0: que han calcinat més de 77.000 hectàrees ja estan estabilitzats. Ho ha anunciat el ministre de l'Interior, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs. Repàs d'altres informacions, Òscar Callau.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
2: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: El Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. Donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi, que fins ara es castigaven a través del codi de conducta dels diputats.
1: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa pel conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. Aquest estiu, el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona. Els treballadors catalans fan, en conjunt, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana, cosa que fa que els empresaris s'estalvin 11,6 milions d'euros setmanals.
1: Són els càlculs que fa Comissions Obreres, que assegura que en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
3: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Esports, Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
1: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus.
0: I l'equip femení de l'Espanyol ha disputat el seu primer partit de pretemporada. Ha empatat a un contra el Tenerife, tot i que ha perdut la tanda de penals.
1: I en bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
0: I ja sabem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre a casa contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debutarà a la pista del principal favorit del títol, el PAOK grec.
4: Fins aquí les notícies.
5: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
5: DJ Trapella.
6: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
4: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
7: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
4: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
7: Música catalana refrescant i emergent.
4: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
7: Sona Nou.
4: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
7: Escolta'ls abans que ningú. L'estiu és tu.
8: Catalunya Ràdio.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Parlem de ball. Pista de fusta és el teu espai. La discoteca Dica obre puntual a les 8 de dilluns a dijous. Dissabte i diumenge de reposicions i sempre Trescat Cultura a partir del migdia. Un històric. Un munt de temporades disponibles a un clic. Et saluda Miqui Puig els plats, el DJ. Si és la primera vegada que escoltes aquesta emissió, sí, és benvingut. Obre la teva ment, imagina la discoteca on per primera vegada vas ballar. I deixa't endur. És el que busquem, imaginar una discoteca. Un lloc on ballar de manera lliure, de manera displicent. Baile de Aràbia, Petco Gini. Sigueu benvinguts. Balleu, balleu.

0: Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Un productor de Ginebra que es fa dir Peco Dijín. No baile, no Dijín. Fa servir elements del funk brasiler, de l'electrofunk, del dancehall, samplers de trap i aquestes meravelles folklòriques del nord d'Àfrica com a element distintiu de la seva música. Pista de Fusta sempre intenta buscar en la novetat i en el més nou la manera de ballar-vos. Coco i Aires, Papa Funk, tots junts s'inventen aquest Mabody perquè la pista no vagi d'intensitat i l'escalfor sigui cada cop més radial.

Un dels elements marca de la casa és que és innegociable la bellesa, l'elegància. Coco and Aires són un duet de productors australians. El Papa Fang, un col·lectiu de gent que sacseja la música de ball des de les arrels més primitives, i junts es marquen aquest Mabody, relaxat en aparença, però en estructura molt i molt intens. I ara imagineu-vos que agafes una cançó de jazz nova com el Noius i deixes que Crequesat en faci els amics. Aquí sí que la bellesa i l'elegància sembla com si portés smoking.

0: El col·lectiu Jasanova regalen als seus seguidors tres versions del mateix disc. In Between Revisited Life, tocat en directe en el seu estudi, i aquest In Between Remixes, una col·lecció de remixes elegantíssims de la que n'hem triat aquest. No Use, amb la veu de Clara Hill i amb el remix de Crackazat. Ets al cap de la ràdio, en què el programa es diu Pista de Fusta, de dilluns a dijous.
1: Pista de Fusta Dance Club.

perdut en un bagul. Així ens han trobat aquesta peça, aquest Nizón de Cassius, on la música intacta de Felip Zadar i el seu soci queda palesa. Era el 2017, això va quedar allà perdut. I ara, gràcies a que algú ho ha trobat, ho tornes a gaudir a casa, a la pista. Rook and Rickster, Night Moves, agafant un clàssic de clàssics de la història del house de Chicago fins a construir aquesta animalada. És el Night Moves, reconstruït per el productor holandès Rook and Rickster.

tot un exercici de posar al dia el mític Night Moves dels Funk Brothers de Detroit del 93 per fer una peça elegante ben construïda i amb tot el brillo de la nova tecnologia. Les revisions a vegades són excel·lents, a vegades són justes i a vegades una merda. Si són una merda ja no venen a casa, les deixem a fora. Aquest és excel·lent, Barry Can Swing, tot el que toca és gairebé mel. Butch, To Beginning, més cançons del seu nou àlbum.

darrere l'àlies de Barbie Kensway, Jamie Maniac, aquest jove britànic que amb aquest Loner ha tocat el cel. La música de Barry Kensway és descarada, electrònica, molt intensa i m'interessa. Pista de fusta sempre a la recerca d'artistes nous, de coses que ens avalleixin, de ser feliços amb el ball.

Entre Amics. Així ens ho ha fet la Romy per presentar el seu nou àlbum amb aquest single, Love Who You Love. I ha tirat d'en Jamie XX, el seu company, per fer una cançó que diu ella necessita encara obrir-se pas entre els intolerants. Diu que és una cançó d'amor obertament queer. Total respecte. És Romy amb el seu nou disco i les ganes intactes de que la música de ball no s'esgoti. Sergeant Slick, Angel in my pocket, com vulguem dir.

Quin tros de cançó. Sergeant Slick es treu aquest Angel in My Pocket ple de violins. D'aire disco, de house de primera fornada, per fer-nos una peça addictiva. D'aquelles que et fan somriure, d'aquelles que en vols més. La guitarra funk, el baix que no s'esgota i aquest piano que va marcant els acords, uns acords de bellesa que no et pots deixar enrere. Music 92, és Bomery. Són més projectes que arriben, que truquen a la porta, knock knock, i que passen a la pista per fer-se protagonistes per l'estona que dura.

0: increïble com Momery se'n recorda de l'any 92 i diu que és un any bo pel house. Tota l'aire, tota l'insuflació estètica d'aquell any en aquesta Music 92.
1: A l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: És electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta. Amb Miqui Puig, la secta del ball del ball sacerdot.
0: Cada tarda venim aquí a inventar-nos la secta. Rock the Rhythm, Masculine Dope, Heart Alien. Sacseig del bo, com si t'agafessin l'americana per les solapes i et diguessin lleva't.

quin tros de cançó que s'han tret de la màniga. Askel i Dub Heart Alien. Amb tots aquests samples tan noranteros que ens remeten des del beatboxing fins a gent comercial que sonava a les discoteques de muntanya, les emissores municipals, quan el dissabte a la tarda, entusiastes, agafaven les ones i punxaven les seves cançons favorites mentre venien fort fiestes vermells i dedicaven cançons a la gent que estimaven. La ràdio sempre ha sigut això, estimar la gent que és a l'altre costat. Disco Beach i Jodar, aquí sí que ho tenen clar, que tampoc s'ha vingut a fer presoners.

Ichodo, un productor de Nova Zelanda, agafant els comandaments de la pista de fusta amb aquesta Disco Beach. Ella és sumissa i diu que vol ser la seva Disco Beach. Respecte, si ho vol ser.

0: absurdament embogit, ballo per la meva discoteca particular, tot esperant el torn de posar-me davant del micro i dir-te que això és el que m'agrada. Aquest tipus de música. Tot tallat, tot posat a puesto. Eagle presenta Energy. Baixos d'aquests que t'agafen l'entrecuix. L'inspiració de la UK Garage. La veu sintètica, processada, però amb un esperit melòdic, prop del pop. És el que m'agrada. Si t'agrada a tu també, ja ho tenim. Això de va a la pista.
1: Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
2: Tots a la pista.
3: Nobody move, nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Mickey Puig.
0: Rematem amb una peça que us ha agradat tant, que torna. És el Push, de Ten Snakes i George Jackson. Dos animals, dos bèsties d'això de sacsejar-nos amb cançons de ball. Sigueu feliços, balleu. Pista de fusta us estima.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment. Segons el Comandament Central Militar nord-americà, es tracta d'una resposta potent al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president del país, Donald Trump, ja havia advertit al règim dels ayatolàs que s'hi tornarien.
3: We're going to be hitting them very hard.
4: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
2: En l'última operació militar dels Estats Units, abans del bombardeig aquesta nit, les seves tropes i les d'Aràbia Saudita van atacar conjuntament les instal·lacions de milícies pro-iranianes situades en territori de l'Iraq. Els atacs van fer una vintena de morts, entre ells 5 militars iranians. Més notícies, Òscar Callau.
5: La Fiscalia de Bolívia ha emès un ordre de captura contra l'expresident Evo Morales per la seva implicació a les protestes socials dels mesos de maig i juny que durant setmanes van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'ordre d'arrest acusa Morales de delictes com aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. L'acció de la Fiscalia també inclou altres líders sindicals i agraris del país per haver participat en els bloquejos de carreteres que van provocar greus desabastiments d'aliments, combustibles i medicaments.
2: Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li hauria caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També ha calgut atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina, la mateixa on tres persones van morir el 2003 per un altre despreniment.
5: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Com a mostra de rebuig, aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume.
2: A Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors. Catalunya no rebrà fins la primavera de l'any que ve els efectes del Niño d'aquest any, però el Meteocat avisa que pot acabar provocant alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra.
5: El Niño és un fenomen natural que es produeix cíclicament a l'oceà Pacífic i que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i de retruc altera els patrons de pluja i temperatura en punts molt distants del planeta. I Catalunya no en quedarà al marge, com explica Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
6: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
5: Els experts alerten, a més, que el cicle d'anomalies que pot generar el Niño d'aquest any pot ser excepcional.
2: Esports, el jugador del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret que li va impedir, entre altres coses, ser a la llista del Mundial. Mentrestant, el Barça continua el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
5: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió. Amb aquests resultats, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Fins aquí les notícies.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: L'estiu ets tu.
0: Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu.
0: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i CAT. Units per la música.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui començarem el programa d'una manera així una mica mística, sobre la sintonia de KTFM, evidentment, amb un programa en el que avui el protagonisme a l'aparador serà per als Pulp. Han fet un àlbum de retorn després de 20 i pico anys sense publicar res de nou. La banda de Jervis Cocker ha fet un disc realment sensacional i avui el repassarem una miqueta a l'aparador del programa. I us deia que començarem una mica místics, per exemple, amb aquesta cançó que es diu Against the Dying of the Light, de José González, que és d'un últim single que acaba de publicar, un home que estarà de gira més a més aquest any i que crec que el podrem veure en directe en algun que altre escenari d'aquí de Terres Catalanes. I un altre que ha publicat també un senzill amb una mateixa cançó reinterpretada 3 vegades, una versió en directe, una versió en acústic i una versió que és la normal. Jo us poso la normal, és llarga, però em sembla sensacional. Estic parlant de Leif Bolebeck i això es diu Rest.

Una bona fumada aquí, Leif Bolebec, un tipus que està acostumat a fer coses meravelloses, o ens té acostumats a fer coses meravelloses, i que és, a més d'aquests homes que li hem seguit la pista des de fa molt de temps, i en aquest últim single s'ha deixat anar absolutament. Ja us he dit jo que aniria la cosa de misticisme avui, en aquest principi de programa. A mi m'agrada aquesta llibertat creativa i deixar-se anar, i si una cançó ha de fer 8 minuts perquè necessito expressar les coses en 8 minuts, doncs ho faig així i avall, sense demanar permís a ningú. I una mica en aquest sentit va també la propera proposta que us poso sobre la taula. Es diu Reb Fontaine, és una cantant nascuda a San Francisco, però ella viu des de ben petita a Nova Zelanda. Filla d'uns pares molt hippies, que jo crec que li han marcat en certa manera aquí, en dues coses. Tens uns pares hippies, pots acabar fatxa o seguir-los la pista. O sigui, o vas a total lo contrari o els hi segueixes la pista al cap dels anys. I Reb Fontaine ha seguit una mica la pista.

Aquestes crescudes acostumen a ser molt motivants. Aquesta cançó es diu Memorial i és la que tanca aquest últim àlbum de Red Fontaine, que es diu How Love Bends. En alguna llista l'he vist. Hi ha, no sé si el seguiu per Instagram, una parella que crec que són pare i fill japonesos, que tenen una col·lecció de discos descomunals i que sempre estan recomanant música, amb uns prestatges així molt, molt curiosos que tenen, que es poden baixar els vinils i els ensenyen de cara. Una cosa molt curiosa, ara no tinc aquí la referència, i tampoc no recomanaria jo així influencers, que no m'agrada fer-ho, però crec que aquests dos tipus recomanaven aquest àlbum i el vaig descobrir per aquí. Es diu Red Fountain, des de Nova Zelanda, i ara fem un viatge llarguíssim perquè ens anem fins a Reykjavik, la capital d'Islàndia. D'allà és Olof Arnalds.

Són uns quants d'artistes islandesos que estan defensant les seves carreres en islandès, cantant en islandès. I això és una de les coses a aplaudir, perquè, evidentment, mireu si és difícil fer-ho en català, dir que et decant l'exportació, eh? El producte interior en català està funcionant com un tro. Però exportar-ho després ja és una cosa més complicada. Doncs imagineu-vos fer-ho en islandès. Tot i així, és una sonoritat diferent, amb una veu aguda, que doncs, a algú li pot agradar més o menys, però és indiscutible, les composicions de Love Arnals són sensacionals. El disc és nou, és acabat de publicar, es diu Spira, i doncs, evidentment, després de Björk a Islàndia també hi ha vida. Al marge d'artistes de fora, com per exemple John Grant, estadounidenc, que va decidir anar-se'n a viure a Islàndia. Tot i que fugir d'Estats Units per anar a Islàndia, veient el que està passant amb Groenlàndia, doncs no sé si és la millor opció. Ja veurem on acaba John Grant. Dit això, recomanable aquest nou treball de Love Arnals. I recomanable també l'últim disc de la Emma Pollock, un àlbum que podreu veure en directe. El dia 17 de febrer, Emma Pollock és la nostra convidada en el primer concert de Delicatessen d'aquest 2026.

Un té la sensació que al principi estava com calmada i al final va emprenyant-se, no? Amb el desenvolupament d'aquesta cançó Something of a Summer d'Emma Pollock de l'últim àlbum Behind the Night to Take Hold, que estarà presentant en el concert Delicatessen del proper dia 17, és un dimarts de febrer, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. De moment us ho dic perquè us ho apunteu a l'agenda, perquè encara no hem posat les invitacions a la pàgina web, però vaja, que ho tindrem de seguida. A mi em ve molt de gust començar aquest any amb una dona, a més, que també el seu àlbum ha estat destacat en moltes de les llistes del millor del passat 2025. I aquest disc surt a gairebé totes, i en moltes com a número 1. No sé si el número 1 o no, a mi se'm fa impossible dir quin és el millor disc de la temporada per el que fa a nivell internacional, perquè s'han publicat tantíssimes coses i tantes que segurament se'ns han escapat que se'm fa impossible. Ara, aquest nou disc de Pulp, a mi em sembla una meravella.

start the journey at the final destination. But what if you get travel sick before you've even left the station? Doncs un retorn esperat, perquè feia 24 anys que Pulp no feien res enregistrat, no publicaven cançons noves. Sí que sabíem que Jarvis Cocker i companyia estaven en planíssima forma, ja que els havíem vist a la... fa dos anys, crec que va ser el Primavera Sound, i van fer un concert memorable, i la veritat és que doncs l'espera ha valgut la pena, ja sé que és un tòpic. Es diu Mor, el nou àlbum de Pulp, una d'aquelles bandes doncs que possiblement va anar una mica al marge d'aquest aquelles batalles establertes entre els Oasis, els Blur, però per mi una de les bandes referencials, sense cap mena de dubte, d'aquest moviment pop britànic que tants anys i tantes alegries porta donant-nos. Això es deia Grown Ups, la primera de les tres cançons que escoltareu d'aquest nou treball dels Pulp, la segona es diu Slow Jam.

0: Hi ha hagut dos bons retorns de bandes britàniques, diguem que ofertes amb cos i ànima al món del pop, com són el Suet, que també ha fet un àlbum extraordinari, i els Pulp. Us he triat tres cançons, la primera Grown Ups, que era així com de les més energètiques. Hi ha una primera part molt energètica, sembla com que el disc es va desinflant en quant a energia, però no en quant a qualitat, perquè les cançons com aquest Slow Jam són una mica un pas cap a un final molt més tranquil. I la veritat és que es mostren igual d'atractius quan estan a dalt rítmicament que quan es mostren molt més calmats, com amb aquesta última cançó que escoltareu ara. Al costat de Chilly González, això es diu The Hymn of the North.
1: Factories lie empty, manufacturing emptiness. Life still needs to be filled, nonetheless. So go and find something to love, but just promise me this one thing, yes.

I estem arribant al punt final avui d'aquest Delicatessen. Delicatessen que ha començat místic i ha acabat una miqueta més rockero, i així acabarem també amb música de Tyler Childers. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident Zapatero, les seves filles i la seva secretària. A l'escrit, el jutge Calama ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020. La Unitat de Delictes Econòmics, la UDEF, pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Repàs més breu a altres informacions, Òscar Callau.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar nord-americà. El comunicat assegura que es tracta d'una resposta potent al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic.
2: 380 municipis estaran aquest dijous en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país ha disparat el risc i per això els agents rurals tancaran els accessos a 7 parcs naturals. Aquest dimecres s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya a l'Alt Urgell i dos que han obligat a confinar veïns a Canyelles, al Garraf i a Masllorenç, al Baix Penedès. Tots 3 han quedat estabilitzats o controlats en poques hores.
3: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què la filla va guanyar la plaça.
4: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició.
2: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants, entre adults i menors, en una setmana. Només aquest dimecres, més de 800 hi han intentat arribar, però la majoria han estat aturats per les autoritats marroquines. El centre d'acolliment temporal de la ciutat està saturat i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat. L'auge d'arribades coincideix amb una sentència recent del Tribunal Suprem que prohibeix retornar immediatament al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. Els Mossos d'Esquadra obren 2 nous canals anònims de denúncia perquè surtin a la llum casos de persones explotades sexualment i laboralment.
3: Es tracta d'un codi QR i també de l'adreça stopexplotació@mossos.cat. A l'últim any i mig, la policia ha fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per xarxes socials obertes o OnlyFans per ser explotades en pisos clandestins. Lluís Moreno, subinspector dels Mossos.
5: Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresàries que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online, que s'anomenen.
3: Segons el cos, es tracta d'una pràctica a l'alça que invisibilitza les víctimes.
2: Esports, el davanter del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret, que li va impedir, entre altres coses, estar convocat pel Mundial de Futbol. Mentrestant, el Barça continua el seu estatge de pretemporada a Anglaterra i aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
3: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus.
2: En bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador nord-americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
3: I ja se sap quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous, a casa contra el l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baix i Manresa debutarà a la pista del principal favorit del títol, el PAOK grec.
1: Fins aquí les notícies.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Sona sa cançó que van sempre. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: Digui'm.
9: Hola, mare. Surto ara de la universitat, agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
8: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
9: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
8: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
9: Fins ara, mare.
1: L'enquesta de violència masclista del 2016 diu que el 7% de les dones catalanes de més de 15 anys han estat violades. I una dona de cada 4 catalanes ha patit algun tipus d'agressió masclista. Això fa que el 44,3% de les víctimes procurin no sortir soles i que el 15% portin algun objecte per defensar-se. Només a Barcelona s'atén més d'una agressió sexual al dia. Això és un augment del 33% respecte a l'any passat. Les xifres són de l'Hospital Clínic, el centre que concentra l'atenció d'aquest tipus d'agressions a la ciutat. De totes les dones que han anat a l'hospital aquest any després d'una agressió sexual, gairebé una de cada 10 ha explicat un atac en grup. Cosa que recorda el cas de La Manada, el 7 de juliol del 2016, quan un grup de 5 amics van forçar una jove de 18 anys durant les festes de Sant Fermín a Pamplona. La Manada ha sacsejat consciències i ha servit per visibilitzar aquesta realitat sovint silenciada.
10: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Que una dona, pel sol fet de ser dona, tingui por d'anar sola pel carrer a la nit, és indigne d'una societat que es diu civilitzada. Avui parlarem de por, de mala sort, de bones persones i de males persones. I parlarem d'una investigació molt complexa i molt intensa que va tenir èxit gràcies a un mal de ventre. A veure si som capaços de posar llum a la foscor. Comencem.
11: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
11: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, Navy, hey, I'm ready, my lord.
1: El relat
12: dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
10: Som a Lleida. Passen pocs minuts de les 10 de la nit del dimarts 23 de novembre de 2004. Una noia de 21 anys que es diu Isabel Bascuñana acaba la jornada a la Facultat de Dret, la que hi ha al costat del riu Segre, al campus de Capfont. La Isabel viu amb els seus pares a la Cerdera, una urbanització que hi ha al terme d'Alpicat, a pocs minuts de Lleida. Com cada dimarts, aquell 23 de novembre de 2004, la Isabel s'ha passat tota la tarda a la universitat. Ha anat a classes, no a totes. Almenys sí que ha assistit a l'assignatura de Dret Públic Internacional. I més tard ha anat a la biblioteca a estudiar amb algunes companyes. Fins i tot, una d'elles li ha deixat el carnet per retirar en préstec un llibre. Un cop han tancat la biblioteca, a les 10 del vespre, ha marxat de la universitat i ha trucat amb el mòbil a casa.
8: Digui'm.
9: Hola, mare. Surto ara de la universitat. Agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
8: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
9: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
8: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
9: Fins ara, mare.
10: El campus de Capfont és a tocar del que s'anomena l'illa de l'Oci, però que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren, avui tancats, o el primer McDonald's que hi va haver a Lleida. En aquella zona hi havia diverses cafeteries. La Isabel es dirigeix a la cafeteria L'Americano, però allà li diuen que se'ls ha acabat el pa. Se'n va ara al Gambrinus, i allà sí que compra l'entrepà. Després de la trucada de la Isabel, la família espera que arribi a casa al cap de mitja hora o a tot estirar 45 minuts. Però passen fins a dues hores i la Isabel no arriba. La família s'inquieta i la truquen. El telèfon de la noia no dona senyal. Apagat o fora de cobertura. A les 7 del matí, el pare de la Isabel alerta un dels germans, el Vicenç, i li diu que la seva germana aquella nit no ha anat a dormir a casa.
13: Passant les hores, els meus pares es comencen a preocupar. La meva germana era una persona que això no ho havia fet mai. Sempre arribés tard o aviat, sempre anava a dormir a casa, i més un dia de cada dia. I bueno, passen la nit amb ella. No ens volen despertar els altres germans i no ens diuen res fins a les 7 del matí, que tinc una trucada del meu pare i em diu que la Isabel no havia anat a dormir a casa. Jo en aquell moment ja sospito que havia passat alguna cosa. La intuïció em deia que allò no era normal. Era una persona que en aquest sentit no era una actuació normal. No ho havia fet mai. Amb el que coneixem a la meva germana com la coneixia, alguna cosa estranya tenia que haver passat.
10: Alertada la família, pares i germans surten a buscar-la pels carrers de Lleida de bon matí. Comencen pel campus de la universitat, el lloc des d'on la Isabel va trucar a la família per última vegada. Pregunten a companys i amics, ningú no en sap res. A l'Americano i al Gambrinus els han confirmat que havia passat per allà i prou. També van al pàrquing gratuït on saben que la Isabel hi aparca normalment el cotxe i que està al costat del campus universitari.
13: El pàrquing estava tancat perquè era un pàrquing que obria de tarda i, bueno, esperem una estona, ens diuen que el vigilant no trigarà, em sembla que obrien les 3 i mitja, 4 de la tarda, i apareix una persona que va obrir la porta, li vam preguntar si era el vigilant, es va dir que sí, li vam preguntar si havia vist a la meva germana, li vam descriure el cotxe que portava la meva germana, ell de seguida va dir que no havia vist res, que normalment se queden 3 o 4 cotxes per aquí dins a la nit, doncs perquè tanco i no els venen a recollir, és lo normal. Si voleu, entreu i mirem. Jo em vaig quedar fora, el meu germà i el meu pare van entrar amb ell. Ell tenia una bicicleta per anar per dins del pàrquing i el van acompanyar. I van arribar fins al final del pàrquing i no van veure res. Van sortir caminant i parlant. I jo recordo, quan estava fora, que li estava comentant al meu pare que no te preocupes, que yo tengo una hija que hizo lo mismo, se escapó, estuvo unos días fuera y resulta que se había ido con el novio. Ya verás cómo aparece.
10: El vigilant del pàrquing, un home molt amable, li diu al pare, ya verás cómo aparece. El cotxe de la Isabel no hi era. Pel cap dels familiars passen algunes preguntes. Va anar a recollir el cotxe al pàrquing i va marxar sense que el vigilant la veiés? O és que aquell dia no hi va aparcar el cotxe, com feia sempre? L'havia aparcat en un altre lloc? La Isabel havia parlat per telèfon amb la seva mare a les 10 del vespre del dimarts 23 de novembre de 2004. A la tarda de l'endemà, dimecres 24 de novembre, encara no se'n sap res. Molta gent, entre familiars i amics, busquen la Isabel per tot Lleida. Ja és de nit i ningú en sap res, no és normal. Tothom busca un Nissan Sunny de color blanc.
13: Es va trobar al barri de la Bordeta, aparcat. La meva cosina, una de les moltes cosines que tinc, i el seu nòvio, que són del barri, van sortir a mirar si veien alguna cosa. La meva cosina és més o menys de l'edat de la meva germana i va veure el cotxe, que el coneixia perfectament. I ràpid el que va fer és trucar-me a mi. I llavors vam anar tots cap allà i llavors és quan vam avisar els Mossos d'Esquadra. Inicialment nosaltres ja havíem anat tant a Mossos d'Esquadra com a policia local el mateix dia que va desaparèixer, i ens van dir que no podíem fer res, que la llei deia que fins als 20, les 24 hores, tot i que no ho trobés, la família no ho trobés normal, que havia passat moltes vegades, que després apareixien i, bueno, i van vindre ràpid els Mossos d'Esquadra i és quan se va desencadenar tot. Devia ser tard, dos quarts de dotze, les 12 de la nit.
10: Han passat poc més de 24 hores des que la Isabel ha parlat per telèfon amb la seva mare. El cotxe, un Nissan Sunny de color blanc, està ben aparcat al costat d'un col·legi públic al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta. El cotxe està buit i els panys no estan forçats. No té cap rascada ni cop. A simple vista, sembla que tot està en ordre. Tot en ordre, tret d'un detall.
14: Arriba la Montse, així es deia la Mossa d'Esquadra. A més, anava amb un dels seus superiors en patrulla, la criden, li diuen que han trobat aquest cotxe d'aquesta universitària que fa 24 hores que s'està buscant per Lleida.
15: Ferran Grau, periodista, investigador del cas i escriptor.
14: Arriba aquesta patrulla i el que fan és intentar cordonar mínimament com poden, perquè recordem que són dos, aquesta zona on s'ha trobat el cotxe. La Montse baixa del cotxe i se'l miren, aparentment no hi ha cap cop, no hi ha cap rascada, està aparcat de forma correcta, però ella, i a més així ella mateixa ho testifica quan hi parles, té una intuïció, si podem dir així, femenina. I és que veu al seient del copilot el bolso de la noia, el bolso de la Isabel Bascuñana. I ella, per aquelles coses de la pròpia intuïció femenina, com en diu ella, diu, és molt estrany, o la noia segurament ha de ser molt a prop d'aquí, perquè una dona mai faria això. No pot ser que una dona deixi el bolso a vista de tothom al seient del copilot. Per tant, la seva reacció lògica, a més, se li gela la sang quan pensa que aquella noia pot estar molt a prop i segurament no en bones circumstàncies. És precisament per això, perquè ninguna dona faria això, faria aquest gest de deixar el bolso a vista de tothom.
10: Els Mossos han demanat a la família un duplicat de les claus del cotxe. Ho miren tot i només els falta obrir una porta.
16: I el maleter, doncs, està al seu cos.
15: Sergi Messalles, sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal a Ponent.
16: Està el seu cos està ocult o es pretén ocultar a través de mitjançant unes bosses de plàstic que després van esdevenir força importants, vale? I ja el que observem d'una primera valoració és doncs que ella l'han vestit perquè la roba està al revés i per tant, tot i que a l'espera d'una confirmació doncs forense, doncs sembla que tot tingui un origen criminal clarament, no? Perquè també presentava lligat al coll una mena de drap.
10: La Isabel Bascuñana és morta dins el maleter del seu propi cotxe. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre de 2004. Atenció a les bosses de plàstic que el sotsinspector Messalles diu que seran importants. Com també ho serà l'epigastràlgia. Recordeu aquesta parauleta. Però anem als fets. La consternació es va estendre més que la boira per Lleida i Alpicat, i la tristesa i la indignació i la por es van apoderar de la universitat.
17: Els familiars que viuen en aquesta casa de la urbanització de la Cervera del Picat estan consternats. Diuen que era una noia feliç, que tenia amics a la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida, on ella estudiava. Els alumnes també estan commocionats per tot el que ha passat.
18: Nos acabamos de enterar ahora por la mañana todos, pero ha sido una sorpresa para todos porque dicen que era una chica bastante sencilla y sincera y nada.
17: Segons diuen, l'última vegada que la van veure va ser dimarts a la nit, darrere del pàrquing que hi ha a la facultat. Anava a buscar el seu cotxe. La jutge del cas ha decretat el secret de sumari. Teresa Macià, TV3, Lleida.
10: Les cròniques periodístiques del moment expliquen que els investigadors van treballar en una primera hipòtesi. La Isabel era filla d'una família adinerada, cosa que podia fer pensar que es tractés d'un possible intent de segrest ràpid per cobrar un rescat. Segons aquestes cròniques, s'arriba a pensar que la Isabel podia haver mort accidentalment a mans dels seus segrestadors. Però el punt de partida de la investigació, és a dir, el lloc on s'ha trobat el cotxe de la Isabel, no dona cap pista clara, com ens explica el sotsinspector Messalles.
16: El començar a configurar el mòbil d'un crim, determinats casos és relativament fàcil, però en aquest cas la veritat és que no ho era d'entrada, és a dir, aquí teníem una desaparició, teníem la presumible mort criminal d'aquesta noia, perquè també presentava, si no recordo malament, un lligat al coll una mena de drap i de més, i amb la informació que teníem en aquell moment, a les 11 o les 12 de la nit, al carrer Ignasi Bastús d'aquest barri de la Bordeta, era començar a obrir línies d'investigació. És a dir, hem de conèixer la víctima, hem de reconstruir les seves darreres hores de vida, hem de saber qui és, què fa, amb qui va, té un conflicte, no té algun conflicte. En aquell moment no tenim una única línia d'investigació, sinó que les línies d'investigació són múltiples i s'han d'explotar totes.
10: I allà mateix, a mitjanit, comença la investigació amb totes les hipòtesis obertes. Com ja sabeu, per les sèries de televisió, el primer que s'ha de fer és l'aixecament del cadàver, és a dir, s'ha d'ordenar el trasllat del cos després que s'hagin fet constar en acte totes les circumstàncies que envolten aquella mort. I en el cas de la Isabel, ho va fer una jutge que s'havia incorporat a la plaça just el dia abans. Feta la composició d'escenari i veient la dimensió del tema, la jutge va decretar de forma contundent el secret d'actuacions i va avisar que no toleraria ni una sola filtració a la premsa. La jutge era conscient de la importància d'aquell crim per Lleida. Una estudiant de 21 anys. La consternació i la por flotaven en l'ambient de la ciutat des de les primeres hores que es va saber la seva desaparició. Aquesta que sentireu ara és una veïna que vivia a prop d'on van trobar la Isabel i que en aquell moment va explicar a TV3 com va actuar la policia.
19: Jo vi que estaven dos policies detrás de les cestes de les basures, que les basures les veia bien porque estaven

0: amb un objectiu clar, sàpiga si ha tingut algun contacte amb ella, puga doncs inclús trencar una futura coartada, però en aquell moment anem una mica a les palpentes, vull dir, no sabem ben bé encara què és el que estem buscant clarament, d'acord? Vam interrogar el següent torn d'amistats més immediats, perquè es dona la circumstància que el lloc on abandona el vehicle de la Isabel resulta que és un barri on ella té amistats. I clar, nosaltres, amb aquesta primera informació, quan ens comencen a dir que es mou amb aquesta gent, va amb aquests, i estan allà a prop, una hipòtesi pot arribar a ser, ostres, han tingut una història dins de la casa, ha passat alguna cosa, i ens han abandonat el cadàver a dins del cotxe, o algú l'ha traslladat. Doncs hem d'anar amb aquests immobles, hem de parlar amb aquestes persones. Si no tenen cap inconvenient, hem d'entrar amb aquests immobles. Ens han de dir què és el que feien, quina és l'última vegada que han estat amb la Isabel. I tot això s'ha d'anar documentant, amb declaracions, manifestacions, percepcions policials de lo que si ens estan dient és correcte o no és correcte. Eren amics, amics d'ells, i doncs vam estar parlant amb 7 o 8 persones de l'entorn d'ella, que vivien per allí, per aquella zona pròxima. I ells deien que sí, que la coneixien, però que feia dies que no la veien, o havien parlat amb ella per telèfon.
1: En un crim així, sempre es comença pels cercles propers a la víctima, família i amics.
2: No era un cercle d'amistats curt. Tenia molts amics, la meva germana era molt eclèctica amb els amics. Tenia unes amistats molt de nivell alt o gent hippie, no? I es feia amb molta gent. Normalment les persones tenim la tendència a tindre un estereotip de persona amb el que ens portem millor, no? I era una persona en aquest sentit que era capaç de congeniar amb gent totalment oposada. Val? Això era una virtut, no? Perquè al final una persona que és així és perquè sap respectar les creences i les opinions dels altres, no? Si no, ja no... És difícil, no?, que amb determinades persones puguis tindre una relació d'amistat. Pues ella era el contrari, era molt, molt oberta en aquest sentit. No saps mai... Clar, nosaltres tampoc no... Sabíem que hi havia una sèrie de persones que era impossible que haguessin fet allò, no? Però... I una persona que coneixis amb aquesta altra persona, potser... Algú que s'hagués trobat, que li hagués presentat un amic i que, pel que sigui, s'enfies d'em, no ho sé.
1: Un amic d'un amic, qui sap. De moment, s'ha començat a interrogar els amics de la Isabel i també s'han agafat empremtes dactilars de molta gent. Moltes persones han tocat el vehicle de la Isabel i els Mossos intenten aïllar una possible empremta de l'autor. Treballen a contrarrellotge.
3: 30 empremtes dactilars diferents, fins i tot de la pròpia família, perquè era un cotxe que era un Nissan que agafava tota la família. A les 30 empremtes del cotxe hi ha una anècdota, i és que es van arribar a trobar empremtes de la pròpia policia. Hi va haver alguna gent que amb els nervis també toca el cotxe. I aquí hi va haver una espècie d'anècdota policial en aquest sentit, perquè es van posar nerviosos, perquè en aquell moment tothom era sospitós.
1: El sotsinspector Messalles ens ha explicat que durant una investigació hi ha informació que no és rellevant per a la causa i, per tant, no s'inclou en l'atestat policial. I això és el que va passar amb aquestes empremtes de la pròpia policia, que van ser totalment accidentals. Entre empremtes i interrogatoris, els investigadors comencen la reconstrucció de les darreres hores de vida de la Isabel. I això ens fa tornar a la Universitat de Lleida.
0: Nosaltres havíem de saber si realment havia anat a la universitat aquella tarda. Doncs vam tindre que parlar amb molts companys de la seva universitat. Vam tindre que demanar les càmeres de gravació de la biblioteca. Vam constatar com ella sortia de la biblioteca. És a dir, a poc anem construint fins a l'últim moment que algú la veu en vida o algú parla amb ella. I a partir d'allí ja tenim aquell espai que hem de treballar amb molta profunditat. ¿Vale? I en aquest cas doncs, tenim una persona que és l'última que la veu en vida, que és la persona que li ven un entrepà, si no recordo malament. D'acord? Això per una banda. Després tenim que la seva família parla amb ella, no recordo quina hora, ella li diu, escolta, me'n vaig a comprar un entrepà i vindré cap a casa. ¿Vale? I després comencem a construir quin era el que ella feia habitualment. És a dir, doncs, generalment aparcava dins d'aquest pàrquing, del pàrquing de Lauren. Doncs anem a parlar amb el del Lauren, anem a parlar més del cinema, anem a parlar més tots els establiments

0: la zona, algú ha vist alguna cosa estranya, demanem càmeres de gravació. Clar, tot això, la informació per obtenir tot això, no té aquella immediatesa que tenim nosaltres, sinó que s'ha d'anar treballant, l'has d'anar construint, l'has d'anar documentant. Veure imatges no és veure un moment d'imatges. Si resulta que has captat 30 establiments de videoimatges, perquè l'últim cop que se la veu en vida és a la zona dels cinemes, on hi havia els cinemes Lauren de Lleida, i se la localitza a un barri que està a 2 o 3 quilòmetres de distància, tu has d'establir hipotèticament quins són els desplaçaments que s'han pogut produir fins a aquell lloc i buscar tot el suport videogràfic que tinguis. Això has de destinar gent per fer-ho, però el més important, has de destinar gent perquè pugui visionar tot allò. A veure si localitzem el cotxe d'ella, com aquell cotxe ha arribat fins a aquell barri, perquè això ens pot donar dades.
1: I es va poder visionar això?
0: No. No. Va tindre sort en aquest sentit a l'hora doncs, de moure el cotxe i el cadàver, perquè no va sortir enlloc.
2: Que l'assassí hagi tingut sort vol dir que no n'han tingut els investigadors. Les càmeres no mostren cap imatge del cotxe de la Isabel en el seu desplaçament de la zona de la Universitat de Lleida al carrer Ignasi Bastús de la Bordeta. Els interrogatoris tampoc han donat cap resultat. Els investigadors constaten que no hi ha cap escletxa en cap testimoni. Tothom té coartada i explica coses coherents.
0: Sobretot el que a nosaltres ens interessava molt és a dir, detectar alguna incoherència amb el que després nosaltres podíem contrarrestar o amb altres declaracions o amb imatges. I no, tot s'encavalgava correctament. És a dir, si teníem un individu que et deia que jo l'havia vist i que sortia a tal hora de la biblioteca, si miràvem les imatges, era correcte.
2: De l'escena criminal, de moment, tampoc no se n'ha tret res. Caldrà esperar ara les proves i informes pericials. Un d'ells, l'informe forense fet per les doctores Rosa Pérez i Alicia Loste, que arriba uns dies després.
3: Existencia de lesiones en el cuello y en la zona bucal. Congestión facial, arañazo en la zona de la barbilla, hematoma en el labio inferior y otros hematomas indicativos de violencia. En el tercer y cuarto dedo de la mano derecha apareció sangre con levantamiento de uñas, lo que resulta compatible con un mecanismo de defensa. Lesión en lengua producida por los propios dientes. Había señales de oclusión de la boca y nariz por intervención de terceros.
2: L'informe forense deixa clar que es tracta d'un acte violent amb voluntat de matar i posa èmfasi en una lesió de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample que la Isabel tenia xafant-li la laringe.
3: Siendo mortal por necesidad, tanto por la intensidad como por la parte del cuerpo sobre la que fue realizada y la utilización para ello de un trapo con un nudo alrededor del cuello.
2: Algú va abordar la Isabel Bascuñana, la va agafar fortament i li va tapar la boca i el nas amb una mà per evitar que demanés auxili. L'autòpsia també va determinar que hi havia semen a la vagina i que només es va poder introduir per via natural.
3: En contra de su voluntad, el agresor empleó violencia causándole lesiones e intimidación por la conducta desplegada. Y además, hubo acceso carnal al encontrarse en el interior de sus vías vaginales semen, que solo pudo ser introducido por vía natural, es decir, por penetración y eyaculación de varón.
2: L'informe assenyala que la Isabel va morir el 23 de novembre a partir de 11:15 de la nit. Recordeu que la víctima estava coberta per bosses de plàstic i que hem dit que serien importants?
0: Era una bossa industrial d'una marca comercial en dues bosses. Una tenia una marca comercial i l'altra no. Afortunadament, aquesta que tenia la marca comercial ens va permetre fer una traçabilitat d'aquesta bossa. Sàpiguer on se distribuïen aquestes bosses, on s'utilitzaven, i al final vam saber que aquella bossa, un dels llocs on es distribuïa era la zona universitària i era la zona dels cinemes. Per tant, tornàvem una altra vegada de l'escenari criminal, tornàvem a anar cap enrere i ens tornàvem a anar a l'escenari aquell més gran, no? Que seria la universitat i el pàrquing, en aquest cas, de la zona dels cinemes.
2: La marca de la bossa i que permet fer aquest rastreig és Dino. Però encara hi ha més sorpreses a les dues bosses de plàstic.
0: No és les empentes que vam trobar, sinó la qualitat d'aquelles que trobem i on les trobem. Això és l'important. En aquest cas, quan se comencen a treballar els indicis que provenen de l'escenari criminal, aquí les empremtes, com ja deu saber, les més significatives són les de la bossa que cobreix el cadàver. I sobretot disposició de les empremtes a sobre de la bossa que cobreix el cadàver, no? Que és el que a nosaltres ens dona llum en aquest tema. És la disposició de, si qualsevol de nosaltres agafem una bossa de basura, on trobarem les empremtes és en la part possiblement superior, o en la part on trenquem la bossa d'allà on venen enganxades, però en cap cas, o difícilment les trobaríem, com si fiquéssim aquesta bossa plana, no? I apretéssim aquesta bossa, no? I és aquesta la disposició que en aquest cas es van aïllar una sèrie d'empremtes.
2: En total es van trobar 11 fragments d'empremta a sobre de la bossa de marca Dino que cobria el cadàver de la Isabel. I heu sentit el sotsinspector Mesalles, que ens ha dit que no és la quantitat, sinó la qualitat de les empremtes que es troben i allà on es troben. Doncs es veu que les empremtes poden ser íntegres o poden ser fragments d'empremtes, és a dir, completes o només una part. Les empremtes es revelen amb reactius químics i entre l'empremta que està per identificar i la que ja està emmagatzemada amb un nom i cognoms, cal trobar 8 punts de coincidència per determinar que es tracta de la mateixa persona. O sigui que amb una part de l'empremta, si és de bona qualitat, ja n'hi ha prou perquè es pugui comparar. Però deixem per un moment les empremtes i fixem-nos en altres detalls. Els investigadors arriben a la conclusió que qui va conduir el cotxe des de la zona universitària fins al barri de la Bordeta no va ser la Isabel.
0: Les dimensions del seient on estava assentat el conductor eren les dimensions d'una persona molt més alta que la Isabel. Ella conduïa molt més a prop del volant. Però tant això és un indici més de que aquest cotxe l'havia portat algú en allà i presumiblement ja venia amb el cadàver dins del cotxe.
2: Tot ens porta de nou a la zona del campus de Capmany de la universitat. Amb la Lídia Oriols. Bona nit, Lídia.
4: Bona nit, Carles.
2: Amb la Lídia resumim tot el que tenim fins ara i continuem.
4: El dimarts 23 de novembre, a les 10 del vespre, la Isabel Bascuñana va sortir de la biblioteca de la Universitat de Lleida i va parlar per telèfon amb la seva mare. Li va dir que es comprava un entrepà i anava cap a casa. La família la va esperar tota la nit, però no va arribar. L'endemà, dimecres 24 de novembre, una cosina va trobar el seu cotxe aparcat al barri de la Bordeta, a uns 2 o 3 quilòmetres de distància de la zona universitària. Els Mossos la van trobar morta a l'interior del maleter. Estava coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. S'hi van trobar 11 fragments d'empremtes dactilars. Les empremtes estaven a sobre de la bossa, com si algú hi hagués posat les mans per deixar el cadàver ben tapat. La víctima també estava mal vestida, amb la roba posada al revés. La hipòtesi de la policia és que la van despullar i després la van tornar a vestir ràpid. L'autor o autora no s'hauria entretingut a girar la roba. Al coll hi tenia un drap nuat. Va ser utilitzat per estrangular-la i és el que li hauria provocat la lesió a la laringe de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample, cosa que, segons l'informe de les forenses, va ser mortal de necessitat.
2: I una cosa més, als pantalons de la Isabel s'hi han trobat unes mostres de pols que es porten a analitzar per veure d'on poden ser. Les indagacions continuen centrant-se en l'entorn d'amistats i familiar de la Isabel. A hores d'ara, la policia ja ha interrogat més de 100 persones, entre elles el nòvio de la Isabel, que el periodista i amic Ferran Grau, al seu treball, anomena Ivan. Però que no es diu Ivan, l'Ivan, li direm així també nosaltres, no acabava d'agradar la família de la Isabel, però sembla que té una coartada sòlida.
5: S'investiga el mig nòvio de la Isabel Bascuñana. Aquest noi, curiosament, estudiava per Mosso d'Esquadra. En aquell moment, el dia 23 de novembre del 2004, aquest xicot, que el coneixerem com Ivan, estava a Mollet del Vallès. Va haver de certificar tant els seus companys de pis com gent de la pròpia escola de Mollet del Vallès, dels Mossos d'Esquadra, que aquell noi no havia estat a Lleida ni a cap altre lloc, sinó que es mantenia allí, i el dia de l'assassinat aquell noi no havia comès cap tipus d'acte estrany. No tenint una especial bona relació amb l'Ivan, suposo que és una qüestió de pell, però la Isabel sempre va mantenir aquesta relació malgrat l'oposició familiar. La pròpia policia li pregunta per si havia sentit algun cop dir que la Isabel rebia trucades estranyes. Ell certifica que sí, que algun cop que havia estat amb ella i havia vist, o havia pogut tenir el telèfon a la vora, el telèfon de la Isabel, sí que ella rebia algunes trucades estranyes, trucades que a vegades es penjaven o trucades que fins i tot es mantenien en línia però no contestaven.
2: Haurem de buscar, doncs, aquest telèfon. Trucades estranyes i un nòvio que no acaba d'agradar la família, però amb una coartada sòlida, de moment. Entre investigar l'escena del crim, interrogar unes 100 persones i anar a casa de la Isabel per buscar algun indici al seu ordinador, al seu correu electrònic i al seu diari personal, per si hi ha alguna anotació que pugui obrir una nova línia d'investigació, han passat ja més de 48 hores des que van trobar el cadàver de la noia. 4 dies després del seu assassinat, es fa el funeral de la Isabel, a la Catedral de Lleida. És un funeral multitudinari i els Mossos hi veuen una nova ocasió per trobar-hi pistes.
6: Era un moment en què no estaves per moltes coses, però sí que és veritat que, la relació amb l'equip d'investigació dels Mossos d'Esquadra va ser molt estreta i teníem molta informació i ells ens van dir que hi hauria Mossos de paisà d'investigació perquè era possible que s'hi havia donat casos que el mateix assassí anava a l'enterrament i, bueno, sí, sabem que hi va haver gent a l'enterrament. Va ser un enterrament tan multitudinari que tot va passar molt ràpid i, bueno.
0: Es grava amb la màxima discreció que puguem per veure què? Per veure conductes. Conductes que potser formen més part de l'instint, no? Policial, de dir, ostres, què hem vist, quina sensació hem tingut. És a dir, tu no pots deixar de passar. Potser saps que és molt difícil que d'allí surti alguna cosa, però d'allò només tindràs una opció de fer-ho. S'ha de fer.
2: Hauria tingut l'assassí de la Isabel el cinisme d'anar al funeral de la seva pròpia víctima? Era una possibilitat. Tornem ara a les empremtes dactilars. Si vosaltres haguéssiu matat algú, hauríeu donat autorització perquè us prenguessin les empremtes i també haguéssiu deixat que us agafessin mostres d'ADN?
0: Sí, ella va donar. Sí, sí. En la segona entrevista que mantenim, que si no recordo malament, és el 28 de novembre, és una entrevista en la qual hi ha un company que manté entrevista amb ella baix i arriba un moment en què comenta no acabo de veure clar el tema i baixo, perquè em crida, baixo a baix, ens fiquem amb un locutori. Continuem l'entrevista i arriba un moment en què observem, no?, que té aquests tatuatges, que són tatuatges de presó, clàssics, i que quan volem parlar amb ell d'això sí que es produeix un canvi en la seva posicionament, en el seu llenguatge no verbal, i que no vol explicar res de tot això. Esto es agua pasada y que no quiere volver a explicar nada de todo esto, ¿no? Allí se li demana que dongui, si vol donar les empremtes, i inclús una mostra genètica, i la facilita, sense cap inconvenient. Jo suposo que també el que pot passar aquí és, per part d'ell, és el desconeixement del sistema. Ell no sap què pot passar si, per exemple, no col·labora. M'explico? I jo suposo que ell va veure que aquesta acció, jo crec, perquè vist després amb el temps i com va anar tot, jo crec que era la forma en què ell pensava, bueno, els facilito això i jo d'aquí marxo. I començo ja a preparar la fugida final.
7: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
2: Podem dir que els tatuatges d'un testimoni sospitós van ser el primer pas per resoldre el crim? Què hi ha al darrere d'aquests tatuatges que portava a la mà? Uns tatuatges clàssics, ha dit el sotsinspector Mesalles, fets amb agulles bàsiques de punxar que no són hipodèrmiques i que es mullen amb tinta. Uns tatuatges de molt baixa qualitat, típics de presó. I recordeu que abans us he demanat que no perdéssiu de vista la paraula epigastràlgia? La repeteixo. Epigastràlgia. Doncs ara n'afegeixo una altra. Erotofonofília. Sabeu què és la erotofonofília? Més endavant ho explicarem. Ara, però, una cosa molt important. Les empremtes localitzades a la bossa s'han identificat.
0: Les empremtes d'aquest individu no estan a la base de dades de la policia. Perquè aquest home no havia estat mai detingut a territori nacional. D'acord? Per tant, les seues empremtes no van viatjar amb ell des d'Equador. Si no, aquestes empremtes les hagués identificat el sistema automàtic d'identificació dactilar. Llavors, què havien de fer? Havien de comparar-les amb totes aquelles empremtes de persones amb les quals els havien dit, escolti, és un inconvenient facilitar les teues empremtes perquè puguin fer les comprovacions necessàries. I això es documenta, s'assigna aquesta autorització i nosaltres les comprovem. I va ser a partir d'aquí que aquestes empremtes que hi havia a la bolsa es van relacionar amb Chamba Jaramillo.
2: Dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa, 3 corresponen a Gilberto Chamba Jaramillo. Aquestes 3 empremtes estan a la part posterior de la bossa i no estan agrupades. 2 d'elles estan juntes i corresponen a la mateixa mà, i la tercera està separada uns 40 centímetres. La posició d'aquestes empremtes indica que la bossa es va manipular, però no com si s'hagués volgut desplegar per introduir-la o traure-la d'una paperera, o per posar-hi brossa. Però qui és Chamba Jaramillo?
4: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo va néixer a la ciutat equatoriana de Loja el 1963. Feia 3 mesos que treballava com a vigilant del pàrquing de l'illa de l'Oci, on acostumava a aparcar la Isabel. Controlava l'entrada i la sortida de cotxes i feia tasques de manteniment. Feia 4 anys que vivia a Lleida, en un pis del carrer Acadèmia, un barri humil però cèntric, i vivia amb la seva companya i els seus 2 fills. A Lleida hi vivien també 2 de les seves germanes. Abans de treballar al pàrquing, va tenir diverses feines temporals, en un hostal de Soses, en una empresa de fusta a Mollerussa, a la pista d'esquí de Portainer, de paó de carretera, a les obres de l'AVE i a l'empresa de neteja urbana gestionada per l'Ajuntament de Lleida. Alguns dels seus companys de feina el descriuen com un home pacífic, de parla suau, de maneres educades i més aviat callat. El Ferran Grau, que és de Lleida, havia creuat algunes paraules amb ell quan havia deixat el cotxe al pàrquing.
5: Una persona totalment inofensiva. Jo el descric un home amb un bigotet, moré, amb els pantalons caiguts, amb la camisa malfargada, un home que fins i tot tenia una veu melosa, era educat, i vaig creure algunes paraules, com per exemple en quina és l'horari de tancament del pàrquing. I fins i tot amics meus hi van arribar a creuar una conversa una mica més llarga. Parlava de coses banals, del temps, de futbol, de qualsevol cosa que ell pogués mantenir una conversa.
2: Podria una persona així matar brutalment una noia com la Isabel? La policia es fixa en ell pel tatuatge que porta a la mà i per la seva manera evasiva de respondre en els interrogatoris. Les empremtes a la bossa poden ser importants, molt importants, però ell pot dir que va tocar la bossa al pàrquing i que l'assassí va robar la bossa sense que ell se n'adonés. Però no té cap coartada que el pugui exculpar del crim. El seu horari de feina és de 3 de la tarda fins a la mitjanit. El dia de l'assassinat, com cada dia, se'n va anar a sopar. I a mitjanit, com cada dia també, va pujar a l'oficina a deixar les claus. Va ser l'únic moment en què el van veure. Podia Chamba haver matat la Isabel, conduir el cotxe fins al barri de la Bordeta i tornar a peu al pàrquing abans de les 12 de la nit, quan una empleada del cinema es diu que el va veure?
0: Si resulta que nosaltres sabem que ella estava aquí, que l'últim lloc on se la veu en vida aquí, i després es localitza el cotxe allà, amb el seu cadàver dins, hem de saber si és viable desplaçar-se amb el cotxe fins allà i tornar caminant, perquè és que si no li estem creant una coartada nosaltres mateixos amb ell. Llavors farem aquesta prova. I la farem per diferents itineraris. I la farem amb un ritme més ràpid o un ritme més lent. Parlarem amb els taxis, si algú ha encomanat un taxi per tornar. Tot això és el que farem per fonamentar la nostra hipòtesi policial, que no sigui una hipòtesi gratuïta, que després en qualsevol gestió ens la poden tombar. No. Si nosaltres diem que això és que és així perquè ho hem provat. I això és el que vam fer. Vam fer provatures en aquest sentit i s'adequava, és a dir, i cabia dins d'aquesta hipòtesi. Reconstruir l'itinerari, tant d'anada amb un cotxe com de tornada caminant, perquè nosaltres consideraven que el retorn havia estat caminant. Quadraven els horaris. Sí, perquè ell, en el seu lloc de treball, no tenia un control massa exhaustiu de lo que feia. Només tenia una part que sí que se'l podia controlar, perquè tenia un marge de mitja hora per poder s'incorporar a última hora del vespre al cinema, ajudar a recollir a les sessions de cinema. Però tot l'altre que estava al pàrquing, no hi havia ningú que el controlés. I aquesta era la seva zona de confort, per dir-ho d'alguna manera.
2: Els Mossos comproven que és compatible cometre el crim al pàrquing de l'illa de l'Oci, anar al lloc on es va aparcar el vehicle, al barri de la Bordeta, i tornar a pujar a les oficines per deixar les claus a l'hora prevista, a la mitjanit. La policia té les seves empremtes dactilars i l'ha interrogat dues vegades, i alguna cosa els diu que aquell home de respostes esquives no és aigua clara. Es converteix en el principal sospitós i el posen sota vigilància, tot i que no les 24 hores del dia. La policia sospita d'ell, però no hi ha indicis sòlids per incriminar-lo. I aquí és on l'epigastràlgia, que ja us he dit que tindria molt a veure amb aquesta història, va fer la seva feina. Però abans de res, aclarim una cosa. Què és l'epigastràlgia, Lídia?
4: L'epigastràlgia indica dolor a la zona alta de l'abdomen i centrat, allò que la gent diem popularment en fa mal l'estómac. Les causes poden ser múltiples. La més comuna és la gastritis, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'úlcera duodenal o afeccions de la vesícula biliar, pedres a la vesícula. I encara hi ha altres causes, però són molt menys freqüents.
2: Ara veurem la importància del mal de panxa. Mentre els Mossos de Lleida havien vist que les empremtes de la bossa coincidien poc o molt amb les de Gilberto Chamba, ell decideix marxar. L'estaven vigilant discretament. Faltava la confirmació definitiva d'aquelles empremtes. Com que encara no arribaven, ell s'espavila i decideix marxar. Però a la mateixa andana de l'estació de l'AVE li agafa un atac d'epigastràlgia, un mal d'estómac de mil dimonis, i caragolat de dolor ha d'anar a urgències i es passa tota la nit en un ambulatori de Lleida. L'epigastràlgia li va impedir fugir. L'endemà de sortir d'urgències, l'1 de desembre a la tarda, exactament a les 17:50 hores, una setmana després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos detenen Chamba al mateix pàrquing i el detenen perquè els ha arribat la confirmació definitiva per part dels serveis centrals de la policia científica de que, efectivament, les empremtes són de Gilberto Chamba. Tres dies després de la detenció, el 4 de desembre, passa a disposició judicial i el jutge de guàrdia decreta la presó provisional sense fiança. Chamba ha declarat durant 4 hores. Li diu al jutge que és innocent, que no coneixia la noia i que en el moment de l'assassinat es trobava amb companys de feina. El 17 de desembre tornarà a declarar davant del jutge i tornarà a negar ser l'autor del crim.
8: Aquest és el moment en què Gilbert Antonio Chamba sortia del jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, on ha prestat declaració per segona vegada durant més de 4 hores. La magistrada ha decidit prorrogar la presó preventiva a l'únic sospitós del crim de l'estudiant de dret del Picat, Maria Isabel Bascuñana. Davant de la jutge que instrueix el cas, Chamba s'ha tornat a declarar innocent. La seva advocada ha assegurat que no hi ha cap prova que l'incrimini. Tot i això, ara s'està a l'espera dels resultats de les proves d'ADN, d'unes restes trobades al cos de la víctima per saber si l'imputat es la persona que la va matar.
9: Si el señor Chamba manifiesta que él no la conoce y no ha estado nunca con ella, ni la ha tocado, ni la ha visto, evidentemente las pruebas de ADN van a confirmar lo que el señor Chamba dice, que es que él no la conoce y no la ha visto nunca ni la ha tocado.
8: Chamba es troba a la presó des del 4 de desembre passat i l'advocat de la família de la víctima ha afirmat que hi ha prou proves objectives contra ell.
10: Hi havia proves sòlides, tant les que hi han com les indiciàries, com per mantindre's la presó, donant la gravetat del fet. És un delicte d'assassinat, pot haver-hi condemna fins a 25 anys. I
2: un cop detingut, els Mossos van tenir accés al seu telèfon i veuen que Chamba, el dia abans justament de ser detingut i del mal de panxa, havia estat buscant combinacions de vol per abandonar el país. Planejava tornar a la seva localitat natal, a Loja, a l'Equador, o potser no volia anar tan lluny. Només desaparèixer uns dies i esperar que les coses es calmessin i es clarifiquessin una mica. Chamba ha col·laborat amb la policia. Ha deixat que li prenguin les empremtes dactilars i l'ADN. Les empremtes l'assenyalen, és un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre després que ell la toqués. I recordeu que dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa de la marca Dino, només 3 corresponen al detingut. Per tant, s'haurà de continuar treballant amb la bossa per mirar d'identificar la resta d'empremtes. I malgrat col·laborar tot, ara el detenen. És Chamba Jaramillo, aquest home amable i educat, l'assassí d'Isabel Bascuñana? I si ho fos, per què no va marxar de Lleida el dia 24, el 25, el 26 o el 27, que prou va tenir l'oportunitat de fer-ho? I quan les empremtes de la bossa de plàstic encara no havien estat identificades. Per què es va quedar aquí? La vida dona moltes voltes i amaga moltes sorpreses. You want
3: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
2: Chamba Jaramillo és l'únic detingut només 8 dies després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. El jutge que porta el cas n'ha decretat la presó provisional, però la investigació continua. Amaga alguna cosa grossa el senyor Chamba Jaramillo? Si ell ho nega tot, caldrà demostrar l'acusació amb proves tan irrefutables com sigui possible. Recordeu que es va trobar una pols als pantalons de la Isabel i que es va portar a analitzar. D'on és aquella pols? I també falta el resultat de l'anàlisi de les mostres d'ADN, que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia. I també hi ha un altre fil encara per estirar. Recordeu que la Isabel va trucar a la seva mare quan va sortir de la biblioteca?
0: El telèfon d'ella no el vam trobar. Però ens anem al 2004. La tecnologia telefònica no té res a veure amb l'actual. D'acord? Però a banda d'això, és una qüestió de timings, també. És a dir, les companyies de telefonia no et responen d'un moment a un altre. És que, a més, tu necessites una ordre judicial. El registre de les trucades, tu el que fas és sol·licitar a través del jutge que el jutge ordeni a una companyia que et digui, escolti, el telèfon aquest, del qual ella era la usuària, quines són les seves darreres trucades? A qui ha trucat aquest telèfon? Clar, tot això, nosaltres no ho tenim. Si localitzem el cos a les 11 de la nit, no ho tenim a les 2 del matí. Això ho tenim dies i dies després. Això, clar, ens dificulta. És a dir, no ho tenim amb immediatesa, no tenim un punt d'accés a nosaltres, cliquem el telèfon d'ella i ens diuen la informació. No ho tenim, això. Llavors, això és una limitació en el temps a l'hora d'avançar una investigació.

Es trobarà el telèfon de la Isabel? Què pot revelar el registre de trucades? Els investigadors l'han demanat a la companyia amb caràcter urgent només 3 dies després del crim, però encara trigarà a arribar. Veurem quines trucades ha fet la Isabel amb el seu mòbil. Podrem posar llum a la foscor? Avui ho deixem aquí perquè el que vindrà és tan sorprenent com indignant. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'han pogut perimetrar. Al llarg de tota aquesta nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Ho explica el cap de l'operatiu dels bombers, Antonio Rodrigo.
3: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
2: El foc de la Vall d'Uixó ha cremat fins ara 9.300 hectàrees. A Madrid i Àvila, els incendis han calcinat 77.000 hectàrees, ja estan estabilitzats i la majoria de persones evacuades ja han pogut tornar a casa seva. Més notícies, Òscar Callau.
4: El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident Zapatero i de les seves filles. La Unitat de Delictes Econòmics, la UDEF, pretén creuar aquestes dades amb transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca i la va pagar en 2 anys.
2: La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La presidenta diu que farà servir per reunions institucionals perquè s'estan fent obres a la seu del govern i nega que hagi de ser una residència presidencial. Ayuso diu que se sent perseguida.
5: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso.
4: El govern cubà denuncia que el seu sector turístic està gairebé paralitzat per les sancions econòmiques nord-americanes, amb més de 70 hotels que han tancat portes en les últimes setmanes. El primer ministre de Cuba, Manuel Marrero, ha precisat que les apagades i la falta de carburants i de subministraments de tota mena a causa del bloqueig decretat per la Casa Blanca ha portat 7 cadenes hoteleres internacionals a tancar 73 hotels que gestionaven el 46% d'habitacions del país. Entre els grups que han plegat hi ha les empreses hoteleres espanyoles Malià, Iberostar o Barceló.
2: Un centenar de persones es van concentrar ahir davant del Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 2 mesos de presó pel conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per a aquests casos.
6: Que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant.
2: El Teatre Museu d'Oli de Figueres ha presentat aquesta passada nit la nova visita nocturna que fan cada estiu des del 1992. Es tracta de Dalí, nit i subconscient, un audiovisual que apropa la figura de l'artista i la del personatge que es pot contemplar al pati de les lògies.
7: He tingut que firmar un llibre de Brentanos.
4: El muntatge intercala músiques amb imatges de Dalí, de la seva obra i de la seva vida. També recull documents sonors amb la veu del pintor i de la seva esposa Gala, en un recorregut audiovisual que reivindica el llegat del geni surrealista, com ha explicat a l'ACN la directora dels Museus Dalí, Montse Agué.
8: Volem que en tinguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
4: La visita nocturna també inclou un dibuix de Gala que s'exposa molt poques vegades per la seva fragilitat. El públic la podrà fer de l'1 al 23 d'agost.
2: Esports, el davanter del Barça, Fermín, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura que es va fer al dit petit del peu dret. El Barça continua d'estaix de pretemporada a Anglaterra i ahir s'hi va incorporar el brasiler Rafinha.
4: I l'Espanyol empatat davant el Burnley, 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: I també ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió partits de pretemporada. Amb aquests resultats, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Fins aquí les notícies.
9: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
9: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
9: La Fonda.
1: D'una a dues.
9: Vinga, va, la caixa.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Com més calor fa,
11: més fresca et fem la tarda.
10: Les millors tardes d'estiu
11: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
11: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
12: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
0: Catalunya Ràdio.

0: què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs avui tenim una visita molt interessant, eh? La Tina Jiju, una model senegalesa que va anar a petar a Artés.
1: A veure, de Senegal a Artés?
0: Bueno, devia passar per Barcelona, suposo.
1: I va començar a fer de model Artés?
0: Sí, noi, sí, que tens algun problema amb Artés?
1: No, cap, però trobo raro que de Senegal vagis a Artés.
0: Ah, tu sí que ets raro.
1: No? I a més que em facis model. Vol dir que hi ha cap passarel·la, Artés?
0: Com vols que hi hagi una passarel·la, Artés?
1: Home, com a molt hi ha una passarel·la per travessar la riera, això sí.
0: Escolta, noi, mi, avui parlarem del molí.
1: Un molí? D'Artés, també?
0: Ah, sí, calla, però... arriba el jefe.
2: Déu, Osuart!
3: I visca el guanya!

0: La Renaixença.
1: Quan parlem d'un molí, a la majoria de gent li ve al cap la imatge dels molins de vent, els del Quixot.
2: Sí, noi.
1: Però de molins n'hi ha de molts tipus i bueno, l'origen de tot, els primers que es van crear es feien servir per molinar, per moldre el gra,
2: bàsicament. Esclar, sí, clar.
1: El neolític, això es feia fent friccionar dues pedres. Uh-huh. Llavors, grecs i romans van ser els primers a fer girar dues pedres, una sobre l'altra, per moldre el gra, i la pedra girava, bueno, els esclaus. Normalment sempre pringaven els mateixos.
2: O animals, a vegades.
1: Animals, clar, també. És el que es coneix, el molí de sang, es diu això.
2: Esclar.
1: Molí de sang. El, quan hi ha un home clar. Estirant, o una burra,
2: sí, sí.
1: O en fel. Com a exemple d'ésser humà.
3: No.
2: Jo, com a molt, he vist en Fel amb el molí de les pipes, que és un restaurant d'arbúcies, allà sí? estirat. No
1: però,
2: estirant.
1: Però estirant res, no. No.
3: Escolta una pregunta.
1: Què?
3: I el maco?
1: Què vols dir, el maco?
3: Collons, els de les hèlices. Els del Quixot, aquells tan macos que hi ha a Holanda.
1: Ah, doncs mira, l'inventa un holandès.
3: Collons d'holandès.
1: Ah, van apareixent molins d'aigua i de vent al llarg de la història, però el primer molí de vent industrial, el que marca un abans i un després, és el segle XVI. Mm. I l'inventa, recordeu el nom, sisplau? L'inventa en Cornelisun van Utgeest.
3: Sí.
4: Ui, que difícil.
2: Com vols que el recordem, aquest nom?
1: És difícilot, eh? Si voleu, amb tot el respecte del món, li podem dir l'holandès aquest.
2: Sí, home, molt bé. I què va inventar l'holandès aquest?
1: Doncs mira, va inventar un molí de vent que feia anar una serra, que s'utilitzava per fer taulons de fusta. Es veu que amb aquest sistema els taulons es feien 30 vegades més de pressa i bueno, es van convertir en una potència a nivell naval per fer barcos.
2: Ho diràs.
1: Feien vaixells de comerç i bueno, Holanda va ser segle XVI i segle XVII l'edat d'or d'Holanda és aquest període, sí. Gràcies al molí de vent.
3: Jo pensava que era només per fer maco, aquests molins.
1: Els d'Holanda?
3: Sí, sí, sí.
1: A veure, després van proliferar als Països Baixos altres molins que bàsicament es feien servir per drenar l'aigua, per treure l'aigua d'allà.
3: És que trobo que van fer tot arran de mar.
2: Clar.
3: Saps?
1: Holanda.
3: Vull dir, hòstia, Holanda, per què no fas més, no tant al límit, més al mig?
2: Tot al límit, tot més endintre. Llavors vinga a construir muros, vindrà a fotre molins per treure l'aigua.
3: Enrere,
2: cap a l'altre costat.
1: L'altre costat hi ha Alemanya, l'altre
2: no, doncs te'n vas cap a Alemanya.
3: Agafa un tros d'Alemanya, saps què? Vull dir, no te'n merdis a construir un mig del mar.
1: Agafa un tros d'Alemanya. A veure, per poca història que hagis estudiat, no som molt de cedir terreno, els alemanys.
2: Sí, tu te'n vas cap a Alemanya. Truques... Merkel, don 4 o 5 mil hectàrees.
1: No hi és. No hi és, la Merkel.
2: Doncs la que s'hi posi una altra, la que hi hagi. Qui ara?
1: No sé qui ara.
3: Romaniga.
1: Qui ara, Alemanya?
3: Romaniga.
1: Romania?
3: Romaniguen.
4: Això
5: és un jugador del Barça, o algú.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: A Catalunya, els molins no es van estendre a prop del mar, sinó a prop dels rius per aprofitar la força de l'aigua.
1: Tu ets de Molins de Rei?
0: Sí.
1: Molins de Rei, es deu dir Molins de Rei pels molins, no?
0: Oh, clar. De fet, la biblioteca de Molins es diu El Molí, perquè està en una fàbrica antiga on
1: que
0: hi havia...
1: Molí.
0: Sí, sí, sí. O també tots els molins de la indústria del paper, a la comarca de l'Anoia, per exemple. Però jo us vull parlar d'un altre molí català. Ara flipareu.
1: Ai.
0: El Moulin Rouge.
2: Mercè, per favor, el Moulin Rouge és francès.
0: Que no.
3: És a París, Moulin Rouge.
0: És a París, és a París, però va crear un català.
3: Visca Catalunya!
1: És d'un català, el Moulin Rouge?
0: Sí. El famós Moulin Rouge, una icona mundial del cabaret, el va fer construir l'any 1889 l'empresari terrassenc Josep Oller i Roca.
1: 1889 no és quan va néixer el Barça.
2: No.
0: No.
4: 1899.
1: Ah, 99.
0: S'ha de fer amb aquesta veu.
3: Ho has cantat, això?
0: Sí.
4: És el club que...
0: No?
5: Així és bo. És una hooligan.
1: Així és bo. Hooligan, la Mercè és una hooligan.
0: No, no, no, menys.
1: 1889.
0: Sí, 89.
1: El Moulin Rouge, el 99, el Barça.
3: Sí.
1: Bona època, els catalans anaven forts.
0: Home, anaven forts allà. Després se'ns va girar una mica.
1: Després,
0: però
1: bueno,
0: és igual, no passa res.
1: No, bueno.
0: En Josep Oller va néixer a Terrassa, pobret també, cadascú té el seu, oi? Però quan encara era un nen, per sort, la família se'l van portar cap a França i van anar a viure tots allà. Tot i així, de més gran, el seu pare el va enviar a estudiar comerç a la Universitat de Bilbao.
1: A Bilbao, perquè no hi havia carreres de comerç a França.
0: Sí, sí que n'hi havia, però el que passa és que a casa seva, com que només parlaven català i allà es parlava el francès, doncs el van portar a Bilbao perquè, a més, aprengués el castellà.
3: I allà va aprendre comerç i castellà.
0: Exacte.
1: Ah, veus? Sí, dels llocs d'Espanya per anar a aprendre castellà, Bilbao...
0: És un bon lloc, és dels millorets. A Bilbao es va aficionar a les baralles de galls i a les apostes.
5: Veus quin viatge tan aprofitant?
0: Molt bé. No, no, espera't, espera't. I allà és on va triomfar. O sigui que en el món de les apostes va fer una quantitat de calés.
1: Es va quedar ric, el nano.
0: Es va quedar ric. I abans de fer els 30 anys ja guanyava milions.
1: Oita.
0: En Josep Roca...
1: Josep Oller Roca.
0: Josep Oller Roca va ser el creador del Moulin Rouge.
1: Mira, personatge interessant, Josep Oller Roca.
3: Porta'l un rato, Pei.
1: Aquí, assegut. Sí. Ja farem uns fils de pescar, agafarem. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer que és boja coneguda al món de les passarel·les. I tan boja coneguda que fins i tot ha fet història sent la primera model catalano-senegalesa que va obrir una desfilada de la marca Prada. La seva carrera en el món de la moda va començar quan va arribar a Barcelona des de Senegal, just quan es va decretar la pandèmia del coronavirus i en molt pocs anys ha assolit l'èxit.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Tina Gijú!

0: Tina, què has menjat avui per esmorzar?
1: Un altre par espaguetis.
0: Un moment. Si vols sortir, vols tornar a entrar? Com ho organitzem, això?
1: No.
0: Un entrepà d'espaguetis?
1: No, tal qual.
0: Però sí. Què vol dir un entrepà d'espaguetis?
1: Bueno, pues un pa i espaguetis de caparins.
2: Ah. A Madrid tenen el bocadillo de calamares, aquí tenim el bocadillo d'espaguetis.
0: Sí, m'esperava tantes respostes, però aquesta...
2: No.
0: O sigui, i d'on te surt això, aquest invent?
1: Bueno, ho fem molt a Senegal. Esmorzar, entropà amb espaguetis, era entropà
0: amb tonyina... Però són hidrats de carboni, amb més hidrats de carboni...
1: Pues sí.
0: Endavant.
2: Com se n'enterin Ramon Mirabet d'aquests esmorzars...
0: Entrepà d'espaguetis, ho fas sí, habitualment. Sí. Molt bé. Això entra dins de la dieta d'una model, com tu, no?
1: Bueno...
0: Perquè entenc que la dieta és una cosa que has de mirar.
1: A veure... Jo crec que depèn de la persona, eh?
0: Sí.
1: Jo...
0: Tu passes completament.
1: No passo, intento menjar el que... Bueno, que miro. Hosti,
0: molt bé. Mira. Escolta,
3: aquí,
0: fa uns mesos vam tenir asseguda aquí la Judit Mascó, també, sí. I vam dir que era l'única supermodel catalana. Deixa'm dir-te que veient el teu currículum, jo crec que ets supermodel, també ets una top model.
1: No? La Judit és una icona.
0: Sí, però, ostres, tu has voltat fort, eh? Fes-te una mica el xulo. On? Sí, hòstia. No, per quines marques has treballat?
1: Déu-n'hi-do. Vaig començar amb Prada, després amb Dolce & Gabbana, amb Dior, amb Chanel a Japó i a Senegal, Bottega Veneta, amb Moncler, que treballo molt, amb Hugo Boss...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Anar fent.
0: Escolta, com arribes a Catalunya? Això va passar el 2019, 2020?
1: Entre 2019 i 2018.
0: I per què, 2019, per què
1: sí.
0: Catalunya?
1: Perquè vaig conèixer un noi.
0: A Senegal?
1: A Senegal.
0: Sí.
1: I és d'aquí.
0: D'Artés?
1: D'Artés.
0: I què encarnava aquest d'Artés?
1: Bueno, sí.
0: No se sap.
1: No, li agrada anar allà i... Bueno, ens vam conèixer.
0: Allà us veu conèixer. Sí. I tu, quan estaves a Senegal, la teva intenció ja era dedicar-te al món de la moda? No, eh?
1: Ni somiar-lo. Perquè a casa dels meus pares, fins a 18 anys, no pots sortir a casa, no pot tenir mòbil i tal. I llavors...
0: No pots sortir de casa? Què vols dir, no pots sortir de casa?
1: No pot anar a vacances, el que pots fer és estudiar i regar horts, o sigui, els que tenim l'hort, els cabres, els pollastres i tot cuida de la casa.
0: La teva feina era aquesta i estava adjudicat que fessis això fins als 18 anys.
1: Fins que tinguis el batxillerat. Quan tinguis el batxillerat, llavors ets lliure. Pots sortir allà i te'n vas a estudiar a la uni. I ja vaig tocar anar a Dakar, que és a la capital de Senegal, on vaig començar a fer...
0: I allà què estudies?
1: Estudiava una formació en comunicació, l'art de bé parlar... Clar, per això quan he conegut la meva parella, m'escrivia paraules... Bueno, un missatge.
0: Sí.
1: O sigui, jo que estic allà aprenent el francès, a parlar bé, com poesia... Em trigava 5 minuts a entendre el que m'està escrivint.
0: Perquè en quin idioma t'escrivia ell?
1: En francès.
0: En francès, però un nano d'Artés. Bueno.
1: Un francès.
0: Francès, un francès.
1: Bastant just.
0: I, o sigui, us veu conèixer parlant francès.
1: Sí.
0: I ara en quin idioma parleu?
1: Català,
0: eh?
1: Sí.
0: No veu mantenir el francès, diguéssim, i us
1: no,
0: va passar
1: no,
0: el català
1: no.
0: Ràpid. Deixo estar, noi,
1: deixo
0: estar. I llavors arribes aquí, arribes a Artés, de cop entenc que el xoc és bèstia, Senegal-Artés.
1: Sí, molt bèstia.
0: T'adaptes bé? I,
1: sí.
0: I com arrenca el primer contacte amb la moda, amb el món de les passarel·les, quin és?
1: Va ser ell, primer, perquè jo vaig arribar aquí a embarassar ara 3 mesos.
0: Sí.
1: I tinc un nen de 6 anys, que es diu Nil. I, bueno, ha arribat la pandèmia, vam marxar a Senegal...
0: Vas arribar en bon moment, també, eh?
1: No? Molt bon moment.
0: Clar, arribes i de cop sí, tothom sí. Tancat a casa.
1: Sí, sí. I em diu... Bueno, ell no treballa perquè és tècnic de so.
4: Què vols dir, no treballa?
1: Bueno, perquè...
4: En aquell moment
1: ja havia la pandèmia...
0: Els tècnics de so ho van tenir complicat.
4: Sí, tens raó.
1: I em diu, algú ha de portar diners d'aquí a casa? I dic...
3: A treballar?
1: Exacte. I dic, però jo no ho sé, però jo vull cuidar el meu fill. No està treballant. I també no entenia l'idioma i tal.
0: Clar, clar.
1: I em diu, era Morel? I dic, ah, no. O sigui, ni de conya. No. I m'ha apuntat a una agència de Morel i jo no sabia. Era com em diu, tens una entrevista amb una agència. Com? O sigui, en plan broma. I dic, no, és de broma, no? Em diu, no, no, tu ves, i si sona alguna publicitat, pues ho fem.
0: Ja està.
1: I dic, vinga, va, deixa-ho anar.
0: I això?
1: Sí.
0: I pues... a partir d'aquí, després, el 2021, et converteixes en la primera model senegalesa en obrir una desfilada de Prada.
1: Sí.
0: O sigui, el 2021 fas història en el món de la moda, diguéssim. És la desfilada més especial per tu, aquella, a dia d'avui?
1: Jo diria que sí, perquè va ser tot... O sigui, va començar tot de... començar amb Prada és començar molt alt. Uh-huh. I... no sabia res. O sigui, he anat allà a fer el càsting i la directora de càsting em diu, aquí no caminem així. O sigui, i no, clar. Jo ja en plan, bueno, va, ja, estic aquí. I em diu... Em diu, aquí has d'anar a sèrio. O sigui, allà i tornes. Res més.
0: Uh-huh.
1: I vaig passar tot un dia aprenent a caminar.
0: Com recordes la trucada aquesta? Perquè entenc que reps una trucada d'algú que et fa aquesta oferta, no?
1: Sí.
0: On eres en aquell moment?
1: Estava a Rubí, a casa de la iaia del meu company, la Glòria.
0: Sí, a Rubí?
1: Sí, i em diuen, necessitem un vídeo de tu caminant.
0: Sí.
1: Amb roba de bany, amb un fred.
0: Com estic amb fred, amb roba de bany?
1: Feia molt fred i ens havíem de ficar, havia de fer la... el vídeo de càsting,
0: sí,
1: amb roba de bany a fora. O sigui...
0: Ah, o sigui, et truquen a tu i
1: sí,
0: necessitem aquest vídeo. Llavors
1: sí,
0: tu surts a fora, surts a fora a la plaça Rubí, diguéssim,
1: sí,
0: et fots un banyador a mes de gener o febrer,
1: sí,
3: i camines.
0: I camines per
1: Rubí.
0: L'estampa maca, també. Oh,
2: sí. M'imagino l'àvia del seu xicot, sí, dient, no has fet bé.
3: On va aquesta?
2: No has fet bé.
0: On va? El nano se'ns ha enamorat d'una mossa de Senegal. La tinc ara mateix en banyador, corrent per aquí fora, Rubí.
2: Que no sap caminar.
0: No sap que camina, raro. Déu-n'hi-do, no?
1: Sí.
0: I llavors envies el vídeo i t'accepten.
1: Sí, i diuen, sí, et volen veure. Uh-huh. I vaig anar.
0: Difícil aquell dia controlar els nervis, entenc, abans de sortir?
1: Sí. És la primera vegada, era com, uau. Estic vivint una cosa que no he somiat mai... i no m'esperava gens. Uh-huh. I a sobre em diuen, ets tu que obriràs el desfile? Era com...
0: La primera, eh?
1: Sí. Era com... uau.
0: Sempre penso que la pitjor por que deveu tenir les models és entrebancar-te, no?, en aquell moment.
1: Pues sí.
0: Perquè és de molt mal dissimular.
1: Pues sí. Ah, sí, costa molt.
0: Clar, clar. La gent ho veuen. Has entrebancat en alguna desfilada?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I què fas?
3: Sí, mira.
1: Bueno, segueixo.
0: Segueixes, amb dignitat.
1: Sí, sí.
0: Endavant.
1: Sí, sí.
0: És que ets el centre d'atenció, tothom t'està mirant en aquell moment.
1: Sí.
0: I gravant, perquè ara hi ha com una moda que la gent, no?
1: Clar.
0: Com ho vius, això, també? Està tothom amb el mòbil?
1: Bé, trobo que, bueno, són la gent, tota la gent que quasi venen allà, són gent influent.

0: res aquí, no, no, no. I els altres germans... Nosaltres som vuit germans.
1: Sí.
0: El germà... Hi ha un germà gran que ell sap que estic fent i em posa per històries i tal, compartim coses, i la germana petita, però...
1: O sigui, només ho saben dos germans dels teus vuit germans i el teu pare no en sap res.
2: No. I per què no li has dit al teu pare?
0: No, li he explicat. És que no li entra al cap,
3: no,
0: això.
3: No ho vol entendre.
0: Ja li hem explicat,
1: Ell no pot entendre que hi hagi algú que es guanyi la vida.
2: Uau!
1: Estem parlant d'un lloc que la seva... Bueno, deu estar cuidant un hort i unes cabres.
0: Li paguen per això? Perquè el meu company agafa el telèfon i li diu, mira, la teva filla ha obert un desfile a Prada i no sé què. I ha sortit en una revista. I, ah, li paguen per això? I ja està. Vale.
2: Que fort.
1: Clar, clar, home, és gros.
0: Sí, sí.
1: És gros, és gros. Sí. I els germans, per això, vull dir que entenc que contenta, no? Orgullosa i els germans
0: sí,
1: orgullosos.
0: Sí, molt, molt.
1: Has tornat a Senegal? Sí.
0: Cada any hi tornem de vacances uns 3-4 mesos.
1: Amb el d'Artés?
0: Sí.
1: A mi encara no m'ha quedat clar la primera vegada que hi va anar el d'Artés, què hi va anar a fer?
0: No, conèixer, suposo.
1: A conèixer a Senegal.
0: Sí, a conèixer. Ah. I va... Això és el que m'ha dit. Ja.
1: Ostres, tu. Escolta, vas aprendre català abans de venir cap a Catalunya o l'has après un cop has estat aquí?
0: O sigui, abans de venir a Catalunya, la primera paraula que... Bueno, és una paraula, és vale.
1: Vale.
3: Ah, mira,
1: la primera...
3: molt catalana.
1: Vale.
0: Perquè sentia la mare del meu company dient-ho sempre.
1: Vale.
0: I vale, se m'ha quedat vale. Però ja està, no...
1: Tu notes des de fora la diferència entre el català d'Artés i el de Barcelona?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, a veure, et pregunten d'on ets. O sigui, en plan, quan parles català, quan a Barcelona...
1: Aquest català d'on l'has tret?
0: Sí.
1: Clar.
0: Sí.
1: Els hi sona estrany a Barcelona el teu català.
0: Sí.
1: D'Artés. Escolta, a Senegal, no sé, hi ha altres noies que es puguin emmirallar en tu? La realitat d'allà, vull dir que m'has explicat abans que fins als 18 anys allà el més normal és que t'has de treure el batxillerat i no pots sortir de casa.
0: No, això jo.
1: Tu i prou.
0: Això és el cas
1: particular
0: del meu pare.
1: D'acord.
0: Sí.
1: Però hi ha altres nenes de les que tu diguis, hòstia, jo vull ser mirall per aquestes nenes també perquè puguin projectar la idea de ser models algun dia?
0: Moltes.
1: Hi ha gent que et coneix allà, vull dir.
0: Sí. I m'escriuen també per Insta per demanar consells, què han de fer per, no sé, per trobar una agència. Sí.
1: Mira, bueno.
0: Sí, és molt guai.
1: Entenc que
0: m'agrada molt.
1: És gratificant.
3: Està obrint camí.
1: Sí.
3: És una pionera.
1: No.
0: Clar. Que vegin que hi ha altres coses.
1: Igual si el teu pare veu que n'hi ha un altre que s'hi dedica, ho acaba d'entendre, també.
0: Espero que sí.
1: Escolta, fa més o menys un any vas fundar l'associació ULOC, on dones desenvolupen projectes per dones a la regió de Casamash, a Senegal.
0: Sí.
1: Quins projectes esteu fent ara? Què podem fer nosaltres des d'aquí?
0: Bueno... El que estem fent, ara ens acaben d'enviar la notificació després de quasi un any fent el tràmit de que sigui legalitzada aquí l'associació,
1: sí.
0: De que està legalitzada. Llavors estem esperant el NIF.
1: Un any per aconseguir un NIF?
0: Sí.
1: Això a Catalunya, no a Senegal.
0: No. A Senegal potser triga potser més, sí? Encara.
1: Sí. Bueno, vinga, pensava que seria més ràpid.
0: I, bueno, jo crec que seguint a les xarxes anirem pujant coses i...
1: Perquè quina és la idea? Quin tipus de projecte voleu tirar endavant?
0: O sigui, jo el que més m'importaria és que les dones poguessin ser independents i que es poguessin entendre que són fortes i que poden aconseguir tot el que vulguin a la vida.
1: Molt bé, sí, senyor.
4: Tot a la.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Tina, una paraula en català, tres definicions. Si l'encertes...
6: Atenció,
1: m'havien pres la llangonissa de sota la taula, no la trobava. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
1: La paraula d'avui és paura. Paura. Ah, paura. Por molt intensa. Paó, terror, esglai.
3: Després de l'intent d'atemptat, el president del Madrid no ha volgut seure més a la llotja per paura.
1: Bé, paura, coixinet que tenen els gossos a la part inferior de les potes que aquí...

0: Valdria l'empremta humana.
1: El gos del veí m'ha matat les gallines. No l'he vist, però just a la porta del galliner hi ha una paura marcada a terra que segur que és seva.
0: Sí, paura. Té un ús molt concret, sobretot en parlants d'origen castellà, quan es vol posar èmfasi descrivint una cosa molt dura.
2: Diuen que el Nacho Vidal aquell, que es veu que la té molt dura, hòstia, però ja pots comptar. Paura la del meu marit guapa.
0: A, B o C?
3: Jo crec que és la A.
0: La A. Correcte! Tina,
3: Tinc l'esmorzar ara, home.
0: Mira, entremig dels espaguetis t'hi poses llengonissa.
3: Aquesta és bona, eh?
0: Tina, Chichu, fort aplaudiment per ella.
4: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Et donarem esmorzar i una tassa de la Renaixença.
5: Peyu, avui no parlàvem del molí.
1: Encara de rato que no s'ha dit res del molí, Peyu.
0: Sí, home, sí, el molí, la Mercè Martínez.
5: Ah, la Mercè.
2: El molí. El molí gira i gira i gira. I mentre gira, el que fa és transformar. El blat es torna farina, les olives es tornen oli, el vent es torna energia... Però a l'avinguda Paral·lel hi ha un molí d'aspes vermelles que transformava les nits de Barcelona. Sabeu de què us parlo, no?
0: Del Molent Rouge del Paral·lel.
2: Del Molent Rouge del Paral·lel. El Molino.
6: El Paral·lel, el Paral·lel, el Paral·lel.
2: A finals del segle XIX i a començaments del segle XX, el Paral·lel era l'eix de l'oci barceloní. La ciutat era plena de teatres, de cafès, de música, de varietats. Era un espai popular, sorollós i, sobretot, viu. I al mig de tot aquest merder trobem el molí, no? Mm. Sempre va jugar amb els límits de la moral. Si cantava, si reia, si feia humor escènic intel·ligent i picant... El Molino era un espai de llibertat dins d'una societat que era bastant rígida.
0: Hi havia un Nacho Riera, Fel?
1: Sí.
5: Bueno, ja hem actuat i tots.
0: Ah, sí?
1: Hi he anat...
0: Viu fet cabaret?
5: No.
1: Jo he anat a veure la Susana Egea.
0: La Mira, Susana Egea.
1: Amb uns companys que un anava a la mili sí. I ens van fer fora.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Que gent d'Arbúcies a Barcelona.
0: Gent d'Arbúcies a Barcelona.
7: Que et facin fora d'allà. Que et facin fora d'allà.
1: No, que et facin
0: fora del Molino l'has de liar molt grossa.
1: Molt grossa. 18-19 sí. Anys. Ja. No vulguis saber-ho.
5: Misèria.
1: Misèria. Jo mateix ho dic, misèria.
2: Doncs jo ja us hi veia, allà. Allà, envoltat de totes les vedets aquestes. Perquè les dones, en aquella època, no tenien un poder real. Però... Allà hi havia artistes que atrapaven el públic i podien silenciar la sala a voluntat, que eren això, les vedets. Uh-huh. Eren les autèntiques estrelles del Molino. Hi havia la Bella Dorita, la Raquel Meller, la Merche Mar... Sense elles, el Molino no s'entén. Però els temps han anat canviant sí. I ara... A veure, el Molino s'ha transformat sí. En una altra cosa. El Molino
0: va estar tancat
2: no. Sí, durant 7 anys. I ara fa 4 anys que els focus tornen a funcionar, però no il·luminen les estrelles de les vedets.
0: No.
2: Il·luminen les estrelles de la música.
0: Ara hi fan música, bàsicament,
2: sí. Hi heu anat mai a fer un concert, a veure un concert, i heu anat a tornar-ho?
7: Jo allà vaig veure un concert del Quartet Merl.
0: Mira.
2: Ah.
7: Potser un tipus de combinació... música ben diferent de la que se feia anys enrere.
2: Ara en parlarem. La programació del Molino, hi ha artistes com ara mateix, com el Masoni, com el Roger Mas, o una persona que m'ha fet molta il·lusió trobar, que és la Gemma Humet.
0: La Gemma Humet?
2: I us explico perquè m'ha fet molta il·lusió, fora de guió.
0: Aviam.
2: Perquè el seu pare, l'Agustí Humet, va ser mestre meu, va ser profe meu de l'Institut del Teatre,
0: sí.
2: I sempre ens deia, heu d'anar al Molino abans que tanqui a veure el Molino, de veritat. No hi vaig anar mai.
0: Collons, Mercè.
5: El mestre, saps?
2: Però l'Agustí Humet era un enamorat del Molino. Ara, aquest any passat, ens va deixar el pare de la Gemma Humet, l'Agustí, i per això em va fer tanta gràcia trobar-hi la Gemma, no? I vaig dir, mira, ho linkaré per aquí.
5: Ben dit.
0: Molt bé.
2: La Gemma Humet hi actua el 20 de març i ja hi va actuar l'any passat i ho recorda d'aquesta manera.
8: Que és un lloc amb molta història, però alhora molt viu, molt del present. Sentir que... I porto el que sóc jo ara, amb les meves cançons, amb la meva manera de dir-les, i d'alguna manera deixar-me travessar també per tot el que ha passat abans allà. Sento que són unes parets que han viscut moltíssimes coses i d'una manera o altra això es nota.
2: Us heu fixat que parla dir les cançons i no de cantar les cançons.
0: Ah, per explicar alguna cosa, no?
2: Clar, perquè va més enllà. O sigui, la Gemma, si una cosa té, és que té una veu superexpressiva i dient això de dir les cançons és que li dona realment molta importància a les lletres i al missatge.
0: I el Molino es deu crear un ambient ben especial perquè entenc que no hi cap molta gent al Molino, no, actualment?
1: No, gaire. 80
0: 80 persones.
5: Sí.
0: Un centenar.
2: Jo hi aniré a veure-la, el Vin.
5: Sí.
2: Li he plantejat a la Gemma si ell es veuria, no?, cantant couplets com es feia al Molino.
8: Bueno, per què no? A mi m'agrada molt jugar amb el text, amb la intenció, amb el silenci, amb el gest. I el couplet, al final, és això, comunicació directa amb qui tens al davant. I a veure, ara qui vingui al Molino a veure'm en el concert, que no es pensi que faré couplets, per què no? Faré les meves cançons i les meves històries.
2: Doncs és una llàstima, amb la veu tan expressiva que té la Gemma, sí. Jo trobo que faria molt bé.
1: Sí. Jo li hauria fotut coros.
0: Sí?
1: Si hagués fet ella el couplet.
0: Quina cançó?
2: No. Us agraden els couplets?
1: Cuando espero al hombre que yo quiero.
0: Tu, Mercè, hauries de fer de couplotista. Sí. Allà,
2: mira,
0: al Molino.
2: De vegades faig algun bolo de couplets.
0: Veus?
2: Però...
7: N'ha cantat, n'ha cantat. Sí, el primer programa que vàrem
0: fer. Sí, senyor, me'n recordo.
2: És veritat, és veritat.
7: La solfejadora.
0: La solfejadora que l'havia cantat la Mercè.
2: Però és igual, no? Parlem de mi, parlem de la Gemma Homem.
1: No has cantat més en aquest programa.
2: Sí, que vaig cantar el Maricel.
0: Sí, que és veritat.
1: Però no has cantat més, eh?
2: Bueno, ja et cantaré algun dia una cosa. Però és que m'he de posar d'acord amb l'Arnau i és una feinada. Actualment, el dia que vosaltres feu la secció sencera...
0: Està fotent les culpes a l'Arnau, que l'Arnau...
1: I ara...
2: No, que és una feinada, perquè el que hauríem de fusionar...
0: Sí,
2: mira, mira, mira.
0: Ara
2: sortirà. La seva secció amb la meva secció i jo us cedeixo el meu espai i així feu una secció sencera, vosaltres.
0: Què vols dir?
5: Aquí li diu. Està canviant el programa.
0: Sí.
2: Bueno, doncs... Que...
0: Ja ho parlarem després.
2: Bé, ja ho parlarem. És igual, és igual. A veure, actualment costa trobar couplets al Molino, perquè la programació ha canviat moltíssim. Ara s'hi fa això, s'hi fa jazz, s'hi fa música d'autor, s'hi fa monòlegs...
0: La Gemma Homet.
2: És diferent, o potser no tan diferent.
0: Bueno, ara no es despulla ningú, ara.
2: No, ara no es despullen.
8: Que el Molino també havia estat en el seu moment un lloc underground, transgressor, i tinc la sensació que ara han agafat una mica aquest relleu programant músiques que no són mainstream, com el jazz, la cançó d'autor, propostes més petites o més delicades, que d'alguna manera són l'underground d'avui en dia. I això em sembla molt coherent amb la seva història.
2: Veus?
0: Bé.
2: Queda tot lligat.
0: Sí.
2: Queda
0: sí,
2: tot lligat.
5: Parla bé, la Gemma Homet.
0: Sí que parla bé.
2: Sí que parla bé.
0: Sí que parla bé.
5: Hi ha discurs aquí, eh?
0: Sí.
5: Té coses a dir, eh?
0: Sí.
2: No, i que al final no tot ha de ser un Palau Sant Jordi o un gran restaurant.
5: Ben dit.
0: Perquè el Lluís Companys no pots crear el mateix ambient que el Molino.
1: No.
5: Aquell caliu no hi és.
0: No.
1: Home,
0: no.
1: Si haguessin les vedets haver de córrer aquella platea de l'estadi de Montjuïc.
2: T'imagines?
1: Obrien rebentades, eh?
2: I tant, amunt i avall, baixant a platea.
0: Home.
2: A la primera falda t'hi asseus. En fi, és igual. Hi ha concerts que volen una paret plena d'història com les que té el Molino. I de moment, les aspes del Molino continuen girant. I mentre ho fan, continuen transformant les nits sense història en nits històriques.
1: Aquestes finals de Palau.
9: Aquests finals de Palau. Bravo. Aquests finals. Yeah, bloody.

0: Freguera.
1: Està fent la R francesa, aquesta.
0: Ah, és la R francesa.
2: No, és el sentiment.
0: El sentiment. Ah, t'agrada aquesta cançó, eh?
2: Trenca per dins.
0: Sí. T'he vist trencat en...
2: T'agafa els budells i te'ls...
3: Sí, és veritat.
2: Te'ls fot a les orelles.
0: Agrada, real. Arnau Tordera, què sona?
1: Avui música francesa d'aquesta que t'agafa els budells i te'ls posa a les orelles. Això és Non Generat Rien.
0: Jo sempre li havia
3: dit...
0: Li havia dit tota la vida Rien de Rien.
1: Rien de Rien, una peça composta el 1956 per Charles Dumont amb lletra de Michel Bocquer i que va popularitzar Edith Piaf. A mitjans del segle passat, l'Edith actuava sovint al Moulin Rouge de París com a cap de cartell. Una nit, un jove anomenat Yves Montand va fer-hi una actuació. A ella no li va agradar, deia que estava massa influenciat pels americans, li va canviar el repertori, la manera de cantar i vestir, i va començar amb ell una relació sentimental. Gràcies a tots aquests canvis, Yves Montand va començar una carrera estratosfèrica i tot plegat passava al Moulin Rouge.
0: Al Moulin Rouge, al Molí. Avui recordeu que dedicàvem el capítol al Molí.
2: Ha sigut molt maco,
4: molt ben lligat tot. Molt ben lligat tot.
0: Doncs escoltem Edith Piaf i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
4: Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Futugal.

0: Molt bé, molt bé.
1: No feu fer el gos al públic. Per l'amor de Déu.
2: Atenció, perquè el gos que tenim avui és Galego.
1: Galego.
2: Sí. Es diu Ramon.
1: El gos?
2: El gos.
3: Ramon?
2: El gos es diu Ramon.
1: Molt bé.
2: I viu a Sésamo, un poblet de la Corunya. Mireu-lo.
1: Aviam, en Ramon, el gos gallec.
4: Ui! Perfecte, Ramon.
1: Sí que té la mirada de gallec, eh?
5: Sí, sí.
2: Vota el PP. Sembla que estigui a la barra d'un bar.
1: Vota el PP,
5: Vota el PP, aquest gos.
2: Sí. No, és veritat. Aquest gos no pot votar
0: Està a punt de posar-me un orujo.
2: Qui ens ha contactat és en Javier, que és originari de Galícia, que fa 20 anys que viu a Santa Perpètua.
1: Mira.
2: Doncs bé, en Ramon és el gos del seu pare. I resulta que en Ramon és una barreja de races. El que vindria a ser un petaner.
1: Petaner, vaja, de tota la vida, sí.
2: En Javier ens ha explicat que els gallecs tenen un nom pels petaners. En diuen... Can de Palleiro.
1: Can de Palleiro.
2: Sí, no sé si ho he fet gaire bé, però...
1: Un gos del paller.
2: Un gos de paller. Sí. Ens han advertit que el Ramon és un gos de paller amb tota regla. I gallec fins al moll de l'os.
6: Doncs en Ramon està de sort perquè no sortirem de la Corunya.
2: Bé.
6: En aquest passeig us volem relatar la vida d'una heroïna que l'any 1589 va defensar les costes gallegues contra els britànics. Ens traslladem a una època de corsaris, de batalles navals i de disputes per un pam de costa.
1: Avui passegem el gos per la Corunya, any 1589.
5: Música del PP.
1: Però voleu deixar sentir la música?
5: Sí, sí, sí. És molt
1: mal. Silenci.
6: Tinc una aportació molt...
1: Silenci.
4: Digue'l, digue'l.
1: Silenci. Ara pots fer l'aportació musical?
6: No, que això que ha dit l'Àlex, música del PP, si us interessa, hi ha un canal de YouTube que es dedica a versionar amb diversos estils, tots els estils possibles que us podeu imaginar, l'himne del PP.
4: No.
5: Sí. Oh! Sí, sí, sí. És meu, el canal.
1: Sí?
5: No.
1: No. Existeix, això, eh?
6: Sí, potser no era l'aportació que esperaves,
1: no,
6: però és la que tinc per avui.
1: No, no.
2: Pensava parlaries de la flauta aquesta.
1: Comencem el passeig amb en Ramon per la platja de Santa Maria d'Osa, situada al costat de la Corunya. Us voldríem relatar un paisatge idíl·lic, però, bueno, em sap greu, no seria el cas. Som al 14 de maig i en aquella platjota fot un fred que pela. Sembla ple hivern i bufa un vent horrible. Fa mal temps, però en aquella platja perduda de la mà de Déu hi trobem molt ambient. Enmig de la sorra hi ha un campament anglès. No són turistes, eh? No. És un campament militar. Resulta que el Regne d'Espanya està en guerra amb la Gran Bretanya. Ah. Des de fa dies, els anglesos estan assetjant la ciutat de la Corunya. El capatàs dels britànics, en Sir Francis Drake.
0: Ui, és famós aquest.
1: Sí.
0: Aquest, és, sí. No sé per què, però aquest...
5: Sí, sí.
0: Aquesta és la meva aportació.
3: Sí, també. M'estimo més la de l'Arnau, eh?
1: Sí, bueno.
3: Bueno, també
1: ja han de ser totes del nivell, si voleu, ja vaig tirant, eh? No.
3: Has vist que he estat callat, jo?
1: Sí, sí, sí.
3: Dic, no val la pena portar...
1: Un home que els espanyols consideren un corsari sense escrúpols i que els anglesos consideren un dels seus almiralls més valuosos.
7: Ah, és maca, Galícia, hòstia. Quin bon dia que fot. Cuideu quin sol. Cuideu quin sol. Molt millor que Anglaterra, eh?
1: Aquest que parla és en Francis Drake.
0: Locardi, eh? Sí.
1: El tens aquí al costat, el famós.
7: Per això deies que el coneixies d'algú.
0: Ja.
1: En Francis Drake.
0: Francis Drake.
1: I això que acaba de dir, del bon temps i del sol, ho acaba de dir realment amb un cel ple de núvols negres darrere seu, però, noi, en Drake està encantat amb el clima gallec. Ell i els seus homes pensen que aquella platja és el paradís.
7: Quan guanyem la guerra, em faré una caseta d'estiuetge aquí.
1: Ah, sí?
7: Aquí mateix, aquí a peu de platja. És que fot un sol tot el dia aquí, que és acollonant, és acollonant.
6: Senyor meu, no hauríem de preparar una estratègia per derrotar l'enemic?
7: Deixa estar, home, noi, deixa estar res. Això ho tenim guanyat, home, guanyat.
1: Sembla que vagi una mica sobrat i que es faci el fanfarró, però és que en té motius, eh? Heu de saber que ell està al capdavant de la flota anglesa anomenada la Invencible.
7: La Invencible, saps?
1: Sí.
7: Com
1: la Invencible.
7: Eh? Fot impressió, no, aquest nom? Tu, Esteu, com coneixes?
0: Sí, molt, molt.
7: T'has acollonit o no?
1: La Invencible anglesa, eh? Perquè hi ha dos Invencibles.
0: Vale.
1: Hi havia una Invencible que era l'espanyola. Nosaltres parlem de l'anglesa.
0: Ah, sí?
1: Estigues al cas d'això, Xurier.
0: Vale, vale.
3: Clar, que ho diem.
1: La Invencible anglesa.
0: La Invencible anglesa,
1: sí.
0: No l'espanyola.
1: No, l'armada Invencible, la força naval britànica impossible de destruir. Almenys això diuen ells.
7: Home, collons, esclar, que ho diem. Vull dir, aquesta batalla... Hòstia, que la tenim guanyada, però...
1: Vas fort, eh?
7: Va, estàs amb un braç lligat aquí darrere, te la guanyo.
0: Ho va ferir.
1: La veritat és que els gallecs ho tenen fotut, eh? La Corunya està assetjada per 8.000 soldats britànics. De moment, en Drake i els seus homes ens han acollit amb els braços oberts. No s'han adonat que el gos que estem passejant és gallec. És un amic dels anglesos. Però hem de vigilar perquè les males llengües diuen que en Francis Drake és un pirata sanguinari. A nosaltres, de moment, ens sembla, bueno, un home bastant cordial.
3: Sí, tu vens de Catalunya.
1: De Catalunya, Francis.
3: Catalunya, eh? Quin temps falla?
1: A Catalunya?
3: Sí, vull dir, aquí es fot sol com aquí a Galícia?
1: Sí, més o menys, sí.
3: Es posa un orujo, vols prendre alguna
1: cosa? Últimament sembla Galícia.
2: Sí, no?
1: La veritat és que sí. Ara mateix els anglesos s'han fet els amos dels barris costaners de la Corunya. El barri de les Peixateries ha caigut a les seves mans.
3: Ah, els espanyols han acabat cedint, home, què vols?
6: No li recordo que encara no hem guanyat la batalla.
3: Noi, noi! Tia, trobo que per ser de l'armada invencible ets un cagadubtes, eh?
1: Yeah. Els soldats espanyols s'han fet forts a la part alta. Aquesta és la zona vella de la ciutat i està fortificada amb unes muralles més altes. De fet, tots els habitants de la Corunya han fugit de les seves cases i s'han refugiat a la part alta. Com si ara els espanyols ataquessin Barcelona i anessin tots els habitants a les Corts.
3: Per exemple.
1: S'entén l'exemple?
0: No. Sí, bueno.
1: A Pedralbes.
0: Més a Montjuïc.
1: A Montjuïc.
0: Sí, Montjuïc.
1: Montjuïc. Ara sí. Montjuïc. Tenen por que en Drake executi a la ciutat sencera. Ja hem comentat que en Drake és considerat un pirata torturador.
3: S'han dit moltes ximpleries de mi, eh? Sí. S'han dit, vull dir, unes bestieses. Jo sóc un militar que lluito per la reina Isabel d'Anglaterra. No sóc un criminal.
6: Senyor meu, què en fem d'aquests presoners que acabem de capturar?
3: Talla'ls-hi la llenga, lligau-los amb cadenes i foteu-los a mar.
1: Home, home, per no ser un criminal, déu-n'hi-do.
3: Ah, no, collons, però que no pateixin.
1: Ah, no, ja. Ah. Els rumors eren certs. En Francis Drake està ben tarat. Resulta que tortura per plaer, encara que els presoners siguin civils. Deixem els anglesos enrere i entrem a veure el calvari que viuen els defensors de la muralla. Els gallecs, que estan aguantant com poden. Davant de 8.000 soldats anglesos, hi ha 1.500 combatents, entre soldats del rei i la milícia local. Insistim, 8.000 anglesos, comandats per en Sir Francis Drake, contra 1.500 gallecs que, bueno, ho tenen difícil.
3: És com ja ho tenim guanyat. Prometo ser compassiu amb qui rendeixi, eh? Vull dir, només us tallaré la llengua.
1: Collons, déu-n'hi-do.
3: Bueno.
1: La situació és tan compromesa que els civils també han de col·laborar en la defensa, fins i tot... Han ordenat que els nens gallecs busquin pedres i les tirin al cap dels anglesos quan arribi l'atac final. Estratègia justeta, al meu entendre.
0: Oi, és el que hi ha. És el que hi ha.
3: Niño, coge una piedra, almenys.
0: Apunta-la a la cabeça.
1: Entre tots aquells civils...
3: Aquest és un gallego que va venir d'Andalusia, no?
1: Sí.
0: Ai,
1: el gallego
0: és el que hi ha.
3: Coge la piedra.
0: I la punta de la cabeça.
1: No ho saps fer, Xuriguera. Tens moltes altres virtuts, sí, que ara no vull relatar.
3: No.
1: Però és que aquesta no. Aquesta no.
3: Parlar gallego no...
1: No és
3: ara, jo algun dia a les 4 de la nit...
1: T'ha semblat que parlava gallego, eh?
3: Gallego-alemany. Capaç de barrejar el gallego amb l'alemany.
1: Entre tots aquells civils destaca un matrimoni que serà important per la història. Us presentem en Gregorio de Rocamonte, un humil carnisser de la Corunya que s'ha trobat enmig de tot aquest merder. Boas tardes.
0: Boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Boas tardes.
1: T'ha tocat fer el gallego al final.
0: Boas tardes.
3: Però només diré això i prou, eh?
1: Ei.
0: Boas tardes per dir alguna cosa, eh? Perquè ja veieu quin panorama tenim, eh?
1: La moral...
0: 8.000.
1: 8.000.
0: 8.000 de los de fuera, eh?
1: Ingleses.
0: 8.000 que nos vienen a hostiar, eh?
1: A cabeça.
0: A cabeça, no cago la llengua.
1: Se te'n va a l'eusquera una mica. Sí. Se te'n va al basc.
3: És un català.
1: La moral és baixa. També és veritat que els gallecs ja de per si tampoc són gaire alegres, eh? En aquest aspecte s'assemblen una mica als catalans.
0: Sí, no, això ho tenim.
1: Una mica...
0: Sí. Companys, ho tenim ben cardat, eh?
1: Sí.
0: Només ens queda resistir fins al final i acceptar la mort.
2: No diguis aquestes coses, home. Prou ensorrats que estem.
1: I la que la renya ara mateix és la seva esposa, la Maria Pita, una humil camperola. Sense buscar la glòria, la Maria es convertirà en l'heroïna d'aquesta passejada.
2: Jo?
1: Sí.
2: Pobre de mi, però sóc una humil gallega i prou.
0: Bueno, Maria... però fot uns percebes.
1: Ah, sí?
2: Ah, sí, això sí.
0: I un pop a fèria.
2: Sí.
0: Boníssim. Boníssim.
2: Queda molt bé, molt tendret.
0: A casa som carnissers, però el pop a fèria que fa aquesta... Oh.
1: Sí. Com s'ha de fer perquè et quedi tou el pop?
0: Hòstia.
2: Ah,
3: és difícil d'explicar.
2: A
1: vegades... Quan,
2: si ho sabés, quan,
1: si ho sabiguessis, potser més, seria més fàcil.
2: Seria més fàcil, segurament. Veu que s'ha d'estovar i s'ha de bullir moltes hores.
1: Ja,
2: eh?
1: Ja, ja.
0: Ha d'espantar.
1: Ja, ja, ja.
6: Tres cops.
1: Arriba l'hora de la veritat. Arriba un atac anglès que rebenta la muralla i comença el combat cos a cos. Ja hi som, eh? Ja hi som.
0: Vinga.
1: Ja hi som.
0: Valents, aquí, eh?
1: Els anglesos entren amb força. Els nens gallecs els tiren pedres.
0: Ah. Ja.
1: Per sorpresa de tots, la tàctica no funciona.
2: Ostres!
0: Oh. Ara, més grosses, collons!
2: Ah.
0: Agafeu pedres més grosses!
1: Un dels primers de caure és en Xuriguera, en Gregorio, el carnisser. El pobre Gregorio queda ferit de mort.
0: Un derbi.
2: Oh.
1: Esterracat a terra, s'acomiada de la seva muller, l'experta en fer pop a la gallega. Desconeixem les seves últimes paraules, però devien ser alguna cosa semblant a això.
0: Maria.
8: Gregorio.
0: Maria estimada.
8: Gregorio estimat.
0: Agafa'm. Agafa'm la d'allò.
8: Què?
0: La mà.
8: Ah.
0: Agafa'm la mà.
8: No, no parlis, estimat.
0: Que defalleixo.
8: No, no, no, no, no. Guarda les teves forces.
0: Maria, m'ha arribat l'hora. Només et vull demanar una cosa.
8: Digues.
0: Que no és cap porqueria.
8: Ai. Xuri, concentra't.
0: Et vull
8: demanar... Digues el que sigui.
0: Et vull demanar que cuidis el negoci, Maria. Cuida la carnisseria.
8: I tant que sí.
0: Sí.
8: Pots abandonar aquest món ben tranquil.
0: També et vull demanar una altra cosa, Maria.
8: Digues.
0: No et casis. Per favor, per l'amor de Déu, no et tornis a casar.
8: No et preocupis. La carnisseria està en bones mans.
0: No, no, no, Maria. Maria, no ho deia, no ho deia. El casament em preocupa, Maria. M'ho promets?
8: No et cansis, estimat.
0: No, és que no m'agradaria que un altre home darrere el meu taulell... Saps?
8: Tu tranquil, descansa. Vés-te'n en pau, estimat Gregorio.
1: A Gregorio, el carnisser coronyès, ha mort enmig del combat.
0: És dels finals més heroics que he tingut.
1: Sí, sí, sí.
3: Bueno,
1: i és real, eh? A més és real.
3: Heroic, posa tan pixat a la cara mentre es mories. Eh?
1: Veient el seu marit mort, la Maria pita, s'arma de valor
0: sí.
1: I encapçala un contraatac al crit de...
9: Que entanya honra! Que me siga!
1: Qui tingui honor, que em segueixi. D'aquesta manera, la Maria es converteix en la punta de llança del contraatac gallec. En veure aquella dona fora de si, els altres combatents s'uneixen a l'atac. La Maria agafa una pica i travessa l'estómac de l'alferes britànic.
9: Aquí teniu maleïts britànics.
10: Oh, veieu com no estava guanyat, senyor meu.
11: Retirada! Oh. Tothom cap als vaixells!
1: En Francis Drake ordena la retirada. Mentrestant, segons la llegenda, la Maria Pita captura una banda britànica, una bandera britànica i carrega contra l'enemic que està fugint cap a la platja.
9: Escolti, què vol dir, segons la llegenda?
1: Que
9: això va passar, eh?
1: Sí.
9: A més, el meu marit ha mort, eh?
1: Ha mort.
0: Aquesta és la meva Maria.
1: Ha mort.
0: Molt bé, Maria.
9: Que entanya, honra, que me figa!
1: Sí, Maria, sí.
9: Sí.
0: Que l'empenya la honra.
1: Sí. Moment, però hi ha una part de llegenda. Vull dir que la història de la Maria Pita s'ha anat glorificant amb el pas dels anys. Però queda clar que ella va ser una de les persones clau per guanyar la batalla.
9: Ah.
1: Per cert, Xuriguera.
0: Digue'm.
1: La Maria.
0: Sí.
1: Es va casar dues vegades més.
0: Filla de puta.
8: Què havia de fer?
1: Però la carnisseria intacta, eh?
3: Això sí.
0: Negoci bien d'un pop, eh?
1: I el rei Felip II li va atorgar un sou vitalici de militar.
9: A la Maria. La Maria.
1: Bravo, la Maria.
9: Clar que sí. I en Ramon?
1: En Ramon? Qui és en Ramon?
9: El gos.
1: Ah, és veritat.
3: Pensava que era el que s'havia casat amb segones núpcies. Sí.
1: El gos de Galícia.
9: Podria ser.
1: El petaner de Galícia.
3: El gos de Paller.
0: El candiro de Palleiro.
9: Can de Palleiro.
1: Can de Palleiro gallec. En Ramon ha...
9: Què? No fotis, eh?
1: Era dels gallecs, eh? Van guanyar.
0: Van guanyar.
1: Per tant...
0: Els enemics eren 8.
1: Ha sobreviscut! Per un gos gallec com en Ramon ha sigut tot un honor participar en la defensa de la Corunya del
0: 1500...
1: De Corunya.
0: Hem estat dient la Corunya tot el rato, és a Corunya. Hem de repetir-ho tots. Hem de repetir-ho tots.
1: Xuriguera, just en aquest moment, jo tinc uns segons molt concrets per poder dir aquest text que ha de quadrar amb la música de l'Arnau i la Laia.
0: Hem de ser rigorosos.
3: Bueno, només portem 140 programes, Peyu.
1: Veus que s'acaba? I no he tingut temps de dir el que havia de dir per culpa teva. Ara ho hauré de dir tot fora de la música. Vols dir-ho tu?
0: No.
1: Llegeixo-ho tu.
0: Estic en contra...
1: Llegeixo-ho tu.
0: Estic en contra...
1: Que tens el guió aquí? Llegeixo-ho tu.
0: Per un gos gallec, com en Ramon, ha sigut tot un honor participar a la defensa de A Corunya del 1589. Una batalla que es va fer famosa, sobretot, gràcies a l'actuació de Maria Pia.
9: Sí!
0: Que va capitanejar les forces gallegues cap a la victòria. Finalment, l'armada invencible, la de veritat, l'anglesa de Francis Drake va haver de fugir amb la cua entre cames.
3: Ara Maria Pia i es deia Maria Pita.
0: Ho hem de repetir.
7: Llegeixo tu, Peyu.
0: Ho hem de repetir.
1: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi amb menys d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs que aquest perill d'incendi al plafa doncs augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana és el que preveiem, doncs i que no descartem doncs que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Un a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
4: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
5: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
6: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
5: Este reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
7: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo, perquè no passi. Els altres termes que són veïns, que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc, i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
5: Hi ha 10.000 persones evacuades, com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
8: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja ens havien dit tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc, jo no m'ha conegut mai.
5: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià, per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
9: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
10: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
11: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
10: I a tocar d'aquí, el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
12: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
10: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
0: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carmany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental i també s'ha referit un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
0: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
0: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig, tot i que va néixer a Rússia fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei i secrets, s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu, en canvi, que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
20: We're going to be hitting them very hard.
21: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà. Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
22: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
23: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
22: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3cat.info.
2: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat.info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
3: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
4: Demanem una reforma urgent del Codi Penal on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
3: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
6: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És meravellós, perquè la gent que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
6: Aquest joc

0: Esports.
1: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
2: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
3: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: Joan García reincorporarà la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
2: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
2: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de la lesió de Lain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
2: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
0: 3CAT Info.
2: Obrim plana poliesportiva. Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Burkan Brest de la primera

divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. A l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea. Ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la Justícia Europea la llei d'amnistia, i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3cat.info.
6: Només cal esperar, i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien cloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3Cat Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
11: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu, el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i, a partir del setembre, el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
9: 3Cat Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
12: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
0: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des d'Assalt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
13: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900-900-120 i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
14: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
0: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant.
9: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
16: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. Un miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
17: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
18: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes. I que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
19: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
20: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
19: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
21: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
19: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
22: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
23: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
22: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys ja ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
24: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
25: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
24: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
25: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
24: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
26: Seguim amb aquest compromís. Simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
24: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glen Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. Will you have suffered? El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego por eso corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona, Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. Dos apunts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio i ànims amb aquesta calor, perquè avui ens llevem amb 17 graus a Cardona, 22 graus a Banyoles, 26 a Vinebre, i això, entre d'altres coses, farà que 380 municipis del país estiguin avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. Ahir ja vam tenir 3 focs en 24 hores. Afortunadament, tots 3 estabilitzats ja, però s'insisteix que avui encara pot ser pitjor precisament per aquest augment de les temperatures. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: Molta més calor avui tindrem?
1: Doncs encara podria pujar un grauet més. Per tant, aquests valors de 35 a 40 sovintejaran de nou a tot l'interior del país, amb aquests pics de 40, potser 41. Avui potser hi hauria el topall d'aquest nou pic de calor en sectors del Pla de Lleida, i no es pot descartar també en algunes valls del Piau, com va passar ahir, que a Bossòst es va arribar als 40 graus. Bé, situació doncs de calor extrema avui, novament. A la costa potser els valors no seran tan alts, però en canvi compensa la sensació de calor notable i intensa l'aixafogó, que es mantindrà ben present. Una jornada, malgrat tot, de sol, de bonança, d'estabilitat. Alguns núvols baixos hi ha en sectors de la costa, de manera molt puntual. Poden reforçar-se un altre cop de cara al vespre i anar-se desfent al llarg d'aquest matí. I poques nuvolades de tarda. Per tant, esperem pocs ruixats de moment en zones de muntanya, cosa que demà podria canviar, sobretot de cara al vespre, a l'Alpina, amb l'arribada d'una petita cua de front, que faria, bàsicament, doncs, que la temperatura pogués perdre alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Així tindrem el panorama d'aquest dijous. Encara podria pujar un grau la temperatura, deia el Jofre, i d'aquí aquest risc d'incendis que ja ens deien ahir que avui segurament seria pitjor que ahir. Tenim uns 380 municipis en risc alt o extrem de foc forestal. Tot això, mentre tenim bones notícies, els incendis d'Àvila i de Madrid estan tècnicament estabilitzats.
2: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila, es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia ahir última hora el ministre de l'Interior. Aquesta és la bona notícia. La mala és que tenim un incendi nou a Zamora, que ha fet evacuar 12 municipis, i sobretot que continua sense control el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
3: En principio los trabajos continúan y hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
0: És el que deia Antonio Rodrigo, director de l'operatiu dels bombers en aquest incendi de la Vall d'Uixó. Tornem avui en directe al matí de Catalunya Ràdio en aquests dos incendis, aquests dos grans incendis, el de Madrid i Àvila i el de la Vall d'Uixó, per saber l'última hora. Per cert, parlant d'última hora, en un incendi, però no forestal, en un incendi en un pis, aquesta nit dues persones han quedat ferides greus a Molins de Rei quan hi ha hagut aquest incendi en el seu pis, que encara s'està investigant. Tot això, com dèiem, amb un nou episodi de calor que també, com ja fa dies que alertem, té conseqüències en la salut. El dispositiu de la Generalitat que està monitoritzant els efectes d'aquestes altes temperatures confirma que la majoria de cops de calor, d'insolacions, passen en gent jove.
4: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant, i bueno, i quan se volen adonar potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que ens deia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio el Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Això afecta molt especialment, ell ho deia, les persones que treballen. Avui, de fet, la CGT farà una concentració per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant de les onades de calor. Ahir vam veure, per exemple, com els treballadors de la Sagrada Família també es mobilitzaven, protestaven, perquè deien que no se'ls protegeix prou d'aquestes altes temperatures. En fi, a banda d'això, d'aquesta nit, notícia de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra mort violenta. La mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta que hi hagi cap persona detinguda. Sí que està detingut, en canvi, ho explicàvem ahir a aquesta hora. És un home que passarà avui a disposició judicial. És el que està acusat de matar la seva parella, també en aquest cas a Barcelona, al districte de Sant Martí. Ara s'ha sabut en aquestes últimes hores que ella també havia estat detinguda. La víctima mortal també havia estat detinguda, acusada precisament per l'home que detingut de maltractaments tant amb ell com els fills de la parella. Tot això pel que fa a les últimes hores, que en el terreny polític, dos noms. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
5: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: És el que deia ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid després que el diari El País revelés que el seu govern ha comprat un àtic de 485 metres quadrats a una de les zones més cares de Madrid, a Chamberí, perquè el faci servir la presidenta. Com sentíeu, ella diu que és per fer reunions, bàsicament, però avui el diari El País diu que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que només s'hi pot viure, és a dir, que les normes municipals de Madrid impedeixen destinar aquest pis a l'ús professional. L'altre nom de les últimes hores, Zapatero.
6: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Això és el que deia la setmana passada l'expresident espanyol, però la novetat és que el jutge que l'està investigant ha autoritzat la policia perquè investigui no només els comptes bancaris de l'expresident, sinó també els de les seves filles i els de la seva secretària. I pel que fa als esports, la FIFA ha obert expedient pels incidents després de la final del Mundial, aquella picabralla, a diversos jugadors argentins, però també a Gavi, el jugador del Barça, per actitud antiesportiva. Això mentre fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar el projecte de la FIFA, bàsicament de privatitzar el Mundial. Mantinguin els interessos privats fora de l'esport, va dir ahir el comissari de Joventut i Esport des de Brussel·les, que va avisar que examinarà si aquesta història cau dins de les competències de la Unió Europea per prendre alguna mesura. I un parell de qüestions de l'actualitat musical. Una, avui Kanye West actua a Madrid, és cridaner perquè és un dels pocs llocs on l'han permès actuar després de les declaracions antisemites o lluant Adolf Hitler que havia fet el raper. I la segona, de les notícies més tristes de les últimes hores.

És dia d'enyorar molt Glenn Hansard. Òscar, la millor cançó per Once, que va morir en accident de moto als 56 anys. La xarxa s'ha omplert de condol per Glenn Hansard, que havia actuat moltes vegades a Barcelona, l'última vegada fa ben bé un parell d'anys.

0: Són les 7 i 8 minuts, així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, amb Ignacio Rigau, Jordi Mir, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Però, de moment...

0: Repassem i ampliem algunes de les notícies que hem comentat ara mateix amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Persisteix.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, malgrat el perímetre, ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa.
0: Anem a la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers són prudents. El foc continua actiu 6 dies després i parlaven de nit decisiva per poder determinar l'evolució d'aquest incendi. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
4: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
3: No ha aumentat el perímetre ni les hectàrees afectades, que continuen sent 9.300, però es mantenen els evacuats, 10.000 veïns de 14 poblacions que per ara no poden tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desescalada.
5: A les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya. Després que ahir s'estabilitzessin els focs, els veïns han pogut anar tornant a casa seva. La majoria comproven que el paisatge és molt diferent a com era quan van marxar corrents.
0: Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna, Montse Poblet.
6: Aquí a Pelayos de la Presa el foc ha estat devastador. Les flames van encerclar el nucli urbà i s'han acarnissat amb els boscos i amb les cases dels afores. N'hi ha desenes de calcinades i fins i tot les que han pogut salvar les seves estan destrossats pel que s'han trobat després de gairebé una setmana evacuats.
7: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera, el monte que tenemos arriba se ha quemado todo, todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también, gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno pues se ha quemado todo. És una pena.
6: El foc es va estabilitzar ahir a primera hora de la tarda i pràcticament tots els evacuats van poder tornar a casa seva. Als pobles, la Guàrdia Civil manté les patrulles perquè si algú troba a faltar alguna cosa pugui fer la denúncia ràpid. Des de Pelayos de la Presa, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 a Catalunya.
8: Ahir a la tarda hi va haver 3 focs. Un a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que va cremar 11 hectàrees i va obligar al confinament de 600 veïns. Un segon a Canyelles, al Garraf, amb una hectàrea cremada i 3.000 veïns confinats. L'alcaldessa Rosa Huguet explicava que l'origen era una imprudència.
9: Uns nois que estaven fent el que no tocava, no es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
8: I un tercer a Os de Civís, a l'Alt Urgell, que va cremar 3 hectàrees de vegetació.
0: Sense abaixar la guàrdia.
2: 380 municipis estan avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país també ha disparat el risc i això fa que els agents rurals hagin de tancar els accessos a 7 parcs naturals.
0: Més detalls, Oriol Pujador.
10: En nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, hi ha un centenar de municipis, mentre que en el nivell 3, que representa un risc molt alt, n'hi ha 280. Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, a la alertat a 3Cat Info que aquestes xifres encara augmentaran de cara al cap de setmana.
11: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana és el que preveiem.
0: Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio. Mai vistes.
5: El Meteocat avisa d'alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra pel fenomen del Niño. Tot i això apunten que Catalunya no rebrà els efectes fins a la primavera.
8: El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i de retruc els patrons de pluja de temperatura. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
12: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
8: El tren d'onades de calor que patim aquest estiu no hi tenen cap relació.
0: Avui en parlarem a l'Àgora, amb la Sarai Sarroca, justament per veure què hem d'esperar d'aquests fenòmens en els pròxims mesos. I més a fons.
2: Llum verda del jutge Calama perquè la policia investigui els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132 milions d'euros sense hipoteca.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
1: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Per tant, aquesta casa de 132.000 euros que s'està investigant és un dels punts claus en aquesta investigació. I mentrestant, ho dèiem abans, eh? Atenció amb això. L'Àtic.
5: El que ha comprat la Comunitat de Madrid i que Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. L'oposició critica l'operació i li demana més explicacions. La presidenta madrileña diu que se sent perseguida.
13: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
5: El nou àtic és a Chamberí, té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa.
0: Surt del pas.
8: Pedro Sánchez justifica l'indult parcial que el govern espanyol ha concedit a Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
0: Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
14: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
15: Eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, esto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
14: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. Des de Palma, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, nova mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca i al vespre en un ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer.
5: Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda.
0: Historial.
8: Els Mossos havien detingut fa dues setmanes la dona assassinada ahir a mans de la seva parella a Sant Martí perquè l'acusava de maltractaments a ell i als fills. Avui l'home passarà a disposició judicial. A migdia hi haurà una concentració de rebuig a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Més detalls, Alia Forment.
16: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
17: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
16: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, el telèfon de la Generalitat d'Atenció a les Víctimes és el 900-900-120. 900-900-120 és una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. I accident mortal amb una mina.
2: A Súria, al Bages, ahir va morir un treballador de 26 anys a qui li van caure sobre unes roques que es van desprendre de les galeries. L'accident va obligar a evacuar 200 persones. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
18: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
5: Fa 3 anys hi va haver un altre accident mortal a la mateixa mina amb 3 persones mortes. Arran d'aquell fet, Indústria inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
0: Hores extres.
8: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Això suposa un estalvi molt important pels empresaris. Ho denuncia Comissions Obreres.
0: Més detall, Rafael de Ribot.
19: Són els càlculs que fa Comissions Obreres. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
20: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
19: Segons Comissions, en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després d'aquest estiu per auditar el que consideren un abús. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El RAS.
2: A Lleida ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al carrer en una situació inèdita a la ciutat. Darrere hi ha l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Lleida, Júlia Albacar.
21: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que no ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
22: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si està en alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
21: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de vuit, exemple.
5: Salvador Illa posa d'exemple Singapur com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers. El president de la Generalitat ho ha dit en el seu final de viatge oficial, que també l'ha portat al Vietnam.
0: Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
23: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir-se amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
24: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants. Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
23: Per assemblar-s'hi, ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
24: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
23: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions, però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I es defensa?
8: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Reitera que no hi va tenir res a veure.
0: Clara Jordan.
25: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
26: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
25: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal i com preveu la normativa. Des de Girona, informa Clara Jordan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'Aliança, multes parodi.
5: El Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que facin discursos d'odi. La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu.
0: Txell Vallespí.
27: El text que han registrat aquests 5 grups parlamentaris castiga les expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi amb multes d'entre 600 i 6.000 euros si la infracció és greu. La sanció pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu i si és lleu quedarà en una amonestació pública. Tot això quedarà integrat al reglament del Parlament que té rang de llei i per tant les sancions tindran cobertura jurídica. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3CatInfo.
28: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
27: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El punt de mira.
8: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola infiltrats en moviments socials i independentistes.
0: Entren nadant.
5: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nadant i això fa la diferència. Una
27: sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya així, nedant.
8: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones que esperen a fora, en un campament improvisat. El president de Ceuta, del PP, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
0: I tornen.
27: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar Nord-Americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president Donald Trump ja ho havia advertit.
1: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
27: Alhora creix la por per a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, són les 7 i 24 minuts. Sem a la informació esportiva al Mapau Dax. Pau, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Fermín deixa enrere setmanes que admet que han estat difícils.
3: El migcampista del Barça va reconèixer ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans

0: Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.
1: I encara parlant del Barça, Joan Garcia, ambiciós.
0: El porter del Barça, que encara és de vacances, va assegurar en un acte al seu campus a Tordera que aquest any vol la Champions.
2: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
0: El de Sallent explica que s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Joan Garcia es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. Va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superior als 200 milions d'euros.
1: I empat de l'Espanyol.
0: El primer partit dels blanquiblaus contra Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc, blanc i blau, Urco, al final del maig.
3: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
0: Ahir també va empatar el Girona, 3-3 contra el Castelló, i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser...
6: el 51.971 de la sèrie 42.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un parell de minuts una mica més i arribarem a 2:15 i arribarem repassant un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
9: Tenemos una temperatura de 24 grados. Oiga, apague el teléfono.
1: De moment no hi ha cap incidència remarcable en aquesta vaga a l'aeroport.
10: Això no és el que deies aquest dematí, Fede. Vale? Sí. Això no és el que deies aquest dematí. Aquest
1: a veure, tenim una trucada al telèfon del directe. Amb qui parlem, sisplau?
10: Amb qui parlem, sisplau? Però tu què t'has creído? Ho saps perfectament amb qui parleu. Amb la Marta de Sant Celoni.
1: Hola, Marta, com estàs? Feia dies que no presentava jo.
10: ¿Quieres que te diga cómo estoy? Pues mira, ara mateix has ido dentro d'un autocar, ¿vale? Por algún lugar del sur de Francia.
11: Ah, mira,
10: ¿vale?
11: Es maco.
10: Dirección Atenas. En autocar. No sé si lo has entendido bien, ¿eh? En autocar, sí. ¿Vale? Con el Aarón y el Aitor.
12: Aarón,
10: ¿vale?
12: I Aitor són els seus...
10: Els teus fills,
12: sí. Tenen nom de tenir molt de TDA, tots dos.
11: No.
12: Escolta, ah, bueno. Marta, veia planasso, no? En el sentit de que Quim Pal anar de Sant Salvador. Calla, Marta! Per favor.
10: No, què me vas a preguntar?
12: No, que t'anava a dir que tu sempre et queixes de Rosalies. Encara deu ser pitjor anar de Sant Celoni a Atenes en autocar, com dius.
10: De verdad que estás de recochineo, ¿no? Porque lo estoy cogiendo por culpa vuestra. Por culpa vuestra. Y yo iba a ir en avión, ¿vale? Com la gent normal, que tenia el vol comprat ja. Però fico la ràdio a les 6 del matí, ¿qué me sale? Em surt el senyor Fede.
12: Fede és Frederic Vincent.
10: Al crítico porque está aquí presente, sí, ¿vale? Pero suelta el Pere Vicente este diciendo, Vicente. Uy, no, cuidado, a lo mejor ni una vaga encubierta al aeroport, ¿no? Porque unos mataos se quejan de no sé qué.
12: No,
10: uy, sí, cuidado.
12: Unos mataos, claro. No, a ver, claro. Marta, ni no, son unos mataos.
10: No. Que yo no sabía que hasta los maletas podían hacer vaga.
12: No,
10: o sea, que hagan vaga los pilotos, ¿vale? Bueno, ahí con sus trajes, que hagan vaga los controladores, pues mira, los que te jodan las vacanzas, los que llevan las maletas, venga, hombre, va, ¿dónde vamos a ir a parar?
12: Pero a ver, sí. un moment.
13: Hay que argumentar.
12: Es que no, y a més no entenc què té a veure, diguéssim, aquesta situació amb les seves vacances.
10: Bueno, a ver, pues que si el Frodo, como se llame, si se abra pollo en los aeropuertos,

0: Un dia més ens llevem pendents de l'incendi. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua a aquesta hora sense control, però com a mínim no avança. En canvi, els incendis d'Àvila i de Madrid, aquests sí que estan tècnicament estabilitzats.
1: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. L'altra mala notícia de les últimes hores és un nou incendi, en aquest cas a Zamora, que també s'ha descontrolat i ha fet evacuar 12 municipis. I ho hem sabut fa poca estona, encara referent a incendis. Han detingut dues persones pels incendis de Bordeus. Recordem, són aquests incendis a la zona de la Gironda que ens van dir que trigarien setmanes en acabar-los d'apagar, que la cosa pinta notablement millor del que pintava a principis de setmana, però encara un escenari molt complicat. La notícia d'última hora és la detenció d'aquestes dues persones per aquests incendis a Bordeus. I d'aquesta nit també al voltant de detencions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca d'un jove literalment al mig del carrer a Sant Adrià del Besòs. En aquest cas, aquí no hi ha cap persona detinguda, de moment. Tot això un dia en què tornarà a ser notícia Isabel Díaz Ayuso, després que la Comunitat de Madrid li hagi comprat un àtic, en teoria per fer reunions, a un dels barris més rics de Madrid.
2: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: Ella assegura això, que és per fer-hi reunions, però avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, per tant que no s'hi poden fer res de reunions ni activitat laboral. L'altre nom del dia és el de Rodríguez Zapatero. El jutge que l'investiga ha autoritzat la policia perquè investigui els comptes bancaris de l'expresident, de les seves filles i de la seva secretària. Tot això també el dia que en el terreny cultural Kanye West actua a Madrid, en un dels pocs estats que li ha permès actuar, tot i les seves declaracions antisemites dels últims temps. I també avui és el dia en què continua les mostres de condol per Glenn Hansard, el cantant irlandès que va morir en accident de moto als 56 anys, Òscar a la millor cançó per aquella pel·lícula Once. I a banda d'això, amb els esports, Pau, què tenim?
3: Doncs que el migcampista del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El porter blaugrana Joan Garcia, en canvi, aspira a guanyar la Champions. I l'Espanyol va empatar ahir 2-2 davant el Burnley en el seu primer partit de l'estatge a Anglaterra.
0: Gràcies, Pau Dax. Ara mateix passen 3 minuts de 8:15 del matí. El que dèiem, altes temperatures, risc d'incendi. Avui es preveu que el risc d'incendi pugi a diversos municipis catalans perquè les temperatures també aniran cap amunt. Jo, Ferran Xenoé, bon dia.
4: Bon dia, ens llevem avui amb una situació meteorològica que no varia gaire, és a dir, que es mantenen les elevades temperatures i aquest ambient de plena canícula, temperatures de nou, que s'ubicaran entre els 35 a 40 a l'interior, assolint-se aquests 40 especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Encara potser pot pujar un grauet més al termòmetre, arribar al màxim d'aquesta nova aglopada d'aire càlid, que ens, amb algunes intermitències encara ens pot afectar ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Jornada, doncs, de molta calor, de calor intensa, de xafuor a la costa, amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i amb poques nuvolades a tarda en zones de muntanya, cosa que demà podria variar una mica, sobretot de cara al vespre a l'Alpine.
0: Gràcies, Jofre. Mobilitat també aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquest matí ens llevem amb dos nous robatoris de cable de coure que fan la guitza, tornen a fer la guitza als usuaris de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts, de moment, perquè podrien després ser-ne més, a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. En aquesta última, a l'R11, també hi ha hagut un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. Recordem que l'R11 uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. De moment, en aquesta línia, el retard són d'uns 10 minuts.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs hi ha cua a la sortida de Barcelona pel nus de Trinitat perquè hi ha un carril tallat a l'autopista C33 en direcció Mollet-Girona per la retirada d'un vehicle accidentat ahir a la nit. Afecta la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt d'Horta al Nus de la Trinitat. També hi ha cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona o la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu, fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un net aproximadament, una mica més, Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Matí de Catalunya Ràdio, passen 5 minuts de 2:15, fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades que trobem avui. Carlos Sant Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Comencem per La Vanguardia, que dedica part de la seva portada a la imputació de l'excap de la Guàrdia Civil en el cas Zapatero i també a les conseqüències del fiasco en les proves PISA.
8: En un article d'opinió, el seu director, Jordi Juan, qualifica d'inadmissible el suposat error i convida ella a seguir amb el seu discurs de fer avançar el país i no fer-lo retrocedir.
9: I l'exdirector del diari, el periodista Lluís Foix, remata la seva columna dient que l'escàndol PISA mostra fragilitat i empobriment negatiu del país i reclama més gestió si no es vol que les properes eleccions passin comptes als responsables polítics.
8: I més política, perquè el periòdico també dedica part de la portada a la qüestió Zapatero, però aprofita la compareixença de Pedro Sánchez i el tancament del curs polític per fer balanç de la gestió del govern.
9: Segons el diari, el president porta 20 decrets durant aquest any, el tercer màxim històric de la democràcia. En una columna interior, el periodista Matías Vallès analitza l'estratègia de comunicació de Sánchez i la seva capacitat de reciclar les catàstrofes en èxits i estímuls pel futur.
8: A les pàgines d'opinió, El Mundo també parla del govern espanyol, però centra les seves columnes a l'indult parcial de Laura Borràs.
9: A la seva editorial, qualifica l'executiu com un govern contradictori i en les pàgines, el professor de filosofia i columnista David Mejía es qüestiona si aquest indult és legítim o és només una estratègia per continuar el poder.
8: I acabem al País, que és l'únic que du a la seva portada l'escàndol del nou àtic d'Isabel Ayuso.
9: D'ús només residencial, l'editorial del diari qualifica aquesta compra i la gestió de la presidenta de Madrid d'opaca i demana una explicació més enllà de les declaracions d'ahir.
0: Seguim repassant la premsa. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, de nou amb el Pau Bartrolí i també amb la Sílvia Comet. Vigo arrenca en ple mes de juliol el muntatge de les llums de Nadal.
9: Sí, a 26 graus i en plena onada de calor. L'alcalde Abel Caballero ha donat el tret de sortida d'un muntatge de 12 milions de llums LED que serviran per adornar 500 carrers i 2.700 arbres. A més, Caballero ha promès que hi haurà grans novetats. Segons el consistori, Vigo va rebre l'any passat 5 milions de visites, un milió menys de les esperades. Ho llegim a Vigo al Minuto.
0: Un bar contrari a Donald Trump es queda sense llicència.
10: Es tracta d'una cerveseria de Wisconsin que va generar molta polèmica a principis d'any. L'establiment, propietat d'un activista d'esquerres, va prometre que regalaria cervesa gratis el dia que morís Donald Trump. De fet, després de l'intent d'assassinat d'abril, la cerveseria va publicar a Facebook "Quasi ho aconseguim, dia de la cervesa gratis". Ara el Departament d'Hisenda li ha comunicat que no podrà vendre alcohol a partir del 4 d'agost. Segons les autoritats, la sanció no està relacionada amb els missatges, sinó que respon a la infracció de transportar cervesa des d'Illinois fins a Wisconsin sense cap permís.
0: I la calor també és protagonista al rodatge d'Embolicats a Girona.
9: Sí, el que havia de ser el dia més especial del rodatge de la pel·lícula de Disney amb tots els figurants passejant pels carrers del barri vell va acabar marcat per les crítiques dels figurants per les altres temperatures. Les llargues hores d'espera per gravar i el vestuari medieval, que era poc transpirable, tampoc hi van ajudar. Ho llegim al diari de Girona, que a través d'un testimoni relata dos desmais durant el rodatge. Es van desmaiar dos guàrdies, que eren els que anaven amb la roba més calorosa i amb armadures, i van caure a la zona de les escales de la catedral. Mm. Al mateix temps, els testimonis també expliquen que l'equip de la pel·lícula va vetllar perquè no faltés aigua als participants i va habilitar zones de matiladors.
0: Un any fent veure que treballa i ningú no se n'adona.
10: És un experiment que ha relatat la periodista especialitzada en gastronomia de la BBC, Leila Kazim, al seu perfil de Substack. La periodista ha confessat que va estar un any escalfant cadira quan treballava per a una companyia de software de Londres, ara fa 10 anys. Tot va començar amb un canvi d'estructura interna de la gran empresa. Kazim va percebre que la seva posició passava a ser irrellevant i va decidir deixar de treballar i esperar a veure quan trigava algú a donar-se'n. Per sorpresa d'ella, van passar setmanes i setmanes. La farsa va culminar quan va decidir abandonar el seu lloc de treball. La periodista explica que l'experiència li va servir per replantejar-se la seva carrera.
0: I a aquesta hora, encara parlant de la premsa, us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solans.
5: A França, Le Monde denuncia la manca de mitjans aeris per combatre els incendis al país. El diari ha tingut accés a un informe de seguretat civil que mostra que des del 21 de juliol no hi ha hagut cap dia en què hagin funcionat més de 8 dels 12 avions que hi ha per poder fer descàrregues d'aigua des de l'aire. El motiu és que alguns no estaven en condicions de volar. I al Marroc, el diari Express fa ressò d'un estudi que conclou que les xarxes socials estan contribuint a augmentar la migració irregular. Indica aquest estudi que les xarxes s'han convertit en una eina determinant en la construcció de l'imaginari sobre la migració gràcies a la difusió d'històries d'èxit i la creació de comunitats virtuals on s'intercanvien experiències. De fet, a Facebook hi ha grups amb milers d'usuaris on es comparteix informació, per exemple, sobre com arribar nedant a Ceuta. Mentrestant, a la premsa nord-americana, els mitjans destaquen que l'antic màxim responsable dels Estats Units en malalties infeccioses, Anthony Fauci, es va negar a declarar ahir al Senat sobre l'origen de la Covid-19. Fauci va acusar el senador republicà Rand Paul, que és qui va demanar que comparegués, de dur a terme una campanya per intentar-lo veure a la presó. Fauci es va convertir en el blanc de les crítiques d'una campanya impulsada pels sectors conservadors per atribuir responsabilitats pel cost humà de les mesures adoptades per contenir la crisi sanitària mundial.
7: On Economia es fixa en els preus dels carburants i destaca que Torà, el Solsonès, és on es ven la gasolina més barata de tot l'estat espanyol, a 1,378 euros per litre. Mentrestant, a l'altre extrem hi ha Mahó, on la gasolina va fregar els 2 euros al litre. Tot plegat a les portes de l'operació sortida de vacances d'agost, un moment en què els carburants solen encarir-se. Cinco Días explica que la banca està guanyant terreny al luxe en el mapa borsari europeu, i és que el Santander ha superat per primera vegada en capitalització borsària Hermès, el fabricant dels icònics bolsos Birkin, considerada l'empresa més valuosa del sector del luxe europeu. L'entitat càntabra puja un 19% aquest any i frega els 175.600 milions de capitalització. Hermès, en canvi, cedeix un 29% i la seva capitalització se situa per sota dels 160.000 milions. Expansión explica que el banc JP Morgan prepara la venda de Forus en ple boom pels gimnasos. Forus és una cadena que opera més de 60 gimnasos a Espanya, Itàlia i Portugal. El grup genera uns beneficis que giren entorn dels 40 milions d'euros als tres països i l'operació tindria un valor d'uns 600 milions d'euros. Es preveu que l'operació surti al mercat després de l'estiu, però ja hi ha inversors interessats en aquesta possible compra de la companyia.
0: Repassem ara la premsa esportiva amb el Pau Dacs.
3: El Barça és a Birmingham, bressol dels Duran Duran, que interpreten aquest Ordinary World. I ens va bé, perquè avui acabarem amb un tema una mica ordinari. Comencem amb l'esportiu, que ens explica que a Birmingham hi ha vida més enllà del Barça. Llegim que del 10 al 16 d'agost s'hi disputaran els europeus d'atletisme, amb prop d'una vintena d'atletes catalans que lluitaran per medalles, com Jael Sacura Bastué, als 200 metres, Marta Mitjans, als 800, o Meritxell Soler, a la Marató. Anem a l'Ara, on trobem una entrevista vintage a l'exporter del Barça, Roberto Tito Bonanno. L'argentí, que va ser blaugrana del 2001 al 2004, explica que quan el seu representant li va dir que el volia al Barça, es va pensar que li feia broma. I ahir explicàvem que s'ha tancat Vallecas, al camp del Rayo, perquè està en un estat deplorable. Doncs bé, en una notícia de l'edició digital del diari Marca, llegim en un destacat. Portem denunciant això des del 2014. La meva dona va deixar de pagar l'abonament perquè li semblava indignant baixar el lavabo. És el testimoni colpidor de Damaso Barroso, president de la penya Rayo 2004. I desperta algunes preguntes d'interès públic al·ludides a la peça. Comencem. Si era la dona la que estava farta de la ronya als vàters, per què no li han deixat explicar-ho a ella? Aquest home no ha sentit fàstic en can pròpia Vallecas? Mai ha orinat assegut a l'estadi, que és més saludable per la pròstata? En 14 anys no hi ha hagut d'anar de ventre? Ni en un partit agònic de lluita per la salvació? Se sent poc mascle parlant de vàters bruts en primera persona? En volem saber més. Estirin del fil, col·legues del Marca. I estirin sempre la cadena després d'anar al lavabo.
0: Repassem ara la premsa del cor amb el Carlos San Andrés.
11: Doncs avui parlem d'una altra estrella que s'apaga, l'actor i cantant Jared Leto. L'exparella de Cameron Diaz, Scarlett Johansson, és el protagonista de Jared Leto, l'obscur secret de Hollywood. El documental de la BBC treu a la llum el testimoni de quatre dones que afirmen haver estat abusades per ell quan eren menors. Els fets van passar durant més d'una dècada a diferents llocs del món, entre les víctimes fans de 14 anys. Una història ben tèrbola amb documents pel mig que busquen comprar el silenci de les noies. Malauradament, les agressions no fan vacances a l'estiu, al contrari, però per sort, en aquest cas, ja està tot en mans de la justícia.
0: Gràcies, Carlos. Un minut i arribarem a tres quarts.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
15: Mordoku!
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
18: Molt bon dia.
0: Vinga, qui fa anys avui?
18: Doncs un dels personatges més entranyables de la televisió dels 90. Oh.
15: La Phoebe de Friends, o el que és el mateix, l'actriu Lisa Kudrow, celebra avui 63 anys. Mm. Dos mites més, Arnold Schwarzenegger i Lawrence Fishburne. No sé si els cíborgs fan festes d'aniversari, però Terminator fa 79 anys. I qui ens feia triar entre una pastilla blava o vermella Matrix, 65. Avui va de cine, dos directors també van néixer el 30 de juliol. Richard Linklater, Boyhood o Abans de l'Alba, en fa 66. I Christopher Nolan, 56. Ho celebrarà amb el repartiment de l'Odissea? No ho sabem. De més a prop...
0: Oh, però són molts, eh?
15: Són molts.
0: Gastarà molts diners, escolta, si ho celebra.
15: Que pagui un gran banquet.
0: Sí.
15: De més a prop, el polític del PP, Daniel Cirera, 59, i la sommelier i pregonera de la Mercè, Meritxell Falagueres, bufarà 45 espelmes abans de fer el brindis.
0: I el santoral.
15: Avui dia, per als amants dels noms poc comuns, Sant Abdó...
0: Com sempre, no?
15: Sempre em poso algun de més habitual, sí, però és que avui m'ha costat.
0: Sí.
15: Sant Abdó, Sant Senent, Santa Màxima, Dona Tilda, Calimarí o Ursus. El santoral català no deixarà de sorprendre'ns.
0: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
19: Soc la Marta Gil, de la llibreria El Capelut de Barcelona, i aquest estiu vull recomanar Projecte Hail Mary, de Andy White, editat per Mai Més, amb una traducció fantàstica de Lluís Delgado. La novel·la ens posa a la pell d'un astronauta que es desperta sol, amb amnèsia i amb milions de quilòmetres de casa, amb l'encàrrec de salvar la Terra de l'extinció. Però el gran gir és l'aliat tan increïble com inesperat que trobarà a l'espai profund. El recomano especialment als amants de la ciència i l'aventura pura, i a qualsevol lector que vulgui una història absorbent, plena d'humor i amb una de les amistats més boniques de la literatura actual.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Primal.
20: Sobre la relació entre un troglodita i un dinosaure durant la prehistòria. Arrenca amb la desaparició de la família del cavernícola i a partir d'aquí veiem tot un seguit de vivències de l'home i l'animal. Entre ells no parlen, no hi ha diàlegs, només efectes sonors i música. Comencen a col·laborar per sobreviure, però aprenen a protegir-se mútuament fins que acaben creant un vincle. Una sèrie molt emocionant sobre la pèrdua, l'amistat i la supervivència, amb una animació molt expressiva a càrrec de Jendy Tartakovsky, creador de pel·lícules com Hotel Transilvània. Té tres temporades que es poden veure a HBO Max.
0: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
16: Els sons del matí.
21: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también.
22: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente. Nos está dejando trabajar, pero el perímetro está.
23: No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això.
24: La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències.
2: És falso. A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
25: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat, però estem convençuts que no són suficients perquè, si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Prudència.
15: Capteniment caut i moderat de qui intueix la presència d'un perill o les conseqüències dels propis actes i mira d'evitar-ne el risc i els danys possibles. Malgrat que la situació millora, aquesta és l'actitud que demanen els bombers en relació amb els incendis que ens han mantingut en tensió els últims dies. Prudència. Els focs de Madrid i Àvila ja estan estabilitzats i el de la Vall d'Uixó no avança.
0: Escrutini.
15: Investigació profunda i minuciosa d'una cosa, d'un afer. Això és el que farà la policia amb els comptes bancaris de l'expresident Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària després de l'autorització que ha rebut del magistrat responsable del cas. Aquest escrutini vol aclarir les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Extra.
15: Extraordinari, que està fora de l'ordre o de la regla comunament seguida, no acostumat. Segons Comissions Obreres, els treballadors fan, de mitjana, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Aquestes hores, que no haurien de ser habituals, suposen un estalvi anual a les empreses catalanes de més de 600 milions d'euros.
0: Posem-hi ara 3 xifres amb el Marc Presseguer.
26: Són els reials decrets que porta Pedro Sánchez del 2026, una xifra que a aquestes alçades de l'any només s'ha superat dues vegades des de la democràcia, l'any 2012 amb la crisi econòmica internacional i el 2020 amb la pandèmia. Cal recalcar que la mitjana del gener fins al juliol és de 8 reials decrets.
0: 5.
26: Són les comunitats autònomes que ofereixen residència oficial pels seus presidents. Aquests són Catalunya, Galícia, Euskadi, Extremadura i Canàries. Una dada que es recorda després de conèixer que el govern de la Comunitat de Madrid va adquirir un àtic al districte de Chamberí perquè Díaz Ayuso l'utilitzi com oficina temporal.
0: 52.
26: Són les erupcions que porta el volcà Kilauea de Hawaii des de finals del 2024. És un dels volcans més actius del planeta. Aquesta nova erupció va durar 7 hores i mitja amb fonts de lava de 150 metres d'alçada. L'episodi no ha causat ferits perquè es troba dins del parc natural dels volcans de Hawaii.
0: I ens falten les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera s'hi veuen dues gandules enmig d'un parc. Estan orientades cap a una zona amb arbres, però sota de les cadires no hi ha ni un bri d'herba.
20: És una imatge de Green Park al centre de Londres i reflecteix la situació de sequera que es viu a Anglaterra. L'Agència de Medi Ambient Britànica ha declarat oficialment la situació d'excepcional a 7 regions, que això vol dir la meitat del territori. És el segon estiu consecutiu que es viu aquesta situació en un país on la falta de pluja no és gens comú. Des de principi d'any només ha caigut un 7% de les precipitacions habituals al conjunt d'Anglaterra. La sequera coincideix amb la quarta onada de calor que viu el Regne Unit aquest estiu.
0: I a la segona imatge s'hi pot veure la part superior d'un edifici. La imatge, presa des de baix cap amunt, mostra que l'àtic dona a diferents carrers. Té finestres molt grans i, sobretot, un terrat molt gran amb arbrets i plantes.
20: És l'àtic de 481 metres quadrats que la Comunitat de Madrid ha comprat per fer funcions d'oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Està situat al carrer General Martínez Campos, al cotitzat barri de Chamberí. Segons va revelar el diari El País, ha costat 6 milions d'euros i només es pot fer servir com a habitatge perquè té qualificació d'ús residencial. La terrassa té gairebé 200 metres quadrats. Díaz Ayuso, que diu que és víctima d'una campanya de desprestigi, s'ha afanyat a subratllar que s'hi faran reunions institucionals.
0: I a la tercera imatge hi veiem una muntanya que sembla de sal. També hi veiem una persona treballant. Júlia Albacar, què és això?
1: Doncs és un home treballant a les salines de Gerri de la Sal. Feia 2 anys que estaven aturades, però ara l'Ajuntament de Baix Pallars ha volgut recuperar aquest ofici tradicional del municipi, que de fet està documentat ja des del segle IX. I el que veiem aquí és el treball a una salinera on l'aigua salada passa per diverses piscines on acaba evaporant-se i cristal·litzant. La sal de Gerri de la Sal, per cert, és molt apreciada a la cuina.
0: 8 minuts i les 8.
17: Catalunya Ràdio.
16: L'esport no fa vacances a l'estiu.
17: Tampoc a Catalunya Ràdio.
16: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
17: També del Girona i del Sabadell.
16: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
17: A més del mercat de fitxatges.
16: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
17: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
16: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Les tasques d'extinció van bé.
17: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
16: A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
16: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
16: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià segueix actiu, però no avança.
5: A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. Antonio Rodrigo, cap de l'operatiu dels bombers.
6: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
5: Mentrestant, els focs de Madrid i Ávila estan estabilitzats i els veïns han pogut anar tornant a casa seva. Se n'ha declarat un de nou a Zamora, amb 12 municipis evacuats. També de les últimes hores hi ha 2 persones detingudes pels incendis a Bordeus.
0: I també és de les últimes hores llum verda perquè la policia investigui els comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: També de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
0: Isabel Díaz Ayuso justifica que la Comunitat de Madrid li compri un àtic a Chamberí.
5: Sí, diu que el farà servir per a reunions institucionals perquè sigui la seu del govern... Disculpa, perquè la seu del govern s'hi estan fent obres. La presidenta madrilenya diu que se sent perseguida.
2: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: Mort violenta aquesta nit per arma blanca a Sant Adrià del Besòs.
8: Va ser ahir al vespre en ple carrer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i per ara no hi ha detinguts.
0: I ho dèiem ara a les dades. Els treballadors catalans fan 486.000 hores extres no remunerades cada setmana.
5: Ho constata un estudi de Comissions Obreres. El sindicat assegura que això permet als empresaris catalans estalviar-se 11 milions d'euros en sous.
0: I ens ha deixat Glenn Hansard, Òscar, la millor cançó per la pel·lícula Once.
8: Ha perdut la vida en un accident de moto.
3: Bon dia, continua aquest ambient de plena canícula, aquesta nova aglopada d'aire càlid, aquest pic de calor, que avui ens ha dut potser les temperatures més altes de l'episodi, amb més valors que arribin als 40 graus. En general, entre aquests 35 a 40, molts indrets del país, sobretot a l'interior, i amb una situació meteorològica de molta xafogó a tota la façana litoral, amb una jornada estable, assolellada, i aquesta matinada ja hem notat que les temperatures tiren cap amunt, amb més valors tòrrids, amb aquests 26 graus a Vinebre, també a Barcelona, 25 a Mataró, més valors pròxims als 24, tota la façana litoral. Poques nuvolades a tarda al Pirineu, poden sorgir alguns núvols poc importants, i demà les temperatures seran similars, potser baixin un parell, es notarà gens, i a més, amb més risc de nuvolades a tarda a l'Alt Pirineu.
0: Cop d'ull al trànsit a aquesta hora, Mariu García, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, ja que a l'autopista C33 hi ha un carril tallat en direcció Mollet-Girona per retirar un vehicle accidentat ahir a la nit. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt des de la Vall d'Hebron. També hi ha cues a aquesta hora a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i de Bellaterra a Barberà en sentit nord, i destaquem també la Ronda Litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: I fem un cop d'ull també al transport públic a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
8: Bon dia de nou. Doncs dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. I a l'R11 també un altre robatori de cable de coure en un altre punt entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de mitja hora. A l'R14, d'altra banda, el tren que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona va 25 minuts tard.
0: Gràcies, Maria.

0: Vinga, aquesta hora sempre dediquem una cançó a qui vulgueu. La podeu dedicar a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ens envieu una nota de veu al 636-360609, 636-360609, ens dieu com us dieu, a qui li voleu dedicar, per què, si ens ho voleu detallar, i ens dieu quina cançó, evidentment, li voleu dedicar. Tot això és el que ha fet la Gina.
1: Hola, sóc la Gina i m'agradaria dedicar la cançó de Tres Gràcies, la de Sort de tu, a la Laura, que està estudiant pel MIR, i desitjar-li moltíssima sort. Gràcies.

0: Molt bon dia a tothom i ànims amb la calor, perquè avui la calor pujarà una miqueta en comparació a les últimes 24 hores i això farà que el risc d'incendis a Catalunya continuï alt i encara pot pujar més de cara al cap de setmana. Tenim 380 municipis en risc alt o extrem d'incendi forestal a Catalunya. De fet, ahir van ser unes hores, doncs home, amb algun ensurt, perquè vam tenir 3 incendis, afortunadament tots 3 estabilitzats, però que en algun moment van fer confinar també diversos veïns. La bona notícia de les últimes hores és l'incendis de Madrid i Àvila, perquè allà sí que sabem que tècnicament estan estabilitzats. L'altra cara de la moneda és Zamora. Continuen descontrolats els incendis que es van declarar ahir i que ha fet evacuar 12 municipis, sense oblidar, evidentment, el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que no avança, però continua sense control. I això també neguiteja molt, precisament, per aquestes altes temperatures que estem vivint en aquests dies. De seguida anem en directe per conèixer l'última hora d'aquests incendis, particularment els d'Àvila i Madrid i també el de la Vall d'Uixó. Per cert, que parlant d'incendis, aquesta nit n'hem tingut un no de forestal, sinó en un pis de Molins de Rei on han pres mal dues persones. De fet, dues persones que han resultat ferides greus. Tot això amb aquestes altes temperatures que marquen les últimes hores, però no només. També d'aquesta nit els Mossos estan investigant la mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer, a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta cap persona detinguda. I en el terreny polític, avui fa 15 dies ja de la sentència de l'amnistia, de la sentència europea de l'amnistia. Des de llavors, unes 13 persones, 13 dirigents i activistes del procés han estat amnistiats. És veritat que eren molts casos que ja estaven sobre la taula des de fa temps i, per tant, no estan directament afectats per la sentència europea, però hi ha lectura com la que feia, per exemple, en aquest programa l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que diuen que tot això és un procés de digestió per part dels tribunals espanyols de la sentència que avui coneixíem ara fa 15 dies. En farem balanç d'aquests casos d'amnistia i els comentarem aquí al Martí de Catalunya Ràdio amb el Martín Pallín, que és fiscal i magistrat emèrit i que coneix bé aquests casos. El José Antonio Martín Pallín, amb qui ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio a partir de 9:15, més aviat 3, avui amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir, l'Assumpte Escarp i la Meritxell Benedí. Però el que dèiem, la calor. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com pinta el dijous?
1: Doncs a passar calor i sobretot sempre aquests consells d'evitar les hores de màxima radiació solar, intentar gaudir de les ombres d'aquests espais que fan que aquesta calor sigui més suportable, hidratar-se molt i protegir-se del sol. En una jornada que les temperatures tornaran a estar ubicades entre els 35 a 40 graus, com dèiem abans, pot pujar un grauet més. A les zones més caloroses del Pla de Lleida encara es podria arribar entre els 40 a 41, almenys de manera puntual, però avui destacarem sobretot l'ascens que s'espera a la zona de l'Empordà, que ahir els termòmetres van pujar poc per sobre dels 30, avui podrien pujar àmpliament per sobre dels 35. Per tant, aquí la calor també que s'enforteix. Hi ha avisos en aquest sentit de calor a gran part de l'interior del país i especialment amb el risc més alt a la zona de Lleida, nord de Barcelona. A la costa no és que no hagi de fer calor, també farà moltíssima calor, però sobretot més per l'aixafor que no pels valors de temperatura, que també seran alts. Amb una jornada de sol, alguns núvols baixos molt puntuals i poques nuvolades, que això és la diferència de demà. Demà sí que sembla que les nuvolades a la tarda guanyaran més terreny, sobretot al terç oest del país i a l'Alt Pirineu, on de cara al vespre podria acabar la jornada amb algunes tronades que facin que reculi poc el termòmetre, però en definitiva perdem alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Afa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Avís per navegants del Jordi Pasalaigua, dels agents rurals. Alerta que el risc d'incendis pot empitjorar per aquesta calorada. De moment, ho dèiem ara, avui tenim 380 municipis en risc alt o extrem d'incendi forestal. De fet, ahir vam tenir 3 incendis, afortunadament tots 3 estabilitzats, però s'insisteix molt que el dia avui pot ser pitjor, que demà també, i que el cap de setmana, quan hi ha molta mobilitat, pot ser francament complicat pel risc d'incendis. Per tant, reiterem aquesta crida a la prudència que feia el Jofre Genué, precisament per aquest augment de les temperatures. Sílvia Solanes, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Insistim que la bona notícia del matí és que els 3 incendis que vam tenir ahir a Catalunya ja estan estabilitzats o, en alguns casos, fins i tot controlats.
3: Sí, n'hi ha hagut una host de civis a l'Alt Urgell que podria haver estat provocat per un llamp. El foc ha afectat unes 3 hectàrees de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Un altre incendi a Canyelles, al Garraf, va fer confinar 3.000 veïns.
4: Uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
3: Era l'alcaldessa Rosa Huguet.
0: I un tercer incendi a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquest està estabilitzat, però durant unes hores va haver de confinar 600 veïns, Clara Chavarría.
5: Al llarg de la tarda s'han arribat a desplegar fins a una cinquantena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Poc després de començar les tasques d'extinció s'ha demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert a uns 600 veïns de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes. Una mesura que s'ha aixecat un cop s'ha estabilitzat l'incendi. Segons els agents rurals, les flames han afectat gairebé 12 hectàrees. Des de Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per tant, aquests tres ja estan estabilitzats o directament controlats, però el que continua neguitejant, perquè continua sense control, és el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià. Anem en directe. Alba Barbosa, com estàs? Molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat la nit, Alba?
6: A veure, doncs, almenys amb condicions favorables, amb una humitat relativa de fins al 60%. Els bombers confiaven que aquesta nit fos decisiva, però també crítica per determinar l'evolució d'aquest incendi, que avui, dijous, arriba al sisè dia, continua actiu, no està estabilitzat. Ahir els bombers al vespre eren moderadament optimistes, parlaven de jornada positiva, la d'ahir, tot i que aquest incendi encara no està del tot perimetrat. Ha tingut revifades a punts com el d'Artana i Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers, explicava que durant aquesta nit ja han treballat amb 400 efectius resseguint aquest perímetre.
7: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
6: La notícia positiva, entre cometes, és que no creixen les hectàrees afectades, es mantenen en 9.300, tampoc es mou el perímetre, és d'uns 80 quilòmetres. Ara bé, els veïns desallotjats, unes 10.000 persones, continuen sense poder tornar a casa i els bombers reforcen sobretot el flanc oest, és el que queda més a tocar del parc de la Serra d'Espadà per evitar que les flames doncs, creixin cap a dins del paratge.
0: Alba, deies 10.000 persones que continuen desallotjades sense perspectives de poder tornar encara, no?
6: 10.000 veïns sense perspectives de poder tornar. Els bombers ahir deien que com a mínim fins a aquesta mitjanit. Això no vol dir que aquesta mitjanit puguin tornar. És simplement a nivell organitzatiu de bombers és que aquesta nit ho revisaran aquesta mesura d'evacuació, però no es preveu que puguin tornar aviat.
0: Alba Barbosa, des de l'incendi de la Vall d'Uixó. Moltes gràcies. Bon dia. Fins ara.
6: Fins aquí.
0: L'altra cara de la moneda són els incendis d'Àvila i de Madrid, que sí que estan tècnicament estabilitzats, tot i que s'insistia, com és habitual en aquests casos, que de cap manera no es pot abaixar la guàrdia. Anem en directe també a aquests incendis, al centre de control, amb el Xavi Luna i la Montse Poblet. Montse, com estàs? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Montse, com ha anat la nit?
8: Ha anat bé. Bien. Els bombers han continuat treballant, s'han concentrat a rematar els punts calents que encara queden i apagant revifades que a Àvila amenaçaven amb arribar a algunes vivendes. Fins a mig matí, però, no tindrem l'actualització del que s'ha aconseguit. Pedro Sánchez visitarà avui la zona cremada a Àvila i quan s'hagi reunit amb els responsables de l'operatiu sabrem exactament en quin punt està.
0: Montse, tu ahir vas ser en algunes de les poblacions més directament afectades per aquests incendis de Madrid i Àvila. Vas parlar amb veïns. Com estan? Què et van dir?
8: Estan en xoc. La gent se't posa a plorar, t'ensenya les fotografies de com els hi han quedat les cases, costa que parlin. Vàrem estar sobretot a Pelayos de la Presa, és un dels pobles que el foc ha travessat i els danys que hi ha allà són majúsculs. Hi ha una vintena de cases totalment calcinades, centenars de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic destrossat, un càmping cremat, una llista molt llarga i encara no ho han vist tot. Hi ha veïns que encara no han pogut tornar a casa, s'ha de netejar, s'ha de retirar el que s'ha fet malbé i, com ens deia l'alcalde Antonio Sina Hernández, ara han de mirar d'aguantar, resoldre l'emergència i després ja pensaran com es plantegen el futur.
9: Pues ahora mismo estamos sobreviviendo, intentando que la gente pueda volver a sus hogares, los que no los han perdido, que son muchos, y ahora pues reconstruir primero las infraestructuras básicas, luz, agua. Y luego habrá que pensar muy seriamente entre todos qué hacemos con el entorno natural que tenemos, porque lo que está claro es que lo que estamos haciendo no funciona.
8: Els que s'han quedat sense casa, la Comunitat de Madrid els ofereix allotjament en hotels mentre els busquen pisos de lloguer assequible perquè s'instal·lin. A Pelayo és impossible. No hi ha vivenda pública i tampoc oferta de lloguer perquè fins ara ha estat una zona molt turística i tot estava ple. Ja veurem què passa ara, si s'alliberen vivendes perquè deixen de venir visitants. A part de visitar aquest poble, varen fer un recorregut d'unes dues hores en cotxe al voltant de les zones cremades. Jo et diria que almenys durant una hora llarga, varen veure terra cremada. Els nuclis urbans s'han salvat, però el foc ha arribat als camps, a les cases aïllades i també a les urbanitzacions, sobretot a les urbanitzacions. De fet, el miler d'evacuats de la Comunitat de Madrid que no han pogut tornar a casa són d'urbanitzacions d'aquesta zona, del pantà de Sant Juan.
0: Gràcies, Montse Poblet. Gràcies també, Xavi Luna. Una abraçada forta.
8: Fins ara.
0: És d'aquest incendi d'Àvila i Madrid, que estan tècnicament estabilitzats. La mala notícia de les últimes hores és Zamora, un nou incendi que continua descontrolat. De fet, aquesta nit ha obligat a evacuar dos municipis més, a banda de la dotzena que ja es van evacuar ahir, i ara els bombers pateixen sobretot pel vent, que està previst que bufi a partir d'aquest dijous a la tarda i que pot complicar molt les tasques d'extinció. D'altra banda, és una notícia que hem sabut aquest matí pel que fa a l'incendi de França, el que hi ha a prop de Bordeus, a la Gironda. Aquest macroincendi, que continua estabilitzat, d'altra banda, hi ha dues persones detingudes per causar, suposadament, aquest incendi. Veurem si es tracta d'un incendi deliberadament provocat o d'una imprudència, però sí que sabíem que hi ha dues persones detingudes per aquest incendi, que, insistim, continua estabilitzat, però amb 220.000 persones evacuades. 220.000 persones que no poden ser a casa seva i que encara no poden tornar-hi perquè la calor extrema està generant nous focus amb una relativa freqüència. Però és que no només això, Grècia també té una onada de focs en diferents zones del país. De fet, a Grècia han mort ja 3 bombers en les feines d'extinció. I per si tot aquest panorama no fos prou complicat, ara tenim un estudi que confirma que la contaminació que genera els incendis dispara fins i tot els ingressos hospitalaris, Sílvia.
3: Sí, es tripliquen a causa de les emissions d'ozó i de les substàncies tòxiques que conté el fum i que es poden transportar a distàncies molt llargues. Així ho destaca un estudi de dos investigadors de l'Institut de Salut Carles III que han analitzat els incendis a Espanya entre el 2013 i el 2018.
0: 3 minuts falten ara mateix per arribar a 9:15. Per cert, aquesta nit dues persones han quedat ferides greus en un incendi, no forestal, sinó un incendi en el seu pis. Dues persones ferides greus, dèiem, a Molins de Rei. Tot això amb aquest episodi d'altes temperatures, aquest episodi de calor, que té conseqüències, com fa dies que alertem, en la salut. De fet, això ha arribat fins al punt que la Generalitat està monitoritzant els cops de calor, els desmais, les insolacions, i una de les conclusions més destacades és que aquests episodis afecten bàsicament gent jove.
10: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans, amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant. I, bueno, i quan se volen adonar, potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que deia al matí de Catalunya Ràdio Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, sobre la qüestió de la salut. I un dels punts que deia el doctor Mendioroz, la qüestió dels treballadors, avui la CGT, per exemple, farà una concentració a Barcelona.
3: Sí, serà per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant les onades de calor. Ahir mateix, treballadors d'atenció del visitant dels voltants de la Sagrada Família, treballadors d'atenció al visitant, ja van fer vaga per denunciar condicions laborals i climatològiques extremes. Diuen que poden estar fins a 11 hores sense seure i que molts acaben en cops de calor, marejos o deshidratació.
0: I encara dues qüestions més relacionades amb aquestes temperatures, dos canvis relacionats amb aquesta calorada. Aquesta calor està fent que alguns turistes, que habitualment anaven doncs, a destinacions de platja de Catalunya, es repensin algunes d'aquestes destinacions.
3: La presidenta del Gremi d'Hostaleria del Maresme Costa de Barcelona, Isabel Mallol, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que hi ha famílies que busquen municipis on no faci tanta calor, tot i que alhora n'hi ha d'altres que s'organitzen per fer les vacances més tard.
11: Pot reduir, diguéssim, una mica la demanda per part de persones més sensibles, persones amb nens petits. Per una altra banda, penso que pot ajudar a allargar una mica la temporada. La mateixa naturalesa ens ve a desestacionalitzar.
3: L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona adverteix també que l'evolució de les reserves dependrà en part de si es manté la calor intensa de les últimes setmanes.
0: Les temperatures elevades i persistents, sumades també a la falta de pluja, tenen un altre efecte que ja vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. Està avançant la verema. Per exemple, a la denominació d'origen Penedès, la majoria de cellers i pagesos han començat a collir aquesta setmana.
12: Mai havíem començat tan d'hora. Estem el 30 de juliol i ja estem collint. Sempre començàvem, el més aviat que havíem començat era el 5 d'agost. Doncs aquest any ja hem pillat dins el juliol perquè és que està madur per collir, no és que tinguem ganes d'avançar-ho, no.
0: Això ho apuntava també a l'Agència Catalana de Notícies, el Josep Maria Albet, que és el responsable dels escumosos clàssics Penedès dins de la denominació d'origen. Ara fa uns dies ja explicàvem que Gramona havia començat la verema fa ben bé 15 dies, per tant, molt abans del que és habitual, i això es comença a generalitzar a la comarca.

0: Escolteu, el matí de Catalunya Ràdio és un quart de nou. A banda de totes aquestes conseqüències que tenen les altes temperatures, començant pels incendis, però no només, hem d'anar a Madrid perquè avui allà l'actualitat ens deixa dos noms propis. Un d'ells és José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge que investiga l'expresident espanyol ha autoritzat la policia perquè analitzi els seus comptes, però no només, sinó els comptes de les seves filles i de la seva secretària. Resulta que, segons la UDEF, Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, s'hauria comprat una casa sense hipoteca. Una casa de 132.000 euros, diuen. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
1: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero o les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Aquest és un dels noms propis, el de Zapatero. L'altre nom propi també té, curiosament, un pis pel mig. És el d'Isabel Díaz Ayuso. Ara tenim una polèmica després que El País ahir avancés que la Comunitat de Madrid li ha comprat un àtic a una de les zones més cares de la capital espanyola.
2: Concretament,
0: que no tens el
2: ara
0: lugar.
2: Sí. Ara. Concretament, a Chamberí, l'àtic té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa. Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per reunions institucionals aquest àtic perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres.
3: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
2: Avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que les normes municipals impedeixen destinar-lo a un ús professional. L'oposició critica aquesta operació i li demana més explicacions.
0: Aquests són els noms propis d'aquest dijous pel que fa a l'actualitat política i judicial a Madrid, sense oblidar l'amnistia, perquè avui fa dues setmanes de la sentència europea.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Aquesta era la lectura que feia aquí al matí de Catalunya Ràdio l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. En aquests 15 dies sí que és veritat que el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés, ho dèiem abans. El que passa és que eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt de temps i, per tant, la decisió no depenia del Tribunal Europeu.
2: Els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes aquestes interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea.
0: El Suprem sí que s'ha començat a moure, com sentíem ara, com deia la Sílvia. Tots aquests casos d'amnistia estan directament relacionats amb el Suprem, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, és a dir, els tribunals directament interpel·lats per la sentència del Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, de la sentència europea, Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, aquests dos, en canvi, no s'han ni mogut.
2: No, el Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i de l'1 d'octubre per confirmar si afectaven el pressupost comunitari. I l'Audiència Nacional, que hauria d'amnistiar el delicte de terrorisme del CDR, no ha fet res.
0: A Catalunya hi ha tribunals que també han d'aplicar l'amnistia. L'únic que ho ha fet, després de la sentència del Tribunal de Luxemburg, és l'Audiència de Barcelona, que ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. La mateixa audiència és qui també ha d'aplicar l'amnistia a l'ex número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, que està pendent de judici per desobediència. Avui en parlarem, d'aquí mitja horeta, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb el José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, per fer una mica de balanç de què ha passat després d'aquesta sentència de la justícia europea al voltant de la llei d'amnistia. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 9. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 20 minuts, repassem ara els bàsics del matí amb Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet i Mireia Isar. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Una notícia d'aquesta mateixa nit que ja avançàvem abans. Tenim, malauradament, una nova mort violenta a Barcelona.
9: Els Mossos investiguen la mort d'un home per arma blanca i al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar que hi havia una persona ferida al carrer i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas i, de moment, no hi ha cap persona detinguda.
0: Després tenim el cas que hem explicat aquests últims dies de la dona assassinada a Barcelona suposadament per la seva parella. Avui ell, a qui van detenir ahir, passa a disposició judicial. Avui també es fa un minut de silenci aquest migdia a l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume, de record a la víctima. S'ha sabut també que aquest cas, ara fa dues setmanes, els Mossos d'Esquadra havien detingut a la dona, és a dir, la víctima mortal, perquè ell l'acusava de maltractaments tant amb ell com als fills, Cèlia Forment.
10: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
11: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
10: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cèlia. Recordem que el telèfon d'atenció a la violència de gènere és el 900-900-120, 900-900-120, línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i, evidentment, opera les 24 hores del dia. Mentrestant, també s'està investigant una altra mort, en aquest cas, d'un aparent accident d'un treballador de la mina de Súria, a qui li va caure a sobre una roca, Roger Santaló.
12: La companyia ICL va suspendre ahir l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa adverteix que exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. Sentim Josep Rueda, secretari general d'Indústria del sindicat.
13: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
12: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquest fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la premsa tenim alguna novetat del cas Andic. La terapeuta de l'amo de Mango i del seu fill va anar personalment a Collbató 13 dies abans de la caiguda mortal.
14: Ara fa uns dies una col·laboradora seva va declarar davant el Mossos que, per encàrrec de la terapeuta, havia buscat una ruta perquè Jonathan Andic fes una experiència extrema amb el seu pare com a part de la teràpia. El periòdico Avui explica que la mateixa terapeuta va acompanyar la col·laboradora a Collbató, tot i que, en principi, seria per fer una ruta diferent per un altre client.
0: 8 i 23 minuts. Notícia d'aquesta nit. Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran després de 5 dies de treva, en principi no declarada oficialment.
15: Així ho ha anunciat des de la xarxa X el comandant central militar nord-americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ho havia advertit.
16: We're going to be hitting them very hard.
17: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà. Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
15: Alhora creix la por a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: I també és notícia d'aquesta nit, han pujat a 28 les víctimes mortals pel terratrèmol del Japó.
9: Així ho ha confirmat el govern japonès mentre continua la recerca de supervivents. Algunes de les víctimes van ser en empreses que van registrar explosions després del sisme.
0: En 5 minuts arribarem a 8:45. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba el seu viatge oficial al Vietnam o a Singapur, i destaquem Singapur perquè, abans d'agafar l'avió de tornada, Salvador Illa l'ha posat d'exemple com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers.

0: sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs justament, ara que parlàvem d'aquestes formacions polítiques, el Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que es consideri que facin discursos d'odi.
2: La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió. Són declaracions a 3Cat Info.
3: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
2: Dimarts, la mesa va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
1: Doncs parlant de Sílvia Orriols, ha estat polèmica també a les últimes hores. Ahir l'alcaldessa de Ripoll va sortir per defensar la contractació de la seva filla com a policia, com a agent de la policia local del municipi de Ripoll. Orriols diu que ella no hi va tenir res a veure, Clara Jordan.
4: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
5: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
4: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa. Des de Girona informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies també, Clara. Avui el diari El País explica que el decret d'anomenament de la filla de Sílvia Orriols parlava de màxima urgència i de necessitat inajornable, tot i que l'alcaldessa de Ripoll havia congelat durant 6 mesos les oposicions a policia municipal. En fi, més coses. Els mitjans digitals de Directe i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola, en aquest cas, que es van infiltrar en moviments independentistes, Joan Vilaplana.
6: En el cas de la Directe, 4 agents van denunciar que s'havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment les cares dels agents i que només en van publicar les inicials reals. Jesús Rodríguez és un dels seus redactors.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
6: VilaWeb explica que se'ls ha obert expedient per la reclamació d'una policia infiltrada. Des del mitjà ho veuen una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat l'arxivament del cas. Joan Vilaplana pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més abans d'arribar a 2:15. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya.
8: Així ho denuncia Comissions Obreres, que afegeix que d'aquesta manera els empresaris s'estalvien 11 milions d'euros setmanals. I és que el sindicat avisa que la meitat dels que allarguen la jornada ho fa sense cobrar. La secretària de Comissions, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre estan fent tantes hores extra.
9: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: A banda d'això, són dies de conèixer resultats d'empreses. Aquesta matinada, BMW ha confirmat que li han baixat un terç els seus beneficis en comparació al mateix període de l'any passat, del primer semestre de l'any, i això arriba després de la decisió que faria fora, de fer pública, la decisió que farien fora 80.000 persones per estalviar-se 1.000 milions d'euros l'any. Berlín, Jordi Regàs.
10: BMW ha anunciat que de cara al 2027 acomiadarà 8.000 treballadors a Alemanya de la seva plantilla. És un acord que compta amb el suport dels sindicats i es durà a terme amb baixes incentivades i jubilacions. S'assuma així als 5.000 treballadors que dilluns va anunciar Porsche que vol afegir els 9.000 acordats ja al març. El motiu de tot plegat és l'ensorrament de les vendes al mercat xinès. Els vehicles europeus són molt cars i tecnològicament ja no són els millors. Tampoc s'escapen d'aquest fenomen marques com Mercedes-Benz. L'únic vehicle que encara lidera les vendes als països asiàtics són les furgonetes. Els turismes de la marca de l'estrella, en canvi, en l'últim semestre han patit una davallada de les vendes del 30%. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A En punt 2:15 he sentit els senyals horaris. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria, què ens expliques?

0: Avui dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards de més de 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 i també provoca alguns canvis en el recorregut dels trens. A la R2 Nord, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu i a l'R11 efectuen parada a totes les estacions entre Sant Andreu i Sant Celoni. A més, aquí a l'R11 s'hi suma un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de més de mitja hora.
1: Gràcies, Maria. A les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia de nou.
2: Bon dia. Doncs encara complicades per aquest accident que hi ha hagut durant la mitjanit a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat als carrils de l'autopista C33. Hi ha retencions a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià i la Ronda a Dalt des de la Vall d'Hebron, agreujat perquè, a més, a la Ronda a Dalt hi ha un accident a l'altura de Via Júlia. També destaquem les cues a l'AP7 a Barberà del Vallès en totes dues direccions i la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariló. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
1: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia de nou.
4: Hola, què tal? Bon dia.
1: Per parlar de la calor i que continua i que hem de tenir paciència, no?
4: Un dia més, sí. Bé, potser la bona notícia és que avui toca sostre. Difícilment els termòmetres aniran més enllà al llarg dels propers dies, encara que persisteixin els valors de temperatura similars als que podem assolir avui, però almenys no anirà més, tot plegat. Avui els termòmetres poden pujar fins i tot un graon més cap al Pla de Lleida i es va arribar als 40 només a la ciutat de Lleida, de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya, però també va haver-hi algunes xarxes que van assolir els 40, per exemple, Bossòst, a la Vall d'Aran, que és una temperatura que pot ser rècord fàcilment en aquest sector. Avui tot això es podria repetir encara i, com dèiem, al Pla de Lleida un grauet més, però destacarem sobretot l'ascens que s'espera cap a l'Empordà, comarques de Girona, que respecte ahir, que en alguns casos va pujar poc per sobre dels 30, avui pot pujar àmpliament per sobre dels 35. Per tant, aquí sí que apretarà de valent respecte ahir. I a gran part de la costa, malgrat les temperatures en quant a valors no siguin excepcionals, la xafogó fa que la sensació sigui també d'una calor molt i molt intensa. Hi ha avisos de calor, sobretot a les comarques de Lleida, nord de Barcelona, amb risc alt. I bé, aquest és el tarannà avui, amb un ambient assolellat. Hi ha alguns núvols baixos, aquesta xafogó notable a la costa, que més o menys es poden anar trencant el dia, però que poden tornar a augmentar de cara al vespre. Sempre són fenòmens bastant locals. Avui, sense nuvolades a tarda, demà podrien augmentar, sobretot a l'Alt Pirineu. Pot acabar la jornada al vespre amb algunes tornades, fet que farà que es vagin perdent alguns graus. Però bé, la calor ben bé fins dimarts o dimecres de la setmana que ve, amb valors similars, està garantida.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:15 de nou. Encara alguna cosa més que volem explicar de seguida la informació esportiva, però a les últimes hores hi ha hagut molta polèmica per la intenció de la FIFA de vendre's una part de l'organització a un capital privat i fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar aquest projecte que a la pràctica implica privatitzar el Mundial.
0: El comissari de Joventut i Esport va demanar mantenir els interessos privats fora de l'esport. De fet, va avisar que examinarà si la proposta d'Infantino entra dins de les competències de la Unió.
1: I alguna coseta també de les últimes hores. Per exemple, la Fiscalia de Bolívia ha emès aquesta matinada un ordre de captura contra l'expresident Evo Morales.
6: El busquen per la seva implicació en les protestes socials dels mesos de maig i juny, que durant setmanes van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'acusen de delictes com aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. Morales viu des del 2024 atrinxerat i custodiat per centenars de seguidors al seu bastió polític i sindical de Chapare, al centre del país.
1: I aquí també s'acusa, en aquest cas, el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme. Rússia, de fet, el posa també en cerca internacional. Moscou, Cristina Solies.
7: Segons el servei secret russos, Durov no ha eliminat un canal de cites de Telegram on els agents ucraïnesos van entabanar almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè cometessin actes de sabotatge i terrorisme a bencineres o vies de tren. Durov ja respost al Kremlin publicant una fotografia aixecant el dit del mig. Actualment viu a França, tot i ser d'origen rus i i el seu advocat confia que París no l'extradirà perquè té nacionalitat francesa. El govern rus fa mesos que bloqueja Telegram, però no s'atreveix a vetar-lo del tot perquè és la xarxa més popular entre els ciutadans. En canvi, els serveis secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret, fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I relacionat també amb la justícia, però des del punt de vista cultural, avui el festival grec arriba a l'obra Un Julgamento, amb l'actor brasiler nominat a l'Òscar, Wagner Moura.
2: Va ser per l'agent secret i també va protagonitzar la sèrie Narcos. A partir del clàssic d'Ibsen, Un enemic del poble, Moura interpreta un home que demana un judici per una denúncia de contaminació. Una part del públic fa de jurat.
8: Mirando, juzgando, me hacen preguntas, yo las contesto y voy a tratar de contestarlos en español aquí. Y porque es una parte que es totalmente improvisada, es totalmente improviso.
2: Així ho deia Wagner Moura, l'obra representa avui i demà al Teatre Lliure, però amb les entrades ja exaurides.
1: I encara en el terreny cultural, l'obra de Modest Cuixart és el protagonista de la nova exposició de la Fundació Thyssen, que es pot visitar des d'avui al monestir de Sant Feliu de Guíxols. Algunes de les peces feien molt, molt de temps que no s'exposaven, Fèlix Martín.
9: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara. La comissària de l'exposició, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
10: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
9: L'exposició es va inaugurar ahir al vespre i es pot visitar des d'avui fins al mes d'octubre a l'Espai Thyssen del Monestir. Des de Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Figueres, el Teatre Museu Dalí ha presentat la nova visita nocturna que fan cada estiu des de l'any 92. Es diu Dalí, nit i subconscient, i és un audiovisual que apropa la figura de l'artista, però també la del personatge de Dalí.
0: El muntatge intercala músiques amb imatges del pintor, de la seva obra i de la seva vida. Montse Aguet, directora dels Museus Dalí, a l'escena.
11: Volem que en tinguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
1: I encara un parell més de un parell de coses més, les dues de música. Avui Kanye West actua a Madrid. És un dels pocs països on no li han prohibit l'entrada o no l'han vetat, després de les moltes declaracions polèmiques que ha fet el raper, declaracions antisemites o lloant Adolf Hitler. De fet, va arribar a fer una cançó que es deia Heil Hitler i fer samarretes amb esbàstiques i tot això. En fi, Kanye West, malgrat tot això, actua avui al Metropolitano de Madrid. Dèiem que aquest era un dels titulars relacionats amb el món de la música que volíem explicar. L'altre és molt trist.

Glenn Hansard, que ahir sorprenia la notícia de la seva mort en un accident de moto a Irlanda, d'on era ell, als 56 anys. A més, venia molt a Barcelona, havia actuat diverses vegades a la capital catalana. En fi, 5 minuts ara mateix falten per 3:15. Anem als esports.

0: Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per Fermín. El jugador del Barça explica obertament que ho ha passat francament malament.
1: Sí, el migcampista del Barça va assegurar ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer al maig.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu ho he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va unir al grup ahir, després de superar una lesió muscular que es va fer amb el Brasil a la Copa del Món. Abans de posar-se a les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.

0: Entrevista de Fermín al Tot Costa. També ha parlat a les últimes hores un altre jugador del Barça, com és Joan Garcia, que Pau diu que vol la Champions.
1: Sí, el porter del Barça ho va explicar ahir en un acte al seu campus a Tordera mentre fa vacances.
2: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: El de Sallent s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. La junta va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre i entre els temes a votar llavors hi haurà l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini de més de 200 milions d'euros. No.

0: I, mentrestant, l'Espanyol empata.
1: El primer partit dels blanquiblaus a Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc blanquiblau Urco al final del maig.
2: Por temporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: Ahir també va empatar el Girona 3-3 contra el Castelló i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis Ponés.
1: Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
7: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
7: També del Girona i del Sabadell.
6: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
7: A més del mercat de fitxatges.
6: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
7: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
8: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
8: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
9: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
7: Posem llum a la foscor.
10: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
7: Què va passar? Qui ho va fer?
11: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
7: I per què?
12: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
13: Comencem.
0: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Doncs avui a l'Àgora tenim Ignacio Rigau, Jordi Mir, Assumpta Escarp, Meritxell Benedí i tot per tu, Freddy.
15: I de moment sabem que ha parlat. Parlàvem de la calor i dels aires condicionats i tot això, no? M'ha semblat quan sentir-vos ara.
16: Sí.
17: I altres coses.
16: Conversa diversa, avui hem tingut.
15: Sí.
17: Fet miscel·lània abans d'entrar.
15: Sí, exacte. No, jo abans preguntava, els aire condicionat bé? Perquè ara teníem enrenyar que el tenia alt. Esteu bé, aquí?
18: Sí. Sí. Molt bé.
15: Perquè ara el Jordi deies que vas anar al cine i vas passar fred.
18: L'últim cop que vaig anar al cinema, vaig pensar que sortiria amb glaçons d'allà, eh? Sí. Això que hi havia molta gent, vaig anar, no? Aquí hi ha molta energia.
16: Clar, Jordi, no, però nosaltres recuperem la rebaqueta al cine.
15: Bueno, jo a Estats Units, alguna vegada, jo que soc molt teatrero, jo havia arribat a anar al mes d'agost al teatre dels Estats Units amb jersey. Perquè dius allà dins ja sé que
18: perquè
15: caurà.
18: Perquè no tenen cap tipus de mesura amb l'aire condicionat als Estats Units.
15: Amb molt bèstia.
18: Res.
15: Aviam, aquest estiu tot està passant molt de pressa i sembla que no, però han passat 15 dies des de la decisió de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. Hi fèiem una mica de recompte aquí a Catalunya Ràdio i en aquestes dues setmanes el Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés. Tècnicament no són casos directament relacionats perquè són casos que el Suprem tenia sobre la taula des de feia molt de temps. La decisió, per tant, no depenia de la Justícia Europea, però la pregunta és si això ha fet d'accelerador o no, Sílvia.
14: Sí, els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants, eren tot condemnes per desobediència o desordres públics en totes les interlocutòries. El Suprem fa referència a l'aval del Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea. Cas a banda són els membres del govern de l'1 d'octubre, en Puigdemont i Junqueras al capdavant, condemnats per malversació. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre, té pendent també aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici, en aquest cas per desobediència, i el Tribunal Superior de Justícia és qui decideix, i també ho té pendent, a sobre els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
15: Sí, és com tenim ara mateix el panorama. Gràcies, Sílvia. Aquesta setmana parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat de Carles Puigdemont, amb Gonzalo Boye, li preguntàvem com ho veia tot plegat, aquestes decisions. I ell venia a dir el Suprem està en procés de digestió en un desenllaç que ell veia inevitable.
19: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro
13: Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
15: A aquesta hora podem saludar el José Antonio Martín Pallín, fiscal, magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Senyor Martín Pallín, què tal? Molt bon dia.
19: Bon dia.
15: Vostè creu que aquesta decisió europea està accelerant l'aplicació de l'amnistia, encara que hi hagi tribunals que no depengués directament d'això?
19: Bueno, le da un respaldo muy fuerte, porque no solamente se basa en lo que sería la doctrina del tribunal, sino que la refuerza con decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con opiniones de la Comisión de Venecia, con referencias a otros países en los que en la Constitución no está la amnistía, pero que la amnistía, que no lo olviden, por lo menos los juristas, los políticos los doy ya por perdidos, es una ley orgánica, que el único requisito que exige es que tenga 176 votos y que no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Estas barreras, además de la europea, se han pasado y, por tanto, ahora no queda más que efectivamente la aplicación. El Tribunal Supremo nuestro se ha sacado de la manga de una forma verdaderamente grotesca e impropia de un tribunal de justicia de ese nivel, que utilizar en todo el proceso independentista catalán las leyes, la votación, etcétera, fondos públicos, pues que es una malversación, porque tenían que habérselo pagado de su bolsillo. Ya lo he dicho muchas veces, oiga, que esto no es un acto social, ni es una primera comunión ni una boda, o sea, es un acto político, y como es lógico, se le podrá reprochar, pero nunca se podrá considerar que se han beneficiado o enriquecido, y que es la causa por la que se oponen. Bueno, esta resolución empecinada, porque me parece un empecinamiento, pues está pendiente de ser resuelta por el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo que creo que será favorable a su aplicación. Y quedaría ya por ver qué efectos actuales al día de hoy podría tener sobre el regreso de Puigdemont, Comín i Puig.
15: Senyor Martín Pallín, vostè creu, ara parlàvem d'aquesta amnistia que ha fet el Tribunal Suprem a 13 dirigents i activistes del procés en les últimes dues setmanes, en els últims 15 dies, vostè creu que no és casualitat, entenc bé, que el Tribunal Suprem hagi decidit això després de la sentència europea de l'amnistia? No és casualitat.
19: No li quedava més remei, perquè, además, ha fet una apologia de la amnistía como institución destinada a normalizar las relaciones, la convivencia, las relaciones políticas, la convivencia ciudadana. Creo que es un bien público que nadie puede rechazar, pero se han encastillado, como he dicho, en la malversación. Y claro, no les quedaba más remedio oponerse a la aplicación, a la desobediencia o a los desórdenes públicos. Sería, vamos, ir en contra de el propio texto de la ley de amnistía y del contenido de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, ya digo, queda ese fleco y, repito, en mi opinión, en un país equilibrado, en el que el Tribunal Supremo no fuera beligerantemente político de una manera injustificada, irracional y en contra de la ley, en todo caso, las penas por malversación podrían ser entre 4 y 6, entre 2 y 6 o 4 y 8, depende, pero creo que con todos los razonamientos que dan tanto en su momento la ley de amnistía en el preámbulo como el Tribunal Constitucional, como el Tribunal de Justicia, sería lo normal en un país con un respeto a las normas del Estado de Derecho, que esas tres personas pudieran venir y esperar en libertad a ver cuál es la resolución definitiva del Tribunal Constitucional.
15: I vostè creu que el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional estan allargant el procés per no aplicar l'amnistia? Estan allò, xutant la pilota endavant, per que diríem el futbol?
19: Sí, sí, sí. Y bueno, que yo creo que casi roza en algo que está en el Código Penal y que es el retardo malicioso en la Administración de Justicia. O sea, yo no puedo entender, o sea, respeto la opinión personal de cada uno de sus miembros sobre la amnistía y sobre el proceso independentista, pero ellos son, ante todo, miembros de instituciones públicas como el Tribunal de Cuentas, o ni más ni menos que del Poder Judicial, y por tanto no tienen, no pueden justificar esa, digamos, bueno, usted lo ha dicho, la patada adelante como en el rugby. No, no, mire usted, eso lo deja usted para las charlas de café, pero en una resolución judicial usted tiene que respetar lo que dice el sistema, que en este caso ha entrado en su integridad. Es decir, Tribunal de Justicia español, Tribunal de Justicia europeo y aval de otras instituciones como el Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Yo no sé qué otras otros apoyos o justificaciones. Y además el fin es un fin de utilidad pública, como es restaurar la y favorecer la convivencia. Y algo que ahora, curiosamente, creo que es interesante, el señor Feijóo ha dicho que es el momento de pasar página. Bueno, yo creo que el señor Feijóo, aparte de palabras más o menos metafóricas, pues debe explicar a la opinión pública española en qué consiste pasar página. En dejar a Puigdemont, Comín y Puig eternamente, o bueno, mejor dicho, eternamente no, hasta que resuelva el Tribunal Constitucional en el extranjero, decir que la amnistía no es aplicable y, por tanto, hay unas secuelas importantes que serían la inhabilitación para dedicarse a la política. Vamos, que lo explique. O sea, yo no quiero extenderme más, pero que el señor Feijóo tiene la obligación, como político que pretende ser presidente del gobierno, de explicarnos qué entiende por pasar página.
15: Señor Martín Pallín, un día más, muchísimas gracias, que tingui molt bon día.
19: Bon dia, gràcies.
15: El José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Suprem. En fi, fa 15 dies d'aquesta sentència. En aquesta sentència, això, el Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés i ens fèiem aquesta pregunta, si això és casualitat o no. Ignacio.
20: A veure, no,
15: tu que
20: no
15: coneixes el món.
20: Bueno, no és casualitat i jo crec que fins a cert punt la resolució de les qüestions prejudicials del TJUE ha ajudat a resoldre el que jo crec que eren dubtes jurídiques molt legítims que s'havien presentat legítimament davant del tribunal o davant, diguem, de l'organisme competent. Una altra cosa és que el temps de tramitació hagi estat molt llarg. Coincideixo amb l'opinió del senyor Martín Pallín respecte de l'ordre de detenció. Podria haver-hi una altra etapa de normalització, diguem-ne, jurídica, judicial, política i social, si es deixés sense efecte l'ordre de detenció, no significa que s'arxivés o s'amnistís a Puigdemont, i en qualsevol cas Puigdemont pogués defensar-se aquí a Espanya, que és el que ha de fer, dins d'un primer un procés d'instrucció i, en tot cas, després un procediment penal. A mi el que sempre m'ha semblat també molt anòmal és també aquestes dues velocitats que s'han establert o es van establir respecte dels procediments penals. Així tenim Junqueras indultat i encara l'espera també de l'amnistia respecte de la malversació, i després tenim a altres càrrecs com poden ser Comín o Puigdemont que mai van ser jutjats i encara estan tècnicament o amb, diguem, efectes judicials fugats en cerca i captura. Respecte de les diguem, l'última peça que falta, que és la de la malversació, com deia també el senyor Martín Pallín, estem a l'espera del que digui el Tribunal Constitucional. Mm. I no deixen de ser encaixos que semblen ja força resolts, més enllà de l'opinió política que a mi mereixen, semblen força resolts per el propi Tribunal de Justícia de la Unió Europea i pel propi Tribunal Constitucional, que va dir, com deia el senyor Martín Pallín, que això no deixa de ser una llei orgànica emesa per la aprovada per l'òrgan constitucional adient, que és el Congrés dels Diputats, que té afectació sobre uns fets penals. A mi, políticament, em sembla molt problemàtic. Legalment, els encaixos sembla que van ser incorrectes. La redacció de la llei podria haver estat millor, sens dubte. Havia de ser més precisa? Sí. No podia ser més precisa? Això també és veritat. Però sembla que tot...
15: Per què no podia ser més precisa?
20: Perquè, al cap i al fi, estàvem parlant d'una llei que havia d'amnistiar a tot un col·lectiu de gent indeterminat, divers, però no? Determinable, yeah. Que havia participat d'una manera o d'una altra en el procés independentista. I això va, anava des de el pobre noi que va ser detingut als aldarulls d'Urquinaona fins al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Clar, havia de ser una llei massa... Era una llei massa ambiciosa en aquest sentit.
15: I els policies de l'1 d'octubre.
20: I els policies, i tant. I els funcionaris, i els càrrecs mitjans. O sigui, era una llei massa ambiciosa en aquest sentit. A partir d'aquí, jo crec que els encaixos s'han de fer esperar dins els temps judicials que crec que, tot i sent llarg, són raonables.
15: Mm. Assumpte, com ho veus tu?
16: No, jo, a veure, jo, escoltar el Martín Pallín sempre és un gust, perquè a més ho explica molt bé, no? A mi m'ha agradat molt allò quan ha dit, no, escolti, aquesta gent va fer un acte polític, no un acte social, no estàvem fent una comunió, diguéssim, i per tant, els actes polítics també es tracten com a tal, no? Jo crec que sí que ha accelerat, és a dir, escolta, tu tens allà, tothom arrossega els peus, en un moment determinat ja la sentència, bueno, però acabar-ho de fer, doncs mira, abans de vacances... Però és que darrere d'aquests pendents a l'amnistia hi ha persones, eh? Hi ha persones que alguns d'ells han estat a la presó, hi ha persones en què continuen, diguéssim, pendents, a part del president Puigdemont, que potser és la figura més així, ja, jo, el jove, havia parlat mil vegades amb ell al Parlament i sempre amb aquest patiment o en aquesta espasa de Damocles a sobre. Per tant, jo crec que ha dit tres coses molt importants, no?, el professor Martín Pallín, que és, home, la sentència... d'alguna manera dona un recolzament molt important a una llei que la llei ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats. Aquesta era la voluntat del legislador i els tribunals l'han d'aplicar i, a més, està avalada per tothom, Tribunal Constitucional, i, per tant, i no l'apliquen, igual que han fet amb altres lleis, eh? I ho estem veient alguns tribunals espanyols. El tema de la malversació, que dius, ja s'han conat aquí i no, ningú entén exactament per què, i m'ha agradat molt aquest punt que fa, no? Diu, si fos un país mínimament normal i tingués un tribunal normal, que això vindria aquest debat, no?, sobre sí. Què fa el Consejo General del Poder Judicial, etcètera, no s'entendria que un tribunal vagi en contra d'una llei legalment... Això m'ha agradat molt, el retardo malicioso. Ho explica molt bé una cosa que jo crec que fa molt temps que està sobre la taula, que és la reforma de la justícia realment i de allò que ens vam deixar de fer durant la transició.
15: Meritxell.
1: Jo crec que la llei d'amnistia i el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que fa és recordar-nos que els conflictes polítics es resolen en l'àmbit polític. I no oblidem que el que ens trobem que ha d'amnistiar la llei d'amnistia és un acte eminentment polític, com ha dit l'Assumpta, que és l'intent de resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya. I com ens organitzem i qui decideix com ens organitzem i quin futur volem tenir a Catalunya, no? El 155 va ser un error, els judicis van ser un error, i és un error de la democràcia espanyola. Sí. Llavors, quan Martín Pallín parla de que sembla que en un país equilibrat el Tribunal Suprem no aniria en contra de la llei i que en un país que respectés l'estat de dret això no passaria, es refereix a la democràcia espanyola, i sembla mentida que els independentistes de vegades haguem de ser més responsables en relació a la democràcia espanyola que no pas els propis espanyols, no? I que recordem que el poder polític no es pot emancipar de la democràcia i que s'han de respectar les sentències. Jo crec que és un pas important. Crec que estem caminant cap a la desjudicialització de la política i cap a tornar a situar el conflicte polític en el lloc que li toca, i esperem que abans de marxar de vacances es resolgui tot, no només amb comptagotes i deixant pel setembre el que les peces grosses que al Tribunal Suprem li agrada tenir ben controlades.
15: Jordi.
18: La Meritxell, estem desjudicialitzant la política i llavors ens queda l'altra part, que és despolititzar la justícia. Que a mi em fa pensar en una cita molt, diguem, clàssica d'un pensador sobre la guerra, que és Clausewitz, que diu que la guerra és la continuació de la política per altres mitjans. Jo crec que podríem fer un paral·lelisme i dir que en la fase actual la justícia, per massa gent, és la continuació de la política per altres mitjans. I si la justícia és la continuació de la política per altres mitjans, ens trobem en coses com la que ens explicava Juan Antonio Martín Pallín, identificant el Suprem com un espai beligerantment polititzat, no? Aquest és un greu problema, perquè quan... O sigui, una cosa tan important com el dret, com la justícia, no podem... És com allò del futbol i la política, tot està relacionat, evidentment. La política està en tots els àmbits de la nostra vida, però hem de saber distingir quan la política està passant per davant de l'exercici que des de la diversitat de perspectives ens podem donar a l'hora d'aclarir què està passant judicialment, no? I l'Ignacio deia, està totalment previst i ho hem de veure com algú fins i tot desitjable, que se't demanin aclaracions a Europa i fer tots els processos que siguin necessaris. D'acord. Però quan això ja està entrant en una fase en què tu tens la impressió de que el que s'està disputant és una lluita. És una lluita en què cadascú utilitza les eines que té. I, de moment, hem entès que les eines de la justícia són més civilitzades, suposadament, que les de la guerra. Però la justícia té un greu problema quan entra en aquests escenaris de politització i d'enfrontament.
20: Mira, si em permets... Et retornaré la frase amb una altra frase. La frase de Clemenceau, famosa, de la guerra és massa important per deixar-se als generals. Potser la llei és massa important per deixar-se només als jutges. Els jutges, al cap i al fi, no deixen de ser, per naturalesa i redacció, un òrgan reactiu. És un òrgan que necessàriament és retrospectiu, és a dir, ha d'investigar una porció de la realitat que necessàriament ha succeït en el passat, i ajustar responsabilitats i, a ser possible, reparar el dany ocorregut. Això en qualsevol jurisdicció. Això que vull dir, i enllaço amb el que deia abans la Meritxell, que la reacció judicial era imprescindible en aquest cas. Així com volem que es compleixi la sentència del Tejue, també hem de voler que la justícia intervingui quan hi ha una vulneració de l'ordre estatutari constitucional. Perquè va haver-hi una vulneració volguda i fins i tot dins de la mínima independentista, podríem dir, justificada de l'ordre estatutari i constitucional. Però la vulneració hi era. El que no podem jugar és a dir una cosa i la contrària. Hi havia una vulneració, es volia vulnerar, se suposa que hi havia una legitimació democràtica per l'1 d'octubre, i l'1 d'octubre, o el procediment independentista, o la democràcia vagament entesa, i amb això es va voler trencar amb l'ordre espanyol, l'ordre legal espanyol. I això necessàriament havia de provocar una reacció. Una altra cosa, és com deia l'Assumpta, és que... diguem, ara que hem pogut tota la població espanyola revisar curosament com és un procediment judicial o com és el més complex dels procediments judicials penals que hi ha hagut probablement a la història democràtica recent, que fem una valoració o reflexionem sobre com tenim ja no només la justícia espanyola respecte als jutges, perquè no és una antigualla del franquisme com es vol pretendre, és un cos que s'ha modernitzat molt. El sistema d'oposició, per exemple, ha fet que la justícia espanyola sigui de les més modernes i, per exemple, de les més feminitzades i de les menys elitistes d'Europa, però que en qualsevol cas és un cos que necessita ser revisat, processalment necessita ser revisat, perquè és, com veiem, massa cerimonial, massa lent, i sobretot el Codi Penal espanyol, que en el fons no deixa de ser una espècie de producte d'enganxines i sediments, perquè cada govern vol reformar una part del Codi Penal espanyol. El propi govern Sánchez, quan va entrar, era el gran govern contra la corrupció, i més endavant, precisament pels pactes amb Junts i Esquerra Republicana, resulta que ha de canviar el delicte de malversació. I, precisament, la interpretació d'aquest delicte de malversació és el que ens té avui discutint. Les reflexions que feia Martín Pallín sobre no era una comunió o una festa infantil és perquè el delicte de malversació abans era molt clar i després apareix aquest element d'enriquiment personal. Jo crec que va haver-hi un enriquiment personal, però un enriquiment personal de caire polític. És a dir, no és que els diners fossin directament a la butxaca, sinó que la retribució o la mala utilització o la utilització no prevista de caudals públics es va fer en direcció a una causa política partidista no aprovada per la llei. I això és una malversació.
15: Però és que no prevista, dic un argument que deia traia el Gonzalo Boye, no prevista sortir al programa electoral, això. És a dir, aquesta gent es presenta en unes eleccions dient, si ens voteu, nosaltres farem això.
20: Oh, de la mateixa manera que si jo em presento un partit que vol eliminar el sufragi femení, apareixerà el meu partit, el meu programa electoral, però la Constitució impedirà, afortunadament, que jo encarregui el sufragi femení.
16: No ho sé, hi ha moments en què...
20: Bueno.
16: Alguns aires la qüestió és si vulnera els drets humans o no, i el dret a l'autodeterminació dels pobles no vulnera els drets humans. És que jo crec que l'Ignacio és habilíssim amb el seu discurs, és habilíssim, ja ho sabem, eh? Però jo crec que aquí hi ha diferents coses que cal resituar-les allà on toca. La primera és que s'ha de reconèixer on rau la sobirania del poble de Catalunya, que és el Parlament de Catalunya. I en aquell moment sempre es va dir que s'aniria de la llei a la llei i que l'ordre legal seria absolutament respectat i escrupolós. La qüestió és a on creiem tant l'Ignacio com jo, que rau la sobirania del poble de Catalunya, perquè jo crec que existeix una sobirania del poble català i tu segurament no. Per tant, aquí està el marc mental en el que situem la discussió i que bé que ho puguem fer així i no m'envies a la presó ni a l'exili, no? Que és el que va passar el 2017. Llavors, parlar que no hi ha hagut un enriquiment personal material, però sí polític, ostres, aneu a dir-li a la gent que va ser a la presó i que encara és a l'exili. Això és que... Jo crec que no toca. No toca.
2: No, Jordi ho ha dit molt bé, no? Allò de socialitzar la política i despolititzar la justícia. Jo crec que aquí és una mica la clau, perquè la suma d'això l'únic que ens porta és el desprestigi total de les institucions i de l'Estat mateix, no? Que és aquesta sensació de que tu pots carregar una miqueta tot, no? Perquè en aquest sentit una miqueta pessimista, perquè jo crec que és això. Jo crec que tornar ara... Justament el que vol la llei d'amnistia és que no tornem a pensar en el 6 i 7 de setembre. Jo hi he pensat moltes vegades. I és veritat que hi ha una vulneració d'un ordre, perquè hi ha, lo de la llei a la llei tenia tots els dubtes, hi havia els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries, i era tot, no? Ara, també és veritat que va faltar el més important, que és que des del govern de Madrid es va negar, i era el govern del PP, el govern del Rajoy, es va negar al mínim diàleg polític. Per tant, aquí va ser l'enconament d'uns i altres en un moment determinat. Hi van haver coses que jo crec que al final hi ha més calma, han de passar més anys. Jo crec que la llei d'amnistia el que intenta és trencar això i dir, escolta, en aquell moment no hi va haver, tornem al diàleg polític, tornem a la convivència i parlem, perquè el debat sempre es pot produir, el que no pots fer és, evidentment, de la llei a la llei. I després, aquí van haver dues coses, una aplicació desmesurada, no té cap sentit lo del Jordi a la presó per estar... No, hi van haver coses desmesurades i gent que va patir molt, i per tant això... I després, que sobretot el govern del PP, però també una part dels responsables a Catalunya, tothom va ser víctimes de les seves paraules, i això va impedir un diàleg, bueno, perquè no van voler, eh? Ens es van amagar darrere les toques, i va impedir un diàleg que per mi ha de presidir la política.
21: Jordi. L'assumpte ara apuntava una qüestió que per mi és clau, si continuem estirant d'aquests fils, que és que un cop iniciat aquest escenari del que estem parlant, cap de les parts enfrontades vol perdre. Vol perdre el que imagina que, o el que entén que és una gran disputa. I en aquesta voluntat de no voler perdre, arriba un moment, jo crec que aquest és el punt més perillós pel conjunt de la societat, que és que pots utilitzar tot allò que vulguis. Llavors, què tinc al meu abast? Tinc mitjans de comunicació? Utilitzaré. Tinc opinadors? Tinc jutjats? Què tinc? Doncs tot allò ho puc utilitzar. Llavors, en aquest escenari, on queda la justícia? O sigui, quina imatge té el conjunt de la societat de la justícia? Quina imatge té el conjunt de la societat de la política? Perquè el que ens està important és que guanyin els nostres. I jo crec que el Martín Pallín ho està apuntant. És a dir, vosaltres us imagineu una discussió en àmbit científic, acadèmic, sobre temes que segurament apareixeran també avui, el canvi climàtic, en què hi hagin un conjunt de sectors enfrontats per veure si poden demostrar... No, afortunadament, això, en l'àmbit del coneixement, no ens està passant.
15: Bueno.
21: No, tenim uns negacionistes, sí. Però no hi ha en l'àmbit del coneixement científic, no hi ha el laboratori de Cambridge que s'enfronta contra el laboratori. No, això no ho tenim. En canvi, en el món judicial, dius, aquí hi ha hagut gent que ha anat més enllà de la discussió acadèmica sobre el dret. I aquest és el territori que em preocupa per la importància que té el dret. Per la importància que té el dret a les nostres societats.
15: Hem d'anar a publicitat, però... Ignacio,
20: superbreu. Jo, quan la Meritxell parlava de la llei, això, evidentment, és una expressió que invoca, a mi m'invoca almenys a la transició espanyola. Jo crec que sí que és veritat, com dèieu la resta, aquesta llei pot obrir com aquest nou diàleg dins de Catalunya i de Catalunya amb Espanya i d'Espanya amb Catalunya i d'Espanya amb si mateixa, no? I jo crec que jo tenia 20 anys quan va començar tot el procés, tinc com encara molta memòria muscular de molt argumentari.
15: La cara de l'assumpte. Perquè jo també m'he sentit molt insultat ara mateix i he mirat aquí a la taula i tot d'una vista uns ulls com a plat de l'assumpte, Escarp.
17: Hauria d'estar prohibit, això.
15: Sí.
20: I clar, jo recordo que en una època doncs, que jo la vaig passar molt radicalitzada i potser la primera cosa que la llei d'amnistia podia suscitar és que cadascú parléssim al nostre espai de les coses que ens vam equivocar. Això, al fons, és el que em generava una mica l'assumpte. Jo crec que el meu espai era la dreta espanyola, continua sent la dreta espanyola, i jo crec que la llei d'amnistia, com és un bon moment perquè dreta espanyola li parli a la dreta espanyola i socialistes parlen socialistes i que cada medi pensionista parli a la seva quota, per dir-li, ja va haver-hi coses que estaven malament i que avui es veu molt més clarament que estava malament.
15: Un quart i un minut de 10. Anem a publicitat i tornem de seguida.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
22: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
4: I se't transmet el fred a la mà?
22: Suposo.
4: Oh.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Crec que ens hem perdut.
26: Sí! Sort que he portat festucs!
27: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
28: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
29: Anna Castillo.
30: Jo ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
28: No, un moment.
29: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
32: Quan Àtila i els uns van irrompre...
33: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
31: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
33: Una hora d'història que us captivarà.
34: Catalunya Ràdio.
35: Som 3CAT.
34: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: I un altre dels temes que volíem comentar també a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio té a veure amb el nom d'Isabel Díaz Ayuso i la polèmica de l'àtic. Ahir el País revelava que la Comunitat de Madrid li ha comprat aquest àtic en una de les zones més cares de Madrid, com és Chamberí, a més a més, i un àtic que és en bona part Terrassa. Ella després compareixia per dir això.
36: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
15: És el que deia la presidenta de la Comunitat de Madrid, dient un lloc per mantenir reunions perquè a la seu del govern s'estan fent obres. Avui el diari El País, que és qui va avançar aquesta notícia, també diu que aquest àtic de Chamberí és només per ús residencial, per tant que legalment, segons la normativa municipal, no s'hi poden fer oficines, diguem-ne, no s'hi pot fer una activitat professional en aquesta zona. Jordi, com ho veus?
21: La veritat que a mi em costa molt d'entendre. O sigui, el món Díaz Ayuso...
15: Esteu molt expressius aquest matí, eh?
21: Em resulta, d'una gran profunditat d'incomprensió. És a dir, tu t'imagines al capdavant del govern d'una comunitat autònoma i necessites un espai per fer reunions institucionals i com de qui té la idea d'anar a comprar un àtic amb Terrassa? Quants espais té la Comunitat de Madrid per fer reunions institucionals? Aquest espai, que és on la gent suposadament ja va viure, el preu, evidentment, clar, ja queda fora de les butxaques de molta gent, però és un conjunt de realitats que a mi... o sigui, des d'una voluntat no partidista d'entendre que hi ha la lògica, se'm fa molt difícil de trobar un argument que ho pugui defensar. Clar, sempre podràs dir, bueno, és lliure de comprar el que vulgui. Clar, tothom és... Però les reunions institucionals es fan en espais institucionals i la Comunitat de Madrid en tindrà un bon per poder-les fer.
17: Mm. És que els diners no són seus. Ella pot comprar el que vulgui.
21: Sí, sí.
17: Si els diners són seus, i ja els té, diríem. Però, clar, és que... Ostres, és que em sembla increïble que la Comunitat de Madrid no tingui espais que pugui utilitzar la presidenta de la comunitat per fer reunions mentre li fan obres allà a la seu, no? És que em sembla al·lucinant. I després, que jo crec que aquí hem de tenir en compte quina és la trajectòria política d'Isabel Díaz Ayuso, destinant diners que haurien de ser per pagar serveis públics, per pagar la sanitat, que és una de les més privatitzades que hi ha a l'estat espanyol, per resoldre el problema que tenen a les residències de gent gran, per resoldre les convocatòries de serveis d'emergència i de bombers per poder apagar els incendis que generen a l'estiu, que es dediquin els diners a això i no a pagar serveis públics, que es faci dumping fiscal i es rebaixin els impostos a la Comunitat de Madrid i després es faci la innocent, bueno, és que em sembla al·lucinant i demostra qui controla el relat dels mitjans i el poder judicial, etcètera, perquè no li passarà res, no li passarà res.
2: Em sembla que avui éreu vosaltres, aquest matí, que dèieu quants presidents de comunitat autònoma, quantes comunitats autònomes tenen residències oficials.
15: Perquè moltes no s'utilitzen, per exemple.
2: Que moltes no s'utilitzen, per exemple, la Casa dels Canonges.
15: Catalunya, la Casa dels Canonges.
2: Però, a més, és una seu històrica, que d'alguna manera ha estat sempre, no, lligada amb aquell pont fals, que els turistes s'hi fotografien i algú els hi ha de dir que és fals. Però, d'alguna manera, però no s'usa. Per exemple, la va usar el president Torra quan el Covid,
15: diguéssim. Quan el Covid, és veritat, sí.
2: Però que, en tot cas, és una seu institucional, però que té el valor històric. I una miqueta és això, no? Llavors no té cap sentit, perquè a més és tot plegat una contradicció. Diu, és temporal. Pues si és temporal, no compres. I si és temporal, busques una seu, que segur que n'hi ha moltes, o pots llogar alguna altra cosa. Té un ús residencial, llavors per què li vols donar un ús institucional? Un àtic, que vol dir que la gent ha de pujar i baixar, que mai, ni per raons de seguretat, ni per raons d'això, té una certa... O sigui, no té cap justificació, bàsicament, tot el que diu, no? Però, bueno, jo crec que una mica amb la línia el que deia la Meritxell, no? Aquests dies veiem el cartell de menos toreros y más bomberos. Vull dir que, d'alguna manera, hi ha una manca d'aposta pels serveis públics i una mena de... Tampoc sé per què. O sigui, és que no em cap al cap. No, una mica amb el que deia el Jordi abans, no? O sigui, em sorprèn. I poden haver coses que tu dius políticament no hi estic d'acord, formar part de la seva opció, no? Baixar impostos i al mateix temps disminuir serveis públics, va contra dels teus valors o de la teva manera d'entendre-ho. És que això no ho puc ni entendre, perquè no té cap racionalitat. I també no sé si el vídeo era cert o no, però sortiu, que té raó, però per favor, si és que estàs buscant el pis per viure, no sé. M'ha semblat tan al·lucinant que no sé, dic sincerament, perquè hi perdem massa el temps.
20: A mi, francament, no em sembla tan greu. Vull dir...
15: Ja dic que esteu molt expressius avui,
20: És que no em sembla tan greu.
21: Però que no et sembli tan greu, però ho pots entendre? Perquè jo crec que tenim un sector aquí de que la nostra racionalitat...
2: No
21: pots entendre coses de racionalitat molt diversa, però és que això és... Ara no sé...
17: Ens explota el cap.
20: Si li vols donar una última clau, una última volta a l'assumpte, es veu que La decisió sobre l'Àtic s'ha postergat a l'octubre-novembre, que és quan acabaran també les obres a Sol, i per tant desapareixerà la necessitat de fer la reforma, la suposada reforma a l'Àtic, i de reformar l'ús de l'Àtic. Per tant, en el fons el que estem veient aquí és el que s'anomena, no, en teoria política, em corregiràs, Jordi, és un no tema, que és un tema que és... Es va enviar una... Sembla que s'ha intentat enviar una espècie de globus sonda, que jo crec que per la raonable comoditat de la presidenta, perquè ella vol fer-se una oficina a casa, i com no ha sortit bé o com ha rebut certa reacció que pot tenir un... després un reflex a la política local, perquè estem parlant de Madrid i d'una normativa urbanística de la capital, no? De la ciutat de Madrid, de la Villa de Madrid, i un cert reflex també a la política regional de la comunitat, doncs jo crec que no s'acabarà prenent cap decisió i això serà un no tema. I en qualsevol cas, a mi em sembla, com dic, molt normal i raonable que el president d'una comunitat vulgui condicionar-se una part de la seva residència perquè pugui ser també el seu lloc de treball. No em sembla tampoc
17: si
20: una cosa...
2: No, però una cosa, Ignacio, quan la pandèmia... Ella va llogar, crec que van llogar un àtic a sobre de l'àtic o del pis on vivia, perquè ja en perdo un tant.

0: són dos de les madrilenyes a la mesa del, a la taula del menjador. Pues mira, no ho sé.
1: Com dic, és que de totes les coses que podíem dir de la presidenta Ayuso, que fixem-nos que això està a tall de proposta. Ella ha proposat utilitzar la seva residència privada, una part d'una residència privada, com a oficina. Resulta que, no, que la normativa urbanística no li deixa. Li deixa tenir un despatx. La normativa urbanística li deixa tenir un despatx a casa. Jo no li veig la lletjó, de veritat. Llavors, que no li veig.
2: Llavors, tu vols dir que el que és una cortina de fum per tapar la seva negligència a l'hora de gestionar els incendis a la Comunitat de Madrid, no?
1: Sí, exacte. Sí, és exactament el que volia dir. Exactament el que volia dir.
0: Meritxell va donar la clau dels incendis el segon dia.
2: Bueno, és que és tremendo. És aquesta idea de voler les competències només per col·locar la teva gent i no per gestionar els problemes dels teus veïns i les veïnes.
3: 4 minuts, 3, de fet, ja arribarem a 2:15. Ara que parlàvem dels incendis, la bona notícia de les últimes hores és que els incendis de Madrid i Àvila estan tècnicament estabilitzats. Encara, evidentment, no estem fora de perill o no estan fora de perill els veïns, però estan tècnicament estabilitzats. L'incendi del País Valencià encara no, continua cremant fora de control. La nit ha aportat notícies raonablement positives, però continua fora de control. I després tenim aquest incendi de Zamora, que també continua cremant ara mateix sense estar estabilitzat i que ha fet evacuar aquesta nit dos municipis més dels que ja es van evacuar ahir. El risc que Catalunya és alt, encara ho serà més en els pròxims dies per l'acumulació d'aquestes altes temperatures. Ahir vam tenir 3 incendis a Catalunya, tots 3 afortunadament raonablement petits i estabilitzats, però tot això mentre, evidentment, abans fèiem referència al canvi climàtic, tot això mentre estem a les portes de canvis que poden ser encara més importants, perquè a les últimes hores, des del Servei Meteorològic, s'ha explicat una mica el fenomen del Niño i del Super Niño. Recordem que un Niño es considera fort quan supera els 2 graus de, diguem-ne, anomalia tèrmica, i aquest ha superat la mitjana de temperatura de les aigües per 4 graus, això, el Super Niño. En fi, volem saludar la directora del Metocat, la Sarai Sarroca. Senyora Sarroca, com estem? Molt bon dia.
4: Bon dia, Frederic, bon dia a tothom.
3: Expliquem una mica això, què és exactament això del Super Niño, que les últimes hores vostès han dit que alerta, perquè no immediatament, però sí pot portar canvis a Catalunya que no haurem vist mai.
4: Sí, efectivament, com a servei públic que som, ens toca aixecar la mà amb certa antelació, i des de l'abril, que molt lluny de casa nostra, just davant de la costa del Perú, s'està detectant aquesta anomalia de temperatura. És veritat que l'Organització Meteorològica Mundial ho està analitzant, també Copernicus i diferents entitats científiques que estan analitzant just aquí, a la zona del Pacífic, aquesta anomalia. És veritat que quan aquesta diferència de temperatura respecte a la que és normal supera aquest llindar que comentaves, de més de 2 graus, doncs ja passa a tenir un cert ressò mediàtic molt important. Ho va passar amb l'anterioritat, no?, en què fins i tot es va batejar amb el nom de Godzilla, i en aquest cas s'ha batejat amb el nom de Super Niño, perquè, evidentment, encara que passi molt lluny de casa nostra, doncs és el Niño, ja sempre estem parlant com un fenomen, és el fenomen natural més potent al planeta que produeix alteracions climàtiques, i en conseqüència també podrà arribar aquí a casa nostra, efectivament, però això no serà d'un dia per l'altre, i no preveiem que notem la incidència del Niño a Catalunya fins ben entrat el 2027.
3: I quan arribi, què notarem? Què serà diferent? Què canviarà?
4: Doncs la veritat és que és un escenari molt incert, perquè és de registres del Niño que s'han produït sempre, perquè és un fenomen natural que sempre s'ha donat. És veritat que en registres instrumentals n'hem instrumentalitzat màxim 10 de fenòmens del Niño, i d'aquests superforts només tenim aquest que et comentava, que es va anomenar Godzilla, i ara doncs estem analitzant aquest. Per tant, com a superforts, doncs no hi ha precedents. I a més, tampoc no hi ha precedents amb la situació actual a Catalunya i a gran part d'Europa de sobreescalfament. Dic gran part d'Europa perquè sobretot està afectat aquest escalfament desmesurat a la zona del Regne Unit, la zona de França, no? Vosaltres mateixos expliqueu la temperatura que estan patint amb aquests indrets, també Portugal, bona part de la península, no? També Catalunya. Doncs estem afectats per aquest sobreescalfament ja des del 2022, i per tant, quan arribi el Niño, es trobarà a casa nostra també amb una situació ja pròpia de canvi climàtic molt exagerada. Llavors, és veritat que estem en un escenari molt incert i de difícil predicció, en què segur preveiem que hi haurà fenòmens extrems. Ara bé, no podem assegurar si serà cap a la sequera o cap a

0: precipitacions intenses, però en qualsevol cas sí que hi ha una probabilitat molt alta que hi hagi aquests fenòmens més extrems. Des del Servei Meteorològic de Catalunya estem monitoritzant, com sempre, no?, tots els paràmetres, i de moment aquí no podem dir que l'actual estiu, malgrat ser de rècord, doncs tingui relació amb el fenomen del Niño. Mm. Però això no vol dir que acabi arribant, sobretot de cara a la primavera del 27.
1: En qualsevol cas, arran d'una banda, com deia vostè, aquests canvis que ja estem veient ara del canvi climàtic, amb aquestes onades de calor més potents i més freqüents, sobretot, i després aquest Niño, Super Niño, si ho entenc bé, la barreja d'aquestes dues coses ens deixa en un escenari desconegut, un territori desconegut.
0: Sí. Sí, és exactament això. És exactament això. De fet, el Niño es forma just davant de la costa del Perú i el seu màxim arriba al voltant del Nadal, d'aquí el seu nom, no? Perquè en aquesta zona doncs són molt catòlics i els pescadors de la zona doncs notaven que, degut al sobreescalfament del seu oceà, doncs hi havia alteracions amb la pesca. Llavors ells notaven que durant anys de Niño, durant anys amb aquest fenomen, al voltant del Nadal doncs hi havia més pesca, i per això deien, no?, el nen Jesús, el Niño, doncs ens facilita aquesta sobreexplotació. Arran d'aquest màxim al Nadal, doncs després veurem com l'any de formació, que és l'actual, allà hi ha uns efectes, i fins que no arribi l'any d'emancipació del fenomen, doncs es traslladarà a altres punts del planeta. És un fenomen d'origen tropical i, per tant, no hauria de tenir els mateixos efectes allà que a la resta del territori, no? Evidentment, hi ha unes zones que té uns efectes més encarats cap a l'escalfament i la sequera, i hi ha altres zones en què l'energia del planeta s'equilibra, doncs, es redistribueix i facilita que en altres zones hi hagi més pluges i més intenses. Veurem, en funció de com arriba a aquest canvi, els canvis a nosaltres sempre ens arriben en forma, doncs, ja sabeu, anticiclons i pertorbacions, que tenen una forma com de V baixa. Doncs us heu d'imaginar aquesta V baixa, en funció de si estem a la part alta o a la part baixa, tindrem un efecte o un altre.
1: En tot cas, el que trobo interessant i preocupant alhora és que els paràmetres amb els quals treballen els meteoròlegs i treballa el Meteocat, no diré que ja no serveixin, però que es veuen empetitits per la magnitud del canvi que ve davant i aquest territori desconegut, no?
0: Sí, és veritat que això genera una mica d'estrès, però estem treballant per resoldre-ho, perquè tenim dades des de 1950 i ens donen una informació de context molt valuosa i molt local, que de fet no podem deixar-ho tot en mans d'entitats científiques estrangeres, podríem dir, perquè, com veieu, els efectes en cada punt del territori poden ser molt dispars. Llavors, el fet de tenir nosaltres més de 180 estacions repartides per tot el país, tenim 4 radars i 3 en projecció, tenim tot molt monitoritzat a casa nostra, ens facilitarà poder ser més curosos a l'hora de fer prediccions. I a més també el fet que estem treballant amb unes projeccions climàtiques noves en què hi introduirem aquests paràmetres que portem veient des del 2022, que no estaven contemplats en les projeccions que teníem anteriors, doncs ens permetrà també afinar una mica més.
1: La Sarai Sarroca és la directora del Servei de Meteorologia de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Senyora Sarroca, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Una abraçada. Ara abans parlàvem amb el Jordi, parlem tots, una mica d'aquests efectes, tu deies que com a mínim hi ha un cert consens científic. Consens científic n'hi haurà, el que passa és que jo en aquests dies que estem parlant molt d'aquests fenòmens meteorològics extrems, ho comentàvem l'altre dia, a mi m'anava molt recordar que si tu fas una recopilació de les notícies d'aquest any que ha vingut, que s'han encapçalat per tal institució, per exemple, institucions europees, rebaixa els compromisos mediambientals, rebaixa les exigències a les indústries, perquè doncs, les indústries estan pressionant de dir, escolteu, és que ens feu complir una sèrie de normes, amb part de raó, segurament, perquè burocràticament ens posen pals a les rodes, però vull dir que aquest any justament estem en un moment que fins i tot, ja no només els negacionistes, fins i tot les institucions europees rebaixen determinats compromisos climàtics i, vaja, i ja no és que ens en recordarem de Santa Bàrbara quan trona, és que crec que no la sentirem a Santa Bàrbara.
2: Totalment d'acord, Fred. Per mi hi ha una gran contradicció, fins i tot una terrible paradoxa, que és, a la vegada que vas veient aquestes notícies, de dir, hem de rebaixar això, aquesta llei que havíem establert per l'any tard, la ho allargarem, no? Es van acumulant les notícies de, per primera vegada, O sigui, i aquestes per primera vegada, o recordar, totes són negatives.
1: Sí.
2: Temperatures més
1: altes.
2: I les
1: dues notícies te les trobes al diari del mateix dia.
2: A veure, si estiguéssim davant en una consulta mèdica, li diguéssim, miri, els resultats de l'anàlisi són aquests, i les mesures són, miri, trigui una mica més a prendre el medicament, no es preocupi per això, perquè ara, què li ve de gust?
1: Exacte.
2: Una mica de greixos saturats, doncs vingui, tiri endavant. Això no ho entendríem. I aquesta és una terrible paradoxa que ens ocupa. Aquest matí, jo també, venint cap aquí, escoltava i li comentava abans de l'assumpte que no m'he quedat amb el nom de la responsable, una responsable crec que era de Girona, de Turisme, que deia que l'escalfament, les temperatures, ens ajudarien a desestacionalitzar.
1: Sí, era la responsable de Turisme del Maresme, que deia, està passant dues coses. Hi ha gent que ve menys, diguem-ne, perquè la gent amb criatures ve menys perquè hi ha més calor, o venen al setembre, és a dir, venen més tard.
2: I jo ja feia una reflexió que ja fa un temps que s'ha anat fent, de dir, mira, això del canvi climàtic ens anirà bé perquè ens ajuda a... Dius, no. No, si hem de desestacionalitzar, desestacionalitzem. Però la malaltia que m'està fent perdre pes i que m'està primant no em va bé per aprimar-me. No? Jo, si m'he d'aprimar, m'he d'aprimar, però no és perquè gràcies a que tinc una malaltia que ara m'està afectant, això, mira que bé que m'aprimaré uns quants quilets. No. Són coses que les hem d'abordar separadament. Tenim un problema d'estacionalització? Tractem-lo. Però després tenim un greu problema, i és el que ara escoltàvem també, del canvi climàtic. I aquest canvi climàtic no el podem tractar només. Podem tenir els mateixos turistes al llarg de més mesos, o podem, fins i tot podem tenir més turisme, perquè això ens permetrà que en mesos que no teníem activitat turista tenir-la. Escoltàvem el president de la Generalitat dient, bueno, i ampliarem l'aeroport. Sí. Tots aquests elements hauríem de tenir molt clar que a la vegada i simultàniament no els podem fer. Mm. No és una qüestió de les idees polítiques que jo pugui tenir, que en aquest cas són irrellevants, sinó és el que ens diu, per exemple, la Sara Isorroca. A més, a mi em sembla, no sé si entre el desconcertant i l'agraït d'una persona que et diu és que no sabem exactament què passarà. Perquè en l'escenari de que tothom sap perfectament què passarà i et ven solucions que després no són solucions, dius, mira, jo no sé exactament què ens passarà, però estem treballant per saber-ho. I en aquest treballar per saber-ho, el que ja sabem és que els escenaris són difícils. Per tant, no podem actuar... Saps què? Més turisme. Crec que és profundament irracional, contrari a la pervivència de la vida, que tinguem aquest tipus d'actuacions.
1: Meritxell.
3: Meritxell, digue. És una evidència palmària de que aquest model econòmic ens ha portat a la situació en la que estem i a més, els responsables d'aquest model econòmic ens insisteixen que continuem pel mateix camí, no? Com diu el Jordi. És absolutament ridícul. Jo, abans d'entrar, els hi comentava, l'any que ve farà 20 anys que visc a Castellterçol. Castellterçol s'hi feia gel, hi ha pous de glaç, que recomano a tothom que vagi a visitar. I he dormit sempre a l'estiu amb la finestra tancada i una vànova. Fa dos estius que és impossible dormir amb la finestra tancada i una vànova perquè t'ofegues, hi ha xafogó a Castellterçol. Això és una constatació que, a més, s'accelera amb el temps i que, des de tot l'àmbit acadèmic, fa dècades que se'ns diu. La directora del Meteocat, com deia el Jordi, ens avisa. És un escenari incert, no sabem què passarà, però sabem que serà pitjor que el que ha passat en els últims anys. I aquí es torna a posar de manifest que només s'adaptarà al canvi climàtic i sobreviurà al canvi climàtic qui tindrà recursos econòmics per poder-hi fer front. No? Que les persones amb menys recursos, els països amb menys recursos, serà qui viurà pitjor les conseqüències del canvi climàtic. I això és absolutament descoratjador, per no dir que continua sent necessària la inversió en recerca per poder fer registre de tot el que passi i poder utilitzar aquest registre per prendre decisions en el futur.
1: Assumpte.
4: No, ara estava pensant una mica, i per afegir una altra cosa. Una és, home, a mi la Sara Isorroca m'ha donat una certa seguretat, és a dir, no el que deia el Jordi, no sabem el que passarà, però estem treballant per fer prediccions i, per tant, sempre penses, bueno, si hi ha capacitat per fer unes certes prediccions hi deu haver capacitat, doncs sí, per fer algunes mesures de prevenció immediates, davant quan el fenomen estigui aquí, de prevenció immediata, perquè llavors hi ha la gran prevenció. I respecte, diguéssim, a l'origen, no? Perquè tot això ens ho porta el canvi climàtic, pensava en les cimeres del clima. O sigui, la frustració que generen cada cimera del clima, no? De les grans expectatives, tothom diu que són molt importants, però aleshores per arribar a un consens del final tothom va baixant les expectatives i una mica en la mateixa línia, no? Que dèieu de que les institucions europees van rebaixant, doncs les mateixes, la gran cimera del clima, les COP, no? Les que han de marcar com lluitem des de tot arreu pel canvi climàtic, a mares a una suposada posta en comú, que mai es aconsegueix, doncs es van baixant els objectius i cada vegada, no? Cada vegada, de Kyoto a París, tot sempre ha sigut una frustració i, per tant, un increment del canvi climàtic. També ho hem vist aquest estiu, no? Amb tots els incendis i el debat sobre el canvi climàtic, ara un en diu fenòmenos naturals, l'altre... Mm. Escolta, el canvi climàtic no encén la flama. Però el canvi climàtic posa totes les condicions perquè la flama s'encengui a la mínima negligència o a la mínima que passa. No?
1: O fa que s'escampi més de pressa.
4: O fa que s'escampi més difícil, molt més de pressa. I, per tant, aquestes són algunes de les raons. Ara, o realment hi ha un... les cimeres del clima tenen un paper fonamental i, per tant, d'obligado cumplimiento, o serà molt difícil i no, aquesta contradicció no ens la traurem de sobre entre la indústria, els beneficis d'uns quants i una realitat que ja hi és i que jo crec que, sent molt pessimista, ens porta a una certa destrucció, autodestrucció.
5: Jo crec que tot el debat sobre el canvi climàtic ens porta a un joc de miralls molt interessant, perquè per un costat la Unió Europea, és veritat, va rebaixant, diguem, les seves pròpies exigències respecte del compliment d'aquests objectius de sostenibilitat o de reducció d'emissions, etcètera. Sí. També és veritat que la Unió Europea és qui més s'ha esforçat en fer els deures respecte a la sostenibilitat. De totes les emissions de CO2 globals, les de la Unió Europea representen tota la Unió Europea un 6%. I tinguem en compte que concentrem una de les, diguem, som una de les regions més industrialitzades i desenvolupades del món. També és veritat que tot això és gràcies a que la Unió Europea ha pogut desplaçar part de la seva producció, amb les conseqüències socials i econòmiques que això suposa, i fiscals fins i tot, a altres països on la normativa mediambiental és més laxa, no? Com Bangladesh, Índia o Xina. Però, diguem, la nostra posició com a responsables climàtics dels europeus ens permet, jo crec, aquest joc que és fins i tot comprensible, que és, per un costat, volem continuar repoblant boscos o establint xarxes de com la Natura 2000 o establint forts com som una força regulatòria perquè som una força pròspera, no? I establint com certes regulacions per qui vulgui fer negoci amb els europeus en matèria de qualitat de els aliments o dels productes o dels materials o de les normes laborals, etc, etc, i entre altres, les normes de sostenibilitat, i això és gràcies a que som pròspers. Per tant, per continuar sent pròspers, hem de precisament rebaixar les nostres autoexigències en sostenibilitat, perquè si no, la resta del món serà més competitiu que nosaltres. Per una altra banda, a mi em sembla cridanera la posició de Xina. Xina és el major contaminant del món. Amb un 30% de les emissions de CO2 globals corresponen a Xina. I ja dic, hi ha una part que és responsabilitat, diguem, de la indústria occidental que li agrada produir a Xina perquè és molt barat.
1: I tant.
5: Però, per una altra banda, Xina també és el major productor d'energia neta del món. I és qui està fent majors inversions en energia neta del món.
1: Els cotxes elèctrics estan patant.
5: Els cotxes elèctrics assequibles, que també és molt important, també venen de Xina.
1: Sí, sí.
5: Per tant, no és tan una qüestió, o és, crec que és molt difícil plantejar-lo com una qüestió d'aquest model, ja sigui el de turisme, ja sigui el de consum, ens ha portat necessàriament a on som i, per tant, l'hem de repensar, que acostuma a dir, acostuma a voler dir derogar, com si volem un món pròsper industrialitzat, hem de lidiar amb les conseqüències d'aquesta industrialització. I per lidiar amb aquestes conseqüències, hem de tenir diners, i per generar diners, resulta que hem de generar escalfament.
1: Sí.
5: Per tant, és un joc de sacrificis. Quina cosa, quina porció volem sacrificar?
1: És com els aires acondicionats, no? És a dir, l'altre dia ho preguntàvem. És a dir, és evident que els aires acondicionats en determinades circumstàncies ajuden, fins i tot a persones vulnerables, a dormir millor, a estar millor, a trobar-se millor, però, clar, l'aire acondicionat emet escalfor cap a l'exterior, diguem-ne. Per tant, vivim, en certa manera, amb alguna d'aquestes coses que deia l'Ignacio, vivim atrapats en un, no sé si en un cercle viciós o no, diguem-ne.
4: Els hospitals són... Clar, els hospitals tenen grans hospitals, uns aires acondicionats molt potents, perquè tu no entres a un quiròfan si no tens un aire acondicionat. Vull dir, perquè en general un aire acondicionat molt potent. Gasten moltíssima aigua, és a dir, quan tu mires, és a dir, són grans contaminants, i per tant has de buscar moltes solucions perquè coses que fins ara s'han vist més naturals deixin de ser-ho, no?
3: I que aquí...
4: O canviar el model productiu, perquè clar, entrar en aquest joc de... de renúncies o de, no, de mirar què és, jo crec que també, clar, igual ens hem de plantejar algun canvi en els models productius.
5: Sí,
3: bueno,
5: sí,
3: és que si
5: dubte.
3: No ens el plantegem nosaltres, a la força se'ns plantejarà. És que és, jo crec que és trampós dir que si plantegem una crítica al model econòmic i productiu, que és el que genera la contaminació existent, el que volem és destruir el model. N'hi ha que creiem que el model s'ha de replantejar de cap a peus, perquè és que ens matarà totes, i només permetrà que sobrevisqui la gent que té recursos econòmics i els països que tenen recursos econòmics per fer-hi front. Llavors, és que jo crec que és molt, molt, molt trampós suggerir el debat en aquests termes.
2: L'Ignacio utilitzava un concepte que crec que és clau, que és la prosperitat. I ella associava prosperitat amb model actual, no? I la qüestió aquí és la discussió, el debat sobre què vol dir ser pròspers, que no necessàriament vol dir créixer, ni vol dir créixer econòmicament. Ens podem desenvolupar i podem obtenir prosperitat sense aquest creixement. I després, per anar a una qüestió que no és només canvi climàtic, pot ser una mica contraintuitiu, però en alguns dels municipis on hi ha més pobresa de Catalunya són municipis de la Costa Brava, que la gent associa amb riquesa i amb turisme benestant. I això té a veure amb la cara A i la cara B del nostre model productiu. Jo crec que l'hem d'abordar per diferents raons.
1: 3:15:10, de seguida la recta final de l'Àgora. Anem a publicitat i tornem.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.
6: Sona sa cançó que van sempre.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Catalunya Ràdio.
7: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Arriben les ofertes límit al Corte Inglés, però només durant 4 dies. Per casa teva, escolta bé tot el que hi ha. 50% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol i Relax. A més, fins a un 50% de descompte en una selecció de mobles de jardí i fins a un 40% en mobles de sala menjador. A més d'un 30% en una selecció de sofàs i butaques. Per la cuina, 50% de descompte en la bateria de 5 peces Provence Plus de WMF. 40% en una selecció de parament de taula i decoració de la marca El Corte Inglés. I 40% de descompte en paelles antiadherents ceràmiques, també de la marca El Corte Inglés. Recorda, ofertes límit del 30 de juliol al 2 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem? Doncs res més per avui. Adeu, fins demà.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: A l'Àgora, amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir, l'Assumpta Escarp i la Meritxell Benedí. I un altre tema que volíem comentar, l'hem llegit aquests dies, que és que les grans productores de Hollywood, les grans productores cinematogràfiques dels Estats Units, han impulsat una mesura amb el cinema en pantalla gran. És a dir, d'alguna manera vetllem perquè la gent continuï anant al cine, diguem-ne, allà on passa fred el Jordi Mir, per exemple. Les estrenes hauran d'estar un mínim 45 dies als cinemes abans d'arribar a les plataformes de streaming. És a dir, 45 dies a les sales i a partir d'aquests 45 dies doncs ja pot anar a l'streaming. De moment, Espanya no compta amb una iniciativa semblant, però sempre que hi ha aquestes qüestions relacionades amb el consum cultural i amb l'streaming, saludem i ens agrada molt l'Helena Neira, que és investigadora especialitzada en nous models de distribució audiovisual. Helena, com estàs? Molt bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
9: És cridaner, això, no? Perquè, d'una banda, un pot pensar que l'streaming vella pel seu territori, però que s'impulsin aquestes mesures vol dir que el cine, en contra del que es podia pensar fa un any o dos, no es dona per perdut, al contrari, no?
10: No, para nada. Sobre todo es curioso que la iniciativa parta de compañías que tienen plataformas de streaming. Quizás es lo más significativo. Lo que ocurre es que con toda esta aceleración que hubo de adelantar los estrenos y llevarlos cuanto antes a las plataformas de streaming, sobre todo con la pandemia, lo que las majors, que son las que están impulsando esta medida, se han dado cuenta de que están canibalizando su propio negocio, ¿no? Y que cuanto más tiempo las grandes producciones están en las salas, pues mucho más dinero van a generar, ¿no? Es un poco también el origen de esta medida, que luego es verdad que cuando lo aplicas a otro tipo de empresas, los resultados no son tan positivos como pudiese parecer.
9: ¿En quin sentit, això dels resultats que deies, Helena?
10: Pues en el sentido de que, evidentemente, una película con mucho presupuesto, que tiene una gran campaña promocional detrás, tiene el suficiente músculo como para hacer que la gente quiera ir a verla al cine. Las películas pequeñas, que no tienen la misma capacidad de promocionarse, que no tienen los mismos presupuestos, muchas veces pasan completamente inadvertidas para el público general. A esas películas, el hecho de estar encerradas en una ventana y no poder saltar a la plataforma de streaming muchas veces les perjudica. Es un poco claro. Todo ese debate que ha habido en torno a la flexibilidad, que de hecho aquí en el país ha estado muy presente, ¿no? Qué bien que una película de Universal, por ejemplo, pueda tener un mes y medio, o como en el caso de España, 90 días, para poder hacer una buena recaudación, pero qué mal una película pequeña, que el segundo fin de semana ya no está prácticamente en los cines y que se tenga que esperar.
9: Mira, anava a dir això justament, perquè és que cada cop ens assemblem més a Estats Units, no? És a dir, que si el primer cap de setmana no funciona, ja el segon cap de setmana busca-la, la pel·lícula. A mi m'ha passat això de dir buscar pel·lícules i dius, ja no hi són. Què vol dir, ja no hi són? Si es va estrenar fa 15 dies, com és possible?
10: Claro, porque al final las salas de cine, digamos que aquí hay una serie de intereses en juego, ¿no? Las salas de cine al final, su vía de rentabilidad, mal que nos pese, la principal vía de rentabilidad, lo que tiene más márgenes es la restauración. Y la restauración está vinculada a un tipo de películas muy concretas, a las películas que tenemos ahora mismo en cartelera, a los Spider-Man, a los Odiseas, a todas estas películas muy grandes. Cuando una película no funciona, un cine no se puede permitir el lujo de tener un pase con 20 entradas vendidas. Lo que va a querer es que tenga una película que vaya mucha gente a verla y que consuma mucha restauración. Con lo cual, cuando una película no funciona el primer fin de semana, dado que no existe un acuerdo, un compromiso de la voy a mantener tantas semanas, el cine lo que hace es devolverla y darle la oportunidad a otro título que a lo mejor sí consigue eso que no ha conseguido la película precedente. Y curiosamente, ese fenómeno de que las películas no resistan suele estar vinculadas al cine más pequeño, a un cine no tan competitivo como el cine de las majors.
9: Quan dius restauració, Helena, són les crispetes, les begudes...
10: les begudes, això mateix.
9: Tot això. Que això, és pel que dius, és on hi ha els diners, és on fan diners aquesta gent.
10: Es donde hay más margen. Tú piensa lo que cuesta un kilo de maíz.
9: Claro.
10: Y cuenta lo que tú estás pagando por unas crispetas. Recuerdo la última vez que fui al cine, y que no suelo comer palomitas, pero que me dio el capricho y dije, perdón. Puede ser que haya pagado 6 euros por un cubo de palomitas. Es donde están los grandes márgenes. Y es verdad que al final las películas, para todos los públicos, las películas familiares, las películas que implican que no vayas tú solo con tu pareja, sino que vayan varios miembros de una familia, también son mucho más rentables y mucho más lucrativas. De hecho, es por ese motivo por lo cual en verano se concentran estos estrenos netamente familiares que se convierten pues en el plan perfecto para la familia, pues para huir de este calor, ¿no?, que tenemos este verano.
9: Clar, a més a més, ja, és molt interessant el que dius, Helena, perquè fa 2 anys o fa 3 anys, durant la pandèmia, per exemple, vèiem a venir que els cines, els cines ja els hi queden 4 dies perquè la gent tot ho mira a l'streaming, i ara anem a un altre escenari, que és que de cines n'hi ha, la gent hi continua anant, però monopolitzat, però per un tipus de pel·lícules molt en concret, no?
10: Sí, a ver, este fenómeno, que ahora me va a salir el palabra, lo llaman la blockbusterización de la taquilla, en alusión a lo que comentas, a los grandes blockbusters, que son los que copan la recaudación y que copan casi todos los pases. Es muy posible que si ahora mismo vamos a una sala de cine comercial, no a una sala independiente tipo Verdi, tipo Renoir, sino a una sala comercial, gran parte de los pases los tendrán Odisea y Spider-Man, que son los grandes títulos, ¿no? Los títulos que están copando la atención. Y es verdad que este fenómeno de que acaparen los estrenos tiene mucho que ver también con el potencial económico que tienen estas películas. Claro. Al final son las que tienen más capacidad para recaudar. No dependen tanto del resto de ventanas. De hecho, ganan mucho menos dinero en el resto de las ventanas. Por eso los estudios lo que quieren es alargar al máximo esa ventana para que una persona pague los 9 o 12 euros que cuesta un pase en IMAX de la Odisea, o los 18 que cuesta en Fenómena, en lugar de vérsela en Movistar o de verla en una plataforma cuando se estrena en plataformas. Esa es la vocación, pero ese fenómeno de la blockbusterización de taquilla en realidad ha existido siempre. Yeah. Los cines siempre han preferido, a menos que sean, no sé a qué tipo de cines, a qué sala sueles ir tú. Hay luego salas especializadas, como los Verdi, por ejemplo, en el que sí, en un Verdi te pueden poner una película de Marvel, pero el tipo de programación de las salas Verdi está pensada por lo que es el cine de barrio, que también hay que reivindicar desde aquí. Los cines de barrio están desapareciendo. Ya apenas quedan salas en las ciudades. Y esto nos lleva a los centros comerciales, a esos planes de fin de semana, me voy a comprar con toda la familia y al final me voy al cine. No,
9: i a més, això hi ha una altra cosa interessant, que és que quan hi havia la subhasta, diguem-ne, per la Warner, a veure qui es quedava la Warner, quan es deia, se la quedarà Netflix, hi havia qui deia, ui, si se la queda Netflix, s'ha acabat les estrenes en les sales. Quan se l'acaba quedant Paramount, hi ha qui diu, d'acord, potser Paramount estrenarà més pel·lícules a les sales, però seran totes així, seran tot blockbuster, i Netflix ha demostrat tenir més, fer apostes més arriscades, curiosament, no?
10: Claro, es curioso. El tema del... En la industria del cine es una industria tremendamente compleja. Imagínate yo que me llevo dedicando tantísimos años a ella y todavía es muy difícil predecir con claridad qué películas van a funcionar y qué películas no van a funcionar. Te pongo un ejemplo muy rápido. Hace año y medio se estrenó la película de acción real de Lilo y Stitch y lo reventó en taquilla. Se estrena este año Baiana 2 y se mete una bofetada de proporciones épicas. ¿Por qué unas películas de acción real funcionan y otras no? ¿Por qué secuelas, por ejemplo Toy Story, que ha superado los 1.000 millones, ha funcionado y sin embargo otras películas de animación que son, digamos que reboots o relanzamientos o continuaciones de otras sagas populares no funcionan? Es muy difícil predecirlo en ese sentido. Lo que va a ocurrir con una cuando cada vez que tú concentras el mercado, y ese es el principal riesgo que hay, y la Unión Europea, curiosamente, ha dicho que sí a la fusión de Paramount con Warner, es básicamente el hecho de que al final ellos imponen sus condiciones. Si tú tienes una masa muy importante de estrenos, los cines te van a comprar, se van a comer las condiciones con patatas, porque claro que van a querer esos grandes estrenos. La Unión Europea lo que básicamente hizo fue establecer como una medida como de control, diciendo, vale, tú lo que no puedes hacer, por ejemplo, es a mayores en Europa, a través de una asociación rara que existe en este territorio, Paramount y Warner también distribuyen las películas de Universal a través de UIP. Entonces, la Unión Europea dijo, perfecto, te puedes fusionar, pero no podrás además distribuir las películas de Universal. Pero en el fondo, cuanto mayores son las compañías, más draconianas son las condiciones que imponen, porque al final dicen, tú quieres Spider-Man, perfecto, te vas a tener que comer estas tres películas que son un marrón. Y es donde está el problema fundamentalmente.
9: L'Helena Naire és investigadora especialitzada en nous models de distribució audiovisual, és professora de comunicació a la Universitat Oberta. Helena, mil gràcies, com sempre, una vegada més.
10: A vosaltres.
9: Que vagi molt bé.
10: Adéu, adéu.
9: Ara ho comentem de seguida, però abans, Natàlia Ramon, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia.
9: Ens actualitzem.
11: I ens actualitzem amb les declaracions que ha fet al matí de Catalunya Ràdio el fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, que ha dit que els jutges que no apliquin l'amnistia als dirigents independentistes de l'1 d'octubre podrien estar cometent un delicte de retard maliciós que els podria comportar una pena d'inhabilitació de fins a 4 anys. Pallín creu que els tribunals espanyols han d'aplicar l'amnistia sense més demores després de l'aval de la justícia europea de fa 2 setmanes.
12: Yo creo que casi roza algo que está en el Código Penal y que es el retardo malicioso en la administración de justicia. Respeto la opinión personal de cada uno de sus miembros sobre la amnistía y sobre el proceso independentista, pero ellos son, ante todo, miembros de instituciones públicas como el Tribunal de Cuentas, o ni más ni menos que del Poder Judicial.
11: Aquest delicte de retard maliciós és una forma de prevaricació judicial prevista al Codi Penal. Es castiga amb una pena d'inhabilitació especial que pot anar de 6 mesos fins a 4 anys i s'aplica a aquells jutges, magistrats o lletrats de l'Administració de Justícia que demorin de manera deliberada un procediment amb una finalitat il·legítima. Des que es va fer pública la sentència europea a favor de l'amnistia, el Tribunal Suprem ja ha amnistiat 13 dirigents i activistes independentistes. Però la justícia espanyola encara té el gruix de casos pendents d'amnistia, entre ells els dels principals líders del procés, com ara l'expresident Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Més notícies, Marta Prat.
13: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, subscriu les paraules de Pedro Sánchez desvinculant el seu índol parcial d'una negociació política amb Junts per Catalunya. En una entrevista a 3cat Info, Borràs ha assenyalat que el govern espanyol s'ha limitat a fer el que li va demanar el jutge que la va condemnar. L'expresidenta del Parlament no considera que l'índol parcial sigui una victòria política, encara que l'alleuja saber que no haurà d'entrar a la presó.
14: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid. És evident que jo no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
11: La inflació repunta al juliol. L'augment de preus interanuals se situa ara en el 3,5% de mitjana al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut d'Estadística Espanyol. Són 3 dècimes més que el juny i el percentatge més elevat des de principis del 2024. L'empenyen l'encariment, els carburants i l'electricitat per la represa de les hostilitats a l'Orient Mitjà i l'aixecament d'algunes de les mesures del govern espanyol per combatre'n els efectes. L'executiu va eliminar la rebaixa de l'IVA de la llum a finals de maig i la dels carburants aquest passat mes de juny.
13: I convoquen vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force. El sindicat CGT majoritari al comitè d'empresa denuncia falta de prevenció de riscos i problemes de salut laboral. Ground Force és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres, tant a la T1 com a la T2 de l'aeroport.
11: I els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han atacat en les últimes hores desenes d'objectius militars. Jordània, amb bases nord-americanes al seu territori, ha denunciat, per altra banda, haver interceptat 5 míssils provenients de l'Iran. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força des d'ahir, després d'una pausa curta de menys d'una setmana. Un episodi ahir a Egipte amenaça d'estendre el conflicte. Un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país i l'incendi s'ha escampat en una nau gasificadora. El Teatre Museu Dalí de Figueres estrena la visita nocturna d'aquest estiu, Dalí, nit i subconscient. Es tracta d'un audiovisual al pati de les lògies que combina música, imatges i les veus de Dalí i Gala per reivindicar el llegat del geni surrealista. Montse Agué és la directora del museu.
15: Volem que entenguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
11: I als esports, Ernest Macià.
16: El Barça anunciarà en les properes hores el fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicol. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs costarà 1,5 milions d'euros. Ahir la Junta del Barça ho va notificar als directius. Justament Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit del peu dret. Ho va dir ahir a la tarda al Tot Costa, un Barça que segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Ahir es va incorporar el brasiler Rafinha. Avui sentirem el porter Chesney. L'Espanyol va empatar amb el Barley a 2. El primer dels dos amistosos que jugarà a la seva estada a Anglaterra, Jofre i Quique, van fer els gols blanc i blaus. També avui, en aquest cas, juga l'Àjax de Mitchell, l'ex del Girona, a la tornada a la segona ronda de la Conference League contra el Vojvodina, amb 4-1 favorable de l'anada a l'anada pels de Mitchell. El Barça i l'Àjax són a punt de tancar, d'altra banda, justament la cessió de Ter Stegen al club holandès.
17: Fins aquí les notícies.
18: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: Recta final de l'Àgora amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir, l'Assumpta Escarp i la Meritxell Benedí. Hem parlat una estona amb la professora Elena Neira dels canvis de consum pel que fa al cinema i a l'estreaming. Vaja, és a dir, anem a una nova època, però la bona notícia és que, en contra del que deia, del que s'havia anunciat fa 4 o 5 anys, el cinema no pinta que desaparegui. Queda monopolitzat pels grans, però no desapareix, Jordi.
19: Bé, jo crec que, és com en altres àmbits de la nostra societat, és una disputa per l'espai, no? I hi ha qui té recursos per poder-ho utilitzar i hi ha qui s'ha d'obrir espai. Jo crec que una de les millors coses per mi cada temporada són aquelles pel·lícules o aquelles obres d'art o aquelles obres imprevistes que aconsegueixen tenir... guanyar un espai que no se'ls havia assignat, no? Yeah. Perquè ja sabem qui tindrà aquest espai, però ja i a mi em sembla que o sigui, necessitem els espais, els del cinema, com perquè són espais, jo crec que molt útils per la socialització, i tant a les grans ciutats com en els petits municipis, i després jo crec que és molt necessari poder com en altres àmbits de la vida, treballar per la diversitat, per aconseguir que creacions dels jocs més inversemblants puguin arribar per poder-nos obrir la ment i veure pel·lícules que d'una altra manera segurament no veuria.
20: Assumpte.
21: Però això voldria dir que haurien d'aplicar una cosa que ha dit la nena, que és una certa flexibilització. És a dir, si tu dius 45 dies, doncs igual a uns els estàs portant absolutament l'ostracisme, i en canvi a les altres... Per tant, també és veritat que hauríem d'anar, o hauríem d'anar més en aquesta mesura. A mi m'ha semblat molt interessant el que ella deia, no?, per donar peu a aquesta diversitat en la pel·lícula, que també és culturalment molt enriquidora, no?, perquè una cosa és anar a veure l'Odissea, perquè així ho podem comentar, però l'altra és perdre't en el Verdi o en algun altre cinema poder recuperar... O el Texas, per recuperar coses històriques que et venen de
19: gust. Que dic, entre nosaltres estem normalitzant molt que l'Odissea s'està veient molt, però o sigui, que la gent estigui veient molt una pel·li de Christopher Nolan, em sembla...
20: Basada en Homer, eh? Vull dir, que Déu-n'hi-do.
19: Però és com dir... Jo recordo...
21: Tres passes feien l'altre dia, el dia que vaig
20: veure. Sí,
19: jo crec que és una bona notícia, no?
20: No, en fons, sí.
19: Jo recordo anar a veure les pel·lis de la Basque Orestami al Verdi... i sortia amb algú darrere dient quina pel·li més lenta, no? I jo dient, pues jo heu dit molt d'aquesta pel·li tan lenta, però necessitem... Sí, sí. O sigui, clar, hem de fer... Segurament, o sigui, qui no és igual no el podem tractar igual, no? És un principi bàsic.
21: Això és aquesta flexibilització.
19: A vegades la democràcia entenem que és tractar tothom igual. Dius, no, doncs les pel·lis són desiguals i les hem de tractar... I la gent és desigual, no és igual en aquests aspectes, no, de diversitat, i no l'hem de tractar igual.
22: Jo crec que és una evidència més de com el procés de concentració en poques mans de determinades indústries o de determinats processos de creació és un desastre per tothom, no? Passa amb les botigues i amb el comerç, no? Centres de ciutats que són pràcticament idèntics amb tot de botigues de les mateixes grans cadenes, i llavors ens trobem que... Amb el...

I arrenquem el magazín d'avui dijous, com sempre, amb l'editorial del dia. Avui parlem de la Festa Major de Sant Just, que continua sumant propostes per tots els gustos. Ahir arrencàvem amb el pregó amb Soledad Sant Serafini, que podeu recuperar al www.radiodesvern.com amb la seva versió àudio i amb la versió audiovisual també a l'Instagram de Ràdio Desvern. I és que la Festa Major segueix avançant, avui segon dia, i nosaltres ja pensem amb el dilluns 3 d'agost, que serà el torn del CUP, que torna doncs a convertir els jardins de casa nostra de Can Ginestar en un gran espai de música electrònica. Des de les 7 de la tarda fins les 3 de la matinada, el públic podrà gaudir d'una llarga sessió musical amb molts DJs, tant residents com convidats, i en el qual doncs trobem un cartell variat que recorrerà diferents estils i sonoritats, des del house fins a propostes una mica més innovadores i avantguardistes. La festa repetirà ubicació per segon any consecutiu, consolidant els jardins de Can Ginestar com un dels escenaris destacats de la programació festiva. També, a més de música, hi haurà servei de barra i de sopar, i l'organització ja avança que la nit inclourà alguna sorpresa. Una proposta pensada per ballar, compartir i viure la Festa Major amb ritme electrònic en una jornada oberta a diferents públics i amb protagonisme de DJs residents i de proximitat. Així que ja sabeu, aquesta Festa Major gaudim de la música en viu, gaudim dels punxadiscos locals i de proximitat i gaudim de Sant Just perquè val la pena. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I ara, com cada matí, donem un cop d'ull al sumari d'avui. I ho fem, doncs, repassant el contingut del programa d'avui, 30 de juliol. Tenim les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales. I tancarem el primer bloc informatiu amb les efemèrides, amb la carta del dia, amb la Palmira Badell i amb el temps. Tot seguit, avui tindrem una entrevista del dia, recuperarem algun d'aquests espais que hem fet durant aquestes últimes setmanes recordant i informant d'aquesta Festa Major. També parlarem avui a l'Espai Gent de Sant Just amb Josep Perpinyà. De fet, recuperarem aquest espai, aquest programa que es va emetre aquesta temporada del Gent de Sant Just, presentat per Enric Riba. I seguirem avançant amb Salut al Dia. Parlarem amb el cap de Sant Just i tancarem amb Maica Dueñas parlant de teatre. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM, Ràdio Desvern. Avui arrenquem amb una cançó que fa molt d'estiu. Bon dia!

Perdoneu que amb el tema d'ahir, amb la festa major, amb el pregó, hi ha algunes coses que s'han canviat i no s'han tornat a lloc, però això ja ho tenim arreglat, com deia avui, amb una cançó bastant estiuenca. Us deixo amb Rupert Holmes.

0: es...
1: Smooth Jazz.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
1: Smooth Jazz.
2: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Tots els marroquins roben.
4: Els treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat.
9: La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràcid, mono, marimatge. Mono. Estic
12: solo.
13: Terroristes.
14: Paràcid,
15: matant.
16: Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

0: 10 minuts per arribar a 11:15 del matí. Saludem ara a Mariona Sales, cap d'informatius. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Ara sí, bon dia i bona festa major, que ja estem...
1: Ja estem de ple.
0: Ja estem de ple a la festa grossa de Sant Just. Primera nit, com ho vas viure?
1: Molt bé, molt xulo. Bastanta gent.
0: Molta gent, sí,
1: sí,
0: és veritat.
1: Al principi semblava que hi hagués d'haver poca gent, al principi, just quan arrencava la música, però això ja sol passar. Uh-huh. I es van omplint i déu-n'hi-do al final. Costava sortir d'allà dins.
0: A mi em passa que cada vegada em sento més gran en aquestes festes.
1: Sí, però això és normal, Dani.
0: És molt fort. Sí? Això és normal? Val.
1: Home, clar, cada cop ens som més grans.
0: És que no he sigut mai de sortir de festa, saps? Llavors, quan surto de festa i tal, dic, mare de Déu.
1: No, clar, ara, vull dir, ja hi ha joves que poden ser molt més joves que nosaltres que ja els hi toca estar de festa.
0: Sí, sí, totalment, sí, sí. No, però va haver un ambient molt agradable. Vaig poder provar la rifenya, t'haig de dir que està molt bona, la rifenya.
1: Sí.
0: Aquesta beguda d'enguany.
1: Ostres, jo no em vaig atrevir a veure la gaire.
0: No et vas atrevir, eh?
1: És per fer... La vaig provar, però em va semblar una mica...
0: És per fer un got, eh?
1: Sí, no, bueno, clar, però jo vaig veure bastanta gent bevent-ne durant tota la nit.
0: Clar, perquè hi ha molta gent que em deia, home, si ara tampoc direm els preus, no? Però si ara el cubata val això i la rifenya val l'altre...
1: No, sortir doncs compte surt a compte,
0: faig però... la rifenya que surt més a compte i també està bona, no?
1: Sí, però també potser el dia següent haguessis agraït pagar una mica més de diners.
0: Exactament, perquè la rifenya al final no deixa ser una barreja de destilats.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Però està bona. Està bona, però és punyetera. Clar, és com l'aigua de València, no? Mm. Són aquest tipus de begudes que són dolcetes, que entren bé... Però que són perilloses el dia següent. Molt bé, doncs vinga, seguim amb més qüestions. Marxem a parlar dels titulars de la jornada. Parlem avui de la programació de barraques de Festa Major, que avui doncs us convidarem a consultar la programació completa. També parlarem de la piscina interior de la Bonaigua, que tancarà tot l'agost per obres de millora, i tancarem amb el dibuix creatiu que protagonitzarà una nova proposta formativa a l'Ateneu de Sant Just. Mariona, com sempre, arrenquem amb una notícia, en aquest cas, en àmbit cultural.
1: Parlem de les barraques de Festa Major, com bé has dit al titular, que se celebraran el 31 de juliol i l'1 d'agost, demà i demà passat, amb una programació que inclourà concerts, sopar popular, espectacles i activitats festives repartides entre l'esplanada de la Bonaigua i la pista de l'Institut de Sant Just. El 31 de juliol les barraques obriran a les 9 de la nit a l'esplanada de la Bonaigua amb la participació dels Dimonis Apagallums de Cama Blanca, Bandandarà, el CUP, la secció jove de les CEAS, la coordinadora de festes i el casal de joves. A partir de les 11 començarà la programació musical amb els concerts del Pony Pissador, també hi haurà una actuació de Bandandarà, i tot seguit la Noche Quilombera i les Gamberres. L'1 d'agost les barraques avançaran l'obertura a les 8 del vespre i la jornada continuarà amb el sopar de la Festa Major a les 9 a la pista de l'Institut de Sant Just, seguit de l'espectacle Impro Side Story a 11:15. A 11:45 s'anunciarà la barraca guanyadora, el guanyador del concurs de balcons i, al final, doncs, el color guanyador de la Festa Major, mentre que a les 12 de la nit començarà el concert de Festa Major amb l'Orquestra del Futuro a l'esplanada de la Bonaigua. Durant les dues jornades, l'Ajuntament recorda que no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys i, a més, la Festa Major comptarà amb punts segurs dins del protocol contra les violències sexuals en entorns d'oci i es recomana també, a part, portar el got reutilitzable per contribuir a la reducció de residus.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta és la programació de concerts i que bé, doncs gaudirem de ple en aquestes barraques. També afegir que el DJ d'ahir, DJ Smoked, quan va acabar la sessió, també va dir que estaria a la nit, a la segona nit de barraques, perquè no ha sortit en programa, no ha sortit enlloc, però es veu que hi haurà un DJ després de l'Orquestra del Futuro, Mariona, que això és una informació que fins ara doncs no estava completa, diguéssim.
1: És que
0: no?
1: Crec que forma part de l'Orquestra del Futuro.
0: Bé, forma part, eh?
1: Que juraria que sí. És una proposta ja completa. Dins l'Orquestra del Futuro hi haurà primer...
0: Orquestra i després DJ.
1: Orquestra, després més grup de versions, més juvenil, suposo, i DJ també hi entra dins de la proposta que porta a l'Orquestra del Futuro, que de fet és un noi d'aquí Sant Just.
0: Sí, sí, correcte. De fet, hi ha diverses cares conegudes dins de l'Orquestra del Futuro, però no sabia que estava dins, inclòs, diguéssim, d'aquest pack. No hagués estat de més, potser... posar-ho, no? Perquè al final també molta gent espera, no? Després d'aquest grup de versions, doncs, una mica de DJ, no? Que és normalment el que s'acaba fent a barraques. Molt bé, doncs marxem a la segona notícia del dia, marxem a parlar de societat.
1: Parlem de la piscina interior del complex esportiu municipal de Bonaigua, que romandrà tancada entre l'1 i el 31 d'agost amb motiu de les obres de millora que es duran a terme a les instal·lacions. El complex ha informat d'aquesta afectació a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials. I bé, durant aquest període la piscina interior no estarà disponible per a les persones usuàries mentre s'executen els treballs previstos. El complex ha indicat que les actuacions tenen com a objectiu adequar i renovar l'espai. Des de la Bonaigua agraeixen la comprensió dels usuaris i usuàries per les molèsties que pugui ocasionar doncs, aquest tancament temporal.
0: Mm-hmm. Molt bé, i ara sí, marxem a l'última notícia del dia.
1: Parlem de cultura. L'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del 3 de setembre un nou taller de dibuix creatiu, que és una proposta oberta a persones de totes les edats i sense necessitat d'experiència prèvia. L'activitat, que compta amb la col·laboració d'Artaneu, es desenvoluparà cada dijous a 5:45 de la tarda durant tot el curs escolar. El taller estarà conduït per Imma Boronat, artista i professora de dibuix, i planteja una aproximació al dibuix a través del gest, l'observació i la creativitat. Les sessions treballaran aspectes com l'essència de les formes, el moviment i l'expressivitat, amb l'objectiu de fomentar doncs, una mirada més lliure i personal. És una activitat que serà a l'Ateneu, que tindrà una

0: s'executen treballs de renovació de les instal·lacions. I hem tancat parlant del dibuix creatiu que protagonitzarà una nova proposta formativa a l'Ateneu de Sant Just. Les sessions obertes a persones sense experiència prèvia es faran cada dijous durant el curs escolar sota la direcció d'Imma Boronat. Fem una breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Garantim els teus drets.
3: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
0: I ara, portades de diaris. Marxem a repassar la premsa escrita del nostre país quan falten 2 minuts per 11:15 del matí. El diari Ara, Mariona.
5: Doncs el diari Ara obre avui amb Orient Mitjà dient que l'Aràbia Saudita s'assuma als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Riad participa en l'ofensiva contra les milícies pro-iranianes a l'Iraq en resposta als atacs de Teheran. L'operació militar reforça l'aliança entre Tam i Bin Salman i fa tema una nova escalada del conflicte al Golf. En fotografia principal, parlem de la supersequera a la meitat d'Anglaterra. La crisi climàtica està exacerbant tots els fenòmens meteorològics. Anglaterra viu el segon estiu de sequera, que enguany afecta la meitat del país. I a la foto veiem, doncs, en concret, un parc de Londres i veiem dues cadires com de platja o de parc, pel que les vulguis fer servir, així com tombones, i estan al mig d'un parc que es veu completament sec, que no és una imatge que se sol veure a Anglaterra, perquè a Anglaterra tens en ment els típics parcs molt grans i verdíssims, perquè allà plou molt. Doncs ara, com que no està plovent i tenen aquesta supersequera, doncs els parcs llueixen de color marró. A França i Espanya, la nova onada de calor fa perillar el control dels incendis. Més notícies d'avui del diari Ara. Avui fan una entrevista a Jesús Moral, expert en PISA, i diu: en PISA hi ha hagut un error greu del departament. També al diari Ara veiem que fan un reportatge sobre la nova batalla que sacseja al futbol mundial, i també hem fet una entrevista a Carlota Pi, que és la presidenta d'Olaluz. Diu: no tenim un deute desmesurat ni de bon tros. I com aquests dies hem estat comentant, el diari Ara menciona el seu quadern d'estiu i en aquest cas planteja una pregunta que diu: per què cada cop hi ha més gent que prefereix no fer les vacances a l'agost? I també parla Laia Sanz, que diu que la millor nit d'estiu és dormir en una barca al mar.
0: Home, no sé, per la gent que tingui una mica de mareig, jo crec que allò de la barca...
5: Jo sóc una d'aquestes persones.
0: Sí, sí.
5: A mi em poses sobre un barco i als 2 minuts estic marejadíssima. Per tant, no sé si seria la meva millor nit d'estiu.
0: És a dir, no cal tirar l'ancla, eh? És a dir, allò de dir... La gent diu que quan es mareja més és quan el vaixell està aturat i va fent així en una...
5: Sí, es deixa portar pel mar.
0: Va onejant, saps? Mm-hmm. Diuen que això és quan es passa millor. Sí, pitjor, perdó. Pitjor de vòmits, etcètera.
5: Jo em marejo a un barco gegant anant ràpid pel mar. O sigui...
0: Sí, eh? Vull dir, en un transmet d'aquests, o com
5: exacte.
0: Es digui.
5: Exacte. El que et porta a les Illes Balears.
0: Exactament.
5: O a Itàlia, o el que sigui. Jo em marejo amb aquest barco. Imagina't amb un barquet petit que es mou amb qualsevol onadeta.
0: Ai, Mariona.
5: M'he de drogar de biodramina, perquè si no...
0: Sí, eh? Sí, bueno, són les vacances de molts, eh? Drogar-se amb biodramina per poder aguantar els llargs viatges. Mm-hmm. Marxem a la segona portada del dia, marxem a parlar de

0: periódico en català. El periòdico parla del pla d'Infantino de privatitzar el Mundial, que posa doncs, en peu de guerra al món del futbol, i en aquest sentit doncs, podem veure a Infantino jovial, content, orgullós, amb un polze amunt en aquesta imatge que bé, ha volgut plasmar el periòdico al seu logotip, a la seva P, que recordem que és doncs, insígnia del diari, que en aquest sentit van omplint d'imatges i de persones cada dia en aquesta portada amb un petit titular i també adreçant a la pàgina, en aquest cas, més informació d'aquesta notícia, a la pàgina 44. Marxem a parlar del Biol, que descriu la sentència com una victòria moral. El Tribunal Superior de Justícia avala doncs, la desocupació de l'Institut B9 de Badalona. El Tribunal desestima un recurs doncs, a ocupants contra la interlocutòria de desallotjament de desembre del 2025 i diu que l'Ajuntament va considerar la seva vulnerabilitat social. Imatge del dia, groguenca, un groc que no ens agrada gens perquè és el de les flames. Flames i fum a la localitat de Zamora i en aquest sentit doncs, podem llegir Zamora reviu la por del foc. Un incendi es descontrola a Fermosell, en aquest cas doncs, després de la devastació de 2025, mentre les flames donen una treva a Àvila i Madrid i mantenen la tensió a Castelló. Marxem a parlar de Sánchez, que porta 20 decrets al 2026, el tercer màxim històric de la democràcia. Parlem també d'un projecte, el sector cultural aplaudeix la futura Companyia Nacional de Dansa Catalana. També ens parlen de l'anàlisi patrimonial, el jutge autoritza noves indagacions en els comptes de Zapatero i de les seves filles. Parlen de la fira, també. A la Fira, Barcelona acollirà al novembre un congrés sobre habitatge assequible i tanca en portada amb investigació. La terapeuta dels Andic va ser a Collbató dues setmanes abans de la caiguda. Quatre minuts passen de 11:15, marxem a La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre sota l'ombra de la corrupció, dient que el jutge imputa l'exdirector de la Guàrdia Civil per pressions a l'UCO. La UDEF rastrejarà els moviments en els comptes de Zapatero, les filles, la secretària i el soci. En fotografia principal veiem el desconsol de la Concepción. Concepción García observa desolada l'estat de casa seva, que està totalment cremada, a Navas del Rei, a la Comunitat de Madrid, una població de 3.500 habitants que va ser evacuada en el pitjor incendi de la història d'Espanya. Veiem que ja està estabilitzat el foc de la maseta després de cremar 77.000 hectàrees i almenys un centenar de cases. Alguns dels afectats afecten que el més important és que ningú no ha mort i bé, veiem doncs, que l'incendi més greu de la història d'Espanya està tècnicament estabilitzat després de cremar, doncs, com hem dit, 77.000 hectàrees i un centenar de cases a Madrid i Àvila. Parlem també d'una lluita global. Sánchez demana a la Unió Europea d'ubicar a Mallorca un hub contra el foc. Altres notícies d'avui de la portada de La Vanguardia. Veiem que el fiasco registrat a Catalunya és inaudit en la història de les proves PISA. El pitjor procedent fins ara va passar a Dinamarca, però va ser la meitat de greu que l'actual. També veiem que Musk creu que la intel·ligència artificial guanyarà la intel·ligència humana d'aquí 5 anys. El magnat afirma que els diners seran irrellevants d'aquí una dècada. També veiem que Ayuso compra un àtic per fer reunions mentre reformen la seva seu oficial. I fan avui a La Vanguardia entrevista a Karim Adeyemi, jugador del Futbol Club Barcelona, i posen una cita seva que diu «Soc senzill i creatiu, alguns diuen que sóc estrany». I tanquem portada parlant dels manters que canvien l'estratègia de venda al carrer.
0: Molt bé, gràcies Mariona. Amb això tanquem la portada de La Vanguardia. I al Punt Avui es pot llegir l'entrevista a Miquel Rius Torelló, compartícep de l'Avui. Les entitats han estat autèntiques escoles de catalanisme. Marxem a l'Observatori Municipal. S'aturen avui a Terrassa, Esvorancs i Mirada Llarga. Entrevistes a Alicia Tomàs, de Vox, a Ona Martínez, d'Esquerra, a Meritxell Lluís, de Junts, i a Marta Jiménez, del PP. Marxem a la imatge del dia, és un gimnàs bastant complet, eh? Déu-n'hi-do, si hagués d'agafar alguna d'aquestes peses jo crec que cauria a terra, no tinc prou múscul. El negoci d'estar en forma, el sector dels gimnasos esportius, viu des de finals dels anys 70 una transformació en què les cadenes han pres el protagonisme. Marxem a parlar també del d'ahir, signat avui per Lluís Simón Rabaseda, un govern que necessita millorar. Illa i els consellers se'n van de vacances amb un incendi provocat per ells mateixos, l'informe PISA. Parlen també de l'entrevista a Laura Borràs, expresidenta del Parlament. No he demanat mai un indult ni compassió, he demanat justícia. Pel que fa a les cròniques Sánchez, l'indult a Borràs atén al Tribunal Superior de Justícia i també, en aquest cas, podem llegir una altra crònica, en Jaume, en Gerard i la circumstància. Tanca en portada amb l'esportiu Rafinha i el repte de recuperar el seu millor nivell amb el Barça, el brasiler s'incorpora a l'estada amb ganes de fer net de les lesions. Doncs Mariona, això ha estat tot.
1: De moment.
0: De moment. De moment. De moment. Ens queda un dia i poques hores.
1: Un dia i poques hores, sí. I a més estem...
0: Estàs contenta o... És que et veig com... No sé, tinc la sensació que podries continuar treballant un parell de mesos més.
1: No em fa falta, No em fa falta. De fet, d'aquí dos mesos, d'aquí un mes, ja tornarem
0: estarem,
1: a treballar.
0: Ja estarem, sí, sí.
1: Sí, sí, no, però sí, ganes de vacances...
0: Ai, que... T'has emocionat, l'emoció del moment.
1: Ai. No, quasi tosso. Però bé, això, que amb ganes d'agafar vacances, però també estem aquí molt bé, molt contents i molt feliços.
0: Ai, mira, molt bé, sí, sí, home, jo també estic molt content i molt feliç de compartir els matins amb tu, que fins ara no ens veiem massa i ara aquesta temporada m'has tingut aquí tots els matins. I què t'anava a dir? Tu ets de les que t'agrada fer les vacances seguides, és a dir, aquest mes seguit, o t'agrada més fer 15 dies i 15 dies, és allò que fan unes persones?
1: Sí, a mi m'agrada bastant tenir vacances juntes, però també perquè mai ho he fet d'una altra manera, eh?
0: Ah, o sigui, molt bé.
1: Sempre he tingut les vacances a l'agost. Sí, tot l'agost sencer. Llavors, bueno, evidentment, quan anàvem a l'institut i a l'escola, doncs, sí, doncs teníem tot el mig juny, tot el juliol, tot l'agost, i això no es tornarà a repetir mai i era el millor del món.
0: Sí.
1: Però bé, jo crec que m'agrada més tenir el màxim de dies acumulats per donar la sensació de que has estat de vacances de veritat.
0: Totalment, no? Perquè al final amb 15 dies no et dona massa temps. I després està el cas de la nostra nutricionista de capçalera. Bueno, de fet, en tenim dues de nutricionistes de capçalera. Tenim la Elvira Sánchez, per una banda, i per l'altra també tenim a la Belén del Cap. I l'altre dia, parlant amb la Belén, em deia que clar, jo faig les vacances al desembre perquè, com que som nutricionista i la gent es dona de baixa del nutricionista al desembre, perquè clar, arriben les festes i la gent no vol saber res de nutricionistes.
1: Vol menjar el que sigui.
0: Vol menjar canelons.
1: També és una mica el que toca.
0: I tant, vol menjar carandolles sense que ningú li digui res. Llavors, doncs mira, que sapigueu que els nutricionistes fan vacances al desembre.
1: Doncs mira, té sentit.
0: Sí, sí, sí. Mariona, t'escoltem els butlletins i l'informatiu Edició Migdia. Gràcies.
1: Fins ara, Dani.
0: Breu pausa, tornem de seguida.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: T'he dit que no em venia de gust.
2: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
3: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
4: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
1: Deixa'm estar pesat.
4: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
6: Són 3:15 del matí. Saludem ara a la... Ai, que no acabaré el programa avui. Saludem ara a la Palmira Vedell. Palmira, bon dia.
7: Hola. Mare, què falta, 3 o 4 hores per acabar el programa?
6: Sí, és que saps què passa? Que tinc
7: una... Resisteix.
6: Tinc... 3 o 4 hores, no, ens queden dues i un quart. O sigui que...
7: I un quart, doncs vinga.
6: Però dir-te una cosa, que estic ara amb un angustipat dels aires acondicionats, que no me l'aguanto...
7: Ja,
6: i ahir tampoc me'n vaig anar a dormir massa aviat, perquè com bé sabràs, ha començat la nostra festa major i clar, doncs és un còmput de tot, però bé, aquí estem al peu del canó pels nostres oients i pels nostres col·laboradors que ho feu possible.
7: Pel que sigui, això
6: i
7: mateix.
6: Tant que sí. Endavant, Palmira, tot teu.
7: Vinga, doncs fa uns quants anys que a finals de juliol s'organitza un sopar al centre del poble. Va començar al carrer Raval i ara... al carrer Bonavista. Si no recordo malament, no he fallat cap any. I com s'ha passat totes les festes, ja en falten uns quants. Però d'altra banda, hi ha gent nova i jove, i sobretot criatures corrent entre les taules, incansables. Això va començar que ens feien el sopar, per cert, molt abundós. I era massa feina. Era injust. Muntar taules, posar banderetes, llums... cava refrescar, coca... Llavors van decidir que cadascú en portés el sopar. Doncs molt bé, com que hi anem en grups, tastem tot el que hi ha a la taula. I l'any passat l'organització va proposar que cadascú guarnís la seva taula. I les millors tenien premi. El primer, tal com va fer l'any passat, l'ha guanyat la taula de la Quitxalla. I diria que ho farà sempre, perquè són els que en saben més. Després s'anomenen les altres taules. Aquí és on s'equivoquen sempre. Era més maca la meva, diem. Tothom diu, era més maca la meva. Aquest sentiment de frustració. Aquella sospita que ja estava fet. I la rondinada general per acabar rient i acceptant qualsevol decisió del jurat que té prou feina a decidir perquè tothom s'ho pren amb molta seriositat, Després, i avall, per qui vulgui. I aquí és on també s'ha notat el canvi. Tanmateix, una servidora ballava i ara ja no ho faig. Ara el que cal és que els organitzadors no es cansin, perquè és una festa molt maca. I jo els agraeixo molt la paciència que tenen i els felicito per tan bé com ho fan. Jo, ara ja fora de la carta, jo convidaria a la gent que fes aquesta festa en el seu carrer, si no el mateix dia, un altre dia, o un altre moment durant un altre mes, perquè es fa convivència. És molt maco. Jo ja et dic, no he fallat cap any. I fa ja una colla,
6: Ja fa una tira d'anys,
7: Sí, ben bé fa potser 20 anys, ja.
6: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, tot naixia, del cap d'uns pensadors, del cap d'uns veïns, que venien de, no sé si de Sant Sebastià, on sé on, aquesta història ens l'han explicat mil vegades, i un d'ells, un d'aquests pensadors, en Joan Gallar, que s'ha trobat molt a faltar, oi, aquesta edició?
7: Molt, pobret.
6: Doncs sí, les festes són per això també, per recordar aquella gent que ja no està amb nosaltres.
7: Això mateix, i seguim, en certa manera... homenatjant els que van començar.
6: I tant que sí. Doncs, Palmira, avui també és dia per celebrar, perquè estem en la nostra festa gran, estem en festa major. Et vull desitjar molt bona festa major 2026 i que tinguis molt bon estiu, perquè marxem ja de vacances i tornem al mes de setembre. Déu-n'hi-do, eh?
7: Jo també ho desitjo a tothom, que passeu un bon estiu. Calorós, ja ho sabem, oi? Calorós. Però, al cap i la fi, ja se sap que a l'agost, juliol, juny, ja fa Déu-n'hi-do, que passem calor.
6: I tant que sí, i últimament cada vegada més. Palmira, cuida't molt. Digues.
7: Fins a tornar-hi. A reveure.
6: Adéu, una abraçada. I ara, efemèrides. Va, i de què parlem avui? Doncs marxem a repassar el calendari del 30 de juliol. El 1928, George Eastman, de Kodak, va fer una primera demostració de les pel·lícules fotogràfiques en color a Rochester, a Nova York. Interessantíssima aquesta efemèride, que ens recorda també l'origen, no?, de les Kodak. Marxem a parlar també d'Anglaterra. L'any 1966 guanya el seu primer i únic mundial de futbol a Wembley, a Londres. Marxem a parlar també del satèl·lit Eutelsat Quantum, el primer que va ser programat en òrbita segons les necessitats del seu client. Va ser llançat a bord del coet Ariane 5 des de Kourou, a Guaiana Francesa, i en aquest sentit això passava tal dia com avui del 2021. Al 22, un any més tard, la belga Charlotte de White es va convertir en la primera DJ dona especialitzada en techno en tancar l'escenari principal de Tomorrowland en la història del festival, del certamen. Marxem a parlar de naixements. Avui trobem el naixement de Rosa Maria Sardà, actriu espanyola, de Christopher Nolan, director de cinema britànic estadounidenc, que ens ha deixat perles com, per exemple, l'Odissea, que està ara mateix en cinemes. També tal dia com avui va néixer Maria León, l'any 1984, actriu espanyola. I tanquem amb les defuncions. Avui ens acomiadem de Thomas Gray, poeta anglès, que marxava l'any 1771. També Carlos Lemos Simons, escriptor i polític colombià, l'any 2003 ens acomiadàvem d'ell. I ja més recentment, el 2024, Paco Camino, en aquest cas torer espanyol, que també moria tal dia com avui. Avui és el Dia Internacional de l'Amistat. I és que l'amistat és molt, molt important. I la veritat és que qui no té un bon amic, qui no vol compartir amb els amics aquests dies de festa major, llavors avui dedicarem també aquest espai a parlar dels amics, dedicarem aquest espai musical a parlar dels amics, de la música que està feta pensant amb els amics i amb aquest Friends Will Be Friends de Queen. Sona ara aquí a Ràdio Desvern. Bon dia!

0: 4 minuts manquen per arribar a les 11 del matí. Saludem a un dels nostres amics aquí a Ràdio Desvent, Friends to be Friends, aquí amb el Carles Rius. Carles, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, què tal?
0: És que avui és el dia de l'amistat, es veu.
1: Avui és el dia de l'amistat?
0: Sí, avui és el dia de l'amistat, no ho sabies?
1: Que bonic, no.
0: Sí, home, el dia de l'amistat, el dia de l'amistat. Bé, doncs ens fa il·lusió també compartir-lo aquí amb els nostres amics de Ràdio Desvern. I res, parlem avui una mica del temps, com ho tenim?
1: Doncs continuem amb la monotonia aquesta el dia de la marmota pel que fa al temps. Sí que hi ha petites diferències pel que fa a la temperatura, perquè progressivament, després de la bonança del diumenge i del dilluns, doncs a poc aquesta setmana la temperatura màxima s'ha anat enfilant, no als nivells, i això ja ens teníem la mosca al nas el dilluns, no als nivells que marcaven els mapes, perquè, per exemple, els americans continuen dient que cada dia arribem a 35 graus i ahir vam fer 31,5 a les 5 de la tarda, o sigui que sempre estem una mica per sota del que marca la previsió americana. Però bé, sí que és cert que la temperatura dels 29 que vam tenir dilluns doncs ha anat pujant i ahir vam superar els 31, vam arribar a aquests 31 i escaig, i avui probablement doncs arribem als 32. I aquí ens quedarem. És bastant probable perquè teníem la mosca al nas de que les temperatures no pujarien tant. Sí que es parla d'onada de calor, sí que el titular doncs és potent i així la gent doncs pot fer grans titulars i parlar de la quarta onada de calor, perquè és cert, en molts punts de l'interior i de les comarques del Delta de l'Ebre es poden superar els 40 graus, ja en portem un dia, avui superaran, demà també, demà potser no, però dissabte també, diumenge, o sigui que és onada de calor perquè situacions de 40 graus en diferents punts de Catalunya, doncs aquesta sí que és una onada de calor i és una onada de calor.
0: Què, ho direm o no?
1: Sí, i es contempla com a tal, però hi ha municipis que no es contempla com a tal, tot i que parlar de 32 graus seria una autèntica animalada si viatgéssim el 2007 o el 2008 o el 98, i ara estem en una normalitat, o sigui, parlem de 32 graus com si no fos res, a més, des de la primera quinzena de juny, que podem, amb temperatures així, estem més o menys acostumats. Però el que dèiem, temperatures que no s'enfilaran tant, i a més tenim una mica de marinada que farà que la temperatura es mantingui a ratlla. Tot i que hi ha aixafogó i la sensació de calor és molt marcada, això no ho perdem al nord, o sigui, no és que no faci calor, sinó que la temperatura aquesta sí que marca 30, 31, 32, però és que la humitat és tan elevada que la sensació és horrorosa, com va passar ahir a la tarda, que fotia molta calor. Avui, igual, el sol és el gran protagonista, ni un núvol, temperatura més o menys a tocar dels 32, i les mínimes s'estan comportant bastant. No estem tenint nits massa fumudes, com a mínim a Sant Just, i avui han baixat fins als 22 graus i mig, que dins del que cap no està malament, podria ser molt pitjor. Per exemple, els americans estan marcant 25 o 26 graus de mínima, que no és el cas de Sant Just. Penseu que amb aquestes situacions, com que no hi ha una estació oficial a Sant Just d'Esvern que puguin agafar les aplicacions, el Sant Just l'engloben molt en el paquet de Barcelona. Llavors estem sempre vinculats amb temperatures que, pel que fa a les màximes, queden a vegades una mica més curtes perquè hi ha la proximitat del mar, i pel que fa a les mínimes, com que tenen la ciutat al costat, l'àrea metropolitana, doncs les pugen més del que tocaria. Però Sant Just estem una mica separats i geogràficament doncs quedem una mica al marge de Barcelona perquè la mirem de cul, com si diguéssim, i això permet que la temperatura pugui baixar una miqueta més. Demà divendres ens creua un front. Novetat, parlava del dia de la marmota. Sí, però és que és un front que tampoc no ens aportarà res a Sant Just. Però sí que demà potser tenim alguns nuvolets més, el sol serà el protagonista, i podrien créixer nuvolades, tempestes a la tarda en zones del Pirineu, Prepirineu, però vaja, Sant Just no ens arribaran, o sigui que no hem de patir per demà divendres cap tipus de res, però sí que demà recula una mica la temperatura. Si avui toquem els 32, demà baixarem cap als 30, però tranquils, perquè dissabte, els que els agrada la calor, dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, són els 4 dies que encara ens quedaran de temperatura superiors als 31 graus, o sigui que tant dissabte, diumenge com dilluns i dimarts sí que seran uns dies amb algun nuvolet més per fer una mica la guitza, però que el sol és el protagonista, i amb unes temperatures que més o menys es mantindran. Tenim aquesta situació del front que farà que demà doncs respirem una miqueta, si 30 graus és respirar, però a partir del dissabte tornarem a pujar cap als 31. I tornem a estar amb la mateixa situació, mirem més enllà, mirem quan la tendència és a la baixa, i sembla ser que quan acabi la festa major serà l'últim dia de calor forta, i podria dir que el divendres 7, el dissabte 8, diumenge 9, aquí sí que hi ha una reculada de la temperatura màxima i entraríem en normalitat calicular. O sigui, moltíssima calor, però no de 32, de 29.
0: Molt bé, doncs aquesta és la informació. Pendents a la nit d'ahir es va notar calorosa, es va notar una nit que quan tornaves a casa deies, ostres, hagués agraït aquest fresquet a la cara, no? Però no ha estat així, i entenem que pel que queda de festa major, que és molt, perquè l'acabem de començar, sí, doncs una mica la dinàmica serà aquesta. Carles, gràcies, i demà, últim espai del temps de la temporada.
1: Aquí serem.
0: Marxem a butlletins, tornem de seguida. Fins ara.
2: Els treballs se centren a la zona d'Artana i el fum torna avui a complicar les feines dels mitjans aeris. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, Vall d'Uixó.
3: Més notícies, Marta Prat. Les autoritats franceses autoritzen el retorn de 84.000 evacuats dels departaments francesos occidentals de la Gironda i les Landes afectats pels incendis. També s'ha reobert l'autopista A63 que enllaça el País Basc i Bordeus. Tota la zona ha passat a nivell verd per l'onada de calor. Es tracta d'un nivell que comporta previsió de temperatures més baixes i que dona un respir a la batalla pels incendis forestals que afecten aquesta àrea. A la Gironda els incendis han consumit 42.000 hectàrees i han provocat l'evacuació de 200.020 persones.
4: I els treballs nocturns han pogut estabilitzar també l'incendi de Zamora, que va començar ahir i va obligar a desallotjar 800 veïns de 14 municipis petits. Els equips d'emergències també han desallotjat una residència de gent gran. El foc afecta el Parc Natural de Ribes del Duero, al terme municipal de Fermoselles. Segons els bombers, les actuacions d'aquesta matinada han aconseguit reduir de manera significativa la perillositat del foc que amenaçava àrees urbanes.
3: I Rússia ha tornat a atacar massivament Ucraïna aquesta nit amb 70 míssils i 280 drons disparats contra Kiev i altres ciutats del país. Ha matat almenys 8 persones, entre les quals 3 menors, i n'ha ferit més d'una setantena. Un dels míssils ha entrat a l'espai aeri de Polònia, país fronterer amb Ucraïna i soci de l'OTAN, que ha mobilitzat avions de combat. El primer ministre polonès, Donald Tusk, assegura que no hi ha hagut perill perquè el míssil ha caigut en una àrea deshabitada i ha garantit que l'exèrcit estava preparat per abatre'l en cas que fos necessari. Tusk també ha precisat que no pot assegurar al 100% que fos un míssil rus, però Ucraïna ho dona per fet.
4: El d'avui està sent un matí complicat a l'AP7 per l'accident d'un camió connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, l'AP7 registra 10 quilòmetres i mig de cua de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en direcció Barcelona-Girona, i és que hi ha dos carrils tallats i un d'obert per l'accident d'un camió al carril central. També hi ha aturades de Gelida a Sant Sadurní en direcció Tarragona. Abans també hi ha hagut una altra topada. A la mateixa AP7, uns 5 quilòmetres de retenció entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda, també en sentit sud per un nou accident. Aquí els vehicles ja són al voral. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
4: I als esports, Oriol Corral.
6: El Barça anunciarà en les properes hores el fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicol. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs s'acostarà al 1,5 milió d'euros. Ahir, a la Junta del Barça es va notificar als directius. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge per temporada a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va incorporar ahir a l'estada de l'equip a Birmingham. I l'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà a la seva estat d'Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3, amb dos gols de l'ucraïnès Benat, i Sabadell 2, Manresa 1. Avui a les 7 de la tarda, Andorra, Europa. I l'equip de l'Espanyol ha disputat el seu primer partit de pretemporada, empatat a 1 contra el Tenerife, tot i que ha perdut la tanda de penals. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Miles Norris, jugarà al Bayern de Munic. L'ala pivot nord-americà va jugar la temporada passada al Palau Blaugrana amb una mitjana de 4 punts per partit a l'Eurolliga.
7: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 5 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Les barraques de la Festa Major de Sant Just se celebraran els dies 31 de juliol i 1 d'agost amb una programació que inclourà concerts, sopar popular, espectacles i activitats festives repartides entre l'esplanada de la Bonaigua i la pista de l'Institut de Sant Just. El 31 de juliol, les barraques obriran a les 9 de la nit a l'esplanada de la Bonaigua, amb la participació dels Dimonis a pagar llums de Cama Blanca, Banda Andarà, el CUP, la secció jove de les CEES, la coordinadora de festes i el casal de joves. A partir de les 11 de la nit, començarà la programació musical amb els concerts del Pony Pissador, Banda Andarà, la Noche Quilombera i les Gamberres. L'1 d'agost, les barraques avançaran l'obertura a les 8 i la jornada continuarà amb el sopar de Festa Major a les 9 de la nit a la pista de l'Institut de Sant Just, seguit de l'espectacle Improside Story a 11:15. A 11:45 s'anunciarà la barraca guanyadora, el guanyador del concurs de balcons i el color guanyador de la Festa Major, mentre que a les 12 començarà el concert de Festa Major amb l'Orquestra del Futuro a l'esplanada de la Bonaigua. Durant les dues jornades, l'Ajuntament recorda que no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. I a més, la Festa Major comptarà amb punts segurs dins el protocol contra les violències sexuals en entorns d'oci i es recomana portar el got reutilitzable per contribuir a la reducció de residus. Pel que fa a societat, la piscina interior del complex esportiu municipal de Bonaigua romandrà tancada entre l'1 i el 31 d'agost amb motiu de les obres de millora que es duran a terme a les instal·lacions. El complex ha informat aquesta afectació a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials. Durant aquest període, la piscina interior no estarà disponible per a les persones usuàries mentre s'executen els treballs previstos. El complex ha indicat que les actuacions tenen com a objectiu adequar i renovar l'espai. I en cultura, l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del 3 de setembre un nou taller de dibuix creatiu, una proposta oberta a persones de totes les edats i sense necessitat d'experiència prèvia. L'activitat, que compta amb la col·laboració d'Arteneu, es desenvoluparà cada dijous a 17:45 de la tarda durant tot el curs escolar. El taller estarà conduït per Imma Boronat, artista i professora de dibuix, i planteja una aproximació al dibuix a través del gest, l'observació i la creativitat. Les sessions treballaran aspectes com l'essència de les formes, el moviment i l'expressivitat, amb l'objectiu de fomentar una mirada més lliure i personal. L'activitat es farà a l'Ateneu de Sant Just, tindrà una durada d'una hora i mitja per sessió i s'allargarà durant tot el curs. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Garantim els teus drets.
2: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla. Continuem repassant alguna de les activitats més destacades de la Festa Major del nostre municipi i iniciàvem aquesta roda d'entrevistes amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro, amb la qual vam poder parlar i perfilar una mica aquesta edició d'enguany de la Festa Major 2026, que es celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost. Avui posem el focus en una proposta que any rere any omple els carrers de bon ambient. Estem parlant del Quinabarra, de Dimoni, una ruta festiva que combina música, tapes i consumicions mentre els participants recorren doncs, diferents punts del municipi. Per parlar-ne, ens acompanyen dos integrants de Dimonis, el Jaume i el Magí. Molt bones, família, com esteu? Benvinguts al programa.
1: Bon dia, bona hora.
0: Doncs comencem una mica amb aquesta roda de preguntes. Per començar, què és el Quinabarra i com definiríeu aquesta activitat a algú que encara no ha participat mai?
1: Bé, doncs el Correbars o el Quinabarra vindria a ser... Està una mica lleig que ho digui, però de les activitats que més espera la gent.
2: Sí, sí.
1: I és un repte sempre, cada any, doncs, arribar a les expectatives que hi ha. Però, per sort, ho anem aconseguint amb molt esforç i molta feina. I vindria a ser, doncs, una ruta per diferents punts del nostre municipi, on tu compres un tiquet i, doncs, tens accés a diferents cerveses i també a tapes durant tota la ruta, acompanyats de xaranga. Exacte. Això és important.
0: Uh-huh. Com bé dèieu, s'ha convertit en una de les cites més esperades del calendari de Festa Major. Què creieu que la fa tan especial?
1: Al final és com un punt de reunió on vens de tota la setmana, perquè això acaba en divendres, i doncs et pots ajuntar amb tots els amics allà, fer una activitat en comú, que també... Sí, la veritat és que tots els joves sempre ens diuen quines ganes tinc de córrer bars d'aquest any, a veure quina serà la temàtica, i tothom va estar esperant amb moltes ganes. Jo crec que és per això, perquè és un punt de reunió entre tots, no, al final,
2: correcte,
1: on doncs, tu passes bé amb música, en directe, i la finalitat, bueno, que ja cadascú treu la que vulgui.
2: Exacte.
0: Passar-ho bé, sobretot.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs vinga, marxem a parlar també del recorregut d'enguany. Expliqueu-nos per què s'inicia a la plaça de la Pau i així doncs ens expliqueu una mica quins carrers recorrerà aquest Correbars 2026.
1: Efectivament, com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau, començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi d'etiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Anselm Clavé fins al punt de la sala, pujarem cap a plaça Verdaguer, seguirem per on estaven els Joaníbols, que crec que es diu Parc Can Sagrera, si no m'equivoco ara, uh-huh, i acabarem a la barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem augmentat una parada, per així fer-ho
2: més dinàmic
1: i tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs amb aquest recorregut, recordem, a la plaça de la Pau, passant pel Centre Cívic Salvador Espriu, marxant a la sala fins a la plaça Verdaguer, d'allà al Parc de Can Sagrera i acabant a la barraca de Dimonis. Un itinerari que comença al barri sud, que continua pel barri centre i que acaba a l'esplanada de la Bonaigua, doncs, on es celebren les festes, els concerts, les barraques, i que allà doncs, hi haurà molt de dinamisme i, evidentment, a la barraca de Dimonis, que hi ha alguns que no arriben, oi, a la barraca de Dimonis?
2: Que es queden pel camí. Que molta gent
1: és possible, però bueno, intentarem que arribi tothom.
2: Exacte. No? Tot més això, amb els concerts que hi ha.
1: A més amb els concerts que hi ha, efectivament. Tot això, mm-hmm, deixa'm dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, Seas i Bandandarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important, exacte, també doncs, la participació de les entitats, i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
0: Clar, expliqueu-nos això. Per què és tan important la feina de les entitats? Perquè, clar, amb Correbars entenem que doncs, és això precisament, un recorregut de bars, no? D'un bar a un altre. Però des de fa uns anys això no és així.
1: Efectivament.
0: Expliqueu-nos aquest
2: canvi.
0: Per això
2: ha canviat una mica el nom, que diem Quinabarra, uh-huh, per no dir els Correbars. Però per això utilitzem les entitats com els diferents punts que hi ha pel recorregut i doncs ens ajudaran això a tirar les birres, a tenir com, gràcies a ells tenim el lloc doncs, per poder servir-les, tenir totes les tapes a punt, les birres a punt, i que la gent vagi allà per poder-les recollir i seguir pel recorregut.
1: Exacte, i que també és una activitat doncs, del poble.
2: Correcte.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquest canvi, que ja fa uns anys que és operatiu, no és una cosa nova d'ara, però recordar que aquest canvi no impedeix a celebrar l'activitat, sinó que es celebra d'una forma diferent, que s'hi impliquen aquestes entitats i associacions del municipi i que en aquest sentit doncs li dona també aquest caliu tan santjustenc, tan característic de les nostres festes majors. Clar, ara us pregunto, el tiquet inclou la música, evidentment, les tapes, les consumicions. Explica'ns una mica com funciona l'experiència en el sentit de com hem d'adquirir aquests tiquets. Ens deies abans el fet de l'intercanvi. Clar, la gent que no coneix com funciona el Quinabarra no sap què vol dir l'intercanvi de tiquets. Explica'ns una mica tot això.
1: Val, doncs els tiquets, en exclusiva et puc dir que ja estan disponibles als xabates de Sant Just, concretament el d'Indústria, Carrer Indústria, Reial, Carrer Nord i Verge dels Dolors. Aquests quatre xabates els podeu comprar per un preu de 13 euros. Demanem, sisplau, que ho portem en efectiu i si pot ser exacte. I el mateix dia del Correbars, per si us heu quedat sense, que vaig avisant que és bastant probable, és perquè
2: probable
1: per la fama que té sempre s'exhaureixen els tiquets. El mateix dia, a 6:15, és a dir, a 5:30, el podeu comprar on comencem el Correbars per un preu de 15 euros.
2: A la plaça de la Pau.
1: Exacte. Mm-hmm. Dit això, quan tu compres el tiquet, doncs tens un número i el mateix dia del Correbars has d'anar-hi a les 6, com hem dit, a fer l'intercanvi de tiquets i allà et donaran el tiquet del Correbars, que és on estan marcades totes les parades. Per així també nosaltres doncs, saber qui ha consumit a cada punt o qui no. Aleshores, és un tiquet amb les 6 parades i passes per una, t'arrenquem aquella part de tiquet.
0: Mm-hmm.
1: I doncs això, 13 euros ja disponibles als xabates. Si voleu més informació, m'han enviat fa qüestió de 2 minuts a l'Amador, que és un geni, ha fet un cartell xulíssim, que el penjarem aquesta tarda a xarxes, a Instagram. Qualsevol dubte que tingueu el podeu preguntar per Instagram, @dimonis.santjust, i allà doncs anirem enviant informació, per si teniu dubtes us el responem, i coses així una miqueta més interactives. Estem fent ara una playlist també.
2: Correcte.
1: Si ens voleu proposar cançons, penjarem una story aquests dies, perquè proposeu cançons.
2: També dic que un cop vas a comprar el tiquet, només en cas de que no et tinguis, perquè no has pogut anar al xabat, el que sigui, només pots agafar-ne 5, ja que seria una mica injust.
1: El mateix dia, 5 per persona.
2: Que algú anigués i agafés els 50 que queden. Saps?
1: Clar, perquè ja va passar, crec que alguna edició any, que arriba algú i t'agafa 20 tiquets, si la resta de la gent que està fent cua, no.
2: Exacte.
1: Màxim 5 per persona si veniu el mateix dia.
2: Correcte.
1: Jo diria que vagin ja tirant cap als xabates, perquè
0: quants tiquets es venen en general?
1: En venem 400 que es poden comprar als diferents xabates i 50 al mateix dia.
0: És a dir, estem parlant de 450. Molt bé. Perfecte. Doncs estem parlant avui del Quinabarra, estem parlant amb Dimonis, amb el Jaume i el Magí, ho estem fent també doncs, en clau de festa major, descobrint una mica també la filosofia d'aquesta festa, no? Una filosofia doncs, que passa per aquesta festa itinerant, aquesta manera de descobrir el poble d'una forma doncs, diferent i de passar-ho bé i d'escalfar motors també per la festa, que després arriba a la nit, recordem, doncs, amb caps de cartell bastant tops, el Pony Pissador, entre d'altres, en aquesta nit de divendres, si no vaig errat, divendres, sí, ho estic dient bé, aquesta primera nit de barraques i que bé, doncs arriba carregada amb molta energia, moltes ganes. Molt bé, doncs seguim avançant, seguim comentant algunes activitats. Aquesta és doncs una de les que requereix molta feina de preparació. Quantes persones esteu implicades ara mateix? Ens comentau les entitats que també us estan donant un cop de mà. Com s'està gestant aquest Correbars, aquest Quinabarra 2026?
1: Exacte. Nosaltres des de la comissió de Correbars dins de Dimonis som 5 persones que estem tirant endavant l'activitat, però sempre amb el suport de,
2: correcte,
1: tot Dimonis.
2: De tot Dimonis.
1: Exacte. Qualsevol cosa es consulta allà, si necessitem, per exemple, ara que necessitem el cartell,
2: exacte,
1: li preguntem a algú de la colla. És a dir, som 5 els que estem a la comissió, però també entre tots tirant molt endavant l'activitat i, efectivament, com molt bé has dit, de les altres entitats que hi participen, que al final doncs, el suport del mateix dia, sobretot,
2: és molt necessari.
1: És molt necessari, sí, sí.
0: Mm-hmm. I com valoreu la implicació d'aquestes entitats i què els diríeu a aquestes entitats que doncs, d'alguna manera us estan ajudant en la producció i també en l'organització d'aquesta festa?
1: Doncs molt bona implicació. O sigui, sempre, exacte, cap queixa, sempre estan disposats a ajudar amb el que sigui. I jo els diria que s'ho passin bé, que ho gaudeixin. Al final, doncs també aquest mèrit d'haver organitzat l'activitat o estar participant com a ajuda i veure la gent contenta i que s'ho està passant tan bé, doncs és molt satisfactori. Doncs els diria això, que s'ho passin bé, que ho disfrutin el màxim possible i també que moltes gràcies per ajudar-nos.
2: Sobretot moltes gràcies a totes les entitats que ens ajuden.
0: I tant. Doncs també, ara ja per anar cloent una mica l'entrevista, què recomanaríeu a les persones que hi vulguin participar perquè gaudeixin al màxim de la ruta?
1: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i aquest any...
2: Sí, però això, portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho van fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè soc una mica músic i em van agradar molt com ho van fer. I és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent. I doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any. I res, també els hi vam explicar una mica la temàtica.
1: Exacte. I la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que es personalitza samarretes i coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
2: Redoble.
1: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això, per això he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencessin l'entrevista.
2: Exacte.
1: I exacte, doncs això, que controlin també, si volen aigua o algo.
2: Sí, sí, molt de seny, però també molta rauxa.
0: Exacte. Molt bé, i tant, doncs ja tenim aquí la temàtica d'aquest any, Jamaica, fem un viatge des del Brasil, que ho havíem deixat l'any passat,
1: fins a
0: Jamaica.
2: Sí, ho vam deixar molt.
0: Sí, sí, no, la veritat que el viatge és important, però...
1: Tu vas participar l'any passat?
0: Sí.
1: Tu vas passar
0: bé, ho dic amb la boca petita perquè la huella digital fa una mica de mal, a veure si ara la gent començarà a xafardejar vídeos o coses de la
1: tarda. Tu vas passar bé, oi?
0: Molt.
1: Doncs aquest any més i millor.
0: Sí, sí, m'ho he passat molt bé, amb els amics, amb la colla, i la veritat va ser una tarda fantàstica. No vaig arribar a Barraques, per això ho deia. No vaig arribar a Barraques.
1: I amb la calor que fa, no hi ha res millor que una cervesa freda.
2: Correcte.
0: Sí, sí, sí. Que no plogui com fa 2 anys, perquè llavors ja espatlla una mica l'experiència.
2: Que la gent s'ho va passar també molt bé.
0: Jo fa 2 anys estava a Barra, estava servint, estava amb la colla gegantera. De res. Estava amb la colla gegantera servint i la veritat és que també m'ho he passat molt bé servint, però clar...
2: La pluja va afectar, però jo recordo la gent també passant-s'ho molt bé.
1: La gent molt enxitxada, jo vaig flipar.
0: Sí. Cerveses plenes d'aigua, tot ple d'aigua.
2: però la gent anava fent, era l'important.
1: Jo vaig arribar un moment a plaça Verdaguer i vaig veure tothom ballant sota la pluja i vaig dir, perfecte.
0: Jo recordo un cocodril o un tauró, no sé què era, no? Un tauró volant per allà.
2: Ma mare sempre m'ho recorda que ho veia des del balcó, que veia un tauró volant.
0: Amb la pluja, un tauró era bastant increïble.
2: Brutal.
0: Molt bé, doncs ara sí, per anar tancant aquesta entrevista, quin missatge voldríeu fer arribar a veïns, veïnes del nostre municipi perquè s'animin a participar d'aquesta edició d'enguany? I si heu d'afegir alguna cosa més que s'hagi quedat en el tinter, també aquest és el moment per fer-ho.
1: Que parla la veu de l'experiència de la gent que hi participa, no? Al final, tothom s'ho passa superbé, volen tornar l'any vinent i que espavilin a comprar tiquets perquè s'acabaran.
2: Sí, aneu al Ciabat allà, feu un cafè i compreu l'entrada.
1: Exacte, i bé, no ens hem deixat res per dir, si vols fer un petit recopilatori.
0: Perfecte.
1: Divendres 31 de juliol, Correbars, Quinavarra, amb un preu de 13 euros el tiquet en efectiu, als Xabates, i els podeu comprar. Si us quedeu sense, que esperem que no, 15 euros el mateix dia, doncs a partir de les... A les 6 començarem a intercanviar tiquets, començarem 6 i mitja una mica llargues, a fer el recorregut de 6 birres, 4 tapes, amb temàtica de Jamaica.
2: Correcte.
1: Torna a la xaranga,
2: punt
1: molt important també, i recalcar les gràcies a Xabata per les tapes i a Esplai, la sala Cedes i Bandandarà per la seva col·laboració.
2: Les entitats del poble.
1: Tota la informació a dimonis.santjust a Instagram.
2: Correcte.
1: Si
0: doncs queda tot dit, recordem que aquesta activitat formarà part de la programació de Festa Major de Sant Just del 29 de juliol al 6 d'agost, en aquest cas amb aquesta activitat

0: cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Doncs una setmana més, temps per parlar amb gent de Sant Just. Avui rebem en Josep Perpinyà i Palau, un home que va néixer a Barcelona un 20 de setembre de l'any 63, però que fa dècades que es pot ja considerar com un santjustenc més. És un llicenciat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, amb una formació de postgrau a ESADE, i que va arribar aquí a Sant Just per pilotar un projecte per gestionar el mil·lenari del municipi. Després d'aquest acte va passar a treballar a l'Ajuntament, avui ens explicarà com va anar, i va acabar sent alcalde de Sant Just d'Esvern. Josep Perpinyà i Palau, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda, molt content d'estar aquí amb vosaltres, per fer temps que no estava a Ràdio d'Esvern.
0: I no ho he dit, també va ser director d'aquesta casa.
1: Correcte, també.
0: Com arribes a Sant Just i per què? Com va arribar la cosa?
1: No, jo treballava a l'àrea metropolitana de Barcelona, vaig fer unes oposicions, en aquell moment era la Mancomunitat de Municipis de Barcelona. Era una administració molt gran i aleshores vaig veure que hi havia una convocatòria d'un tema que em podia interessar, que era, jo estava estudiant, com tu dius, la carrera d'Història Moderna, i em vaig presentar. I, per tant, no hi ha un motiu, diguem-ne, molt meditat o molt pensat.
0: No? Però tu coneixies molt Sant Just o...
1: Coneixia poc, tenia amistats aquí. Tenia coneguts, i per tant també aquestes amistats sempre em van dir, escolta, hi ha això, tal i que qual. Jo estudiava i em va semblar que l'àrea metropolitana doncs era una gran administració, potser el servei públic o aquell gusanillo d'estar a prop de les coses. Vaig pensar que aquí seria un bon lloc i jo crec que vaig encertar, perquè estic molt content de la trajectòria que he fet en aquest
0: poble. Això va ser l'any 87?
1: Això va ser l'any 80, finals del 85.
0: 85?
1: 80, finals del 85, principis del 86.
0: I com recordes aquell projecte del mil·lenari?
1: Bueno, molt il·lusionant, perquè en aquell moment l'alcalde Lluís Segura, i també hi havia un equip de govern, jo crec que tot el ple municipal, va aparèixer un document, que era la primera que sortia a la paraula Sant Just d'Esvern, Sant Just, amb un document que feia mil anys d'història, no? I l'Ajuntament va creure oportú fer una sèrie de celebracions, entre altres, doncs molt culturals, molts de reproduir aquest document, investigació històrica, però també va fer la primera fira d'Esvern, que va ser motiu del mil·lenari, l'any 87, no? Per tant, va arrencar tota una línia cultural, comercial i d'activitat. I amb molta il·lusió, la gent va participar amb molta il·lusió, moltes entitats s'hi afegien, i es va crear, doncs, des d'un comitè institucional fins a la contractació, en aquest cas, del coordinador, que vaig tenir l'oportunitat i la sort d'encapçalar-ho.
0: En aquell moment ni et passava pel cap tot el que venia.
1: No, eh? Què va!
0: Perquè va, quan va. Es va acabar el mil·lenari...
1: Quan es va acabar el mil·lenari...
0: Clar, dius, ara què?
1: Ara què? Jo pensava, va sortir una plaça de promoció econòmica i aleshores també em vaig presentar. I també en aquell moment no es presentava tanta gent.
0: No era tan complicat com ara.
1: Bé, tenies que fer uns exàmens i tal, però recordo que la plaça de promoció econòmica potser eren molt pocs, però pocs. Aleshores vaig també guanyar aquella plaça i finalment ja, quan el Ramon López, l'anterior alcalde, diguem-ne, que va estar del 91 al 2003, em va proposar ser el seu cap de gabinet.
0: Tu estaves ficat en política?
1: No. No, la veritat és que no. Jo diria que...
0: T'inicies sense militar cap partit? Ara formes part del PSC?
1: No, a veure, jo la vocació progressista i la vocació, diguem,

0: de valors que pot tenir el Partit Socialista, doncs ja de jovenet els tenia, i a casa doncs vivien també la política d'una manera bastant intensa, no? Però jo diria que és als principis del 90, una cosa així, quan em començo. El fet d'introduir-me també en el mateix equip de govern, doncs veig les coses i reafirmo una mica aquells valors que havia tingut de jovenet, no? Però van ser anys intensos, eh? El que eren l'any 76, 77, 78, 79, 80, doncs aquella joventut, com els anys que jo tenia en aquell moment, doncs hi havia una intensitat, recordo perfectament, el 23F, que jo estudiava en aquell moment tercer de BUP, no? Precisament a la plaça Universitat, imagina't, i els moviments dels grisos per la plaça Universitat on corries amunt i avall, no? Per tant, bé, estaves una mica introduït en aquell món d'inquietud, de sortir o de consolidar la democràcia, amb Felipe González que guanya el 82, etcètera, etcètera. Bueno, tota una tendència progressista que s'anava implantant i una democràcia dèbil, però que s'implanta.
1: Diguem que aquesta entrada professional també et fa que et vagis integrant a poc al poble, i hi ha un moment que decideixes venir a viure a Sant Just.
0: Sí.
1: Vas directe al Walden o...?
0: Sí, directe al Walden. Directe al Walden i...
1: Volgudament, com a filosofia de Walden, o t'ho trobes?
0: No, home, a veure, també en aquell moment els habitatges ja començaven a valer més, és a dir, el Walden era un lloc que podies accedir-hi, evidentment teníem una feina molt feble, diguem-ne, perquè la retribució doncs era normaleta, no? Normaleta, però bueno, escolta, agraït, perquè hi havia molta gent que segurament ni això, no? Però sí, vam comprar per primera vegada el 88-89, si no recordo, el primer habitatge al Walden, doncs tornem a canviar, i quan neix el meu fill Aniol, doncs agafem un de més gran, no? A mi m'ha agradat molt el Walden, molt. He estat ben bé 30 anys al Walden, no? I m'he sentit molt waldenita, perquè crec que bueno, és un esperit i una manera d'entendre la vida, i que és un edifici que té un component social i comunitari doncs molt atractiu, no? Independentment de les coses que podien haver passat, com la rehabilitació, però jo recordo moltes converses amb el Ricardo Bofill.
1: Al Walden han passat moltes coses.
0: Moltes coses, però n'ha sortit sempre, i el Walden és un edifici que jo crec que mai s'enderrocarà. Mai. Per tant, un edifici normal...
1: Tampoc se'n parla un altre.
0: No ho sé.
1: Que el projecte inicial era més d'un.
0: Era més d'un, sí, era més d'un, no? Però un edifici normal pot durar, no sé, 80-90 anys, no? Però el Walden segurament durarà molts més. No?
1: L'esperit del Walden, per això, ha canviat una miqueta.
0: Molt ha canviat, sí, és veritat.
1: El tipus de gent que hi viu, encara hi viu aquella gent que era mig hippie, per dir-ho d'alguna manera, però ara ja la cosa ha canviat.
0: No, ha canviat. I l'arquitectura per dintre també, o el que sé, l'habitatge per dins també ha canviat, eh?
1: Escolta'm, deies, cap de gabinet d'alcaldia, això era un càrrec de confiança? Venies, però, d'unes oposicions aprovades a promoció econòmica?
0: Sí.
1: Com recordes aquells temps? Perquè tu eres molt jove, encara.
0: Sí, era jove. A veure, el Ramon López entra l'any 91, guanya les eleccions el 91, i comença a fer una estructura mica directiva, perquè no hi havia una estructura directiva, i comença a nomenar directors d'àrea i creu que ha d'haver-hi un cap de gabinet que feia una mica les funcions de coordinador de totes les àrees. No? Home, amb molta il·lusió. Era una responsabilitat que feia amb gestió. I tu em diràs, posa'm exemples. Doncs portar l'esclat aquí. O la transformació de la xemenea, del que és avui el que és el restaurant, no? I iniciatives empresarials significatives. Per tant, fèiem aquesta funció més de gabinet, el que podríem dir també de comunicació, relacions públiques i tal, però fèiem molta gestió. El Ramon el que fa és inicia una estructura directiva, que l'Ajuntament petit. En aquell moment devíem tenir 15.000 habitants, o 16, encara és petit ara,
1: Sí, però ara 21.000.
0: 21.000 he vist en el butlletí.
1: Sí, jo també ho he llegit fa darrerament poc. Sí. 21.000, hem passat de 20.000, que tècnicament és important,
0: això. És important, sí.
1: Diguem que estàs en un càrrec tècnic, estàs a una banda de la trinxera, si em permets dir-ho així.
0: Sí.
1: Però de cop i volta, un dia decideixes, pel que sigui, passar a l'altra banda. Com ve aquesta proposta? M'imagino que és tot bastant natural, continuaves amb el Ramon, amb el qual gestionaves cada dia, Ramon López, l'exalcalde,
0: sí,
1: ja et proposa, no sé, entre 20 llistes, no sé com anava això.
0: Sí, a veure, ell entén que potser començo a tenir una experiència a l'administració, entén, crec, que em coneix moltíssima gent, perquè també vaig ser director del mercat municipal amb el regidor Joan Maria Majoan, que fa poc ens va deixar. Per tant, suposo que el que veu és que podia tenir una certa... Doncs, que molta gent em coneixia, que començava a conèixer bé l'administració, i aleshores em proposa, amb la meva sorpresa, entrar de número 2, o sigui, de cop.
1: Sí, és a dir, vas passar a ser un dels homes forts del govern.
0: si mires les responsabilitats que tenia, sí. Jo me recordo que quan va començar a distribuir carteres, no, o competències, déu-n'hi-do, perquè vaig assumir de cop i volta la presència de l'àrea econòmica, però Munsa, que era una empresa molt important, i altres regidories que te les mires i dius, home, devia confiar molt en mi, sí.
1: Em parles de Promunsa, vas apostar per l'habitatge públic,
0: sí,
1: amb molts pisos,
0: molt, sí, sí.
1: Al principi menys de lloguer, perquè suposo que costa més de fer, tot i que es voldria. Com valores el tema de l'habitatge públic a Sant Just Desvern? Sempre que sé que quan hem parlat alguna vegada n'has tret molt de pit, és una de les coses
0: molt
1: que et sents orgullós.
0: Em sento molt orgullós perquè, a veure, jo hi ha dues coses que recordo molt en aquests 17 anys d'alcalde, no? Recordo molt sentiment, per exemple, la gent que ajudaves que del món social. Per exemple, els serveis d'atenció domiciliària. La gent que l'Ajuntament doncs, oferia aquests ajuts, aquesta col·laboració de la gent gran, gent que tenia... gent vulnerable. Jo era molt agraït veure les cares de les persones. I també era molt agraït quan entregaves claus als habitatges, perquè tothom sabia que allò era un canvi molt diferent a la seva vida.
1: És que un habitatge et determina la
0: vida.
1: És dir, de pagar una hipoteca d'X a pagar una hipoteca d'X dividit per dos...
0: Exacte, ja ho has dit, no? I a més vam fer una anàlisi i un estudi que la natalitat pujava, cosa que també té molt de sentit i molt, és molt raonable, no? Perquè al final dius, ostres, tu, si no tinc diners, a vegades fins i tot condiciona això, evidentment que ho condiciona, no? És difícil dir-ho, però passava, eh? Per tant, molt orgullós d'haver impulsat doncs, tota la política d'habitatge, que ja estava molt impulsada, però de consolidar projectes de certa envergadura, no? Perquè veiem que ajudaves a moltíssima gent i que li canviava rotundament la vida, com tu dius, de pagar una hipoteca, m'imagino, de 700 euros, a pagar-ne una de 1.400. Faig xifres que em pot
1: ser... Però Munsa va ser pioner, malgrat...
0: Però Munsa, nosaltres vam ser creadors de l'Associació de Promotors Públics, el que és l'ABS, que ara ha canviat de nom fa uns anys. No? Per tant, però Munsa havia estat, ara no ho sé, per tant, però la segona o tercera empresa municipal més gran de Catalunya. És a dir, quan nosaltres ja portàvem no sé quants habitatges fets, Hospitalet sortia un dia amb una notícia que diu hem entregat l'habitatge número 1.000 i a Promunsa ja portava no sé quants habitatges, per fer-se una idea, Hospitalet Sant Just Desvern, no? Per tant, jo crec que és una política que s'ha estat molt consensuada i ens ha costat moltíssim. La crisi del 2008, recordo moments molt complicats perquè es trenca la roda, és a dir, hi ha solars hipotecats, perquè tu quan construeixes hipoteques, demanes el crèdit, construeixes i vens, no? Per tant, això es trenca...
1: Mas Lluï va estar molt de temps parat per la crisi financera del 2008.
0: Sí, sí, va estar parat i aleshores, bueno, vam ser conjuntament amb dos alcaldes més, vam demanar ajut a la Generalitat ens va dir que no, la Diputació tampoc, i finalment l'àrea metropolitana, al qual vull agrair molt a Antoni Balmont, perquè va entendre perfectament i l'àrea metropolitana va fer de banc, va quedar aquests solars hipotecats i després va dir, escolta, quan pugueu, els torneu a recuperar i els pagueu, no?
1: Volia entrar a l'etapa d'alcalde, però ja estem barrejant coses.
0: Bueno, m'has preguntat.
1: Sí, perquè, de fet, segurament que és un dels moments que molta més gent està esperant, no? És l'etapa d'alcalde Josep Prenyà. Quants anys van ser?
0: 17.
1: 17 anys.
0: Gairebé 17, sí, sí.
1: 17 anys. És una brutalitat. Primer, el dia en què se't proposa. Com va això? És a dir, com...
0: Sí, me'n recordo com ara.
1: Te'n recordes perfectament, no?
0: Perfectament.
1: Perquè m'imagino que et deuria agafar una barreja d'orgull i d'escalfor.
0: Sí, jo crec que ho has definit molt bé. Era el Nadal del 2003. El Ramon López em crida, em truca, em diu, escolta'm, m'ha trucat el president Pasqual Maragall i m'han ofert una responsabilitat molt important.
1: Ell se'n va anar a presidir l'Institut Català d'Oncologia, si recordo malament.
0: Correcte, correcte.
1: No?
0: Diu, escolta, m'ha trucat el president i m'ha ofert això, porto 13 anys d'alcalde i m'agradaria continuar algun any més. Dic, però això per mi com a metge, com a professional, és un orgull i no li puc dir que no al president. I dic, bueno, doncs molt bé, felicitats.
1: I ara què?
0: Exacte. I després, bueno, em va dir, escolta, jo penso que ets la persona adequada per estar al front de l'alcaldia, ha de passar un procés, doncs l'assemblea típica del PSC, etc etc. Diu, però jo veig que això ha de ser així, no? I aquell Nadal, doncs sí, el que dius tu, vaig estar pensant molt.
1: Vas dubtar?
0: No, dubtar no. El que passa és que veia
1: perquè
0: que...
1: era un procés bastant natural, és a dir, tu
0: sí,
1: ja portaves
0: sí,
1: un temps...
0: Sí, portava ja 3 o 4 anys de regidor, El que passa és que...
1: No és tant, em pensava que era més, no és tant.
0: No, del 99.
1: Si no portaves tanta experiència de sobre.
0: Vaig entrar el 99. Sí que portava experiència en el que deies tu de cap de gabinet, però era molt diferent, no tenia res a veure, no? El que passa és que en aquell moment sí que penso que ja marca, el sí marcava la teva vida per molts anys. I per tant jo tenia una certa, tenia uns 40 anys o gaires més, si no recordo malament, i aleshores sí que era un sí d'aquells que dius, home, això vol dir que sí que aquest pas vol dir que estaré doncs, amb un compromís amb aquesta línia, no? Doncs bastants anys.
1: És com
0: anys,
1: quan firmes una hipoteca, saps? Dius... Que et queden uns quants anys, per la part bona i per
0: tant, és veritat que cada 4 anys hi ha eleccions, hi havia eleccions, però sabia que en aquell sí podia condicionar la meva vida, no? I sí, t'agafa la responsabilitat, no? Però li vaig agrair molt al Ramon López perquè m'ho he passat molt bé. Evidentment, ha hagut moments molt complicats, com aquest que et deia el 2008.
1: La pandèmia també?
0: La pandèmia també. La pandèmia tinc moltes...
1: M'imagino que devia ser un moment molt dur perquè els alcaldes o els ajuntaments, no els alcaldes, els ajuntaments, amb tots els seus professionals, i les persones van estar en primera línia, és a dir, veies les cares de la problemàtica.
0: Sí, jo tinc anècdotes molt tristes i que les portaré sempre a sobre, que em fa un neguit.
1: Sí, he parlat amb algun tècnic de l'Ajuntament que m'explicava entrar a la llar Nostra Senyora de Lourdes i trobar-se amb coses molt dramàtiques.
0: Correcte, aquest va ser un moment. I després també les defuncions, quan et trucaven els familiars i et deien, escolta, deixa'm anar a l'enterrament del meu pare o de la meva mare, i tu deies que no, perquè hi havia la normativa que hi havia, i a vegades et deia, ostres, Perpinyà, et conec fa molts anys, no? I escolta, jo no puc, això no, és que no t'ho puc autoritzar, no? I això queda molt marcat, queda molt marcat. Després, recordo que la primera defunció va ser el Walden, i tenien tot un dispositiu per aïllar el Walden, imagina el que estem parlant, Hi ha 1.000 persones allà dins, Per tant, si va ser moments...
1: En aquell moment, m'imagino que prendre aquestes decisions hauria de ser duríssim, vist el que va passar després, et sembla que Illa Walden no és tan gros, perquè tot el que va passar va ser molt, molt gros.
0: Hi ha una cosa que recordo molt bé. Quan hi ha una crisi d'aquest estil, no perquè no l'havíem tingut mai, però quan hi ha una situació complexa en un municipi, sempre hi ha una comunitat que t'ajuda. En aquell moment no hi havia comunitat. És a dir, existia només el personal de l'Ajuntament, diguem-ne, i col·laboradors puntuals, que tenia que fer funcionar tot un municipi gairebé de 20.000 habitants. Per tant, tothom érem iguals. M'explico? És a dir, quan hi ha una crisi econòmica, jo què sé, el que sigui, no ho sé, qualsevol cosa, sempre hi ha algun sector que li afecta menys i pot ajudar, o no, és igual, però ja era, no hi havia, no existia la comunitat.
1: Ens tocava a tots, això.
0: A tothom, a tothom, estiguessis on estiguessis i al nivell que estiguessis, no? Per tant, molt poca gent teníem que fer funcionar el municipi de Sant Just, amb una responsabilitat directa, és veritat, directa perquè tothom admirava. I tenies unes normes que et venien, però tothom et mirava.
1: Mira, com a curiositat et diré que les notícies més clicades de la història del web de Ràdio d'Esvern encara són de la pandèmia.
0: Clar, normal, sí.
1: Encara són de la pandèmia. Quantes vegades has promès al metro?
0: El Lluís Segura, hi ha una fotografia al Lluís Segura.
1: Jo n'he vist diverses, en el butlletí enfocant una línia.
0: Sí, sí. El Lluís Segura, jo recordo que hi ha una fotografia de Can Ginestà, Lluís Segura, que diu, volem el metro, no? També teníem alguna enquesta que el 30% de la població no volia el metro. Això, que fa part de molts anys, eh?
1: No, és curiós, Això, jo parlant amb Sant Justenç de Socarrel, ha passat.
0: Parlo de fa molts anys, era desconèixia. No,
1: després va arribar el tramvàs, que va ser un substitutori naïf.
0: Home, el metro és evident que és una cosa molt important per un municipi, és molt important. Ara he vist darrerament que l'Ajuntament d'Esplugues sembla ser que amb la Generalitat ha arrencat aquest compromís i posen data, no ho sé. Canvia molt la mobilitat, canvien molt les coses, no? Avui dia és un mitjà de transport molt ràpid, i el que es vol és intentar minimitzar la presència del cotxe, i el metro seria una cosa molt positiva, no? Si ara arriba fins a la plaça Santa Magdalena, i el que jo faria com a alcalde, i no dono consells a ningú, redistribuir el recurs, tota la mobilitat d'aquests autobusos que hi ha per enviar-los cap allà, no?
1: Ara que parla de consells...
0: Parla
1: d'entrenar amb en Joan Massagalles.
0: Sí, en parlo, sí.
1: Li fa cas?
0: Això ja no t'ho diré. Però ell té tota la informació al cap, coneix molt bé el municipi. Pensa que vam compartir, ell va entrar de regidor el 2011 després de la crisi econòmica, però déu-n'hi-do el que li va tocar gestionar també. Per tant, té una experiència des de l'11 fins al 2000, des del 2000, no? Bueno, del 2000 de regidor i ara aquests 5 d'alcalde, quasi 6 d'alcalde. Per tant, coneix molt bé el municipi, ho està treballant molt bé, té les idees molt clares i sí, és veritat, ens veiem bastant. I a vegades, més de consultar, compartir coses. I jo crec que...
1: Bueno, és allò que els ex tant en tant es reuneixen...
0: Sí, sí. Bé, jo també ho feia. Jo també ho feia i sí que és veritat que t'expliquen coses i a vegades compartir una cosa amb gent que té una que ha tingut la mateixa responsabilitat que tu i tal, jo crec que és positiu. Ara, sempre pren ell la decisió final, només faltaria, per això és l'alcalde, no?
1: Diguem que vas governar... De fet, allò que van anomenar el tripartit, aquí no s'anomenava així, però també va néixer Sant Just.
0: Sí, això el Ramon López sempre ho deia també, això de l'Olivera i tot el tripartit. Jo vaig governar, o vam governar, principalment amb Esquerra Republicana, sempre amb Iniciativa, que després va canviar de nom, no? Però jo crec que la fidelitat al govern d'Iniciativa s'ha de remarcar, perquè ve del 83. Esquerra, sí, també, però ha hagut anys que no ha estat. Per tant, jo havia governat en alguna ocasió que sobraven regidors, és a dir, eren tres partits i amb dos ja fèiem. No? Per tant, sí, l'Esquerra Sant Just ha marcat molt la política de com és el municipi, és evident.
1: Va haver-hi un moment que Esquerra trenca el govern amb el PSC, amb Josep Perpinyà era l'alcalde.
0: Sí, el 2007. Sí, sí.
1: Jo, això ho he parlat amb l'Anna Hernández, que estava aquí. Hi ha una llegenda urbana que diu que aquell moment en què Esquerra trenca el govern, Josep Perpinyà estava de viatge.
0: Estava a Nicaragua.
1: Que es negocia amb Anna Hernández. Jo li vaig preguntar a ella, que quedi clar. I que hi ha gent d'Esquerra que diu que si Josep Perpinyà hagués estat aquí, el govern no s'hauria trencat.
0: Jo crec...
1: N'has sentit, això t'havia arribat, segur.
0: Sí, m'ha arribat això, però també es parlava moltes coses. A veure, va ser un moment delicat, també a política nacional també passen moltes coses, no? Era la suma de moltes coses, no? No hi havia un motiu. Jo recordo que hi havia 10 punts que inquietava la continuïtat d'aquest pacte i pràcticament tots dèiem que d'aquests punts que era que sí, no? Per continuar. Passa que hi havia connotacions que anaven més enllà del món local. Jo estava efectivament a Camoapa, quan va passar tot això i vaig tornar i tal, però, bueno, no sé, no poso mèrits ni d'un ni dels altres, va passar el que va passar i també l'aportació d'Esquerra Republicana a Sant Just. A veure, no li trauré mèrit. Evidentment que hi ha un partit gran, que és el Partit Socialista, que arrastrava tot, no?, i marcava els camins, però és evident també que hi havia un pacte i jo crec que el pacte d'Esquerra s'ha funcionat molt bé durant molts anys.
1: També vaig parlar aquí amb en Jaume Campreciós, eh? Pots escoltar les dues entrevistes, perquè surt anomenat Josep Perpinyà. El novembre del 2020, suposo que és una de les cartes més complicades que has de fer la teva vida, que bueno, és la carta de renúncia, que és per motius de salut, per temes d'incompatibilitat familiar, decideixes que fins aquí hem arribat.
0: A veure, jo agafo una trombosis al 19, una trombosis al 19 bastant forta, vull dir que la femoral la tinc molt tapada, començo a tenir bastants problemes de circulació i els metges em diuen, escolta, si vas amb aquest ritme això te se complicarà cada vegada més, no? Passo un any, ve el Covid, i per tant, em diu, escolta, per què no descanses? Aviam, em trobava bé, però estava davant d'una situació, i dius, escolta, jo no sé si està aquí a mig gas, a un parell d'horetes, passar el ratet aquí, o agafar una baixa de 6 mesos, que és el que em recomanaven, no? I per tant, dic, escolta, em porto 17 anys, no? El Covid és veritat que començava a sortir una mica ja, i aleshores vaig pensar que un alcalde ha d'estar 24 hores a tope.
1: I no tenies una sortida clara?
0: Cap.
1: Perquè a vegades s'ha dit, no, és que volia fer... No hi havia una sortida clara. No.
0: Jo en aquell moment vaig pensar que primer en mi. Potser no hi havia pensat mai a la meva vida, això. No? I vaig pensar en mi. I em deien, escolta, que et complicaràs la situació, home, descansa. I al final dic, escolta, prou. O sigui, prou, i recordo els últims setmanes, després d'aquell estiu, doncs que... I després vaig estar descansant un temps i la veritat és que bé, em continuo medicant bastant cada dia, però molt bé, la meva vida és absolutament normal i tranquil·la.
1: Doncs avui estem parlant amb Josep Perpinyà, que ha estat alcalde de Sant Just d'Esvern, i ara... Diríem, vols jugar una miqueta?
0: I tant, a veure, va, vinga, juguem.
1: Anem a fer un joc de preguntes ràpides i respostes ràpides. Si haguéssim de definir Sant Just amb una sola paraula...
0: Una sola paraula? Jo et diria convivència.
1: I un racó del municipi que t'emociona? O com a mínim que et sentis especial allà?
0: El Walden.
1: El Walden. una obra que hauries volgut acabar com a alcalde, allò que diguis, una espineta clavada, això no ho vaig poder fer.
0: Doncs no em surt ara mateix, no recordo.
1: No, perquè... no seria el metro, no, veig?
0: No, el metro no, el metro no. El tramvia per la carretera, per exemple. Em hauria agradat que això hagués sigut una realitat.
1: Sí. Aquesta és difícil, eh? Sí. Collserola o l'Himalaya?
0: Collserola. El que passa és que t'enganyo una mica, també.
1: Sí, és diferent.
0: T'enganyo una mica, però he estat dues vegades a l'Himalaya, és espectacular.
1: Ara parlarem, d'aquesta part. Encara ens queden uns minutets. El millor que has fet com a alcalde?
0: El que et deia abans, ajudar la gent.
1: I el pitjor?
0: El pitjor segurament hauré defraudat algú per aquests 17 anys, no? Perquè segurament algú pensava que podia donar la solució amb alguna cosa i no vaig poder fer-ho perquè no té totes les eines, no? Però aquells ulls de gent que realment deies, t'estava dient gràcies perquè has ajudat.
1: I una cosa que canviaries del Sant Just d'avui, allò que diguis això, si pogués ho canviaria?
0: Carai! Jo crec que l'alcalde em mataria si dic alguna cosa. No, no canviaria. Jo conservaria el que té, que és un gran orgull de municipi, que hi ha aquest nivell alt de convivència, de qualitat urbana i social i comunitària, i la paraula Sant Just ven molt, i no és perquè sí. O sigui, podem estar molt orgullosos d'aquest municipi.
1: Un Sant Justenc o Sant Justenca que t'hagi inspirat?
0: Ricardo Bofill.
1: I si tornessis a començar, ho faries tot igual?
0: No, segur que no. Hi han coses que després del temps has dit, amb això ho has fet d'una altra manera. No?
1: Dèiem, no n'hem parlat, mitja hora passa molt ràpid, la muntanya, l'Himalaya, les excursions, la neu...
0: Sí, encara, les CES.
1: Encara, les CES, encara quan veiem les xarxes de Josep Perpinyà, encara el veiem cada dos per tres a la muntanya, després ja torna a estar a la muntanya, vinculat amb la seva participació a la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc. Sí.
0: Bueno, la muntanya ha sigut la meva passió. Durant els anys d'alcalde, doncs, de forma més... tenia menys temps, no? Però, per exemple, als 18 anys ja havia estat a la Pica d'Estat, a la Neto l'he fet 9 vegades, vull dir, poca broma, no? He estat en molts llocs del món, he tingut la sort d'estar fent muntanya en molts llocs del món, i després l'etapa d'alcalde potser menys, no? Perquè no tenia temps i tampoc et podia preparar. Encara que una vegada recordo que vam anar, he estat 3 vegades al cim del Kilimanjaro, i una de les vegades que vaig anar no podia entrenar perquè estava fent d'alcalde i pujava al Gualden cada dia 10 vegades, 10 vegades al dia pujava i baixava totes les escales. No?
1: I va servir.
0: I em va servir, sí. Va servir. Per tant, ha sigut la meva gran passió, diguem-ne, de la vida, la muntanya, que m'ha ajudat molt. Moltíssim. Primera cosa, a l'Everest no puja sol.
1: Si necessites un equip. Treballen equip, això també...
0: Treballen equip, no ho dubtis.
1: Això ens ho va dir Ramon López, també.
0: Treballen equip. Segona cosa, que la muntanya llarga, és a dir, aquelles nits llargues per fer cim, que surts a les 12 de la nit, la nit es fa molt llarga, molt. Hi ha moments que dius, plego, me doy la vuelta y me voy. I tu saps perfectament que de 4 a 5 de la matinada la gent cau, no? I que quan surt el sol t'animes, no? I doncs això també a la política o a la responsabilitat que tenia, també recordo moments que deies, ostres, aquí no n'en sortim, com el 2008, no? Tenim molts problemes. I potser la muntanya m'ha donat aquestes ganes o aquesta visió de les coses que seguint lluitant i treballant, en surts.
1: Doncs avui el gent de Sant Just ens ha visitat Josep Perpinyà. Aquesta és la cançó, per cert, que ens has demanat per tancar el programa, The Best, de Tina Turner.
0: Sí, m'agrada molt la Tina Turner. Sí.
1: Has dedicat bona part de la teva vida a Sant Just, primer com a historiador, preservant la memòria del poble, després com a gestor i finalment com a alcalde. Has pujat muntanyes físicament i metafòricament i quan va arribar el moment de baixar ho vas fer amb molta dignitat i amb paraules molt honestes. Josep Perpinyà, gràcies per venir al programa.
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: aquest cap de setmana al medi natural. Les altes temperatures previstes per als propers dies i la baixa humitat han fet que un terç de les poblacions de Catalunya estiguin en risc molt alt o bé extrem d'incendi i s'hagi prohibit l'accés a 7 espais naturals. En declaracions a 3Cat Info, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, demana evitar qualsevol actuació de risc.
1: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quanta més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
0: Tot i que aquest risc existeix també a bona part de la península Ibèrica, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional a l'incendi d'Àvila i Madrid, el més greu de la història de l'estat. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc evoluciona favorablement i que continua estabilitzat.
2: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y, por tanto, vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo. Y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas, tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: Més notícies, Marta Prat.
3: El president de Ceuta reclama que es declari l'emergència nacional i que un comandament únic assumeixi la gestió de l'arribada de migrants que està rebent la ciutat autònoma. Segons el popular Juan Jesús Vives, en l'última setmana han arribat nedant a Ceuta entre 1.500 i 2.000 persones migrants, la majoria joves del Marroc. Al centre d'acolliment temporal, el CETI, hi ha 700 adults, mentre centenars més s'apilonen als carrers del voltant. La sobreocupació dels centres per menors és del 2.400%.
4: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
3: Molts joves es llencen a l'aigua a la platja de la ciutat de Fenidek, al nord de Marroc, per recórrer nedant molts en flotadors els 3 quilòmetres que els separen de Ceuta. Alguns són menors.
0: Aquest migdia està previst un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona pel crim masclista comès dimarts al barri de Sant Martí. Els Mossos d'Esquadra preveuen que el detingut passi a disposició judicial demà. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Barcelona, Miquel Jarque, amb en José Antonio Muñoz. Miquel, bon dia.
5: Hola, bon dia. S'acaba de trencar aquest minut de silenci sota un domàs a la façana de l'Ajuntament de Barcelona, on Llegim Barcelona rebutja la violència masclista, ni una menys, com han comparegut en aquest minut tot el govern municipal, amb l'alcalde Collboni al capdavant, la consellera de Feminismes Eva Menor. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors. La dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergència al domicili. Hi ha la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia per violència en l'àmbit domèstic. Miquel Jarque, José Antonio Muñoz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Matí de problemes circulatoris, especialment a la P7, on un accident amb un camió implicat a Sant Sadurní d'Anoia ha obligat a tallar puntualment dos carrils en sentit nord. S'hi han format cues de fins a 15 quilòmetres des de Vilafranca i de fins a 12 en sentit sud, entre Gelida i Sant Sadurní. S'hi estan fent les tasques per retirar el vehicle accidentat i per poder reobrir aquests carrils. On sí que comencen ja les obres, i aquestes són d'emergència, és al port de la Bonaigua, que s'estabilitzarà la carretera. El Departament de Territori aposta per recosir el terreny i contenir el moviment de la muntanya. Recordeu que el mes de maig passat es va obrir un esvoranc a la via. Corresponsal de l'Aran, Sofia Cabanes.
6: Bon dia. Les obres, força complexes, consisteixen en la inserció al subsòl de pilons encastats. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
7: Hi ha el que es diu una paleosia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo. Clar, són unes quantitats de terreny tan importants que realment el que aconsegueixes és reduir-lo i controlar-lo.
6: La primera fase dels treballs s'executa este estiu i la segona l'estiu que ve. A l'hivern s'aturaran les obres i durant tot este temps es mantindrà el pas alternatiu a la carretera. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
0: I als esports, Oriol Corral.
8: El Barça s'entrena en aquests moments a Birmingham. Allà hi tenim Ramon Salmurri, Anglaterra.
9: Rafinha i Alejandro Valde són les dues grans novetats a la sessió de l'entrenament que a hores d'ara el Barça està celebrant a l'estaix d'Anglaterra. Rafinha es va incorporar ahir a la concentració de l'equip després de les vacances post-mundial i avui a hores d'ara està fent aquesta primera sessió d'entrenament. Igual que Alejandro Valde farà una part del treball amb el grup per després seguir amb el treball específic. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Burton upon Trent.
8: I el Barça anunciarà les properes hores el fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicol. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs s'acostarà al 1,5 milió d'euros. Ahir a la Junta del Barça es va notificar als directius. L'Espanyol ha empatat aquesta nit davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique han fet els gols blanquiblaus. I en bàsquet, l'exjugador del Barça, Miles Norris, jugarà al Bayern de Munic. L'alè pivot nord-americà va jugar la temporada passada al Palau Blaugrana amb una mitjana de 4 punts per partit a l'Eurolliga.
10: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passen 7 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Les barraques de la Festa Major de Sant Just se celebraran els dies 31 de juliol i 1 d'agost amb una programació que inclourà concerts, sopar popular, espectacles i activitats festives repartides entre l'esplanada de la Bonaigua i la pista de l'Institut de Sant Just. El 31 de juliol les barraques obriran a les 9 de la nit a l'esplanada de la Bonaigua amb la participació dels Dimonis Apagallums de Cama Blanca, Bandandarà, el CUP, la secció jove de les CEAS, la coordinadora de festes i el casal de joves. A partir de les 11 de la nit començarà la programació musical amb els concerts del Poni Pissador, Bandandarà, la Noche Quilombera i les Gamberres. L'1 d'agost les barraques avançaran l'obertura a les 8 del vespre i la jornada continuarà amb el sopar de festa major. A les 9 de la nit, a la pista de l'Institut de Sant Just, seguit de l'espectacle Improsite Story, a 11:15 de la nit. A 11:45 s'anunciaran la barraca guanyadora, el guanyador del concurs de balcons i el color guanyador de la Festa Major, mentre que a les 12 començarà el concert de Festa Major amb l'Orquestra del Futuro a l'esplanada de la Bonaigua. Durant les dues jornades, l'Ajuntament recorda que no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. Pel que fa a societat, la piscina interior del complex esportiu municipal de Bonaigua romandrà tancada d'entre el 31 d'agost amb motiu de les obres de millora que es duran a terme a les instal·lacions. El complex ha informat d'aquesta afectació a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials. Durant aquest període, la piscina interior no estarà disponible per a les persones usuàries mentre s'executen els treballs previstos. El complex ha indicat que les actuacions tenen com a objectiu adequar i renovar l'espai i des de la Bonaigua han agraït la comprensió dels usuaris i usuàries per les molèsties que pugui ocasionar aquest tancament temporal. I en cultura, l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del 3 de setembre un nou taller de dibuix creatiu. Una proposta oberta a persones de totes les edats i sense necessitat d'experiència prèvia. L'activitat, que compta amb la col·laboració d'Arteneu, es desenvoluparà cada dijous a 17:45 de la tarda durant tot el curs escolar. El taller estarà conduït per Imma Brunat, artista i professora de dibuix, i planteja una aproximació al dibuix a través del gest, l'observació i la creativitat. Les sessions treballaran aspectes com l'essència de les normes, el moviment i l'expressivitat, amb l'objectiu de fomentar una mirada més lliure i personal. L'activitat es farà a l'Ateneu de Sant Just, tindrà una durada d'una hora i mitja per sessió i s'allargarà durant tot el curs. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: Doncs seguim avançant en el nostre magazín, seguim aquí a la Rambla, i ara és moment de saludar a la Belén del Cap de Sant Just, que ens visita, com sempre, amb moltes convidades. En aquest cas, doncs, avui tenim a l'estudi a Rebosar per parlar de salut a l'Espai Salut al Dia, l'últim d'aquesta temporada 2025-2026. Belén, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguda al programa, com estàs?
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: Doncs amb ganes, no?, suposo, de vacances, de fer una mica un break. Encara us queda? Com ho teniu al cap per agafar vacances?
1: A veure, els companys sí que se les agafen el juliol i l'agost, i jo, com ja sap la gent que ens escolta, soc nutri, i llavors varia una miqueta les vacances perquè les feia el desembre. Uh-huh. Ningú se'n recorda de la nutrició al desembre.
0: Ostres.
1: I llavors aprofito i marxo. O sigui, a mi encara en queda, eh?
0: Que fort, eh? Que curiós. Mira, una curiositat que no sabíem.
1: Exacte.
0: Que sí que érem conscients, no?, que la gent en èpoques festives, doncs, abandona una mica la nutrició, però no sabíem, doncs, que agafaves les vacances del desembre. Per tant, en aquest sentit, bé, encara et queda una mica, però ja arribarà, ja t'arribarà, i
1: sí, ja marxaré,
0: i segur que
1: ja
0: ho podràs gaudir, i tant. Doncs vinga, marxem a presentar el programa d'avui, perquè ens ve molt interessant, i a més parlarem d'un tema que encara no hem tocat aquí al programa.
1: Doncs sí, avui parlarem de lactància materna, de l'alletament matern, vale? I tenim de convidats a la Glòria Piera, que és la llevadora del nostre cap de Vida Sant Just, i també està a Cornellà. I ve acompanyada de la Rosalia Rigau, que és resident llevadora de l'Hospital Sant Joan de Déu i està fent rotació amb la Glòria. Llavors, una miqueta la idea del programa és que elles han elaborat un diàleg amb frases que sobretot han anat rebent de famílies i de dones que lacten i que sovint han de reconduir perquè són una mica mites, no? No tenen gaire veritat darrere. Uh-huh.
0: Entesos. Doncs el que farem, el plantejament del programa d'avui, és posar un mite, formular també preguntes, perquè amb el mite només, doncs, ens quedaríem bastant buits, i en aquest sentit el que volem, doncs, és formular preguntes a les professionals que tenim aquí avui a la taula, i així, doncs, generar un diàleg distès per poder, doncs, tractar el tema d'avui, que és el de la lactància. Benvingudes, com esteu?
2: Moltes gràcies, bon dia. Hola.
0: Doncs comencem parlant en aquest cas, de la capacitat de produir el llet, si aquesta s'hereta, amb la següent afirmació. Diu, la meva mare em diu jo no tenia bona llet, així que no t'estranyi si tu tampoc en tens. Explica-nos una mica, aquesta capacitat de produir llet es pot arribar a heretar?
2: Bé, no és ben bé així. O sigui, sí que és veritat que és un mite que està molt extès, que el sentim sovint, però la capacitat de produir llet, en principi, no s'ha d'heretar. És veritat que és una cosa que se sentia, el fet de jo no he tingut bona llet, no existeix una bona o mala llet, la llet sempre és l'adequada pel nostre bebè, i el tema de poder o no produir més llet moltes vegades està relacionat amb la manca d'informació, amb una mala agarre, dificultats, horaris que no estan sent flexibles, la lactància ha de ser a demanda, i si no ho estem fent, no ho estem fent tan laxa i fàcil, pot haver problemes d'alletament de quantitat i de garre, de malestar. No és cert que biològicament hagi de donar problemes, a vegades sí, per algun tipus de medicació, per alguna patologia, però no és el més habitual.
0: Molt bé, doncs aquesta és la conclusió a la que arriba, doncs, la llevadora d'aquí del Cap de Sant Just. Passem a la següent qüestió. Avui parlem també d'una altra frase que és bastant cèlebre, que l'hem sentit bastant, i és la següent. La meva sogra em diu, però aquesta sogra podria ser, doncs, un altre personatge de la nostra vida quotidiana, jo vaig criar tots els meus fills en biberó i han crescut ben sans. Què respondríeu a aquest comentari? I també, doncs, formulem la pregunta de si és compatible o incompatible, més ben dit, reconèixer que la llet de fórmula salva vides quan és necessària i alhora defensar, doncs, també els beneficis de la lactància materna. És a dir, si són compatibles a aquestes dues afirmacions o en tot cas no ho són.
3: Mira, doncs nosaltres en primer lloc volem que quedi clar que com a llevadores mai jutjarem la decisió de les famílies d'optar per la lactància artificial, és a dir, d'oferir biberons als bebès, però sí que és cert que és una evidència que la lactància materna té uns beneficis nutricionals i no només nutricionals que no té la llet artificial. Així com a primera idea, que em sembla molt interessant, És que la lactància materna, la llet materna, és l'únic aliment del món que varia la seva composició adaptant-se a les necessitats del consumidor en cada moment de la seva etapa madurativa. És a dir, va canviant amb el temps, des del principi amb el calostre fins al final la llet madura quan el bebè ja és més gran. I això amb la llet artificial, doncs, evidentment, no és així. Després té altres beneficis, com per exemple aquest, el coneix més gent, que presenta anticossos que protegeixen els nadons d'infeccions al llarg de la primera etapa, d'al·lèrgies, de problemes gastrointestinals, etc. I a més, per què no dir-ho, també hi ha un benefici econòmic, no?, a nivell de la família, que no s'ha de gastar, doncs, aquests diners en biberons i amb llet, i és sostenible pel planeta perquè ens estalviem, doncs, contaminar amb llaunes i amb plàstics.
0: Mm-hmm. Hi ha molts factors, hi ha molts temes que podem, doncs, tenir en compte a l'hora de generar un argument en un costat o en un altre. Marxem a parlar ara també de que en aquest cas ens planteja una situació d'una amiga que li diu, doncs, has de donar-li només 15 minuts de pit a cada presa. Hi ha un temps ideal per cada presa?
2: No hi ha un temps ideal, per això parlem de lactància a demanda. Mm-hmm. Els nadons més petits necessitaran més temps, perquè es cansaran més, perquè han de fer més pauses. Ja tenim alguns més grans que en 5 minuts serien capaços de buidar-te un pit i acabar. Aleshores, no hem de limitar. Igual que quan nosaltres mengem, no ens limiten i ens treuen el plat als 15 minuts perquè igual no hem acabat. Aleshores, amb la lactància hauríem de pensar en aquest punt. No hem de treure-li el plat al nostre nadó, hem de deixar que pugui menjar. Evidentment, si les tomes són molt llargues i podem pensar en que està havent algun problema, s'haurà de revisar. Però així d'entrada, la lactància sempre hem de parlar de què ha de ser a demanda.
0: Mm-hmm. Interessant aquest plantejament i també aquest exemple que teníem, el de retirar el plat a aquell infant, no? De que en aquest sentit a vegades també es fa, no? Allò de dir, no, que mengi en tants minuts, no? Aquí ho hem comentat alguna vegada al programa, que s'han de buscar altres eines, altres recursos, no? A l'hora de treballar la nutrició i l'alimentació amb els nostres infants. Marxem a parlar ara d'un altre exemple, en aquest cas és la meva cunyada insisteix: donar el pit és molt esclau. Amb el biberó viuràs molt millor. La lactància limita realment la vida de la mare o depèn de molts altres factors?
3: Aviam, és cert que la lactància no es pot compartir, és a dir, és difícil compartir aquesta tasca, perquè és la mare lactant la que ofereix el pit al nadó, en principi, no? Llavors, en certa manera, pues, podríem interpretar-ho així, però com a contrapartida també és cert que sempre la portem a sobre, per tant, això que ens estalviem de preparar biberons, de treure'ls, etc. I que està molt a l'abast.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs seguim avançant, seguim amb més qüestions, amb més preguntes que avui ens estem formulant amb la llevadora, doncs, al cap de Sant Just, i també amb bona companyia, perquè avui el que volem, doncs, és treure conclusions, no?, enfocades en aquest àmbit, en aquest tema. Següent, aquesta afirmació diu: la meva veïna em diu no li donis mai el pit abans de les 3 hores. Hem de mirar el rellotge o hem de mirar el nadó? Què opineu?
3: Aviam, els nadons no tenen horaris. Moltes vegades a nosaltres com a adults ens van bé aquests horaris pel tema de seguretat, per assegurar-nos de que ai, el meu bebè està menjant. Però hi ha altres indicadors per saber que la lactància està funcionant bé i que el nadó està obtenint tot l'aliment que necessita, com per exemple que va guanyant pes amb les revisions al pediatre, que va fent pipis i caques, que està actiu el nadó, però sí que és cert que quan es posa al pit, doncs, acaba la presa més tranquil, és a dir, més saciat. I com a orientació sí que podríem dir, no tant parlar de cada X hores, però com a idea, doncs, és bo que els nadons facin mínim unes 8-12 preses al llarg del dia, repartides al llarg del dia.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, tenint en compte aquests temes, aquests aspectes, perquè a vegades, doncs, sí que s'intenta quadrar, entenc, amb les hores de son, no?, de la persona adulta, que en molts casos, doncs, es diu, no?, que aquest no és un mite que aparegui aquí, però sí que és cert, no?, que, bueno, de fet és el que també volem comentar una mica ara, no?, que és el tema de les hores de son, perquè també és important, no?, que en aquest sentit els adults puguin descansar. Següent mite, el meu marit em diu, potser no dorm a les nits perquè es queda amb gana. Clar, aquí el que ens pregunta és, els desperts nocturns volen dir que la llet, doncs, materna no alimenta prou. I en aquest sentit, doncs, ens agradaria també esclarir aquests temes i també com es pot lligar una cosa amb l'altra, no?
2: És cert que la llet materna és més lleugera que el que podríem trobar-nos amb una llet artificial, i aquests nadons tindran també un son més lleuger, però en contra del que podríem pensar, que sempre és dolent en el sentit de no dormireu bé, és veritat que ens ofereix protecció envers la mort sobtada del nounat, que això, bueno, del lactant, que és una mort per sota de l'any de vida que no es pot explicar. Aleshores, que no dormin tan bé pot ser perquè tenim una llet més lleugera que no ens adorm tant, però que ens ofereix aquest benefici. També tenim una part fisiològica que el cos de la mare lactant necessita, que hi hagi més temps d'alletament a les nits, perquè és quan puja l'hormona prolactina, que és la que produeix la llet. Aleshores, que a la nit lactin és positiu envers la lactància pel manteniment i per la quantitat. I també, tot i que no ens ho pensem, hi ha una part del nostre cervell que no deixa de ser animal, tot i que som humans, que a l'inici la nit bueno, ens té més en alerta com a humans petitons que no ens podem defensar, perquè seria el moment en què un lleó, per exemple, ens podria atacar. I això encara ho tenim com a residual en el nostre cervell, i fins que ens adaptem a la vida real humana tenim menys opció a dormir tan bé i tenim un son molt més, pues això, molt més lleuger, i el ritme no és com el d'adult, perquè també és molt més immadur.
0: Aquest cortisol, no?, que ens desperta quan el lleó està a punt de venir a menjar-nos. Una mica, doncs, aquestes reflexions que potser avui als nostres oients se'ls hi han fet curtes, perquè realment, doncs, hem dedicat gairebé un quart d'hora a comentar aquestes qüestions relacionades amb els mites, amb allò que podem fer i no fer, amb la importància de la lactància materna, però informar també als nostres oients, a l'audiència, a la gent que ens estigui escoltant pel www.radiodesvern.com o al 98.fm, que teniu, doncs, també un espai en el qual també es presenta, doncs, aquest grup de lactància al Cap de Sant Just, que avui, doncs, volem fer-li menció, que li volem donar també protagonisme, perquè allà, doncs, es pot ampliar més informació i també resoldre aquests dubtes, oi?
2: Sí, els dijous al matí, sobre les 11:30 i més o menys fins a la 1, acompanyem el grup de lactància d'aquí de Sant Just. Ho fem al centre cívic, al costat del CAP, i venen mares lactants. Poden ser també mares lactants amb lactància artificial, no cal que sigui lactància materna. Al final, nosaltres sempre parlem de grup de teràpia. Seguim la lactància, acompanyem la lactància, ajudem amb problemes de lactància, però també amb problemes de la vida diària i adaptació al nounat i a la nova

0: normals o que formen part del procés d'adaptació i que a vegades doncs, és millor atacar-les el més aviat possible.
1: Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquest servei que ofereix el CAP de Sant Just, tant en aquest grup de l'ajuda a la lactància com també en l'horari habitual de l'ambulatori de Sant Just. Molt bé, alguna cosa més que vulgueu afegir abans de tancar l'espai d'avui?
1: Ho
0: hem dit tot?
2: Bueno, a mi com a idea així de reflexió final em sembla molt interessant el que comentava la Glòria de la importància dels grups de lactància per crear aquesta xarxa realment a prop teu, perquè sí que és veritat que antigament, o no tan antigament, fa uns anys, les lactàncies es compartien més perquè les famílies vivien més juntes o no? Tothom havia tingut a prop una mare, una cosina, una germana que li havia vist com donava el pit. I avui en dia és més difícil. Moltes vegades aquestes mares es troben doncs, més soles a casa seva, sense tants referents. Llavors és un punt de trobada molt interessant on realment doncs, es comparteixen i es recolzen unes amb les altres i es crea doncs, aquest sentiment de grup i de xarxa.
0: Mm-hmm. Doncs fer xarxa, teixir aquests vincles i també compartir, que és el més important i que durant tota la temporada ho hem estat comentant aquí, Belén, compartir des de tots els angles, perquè hem parlat de tot.
3: Sí, sí, sí. És que nosaltres saps que estem molt a favor quan hem vingut amb la Noemi, que és la psicòloga del CAP, o amb la Janira, que és la fisioterapeuta, que els grups al final donen molta força, que són una eina molt valuosa i que està molt bé compartir, no? Perquè de vegades no parlem dels problemes que podem tenir i ens pensem, no?, que encara som més grans. I de vegades el grup et serveix doncs, o per relativitzar o per veure que no estàs sol i com a eina terapèutica la veritat és que ens funcionen molt bé. Ja veieu que tenim grups des d'hàbits saludables fins a gestió emocional, fins a potser unes algunàlgies, aquest d'alletament matern. O sigui que si hi ha qualsevol dubte que passin pel CAP i que demanin tant a medicina com a infermeria les opcions que tenen, que no tinguin por de demanar.
0: Mm-hmm. Doncs Belén, moltíssimes gràcies per aquesta temporada tan magnífica que hem fet aquí a Ràdio d'Esvern en aquest espai de Salut al Dia. Continuàvem una mica, no?, amb aquesta línia continuista del magazín que fins a aquesta temporada conduïa Núria García, companya d'aquesta emissora. Vam entomar el repte al setembre amb ganes, amb il·lusió, pensant doncs, que era important que seguíssim amb la continuïtat d'aquest projecte de salut aquí a l'emissora municipal de Sant Just, i crec que ho hem aconseguit i que hem pogut apropar doncs, en els diferents aspectes de la salut diària de les persones. Aquí a Sant Just hem fet companyia i la gent del nostre poble sap que té el CAP a la seva disposició.
3: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai, per donar a conèixer tot el que fem al CAP i com anem creixent com a recurs per la comunitat. O sigui, moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs Belén, companyia, moltíssimes gràcies.
1: Una
0: abraçada, cuideu-vos molt i bon estiu.
3: Bon estiu.
1: Bon estiu.

0: I ho diuen els pets perquè si ho diem nosaltres sembla que només vulguem festa, festa i festa, però és que és així, estem de festa major i nosaltres ara el que us volem és convidar-vos a que participeu de totes les activitats culturals i de lleure que celebren aquests dies a Sant Just d'Esvern. Marxem a parlar de teatre, però marxem a parlar de moltes coses més perquè ja tenim aquí a la Maica Dueñas.
1: Això és espectacle.

0: Maica Dueñas, bon dia.
1: Bon dia. Quina energia em dona aquesta entrada, escolta.
0: Sí, home, és que avui la veritat és que de teatre no parlarem massa, però ens agrada tant que l'hem posat igualment, saps? Perquè dius que ens encanta, a més és la teva obertura, o sigui que nosaltres encantats.
1: És fantàstica, i a més l'obra era meravellosa i estaven tots genials.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I després la van tornar a fer al cap de 3 anys, em penso, la vaig tornar a veure, evidentment.
0: Maricel s'ha anat fent al llarg del temps i és una obra que...
1: Increïble, increïble.
0: No caduca mai, eh?
1: No, la veritat és que no.
0: És genial.
1: Anem a parlar de les coses que podem veure i fer a Sant Lluís perquè estem de festa major, però abans de tot m'agradaria comentar que si us agrada el so dels tambors, l'altre dia vaig anar a veure un espectacle, a mi m'agraden. Jo, a les festes majors, si hi ha...
0: Batucades.
1: Músics i batucades, vaig, perquè m'encanta. L'altre dia vaig anar a veure una obra que es diu Yamato.
0: Sí.
1: Les sales de... Bueno, Yamato, al Teatre Apolo. I la veritat és que vaig disfrutar molt perquè és un concert... pràcticament de tambors.
0: Carai.
1: O sigui que a qui li agradi, doncs que vagi perquè s'ho passarà bé.
0: Doncs ja ho sabeu, podeu anar a veure Yamato al Teatre Apolo del 22 de juliol al 2 d'agost, queden pocs dies, per tant, aprofiteu amb entrades
1: fins
0: amb descompte,
1: sí.
0: A més, o sigui que sí. Aprofiteu.
1: Doncs és un espectacle molt xulo. I després un altre espectacle que ja s'ha fet, que ja s'ha fet i que jo el vaig veure fa un parell d'anys, em penso, que és Michael Jackson, la llegenda, que també la fan justament al Teatre Apolo. O sigui que teniu dues coses molt diferents per veure i si a mi em va agradar molt quan la vaig veure, el Michael Jackson, perquè l'actor que ho fa, que es diu Jackson també de cognom, però no és el seu germà, curiosament, doncs em va agradar moltíssim perquè era clavat amb ell. O sigui a l'Apolo pots triar dues coses a la vegada. Però anem a parlar d'aquí perquè ara mateix està fent els crius de Sant Lluís poden estar ara mateix disfrutant del cinema.
0: Vinga, de festa major, si et sembla, ens posem una mica de festa major, va.
1: Vinga, va.
2: Alegria.
0: Home, és que ja que tenim una cançó com aquesta de la Trinca, l'hem de gastar.
1: Que bons que eren la Trinca, eh?
0: Sí.
1: Jo els vaig veure moltes vegades quan actuaven i m'ho passava superbé amb ells, de veritat. Molt, molt bons eren. Doncs res...
0: Com deies, cinema infantil, al Casal de Joves, avui al matí, amb Elio.
1: Ja s'està fent, o sigui que... Però els crios que hagin anat s'ho passaran bé perquè és una pel·lícula molt, molt bona. Jo la vaig veure fa temps, vaig anar amb els meus nets.
0: Ah, molt bé.
1: Quan eren... Bueno, sí, ja fa... I em va agradar molt a mi i a ells també. I després, avui hi ha una cosa que aniré a veure-la perquè trobo que és una hazaña.
0: Aviam, quina hazaña.
1: Escalabirres. O sigui, posaran quantitat de...
0: Són capses de cervesa.
1: Capses de cervesa, de fusta.
0: De plàstic, aviat. Ara ja de fusta fa poca cosa.
1: De plàstic, una sobre l'altra. Bueno, el plàstic és més segur perquè la fusta es pot
0: trencar. Sí, això és veritat.
1: Una sobre l'altra i llavors la gent... graparà per allà per anar fins a dalt.
0: Jo vaig fer un any i és supercomplicat. Sí, és molt complicat.
1: Oi que sí?
0: Clar, perquè tu has de posar el peu...
1: Perillós
0: no, perquè vas lligat, però...
1: No, bueno.
0: Clar, has de posar el peu en el forat de la nansa. Hi ha les nanses aquestes que s'agafen.
1: Has
0: de posar el peu allà. Llavors...
1: a la nansa, que no és de fusta, que és de,
0: de
1: plàstic.
0: És de plàstic. És un forat on tu poses la mà per emportar la caixa on sigui, no?
1: I allà has de posar el peu.
0: Llavors tu comences, primera capsa fàcil, segona, bueno, i vas fent. I arriba un moment que evidentment, tu vas lligat amb un arnès i amb una grua que t'agafa... I és anar, doncs, escalant fins que
1: caiguis. Això de l'arnès i la grua no ho sabia, perquè jo, quan ho he mirat aquí, dic que això és molt perillós.
0: Està controlat tot. Tot controlat.
1: Doncs jo aniré a veure-ho, perquè m'ha encantat la idea. Després també hi ha a la plaça Verdaguer el gran joc de Sant Just,
0: sí,
1: que els blaus i els grocs són típics del nostre poble, són dos grups que sempre estan lluitant entre ells.
0: Tu ets blava o ets groga, Maica? Mai m'ha quedat clar, mai m'ha quedat clar.
1: No, jo no soc de cap.
0: Val, d'acord. T'has de mullar, eh? Amb aquestes coses t'has de mullar, Maica. No pot ser que siguis tan neutra.
1: No, perquè a mi m'agrada l'espectacle, m'agrada l'espectacle.
0: Home, però és xulo, no?, que facin coses d'aquestes.
1: I tant. Després tenim un sopar.
0: Sí.
1: I comença, la història del sopar comença a 7:45, ¿vale? A la plaça Verdaguer faran un taller de salsa, que és el que m'interessa a mi. El sopar no m'interessa gaire.
0: Sí, perquè tu de menjar...
1: Exacte. Però el taller de salsa sí que aniré, perquè m'encanta ballar, o sigui que hi aprendré alguna cosa. I després m'ha semblat curiós perquè a 12:45 podrem veure el Patio. El Patio és una banda,
0: sí,
1: que fa poc també la vam veure aquí a Sant Just, que vam estar allà al carrer Major, al final del carrer Major, al parc, i a mi em va agradar molt. Tant és així que em vaig quedar fins a última hora, fins que va acabar el Patio. O sigui que tornem a tenir el Patio aquí a 12:45 a la plaça Verdaguer, i doncs combinaré el taller de salsa segurament el sopar no, però m'agradaria veure el Patio també. I després n'hi ha una cosa que... també aniré, perquè he quedat amb uns amics, que és 80 Party.
0: La 80?
1: Sí, festa de les 80. Sí. És al Parc de Can Sagrera i, a més, doncs, els DJs,
0: sí,
1: que estaran allà punxant música, perquè és música punxada, doncs els coneixo molt.
0: Els coneixes,
1: també,
0: eh?
1: I tu també,
0: sí, sí, sí. Els tenim bastant, bastant vistos, la veritat.
1: Són companys de la ràdio, sí.
0: Sí,
1: que,
0: sí, sí, sí.
1: Em sembla que avui ho passarem molt bé.
0: A mi la festa dels 80 m'encanta. És una de les festes que més m'agrada de la festa major de Sant Just.
1: A mi també.
0: Perquè m'agrada molt la música dels 80, perquè m'ho passo molt bé, perquè l'ambient és molt segur i molt agradable.
1: I perquè veus la gent que balla, que es posa allà a ballar, i llavors t'animes. A mi m'agrada molt ballar.
0: I a més, ens han dit alguna cosa, ens han xivat alguna cosa de les que passaran aquesta nit. I déu-n'hi-do, eh?
1: Què passarà?
0: Que hi haurà un canó d'escuma i tot.
1: Ah, que guai!
0: D'aquells canons d'escuma. Quan eres petit, que anaves allà al pati de l'escola i et remullaven amb un canó d'escuma, doncs d'escuma.
1: A mi també m'agrada molt això, eh?
0: Hi haurà un canó d'escuma.
1: Molt, eh? I
0: quan comenci la gent a suar, quan la gent comenci a suar, començaran a remullar tothom, ja veuràs.
1: Jo tinc un amic que quan fa molta calor estem junts en colla, eh? En colla, i porta sempre, ara que dius això m'ha fet gràcia perquè m'he recordat, una ampolla de
0: flis-flis, d'aquest de pulveritzador.
1: Sí. I de cop i volta s'aixeca o fa beure i tal, i t'ho posa aquí al coll.
0: I et va mullant, no?
1: I fa una emoció que increïble, increïble.
0: Home, bé, refresca.
1: Tenim moltes coses per veure a la festa major, però avui, sobretot avui, està el partit dels 80, que jo crec que... I el sopar popular, per qui li agradi anar a sopar. Jo em passaré també. El taller de salsa i el sopar em passaré. I després, anar a ballar, encara que no balli.
0: Una estona, i tant.
1: Jo aniré perquè m'encanta, la veritat.
0: Correcte, sí, sí.
1: I després ja per demà divendres, hi ha una sortida a la plaça de la Pau, que això no m'apuntaré, ja t'ho dic, perquè és una sortida des de la plaça de la Pau i és una activitat que vas caminant.
0: Sí.
1: Corrent o caminant, o sigui que...
0: No, més aviat caminant, perquè, clar, si no se't cauria la cervesa, estem parlant del
1: Quinabarra,
0: del Correbors, del Correbars, que déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no, però caminant, però ràpid, vull dir que...
0: No, bueno, no et creguis, depèn dels punts. Hi ha trams que sí que vas caminant més ràpid, però hi ha moments que s'atura, que hi ha una mica de música. Ve una banda, tu que t'agraden les bandes,
1: sí,
0: ve una banda, una street band, una xaranga d'aquestes que porten... Sí.
1: Doncs
0: porten músics en directe.
1: Doncs sí,
0: ho veus? Mira, ja t'he acabat de convèncer, veus?
1: Sí,
0: ja
1: t'ho
0: he venut millor. És que, clar, tu has llegit allà Quinabarra, no sé què, dius, això no em va, però sí, Si segueixes llegint...
1: Però si hi ha música en directe, sí que hi ha música en directe, la música
0: sí.
1: en directe m'encanta.
0: És una de les activitats que més èxit té a la Festa Major, al Quina Bar, al Correbars, perquè als joves això els encanta. I,
1: home, clar,
0: bueno, com si jo no fos jove, no? Però, i a mi també m'encanta, i a mi també m'encanta. Però com que sóc una mica via joven, però sí, no, molt fan del Quina Bar.
1: Perdona, David.
0: Jo és que tinc una mentalitat una mica...
1: Tu ets jove,
0: sí.
1: jove, eh? Podria ser el meu net, imagina't.
0: Sí que podria ser-ho.
1: O sigui, que mira si ets jove. I després n'hi ha el berenar i el ball de la gent gran, també, al Parc del Mil·lenari, que aquí també aniré a donar una ullada. Comença a 7:45. És una mica... Bueno, és una bona hora perquè ja no fa calor.
0: Uh-huh.
1: Però, vaja, que la gent que arribi abans passarà caloreta, eh? Però, bueno. I per demà divendres, el que més m'agrada de tot, del que fan, és el cinema a la fresca.
0: Sí, i tant.
1: Que a mi m'encanta. Fa anys es feia el cinema a la fresca,
0: uh-huh.
1: I és una sensació fantàstica estar assegut allà, en una cadira, a la fresca, evidentment.
0: Efectivament, sí, com el seu propi nom indica.
1: A l'aire lliure
0: sí.
1: i veure una pel·lícula. És una sensació superguapa. I després, això sí que aniré, fan els concerts de Festa Major a l'Esplanada de la Bonaigua.
0: Uh-huh.
1: Comença a les 11 i n'hi ha unes quantes bandes. Unes quantes, eh? Està previst que acabi sobre les 3 o una cosa així. Jo aniré i em quedaré, si les bandes que ja m'agraden, doncs em quedaré fins al final, perquè ja saps que a mi la música en directe m'encanta. I per aquest cap de setmana també n'hi ha uh-huh. coses, perquè a part del partit de futbol, per qui li agradi el futbol, evidentment, hi ha un concert d'orquestra, que és la Camerata Sant Lluís, a les escoles, que això també aniré segur. És a les 19 hores, a les 7 de la tarda. Ja ha passat la calor,
0: sí.
1: O sigui que pots anar tranquil·lament, i jo crec que estarà superbé, perquè bueno, a mi ja saps que la música en directe m'encanta, o sigui que faran una obra d'un compositor, Hans Zimmer,
0: uh-huh.
1: jo no el coneixo.
0: Bé, és el compositor de bandes sonores com el Rei León, per exemple.
1: Ah, vale.
0: Sí, sí, és un compositor molt reconegut i que, bé, els que ens agrada el cinema i ens agrada el setè art, és fabulós, o sigui, t'encantarà.
1: Doncs m'encantarà, segur, perquè a mi la música en directe m'agrada i, a més, si és un concert d'orquestra, vull dir que poca broma, eh? I després, per qui li agradi, les barraques, totes les barraques que estan a l'Esplanada de la Bonaigua, a les 20 hores aixecaran la paradeta. O sigui que a partir de les 8 hores podeu anar a l'Esplanada de la Bonaigua a mirar què hi ha per les barraques i a comprar o a fer d'això. I per dissabte, que aquí sí que aniré, és el sopar uh-huh. de Festa Major.
0: Home, i tant, un clàssic.
1: A la pista de l'institut.
0: Sí, sí.
1: Tu recordes que ho haguéssim fet alguna vegada a la pista de l'institut?
0: Doncs sí, aquest és el quart any que es fa la pista d'institut, si no vaig errat.
1: Doncs anirem a la pista de l'institut, al sopar de Festa Major, encara que sigui a donar un vol, perquè ja saps que jo sopar no testo. I després, també, després del sopar, al mateix puesto, a l'institut, es podrà veure Impro Science Story.
0: Correcte.
1: Que és un show.
0: Uh-huh.
1: Un show d'improvisació
0: sí.
1: que, per al que he entès, doncs ens farà molt riure.
0: La veritat és que aquests shows així de sobretaula és el millor perquè acabes passant una bona estona, amb poca cosa, amb bona companyia, què més vols, no? Per Festa Major també hi ha una mica d'això, no?
1: Sí, la veritat.
0: De trobar-se amb els veïns i de gaudir i de riure amb gent que a vegades... Doncs, potser durant l'any no acabes coincidint tant, però per Festa Major fas, doncs,
1: és un poble,
0: fas el pas, no?
1: És un poble.
0: Està molt bé, exactament.
1: I ens veiem, no?
0: Sí, que no se'ns oblidi, que som un poble.
1: No, doncs sí, sopar sí. de Festa Major el dissabte i després Impro Science Story. Després farà, que això també alguna vegada hi ha anat, i, bueno, l'anunci del color guanyador, que ja saps que són blaus, no? I bueno... Em fa una mica de pena.
0: El què?
1: Això, perquè ha de guanyar un i no l'altre. si bueno. tots dos treballen i tots dos es preocupen i tots dos... No? A mi això dels concursos no...
0: No t'acaba d'agradar.
1: No, no, la veritat és que no. I després, per acabar el dissabte, per acabar el dissabte ja a partir de les 12 de la nit, molt bona hora, faran el concert de Festa Major. ¿Vale? L'Orquestra del Futuro.
0: Molt bé, l'Orquestra del Futuro. A veure què tal, a veure en què es, ens delecta l'Orquestra del Futuro, però té bona pinta, eh?
1: Tu també aniràs?
0: Home, jo no m'ho perdo. Vale, jo no perdo res, jo no perdo res.
1: Doncs, doncs jo tampoc. Si són concerts a, diguem, en directe, jo tampoc em perdo
0: a
1: res.
0: A més, ja estarem de vacances, o sigui que ja està.
1: Ai,
0: demà demà no. agafem vacances, ja estem amb una emoció.
1: Ai, jo estic amb una pena, que
0: ja,
1: faré?
0: Ja, tu estàs trista, tu estàs trista.
1: Què faré si no
0: però
1: tinc...
0: el setembre està aquí al costat, vull dir, ja, serà ja. ràpid, se'ns passarà ràpid, per desgràcia, se'ns passarà ràpid, però bé, s'ha de gaudir.
1: I després una altra cosa que volia comentar, jo suposo que és per als crios només, encara que a mi m'encantaria fer-ho, és el tobogan d'aigua.
0: Sí, tobogan d'aigua és una experiència divertida, eh?
1: És per als nens. A mi m'encantaria anar-hi. El diumenge 2 d'agost, va bé? Al carrer Tudona. Aniré a veure-ho, però clar, jo no tinc edat per posar-me al tobogà d'aigua, però m'encanta, m'encanta la idea, eh? Després hi ha un bingo musical.
0: Correcte.
1: Per acabar, bueno, hi ha una gincana i després un bingo musical al carrer Tudona també, que, bueno, el bingo musical es posa una cançó, no?
0: Sí.
1: I després tu l'has de buscar en el,
0: en el teu cartró,
1: dona, no?
0: Correcte, com si fos un bingo normal, però en comptes de números es canten cançons.
1: I té premi?
0: Sí, sí, hi ha premis, hi ha premis.
1: Ah,
0: no els
1: sí?
0: podem desvetllar encara, perquè jo formo part de l'organització, però no els podem desvetllar, però hi haurà premis i convidem a tothom a que vingui, a que participi, que es porti el seu sopar, perquè és de sopar de Carmanyola. La idea és que cadascú pugui sopar amb les taules que pararem allà, que puguin sopar tranquil·lament. I allà hi haurà doncs barra perquè la gent pugui veure algun refresc, alguna coseta. I res, a passar-ho bé, a passar una bona estona. S'ho estan currant molt i crec que serà molt bonic.
1: Doncs
0: crec que serà molt xulo.
1: Anirem, anirem. Jo també aniré.
0: Genial.
1: Aquest any penso anar-hi... últimament em moc poc. De fet, tampoc tinc cotxe perquè se m'ha espatllat.
0: Ah, mira.
1: I m'estic movent poc i la veritat és que penso viure la Festa Major de Sant Lluís a tope.
0: Doncs clar que sí.
1: Aniré a tot arreu.
0: Com ha de ser?
1: Perquè hi ha moltes coses. I després també hi ha una cosa que segurament també m'apuntaré, que és una passejada
0: sí.
1: per al poble, que t'expliquen coses del nostre poble que potser tu no saps. I això també és interessant. La sortida és des de la plaça Maragall i és el dilluns. El dilluns dia 3, a 7:45, que ja no fa calor. I això també és un tema que m'ha agradat, em sembla que pot estar molt bé. Hi ha moltes més coses, perquè la Festa Major acaba el dia 6 i el dia 6 haurem d'anar també, com és costum, a l'església.
0: Sí, correcte, home.
1: Per acabar aquesta gran Festa Major que fa cada any en aquest poble, no? I a més, anirem a l'església a festejar la Festa Major, però a més hi estaran els gegants. O sigui que hi haurà un espectacle abans d'entrar a l'església dels gegants de Sant Lluís. Jo penso que està molt bé, la veritat. I jo, sincerament, és que felicito a qui ha fet aquest any la programació, perquè també després el dijous hi ha un vermut solidari, que està molt bé, no?
0: Sí, sí.
1: El vermut s'ha de pagar, per això. També ho dic.
0: Sí.
1: És 8 euros. Però bueno, després hi ha sardanes també a la plaça de la Pau, també dijous. Després hi ha una botifarrada i teatre al carrer, a la plaça Camoapa. Això de la botifarrada, tu t'apuntes o què?
0: Doncs mira, m'ho perdré aquest any. Altres anys sí que ho he fet, però aquest any m'ho perdré perquè no hi seré a Sant Just el dia 6. Ja ho vaig comentar ahir també al programa especial. No hi seré, o sigui que no,
1: bueno, jo
0: no compteu amb mi aquest
1: jo
0: any.
1: Jo a la botifarrada no m'apunto, ja ho saps tu, però al teatre, al carrer, potser sí que vagi. I després, una de les coses que més m'agrada de la Festa Major és que hi haurà aquest any hi haurà havaneres.
0: Sí, home, com cada any.
1: Habaneres. I a mi m'encanten les habaneres. En aquest cas ho faran a la plaça Camoapa, El grup és la Mar Brava, que jo alguna vegada els he sentit, i ho fan molt bé, molt bé, molt bé. I les habaneres per mi són... O sigui, per mi, el que més m'agrada de la festa major és les habaneres i l'últim dia que fan els focs artificials.
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: L'altre dia vaig llegir un comentari que em va fer una mica d'angúnia, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi havia una persona que es queixava de que, com que està havent tants incendis per tot arreu, i és veritat, i és preocupant, evidentment, era poc adient que fessin els focs artificials. I jo, la veritat és que em va semblar, és una opinió molt personal, una tonteria el que va dir, perquè els focs artificials estan molt controlats, es fan sempre en llocs on no n'hi ha pràcticament res que pugui prendre foc, i llavors el comentari em va semblar... Bueno...
0: Bé, els focs artificials des dels últims anys estan agafant una perspectiva que crec que, d'alguna manera, estan obrint molt, molt debat, no? Perquè cada vegada més doncs, la gent doncs, està veient que hi ha alternatives als focs artificials, hi ha espectacles amb drons que es fan amb llums al cel,
1: sí,
0: que també és
1: també,
0: molt maco,
1: sí,
0: que val molt
1: maco,
0: la pena.
1: Sí,
0: i bé, hi ha ajuntaments que ja han decidit fer aquest canvi, no? Fer la transició d'un format a un altre, bàsicament perquè... També els petards doncs, molesten persones...
1: No, els petards...
0: Els animals, bueno. A persones amb sensibilitat. Llavors, sí que és veritat que, doncs, en aquest sentit, s'ha de mirar, no?, que sigui una festa per tots i està bé que hi hagi alternatives.
1: Entenc que hi hagi gent que li molesten els petards, no? Sobretot si els crios són una mica d'això i tiren un petard als peus de qui va caminant, no?
0: Clar.
1: Però és molt poca cosa, els petards, per favor, perquè la gent es queixi d'ells. I a l'espectacle de focs artificials al cel, jo no entenc que hi hagi persones que diguin que com que s'està cremant tot no es pot fer els focs artificials. Bueno, jo aniré, perquè a mi m'encanten els focs artificials, m'ho passo superbé, de veure estrelles fetes de llum, de veure tot el que fan, que és preciós. I, bueno, i l'espectacle de focs es fa a la plaça Camoapa a partir de les 11 de la nit, el dijous 6 d'agost, que és l'últim dia, diguem-ne, de festa major aquí a Sant Just.
0: El dia dels patrons, clar que sí.
1: Sí.
0: Doncs, Maica Dueñas, amb això ho haurem de deixar aquí, perquè queden pocs minuts per arribar a la 1 del migdia i, per tant, cloure aquest magazín i donar pas als informatius d'aquesta casa.
1: Ho he dit ja, si us agraden un espectacle tot de tambors, només tambors, només tambors, recordeu que a la sala Polo estan fent Yamato, que és superguai. Vaig estar l'altre dia i em va agradar molt. I després també, doncs, bueno, hi ha també a l'Apolo, si aneu a l'Apolo, a part del Yamato, podeu veure Michael Jackson, la llegenda, que també és preciosa. Hi ha més coses, el teatre no para, tot i que aquest any han tancat alguns teatres per vacances, que jo crec que és la primera vegada de tota ma vida que veig que un teatre es tanca per vacances, però bueno...
0: Doncs, Maica, ho seguirem de prop la temporada vinent amb més teatre. Moltíssimes gràcies per aquesta temporada 25-26. També una abraçada molt forta, et desitjo bon estiu i retrobem al setembre. Cuida't
1: igualment.
0: Molt.
1: Igualment, que tingueu molt bon estiu tots i aprofiteu la festa major de Sant Just.
0: Clar que
1: adéu.
0: Sí! I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, dijous 30 de juliol del 2026. Hem parlat de les notícies de Sant Just, també hem fet un repàs a les portades dels diaris i hem tancat el primer bloc informatiu amb les efemèrides, amb la carta del dia i amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, després dels butlletins, avui hem tingut l'entrevista del dia, hem parlat dels correbars i també a l'espai Gent de Sant Just hem pogut escoltar l'entrevista a Josep Perpinyà. Hem parlat també de salut a l'Espai Salut al Dia i hem parlat de teatre i de totes les activitats de Festa Major amb Maica Dueñas, cloent aquest magazín d'avui dijous. Demà més i millor, últim dia de la temporada 25-26 aquí a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços. Fins demà.

0: tan graciosa. Aquest espectacle és sorprenent.
1: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
2: Consulta la programació de les barraques de la Festa Major de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 30 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. La piscina interior de la Bonaigua tancarà tot l'agost per obres de millora. El dibuix creatiu protagonitzarà una nova proposta formativa a l'Ateneu de Sant Just. Les sessions, obertes a persones sense experiència prèvia, es faran cada dijous durant el curs escolar sota la direcció d'Imma Boronat. El Gran Joc de Sant Just, una gimcana familiar per descobrir el municipi durant la Festa Major. Les barraques de la Festa Major de Sant Just se celebraran els dies 31 de juliol i 1 d'agost amb una programació que inclourà concerts, sopar popular, espectacles i activitats festives repartides entre l'esplanada de la Bonaigua i la pista de l'Institut de Sant Just. El 31 de juliol, les barraques obriran a les 9 de la nit a l'esplanada de la Bonaigua, amb la participació dels dimonis a pagar llums de Cama Blanca, Bandandarà, el CUP, la secció jove de les CEAS, la coordinadora de festes i el casal de joves. A partir de les 11 de la nit començarà la programació musical amb els concerts del Poni Pissador, Bandandarà, la Noche Quilombera i les Gamberres. L'1 d'agost, les barraques avançaran l'obertura a les 8 del vespre i la jornada continuarà amb el sopar de la Festa Major, a les 9 de la nit a la pista de l'Institut de Sant Just, seguit de l'espectacle Improside Story a 11:45 de la nit. A 11:45 s'anunciarà la barraca guanyadora, el guanyador del concurs de balcons i el color guanyador de la Festa Major, mentre que a les 12 començarà el concert de Festa Major amb l'Orquestra del Futuro a l'esplanada de la Bonaigua. Durant les dues jornades, l'Ajuntament recorda que no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. A més, la Festa Major comptarà amb punts segurs dins del protocol contra les violències sexuals en entorns d'oci i es recomana portar el got reutilitzable per contribuir a la reducció de residus. La piscina interior del complex esportiu municipal La Bonaigua romandrà tancada entre l'1 i el 31 d'agost amb motiu de les obres de millora que es duran a terme a les instal·lacions. El complex ha informat d'aquesta afectació a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials. Durant aquest període, la piscina interior no estarà disponible per a les persones usuàries mentre s'executen els treballs previstos. El complex ha indicat que les actuacions tenen com a objectiu adequar i renovar l'espai. Des de La Bonaigua han agraït la comprensió dels usuaris i usuàries per les molèsties que pugui ocasionar aquest tancament temporal. L'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del 3 de setembre un nou taller de dibuix creatiu, una proposta oberta a persones de totes les edats i sense necessitat d'experiència prèvia. L'activitat, que compta amb la col·laboració d'Ateneu, es desenvoluparà cada dijous a 6:15 de la tarda durant tot el curs escolar. El taller estarà conduït per Imma Boronat, artista i professora de dibuix, i planteja una aproximació al dibuix a través del gest, l'observació i la creativitat. Les sessions treballaran aspectes com l'essència de les normes, de les formes, el moviment i l'expressivitat, amb l'objectiu de fomentar una mirada més lliure i personal. L'activitat es farà a l'Ateneu de Sant Just, tindrà una durada d'una hora i mitja per sessió i s'allargarà durant tot el curs. L'entitat esportiva Trail Barcelona ha organitzat una nova proposta per a la Festa Major d'aquest any, el Gran Joc de Sant Just. Aquesta activitat, que tindrà lloc avui dijous 30 de juliol a partir de les 6 de la tarda, consisteix en una gincama familiar pels carrers del municipi amb la voluntat de descobrir el patrimoni local d'una manera lúdica i diferent. El punt de sortida de l'activitat serà la plaça Jacint Verdaguer. Des d'allà, els grups participants, que han de ser d'un mínim de dues persones, rebran un mapa amb diversos punts marcats pel poble. Cada grup podrà dissenyar la seva pròpia estratègia i decidir l'ordre del recorregut. A cada localització, els participants hauran de superar diferents reptes d'enginy, habilitat i proves divertides relacionades amb històries i curiositats de Sant Just, que sovint passen desapercebudes en el dia a dia.
1: Comença la plaça Verdaguer a partir de les 6 de la tarda. Durarà fins a les 9, llavors aniran els grups, o bé, bueno, es participarà en grup. Uh-huh. No és una prova individual perquè... Bueno, un grup pot ser de dues persones, òbviament, és per a diferents edats, i bueno, la gent anirà sortint i anirà fent aquestes proves. Cadascú, o sigui, els donarà un mapa i a través d'aquest mapa hi haurà punts, ells mateixos decidiran on anar i quin ordre, i llavors quan vagin arribant es registrarà el temps i es mirarà qui ha fet millor temps i qui ha fet més proves i quines, o sigui, i més proves correctes.
2: Mm-hmm. Vale?
1: I els guanyadors, guanyadores, rebran un obsequi. I a part els guanyadors i guanyadores el que decidiran és a qui donen el punt, si els blaus o els grocs.
0: Tot i que l'entitat organitzadora està molt vinculada a la pràctica de l'esport i a les curses de muntanya, des del Trail Barcelona destaquen que no es tracta d'una competició purament atlètica. L'activitat està pensada per a tots els públics, incloent-hi nens, famílies i gent gran, i es pot realitzar tant caminant com corrent. L'important és el treball en equip i la voluntat de passar una estona divertida. Els aspectes clau de la participació són el de 6 a 9 de la nit el dijous 30 de juliol, avui, exclusivament en grups d'un mínim de 2 persones, i hi haurà obsequis pels grups que completin correctament les proves en el menor temps possible. Els guanyadors podran decidir si el seu punt va per la colla dels blaus o dels grocs.
1: He de dir que és una activitat que pot fer tothom, des de petits a grans, grups d'amics, parelles, famílies amb infants, gent gran, bueno, és per tots els públics. O sigui, és apte per tothom. Les proves són aptes per tothom. Són molt divertides i que no cal córrer. Vull dir que Trail Barcelona, que tothom associa amb córrer, que es pot fer caminant, es pot fer corrents, es pot fer de manera que... L'important és passar-s'ho molt bé.
0: Aquesta iniciativa segueix la línia de la filosofia de Trail Barcelona de promoure no només l'esport, sinó també la descoberta i el respecte pel patrimoni històric i natural de Sant Just. Després d'haver col·laborat en altres esdeveniments municipals com la Just Urban Trail, l'entitat aposta ara per aquest format de gimcana urbana que ja s'havia tastat amb èxit en l'àmbit de la seva escola esportiva i el casal d'estiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el dimarts 28 de juliol, va aprovar els dos únics punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió ordinària. El primer va ser la desestimació de la sol·licitud de resolució del conveni de col·laboració per la transformació de la carretera reial, rebutjant la declaració presentada per la Junta de Compensació de la Vall i de Fatxó. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú, Esquerra, PP, CUP i Vox, mentre que endavant Sant Just i Junts hi van votar en contra. El segon punt va ser l'aprovació de la modificació del lot 2 del contracte de la unitat d'intervenció ràpida, corresponent al manteniment i treballs en equipaments i edificis municipals. La proposta va obtenir el suport del PSC, Sant Just en Comú, Junts, Esquerra, PP i Vox, l'abstenció d'Endavant Sant Just i el vot contrari de la CUP. La sessió ja es pot recuperar íntegrament al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just. La música de cinema serà la gran protagonista de la Festa Major de Sant Just el proper dissabte 1 d'agost. Les escoles acolliran de les 7 a 8:45 de la nit el concert de presentació de la Camerata Sant Just, una nova formació musical professional que neix amb la voluntat de dinamitzar l'oferta cultural del municipi. Sota la direcció d'Adolf Gasol, l'orquestra debutarà amb un repertori dedicat àmpliament a les bandes sonores més conegudes del compositor alemany Hans Zimmer. El projecte de la Càmera de Sant Just sorgeix d'una iniciativa impulsada conjuntament amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro, i té com a objectiu principal apropar la música clàssica, de cinema i popular, als veïns i veïnes, evitant que s'hagin de desplaçar fora del municipi per gaudir de propostes de gran nivell. A més, la formació neix amb un fort caràcter pedagògic i de col·laboració amb el teixit associatiu local.
2: Doncs mira, l'objectiu d'aquesta formació és apropar la gent de la ciutat a la cultura, a la música clàssica, a la música de cinema, a la música pop, per què no? És a dir, és una formació que pot acabar estar dins música doncs, des del principi del barroc, doncs, com farem el dia 1, doncs, música de pel·lícules, en aquest cas dedicada al compositor Hans Zimmer. No? La idea és aquesta, doncs, que la cultura estigui ja dintre de la ciutat, que la gent que li agrada la música no hagi de desplaçar-se a la ciutat de Barcelona o a la ciutat del costat de la vila doncs, per poder escoltar bona música. No? És una formació integrada per músics professionals, evidentment, amb la idea també pedagògica de col·laborar amb les entitats de la ciutat, és a dir, col·laborar amb l'Orfeó de la ciutat, amb l'Escola de Música, evidentment, poder integrar també músics estudiants de l'Escola de Música que al seu nivell els hi permeti doncs, col·laborar amb l'orquestra. Això és un dels grans objectius que tenim també amb l'orquestra, és a dir, donar veu, donar suport i obrir portes als futurs músics doncs, de la ciutat que puguin sortir a través de l'Escola de Música.
0: Interpretar l'obra de Hans Zimmer amb una formació de cambra ha requerit un treball intens d'adaptació. El mateix Gasol s'ha encarregat dels arranjaments per ajustar les grans composicions simfòniques originals al format d'aquesta nova orquestra. Durant el concert, el director oferirà explicacions de les obres per mantenir una estreta proximitat amb el públic.
2: Bueno, significa molta felicitat perquè, com deia, serà el tret de sortida doncs, aquest concert inaugural i més siguem formant part d'aquesta festa major de la ciutat, no? I el concert doncs, el agafem amb molta il·lusió, amb molta valentia i, a més, amb moltes ganes perquè el repertori que oferim, que és aquest repertori dedicat al gran compositor de música de cinema, el mestre Hans Zimmer, doncs ens fa especialment il·lusió perquè és una música fresca, coneguda, que agradarà a tots els públics. Pot agradar tant a gent que li agrada la música clàssica com a gent que li agrada només la música de cinema o a gent que no ha escoltat mai música de cinema en directe, no? I la formació amb els arranjaments que hem fet especialment per aquest concert, doncs, els hem adaptat per la Camerata de Sant Just, perquè hem de pensar que la música de cinema està composada per grans orquestres sinfòniques. Nosaltres, en aquest cop, ens presentem amb la Camerata de Sant Just en formació de cambra, i som menys músics que una orquestra sinfònica. Per tant, hem hagut d'adaptar aquests arranjaments, que els he fet jo mateix, i, bueno, doncs amb molta il·lusió. I jo crec que la gent agradarà el concert, així que convidem a tothom a que no falti.
0: Aquest concert de Festa Major serà el primer dels tres previstos per aquest any, que inclouran una actuació a l'octubre i un concert de Nadal en col·laboració amb l'Orfe Enric Morera. De cara al futur i amb la inauguració del nou Teatre Auditori, la Camerata Sant Just preveu consolidar una temporada estable de 6 concerts amb solistes de renom. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La programació de la Festa del CUP de la Festa Major de Sant Just, prevista pel dilluns 3 d'agost, ja té cartell complet. Els jardins de Can Ginestà acolliran una jornada de música electrònica de 7 a 3 de la matinada amb les actuacions de Inextable, DJ Nicolò d'Enjoy, DJ Ruiex, DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz. L'organització també oferirà servei de barra amb sopar i ha anunciat alguna sorpresa durant la nit. La festa repetirà per segon any consecutiu als Jardins de Can Ginestà i mantindrà l'aposta per una proposta centrada en la música electrònica, amb un cartell que combina diferents estils, des del house fins a sons més avantguardistes, a càrrec de DJs residents i de proximitat. Sant Just d'Esvern es prepara per acollir la segona edició del torneig amateur Let's Women Paddle, més 40, que tindrà lloc el pròxim 19 de setembre a les instal·lacions del Sant Just Paddle Club al barri de Masllui. Després de l'èxit de l'any passat, on es van aplegar 88 participants, l'organització busca consolidar aquesta cita esportiva adreçada exclusivament a dones de més de 40 anys.
3: L'any passat vam fer aquest torneig per dones de més 40 anys i volíem repetir perquè penso que va ser un èxit. Vam tenir moltes dones molt potents i estem molt contentes i volem repetir.
4: Correcte, ho vam celebrar el setembre de l'any passat i aquest any tornem a celebrar-ho el 19 de setembre al Sant Just Padel Club, que ara actualment es diu Bambolea, i van inscriure's 88 dones de més de 40 anys. Llavors el que volíem fer una miqueta doncs, era doncs, tornar a fer aquesta festa, que va ser molt, aquest torneig que va ser molt divertit.
0: Una de les principals novetats d'aquesta edició és la reestructuració de les categories per garantir una competició més equilibrada. Enguany es comptarà amb 4 categories diferents. El format de la competició assegura un mínim de 3 partits per parella, disputats en 9 jocs en una fase de grups inicial que donarà pas a les eliminatòries. El torneig neix de la iniciativa de 4 amigues i jugadores amateurs de Sant Just, amb l'objectiu de crear un espai de trobada on gaudir de l'esport i fer comunitat.
4: Bueno, som jugadores de pàdel, de fet és un torneig amateur, ho fem perquè ens agrada i no ho fem perquè ens hi dediquem, no? Però com que fa molts anys que hi juguem, hem jugat molts tornejos durant molts anys i aleshores el que vèiem és que hi havia una variació de nenes, noies des de 16 anys fins a 60, 70 anys que jugava. Aleshores vam dir, ostres, doncs per què no organitzem un torneig que sigui a partir d'una edat per poder doncs, equiparar una mica doncs, el que són les edats, una miqueta, no? I bueno, doncs ho vam provar i va tenir molt d'èxit. Que tinguin el nivell que tinguin, és igual, que s'apuntin, que s'ho passaran molt bé i que coneixeran moltes dones que els agrada el mateix esport i que, bueno, el que ens vam trobar l'any passat és que tothom ens va dir que s'ho havien passat molt bé, que es respirava un ambient molt xulo i molt adient a, bueno, els valors que tenim, no?, de dones esportistes però que ens agrada el pàdel i que compartir això doncs, també doncs, ens uneix a totes, no?
3: És una manera fàcil de fomentar l'esport,
4: sí.
3: La veritat.
0: Les inscripcions estaran obertes fins al 16 de setembre i es poden formalitzar a través de l'enllaç disponible al perfil d'Instagram oficial del torneig. La inscripció inclou un complet welcome pack, servei de fisioteràpia durant la jornada, fruita seca i la fruita fresca i la participació en diversos sortejos gràcies a la col·laboració de patrocinadors locals com Dona i Empresa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La votació dels projectes de cooperació internacional impulsada per l'Ajuntament de Sant Just entrarà en la recta final el 31 de juliol, data en què es tancarà el procés participatiu. La ciutadania encara és a temps d'escollir a quins projectes es destinaran 10.000 euros del pressupost municipal, que es repartiran entre les tres iniciatives més votades, amb una aportació de 3.333 euros per cadascuna. En aquesta edició es pot triar entre 6 projectes de cooperació internacional vinculats a àmbits com la igualtat de gènere, l'accés a l'aigua, el suport a famílies desplaçades, la sanitat, la inclusió laboral i l'educació especial, desenvolupats al Senegal, Gaza, el Líban, Cuba, Kènia i el Nepal. Cada persona pot votar fins a 3 projectes a través del formulari habilitat per l'Ajuntament, on també es pot consultar la informació de totes les propostes abans d'emetre el vot. La tradicional passejada de Festa Major de Sant Just, organitzada pel Centre d'Estudis Sant Justencs, canvia de format i de nom enguany per centrar-se en la descoberta de 9 places emblemàtiques del municipi. L'activitat tindrà lloc el pròxim dilluns 3 d'agost a partir de 7:45 del vespre amb inici al Parc Joan Maragall i convida la ciutadania a conèixer la història, anècdotes i patrimoni local d'una manera molt propera.
5: Aquest any participem en una passejada per algunes de les places de Sant Just i començarem a la plaça Maragall i farem tot un recorregut fins a acabar a la plaça Verdaguer. Això es fa doncs, cap al vespre, quan comença a baixar una mica el sol, no? Perquè el sí, dia 3 clar. Encara farà sol, no? I llavors, a cada plaça, doncs, alguna hem demanat amb algunes persones del centre i de fora del centre que escriguin quatre trets que recorden que havien tingut relació amb aquella plaça. I llavors, a cada plaça, doncs, el que ha escrit ho comenta o, si més no, si aquell dia no hi és, perquè lògicament també a vegades són unes dates que hi ha persones que estan fora de vacances, llavors alguna altra persona doncs comenta algun tret o llegeix el text que s'ha fet o tal. I després, al final, doncs es regala un petit butlletí, no? Un petit dossier amb els textos i algunes fotografies de cada plaça i acabem amb una copa de cava i un tros de coca que acabarem a la plaça Verdaguer.
0: A diferència de l'edició anterior, que es va centrar en el barri sud i el 50è aniversari del Walden, enguany l'itinerari transcorrerà principalment pel barri nord i el nucli antic. Durant la passejada es visitaran un total de 9 espais públics. La plaça Maragall, la plaça del Sol, un espai poc conegut i amagat, la plaça de Sant Pastor, antigament anomenada Plaçoleta, la plaça Antoni Malaret, antic pati d'escoles i pista esportiva, plaça de la Raconada o del Gust, on hi havia hagut un històric quiosc, la plaça Can Preciós, la plaça dels Estudis Vells, la plaça de l'Església i, acabant, a la plaça Verdaguer. A cadascuna de les parades, veïns i col·laboradors del centre d'estudis explicaran vivències personals i fets històrics lligats a aquests espais. Com a novetat, l'organització lliurarà un llibret amb fotografies i textos compilats a cada plaça. L'acte claurà a la Verdaguer amb una copa de cava i coca per tots els assistents.
5: Però vull dir, no és que hi hagi una finalitat específica i hem combinat doncs, places que, per exemple, han canviat de nom, alguna plaça que no té nom encara, i a lo millor de la passejada sorgeix alguna idea, places que han remodelat 50.000 vegades, places doncs, que han estat molt estables, i llavors, clar, el fet de que també vagin acompanyat amb fotografies i anècdotes que expliquin persones, doncs fa que qualsevol persona que vulgui venir, és una activitat gratuïta, lògicament, i qualsevol persona que vulgui venir doncs, pot conèixer i implicar-se una miqueta amb aquestes places. Aquest any són 9 que fem, o si més no, també el recorregut pot ajudar, perquè potser si algú té dificultats doncs, potser de mobilitat, es pot afegir a partir d'una plaça que pugui ser més propera a la seva.
0: L'activitat és completament gratuïta i no requereix inscripció prèvia. A més, s'està treballant conjuntament amb el col·lectiu de voluntaris de bici sense edat per facilitar la participació de persones amb mobilitat reduïda mitjançant bicicletes adaptades, garantint així una activitat totalment inclusiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Consulta la programació de les barraques de la Festa Major de Sant Just. La piscina interior de la Bonaigua tancarà tot l'agost per obres de millora. L'equipament no estarà disponible entre l'1 i el 31 d'agost mentre s'executen treballs de renovació de les instal·lacions. El dibuix creatiu protagonitzarà una nova proposta formativa a l'Ateneu de Sant Just. Les sessions, obertes a persones sense experiència prèvia, es faran cada dijous durant el curs escolar sota la direcció d'Imma Boronat. El Gran Joc de Sant Just, una gimcana familiar per descobrir el municipi durant la Festa Major.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 30 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: màxim risc d'incendi en un terç de Catalunya. 17 comarques estan en alerta i 7 espais naturals tancats. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
0: Tot això a partir d'avui, però amb la previsió que serà un cap de setmana amb molt moviment. Uns acaben les vacances i d'altres les comencen. I per això les autoritats demanen la màxima prudència a tothom, especialment aquells que van al medi natural. Marta Prat.
2: Les zones que preocupen especialment són a Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on farà més calor i el risc serà més alt. Hi ha gairebé 400 municipis del país en nivell molt alt o extrem de risc de foc forestal. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Aquests dies que tindrem ara aquesta calor intensa i també aquest risc d'incendi forestal molt elevat, molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama.
0: Emergència a Ceuta. Les autoritats de la ciutat autònoma estan desbordades per la quantitat de migrants que travessen nedant els 3 quilòmetres que els separen del Marroc. El president de Ceuta va demanar al govern espanyol la declaració d'emergència nacional per assumir conjuntament la pressió migratòria d'aquest estiu.
2: La Guàrdia Civil de Ceuta alerta que la majoria dels que entren nedant a Espanya són menors i alguns moren en l'intent. Una situació especialment greu. Rashid Shibi, membre de la Guardia Civil.
4: La situación es caótica. Estamos enfrentándonos a un drama migratorio de consecuencias imprevisibles.
0: I Rússia castiga durament Ucraïna. La nit passada han caigut en diverses ciutats ucraïneses centenars de míssils i drons i hi ha hagut almenys 8 morts. Un míssil ha entrat en l'espai aeri de Polònia, soci de l'OTAN, que ha hagut de mobilitzar avions de combat. Moscou, Cristina Solias.
5: Moscou ha llançat 280 drons i una setantena de míssils contra les ciutats ucraïneses, però un dels míssils ha caigut a uns 100 quilòmetres a l'altra banda de la frontera. La defensa antiaèria polonesa ha activat les sirenes i els avions de combat, tot i que, finalment, el projectil s'ha estavellat sense provocar danys ni ferits.
0: I la guerra a l'Iran també empitjora. Els Estats Units han tornat a bombardejar el país i han atacat desenes d'objectius militars. L'Iran s'hi torna i ha atacat bases nord-americanes a Jordània.
2: Amb tota aquesta represa bèl·lica, el preu del petroli ha pujat fins als 90 dòlars al barril de Brent.
0: Justament l'encariment dels carburants i de l'electricitat han fet pujar la inflació aquest mes de juliol fins al 3,5%.
2: Un augment que també es deu a la retirada de les ajudes del govern espanyol, que va eliminar la rebaixa de l'IVA de la llum a finals de maig i la dels combustibles al juny.
0: I a la cultura, el Saló del Gaming s'amplia i vol ser el principal referent dels videojocs al sud d'Europa, això sí, sense renunciar al català. Barcelona, Montse Mas.
6: El nou certamen, fruit de la fusió del Saló Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, se celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc per projectar el videojoc català al món. David Pou de Vida, portaveu de l'esdeveniment.
7: Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge.
6: S'hi podrà jugar una seixantena de videojocs en català entre els més de 300 punts de joc disponibles.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, ens mirarem als esports amb l'Ernest Macià, perquè Ernest, el Barça femení, està pendent de fer públic el nom del fitxatge més car de la història.
8: Exacte, el traspàs més car per prop d'1,5 milió d'euros d'una davantera brasilera que juga al Manchester City. Al programa us explicarem qui és i també us explicarem el dia a dia del masculí des d'Anglaterra. El Barça masculí avui ha començat tot just a entrenar a l'equip Rafinha.
0: I ara ens mirem les carreteres. Mariluz García.
9: Bon dia, doncs queda trànsit intens a l'AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia després que han retirat un camió articulat que ha tingut un accident. També hi ha algunes cues a l'AP7 a Castellbisbal i a Bellaterra, també en sentit nord, i a les rondes de Barcelona, ronda a dalt de Pedralbes a Vallcarca, direcció Besòs, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat.
0: I ens queda el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Perquè les temperatures s'enfilen, oi? Tomàs Molina, bon dia.
11: Molt bon dia, doncs sí, però veiem canvis a curt termini. Avui un altre cop es tornaran a assolir els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent, potser també en d'altres indrets, potser de les Terres de l'Ebre o fins i tot alguna zona de l'Alt Pirineu, amb aquest dia de sol, però també amb nuvolades que aniran creixent al llarg de les properes hores i que, de fet, comencen a marcar una situació amb una mica més d'inestabilitat de cara a demà. Avui creixeran núvols, però en principi no hi haurà precipitació i aquests avisos de calor que continua marcant el Servei Meteorològic de Catalunya. Però demà el dia començarà amb sol, a primeres hores amb intervals amb núvols a la façana litoral, a la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre, també boires que seran presents sobretot cap a l'Empordà, s'aniran trencant a mesura que avanci el matí, i després de la tarda demà creixeran nuvolades. I aquí sí que hi ha el canvi, perquè aquests núvols acabaran donant ruixats i tempestes demà al vespre, que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu, localment podran anar acompanyades de calamarsa o de pedra, i també podran donar-se a la resta del Pirineu, en punts de muntanya de la resta del país i especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. Però sobretot arribarà aire una miqueta més fresquet que farà que la nit sigui de més ben dormir. Aquesta nit encara no, però la de demà serà de més ben dormir i, a més, el cap de setmana sembla que es manté aquesta situació de més inestable i, per tant, amb més ruixats, i això, com a mínim, ajudarà a apaivagar una miqueta les temperatures.
0: Doncs esperem aquestes nits que siguin de més bon dormir. Gràcies, Tomàs.
11: Molt bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Estem a les portes del primer cap de setmana d'agost i Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'alt grau d'activitat al medi natural que es preveu. Les altes temperatures previstes per aquests pròxims dies i la baixa humitat dels boscos catalans han fet que un terç de les poblacions del país estiguin en risc molt alt o extrem d'incendi. Cristian Roldán.
12: A hores d'ara hi ha més de 380 municipis entre els nivells 3 i 4 del Pla Alfa i també s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Preocupen especialment la zona de Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on s'estan registrant les temperatures més altes. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, recorda a 3cat.info que bona part dels incendis són provocats.
13: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quanta més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
12: Precisament avui el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a l'Anoia, que es va produir a principis de juliol, un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest estiu. La investigació ha determinat que les flames es van originar al voral de la carretera, on es van trobar restes parcialment cremades del cartró d'un paquet de cervesa. A més, també es relaciona aquest individu amb un incendi el 29 de juny també d'enguany i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona.
0: Doncs justament el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i encara no s'ha pogut estabilitzar després de 6 dies consecutius que fa que crema. Avui la presència de fum a la zona dificulta les tasques dels mitjans aeris. En canvi, el perímetre de l'incendi es manté estable i un miler de veïns ja han pogut tornar a casa seva. Anem fins a la Vall d'Uixó. Alba Barbosa, bon dia.
14: Els veïns dels 6 municipis més allunyats del foc ja poden tornar a casa, però es mantenen 7.000 persones encara desallotjades. El foc continua actiu i aquest matí les feines d'extinció s'han endarrerit perquè el fum acumulat no deixa actuar bé els mitjans aeris. Tot i així, els treballs donen fruit, segons els bombers, i se centren ara en el flanc oest i en assegurar el perímetre. Fernando Pérez, director de l'operatiu d'extinció.
15: En la zona de Artana és on tenemos más frente de llama. Y luego alrededor del perímetro es un frente diseminado que se va descolgando por las laderas y en el que estamos trabajando, que ya hemos conseguido en varios puntos pinchar para ir consolidándolo.
14: Els 7.000 evacuats no podran tornar a casa fins demà com a mínim perquè el foc continua actiu i encara sense estabilitzar. Els veïns de la Vila Vella ja tenen aigua potable i la Generalitat Valenciana en reparteix d'embotellada a aquelles poblacions on s'ha aixecat avui l'evacuació dels veïns, com detalla Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
16: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adecuados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable.
14: El perímetre del foc no creix, es manté en 81 quilòmetres i les hectàrees afectades augmenten, però molt poc, fins a les 9.600. Avui també s'ha desconfinat la urbanització d'Onda, que encara quedava sota aquesta mesura.
0: I mentrestant, a Madrid i a Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència declarat per l'incendi més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc continua estabilitzat.
17: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: Ara bé, tot i aquesta evolució favorable de les darreres hores, encara queden un miler de persones evacuades de la Comunitat de Madrid i ara diversos municipis comencen a afrontar els desperfectes provocats per les flames. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
18: Bon dia. Pelayos de la Presa encara no té la llista completa del que ha destruït l'incendi, però les flames van envoltar totalment el poble. El nucli urbà es va salvar, però els afores i les urbanitzacions, almenys una vintena de cases estan completament calcinades. Hi ha un centenar de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic està molt afectat i la zona del pantà, un pol d'atracció de visitants, ara és una de les imatges més colpidores del desastre. El paisatge s'ha tornat negre i gris i hi ha clubs cremats i el càmping es pot dir que ha desaparegut. Toca refer-ho i l'alcalde, que ens ha atès abans de parlar amb els tècnics de la Comunitat de Madrid que han vingut a oferir suport, admetia que els que han perdut les cases ho tindran molt difícil per poder quedar-se.
19: No tenemos vivienda pública, no tenemos vivienda social, no hay una casa en alquiler porque el tema de la vivienda está complicadísimo y no hay manera de encontrar ahora mismo. Si aunque el ayuntamiento dijera, venga, vamos a buscar cuatro casas para alojar a estas familias, no encontraríamos dónde.
18: La Comunitat de Madrid s'ha compromès a buscar los hotels mentre troben pisos de lloguer assequible on es puguin instal·lar, però aquí no podrà ser. L'altra preocupació del poble és què passarà amb el que fins ara ha estat la principal font d'ingressos d'aquesta zona, un paradís natural que traía miles de estiuejants. L'Àngela es la perruquera del poble.
20: La gente que tiene apartamentos turísticos, que tengo clientas que tienen apartamentos turísticos, ya pues no sabemos qué va a pasar, porque es que para ver esto te quedas en Madrid o te quedas en tu ciudad.
18: De moment toca salvar l'emergència, netejar, llançar el que ja no es pot recuperar, arreglar el que es pugui i fotografiar detalladament els danys per reclamar les assegurances el que es pugui cobrar.
0: I ara ens mirem l'emergència humanitària que es viu a Ceuta. Perquè entre 250 i 300 migrants estan arribant cada dia a Ceuta nedant. Equips de rescat de la Guàrdia Civil alerten que la situació és insostenible i que molts dels que arriben o que moren pel camí són nens i adolescents. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, reclama que es declari l'emergència nacional davant un fenomen que, segons alerten, va més enllà de l'habitual repunt migratori dels estius. Les ONG posen l'accent en la falta de recursos de les zones frontereres. Cèlia Sarnades.
21: Doncs sí, estan arribant per mar molts menors i també famílies senceres i en pocs dies s'han trobat més de 10 cadàvers d'ofegats. Ens ho ha explicat a 3Cat Info el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, Rashid Sbihi.
22: Están llegando adolescentes, niños, mujeres. De hecho, la gendarmería marroquí rescató estos últimos días a una familia al completo con niños menores de edad. Te voy a pasar un dato que es estremecedor. Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
21: Molts dels migrants es posen a nedar des de la ciutat d'Efnidek, al nord del Marroc, amb mitjans precaris.
22: Cada uno están utilizando los artilugios de los que disponen. Hay muchos nadadores que utilizan trajes de neopreno, otros flotadores que utilizan nuestros hijos cuando los llevamos a la playa. Sí. Arrojan al mar de playas que están a unos 3 kilómetros de nuestra ciudad. Mar adentro, travesías de 4, 5, incluso 8 horas, poniendo en grave riesgo su vida y también poniendo en grave riesgo la vida de los guardias civiles que acuden a su rescate,
21: Hi ha imatges de desenes de flotadors efectivament davant les costes de Ceuta. El centre d'acolliment de la ciutat, el CETI, té 512 places, però ara acull 700 persones i centenars més s'apilonen a l'exterior. La sobreocupació als centres de menors és del 2.400%. El president de Ceuta, en una entrevista a la SER, parla d'emergència.
1: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
21: També en una entrevista a 3CAT Info, Miguel Ángel Morales, que és el director de la Fundació Sur Acoge, que agrupa 11 ONGs d'Andalusia, Ceuta i Melilla, denuncia el que ell considera el problema de base.
3: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas en una ciudad que al final no deja de ser un punto fundamental de la frontera entre Europa, la Unión Europea y África, ¿no?
21: Tant el govern de Ceuta com els equips de rescat, però, vinculen aquesta situació a la recent sentència del Tribunal Suprem que ha prohibit la devolució en calent dels migrants que arribin a Espanya nedant.
0: Doncs tota aquesta situació que es viu a Ceuta contrasta amb el discurs públic triomfalista que ha fet el rei del Marroc, Mohamed VI, coincidint amb el 37è aniversari de la seva coronació.
21: Doncs sí, Mohamed VI ha destacat les millores agrícoles, econòmiques i de protecció social al país i ha lloat l'estabilitat política i institucional del Marroc.
4: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
0: Passen 2 minuts d'un quart de tres. Una pausa i ara mateix tornem.
10: Catalunya migdia. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
24: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
25: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid del 31 de juliol i l'1 d'agost.
26: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Cort Inglés.
10: Catalunya migdia.
0: I ara ens mirem al món perquè Rússia ha tornat a atacar massivament Ucraïna. Ha estat aquesta nit amb 70 míssils i 280 drons a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Ha matat almenys 8 persones, entre les quals 3 menors, i n'ha ferit més d'una setantena. Un dels míssils ha caigut en una zona deshabitada de l'est de Polònia, sense causar cap ferit. El primer ministre ha condemnat la violació de l'espai aeri, però també ha assegurat que no veu motius per pensar que Polònia fos l'objectiu. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Les defenses ucraïneses han abatut 260 dels 280 drons i part dels míssils, però un dels projectils ha caigut a una casa de Kryvyi Rih i ha matat tota la família, 3 adults i 3 nens de 5 5, 11 i 17 anys. Al Lviv, molt a prop de la frontera polonesa, l'Oksana ha salvat la vida pels pèls. Explica que l'exèrcit rus ha fet un double tap al seu edifici, és a dir, que ha llançat un segon atac contra el mateix objectiu quan ja havien arribat els equips de rescat i bombers, una tàctica militar que sovint pot constituir un crim de guerra.
2: Érem en una habitació de casa quan els bombers van començar a apagar el foc. Aleshores hi va haver una altra explosió. Un míssil va detonar i la metralla ens va impactar. Crec que alguna cosa va esclatar mentre els bombers apagaven el foc.
5: Rússia només ha confirmat l'atac a objectius militars ucraïnesos. De moment, però, no ha fet cap valoració sobre el fet que un dels seus míssils hagi entrat a l'espai aeri de Polònia. A l'est del país han sonat les sirenes antiaèries aquesta matinada i s'han activat els avions de combat. Finalment, s'ha trobat un cràter amb restes metàl·liques d'un artefacte que no ha provocat danys ni ferits.
0: Els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. Després d'una pausa de 5 dies, la guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força i s'expandeix de nou ara amb un incident fins a Egipte. Jordi Baró.
4: L'exèrcit nord-americà assegura haver bombardejat aquesta nit dotzenes d'objectius militars iranians en un atac que hauria fet 3 morts a les files de la Guàrdia Revolucionària. El règim de Teheran ha promès que hi respondrà i fins ara ha disparat 5 míssils contra Jordània que han estat interceptats i un contra Kuwait que ha fet un mort, treballador d'una companyia xinesa que ha quedat afectada. La guerra s'ha reactivat i s'amplia cap a Egipte, on ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país. L'altre escenari nou és l'Iraq, on els Estats Units i l'Aràbia Saudita han fet atacs conjunts contra aliats de l'Iran. Amb la represa de les hostilitats, el preu del petroli va pujar ahir significativament i avui s'ha estabilitzat al voltant dels $90 al barril de Brent.
0: Doncs amb tot aquest clima bèl·lic, aquest mes ha tornat a pujar la inflació. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. De mitjana, són un 3,5% més cars que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al mes de juny. Tot això segons l'Institut d'Estadística Espanyol, Mireia Sala.
2: La represa del conflicte ha encarit el petroli i el gas i, a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
6: Estem amb una volatilitat tremenda, fins i tot dels nivells de conflicte, no? I, per tant, com hi ha volatilitat dels nivells de conflicte, també tenim una alta volatilitat dels preus dels petrolis i del gas, que és el que més influeix sobre els preus energètics, no?
2: Alhora s'han sabut les dades de creixement de l'economia espanyola. Malgrat la guerra, manté el ritme. D'abril a juny ha crescut un 0,7% intertrimestral, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. En termes interanuals, el creixement ha estat del 2,7%, el mateix que el primer trimestre.
0: Els darrers dies han circulat continguts, sobretot a xarxes socials i també alguns mitjans de comunicació, sobre una possible nova apagada. Tot això perquè Red Eléctrica està demanant a les indústries que es desconnectin de la xarxa perquè no hi ha prou energia per tothom. D'entrada, val a dir que mai es pot descartar una apagada general com la que ja hem viscut, però sí que podem explicar que aquesta petició de Red Eléctrica no significa en cap cas que la xarxa estigui al límit, ni tan sols que ens trobem en situació d'emergència. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraiva.
7: El cert és que els dies 15 i 22 de juliol, cap a les 10 de la nit, Red Eléctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica per enviar l'energia a altres llocs on era necessària. Els dos cops va ser perquè hi havia un pic de demanda per l'onada de calor i, a més, un dèficit puntual d'energia eòlica sumat en un dels dos dies a que Vandellòs 2, la central nuclear, estava aturada per una avaria. En aquesta situació, Red Eléctrica té diversos mecanismes per regular on va l'electricitat que s'està produint. Un d'aquests procediments és el que es va activar i que preveu demanar a les indústries que deixin de consumir com a màxim a més durant 2 hores. Això, però, no és un mecanisme d'emergència, ni vol dir que la xarxa estigui al límit. És un procediment establert al qual les indústries s'hi apunten voluntàriament i, a més, les que s'hi apunten cobren, tant si se'ls demana desconnectar-se com si no. És un mecanisme, dels diversos que hi ha, per fer la xarxa més flexible i adaptable. Des del 2022, quan es va posar en marxa aquest sistema, s'ha activat 8 vegades. I tot i que mai es pot dir que no tornarem a viure una gran apagada, no és cert que tot plegat indiqui que la xarxa elèctrica estigui en un moment crític.
0: Hem parlat de la xarxa elèctrica i ara parlem de la fibra òptica òptica, perquè la Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros per fer arribar la fibra òptica als municipis de les Terres de l'Ebre, que són més petits. Forma part del projecte que fa anys que s'està aplicant a la demarcació per construir les canalitzacions per les vies de la seva titularitat. Després, la Generalitat o les empreses privades fan arribar la fibra a tots els pobles. Tarragona, Manestre.
8: El projecte beneficiarà Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen a fer una microrasa al lateral de la calçada principal de carreteres locals on s'instal·len fins a 10 conductes pel desplegament de la fibra. La Diputació ja fa 7 anys que està fent aquest tipus de desplegament i ja hi ha invertit més de 6 milions d'euros. Iris Castell és la diputada d'Infraestructures.
9: I hem escollit en aquest sentit també pues, pobles petits, com podeu veure, en primer lloc, i un dels criteris que hi ha més gran és pues, per poder ajudar-los, no?, a que siguin també competitius i ajudar-los també en el que és el despoblament.
8: Els alcaldes de Mas de Barberans, Daniel Lleixà, i de La Fatarella, Jordi Rius, creuen que la fibra els ajudarà a democratitzar l'accés a una connexió d'internet de qualitat.
11: Portem molt de temps des del nostre ajuntament reivindicant la falta de la fibra i l'equitat també en serveis.
12: La gent que ha tornat de la ciutat cap al poble tindrà la fibra òptica soterrada, crec que és un servei indispensable pels municipis rurals.
8: Fins ara s'han fet 220 quilòmetres de canalitzacions. A més de les millores a les Terres de l'Ebre, la Diputació també invertirà un milió d'euros més en noves canalitzacions per a fibra òptica al Priorat.
0: Diversos països europeus, com ara Alemanya o el Regne Unit, pateixen una situació de sequera que, entre d'altres, està afectant els grans rius. És el cas del Rin, la via fluvial de mercaderies més important d'Europa. Juntament amb el Danubi i el Roine, són utilitzats per transportar-hi cada any al voltant de 300 milions de tones, quatre vegades el volum que mou el port de Barcelona. Els nivells baixos d'aigua posen la navegabilitat en perill i afecten la indústria més propera. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. Una franja de sorra creixent fa dies que escanya el curs de l'aigua del Rin. De moment, les barcasses encara esquiven l'obstacle, però la situació s'està complicant. El poble de Caop, a Renani-Palatinat, es mesura el gruix de la làmina d'aigua. El nivell òptim són entre 2 i 3 metres. Actualment ha caigut a 28 centímetres. Això té conseqüències greus. Markus Erdmann, cap del Departament de Navegació Fluvial d'Alemanya.
15: Ja no es pot fer la càrrega completa. Per tant, per transportar la mateixa càrrega, has de fer servir més vaixells amb càrregues més petites. Òbviament, això encareix i complica l'operativa.
13: A Múnich, les fonts públiques van deixar de rajar a mitjans de juliol. L'Ajuntament va tallar l'aigua per estalviar. Netejar el cotxe particular ja només es pot fer als túnels de rentat. Fa falta que plogui. Dominic Krause, alcalde de Múnich.
16: Per recuperar els nivells normals d'aigua amb les nostres captacions, caldria que plogués unes quantes setmanes, com a mínim una o dues de seguides. I d'això no estem ben lluny.
13: El riu Spree, al seu pas per Berlín, també es troba per sota de la mitjana. Un 70% de l'aigua de boca de la capital s'extreu del riu, una demanda que anirà a l'alça perquè la població continua creixent. També hi ha indústria que necessita molta aigua, com la gigafactoria de Tesla a Grünheide o els projectes de centres de càlcul per a la intel·ligència artificial. Alemanya, certament, tampoc s'escapa dels múltiples impactes del canvi climàtic.
0: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dona la raó a Pedro Sánchez i nega que el seu indult parcial sigui fruit d'una negociació política entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. De fet, creu que indultar-la no ha estat pel líder del PSOE plat de bon gust, Jordi Corbalán.
27: Sí, aquest matí en una entrevista a TV3, Laura Borràs ha assenyalat que el govern espanyol s'ha limitat a fer el que li va demanar el jutge que la va condemnar per prevaricació i falsedat documental i que la sentència el mateix jutge considerava desproporcionada la pena de presó. L'expresidenta del Parlament no considera l'indult parcial una victòria política i encara que diu que l'alleuja saber que no haurà d'entrar a la presó.
28: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid. És evident que jo no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
27: Laura Borràs ha assegurat que ella no ha demanat mai l'indult i que no va participar en el procés de negociació política de la llei d'amnistia. De fet, el Tribunal Suprem va rebutjar

0: ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
1: Illa ho ha dit des d'aquí, des del rovell de l'ou de Singapur, al barri de negocis, en un fòrum empresarial, i per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes i ha reivindicat l'ampliació del Prat.
0: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món.
1: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions, però cap gran acord. I demà, a primera hora, tan bon punt aterri a Barcelona, Illa compareixerà davant la premsa per fer balanç del curs polític.
2: Són 2:15. I ara anem a Madrid perquè el govern de la comunitat vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. També es desprendrà de 4 immobles més. Ho ha acordat el Consell de Govern, presidit per la mateixa Díaz Ayuso, i ja han posat xifres a l'operació immobiliària. Esperen recaptar 20 milions d'euros que, diuen, destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, de 485 metres quadrats, comprat per la Comunitat de Madrid i que estaria destinat a oficines, ha tingut una vida efímera. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha decidit tancar la polèmica provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ho ha anunciat avui el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, junt amb 4 immobles més, propietat de l'administració madrilenya.
4: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, el, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
3: Uns 20 milions d'euros que el govern d'Ayuso ja ha avançat que tenen previst destinar a la recuperació de la serralada oest de Madrid per pal·liar els danys provocats pel pitjor incendi forestal a la Comunitat de Madrid.
2: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar l'últim crim masclista a Catalunya de dimarts al districte de Sant Martí de la capital catalana. La víctima de 34 anys va morir per les ferides d'arma blanca provocades suposadament per la seva parella, que van detenir hores després. Els Mossos d'Esquadra preveuen que el detingut passi demà a disposició judicial. Miquel Jarque.
5: És la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya després del minut de silenci. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
6: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
5: Estava en procés de separació i els dos fills de la parella rebien assistència dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la dona arran d'una denúncia presentada per la seva parella per una suposada agressió contra ell i els fills en comú.
2: El Servei Català de Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar infraccions com ara l'ús del mòbil o no portar el cinturó de seguretat. L'aparell està en període de proves amb l'objectiu que entri en servei a partir del nou pla de seguretat viària de l'any que ve. La Roca del Vallès, Marta Vallès.
7: Bon dia. Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars amb intel·ligència artificial. Les proves s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 més a la P7 a la Roca del Vallès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual.
8: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure què passa a la falda, si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
7: El nou radar és un carro amb rodes, com els nous de velocitat, que es pot portar on calgui. Porta dues càmeres, una que fotografia els vehicles de lluny i l'altra que capta l'interior quan passen a la seva alçada. Les proves han donat al voltant d'un 64% de fiabilitat, però el sistema es continua millorant. De 10 països on s'han fet aquestes proves, Catalunya és el tercer on més infraccions

0: en l'ús del mòbil i el mal ús del cinturó s'han detectat. Al migdia i en dies feiners és quan es cometen més d'aquestes infraccions. Al cap de setmana baixen. Aquí el nou sistema s'incorporarà en el pla de seguretat viària que es desplega l'any que ve.
1: Catalunya migdia.
2: 2:45. El Grec tanca la seva edició del 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat. Amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Barcelona, Marta Vives.
3: Durant un mes s'han desplegat 96 espectacles, un 58% dels quals en català i un 44% liderats per dones en 58 espais diferents de la ciutat. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. Entre alguns dels espectacles que han aconseguit un 100% de l'ocupació total hi ha l'inaugural, l'òpera de Tres Rals, també el de Florentina Holzinger, el concert de les Flors Prohibides o les cançons dels 50 anys del Grec, el muntatge de dansa sud-coreà Mulgil o el concert de Maria Arnal i Lídia Pujol a la Sagrada Família. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat orgullosa d'aquesta edició.
4: Poder fer un festival que sigui amb aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara, que si no estàs, lo perdis i no podràs després tenir la sensació d'haver estat.
3: Un dels protagonistes col·laterals d'aquesta edició ha estat la calor, en especial en els espectacles a l'aire lliure. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat què és una reflexió que s'han de
5: fer. Haurem de reflexionar en el futur sobre la calor, no tant per al públic, però que és els assajos i el procés de producció de l'espectacle previ a la posta en escena.
3: El pressupost del Grec d'enguany ha estat de 4 milions d'euros.
2: Convertir Barcelona en el principal referent del videojoc al sud d'Europa, però tot això sense renunciar al català. És el gran objectiu del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que se celebrarà la primera edició aquesta tardor. L'ha visitat a Barcelona la Montse Mas.
6: El nou certamen, que tindrà lloc del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc, neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i el Retro Barcelona, tres fires importants del videojoc a Catalunya que ara uneixen forces per fer de Barcelona una finestra al món per al talent català. David Pou de Vida, portaveu del Saga Barcelona Game Fest.
7: Impulsem aquest projecte convençuts que la normalització lingüística també passa per espais d'oci, de cultura, d'innovació. Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge. Els visitants podran descobrir i jugar al voltant d'una seixantena de videojocs disponibles ja en català, dels més de 300 punts de jocs totals que tindrà l'esdeveniment.
6: La intenció és reunir més de 20.000 visitants al voltant d'unes 80 activitats, entre trobades de negoci, proves de novetats i competicions d'esports, entre altres. La imatge del certamen porta la signatura de l'il·lustrador i dissenyador de videojocs Conrad Rousset, autor de títols tan reconeguts internacionalment com Neva o Gris.
2: Doncs dels videojocs, ara ens n'anem a l'art. Perquè el targarí Josep Minguell, un dels pocs artistes del món especialista en pintura mural al fresc, compartirà espai amb un dels grans mestres del Renaixement, Benozzo Gozzoli. Ja ha començat a treballar en el mural que s'instal·larà l'any que ve al museu dedicat a Gozzoli a la Toscana. Minguell és especialment reconegut per haver pintat més de 1.000 metres quadrats a l'església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega i té obra en diferents punts d'arreu del món. Tàrrega, Estela Bussoms.
8: L'obra que decorarà una de les parets del Museu Gozzoli de Castelfiorentino, molt a prop de Florència, serà un fresc fet amb pigments minerals que representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una imatge gairebé inèdita. Per Josep Minguell es tracta d'un cara a cara artístic entre pintura al fresc contemporània i renaixentista que viu com un repte majúscul.
9: En aquest cas, que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada i ubicada en un lloc que té un significat molt fort dins el món de l'art i per això l'elaboració em fa por.
8: L'any passat, Josep Minguell ja va pintar un mural en un tabernacle de la mateixa ciutat de la Toscana. En aquell cas, mesos després, l'obra es va arrencar amb la tècnica de l'estrapo i l'any que ve s'exhibirà a Catalunya en una exposició itinerant que passarà per Lleida, Solsona i Tarragona.
2: I el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars, es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
1: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
10: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
1: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal.
2: Consternació al món del cinema per la mort de Manolo Solo.
11: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas...
2: Ha estat als 62 anys i víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira, Valeria Ubareda.
12: El van nominar 4 vegades més, entre les quals per El buen patrón i una quinta portuguesa, que sentim de fons. Solo va participar en 55 pel·lícules, en nombroses sèries de televisió i també en obres de teatre. La desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball que encara no s'ha estrenat.
2: Catalunya migdia. Ernest Macià, bon dia. Comencem els esports perquè el Barça rep la denúncia de l'Atlètic de Madrid per parlar amb un dels seus jugadors esquenes del club matalasser.
13: Sí, l'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça per parlar amb Julián Álvarez, jugador davanter de l'Atlètic de Madrid, que està en contracte en vigor amb l'Atlètic. La Federació Espanyola, per tant, ha d'obrir expedient. El Barça, que ara té uns dies, disculpeu, per presentar al·legacions.

0: Tot plegat mentre Rafinha ja entrena la pretemporada del Barça, ahir va arribar el brasiler i avui ell i també Valde ja han fet part de l'entrenament amb el grup, alternant-ho amb treball específic i de gimnàs. Ens escolta ja des de Birmingham, des d'Anglaterra, el Ramon Salmurri, que està amb l'entrenament del primer equip, pendent també d'alguna compareixença, per exemple, del porter Stegna. Com està, Ramon? Com et sentim bé, Ramon?
1: Què tal? Bona tarda, Ernest. Ara mateix el porter del Barça, Wojtek Stensna, atenent els mitjans de comunicació. Si et sembla, l'escoltem un segon.
2: I'm at the level required for the club, so I'm still here as long as I feel needed and I feel like I can help the team, then I'm very happy to do so.
1: Un tec que assegura que està en forma, preparat per aquesta temporada i amb ganes de seguir ajudant l'equip.
2: But in the end, if I felt I couldn't do it anymore, I wouldn't do it. Nobody could convince me. I still feel ready to perform at a high level. I believe I can use my experience to help the team. And as I said, as long as I'm useful and helpful to the team, then...
1: I té que explicar que vol seguir ajudant l'equip a sentir-se útil i seguir ajudant la resta dels seus companys a les ordres de Hansi Flick. Un Hansi Flick que, com deies, avui a la sessió d'entrenament ja ha pogut comptar amb dos futbolistes, amb la incorporació de dos futbolistes dins del grup. Rafinha, el capità que va arribar ahir, es va incorporar ahir a la concentració de l'equip avui, ja ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup, i també Alejandro Valde. Recordem que Valde porta pràcticament uns 10 dies fent treball específic. La idea és que pugui tenir minuts contra el Birmingham. Avui ha començat ja a fer una part de la sessió amb la resta dels companys.
0: Molt bé, Ramon, acabem de veure, per cert, una publicació a Instagram de fa poca estona de Marcus Rashford amb una samarreta del Barça acomiadant-se.
1: Sí, Marcus Rashford estava cedit al Barça. Avui és dia 30 de juliol, acaba la seva sessió i finalment doncs, ha acabat sortint, finalitzant la seva sessió i tornarà al seu club d'origen, al Manchester United.
0: Diu, estic molt agraït a tothom del Barça per fer que el meu temps aquí hagi sigut tan positiu i memorable. He gaudit cada moment, diu Rashford, en aquest post que... he gaudit cada moment i m'emportaré cada record per sempre. Desitjo al club el millor i a tots els seus aficionats la millor de les sorts i tots els èxits en la temporada que comença. Visca el Barça. És el que diu Marcus Rashford, que, com diem, ha fet aquest post d'Instagram penjant una samarreta amb el dorsal número 14, aquest record que quedarà ja per sempre. I, per cert, Salmurri, dèiem al principi que l'Atlètic de Madrid activa la maquinària per fer embarrancar l'operació Julián Álvarez al Barça.
1: Sí, el Barça ja ha rebut aquest dijous al matí la notificació de la Federació Espanyola sobre la denúncia posada per l'Atlètic de Madrid respecte al cas Julián. La Federació Espanyola li comunica que, conseqüentment, ha d'obrir un expedient per intentar aclarir els fets. L'Atlètic de Madrid acusa el Barça d'haver negociat amb el jugador quan aquest té contracte amb el conjunt matalasser. Ara el Barça ja té constància d'aquesta notificació i properament se li comunicarà el període de dies que disposa per fer les al·legacions pertinents. T'haig de dir que l'expedició blaugrana a Anglaterra hi ha molta tranquil·litat amb les possibilitats de l'Atlètic de Madrid de que prosperi aquesta denúncia que va presentar a la FIFA i a la Federació Espanyola de Futbol.
0: Doncs sí, perquè serà la paraula de l'un contra la de l'altre, ho hauran de demostrar. En tot cas, veurem, això és un procés. Avui aquesta denúncia que ha rebut el Barça i ara les al·legacions. I per cert, Salmurri, entenc que Rafa Juste s'ha deixat veure per l'entrenament, no, el vicepresident?
1: Sí, aquest matí també ha estat una de les novetats de la sessió d'entrenament. Rafa Juste va arribar ahir la nit a Anglaterra i avui ja conviu amb la resta de l'expedició blaugrana.
0: Segueix parlant Stensna?
1: No, ha acabat, Wojtek Stensna.
0: Sí, Stensna, sí. Correcte. Per cert, demà partit, eh?
1: Demà partit contra el Birmingham a 9:15 del vespre, hora catalana, a partir de les 9 en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Et sentim avui al Tot Costa.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: I tot això pel que fa al Barça masculí, perquè el femení és a punt de tancar un fitxatge històric, un fitxatge que vindria a ser el més car de la història del Barça. Ve del Manchester City, és una jugadora brasilera, perquè el Barça, Josep Gaia, ha pagat més d'un milió d'euros.
3: Sí, fins ara el fitxatge més car de la història del Barça era d'uns 500.000 euros per la davantera polonesa Eva Pajor, que va arribar procedent del Wolfsburg el 2024. Ara, Caroline Nicoli es convertirà en el traspàs més car del club blaugrana per 1,2 milions d'euros. A la xifra del traspàs s'hi afegirien uns variables de 300.000 euros, associats al rendiment de la jugadora, però aquests no seran fàcilment assequibles. La davantera brasilera ve del Manchester City, on ha estat una de les jugadores referents per guanyar la Lliga, marcant 10 gols i fent 5 assistències en 19 partits. Nicole arriba procedent del Manchester City. Després dels fitxatges de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández, la jugadora de 26 anys es convertirà en un dels pilars de l'atac blaugrana, després de la sortida de Salma Parayuelo.
0: Molt bé, i no tot són arribades a Can Barça, també hi ha més sortides al marge de les que ja tenim controlades aquesta pretemporada, doncs l'adeu d'Alexia Putellas, Mapi León i companyia, eh?
3: Sí, ara s'hi afegirà a la llista Julia Dragoni, que està a punt de signar pel Chelsea per mig milió d'euros més variables. Dragoni, que va arribar al Barça procedent de l'Inter de Milà l'estiu del 2023, només ha jugat 7 partits amb la samarreta blaugrana i ha estat cedida a la Roma les dues darreres temporades, on ha marcat 12 gols en 41 partits. D'altra banda, el Barça ha anunciat la possibilitat de jugar un amistós contra el Manchester City el 15 d'agost a l'estadi del conjunt anglès. Aquest seria el segon partit de pretemporada després del que es jugarà contra el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
0: L'Espanyol va jugar ahir el seu quart partit de pretemporada i va empatar 2 al camp del Barley. L'equip de Manolo González no va mostrar la seva millor versió, però continuen invicta Sergi Andreu en aquesta preparació.
4: Sí, l'Espanyol es va avançar molt ràpid al minut 4 amb un gol de Jofre Carreras, després d'una bona pressió i una recuperació de pilota a l'àrea del Barley. El conjunt anglès, però, va igualar el partit només un minut després. El Barley va sortir millor a la segona part, només va necessitar 2 minuts per fer el segon gol, després d'una errada de Riddle a la sortida de pilota. L'Espanyol va empatar el 85 amb un cop de cap de Quique García a la sortida d'un corna. El mateix Quique García reconeixia que li agrada jugar en aquest ambient anglès i que els gols l'ajuden a anar guanyant confiança de cara a l'inici de temporada.
5: En esta afición, en estos estadios, pues la verdad es que es súper bonito, me recuerda a viejos tiempos. Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos.
4: Quique García, que és de moment amb 3 gols el màxim golejador de la pretemporada per ICA, el segueixen Bausa i Marcos Fernández amb 2. També vam sentir ahir Urco, que va jugar els 90 minuts i li treu ferro el resultat.
6: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir coses i per llegar de la millor manera possible a la primera jornada.
4: L'Espanyol ha jugat fins ara 4 amistosos, 2 empats i 2 victòries. De moment, tots 4 amb rivals de categories inferiors. Tot i això, a l'equip de Manolo encara se li veuen massa dèficits i molt per millorar. El proper partit serà dissabte davant del Middlesbrough, rival també de la segona divisió anglesa.
0: Bé, Sergi, et sentim avui al Tot Costa.
4: Gràcies, a partir de les 7.
0: Fins a quarts de 9 estarem, doncs, amb l'actualitat esportiva fent F5s, actualitzant com està el tema. Com està el tema a Madrid? El Madrid està esperant fa dies fer un fitxatge que no acaba de fer públic, que és el de Yann Diomandé. Una situació que continua molt activa en aquest mercat de fitxatges és aquest Madrid que no para de evidentment, rebre i donar. El nom del dia és el de Gonzalo García, que deixarà el conjunt blanc per fitxar pel Fulham.
7: Les xifres de l'operació són les següents. El Real Madrid ven el 70% del futbolista per 40 milions d'euros. Per tant, si mai el Fulham ven Gonzalo, passaran dues coses. El 30% va per al Real Madrid i, a més, els blancs es guarden una opció de compra preferencial per al davanter en cas que surti del conjunt anglès. Qui també farà les maletes amb Gonzalo és el jove del planter César Palacios, que també marxarà el conjunt anglès, el Fulham, en aquest cas per uns 10 milions d'euros. Allà tots dos es retrobaran amb Álvaro Arbeloa, el que va ser tècnic la temporada passada del Real Madrid. Pel que fa a les arribades, Yann Diomandé està a un pas de convertir-se en nou futbolista del Real Madrid. Fa dies que ho anem dient, l'acord amb el Leipzig està tancat i el jugador signarà per les pròximes 5 temporades. Més enllà de Diomandé, el gran objectiu del Madrid continua sent Rodri, el migcampista del City. És la prioritat al centre del camp, però l'operació continua sent complicada. El City hauria rebutjat una primera oferta de 55 milions d'euros i si el Real Real Madrid vol ara insistir-hi, haurà de presentar una proposta molt superior.
0: Molt bé. En el vessant estrictament esportiu, Joan Fitó, hi ha un petit problema per a José Mourinho, eh?
7: Sí, en forma de lesió, Raúl Asensio, el central, estarà unes 6 setmanes de baixa després de fer-se una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, un contratemps que li farà perdre bona part de la pretemporada. D'altra banda, la Lliga ha anunciat que el tribunal ha desestimat la demanda del Real Madrid contra el repartiment dels drets televisius de la Lliga. La sentència avala la legalitat de l'acord i rebutja els arguments del Club Blanc. Ara el Madrid tindrà uns dies per recórrer aquesta decisió.
0: 8 minuts i seran les 3.
8: Catalunya migdia.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
12: En Joan va baixar la fonda...
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Neymar Júnior ha anunciat que no tornarà a jugar amb la selecció del Brasil.
16: El meu moment a la selecció brasilera crec que ja ha passat. He fet història, he sigut molt feliç i he viscut moltes coses i he deixat la sang, la vida. He lluitat sempre per la samarreta brasilera, però crec que ja no vull fer-ho més.
0: Ho va anunciar en zona mixta Oriol Corral després de la victòria del seu equip al Santos, que bé, el va classificar pels quarts de final de la Copa Sud-americana.
17: Sí, Neymar no tornarà a jugar amb el Brasil, és el màxim golejador de la seva selecció, amb 80 gols, 3 més que Pelé, també és el màxim assistent i el segon jugador amb més partits. Neymar va jugar aquest últim partit amb el Brasil als vuitens de final del Mundial. Va perdre 2-1 amb gol de penal al temps afegit del propi Neymar.
0: Molt bé. Tornem al futbol de casa, perquè ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió. Va jugar el Sabadell, que va guanyar el Manresa per 2-1. Equip de la, recordem, el Manresa, equip de la segona federació i equip de l'entrenador del Sabadell, actualment.
17: Sí, de Ferran Costa. El conjunt arlequinat, que va guanyar amb gols d'Escudero i Miguelete. Primera victòria del Sabadell aquesta pretemporada. Ferran Costa, el sentirem ara, valora positivament l'actitud dels jugadors.
18: Bueno, és que la victòria o no, que al final nosaltres sempre juguem per guanyar, doncs, forma part de la nostra mentalitat, del nostre ADN, seguim sumant minuts de joc, que és important, enfrontant-hi amb un rival que fa les coses molt bé.
17: La mala notícia ha estat la lesió d'Alain, un dels nous fitxatges de l'equip.
0: Ahir també va jugar al Girona i el Girona va jugar contra un equip de la segona divisió del que serà la seva categoria enguany. Va empatar a 3.
17: Sí, contra el Castelló. El conjunt de Quique Álvarez es va avançar ràpidament als 3 minuts de joc amb un golaç de Brian Hill de falta. A la segona meitat va anar d'haver de fer un doblet perquè havia remuntat el Castelló. Va empatar a 2 al Girona. Es va posar per davant i només 2 minuts després els castellonencs van fer el 3-3 definitiu. Alejandro Francés, que va jugar a la segona meitat, parla i diu que està enfocat a fer una bona pretemporada per tornar al Girona a la primera divisió.
19: Yo estoy enfocado aquí, la verdad que es una ciudad que me han tratado siempre súper bien, me han acogido, al final es una ciudad muy bonita y bueno, al final también el club, ¿no? La gente, cómo te trata, el trato que tenemos aquí es diferente a otros clubs y bueno, la verdad que estoy muy contento y ahora estoy focalizado sobre todo en hacer una buena pretemporada e intentar llegar lo mejor posible a la temporada, que es lo más importante.
0: Aquesta és bona. El Rayo Vallecano ha tancat la porta als tècnics que enviava la Comunitat de Madrid, però no una vegada, sinó dues, per iniciar les obres urgents a l'estadi de Vallecas. Avui és el segon dia que ho fan. El club madrileny ho fa després que la comunitat li retirés la concessió de l'estadi perquè falta manteniment, bàsicament, i calen reformes.
17: Si necessita reformes Vallecas, Els treballadors del club madrileny continuen netejant l'estadi, tot i no tenir la concessió, i tot això sota la supervisió del vicepresident del club. La Comunitat de Madrid va presentar ahir ja una denúncia a la Policia Nacional per aquesta negativa a l'accés dins del Camp de Vallecas, que s'ha repetit avui.
0: Molt bé, i aquesta tarda les federacions que conformen la UEFA, és a dir, l'Associació Europea de Futbol, es reuneixen d'emergència per tractar el possible cas de privatització a la FIFA que intenta Gianni Infantino. Demà sabrem què en surt d'aquesta reunió. I d'altra banda, desapareix un històric del futbol italià.
17: Sí, el Brescia, on va jugar Pep Guardiola després de 114 anys d'història. La justícia italiana ha ordenat la liquidació del club per un deute de prop de 20 milions d'euros.
0: En bàsquet, l'Ale Pivot del Barça, Tornike Shengelia, abonarà durant aquesta tarda els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i d'aquesta manera poder fitxar pel Dubai de Xavi Pascual, amb qui la setmana passada va tancar un acord. Ara el Barça centra a buscar dos jugadors, un 5 titular i un Ale Pivot suplent. Això sí, el requisit és que no siguin extracomunitaris, perquè ja ho té ple el Barça el cupus de jugadors extracomunitaris. Aquest matí, per cert, hem sabut que un ex del Barça aquest any, Miles Norris, signava pel Bayern de Munic. L'ex-alé del Barça ha signat per dues temporades. I avui estarem pendents, és la prèvia, de les hores prèvies d'aquest europeu de natació artística, perquè demà hi tindrem molts catalans. Demà comença el Campionat d'Europa, que aquest any es fa a París, on hi participa, Josep, la selecció espanyola, amb un equip, diria que amb 7 catalans.
3: Sí, un equip ple de catalans, 7 jugadors, com bé has dit, on s'enfronten els millors especialistes del continent al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, en un campionat que durarà 6 dies. Uh-huh. Durant el campionat es faran diferents proves, masculines, femenines i mixtes, com ara individuals, duets, competicions per equips i ballets acrobàtics. El campionat d'enguany comptarà amb la participació de Rússia, 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les restriccions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre Rússia i Ucraïna.
0: Ja ho vam veure en waterpolo la setmana passada, el retorn de Rússia a l'esport internacional, doncs de mica en mica és un fet, és un desglàs, un de gel, com també ho és que la selecció espanyola, doncs, com dèiem, fa una estona, ara sentirem Andrea Fuentes, és molt catalana, no només hi ha 100 nedadors, és que també hi ha la seleccionadora.
13: Arribem a un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil, però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
3: La selecció espanyola arriba al campionat europeu com una de les seleccions destacades de la competició després d'aconseguir una de les millors actuacions de la seva història en el campionat del món del 2025.
0: Molt bé, gràcies, Josep. I acabem amb una nota també de bàsquet de fa poca estona, i és que el Panathinaikos fitxarà Silvan Francisco, base que el Barça tenia lligat al febrer, que va optar, doncs, per canviar i marxar a França, a l'Asvel, però els problemes econòmics del club francès han fet que el Panathinaikos, abonant mig milió d'euros, se'l pugui quedar. I perquè us feu una idea de fins a quin punt està pujant el bàsquet a nivell europeu, aquest jugador guanyarà 3 milions i mig d'euros bruts anuals. Estem parlant de 3 anys, per tant, pràcticament 10 milions. El jugador ja és Atenes. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2, aquí, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. El govern espanyol descarta tractar la crisi migratòria de Ceuta com una emergència nacional, després que centenars de persones hi hagin arribat nedant des del Marroc, aclareix que la normativa de protecció civil no preveu aplicar-la en casos de fluxos migratoris. Malgrat això, demà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es desplaçarà a Ceuta per abordar la situació. Avui Marlaska ja n'ha parlat amb el president de la comunitat autònoma, Juan José Vivas. Segons l'executiu espanyol, aquesta setmana ja s'han reforçat els mitjans i els efectius a Ceuta. Més notícies, Marta Prat.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de l'homicidi d'ahir a la nit d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La víctima tenia nombrosos antecedents. Els agents policials es van desplaçar al carrer Manuel Fernández Márquez després de rebre un avís que hi havia una persona malferida per arma blanca. Les maniobres de reanimació no li van poder salvar la vida i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació del cas.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i desestima el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar els drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. El Tribunal també considera que el procediment es va ajustar a la normativa i que l'Ajuntament va activar les actuacions necessàries per atendre les persones en situació de vulnerabilitat. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
3: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
2: L'expresident de Bolívia, Evo Morales, té des d'aquesta matinada un ordre de captura pels conflictes recents al país. L'ha emès la Fiscalia de Bolívia, que l'implica en les protestes socials de maig i juny, que van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'ordre d'arrest acusa Morales d'aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. S'ha demanat arrestar també altres líders sindicals i agraris del país per haver participat en bloquejos de carreteres que van provocar greus desabastiments i la mort de 16 persones per falta d'atenció mèdica. Morales, que des del 2024 viu atrinxerat i custodiat per centenars de seguidors al centre del país, assegura que no se sent intimidat per la nova ordre de detenció.
1: Impulsa el creixement internacional de la cooperativa vinícola del Penedès Covides. L'Institut Català de Finances li ha concedit dos préstecs que sumen 1.800.000 euros perquè impulsi la seva expansió i reforci la seva activitat als mercats internacionals. Són dos préstecs amb condicions avantatjoses que han de permetre a Covides consolidar la seva presència en altres països, disposar d'estoc suficient per garantir un bon subministrament i afrontar l'increment dels costos logístics.
2: Les cinc colles més importants del món casteller, l'anomenat G5, s'han posat d'acord per presentar una candidatura conjunta quan s'hagi de renovar, al març de l'any que ve, la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres. Actualment, només una d'aquestes agrupacions, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, forma part d'aquest òrgan directiu. En aquesta candidatura, a més de la Vella, hi seran també els Minyons de Terrassa, els Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Mireia Bautista, presidenta dels Minyons de Terrassa.
4: Jo crec que és el que ens demanaven, no?, a la resta de colles del món casteller. Des d'aquests últims anys de no gaire entesa entre nosaltres, doncs crec que és molt important, no?, el d'haver-nos sentat, haver parlat, haver arribat a consens. Creiem que la coordinadora necessita un impuls i necessita que s'hi posem davant per ajudar a tot el resta de colles.
2: La candidatura està oberta a integrar les colles que s'hi vulguin afegir.
1: Els Mossos investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava. Això és entre Palamós i Mont-ras, i sospiten que no han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar fins a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
5: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
6: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja.
5: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls als últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius. Ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
7: De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
5: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
1: I als esports, Oriol Corral.
8: La Federació Espanyola ha comunicat al Barça que li obre un expedient pel cas Julián Álvarez. Catalunya Ràdio, Ramon Salmurri, Birmingham.
9: El Barça ha rebut aquest dijous al matí la notificació de la Federació Espanyola de Futbol sobre la denúncia posada per l'Atlètic de Madrid respecte al cas Julián. La Federació Espanyola li comunica que, conseqüentment, obre un expedient per intentar aclarir aquests fets. L'Atlètic de Madrid acusa el Barça d'haver negociat suposadament amb el jugador quan aquest té contracte amb l'Atlètic de Madrid. Ara, el Barça ja té constància d'aquesta notificació i properament se li comunicarà al club blaugrana el període de dies que disposa per fer les al·legacions pertinents. Ramon Salmorré, Catalunya Ràdio, Burton upon Trent.
8: Un Barça que s'ha entrenat aquest matí amb Valde i Rafinha, que han fet una part de la sessió amb el grup. Aquesta tarda, segona sessió del dia, i la Lliga ha anunciat que el Tribunal d'Instància de Madrid ha desestimat la demanda del Real Madrid contra el repartiment d'ingressos televisius de la competició.
0: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
11: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
12: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
13: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
13: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
14: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Catalunya Ràdio.
16: Amb so de coble, el Festival de Coble de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
17: Obeses amb Coble Berga Jove, Simfònica de Coble i Corda de Catalunya.
16: Guillem Batllori i Coble la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
17: Coble amb so de dona, Filomena.
16: Memorial Ricard Vilarassau.
17: Revolucionem el so de la coble.
16: Tota la informació a amsodecoble.cat.
18: L'estat.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Els Jocs Olímpics celebrats a Mèxic el 1968 van consolidar una realitat cada vegada més present en l'atletisme modern. Els atletes de l'Àfrica Oriental, sobretot d'Etiòpia i de Kènia, van dominar de manera clara les proves de mitja i llarga distància. Aquesta superioritat, que s'ha volgut justificar per motius genètics, metabòlics o fins i tot hematològics, o en la influència de l'hàbitat africà, s'ha mantingut en una progressió imparable des dels anys 60, al moment de l'eclosió d'aquests atletes africans.

0: Unes dècades enrere, la victòria d'un atleta africà era un fet excepcional. Etiòpia i Kènia havien participat per primera vegada en uns Jocs Olímpics el 1956, a Melbourne. El primer campió destacat va ser l'etíop Abebe Bikila, capaç de córrer descalç la marató als Jocs Olímpics de Roma de l'any 60 i guanyar la medalla d'or. Aleshores, encara no se sospitava que Bikila era només el pioner d'una nova realitat geoesportiva que havia de sacsejar l'atletisme mundial de competició. Bikila seria el primer atleta que repetiria victòria olímpica en la prova de marató als següents Jocs, els de Tòquio. Val a dir que aquesta segona vegada sí que va anar calçat amb sabatilles blanques, però també que 5 setmanes abans havia passat pel quiròfan. Si a Roma els africans van obtenir una medalla d'or, 2 de plata i 1 de bronze, 4 en total, els Jocs de Tòquio del 1964 ja en van ser 6. Entre d'altres, 1 de bronze per Wilson Kiprugut en la prova dels 800 metres. Era la primera medalla olímpica del seu país, Kènia, i no seria pas l'última. La gran eclosió es va viure al Mèxic 68, amb les victòries de diversos atletes kenians, etíops i magribins. En una progressió imparable, els africans van obtenir 16 medalles a Tòquio, 5 d'elles d'or, i 17 a Munic 72, 3 d'elles d'or. Mentre que els atletes de l'Àfrica Occidental i els afroamericans van començar a dominar les proves de velocitat, Etiòpia i Kènia han seguit mostrant-se imbatibles en les proves atlètiques de resistència, aquelles que van des dels 3.000 metres fins a la marató. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater, benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Estem parlant d'atletes que, òbviament, havien tingut, tal com comentàvem, molt poc pes dins de l'esport mundial fins ben entrats als anys 60, però que també pertanyen a països molt particulars, tant Etiòpia com Kènia. No sé si ens podries fer 5 cèntims de com estava la situació fins als 60, diguéssim, sí, d'aquests països.
1: Clar, Etiòpia és, juntament amb Libèria, l'únic país d'Àfrica que no estat mai colonitzat.
0: És la banya d'Àfrica,
1: diguéssim. És la banya d'Àfrica, o sigui, el que donaria a la península aràbica, i allí al Mar Roig. Mm. Aquest país mai colonitzat és un país que fa poc més d'un milió de quilòmetres quadrats feia, que llavors la gent en diuen Abissínia, sí, amb el qual hi havia el Haile Selassie, l'últim emperador d'Abissínia, i podríem dir que era dels països i més pobres del món. Ara ja no és dels més pobres del món. Ara hi ha un conflicte molt greu en referència a l'embassament que fan sobre les preses del Nil Blau.
0: I també hi ha un conflicte al nord.
1: I hi ha el conflicte del Tigré, sí, i el conflicte que després va tenir amb Eritrea, etc. Mai va estar, sí, colonitzat. I això li donava un gran prestigi personal. Al sud, és a dir, al sud, ja entrant a la zona gairebé tropical, hi ha Kènia. Aquesta part de Kènia és un país, és al revés, és un país de tota la part d'Àfrica colonitzada pels britànics, i amb unes estructures més avançades de tipus social, de comunicacions, però amb un lloc amb el qual no sé que ara sigui l'expressió a l'època, per l'època, sí, sí, perquè sí, ara avui no estem parlant d'això, però amb unes diferències brutals que perjudiquen els negres. És una societat classista racial, i això ho veiem amb les memòries d'Àfrica, dels blancs i de la colonització britànica. I aleshores l'atletisme, quan comencen a triomfar amb aquests anys, que alguna d'aquestes coses, el record d'un nen encara se'n pot, en fi, cridar l'atenció, i més amb els col·legis, aquestes coses que es veuen tant als internats, els, sí, nens parlant d'aquestes coses.
0: I la gent, els nanos, jo recordo correcte, jo soc a Baby Bikila, no?
1: Sí, exacte, sí. Tots volien, sí, sí, ser la Baby Bikila, sí, clar, sí, al cap de 2 voltes o 3 al pati ens cansàvem, sí, sí, però volíem ser.
0: Voltes tu, jo a la mitja volta ja estava.
1: Hi havia una cosa que era important, de cop i volta trobaves que aquelles persones corrien més i millor que tu. Sí. I això trencava molts estereotips, bueno, i darrere hi havia tota una civilització, tots uns components molt diferents, amb els quals jo crec que ha sigut una gran sortida. També pel lloc que vivien, si eren pastors, si eren carters, a peu, si corrien tot el dia, si vivien a 2.000 i escaig de metres, com està a Addis Abeba, o bé a la part del sud, que llavors, clar, Kènia és diferent. Quina és la raó per la qual aquesta gent corren millor que ningú? Bueno, estan a punt d'arribar a menys de 2 hores la marató, que aviat està dit, això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: És a dir, sí, sí. I aleshores tot això va produir aquesta mena de continuïtat extraordinària, que sí, l'atletisme serveix per prestigiar la consciència de nació dels pobles, el que és indiscutible és Kènia, Etiòpia i Kènia han sigut amb això uns grans avaladors de la raça negra i, en fi, i de treure estupideses del ser humà del seu cervell.
0: Qui ens acompanyarà en aquest viatge llunyà i no tan llunyà tant en el temps com en l'espai és un bon amic del programa, en Dani Martí, periodista esportiu, professor universitari i una persona que hem tingut la sort de tenir en aquest programa explicant altres fets del passat lligat amb el món de l'esport. Dani Martí, moltíssimes gràcies per ser un altre cop aquí amb nosaltres a Vanguardia.
2: Bueno, fantàstic estar aquí i gràcies per haver-me convidat.
0: No, contents, molt contents. Per què no havia esclatat abans l'atletisme negre o l'atletisme africà abans dels Jocs dels anys 60? Què és el que passava?
2: Doncs probablement per una qüestió de desconeixement dels propis atletes africans, que hi havia tot aquest seguit de competicions, i després perquè no entraven en tota la planificació esportiva dels països que els havien colonitzat. Aquestes dues coses feien que els atletes de l'Àfrica de l'Est, que són dels que parlarem aquí, i dels de l'Oest també, perquè hi ha països potencial, amb un potencial atlètic
0: Senegal,
2: bestial,
0: Costa d'Ivori,
2: Camerún, Nigèria, no trobessin el seu lloc en la competició esportiva. Sí, és cert que al sud, a Sud-àfrica, hi havia atletes ja blancs, africans, competint i guanyant medalles als Jocs Olímpics abans d'aquesta dècada dels 60, però els altres no hi arribaven senzillament perquè quedaven fora del joc ja d'entrada. No?
0: Que, a més, l'apartheid sud-africà encara devia ser, i Rhodèsia també exactament igual que l'actual Zimbàbue, que també devia resultar que per aquests possibles atletes un camí impossible.
2: No, estaven fora els atletes. El primer atleta sud-africà que destaca en marató és als Jocs Olímpics d'Atlanta, guanya l'or, però abans hi ha un campió olímpic en marató sud-africà, el 1912, als Jocs Olímpics d'Estocolm, que és blanc. No... I llavors aquest apartheid, bueno, com a altres esports, es mostrava també doncs, que hi havia els atletes blancs i els negres ja no podien entrar en aquest joc. Els zulus a Sud-àfrica quedaven fora d'aquest món.
0: Kènia i Etiòpia eren situacions de tota manera políticament diferents. Etiòpia era un país independent que havia patit una guerra molt intensa als anys 30 amb la invasió italiana de l'antiga Abissínia, una invasió que pels italians va ser un desastre absolut, però que va durar...
1: Com l'anterior.
0: Perdó?
1: Com l'anterior, com la del 1898-99.
0: Exacte, exacte, sí. O sigui, sí, hi havia hagut un antecedent. Kènia no, Kènia era una altra... Era en el procés dels anys 60, de 50-60, d'independència de les antigues colònies que es produeix a tota Àfrica, tota la part central de l'Àfrica, especialment, Kènia havia sigut un dels països capdavanters amb aquest desig d'independència i que havia aconseguit independència de manera relativament poc sagnant...
1: A part del...
0: Relativament.
1: És que és aquest grup, però la batalla, la guerra dels Mau Mau...
0: Però això era anterior, això a finals del segle XIX. Sí. Els Mau Mau? Tens raó.
1: I aquí va bé, aquest grup determinat, l'Anglaterra es va comportar... Era un grup determinat i concret, però...
0: Sí,
2: els Mau Mau, que eren kikuyus, però els Nandi, que és el grup tribal d'on surten els grans atletes kenians, també se les tenia amb el poder colonial. I, de fet, clar, mentre no van ser independents, no estaven ocupats amb altres coses. En canvi, la guerra aquesta que menciones dels etíops amb Itàlia és fonamental per entendre l'aparició dels atletes etíops l'any 1960. L'emperador, el Negus Haile Selassie, després d'aquesta segona guerra, ell ha de marxar a l'exili i, passada la Segona Guerra Mundial, torna al país. I el que vol fer és modernitzar les seves forces, perquè no li ha agradat el comportament de l'exèrcit amb la batalla amb els italians. I demana ajuda exterior. Aquesta ajuda exterior, en aquell moment de divisió de blocs, no pot demanar ni a la part americana ni a la part soviètica, i se'n va a Suècia. I els suecs envien tot un seguit d'assessors militars Etiòpia.
0: Curiosíssim.
2: Sí, i aquesta és la clau, perquè un d'aquests assessors militars és Orny Herman Niskanen, que és la clau per entendre-ho tot. És qui dintre de tota la preparació militar s'ocupa de l'aspecte de la preparació física. I Niskanen fa algunes coses molt ben fetes. La primera és aquesta estratègia que tenen tots els exèrcits del món de crear competicions esportives entre els diversos batallons per generar una identificació
0: dels valors. Sí,
2: exacte. I ell organitza això, però també té l'habilitat de veure que els etíops competeixen molt bé en proves de fons, i és un esport que, clar, no és com el futbol, que necessitaràs porteries o altres esports on tècnicament necessites més estris, sinó que ja destacant en fons pots competir en fons amb els carrers i tal. Llavors, organitza proves de fons entre l'exèrcit etíop i els hi ensenya el que són el programa dels Jocs Olímpics, i els hi diu que hi ha uns 5.000, uns 10.000, una marató, i aquest el Niskanen deixa entrenaments genèrics preparats per aquests atletes. El Niskanen és suec, però és d'origen finlandès i coneix molt bé l'atletisme, i els entrenaments que fa, per bé que genèrics vol dir per tots, no per un atleta concret, estan molt ben pensats, perquè ja incorpora tot el que és l'entrenament fraccionat. Ojo, Etiòpia, als anys 60, quan hi havia alguns països a Europa
0: que no ho feien. No sabia ni què era, això.
2: Prepara entrenaments fraccionats, els hi ensenya les proves, va més enllà i els hi ensenya mètodes de recuperació per quan acabin les carreres. Hi ha unes imatges que sovint s'interpreten molt malament, que és quan Bikila acaba a Roma o acaba a Tokio, no para, sinó que continua corrent i estirant, llavors la gent diu, mira, encara podia fer més. Bueno, no, el que estava fent era utilitzar aquests mètodes més moderns de recuperació, que quan acabes de córrer no està bé que paris, sinó que
0: flotar
2: una mica i que estiri.
0: Baixis el ritme.
2: Llavors, el Niskanen és imprescindible per entendre l'adveniment del Bikila. Sense el Niskanen, probablement els etíops no haurien sapigut trobar això. De fet, haurien d'haver participat als Jocs del 56
0: a Melbourne.
2: Allà només hi anava un atleta, Wami Biratu, que era una persona peculiar. Era molt millor que Bikila mateix, quan guanya a Roma, diu no, jo no sóc el més bo del meu país, el millor és Wami Biratu. Però el Biratu també és un personatge. Volia dormir a casa seva cada nit, mentre el batalló va estar a prop de casa seva, cada dia anava i tornava per exercitar-se amb el batalló i tornava, però després li van col·locar el batalló a 700-800 quilòmetres de casa i va desertar. Aquesta deserció li va comportar no participar als Jocs Olímpics de Melbourne, on probablement ja hauria haver estat el Bikila quatre anys abans. I res, Biratu de tota manera va tornar a competir i es va preparar també pels Jocs Olímpics de Roma. I era un atleta que a Roma hagués destacat, però malauradament va tenir una malaltia infecciosa pocs dies abans i no hi va poder participar. Com que Bikila va esdevenir un mite, en el mite s'hi van afegint totes aquelles circumstàncies que exageren el mite.
1: Home, clar, guanyar descalç i no havia guanyat mai una persona de raça negra, sí, doncs clar.
2: Clar. Però aquí s'hi afegeix el mite de que era un desconegut, de que pràcticament havia sortit de l'estepa... Totes aquestes...
0: Això no va per aquí.
1: Era un pastor que no sabia ni córrer.
2: S'havia preparat a consciència per aquests jocs.
0: Havia fet un ensinistrament correcte i professional, diguéssim.
2: I una de les idees del mite és que a última hora de reemplaçar a Biratu, no. O sigui, Bikila anava als jocs perquè havia guanyat les proves classificatòries per la Marató de Roma del 1960. No era un desconegut. O podíem dir que era un desconegut per...
0: O sigui, va ser una sorpresa que guanyés, però entre els entesos era un dels favorits, diguéssim.
2: El Niskanen, el Bikila, a les proves de classificació pels Jocs Olímpics de Roma, guanya la marató amb 2 hores 21 minuts. El Niskanen, que sap el pa que es dona aquí, ja sap que guanyarà a Roma.
0: Si no, claríssim,
2: sí, sap que guanyarà a Roma, perquè fa una equació molt senzilla, que és, en alçada, els atletes, quan competeixen, fan una marca de 10-12 minuts superior a la que fan quan tornen a nivell de mar, quan competeixen en altitud. I a Addis Abeba està a més de 2.000 metres. I és així, avui ho sabem. Molts dels atletes que venen a competir a Europa saben els especialistes en atletisme que presenten marques de 2.21 a Addis Abeba. Diuen, aquest tio, quan arribi aquí, farà 2.8. És així, no?
1: Volarà.
2: Doncs el Niskanen, en aquell moment, diu... si l'entrenem encara una mica millor, perfeccionem els seus entrenaments, seran 2 minuts menys. Si finalment accepta córrer amb sabatilles, seran 2 minuts menys. Si finalment, correrà a Roma, que està a nivell de mar, si aquí ha fet 2.21, Bikila és un atleta que a l'any 1960 està per córrer la marató ja per sota de les 2 hores i 10 minuts, quan el rècord del món és 2:16.
0: Per tant, o sigui, 6-7 minuts per sota del que és el rècord del món.
2: Guanyarà segur. A l'entrenador finlandès saben que guanyaran. El que passa que passa desapercebut en probablement els periodistes que cobreixen els jocs a l'any 1960 són periodistes molt generalistes que han d'entendre d'atletisme, de gimnàstica.
0: I devia haver un cert racisme també de dir, aquest,
1: sí,
0: què vols que faci?
2: I posaven l'accent, doncs, en aquells atletes, per exemple, el Rus Popov, que en aquell moment tenia el rècord del món. I res, llavors, Pikila va als Jocs Olímpics del 1960 a Roma, surt. Hi ha unes imatges que jo recomano a tots els maratonians i als que els agrada el món de l'esport. Hi ha unes imatges a YouTube, que és el tram de la pel·lícula que correspon a la Marató de Roma, on ensenyen clarament què és el comportament del Bikila. El Bikila surt quan un maratonià afronta una carrera, pot optar a dues formes de córrer. Una forma estratègica, que és faré tot el possible per guanyar, o una forma que és vaig a batre el rècord del món, que aquí me la jugo.
0: Em puc rebentar, sí, a l'hora i 50 i
2: com li va passar,
0: falten 6 o 7 quilòmetres i què vols
2: passa,
0: fer-li?
2: Poc després dels Jocs a Boston, Bikila va córrer la marató més cèlebre del món a Boston, sí, i queda cinquè. Per què? Perquè a Boston vol buscar el rècord del món.
0: I es rebenta, diguéssim, abans d'arribar.
2: Sí,
0: no,
2: li canvien les condicions, sí, sí, atmosfèriques. No arriba, però a Roma ell, les instruccions que té del Niskanen és darrere dels millors i es col·loca darrere del grup
0: i va fent
2: i a falta d'aproximadament un quilòmetre hi ha hagut un atleta marroquí que és Radi Ben Abdesalam que va amb ell i a falta d'un quilòmetre el Bikila
0: accelera,
2: se'n va
0: i el deixa enrere
2: i fa una acceleració com hem vist després en comportament d'altres atletes etíops, mm-hmm, que no té cap mena de resposta pel seu rival.
0: Però no
2: i pràcticament
0: poden, estan ja desfondats.
2: Li
0: no?
2: treu 20 segons en un quilòmetre que és moltíssim i llavors Bikila guanya així a Roma.
0: O sigui, guanya tranquil en aquest sentit, perquè,
2: sí,
0: guanya amb forces.
2: Guanya tranquil i ell mateix declara que amb aquell ritme podia haver seguit 15 o 16 quilòmetres tranquil·lament. Guanya tranquil, és una carrera tàctica. Aquests 20 segons no mostren la diferència que hi ha entre ell i el segon classificat. A Tokyo 64 torna a guanyar i aquest cop sí que després d'un període d'entrenament olímpic de 4 anys amb el Niskanen li organitza una preparació de 4 anys d'un cicle olímpic i es presenta als Jocs Olímpics de Tokyo amb un estat de forma
0: impressionant.
2: I aquí el seu estat de forma fa que guanyi en més de 4 minuts respecte al segon i tercer classificat que arriben pràcticament ensems a la meta.
1: Ho fa 4 minuts corrent és molt temps,
0: minuts,
1: eh?
0: Sí. 2 hores i escaig estem parlant, 4,
2: 4 minuts, però és un avantatge, sí, de pràcticament un quilòmetre i mig respecte al segon classificat.
0: Clar, o sigui,
2: això vol dir que a Bebe Bikila, amb els mètodes d'entrenament moderns, amb tot el suport i tot el coneixement de la fisiologia del corredor posterior, era un atleta que valia molt més que aquest rècord del món que fa a Tokyo l'any 64.
0: O sigui, encara hagués pogut baixar més.
2: Sí, sí.
0: Gairebé segur.
2: Clarament. I a Roma hi va córrer descalç, per bé que ja habitualment portava algunes sabatilles, però les que es va provar per Roma li generaven bullofes al tendó d'Aquiles i va decidir córrer descalç com havia corregut descalç

0: 4 i Mèxic 68, i en aquesta pel·lícula Ichikawa dedica uns 20 minuts a Bebe Bikila, amb el que ha tingut molt bon rotllo abans de començar la pel·lícula. L'ha fet entrenar per ell per fer planos individuals a la prova amb el sol ponent-se.
1: L'altre també encantat de fer-ho.
0: I els planos de la victòria de Bebe Bikila a Tokyo 64 en aquesta pel·lícula, jo recomano que els que els hi agrada el món de l'esport i veure com els atletes corren, recuperin, perquè està a YouTube, i els 20 minuts aquests són excel·lents, amb travelings laterals de l'esforç de Bikila abans d'arribar a l'estadi de pràcticament un minut i mig, que són impressionants i que mostren la suficiència amb la qual corria, per bé que va tornar a batre el rècord del món.
1: El que no hem dit és què era Bikila, a part de ser un corredor, òbviament. A què es dedicava? Suposo que era de l'exèrcit, perquè sí. Si no, Niskanen no l'hagués entrenat.
0: Sí, Bikila és dues. Per entendre qui és Bikila, cal entendre, doncs, en primer lloc, que és soldat. Ell als 20 anys s'allista a l'exèrcit, perquè ja tindrà aixopluc i podrà menjar. Una cosa poc coneguda de Bikila és que combat a la Guerra de Corea, on l'emperador Selassie hi envia un batalló molt nombrós, és el batalló Kaknep, i allà està. Els etíops van destacar la guerra de Corea. Expliquen que per un jurament que van fer de no rendir-se mai en el camp de batalla, o sigui, no deixar-se capturar mai, i això fa que els etíops, en el cas d'una baixa, no el deixin tampoc en el terreny, sinó que el recuperin i se l'emportin. I d'una altra banda, perquè eren negres, i els coreans no havien vist mai soldats negres i els hi causava un cert estupor. Però ell era un soldat i s'enrola en les files de l'exèrcit i destaca en l'exèrcit com a corredor. Abans d'estar en l'exèrcit, com molts joves etíops, havia practicat un esport que se'n diu la henna. La henna és com un hoquei, però és un hoquei que sembla molt a la soul i a la pom que es disputaven a Europa, que són els precursors del rugby i del futbol, que és no hi ha un límit de temps, no hi ha un espai determinat. Llavors era un hoquei que es disputava de poble contra poblat contra poblat, amb pals, però que potser els poblats estaven separats 2 quilòmetres, 3 quilòmetres.
1: El camp era això.
0: Sí, i a veure qui dipositava la petita bola en el poblat de l'altre.
1: Hi ha molts esports d'aquests tradicionals, sí. Es fan a molts llocs del món, de portar una bola d'un costat a l'altre i amb festes, de fet, festes majors. A Romania recordo que n'hi ha molts llocs, és una cosa bastant tradicional.
2: En referència a això que diu d'Etiòpia, el Dani, hi ha una cosa que hem de tenir en compte, que Etiòpia és el país del món que té les epidèmies de fam que mor més gent. Vull dir que l'exèrcit és la sortida per menjar, eh? Això sí, encara sí. Ara.
0: Ell i el seu germà, s'allisten tots dos perquè busquen menjar i busquen estar a cobert. I llavors va patar l'exèrcit i el fet de que ja hi hagi el Niskanen, a poc a poc va entrant en proves, destaca, i la marató dels 60 no és un fet. No va patar ja perquè sí, sinó fa anys que està entrenant per aquesta marató. I després és molt important entendre que Bikila és un arsi. Els arsi són un grup tribal de l'ètnia Omoro d'Etiòpia, que és el grup tribal que proporciona més atletes d'elit a Etiòpia, que, a l'igual que passa amb els Nandi, el grup tribal Nandi de Kènia, de l'ètnia Kalenjin, són dos grups tribals que destaquen moltíssim respecte als altres. Per posar un exemple, els arsi, dels 23 atletes que als Jocs Olímpics de Pequín el 2008, dels 23 atletes que Etiòpia envien a aquests jocs, 13 són arsi. És a dir, i què tenen en comú els arsi i els nandi? Doncs tenen tota una tradició anterior de cultures ramaderes, de cultures transhumans i de cultures quatreres, que això, amb el decurs dels segles, és el que fa que esdevinguin individus molt aptes per la competició de fons.

dèiem, per si no n'hi hagués prou amb la victòria de Bebe Bikila a la Marató dels Jocs de Roma l'any 60, l'atleta etíop va repetir a Tòquio 4 anys més tard. El Japó va arribar a la meta 4

0: 4 minuts abans que el segon classificat i va batre el seu propi rècord. De les 2 hores 15 minuts i 16 segons, va baixar a 2 hores 12 minuts i 11 segons. En les declaracions posteriors a la victòria de Tòquio, Bikila es mostrava confiat de la seva superioritat.
1: Com està, bebé?
2: Perfecte. I molt content.
1: Ja deu haver sentit com l'aclamava el públic durant l'última volta. Per cert, quan ha creuat la línia de meta, vostè ha anat al centre de l'estadi i s'ha posat a fer estiraments i exercicis gimnàstics. No se'l veia gaire cansat.
2: Amb el ritme que he acabat avui, calculo que encara podria haver corregut 10 quilòmetres més.
3: Això vol dir que encara no ha tocat sostre?
2: Crec que no. Si tot va bé, espero poder tornar a guanyar l'hora a Mèxic. Ens tornarem a veure d'aquí a 4 anys.
3: Quan va guanyar a Roma, va dir que l'autèntic campió era casa malalt, en referència al seu company d'entrenament, Wami Virato. Ara ja se sent el campió?
2: En Wami no ha estat seleccionat per venir a Tòquio, però tots els atletes etíops tenim un deute amb ell per la manera com ens va ensenyar a entrenar a les muntanyes i als boscos del nostre país. És un amic i un campió, i ens ha mostrat quin és el camí de la victòria.
1: Sabem que el van operar de l'apèndix fa només 2 mesos. Com s'ho ha fet per estar a punt per la marató?
2: Vaig estar 8 dies al llit, després de l'operació, però després m'he pogut anar preparant. També he seguit una dieta a base de glucosa i sucs de fruita. A més, com ja saben, no fumo ni bec.
1: Aquesta vegada ha decidit posar-se sabatilles?
2: Sí, des que vaig córrer descalç a Roma, l'experiència m'ha ensenyat. Moltes vegades les sabatilles molesten per córrer, però no sempre. Fa 3 anys vam córrer a Osaka una marató amb en Wami, i l'estàvem fent colze a colze, però li van sortir unes butllofes que el van deixar enrere. No cal arribar a aquests extrems, oi?
3: És clar que no. De fet, avui hi havia 3 corredors que anaven descalços, un de l'Índia i 2 d'africans, i tots 3 han arribat rere assegats. Moltes felicitats, ABB.
2: Moltes gràcies a tots.

0: Això és En Guàrdia. Aquí a La Guàrdia, parlant amb en Dani Martí, amb en Josep Maria Soler i Sabater, sobre l'eclosió que es produeix bàsicament als anys 60 dels atletes africans. Acabem de sentir aquesta conversa de Bebe Bikila, on es mostra entre modest i content de la situació, i tal com comentaves abans, no va ser un fet aïllat, i no només per una qüestió d'ensinistrament. S'ha dit moltes vegades que els atletes africans d'aquesta zona tenen unes condicions genètiques, ambientals, que faciliten que precisament es produeixin aquestes victòries. Això què hi ha de cert amb tota aquesta qüestió? Ja es detectava aleshores aquestes possibles condicions perquè aquesta gent corres tan bé?
1: Sí, els atletes de la zona est de l'Àfrica tenen el que es coneix com un somatotip ectomòrfic. Això és, tenen unes cames més llargues que el conjunt de la població, les tenen més primes, tenen una gran capacitat d'absorbir oxigen, són tot el que són símptomes d'esgotament, com generar àcid làctic, apareix molt més tard, etc, etc. I també hi ha factors com que en podem parlar més tard, com el social, etc, etc. Però com esdevenen aquests individus a ser així? Doncs, en el cas de les dues d'aquests dos grans grups tribals que us he comentat, els Nandi de l'ètnia Kalenjin a Kènia i els Arsi a Etiòpia, els Kalenjin perquè els Nandi dintre de l'ètnia Kalenjin, els Kalenjin perquè us feu una idea, són 4 milions de persones. Això és un 0,05 de la població mundial, però guanyen el 40%, guanyen el 40% de totes les medalles de les competicions d'elit d'atletisme.
0: Caram, impressionant. Clar. Impressionant, eh?
1: El 40, sí, maratons, campionats de cross, campionats del món...
0: 40%, un 0,05 de la població.
1: El 40% de les medalles són per ells. D'on els hi ve això? Hi ha qüestions genètiques, evidentment. Quina és la idea que podem tenir aquí? Pertanyen a tribus nòmades, transhumans. El llibre de Richard Kapuscinski sobre l'Àfrica, sí, sí, que diu «Mi pàtria està allí donde llueve». És a dir, jo no tinc un territori fix, sinó que allà on plou...
0: Vaig cap allà, sí.
2: Vaig cap allà, amb el meu
1: bestiar. Sí, sí. Això passa des de fa temps. Juntament amb aquestes cultures...
0: Fa milers d'anys, per ser exacte.
1: Milers d'anys. També són...
2: Una mica de temps.
1: També són cultures quatreres, eh? Això val la pena que n'hi incidim després. Però al ser cultures transhumans des de fa milers d'anys, els Nandi provenen del sud de Sudan, abans d'estar a Etiòpia, estudis genètics així ho proven perquè ja hi ve sequeres, doncs són tribus transhumans que s'han de desplaçar. Es desplaça tota la tribu, no només els pastors, tota la tribu es desplaça. Aquells que han estat a Kènia, Tanzània, Etiòpia saben que de les vaques ho treuen tot, treuen la llet, treuen la carn, treuen el cuir, els Maasai fins i tot munyeixen a les vaques i els hi treuen la sang i després els hi tornen a tapar les venes, però de les fems de les vaques construeixen els seus habitatges.
2: Ho fan poc. I cremen. Sí.
1: Necessiten el bestiar i el necessita tota la tribu. Imagineu-vos que fa 4.000 anys una tribu d'aquestes, nòmades, inicia un desplaçament de 600 quilòmetres i que cada dia han de fer 40 o 50 quilòmetres. Aquells individus que fan aquest desplaçament diari de 40 o 50 quilòmetres són els primers que arriben. Són els primers que poden preparar el menjar. Són els que s'hidraten millor. Són els que es socialitzen millor. Són els que es reprodueixen millor.
0: Clar.
1: Això vol dir... No descartem els altres.
0: Sí, sí.
1: Però els que es van reproduint amb més facilitat...
0: Eren els traspassant... més ràpids i que eren capaços d'aguantar més quilòmetres.
1: I això,
0: tota
1: generació,
0: la família,
1: generació rere generació, clan, a través de milers d'anys, no vol dir... No heredes l'entrenament. El que heredes són les característiques, clar, que han fet que aquella persona... sigui així. I cada vegada queden els més ràpids. I els més ràpids fan aquesta mena de competència inconscient que finalment genera aquests individus amb aquestes capacitats de resistir o de desplaçar-se en el temps.
0: Això explica que de la preponderància etíop amb les proves dels anys 60 de fons es passi a una preponderància keniata amb el temps, perquè això salta, diguéssim, en quan els etíops ja tenien bones condicions, però si els kenians encara en tenen millors,
1: sí,
0: quan això comença a destapar-se, clar, l'incentiu és molt gran.
1: Sí, diguem-ne que també hi ha més nombre de kalenjins i tant Andis que no pas Darcy. Però els etíops continuen sent això. Concretament, aquests grups tribals que durant segles han estat fent aquesta situació de transhumància. Però, efectivament, els Nandi, dintre dels Kalanjins, tenen aquests passats transhumans. I també hi ha un passat quatrer. Roben bestiar. De fet, Nandi en Suahili vol dir lladres de bestiar. Mm. I incorporen la cultura quatrera des d'una creença tribal que els fa pensar que no estan delinquint. Els Maasai en són un clar exemple. Fins a principis del segle passat, els Maasai es consideren que ells són els homes i que la resta d'humans que
0: hi ha... No, tenen la mateixa categoria.
1: No tenen la mateixa categoria. Llavors, ells es veuen allò...
0: Agafen el que és seu.
1: Sí, agafen el que és seu. És a dir, si hi ha dones en un poblat veí... els hi pispem les dones, i si hi ha vaques els hi robem les vaques, i ho fan amb una actitud quatrera, però són quatreres sense cavalls, o sigui, ens fotem a córrer, comencem a córrer, correm 20 quilòmetres, arribem allà, agafem el que i tornem corrents. Llavors els Maasai, que alguns atletes Maasai destaquen sobretot en proves de 800 i 1500 metres, també tenen aquest passat doncs nòmada, transhumant
0: i quatre.
1: Mm-hmm. I un passat nòmada que, a més, mireu, és molt interessant amb això dels Maasai, perquè hi va haver un gran atleta Maasai que es deia Billy Conchela, que va ser campió del món dels 800 metres. Algunes vegades va tenir un fill que no va voler córrer per Kènia, sinó que va córrer per un país dels Emirats Àrabs. Novament, la meva pàtria està allà on plou, i ara plouen dòlars. Clar, això aquí, des del punt de vista etnocèntric de la nostra comprensió de com són ells, dius, home, però renunciar a córrer pel teu país, però clar, què li expliques a un Maasai que viu a cavall entre Tanzània i Kènia?
0: D'estat, sí.
1: I a més, uns països que me'ls veu proposar vosaltres, els europeus. Doncs jo vaig... I això han estat els atletes a vegades criticats, però diguem-ne que és prou comprensible des del seu punt de vista.
0: Tot i que la primera medalla olímpica de Kènia va ser el bronze de Wilson Kuprugut en la prova de 800 metres de Tòquio 64, l'autèntica revolució dels atletes kenians va ser els Jocs Olímpics de Mèxic de 1968. De les 7 medalles que van guanyar, 2 van ser per Kip Keino, que ja havia batut 2 rècords mundials 3 anys enrere. El seu país solia córrer a més de 2.000 metres d'altitud per sobre del nivell del mar, amb quantitats d'oxigen baixes, i aquesta circumstància li permetia desenvolupar més histamina, un tipus d'hormona resistent a la fatiga.

0: Bé, poso en marxa la gravadora. Kip, et puc dir Kip, oi?
1: I tant. Em dic Kipchoge, però gairebé tothom em diu Kip.
0: La teva gesta aquí a Mèxic ens ha deixat a tots amb la boca oberta. Or als 1.500 metres i plata als 5.000. I aquestes són només dues de les 7 medalles que heu guanyat els atletes kenians. Explica'ns, Kip, quins són els teus orígens?
1: Vaig néixer en un grup de la tribu Kalenjin, els Nandi. De nen portava un ramat de cabres pels turons de Kènia i en el temps lliure em dedicava a córrer.
0: I hi havia antecedents a la teva família?
1: El meu pare era corredor de llargues distàncies i m'animava a ser-ho jo també, tot i que mai s'hauria imaginat on podria arribar.
0: Els teus pares van morir, oi?
1: Sí, em va criar la meva tieta. I quan vaig deixar l'escola em vaig unir a la policia. Però mai vaig deixar d'entrenar.
0: El 1965 vas batre dos rècords del món en els 3.000 i els 5.000 metres. També vas vèncer en diverses proves dels Jocs de la Commonwealth, però suposo que aquestes dues medalles olímpiques et fan especial il·lusió.
1: És clar, sobretot perquè vaig arribar amb molèsties estomacals. El dia que vaig guanyar la prova dels 1.500, els metges em deien que no estava en condicions de córrer.
0: I no els vas fer cas?
1: A Kènia he corregut en pitjors condicions. Vaig pensar que li devia al meu país i encara vaig poder entrenar un pèl abans d'arribar a l'estadi. Com que hi havia un bus de trànsit, vaig sortir del cotxe i l'última milla de camí a l'estadi la vaig fer corrent.
0: De veritat? Això és increïble! Estic convençuda que en el futur seguirem parlant molt de tu.
1: L'important és que els atletes kenians comencem a treure rendiment de tots els anys que hem estat entrenant al nostre país.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Dani Martí, acabem de sentir ja el primer atleta kenià, Keino, que va ser un mite. L'any 68, els Jocs Olímpics de Mèxic són molt importants també políticament. Hi ha un gran conflicte a Mèxic mateix, amb la matança dels estudiants a la plaça principal de la ciutat de Mèxic. Hi ha el conflicte dels atletes nord-americans, del Black Power. És un moment, realment, uns Jocs Olímpics molt intensos i amb una transcendència política molt important. L'eclosió dels keniates té alguna relació amb tots els esdeveniments polítics de l'època, l'any 68, o és una evolució pròpia?
2: L'evolució dels keniates és fruit de la seva pròpia independència, encara que sí, no viuen al marge de la política de l'època. De fet, en el 68 i el 72, els atletes kenians, sobretot, comencen a destacar molt en els Jocs Olímpics, però desapareixen dels Jocs Olímpics al 76 perquè sumen el boicot que els països de l'Àfrica fan als Jocs de Montreal per l'apartheid de Sud-àfrica, i tampoc estan als Jocs Olímpics de Moscou l'any 80 perquè
1: fan costat als estats. Són dos Jocs Olímpics seguits amb boicots per raons diferents, però...
3: Per raons polítiques sempre, que és clar. Sí. Perquè l'esport té una dimensió extraordinària a les Olimpiades.
2: I dintre del seu país, és cert que Nandis i Kikuyus no s'han acabat d'entendre massa bé. Hi ha hagut grans atletes Kikuyus, però sobretot són Nandis, i això alguna vegada també ha grinyolat. El cas és que després dels Jocs de Mèxic, cap als anys 80, els atletes africans, sobretot els kenians, dominen abastament totes les competicions de l'atletisme. Hi ha proves que els hi són molt seves.
1: Totes vol dir des dels 100 metres?
2: No, a partir del mig fons. Considerem 800, 1.500, 5.000, 10.000 marató. És a dir, a poc a poc es van imposant. S'han de fer dues consideracions. Una és la que passa en la marató i l'altra el paper de les dones, perquè ens estem deixant...
1: Clar, sí. Ara tots són homes.
2: Ens estem deixant el 50% de la situació. I en el cas de les dones, també hi arribaran, però les dones tenen, o les dones kenianes tenen aquí un doble problema de marginació. Primer és la cultura patriarcal estesa a tot el món, que això es manifesta amb les normatives de la Federació Internacional d'Atletisme i del Comitè Olímpic Internacional. No hi ha marató olímpica fins l'any 84.
1: De dones.
2: De dones. No hi ha marató olímpica fins l'any 84. Tampoc hi ha la prova dels 10.000 metres.
1: Triga,
2: Una prova com els 3.000 obstacles no arriba a la competició olímpica fins l'any 2008.
1: L'altre dia, per entendre'ns.
2: Sí, exacte. Sí. Llavors, i les dones, diguem-ne, que tenen l'accés a aquestes proves de fons. Recordeu que l'any 67 encara, Katrin Switzer és la fan fora de la marató de Boston.
1: Té una foto molt famosa.
2: Sí, i d'una altra banda, el problema que tenen...
3: L'expulsen, no la deixen competir la marató de Boston.
1: Sí, perquè corre i l'aturen.
3: L'aparten, sí.
2: Les dones no hi poden ser perquè els homes no els hi deixen ser. I a part del sistema patriarcal, diguem-ne, a nivell mundial, hi ha la pròpia marginació que tenen a Etiòpia i a Kènia.
3: Per ser dones.
2: En ser dones. Però finalment hi acaben arribant. Hi acaben arribant i acaben destacant. Si mirem els Jocs Olímpics, les tres últimes edicions, les guanyadores de la marató són etíops i kenianes. Per tant, acaben arribant...
1: Com sempre, diguéssim, ara ja comença a ser...
2: Però els hi costa arribar. I aquí cal entendre el paper d'algunes dones kenianes i etíops. Per exemple, a Kènia hi ha Lorna Kiplagat. La Lorna Kiplagat és una atleta kalenjin d'una tribu Keyu, on el poder patriarcal no està tan imposat, i és l'Alexia Putellas d'allà, que clarament diu, escolta, deixem de pidular i ho fem nosaltres. I ella es casa amb un holandès, té nacionalitat holandesa, però a Kènia munta camps per entrenaments específics per dones, perquè per la dona anar a entrenar amb un home quan són petites, amb unes condicions de en quin vestidor, en quin desplaço, doncs era una forma
1: difícil
2: d'encaixar-hi malament. Llavors, amb figures com aquesta, Lorna Kiplagat, comencen a destacar també les atletes. També té un paper molt important en el fet de destacar de les atletes kenianes, que és un missioner de l'escola Sant Patrick d'Iten, una població calangín, que és el pare McDowell, que aquest missioner va anar allà per fer una assignatura cap als anys 60, però s'hi va quedar...
3: No,
2: va...
3: feia de missioner.
2: Sí.
3: Les coses educava.
2: Educava, sí. Però va veure a Brendan Foster, un atleta que entrenava allà, va aprendre els secrets de l'entrenament i d'aquesta petita escola d'Iten van sortir després campions olímpics, campions del món, però als anys 90 ell també es va adonar que el paper de la dona no tenia o no era lo relevant que es mereixien i també va empènyer en aquest sentit. Per tant, les dones etíops i kenianes han arribat més tard, però estan pràcticament calcant els resultats que anys abans havien aconseguit els homes.
1: En aquests moments, no ens queda gaire temps i potser per una mica tancar el tema, en aquests moments aquesta eclosió, pel que comentes, està totalment consolidada. És molt difícil que sigui superats atletes etíops i kenians amb aquest tipus de proves.
2: Molt difícil, però és que cada vegada ho serà més difícil, perquè, mireu, en una de les proves en les quals no van destacar o van començar a punxar va ser la prova de marató. Així com els 3.000 obstacles, el cross, i van dominar bastament. A la marató, doncs, els 72 no guanyen, el 76 i el 80 no hi són, però guanya Zirspinski, el 84 guanya Carlos López, fins i tot hi ha atletes espanyols que guanyen el campionat del món. Per què? Perquè a partir dels 70 la medicina entra de ple en les curses de fons, la fisiologia. Entendre què és el que passa en el cos d'un atleta que entrena, quines reaccions té, com ha de ser la recuperació. La medicina hi entra a fons.
3: Quan dius la medicina, vols dir la medicina, no sé si ho dic bé, la medicina legal, vull dir, no el dopatge.
2: No, la legal i la il·legal. Ah, i la il·legal, perquè, per exemple, a Zierspinski, el campió olímpic al 76 a Montreal i a Moscú, és un atleta de la República Democràtica d'Alemanya, on després va quedar provat que hi havia hagut un dòping d'estat. I és una medicina que va al límit, mirant exactament el reglament i veure què és el que pots fer. Si el reglament diu que a partir del nivell 6 de testosterona és dòping, tu injectes el teu atleta...
1: Al 5 i mig.
2: Al 5 i mig.
3: Al 5,93.
2: És una medicina que a vegades, amb una ètica
1: discutible,
2: ajuda els atletes a triomfar. Però també, a vegades, amb una ètica com cal. Què passa amb els atletes africans? Que desapareixen, però en l'any 2000 tot aquest tipus d'entrenament, aquesta forma d'entendre els entrenaments, torna als atletes kenians. I, per exemple, tenim l'Eliud Kipchoge, que és l'últim guanyador, és un nandi també guanyador de les últimes edicions de la marató i fins fa poc recordista mundial de marató, entrena ja amb aquest coneixement fisiològic i entrena d'acord amb el que és l'entrenament atlètic. És a dir, ningú els hi regala res, per bé que tenen moltes condicions. Saben patir moltíssim, saben les claus de la recuperació, tenen tot aquest suport del coneixement fisiològic i això ho han anat incorporant. De tal manera que el domini dels atletes kenians i etíops, quan incorporen tot aquest coneixement, esdevé incontestable. I cada vegada ho serà més.
1: Què ens queda d'aquesta experiència? Altres països, sigui d'Àfrica o no, han pogut experimentar, veient les condicions de la seva població, si hi ha grups ètnics o grups familiars que potser podrien tenir condicions similars als atletes kenyates
2: sí,
1: i etíops.
2: No? Per
1: suposo,
2: exemple,
1: veient
2: sí,
1: l'experiència d'ells...
2: Ara hi ha l'eclosió dels atletes d'Uganda, que també es produeix molt més tard, però que també són calengins. Si mirem el cognom d'aquests, també comença per Kip, que és la circumstància del naixement dels homes, o Chep, que és la circumstància de naixement de les dones. I els atletes calengin de la zona d'Uganda, que tenien un passat colonial una mica diferent dels d'Etiòpia, doncs també han trigat més en arribar, però també se'ls han descobert les mateixes condicions, i ara, diguem-ne que podem parlar d'Etiòpia, de Kènia, i cada vegada més d'Uganda en la proliferació d'atletes d'elit en el món de la competició de proves de fons.
1: Dani Martí, no tenim més temps, això no... El Guardian no és una cursa de fons, sinó que és més aviat limitada amb temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al programa, com sempre un tema interessantíssim i apassionant. T'esperem veure ben aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per poder explicar aquestes històries.
1: Josep Maria Soler i Sabater, és extraordinari veure córrer una marató en general, o qualsevol prova de mitja distància, però realment són uns personatges... Digues, Dani.
2: Sí. Jo recomano a tothom que quan hi hagi la marató de Barcelona o la mitja marató de Granollers, que hi vagin, que els vagin a veure córrer, que moltes vegades fem viatges molt, molt llunyans per veure saltar els Masai, però mireu com corren els canians i etíops.
1: Això és La Guàrdia.
0: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat. I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Martín, Albert Cortés i Sílvia Pedret.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

smooth.

smoke.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt a l'Anoia, afectats per l'incendi de principis de juliol, un dels més greus a Catalunya. Des que ha començat l'any, es plantegen presentar-se com a acusació particular en la causa contra el presumpte autor del foc. Avui al migdia el jutge ha decretat presó sense fiança per l'home de 58 anys, detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim el de Carme, ho ha dit l'alcalde de la Pobla, Antoni Mabres, en una entrevista a 3Cat Info.
2: Nosaltres, a nivell polític, ja ho hem parlat, sí que tenim intenció de fer-ho, tot i que hem passat l'expedient als serveis jurídics de l'Ajuntament de la Pobla, en aquest cas, per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
1: El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Tot i que l'home ha negat els fets, la policia havia identificat el seu vehicle al voral de la carretera on es va originar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. A més, també relaciona aquest individu amb un incendi interior el 29 de juny d'aquest any i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Més notícies amb Clàudia Serra.
3: Les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina superen ja els 9.800 exemplars. L'última setmana, entre els agents rurals, els Mossos d'Esquadra, les societats de caçadors, els equips de control cinegètic i el grup especial de prevenció d'incendis forestals, han capturat 429 senglars, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dins de la zona del risc, durant l'última setmana, només un animal ha donat positiu. Si se sumen els exemplars eliminats a tot Catalunya des de principis d'any, la xifra escala fins gairebé els 26.600 exemplars.
1: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll defensen en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les escollides és la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Davant la polèmica generada, asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
4: Bona tarda. Des del Departament de Secretaria de l'Ajuntament de Ripoll apunten que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció i deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb independència i discrecionalitat tècnica. Lamenten també que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut en el procés i destaquen que la seva actuació s'ajusta a la imparcialitat exigible i que els òrgans de selecció estan formats per personal funcionari de carrera que actua sota principis d'honestedat i rigor tècnic. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. L'exèrcit nord-americà assegura haver bombardejat aquesta nit dotzenes d'objectius militars iranians en un atac que hauria fet 3 morts a les files de la Guàrdia Revolucionària. El règim de Teheran ha promès que respondrà i fins ara ha disparat 5 míssils contra Jordània que han estat interceptats i un contra Kuwait que ha fet un mort, treballador d'una companyia xinesa que ha quedat afectada. La guerra s'ha reactivat i s'amplia cap a Egipte, on ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país, un atac del qual no s'ha confirmat l'autoria. L'altre escenari nou és l'Iraq, on els Estats Units i l'Aràbia Saudita han fet atacs conjunts contra aliats de l'Iran.
1: Brussel·les ha obert avui la convocatòria per crear les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aspira a acollir-ne una. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. L'executiu comunitari destinarà 10.000 milions d'euros per construir 7 grans centres d'intel·ligència artificial arreu d'Europa en col·laboració amb els estats i companyies privades. Els esports amb Jordina Tarré, bona tarda.
5: Bona tarda, el Barça es tornarà a entrenar aquesta tarda a Birmingham de cara a l'amistós de pretemporada que els enfrontarà demà l'equip local, l'equip de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio i Esport 3. Valde i Rafinha han fet una part de la sessió matinal amb el grup, per cert que avui Rashford ha tancat la seva etapa al Barça. La Federació Espanyola ha obert avui un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el club blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. Tots dos clubs han de presentar la seva versió dels fets als organismes competents. El Barça femení, pendents de l'anunci en les properes hores del fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicolli. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs costarà el 1,5 milions d'euros. En bàsquet, i segons ha pogut saber aquesta emissora, el jugador del Barça de bàsquet, Tornike Shengelia, abonarà durant el dia d'avui la clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai, que entrena Xavi Pascual. I Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base del Masnou, de 35 anys, renova amb el club badaloní després de signar 14 punts i 5 rebots aquesta temporada.
0: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Les barraques de la Festa Major de Sant Just se celebraran els dies 31 de juliol i 1 d'agost amb una programació que inclourà concerts, sopar popular, espectacles i activitats festives repartides entre l'esplanada de la Bonaigua i la pista de l'Institut de Sant Just. El 31 de juliol, les barraques obriran a les 9 de la nit a l'esplanada de la Bonaigua amb la participació dels Dimonis Apagallums de Cama Blanca, Banda Andarà, el CUP, la secció jove de les CEAS, la coordinadora de festes i el casal de joves. A partir de les 11 de la nit començarà la programació musical amb els concerts del Poni Pissador, Banda Andarà, la Noche Quilombera i les Gamberres. L'1 d'agost, les barraques avançaran l'obertura a les 8 del vespre i la jornada continuarà amb el sopar de Festa Major a les 9 de la nit a la pista de l'Institut de Sant Just, seguit de l'espectacle Improsite Story a 11:15 de la nit. A 11:45 s'anunciarà la barraca guanyadora, el guanyador del concurs de balcons i el color guanyador de la Festa Major, mentre que a les 12 començarà el concert de Festa Major amb l'Orquestra del Futuro a l'esplanada de la Bonaigua. Durant les dues jornades, l'Ajuntament recorda que no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. Pel que fa a societat, la piscina interior del complex esportiu municipal La Bonaigua romandrà tancada entre l'1 i el 31 d'agost amb motiu de les obres de millora que es duran a terme a les instal·lacions. El complex ha informat d'aquesta afectació a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials. Durant aquest període, la piscina interior no estarà disponible per a les persones usuàries mentre s'executen els treballs previstos. El complex ha indicat que les actuacions tenen com a objectiu adequar i renovar l'espai. I des de la Bonaigua han agraït la comprensió dels usuaris i usuàries per les molèsties que pugui ocasionar aquest tancament temporal. I en cultura, l'entitat esportiva Trail Barcelona ha organitzat una nova proposta per la Festa Major d'aquest any, el Gran Joc de Sant Just. Aquesta activitat, que tindrà lloc avui dijous 30 de juliol a partir de les 6 de la tarda, consisteix en una gimcana familiar pels carrers del municipi amb la voluntat de descobrir el patrimoni local d'una manera lúdica i diferent. El punt de sortida de l'activitat serà la plaça Jacint Verdaguer. Des d'allà, els grups de participants rebran un mapa amb diversos punts marcats pel poble. Cada grup podrà dissenyar la seva pròpia estratègia i decidir l'ordre del recorregut. A cada localització, els participants hauran de superar diferents reptes d'enginy, habilitat i proves divertides relacionades amb històries i curiositats de Sant Just que sovint passen desapercebudes en el dia a dia. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja m'ha arribat el dijous, ja estem també de plena, en plena festa major de Sant Just 2026. Clar que sí, estem de celebració. Ahir vam viure aquest programa especial amb el pregó de la Soledat, Sants i Serafini. Avui moltes més activitats en aquesta festa major que segur que serà un èxit total. Però va, ara sí, ens deixem de rellús i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Foodcat, amb el Víctor Cortines descobrint la història del Girona. Seguidament, la vida és joc, amb el Ricard García, i posarem fi amb Mare meva, quin show i tota l'actualitat teatral. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. La ciutat autònoma de Ceuta viu una nova crisi migratòria. Milers de persones, principalment joves marroquins, han intentat aquest dijous creuar la frontera des del municipi de Castillejos, al Marroc. Centenars han aconseguit entrar a territori espanyol saltant la tanca o accedent-hi pel mar, en una acció que s'ha produït amb una presència molt limitada de les forces de seguretat marroquines en alguns punts del perímetre. Aquesta nova onada migratòria es suma a les entrades registrades els darrers dies i, segons el govern de Ceuta, entre 1.500 i 2.000 persones han arribat en només 10 dies. Una situació que està desbordant la capacitat d'acollida de la ciutat. Els sindicats de la Policia Nacional denuncien que les autoritats marroquines no estan impedint aquestes entrades i asseguren que els agents espanyols es troben en una situació de col·lapse total. Davant d'aquest escenari, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha reclamat al govern espanyol que declari l'emergència d'interès nacional i reforci així els recursos humans i materials. Vives assegura que la ciutat afronta una emergència humanitària i social i adverteix que si no s'actua amb rapidesa, la situació podria recordar a la crisi migratòria viscuda l'any 2021. El Ministeri de l'Interior, però, rebutja aquesta possibilitat. Argumenta que la legislació espanyola només permet activar l'emergència d'interès nacional davant riscos com incidències, inundacions o terratrèmols, i no per fluxos migratoris. Tot i això, el govern assegura que manté una col·laboració lleial i permanent amb el Marroc per intentar frenar les entrades irregulars. La Comunitat de Madrid fa marxa enrere i ha anunciat que posarà en venda l'àtic de luxe que va comprar el passat mes d'abril al barri de Chamberí, només uns dies després que transcendís públicament l'operació. Inicialment, el govern d'Isabel Díaz Ayuso havia justificat la compra assegurant que l'immoble es destinaria provisionalment a oficines i reunions institucionals mentre transcorrien les obres a la seu de la Puerta del Sol. Tanmateix, aquest dijous, l'executiu madrileny ha canviat totalment de criteri i ha anunciat que vendrà aquest immoble i quatre propietats més situades al centre de Madrid. Segons el portaveu del govern regional, Miguel Ángel García, l'objectiu és obtenir prop de 20 milions d'euros que es destinaran a finançar part de les ajudes per la reconstrucció de les zones afectades pels greus incendis forestals de la Serra Oest. La polèmica s'ha intensificat després que l'Ajuntament de Madrid confirmés que la comunitat ni tan sols havia tramitat el canvi d'ús necessari perquè l'àtic pogués acollir l'activitat institucional prevista. A més, el govern autonòmic encara no ha fet públic quan va pagar per aquest habitatge de gairebé 500 metres quadrats i amb una gran terrassa, però els experts calculen que el preu estaria entre els 4 i els 6 milions d'euros. L'oposició acusa Ayuso d'haver rectificat davant la pressió política i mediàtica, mentre que el govern madrileny defensa que la venda respon a la necessitat d'obtenir recursos per ajudar els municipis afectats pels incendis forestals. Una setmana després, els bombers han aconseguit estabilitzar els grans incendis de Madrid, Àvila i Toledo, que han calcinat prop de 80.000 hectàrees en un perímetre de 280 quilòmetres. La situació ha millorat notablement i ja només queda un miler de persones evacuades en dues urbanitzacions de la Comunitat de Madrid, després que aquest dimecres poguessin tornar a casa més de 8.500 veïns. Malgrat l'evolució favorable, les autoritats demanen mantenir la màxima prudència. Les condicions meteorològiques són ara encara més desfavorables que quan es va originar l'incendi, amb temperatures molt elevades, baixa humitat i vent, un escenari que pot provocar noves represes. Precisament, part dels efectius desplegats a Madrid i Àvila ja s'han traslladat a Zamora, on un nou incendi forestal ha obligat a desallotjar 14 pobles, 3 residències de gent gran i un càmping, a més de confinar unes 1.500 persones. El foc ara mateix continua fora de control. Pel que fa al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua sense créixer, però els bombers admeten que aquest dijous encara no el podran donar per controlat. El foc ha cremat ja 9.600 hectàrees i manté 7.000 persones desallotjades. Els esforços es centren ara en protegir el Parc Natural de la Serra d'Espadà, mentre la Guàrdia Civil continua investigant l'origen d'un incendi que va començar dissabte amb diversos focus molt propers entre si. Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 58 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al municipi de Carme, a l'Anoia. Segons la investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i els agents rurals, l'home estaria darrere del gran incendi del 6 de juliol, que va calcinar més de 450 hectàrees de massa forestal i agrícola i que va obligar a confinar la població de 7 municipis de la comarca. La investigació va començar després que els agents rurals localitzessin el punt on es va originar el foc les restes mig cremades d'un paquet de cartró. Les declaracions de diversos testimonis, les imatges de càmeres de seguretat i l'anàlisi d'incendis anteriors han permès relacionar el detingut també amb un altre foc declarat el 29 de juny d'aquest mateix any i un tercer registrat el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona. L'escalada bèl·lica s'intensifica a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra objectius militars de l'Iran. Segons els nord-americans, els atacs han tingut com a objectiu instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, centres de comandament, bases de míssils i drons, així també com a infraestructures navals, amb la voluntat de reduir la capacitat ofensiva iraniana. L'ofensiva arriba només uns dies després que l'Iran llancés diversos míssils balístics contra posicions nord-americanes a la regió. Washington, que assegura que tots els projectils van ser interceptats, mentre que Jordània afirma haver abatut 5 míssils iranians que sobrevolaven el seu espai aeri. El president dels Estats Units, Donald Trump, ja havia advertit que respondria amb molta contundència als atacs contra les seves tropes. Amb més de 50.000 soldats americans desplegats a l'Orient Mitjà, la tensió continua augmentant en un conflicte que s'acosta als 5 mesos de durada i que, de moment, allunya les possibilitats d'una solució diplomàtica malgrat els contactes oberts entre les dues parts. I Polònia investiga la possible caiguda d'un míssil rus al seu territori després d'un gran atac de Rússia contra Ucraïna aquesta matinada. L'explosió ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en un camp de la regió de Lublin, a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. I les primeres hipòtesis apunten que podria tractar-se d'un míssil de creuer rus, tot i que encara s'està verificant. L'atac rus ha provocat almenys 13 morts a Ucraïna, entre elles dos infants. Davant la possible violació de l'espai aeri d'un país membre de l'OTAN, Polònia ha desplegat avions de combat i ha reforçat la vigilància de la frontera mentre continua la investigació. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Consulta la programació de les barraques de la Festa Major de Sant Just 2026. Els dies 31 de juliol i 1 d'agost hi haurà concerts, sopar popular, espectacles i activitats entre la Bonaigua i la pista de l'Institut. La piscina interior de la Bonaigua tancarà tot l'agost per obres de millora. L'equipament no estarà disponible entre l'1 i el 31 d'agost, mentre s'executen treballs de renovació de les instal·lacions. El dibuix creatiu protagonitzarà una nova proposta formativa a l'Ateneu de Sant Just. Les sessions, obertes a persones sense experiència prèvia, es faran cada dijous durant el curs escolar sota la direcció d'Imma Boronat. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Barça ha rebut avui una notificació de la FIFA i de la Reial Federació Espanyola amb una denúncia en contra presentada per l'Atlètic de Madrid. El club matalasser acusa el Barça d'haver negociat directament amb el davanter argentí Julián Álvarez quan encara té contracte fins al 2030 i considera que hi ha hagut una situació d'assetjament per intentar fitxar-lo. Ara el Barça disposarà d'un termini per presentar al·legacions, però des del club blaugrana confien en que la denúncia no prosperarà. I Rafinha ja s'ha reincorporat als entrenaments després de superar la lesió al bíceps femoral dret. El davanter brasiler, que es va incorporar ahir a la concentració de St. George Park, ha completat la primera part de la sessió amb el grup i després ha fet treball en solitari per agafar ritme. El cos tècnic preveu una reincorporació progressiva, ja que els seus companys ja acumulen gairebé dues setmanes de pretemporada. I la UEFA lidera una oposició creixent contra el pla de la FIFA de crear una filial per gestionar comercialment competicions com el Mundial i permetre l'entrada d'inversors privats. L'organisme europeu considera que la proposta traspassa una línia vermella i defensa que ningú pot ser propietari del futbol. La FIFA, a través del seu president Gianni Infantino, defensa que el projecte permetria incrementar el finançament de les federacions i ha donat 53 dies a les federacions perquè decideixin si avalen el projecte, que promet augmentar el finançament fins als 10.000 milions de dòlars. Per ara, la iniciativa ha rebut fortes crítiques de la UEFA, la CONCACAF, la Confederació Asiàtica i la Unió de Clubs Europeus, que reclamen més transparència abans de prendre una decisió. I ara sí, presentem la cançó del dia.

Doncs avui us porto una cançó d'una de les grans artistes revelació del panorama musical català. Un tema preciós que ens parla de les contradiccions humanes i de voler tenir quelcom que ja no pot ser nostre. És una peça íntima, sincera i plena de vulnerabilitat que ens porta a aquell moment després d'una ruptura en què els records pesen i costa tornar a reconèixer. Parla de com idealitzem allò que hem perdut fins al punt de confondre l'amor amb la impossibilitat. Però, de manera natural, entre els dubtes i la tristesa, apareix la necessitat de girar full, de recuperar les ganes de viure i de tornar a construir una nova il·lusió. I és que, de vegades, el pas més difícil no és deixar d'estimar algú, sinó entendre que el lloc ja no ens convé i tornar a trobar-nos amb nosaltres mateixos. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les veus emergents més prometedores del panorama musical català. Amb un estil proper, honest i molt íntim, ha aconseguit destacar gràcies a unes lletres que expliquen els sentiments quotidians de tots nosaltres. Les seves cançons connecten perquè parlen de moments que molts hem experimentat almenys alguna vegada. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir al maig del 2026. Forma part de l'àlbum debut d'aquest artista. I aquesta peça va ser el primer avançament del disc. Què? Com ho tenim, això? Doncs va, ara sí que soni Vull perquè no puc, de la Maig.

Doncs una cançó molt i molt xula. Feu una ullada a aquest primer disc de la Maig, perquè la veritat és que és un treball espectacular i us agradarà segur, segur, seguríssim. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia. Avui, 30 de juliol, celebrem el Dia Internacional de l'Amistat. Una jornada per commemorar, recordar i, sobretot, celebrar aquelles persones que ens fan la vida més divertida, fàcil i bonica, els amics i les amigues. L'amistat té un valor incalculable i sovint es troben les coses més senzilles en una conversa que arriba en aquell moment just, en una abraçada quan tot pesa massa, en un missatge inesperat o en aquell sopar de riures infinits. Els amics són companys de vida, persones amb qui compartim alegries, aventures, confidències i records, però també dubtes, decepcions i moments difícils. Perquè un bon amic no és només qui apareix quan tot va bé, és qui es queda quan les coses es compliquen, qui escolta sense jutjar, qui ens diu la veritat quan la necessitem i qui ens ajuda a aixecar-nos quan sentim que ja no podem més. Però l'amistat també és saber celebrar. Un bon amic s'alegra amb franquesa dels nostres èxits, sense enveges ni competicions. I potser aquesta és una de les formes més boniques d'estimar. Ser feliç per la felicitat de l'altre. Sempre es diu que els amics són la família que escollim, i moltes vegades és molt cert. Són persones que, sense compartir la nostra sang, acaben formant part de casa nostra, de la nostra història i de la persona que som. Algunes amistats ens acompanyen durant tota la vida i d'altres ho fan durant una etapa, però totes ens deixen una empremta que mai no desapareix. I avui també és un bon dia per pensar en totes aquestes persones, en les que sempre hi són, en les que fa temps que no veiem i fins i tot en aquelles que la vida ens ha anat allunyant. Perquè al final la vida no només es recorda pels llocs on hem estat o per les coses que hem aconseguit, sinó per les persones amb qui hem compartit cada pas. I tenir un bon amic al costat és, sense dubte, una de les grans fortunes de la vida.

0: Bona tarda, Víctor. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume. La veritat que molt bé i, ostres, això sembla que s'ha de posar un punt final, també, no?
0: La veritat és que ho he dit amb tristor, eh? Aquest, sí. Víctor, com estàs? Perquè sé que és l'últim, de la temporada.
1: És l'últim programa ja de la temporada, ja.
0: Ja estem a dia 30, setmana d'acomiadaments...
1: Totalment.
0: Setmana de tothom en marxa... Sí, bueno, sí, també tenim ganes d'anar-nos de vacances, eh?
1: Sí,
0: tenim ganes d'anar-nos de vacances, però escolta, ara que estem en els darrers dies de programa... fa paneta, clar que sí.
1: Oh, pensa que al final, clar, o sigui, des de llavors que hem començat tu i jo aquí fent Foodcat, hem fet 38 programes, o sigui...
0: Sí, sí, jo crec que des de la primera setmana, oi?
1: Sí.
0: Crec que no has fallat ni una setmana, eh? Alguna així puntual, però...
1: Exacte.
0: Molt poquet, molt poquet.
1: Exacte, això sí.
0: La veritat és que, escolta...
1: Els col·laboradors més fidels, en aquest programa, al final.
0: Totalment. O sigui, el Foodcat és espectacular... I, Víctor, doncs sí, hem arribat al final del camí, un camí que com valoraries tu?
1: Doncs jo el valoraria bastant curiós, molt guai, la veritat, molt guapo, on hi ha hagut programes que hem après moltes coses, curiositats així de que un sorprenent de com començaven els primers inicis allà a la ciutat a crear el futbol, també, no?
0: Sí, sí, espectacular.
1: Alguns que parlaven de cross-country, també, i tal, per allà, saps?
0: Sí.
1: Però sí que és cert que sobretot ha sigut un camí molt, molt guapo, també. És cert que al final hi ha equips que igual et donen més peu per donar més anècdotes, això, i d'altres menys, també.
0: Però sí, però tots tenen la seva màgia.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Tots doncs tenen la seva màgia.
0: Víctor, ha sigut un honor compartir aquesta tercera temporada del Refugi amb tu, la primera amb mi al capdavant. I escolta, és que no ens posarem més sensibles,
1: no.
0: Anem directament ja a conèixer l'equip que ens toca avui, Víctor.
1: Totalment.

0: Víctor. Escolta, espectacular, no?
1: Espectacular.
0: Endavant. Molt bé, Víctor. Doncs, escolta, acabem l'any, acabem la temporada amb un himne molt potent, eh?
1: Molt potent, la veritat. Estaríem parlant que, home, si féssim un rànquing que l'haurem de fer més endavant, això i tal... Això,
0: aquest entra al top, eh?
1: Exacte, aquest entra al mínim al top 3 al final.
0: Sí, sí, jo crec que sí, perquè la veritat que és espectacular aquest himne del Girona. Un himne que tenim més escoltat, recentment, sí, que hem escoltat més vegades, que aquest ja el tenim més conegut, perquè, exacte, bueno, el Girona és un equip... doncs potent, podem
1: totalment
0: dir, del futbol català, i el tenim una mica més escoltat, però això no treu que sigui un himne espectacular. Víctor, doncs escolta, hem d'anar a descobrir aquest magnífic club que és el Girona Futbol Club. Per on vols començar?
1: Doncs comencem pels precedents, i és que el futbol va arribar a Girona a principis del segle XX. El primer gran club de la ciutat fou l'històric Strong Sport, mm-hmm, el 1902, amb el nom originari de Futbol Club Gironí. Els primers partits de futbol a la ciutat es disputaren al Camp de Mar de la Devesa, i als anys 20 el futbol agafa força amb clubs com el Club Esportiu Gironí, fundat el 1921, i que més tard va esdevenir el Futbol Club Ateneu Social Democràtic, però sobretot per la Unió Esportiva Girona, fundada el 13 de febrer del mateix any. Uh-huh. En unir-se els elements del centre gironenc, Hereus del dissolt Strong

0: esport, com dèiem abans, amb altres entusiastes esportistes, també. Mm-hmm.
1: Per tant, tenim aquí una bona amalgama de clubs esportius a Girona. Sí, hi ha futbol. Eh? Girona respira futbol.
0: Totalment, totalment. I és que, al final, clar, amb tants clubs, al final, hi hauria d'haver una rivalitat que no s'escapava, no?
1: Sí, sí, total, total. Però que aquí la Unió Esportiva Girona es fa un nom, no?
0: Sí, correcte, perquè el club aviat es va convertir en el més fort de la ciutat. Vestia colors grocs i blau marí i va ser el constructor de l'estadi de Vista Alegre l'any 1922. Uh-huh. El club, però, va desaparèixer a finals de la dècada dels 20 per problemes econòmics arran d'un deute d'unes 200.000 pessetes, que estem parlant que era una antàrtica fortuna en aquells temps.
1: Mm-hmm, clar, potser aquest estadi va costar més calés del que es pensaven, es van endeutar i al final aquesta entitat va acabar morint el 1922, bueno, finals de la dècada, finals de la dècada dels 20. Bueno, una desgràcia, però que dona peu al Girona que coneixem avui en dia, no?
0: Aquí ho has dit, perquè clar, justament ens hem d'anar al 1930, a la dècada dels 30, i és on neix el Girona Futbol Club. Concretament, el 23 de juliol d'aquest any es va fundar el que avui dia coneixem Girona Futbol Club. En el Cafè Norat de la Rambla es va coure la creació del club gironí, que va veure la llum gràcies a entusiastes d'aquells temps, i en poques setmanes es va aconseguir que a Girona hi hagués una autèntica febre pel futbol.
1: Mira que bé.
0: Has vist? A més, l'1 d'agost l'Ajuntament autoritzava el club a fer un ús en els seus distintius de l'escut de la ciutat, i la directiva d'aquell temps va amb la Federació Catalana la inclusió del nou, o sigui, va anar a la Federació Catalana amb la inclusió del nou equip dins la projectada ampliació de la segona categoria preferent, però les gestions no van acabar de tenir el seu èxit que volien i el club va haver de començar a jugar a la segona categoria ordinària.
1: Per tant, es volien saltar una mica aquesta
0: volien fer aquella espècie de trampes,
1: ordinària, volien començar directament amb la preferent, però ells van dir no, comenceu des de baix. I escolta, el repte era aquest, començar des de zero.
0: Totalment, al final, o sigui, és el que sempre han dit també tots els footcats, o sigui, quan comences des de baix, ets un club molt humil i vas pujant amb pocs recursos i, ostres, pots assolir el màxim d'èxits possibles, també.
1: Sí, total, total.
0: O el sabor de... o els èxits és com que et dona més bon sabor de boca.
1: I tant, totalment, totalment. Escolta, aquest primer any, però a segona categoria ordinària va anar bé.
0: Sí, sí, sí, perquè l'equip que va assolir l'ascens el seu primer any de vida estava entrenat per Josep Vinyes, que alhora era el president del Col·legi d'Àrbitres Amateurs de Girona.
1: Ara això seria impensable,
0: Sí, sí, sí. Com Enrique Negreiro, una miqueta,
1: exacte,
0: no?
1: Aquí, exacte, aquí.
0: Al febrer d'aquell any l'Ajuntament va decidir atorgar una subvenció anual al club de 2.000 pessetes amb la condició que el Girona renunciés a una altra subvenció per fires que cedís la instal·lació del Vista Alegre per a qualsevol celebració d'interès municipal i la concessió d'entrada gratuïta a 100 alumnes de les escoles nacionals de la ciutat.
1: Bueno, mira, és un bon tracte, no?
0: Sí.
1: 2.000 pessetes, a canvi, deixes a l'estadi quan em faci falta i, a part, dones entrades gratuïtes als nens de les escoles.
0: Totalment.
1: Em sembla un tracte ideal, Víctor.
0: Totalment, i és aquí al final, aquí l'Ajuntament també hi té molt a dir, no? Perquè, ostres, proposa molt també i vol que un club de ciutat pugui anar tenint renom a tot el país.
1: Escolta, Víctor, la història del Girona acaba de començar, però aquí, a la dècada dels 30, ja tenim una fita considerable.
0: Totalment, i és que ens hem de remuntar a la temporada 35-36, 1935-1936. Esportivament, els primers anys del Girona van ser prolífics, però sí que cal destacar una temporada per damunt de totes. Aquesta és la temporada que comentàvem ara fa uns instants, i és que abans que comencés, el club va tancar el traspàs al Futbol Club Barcelona dels jugadors Iborra i Balmanya. Uh-huh. El club gironí va rebre a canvi 15.000 pessetes, la cessió de dos jugadors i el compromís del club blaugrana d'un partit amistós el dia de Tots Sants.
1: Mira.
0: El novembre, tot i quedar teòricament debilitats, els gironins van fer una excepcional temporada a segona divisió, campions per davant de l'Arenas i el Baracaldo, i això els va valer disputar la fase de promoció de primera divisió juntament amb el Celta, el Saragossa, el mateix Arenas, el Múrcia i el Jerez.
1: Estem parlant d'equips ja importants.
0: Molt més top, també, clar. Cal dir que el Girona, per últim, es va quedar sense ascens. Aquest mateix any el Girona va jugar a la Copa d'Espanya i va caure eliminat pel Real Betis per un global de 5-3, 1-2 a Vista Alegre i 3-2 a Sevilla.
1: Bueno, llàstima, no van aconseguir aquest ascens, però escolta, ja estaven aquí, eh?
0: Sí,
1: estaven aquí, sí, ja, sí, lluitant, sí, sí, per aquest ascens a primera divisió. És cert que no van tenir molta sort, van quedar penúltims en aquesta lligueta on hi participaven aquests equipassos, no? Celta, Saragossa, Múrcia, Jerez, Arenas... Però bé, queda a la història, no? aquest procés de descens que no va acabar de culminar. Escolta, Víctor, sempre comentem aquí, la guerra civil sempre és important, com va afectar això al club gironí?
0: Doncs mira, perquè el futbol va tornar a la normalitat la temporada 39-40, quan ja havia acabat ja la guerra, amb l'equip jugant ja la Lliga de Primera Categoria Catalana i la Segona Divisió Nacional. L'equip es va consolidar en aquesta categoria que comentàvem, la Segona Nacional, però l'etapa de postguerra es van canviar els objectius. L'ascens es veia com un somni llunyà, i l'objectiu prioritari passava a ser el de lluitar per la permanència. L'equip va baixar a tercera divisió i la temporada 42-43 va recuperar la segona divisió.
1: Va baixar a la 42-43 i va recuperar la segona divisió a la 47-48, oi?
0: Correcte, i va anar alternant les dues categories com un equip ascensor, també. Al final no s'acaba de mantindre's a ningú de les categories, i era això que, clar, quan passen aquestes coses és molt perillós pels clubs, també.
1: Sí, totalment. Al final ja hem parlat moltes vegades, no?, d'aquest fenomen ascensor, de pujar i baixar, pujar i baixar, que no t'acabes d'establir mai en cap divisió, i sí que és veritat que té cert perill. Escolta, Jordi, però... Jordi?
0: Víctor,
1: t'he canviat el nom, eh?
0: Has vist, eh? Jo...
1: Escolta, Víctor...
0: ara si us parlem de vins, si vols.
1: Fem un pas endavant, perquè aquí arriba, escolta, una data assenyalada, eh?
0: Totalment. El dia 14 d'agost de 1970 es va inaugurar l'estadi de Montilivi, la nova perla de la ciutat. Era el segon camp que es posava a Girona abans, prèviament, com hem comentat, havia estat en el Vistalegre. Que ara aquest camp hi va estar durant gairebé 50 anys, o sigui, mig segle.
1: No, espectacular.
0: Sí. A començaments de la temporada 67-68, la directiva va projectar la construcció d'un nou camp que, a més d'oferir quatre vegades més espai que l'estadi Vistalegre, seria patrimoni del club.
1: Per tant, aquí, el 1970... s'inaugura l'estadi de Montilivi, que, escolta, ara mateix encara estan a la mateixa ubicació, eh?
0: Totalment.
1: Estadi absolutament històric pel club gironí.
0: Sí, per qui no ho sàpiga, està a les afores de la ciutat, o a l'entrada de la ciutat una miqueta, apartat, i allà, bé, té una gran esplanada on hi ha nits històriques que comentaré més endavant.
1: I tant que sí. Jo he estat una vegada.
0: Jo l'he vist per fora, però no he estat a dintre, en veritat.
1: Vaig anar a un trofeu Costa Brava, que és, diguem, el Gamper de Girona.
0: Sí, correcte. Correcte. És molt top, això. El somni es va fer realitat, i a l'estiu del 1970 el club va poder oferir als aficionats tres jornades consecutives de futbol d'elit. El 14 d'agost, partit inaugural entre el Girona i el Futbol Club Barcelona. Estem parlant que l'entrada general eren 150 pessetes i la tribuna eren 300 pessetes. I el 15 i el 16 es va celebrar la primera edició del Trofeu Costa Brava.
1: Mira, ara hi parlàvem.
0: Sí, el pressupost del torneig van ser 3,5 milions de pessetes. Amb aquestes semifinals, Borussia València i Espanyol San Lorenzo de Almagro. O sigui, estem parlant que hi van assistir un equip d'Alemanya, dos equips espanyols i un equip d'Argentina.
1: No, espectacular. La veritat que ben muntat, aquest trofeu Costa Brava, que entenc que això devia ser una festa absoluta per la gent de Girona, eh?
0: Totalment, estar a l'estadi i tal...
1: Poder veure el 1970 un equip d'Alemanya i un d'Argentina devia ser espectacular, eh?
0: Sí, com el Noa Mas.
1: Total, segur. Escolta, aquest Girona-Barça, què, com va anar?
0: Doncs mira, va congregar 25.000 espectadors allà a Montilivi, ple absolut en el camp.
1: Brutal.
0: Malauradament va guanyar el Barça per 3-1, però l'equip que va presentar els blaugranes va ser el següent. Estem parlant de figures mítiques, eh? Reina, Rifé, Eladio, Gallego, Torres, Fuster, Xavi Reixac, Dueñas, Bustillo, Zabalza i Marcial. Viboles va marcar el primer gol del Girona en el nou estadi a Montilivi.
1: Doncs ja va deixar sallejat el seu nom per la història del Girona amb aquest primer gol de Viboles a la seva nova casa, a Montilivi, clar que sí. Escolta, sí, Víctor, 14 anys després de la inauguració, passa alguna cosa?
0: Doncs el Girona va perdre el patrimoni amb la municipalització de Montilivi, una solució d'emergència aprovada durant una assemblea tumultuosa. Els deutes sacsejaven bastant l'entitat i es corria un seriós risc que el club es podria... es produís un buit de poder, no? Jordi Geli, que ja comencem la dinastia de, del Geli, no? Al final deixaria la presidència i Joan Mís el succeiria.
1: Per tant, el Girona s'havia endeutat, tenia problemes econòmics i com a solució diuen, bueno, doncs fem la municipalització de Montilivi, que bàsicament és perds una mica els drets de l'estadi.
0: Totalment.
1: Però, escolta, segueixes podent jugar a casa teva, tot i que ara doncs, pertany a l'Ajuntament. Va ser una solució d'urgència per salvar l'entitat.
0: Totalment. El que passa que és això. O sigui, depèn de l'Ajuntament, també. Depèn de si, no interessa, si a l'Ajuntament no li interessa invertir en el club.
1: Sí, sí.
0: Ostres, estàs fotut, també, al final.
1: L'estadi, clar. Sí, sí.
0: A l'estadi, clar.
1: És important. Escolta, Víctor, arribem ara sí a una data assenyalada, que és el 50è aniversari.
0: Totalment, i és que el Girona, fundat el 25 de juliol de 1930, com recordàvem a l'inici del programa, no va celebrar les noces de plata, però sí que la directiva va posar-hi tota la seva part per programar un 50è aniversari digne de ser recordat durant molt de temps.
1: Sí, sí, per què?
0: Això és que va passar perquè el 9 d'agost de 1980 la Real Societat dels Arcón de Zamora, López, entre altres...
1: O sigui, un equipàs, eh?
0: Va disputar i va guanyar 1-2 l'onzena edició del trofeu a Costa Brava. Estem parlant de que la Real Societat va guanyar aquell torneig, però aquest trofeu va costar 1,5 milions de pessetes de recaptació quan la Real cobrava dues.
1: Per tant, van perdre quartos.
0: Exacte, aquí no van acabar de fer un bon negoci, no es diria. Estem parlant que la visita per segon any consecutiu del Real Madrid el 13 d'agost de la quarta edició del trofeu Costa Brava Immortal va servir per compensar el dèficit que havia deixat la visita de l'equip basc. Estem parlant d'uns 5 milions de recaptació i el Madrid en va percebre 4,5.
1: Vale.
0: A més, la rúbrica...
1: Amb el Madrid sí que van sortir els quartos, eh?
0: Exacte. Aquí sí que el negoci van pensar una miqueta més, també. I ja per acabar és que la rúbrica a les noces d'or de Girona l'ha posat la visita del Futbol Club Barcelona, victòria pel Barcelona 2 i guanys de 1,5 milions pel club gironí.
1: Escolta, doncs sí que s'ho van muntar bé, van fer tres partits espectaculars, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Real Societat, Madrid i Barça. Escolta, aquest trofeu Costa Brava del 50è aniversari del club devia ser espectacular. I escolta, al final van acabar guanyant quartos, eh?
0: Exacte.
1: Van perdre una miqueta contra la Real Societat, però contra el Madrid i el Barça van embutxacar bé.
0: Exacte, exacte. Estem parlant que era això. Són els equips top d'Espanya al final, i si tu els convides a casa teva, saps que rebràs molts diners també. I tal, sobretot per sanejar les arques del club.
1: I tant, totalment, totalment. Víctor, anem a parlar una altra vegada de les temporades, no? Que al final és una mica el més important.
0: Sí.
1: Viatgem a la 81-82.
0: Doncs sí, perquè aquí hem d'anomenar el capítol, no?, de l'infern de preferent a les portes de segona A. I és que la temporada que tu comentaves, la 81-82, al Girona li esperen ara 5 temporades seguides a tercera divisió, abans de celebrar un altre ascens. Cal destacar que la temporada 88-89 a segona divisió B, l'any de Delfí Geli i en Xavi Agustí entrenador, si esportivament l'equip va creixent, econòmicament el club va haver de fer equilibris i sembla instal·lat en una crisi permanent, també.
1: Per tant, 5 temporades de tercera divisió, a la 88-89 ascens a segona B, escolta, sembla que la cosa va bé, però econòmicament hi ha una altra història.
0: Està més fluixet, també, com comentava abans, la municipalització de l'estadi, el 1984, va ser un pedaç. Només va arreglar-la temporalment el problema, perquè 2 anys més tard el club tornava a acumular deutes considerables, però l'equip, de la mà de Xavi Agustí, ens semblava aliè i funcionava especialment la temporada 91-92. Estem parlant, no?, que l'any de les Olimpiades a Barcelona.
1: Sí, és cert.
0: Quan el tercer lloc a la Lliga de Segona B li va obrir de nou per primera vegada en molt de temps les portes a la segona.
1: Mira, espectacular. Escolta, com va anar aquesta fase d'ascens?
0: Sí, perquè l'equip va començar malament la fase d'ascens, derrotes contra el Villarreal 1-2 i el Linense 2-0, però es va refer amb 3 victòries seguides amb el Linense 4-1, amb el Villarreal 2-4 i el Salamanca per la mínima 1-0. I va arribar l'últim partit a l'El Mántico, depenent d'ell mateix per pujar. Però no va poder ser aquesta vegada tampoc, perquè el Salamanca va guanyar per 1-0 i qui ja pujava a ser el Villarreal aquesta vegada.
1: Llàstima, llàstima que van perdre aquest últim partit contra el Salamanca per 1-0 per la mínima. Va estar molt a prop, eh?
0: Molt a prop, d'una altra vegada.
1: Malgrat la crisi, escolta, van estar puntet de pujar a la segona divisió, per tant, espectacular, eh?
0: Sí, sí, i és que s'ha de dir que a vegades també quan l'economia i la part esportiva no van lligades de la mà, és quan es provoca aquesta inestabilitat. O sigui, igual l'esportiva va molt bé, però clar, si no tens aquest ajut econòmic, no pots acabar de performar-ho.
1: Totalment, totalment. Però, escolta, el club sap regenerar i torna a guanyar estabilitat, oi?
0: Totalment. El primer gran premi va arribar aviat, a la temporada 2002-2003, ja justament en aquest segle XXI, en què el club va recuperar un lloc a la segona divisió B després d'haver fet una lligueta d'ascens excel·lent. Va ser el segon ascens en 5 temporades i el retorn a una categoria que s'havia perdut la campanya 94-95. La temporada 2003-2004, el club va mantenir la categoria, però la següent temporada, la següent campanya, va tornar a la tercera divisió després de finalitzar la temporada en 17a posició.
1: Llàstima, tu. Llàstima aquest 2004-2005 que van tornar a caure en aquesta tercera divisió. Però escolta, el Girona és un club que lluita i van aconseguir treure endavant aquesta situació, oi?
0: Exacte, de la tercera a la divisió de plata. I és que la següent campanya, en Josep Gusó com a president, va suposar però l'inici de la trajectòria d'èxits que ha portat el club a la divisió de plata del futbol espanyol. Campions de tercera divisió en la temporada 2005-2006, aconseguir l'ascens a segona B la campanya següent. Un any més tard, ja ens remuntem a la temporada 2007-2008, va arribar l'ascens a segona divisió A. Per aconseguir-ho es van superar dues eliminatòries contra el Baracaldo primer i el Ceuta després amb un estadi amb un tilidí ple a basar de gom a gom, tu.
1: Molt bé, tu. Escolta, doncs 2008, data per marcar, data per en recordar-nos, perquè el 2008 el Girona, després d'unes penúries, torna a segona divisió, clar que sí.
0: I ara sí que és cert que ens hem d'apuntar molt a les llibretes d'aquesta secció de Footcat, aquesta data que és molt important, i és que el 4 de juny de 2017 passarà a la història del club gironí com el dia que, a punt de complir 87 anys, el club aconseguia l'ascens a la primera divisió, ara sí, per fi.
1: Doncs escolta, això sí que és un èxit, eh?
0: Això
1: sí que és un èxit, posar el Girona per primer cop a la història a la primera divisió és una fita espectacular i jo crec que tots ens en recordem, d'aquell Girona del 2017.
0: Totalment, i és que després de tres intents frustrats en els últims anys, Girona comptava amb un equip a l'elit del futbol espanyol. Un fet històric, els homes de Pablo Machín, que gaudien d'un avantatge de 5 punts respecte al Getafe, tercer classificat, en tenien prou amb un empat en el partit decisiu davant el Real Saragossa per assegurar la segona posició del campionat que donava accés directe a la Lliga Santander en el seu moment. I així va ser, un empat a 0 que valia un ascens històric per la ciutat de Girona.
1: I tant que sí, doncs espectacular, me'n recordo, d'aquell Girona amb Pablo Machín.
0: Jo també.
1: La realitat és que espectacular, espectacular, amb la Pere Pons, Bugir, amb Pere Pons, amb jugadors com Eloi Amagat. Bueno,
0: el mític Estuani també.
1: No, no estava encara.
0: Encara no estava?
1: No estava, a la segona temporada arriba.
0: Ah,
1: el primer ascens sense Estuani, El primer sense Estuani, hi havia jugadors...
0: Però Àlex Granell sí,
1: Àlex
0: no?
1: Granell sí, per exemple... Per tant, espectacular aquest primer ascens del...
0: Oh, figures que són històriques pel club al final.
1: També, ara veig que aquí no ho comentes, però és xulo perquè està en una temporada de primera divisió, ho fa molt bé, a la segona crec que baixen una altra vegada a la segona divisió. Estan tres temporades fent final de play-off d'ascens, no acaba d'arribar a l'ascens, però al final, en aquesta tercera temporada, la tercera bala vençuda, aconsegueixen tornar a la primera divisió, ara sí, amb Estuani ja als 2020, a la dècada del
0: correcte,
1: 2020,
0: correcte,
1: doncs aconsegueixen aquest ascens fins al que coneixem avui en dia.
0: Avui dia, sí, sí, exacte.
1: Escolta, ara sí, però hem de parlar possiblement de la data més assenyalada de la història del Girona Futbol Club, perquè hi ha una temporada que tots recordem i que van fer història, eh?
0: Totalment, i és que estem parlant del debut europeu, si no us en recordeu, perquè amb el bitllet de Champions a la butxaca, el Girona es va estrenar a la competició europea la temporada 24-25, és a dir, la 2023-2024 va quedar entre els millors quarters de la Lliga i va accedir a la Champions, també. En el seu primer partit, però, va visitar el Paris Saint-Germain al Parc dels Princes, que per el club gironí va ser Bé, o sigui, un èxit total també i un somni, però encara que els equips de Mitchell, o sigui, els de l'equip del Mitchell van lluitar fins al final, van perdre fins a la mínima, per la mínima 1-0, però en un altre partit europeu el Girona va marcar el seu primer gol continental contra el Feyenoord, tot i perdent finalment, l'autor va ser David López, i sí que està que també estem parlant que van guanyar un partit contra l'Slovan de Bratislava 2-0 a Montilivi a casa, i aquest partit va ser també històrica, perquè estem parlant de la primera victòria del Girona a Europa.
1: I tant que sí, escolta, és espectacular, és brutal aquesta temporada 23-24, que me'n recordo que el Girona va estar lluitant pel títol.
0: Totalment.
1: Això es diu, es diu ràpid, però...
0: Això no passava des de fa anys.
1: Però escolta, el Girona va estar lluitant la Lliga, el Barça i el Madrid, finalment van acabar entre els quatre millors, però escolta, un bitllet històric a la Champions League, i tots recordem aquestes temporades espectaculars, amb un Astuani, bueno, sensacional, sí, amb Dobic, amb Tati Castellanos...
0: És veritat.
1: És veritat que equips espectaculars que ha tingut el Girona en aquestes últimes temporades... Però, Víctor, com tota la vida, a vegades arriben sotracs, arriben ensopegades, i aquesta temporada, com li ha anat la cosa al Girona?
0: Sí, que és cert que ha tingut una temporada bastant irregular, fins al punt que no ha pogut mantenir-se a primera divisió, perquè, clar, a l'última jornada havia de guanyar sí o sí contra l'Elx, que al final no ho van poder aconseguir. Si no m'equivoco, van quedar a Montilivi amb empat a 1.
1: O 0-0, no me'n recordo.
0: Sí, o alguna cosa així també, tal. Però jo crec que tot aficionat gironí recordarà un xut de...
1: Sí.
0: De... Ara no em surt el nom, això i tal.
1: Xancó, però... era? O Estuani? O qui era?
0: No, em sembla que va ser...
1: Arnau Martínez, potser?
0: Ostres, no era...
1: Sí, 1-1, eh?
0: Exacte, van quedar 1-1 i diria que era un...
1: Sí, una pilota al pal, no me'n recordo.
0: Exacte, sí, mira, ara t'ho busco perquè és que això és molt important també. Jo crec que estem parlant que si el Girona...
1: Sí, en cop, diria. No, Thomas Lemar.
0: Exacte, Thomas Lemar. Estem parlant que si
1: minut
0: aquest
1: 80,
0: xut...
1: Minut 80.
0: Hagués entrat, estaríem parlant aquí a FUTCAT i d'una altra...
1: Que Girona hagués mantingut la categoria.
0: Totalment. Però...
1: No va poder ser.
0: Exacte, i malauradament jugarà aquesta següent temporada a segona divisió.
1: Esperem que el pas per segona divisió sigui efímer.
0: Totalment.
1: Esperem que sigui un any, escolta, trepitjar la segona divisió i marxar. Esperem que vagi molt bé aquest equip de Girona, que recordem, s'ha acomiadat també del seu gran profeta, no? Que era Mitchell,
0: sí.
1: Que ha marxat, però sí, escolta, sí. Ha arribat un bon entrenador, estàvem fent una bona plantilla i segur que els anirà bé, i escolta, sembla que Estuani es quedarà, per tant, la millor de les notícies és aquesta, eh?
0: Sí, jo crec que sí, també. A més, ara, si no m'equivoco, el nou entrenador que tenen també aposta molt pel futbol base, també.
1: És de la casa,
0: coneix molta gent, i jo crec que a partir d'allà poden sorgir forces, coses positives també per l'equip,
1: sí.
0: Amb l'ajut també del seu germà gran, que és el City, també, a veure si poden trobar alguna
1: sessió interessant.
0: Alguna sessió, no? Que com a mínim els pugui tornar com més aviat millor a la primera divisió.
1: Esperem que si sigui Jordi una altra vegada. Què em passa?
0: Has vist, eh?
1: No sé què em passa, t'estic dient Jordi avui, Víctor?
0: En l'últim programa de la temporada i tal.
1: En l'últim programa ja se m'obliden els noms.
0: Sí, has vist, eh?
1: Víctor, gràcies per tot el teu treball en aquesta temporada que hem FUTCAT avui i aquí. Gràcies de debò per descobrir-nos tantes joies del futbol català. Gràcies per ser-hi setmana rere setmana. I gràcies per portar-nos FUTCAT aquí al refugi. Gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Jaume.
1: Ens veiem al setembre, oi?
0: I ens veiem al setembre, això segur, Jaume.
1: Que vagi bé.
0: Ara surt el planxet, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: I ara els butlletins informatius. Primer el de Catalunya Ràdio i després el de casa nostra, el de Ràdio d'Esvern.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. Ceuta reclama que es declari l'emergència nacional davant el dràstic increment d'arribades de migrants nedant, però el Ministeri de l'Interior ho descarta. També el cap de l'oposició i líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al govern que declari aquesta emergència, tanqui les fronteres i mobilitzi l'exèrcit. En un vídeo publicat a les xarxes, diu que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea. Sentim Feijóo.
5: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
4: La Guàrdia Civil, que assumeix part dels rescats, alerta que la situació a Ceuta és insostenible i que hi ha molts adolescents i nens, tant entre els migrants que arriben com entre els que s'ofeguen. Més notícies amb en Joan Vilaplana.
6: Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, a l'Anoia, afectats per l'incendi de principis de juliol, es plantegen presentar-se com a acusació particular en la causa contra el presumpte autor del foc. Avui al migdia, el jutge ha decretat presó sense fiança per l'home de 58 anys, detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme. El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona.
4: Decret en presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
7: Bona tarda. Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm mateix i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
6: El govern d'Ayuso confirma que vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per la presidenta madrilenya enmig de les crítiques de l'oposició. Amb aquesta operació i la venda de 4 immobles més, espera recaptar 20 milions d'euros que ara preveu destinar als danys provocats pels incendis.
4: El sindicat CGT denuncia que aquest estiu ja s'han hagut d'atendre 2 treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona per cops de calor. Es queixen de la falta de mesures de l'Ajuntament i de les empreses concessionàries davant l'exposició dels empleats a les altes temperatures. El delegat de Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que cal refer el model per avaluar el risc d'exposició a les altes temperatures.
8: Per avaluar bé el que és el risc d'exposició extrema a la calor, hem de partir d'avaluar el que és el risc d'estrès tèrmic. En aquesta avaluació d'estrès tèrmic, el que es fa és triangular el que són les temperatures que hi ha amb la feina que fa la persona i amb les condicions de la persona, així com les necessitats i exigències calòriques de la feina que es realitza.
4: Tot això precisament avui, que un terç de Catalunya està en risc molt alt o extrem d'incendi. Gairebé 400 municipis del país presenten restriccions i s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Des de Protecció Civil fan una crida a la prudència i a la responsabilitat. Ara els esports, Jordina Tarré.
9: El Barça es tornarà a entrenar aquesta tarda a Birmingham, pendents, però, de Ter Stegen, enviat especial Ramon Salmurri.
10: Marc-André Ter Stegen abandonarà la concentració del Futbol Club Barcelona a Anglaterra per marxar directament a Amsterdam. S'ha concretat ja la seva cessió al Ajax. El Barça pagarà el 90% del salari del futbolista que tornarà a les ordres de Mitchell, amb qui ja va coincidir el Girona. Aquesta mateixa nit està previst que Marc-André Ter Stegen abandoni la concentració del Barça a Anglaterra, s'acomiadi de la resta dels seus companys i es posi ja demà a les ordres de Mitchell. La seva sortida és una decisió directa del tècnic blaugrana Hansi Flick. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Burton upon Trent.
9: Afegir una notícia també que hem sabut fa poca estona. La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats.
3: Fins aquí les notícies.
4: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Les barraques de la Festa Major de Sant Just se celebraran els dies 31 de juliol i 1 d'agost amb una programació que inclourà concerts, sopar popular, espectacles i activitats festives repartides entre l'esplanada de la Bonaigua i la pista de l'Institut de Sant Just. El 31 de juliol, les barraques obriran a les 9 de la nit a l'esplanada de la Bonaigua amb la participació dels Dimonis Apagallums de Cama Blanca, Banda Andarà, el CUP, la secció jove de les CEAS, la coordinadora de festes i el casal de joves. A partir de les 11 de la nit començarà la programació musical amb els concerts del Poni Pissador, Banda Andarà, la Noche Quilombera i les Gamberres. L'1 d'agost, les barraques avançaran l'obertura a les 8 del vespre i la jornada continuarà amb el sopar de Festa Major a les 9 de la nit a la pista de l'Institut de Sant Just, seguit de l'espectacle Improsite Story a 11:15 de la nit. A 11:45 s'anunciarà la barraca guanyadora, el guanyador del concurs de balcons i el color guanyador de la Festa Major, mentre que a les 12 començarà el concert de Festa Major amb l'Orquestra del Futuro a l'esplanada de la Bonaigua. Durant les dues jornades, l'Ajuntament recorda que no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. Pel que fa a societat, la piscina interior del complex esportiu municipal La Bonaigua romandrà tancada entre l'1 i el 31 d'agost amb motiu de les obres de millora que es duran a terme a les instal·lacions. El complex ha informat d'aquesta afectació a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials. Durant aquest període, la piscina interior no estarà disponible per a les persones usuàries mentre s'executen els treballs previstos. El complex ha indicat que les actuacions tenen com a objectiu adequar i renovar l'espai. I des de la Bonaigua han agraït la comprensió dels usuaris i usuàries per les molèsties que pugui ocasionar aquest tancament temporal. I en cultura, l'entitat esportiva Trail Barcelona ha organitzat una nova proposta per la Festa Major d'aquest any, el Gran Joc de Sant Just. Aquesta activitat, que tindrà lloc avui dijous 30 de juliol a partir de les 6 de la tarda, consisteix en una gimcana familiar pels carrers del municipi amb la voluntat de descobrir el patrimoni local d'una manera lúdica i diferent. El punt de sortida de l'activitat serà la plaça Jacint Verdaguer. Des d'allà, els grups de participants rebran un mapa amb diversos punts marcats pel poble. Cada grup podrà dissenyar la seva pròpia estratègia i decidir l'ordre del recorregut. A cada localització, els participants hauran de superar diferents reptes d'enginy, habilitat i proves divertides relacionades amb històries i curiositats de Sant Just que sovint passen desapercebudes en el dia a dia. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: ara sí, arrenquem la segona hora del refugi. Són les 6 i 9 minuts i arrenquem amb la vida joc amb el Ricard García. Bona tarda, Ricard. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, bona tarda. Avui canviem de localització i truco des del Maresme, bueno, des de Llavanera.
0: Maresme tropical, diuen, no?
1: Ah, sí, veritablement la temperatura és el tròpic, ja t'ho asseguro.
0: Escolta, doncs sí, fa molta calor tot arreu. Recordem que aquest dimecres va començar la quarta onada de calor, per tant, les anem empalmant, eh? Em sembla que cap acaba. Totes... Ve una darrere l'altra. És una cosa espectacular. Escolta, Ricard, ens hem plantat a l'última setmana del refugi, per tant, ens hem plantat a l'últim La Vida és Joc, eh?
1: I tant. I per celebrar-ho, marxarem fora, marxarem d'aquest planeta tan tòrrid i anem a transformar un planeta per veure si el podem fer més habitable i més fresquet per nosaltres. Ens anem al planeta Mart.
0: Perfecte.
1: Anem a jugar un joc. Anem a jugar un joc que es diu Terraforming Mars, que es tracta d'esdevenir una corporació científica que intenta transformar, terraformar el planeta Mart de manera que sigui habitable. I cada un dels jugadors és una corporació diferent que intentarà doncs, aconseguir ser la que transformi Mart d'una manera més adient pels éssers humans. D'acord?
0: Una mica aquesta premissa, una mica que... Bueno, gairebé tota la humanitat ha tingut, no?, en algun moment de dir, escolta, d'anar cap a Mart i a veure si allò és habitable, no? Ara em ve al cap, per exemple, la pel·lícula Marte, no?, mateix, o sigui, és un tema recurrent,
1: El problema és quan et diuen, escolta, vés-te'n a Mart que estaràs més bé i saps que va amb tu el Donald Trump.
0: Pues, exacte.
1: Jo potser que em quedo aquí.
0: Doncs sí, doncs totalment.
1: O alguns altres personatges, eh?
0: Exacte.
1: Com va aquest joc? Molt bé. És un joc, també us he de dir que aquest, el que us explico avui és la versió de Daus, que es diu Terraforming Mars, el joc de Daus. L'original, Terraforming Mars, és un dels jocs més jugats del món, molt famós, el va fer un professor de matemàtiques finlandès que es diu Jakob Fixelius, d'acord? I després va treure expansions, versions, però últimament el que va fer va una versió més senzilla amb Daus. Senzilla vol dir una partideta d'hora i mitja, dues hores, però molt fluida i molt maca. Què fem aquí? Doncs bé, ja us he explicat una mica la història, de què va. Aquí tenim una sèrie de daus de 5 colors diferents, d'acord? Hi ha daus de color blau, que són els daus que representen construir o transformar amb aigua, d'acord? Hi ha els daus verds que representen transformar cap a boscos, d'acord? Hi ha els grisos, que són transformar cap a ciutats. Hi ha els vermells, que són pujar la temperatura, d'acord? Mar té una temperatura baixa, s'ha de pujar, d'acord? I, si no m'equivoco, hi ha els grocs. Els grocs són els econòmics, d'acord? Cada un d'aquests daus de colors, n'hi ha molts daus d'aquests 5 colors, tenen, no tenen de l'1 al 4, sinó que tenen signes, senyals, que ens deixen fer coses diferents, entesos? Vull dir, el blau té una gota d'aigua, però també té doncs, una altra sèrie de signes. Per què? Perquè ja veurem que és necessari completar accions amb uns signes determinats i amb uns colors determinats. Per tant, tenim molts daus de 5 colors que ens serveixen per jugar amb unes cartes. Amb aquest joc el que farem és, amb una sèrie de cartes que necessiten uns daus de colors, fer una sèrie d'accions. La premissa és fàcil. Daus de colors que seran les monedes. Cartes que es paguen amb aquests daus. I accions que fem amb les cartes o amb els daus.
0: I
1: amb això juguem al Terraforming Mars. Quan us expliqui les accions que es poden fer, ho entendreu i de seguida marxareu corrents a alguna botiga a comprar-los.
0: Escolta, i Ricard, tauler n'hi ha o no?
1: Sí, hi ha un tauler que és el planeta Mart.
0: Vale.
1: D'acord? És un planeta que està dividit en hexàgons, d'acord? Hi ha unes zones que són especials per a hexàgons on podem posar construccions d'aigua, construccions líquides, cal aportar aigua a les nostres colònies, i hi ha altres hexàgons que el que tenen és uns premis quan col·loques una fitxa d'hexàgon de les que jo explicaré. Bàsicament, el que has de fer és, amb les teves accions, és, hi ha unes accions opcionals que són, tu quan comences tens una carta de corporació que et dona uns daus inicials. et dona, per exemple, dos tres blaus i dos vermells, o dos grocs i dos grisos.
0: Aleatori,
1: és a l'atzar, tu agafes una carta de corporació i comences amb aquells daus.
0: Vale.
1: El que passa és que aquests daus són molt poquets i no són suficients per fer res, d'acord? Per què? Ara ho veureu. Perquè tu, bàsicament, fas una sèrie de qüestions, que són o jugar una carta. Comences amb 5 cartes. No tens límit de cartes a la mà fins al final de la ronda en què t'has de quedar amb 5, d'acord?
0: Vale.
1: Jugar una carta vol dir pagar els daus de colors que posa a dalt de la carta, per exemple, dos grocs que mostrin el signe d'euro, o un groc que mostri un signe d'euro i un signe de banca. Mm. Un blau que tingui un signe d'aigua i un verd que tingui un arbre.
0: Vale, però una
1: pregunta. Pot variar, eh? Llavors, tu pagues això, per tant, tu has anat acumulant daus, recordeu que comences amb pocs daus, baixes la carta i aquesta carta té un efecte. Mm-hmm. O construir una ciutat gratuïtament, vale, o guanyar més punts per cada ciutat que construeixis, o construir una construcció d'aigua, o guanyar punts al final de la partida, d'acord? Per tant,
0: però una pregunta, Ricard.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquestes cartes, tu dius que les podem comprar, però les comprem a cegues o tenim diverses opcions per comprar?
1: Les agafes d'una pila.
0: Clar, per tant, és una mica cegues.
1: A cegues, a cegues.
0: Vale.
1: No hi ha un mercat. Molt bona pregunta, perquè altres jocs hi ha un mercat visible que tu tries les cartes que vols.
0: Clar, i si no m'interessa...
1: En aquest cas, no.
0: I si no m'interessa, la que m'ha tocat.
1: Exacte, exacte. Llavors, si no t'interessa, a l'acabar la ronda, descartes cartes.
0: Vale.
1: Val? Fins a quedar-te amb 5, que pots renovar. Si no m'agrada les 5 que m'han quedat, les descarto i n'agafo de noves al canviar de ronda.
0: Vale.
1: Però bé, per tant, primera acció, jugar una carta. Segona acció, construir directament una ciutat, una lloseta hexagonal de ciutat. Per això necessito, doncs, 3 daus grisos amb el dibuix de ciutat. Una altra acció possible, construir un mar. 3 daus blaus amb una gota d'aigua. Construir un bosc. 3 daus verds amb un arbre. Pujar la temperatura, 3 daus vermells amb el signe de grau centígrad. I guanyar punts directament, 3 daus grocs amb el signe d'euro. Aquestes són les accions que puc fer. Què passa? Que abans pots fer una acció voluntària, que és, evidentment, agafar un dau més, que això és el que farem com bojos al començament de la partida, perquè no tenim prou daus, agafes un dau del color que vulguis i el llences. Llavors, la cara que et surt és la que tens.
0: Vale.
1: Per tant, una acció possible és aquesta al principi, abans de fer les que he dit abans. Mm. Una altra acció possible que podem fer de manera voluntària és regalar un dau, pagar un dau per canviar la cara d'un altre dau que tingui per aconseguir els requisits necessaris, evidentment, per pagar una carta, no? Mm-hmm. D'acord?
0: Vale.
1: I una altra acció voluntària és agafar una carta més. Fet això, doncs tu, si fas aquestes accions voluntàries, fas les accions que he dit abans, que són o jugar una carta, pagues el preu amb daus i la baixes i et dona uns punts o unes accions, o construir una ciutat. Quan construeixes una ciutat, quan la poses, d'acord, et dona 2 punts i un punt per cada bosc que tinguis al costat. Evidentment, quan més tard la construeixis, més boscos hi haurà, més punts tindràs. Construir un mar, el poses, d'acord? I quan el poses, cobres 2 punts, d'acord? I el regal que et dones a sota de la fitxa que hi ha a l'hexàgon dona un dau d'un color, dona punts de victòria o el que sigui. Construir un bosc, molt bé. Construir un bosc, col·loques un bosc, et dona 2 punts i un punt per cada ciutat adjacent que tinguis i, a més, com que estàs construint un bosc, estàs col·laborant a que pugi el nivell d'oxigen. Doncs puges el trac d'oxigen i guanyes 2 punts.
0: Home,
1: molt bé.
0: Per ara sembla prou senzill, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Han aconseguit un joc com era complicat fer-lo senzill amb els daus. D'acord? Una altra opció és pujar la temperatura amb 3 daus de vermells de grau centígrad o guanyar punts directament amb 3 daus grocs d'euro. Vale?
0: Vale.
1: Tot això, fixa't bé que he mencionat en un moment determinat, pujar un mar, pujar el trac d'oxigen o pujar la temperatura. Quan s'acaba la partida? La partida s'acaba quan una d'aquestes 3 condicions es compleix, que és arribar al màxim d'oxigen necessari perquè funcioni el planeta, arribar al màxim de temperatura necessària perquè el planeta sigui habitable, o haver col·locat totes les llosetes de mar. És a dir, hagués col·locat tota l'aigua necessària perquè el planeta Mart sigui habitable. Quan una d'aquestes, dues d'aquestes tres condicions s'han acabat, es juga una ronda més i es compten els punts. Va. Com es compten els punts? Doncs, amb les cartes que donaven puntets al final de la partida, i algunes cartes que són molt difícils perquè has de pagar molts daus, però et donen 3 punts al final, coses així, d'acord?
0: Vale.
1: Amb els punts que aconsegueixes per ser el jugador que tingui més cartes amb el dibuix de dau blau amb aigua o amb el dibuix de dau taronja a temperatura, això és aleatori, al començament de la partida, es tiren 3 daus i es posen allà. I aquests 3 daus marcaran 3 maneres d'aconseguir punts al final de la partida, també, d'acord? Vale. I també hi ha 3 objectius que es poden anar aconseguint al llarg de la partida. El primer que passi de 16 punts s'emporta una fitxeta de 8 punts extra. El primer que aconsegueixi, per exemple, tenir 12 cartes baixades, també 8 punts extra.
0: Això són com, tots aquests com bonus, punts, no?
1: Suben al final i es decideix qui ha guanyat.
0: Important,
1: és una partida que dura 2 horetes, ben bé. Per què? Perquè tu pots passar per canviar les cartes de seguida i tornar a començar, o pots anar aguantant les cartes que tens, anar agafant cartes, anar jugant-les per quedar-te amb les cartes que vulguis i anar guanyant daus, d'acord? Però veritablement és un joc que ha aconseguit que un joc tan popular com Terraforming Mars passi a ser un joc de daus, més senzill. Terraforming Mars igual et podes passar 2 hores i 2 quarts o 3 hores. Amb aquest ho ha baixat a 2 hores, 1 hora i mitja, vale, d'acord? Però és un joc fascinant perquè construeixes. Perquè, com has dit tu, que ho has pillat de seguida, la mecànica no és tan complexa. Una vegada saps que tu necessites daus de colors determinats amb cares determinades per pagar unes cartes que et donen o punts o accions. A part, sense cartes, acumulant uns daus determinats, també fas accions. Construir ciutat, construir el bosc, construir el mar, puja la temperatura, d'acord?
0: I pel que
1: a mesura que puges la temperatura, el joc s'apropa a la fi. A mesura que puja l'oxigen, que l'oxigen puja plantant boscos, també s'apropa al final. I a mesura que col·loques mars, com que estàs col·locant aigua al planeta Mart, no confondre mars, oceans amb Mart, doncs quan s'acaben totes les llosetes d'oceà o de mar que has posat, també es pot acabar la partida.
0: Vale. Clar, perquè
1: competitiu, és un joc ambiciós que no dona molt el fer la punyeta als altres jugadors. Vull dir que tu pots anar fent el teu projecte, i l'única cosa, com que és la versió de daus és més petita, el planeta és més petit, no hi ha tants hexàgons. I això vol dir que en un moment determinat xocarem, o jo tota l'estona pensant que posaré una lloseta a un lloc determinat i tot just abans de mi el jugador anterior la posa allà. Vaja, quina gràcia. Però no és un joc amb el qual l'objectiu és obtenir punts putejant a l'altre jugador. No. Obtens punts fent el teu projecte ben fet.
0: Vale. No. I pel que deies, no? És un joc molt conegut, no?, dins del món dels jocs de taula.
1: Sí, Terraforming Mars, l'original, és un joc antic, et parlo de 15 anys,
0: Vale.
1: Però que ha fet moltes expansions, d'acord? Que el té moltíssima gent, ha jugat moltíssima gent i és molt conegut, i va fer famós el Jacob Frixerius, que és un home que bàsicament ha fet 4 o 5 jocs, no et pensis, Així com a vegades hem parlat d'autors com el Gaina Nizia, que ha fet 50.000 jocs, aquest n'ha fet pocs, però els que ha fet
0: són best-sellers.
1: Sí, exacte. I curiosament era un profe d'Institut de Matemàtiques de Finlàndia.
0: Vale.
1: Que quan vas a la Fira d'Essen te'l trobes allà amb la seva barba així llarga, com un Papa Noel amb camisa de franela. No canvia mai l'uniforme.
0: Sempre, I escolta, que no m'ho has dit, per quants jugadors, més o menys?
1: 4.
0: Vale.
1: 4. Vale. Jo trobo que aquest joc, ideal 3,
0: Vale, ideal 3, però.
1: Ara fa poc el vaig jugar amb un company a 2, també està bé, però 3 hi ha més interacció. Sense arribar a això que he dit jo de fer la punyeta, no.
0: Sempre és el que diem, que al final això de la fórmula màgica sempre és el 3 en el joc de taula.
1: Jo ho crec moltíssim. Hi ha jocs, que ja parlarem de tant en tant, que són jocs que necessites 4, perquè hi ha 2 faccions, hi ha 2 equips, són cooperatius, i aquests necessites o 4 o 2.
0: Vale.
1: Però el joc normal amb el qual tu pots triar de 2 a 5, 3 és el número màgic amb la gran majoria de casos, eh?
0: No, no, sí, sempre ens has defensat així, la veritat.
1: I aquest us l'aconsello moltíssim. Si ja teniu una mica d'experiència en jocs i no el coneixeu, o aneu a un club com el nostre, o com a Matena, Sant Vicenç, o algun d'aquests, que us l'ensenyin a jugar,
0: clar que sí,
1: perquè és un clàssic i és un joc que passa el temps i no es fa antic. No es fa gens antic. Molt bo. Molt
0: Al final, si una cosa funciona, no? Amb el temps,
1: clar,
0: tampoc s'ha de fer...
1: El Carcassona o el Catan, no?
0: Exacte, exacte. Sí, sí, no, no.
1: El Carcassona sol falta ja la versió de, no sé, igual hi és, de Disney World.
0: Jo tinc
1: perquè
0: que...
1: hi ha versions de tot, el Carcassona.
0: Jo tinc que jugar-lo, tinc que jugar-lo. Perquè...
1: El Carcassona és molt bo, tio.
0: Sí, sí,
1: molt.
0: Sí. Ho he de provar. La veritat és que ho tinc pendent.
1: Molt bé.
0: Almenys,
1: molt bé.
0: Almenys ja he ficat una mica la puteta, no, en aquest món, gràcies a vosaltres.
1: Sí, home, sí, que vas venir al club,
0: clar,
1: és veritat.
0: Clar, vaig venir al club i tot, vaig jugar algun joc de taula.
1: Sí, però has de tornar, eh?
0: Però he de tornar.
1: Si no, no t'enganxes, eh?
0: No, sí, he de tornar, perquè... No, a mi m'agrada, és un món que m'agrada, que estic descobrint a poc a poc, però escolta, Ricard, una pregunta que potser retenen els oients. La pròxima temporada, què? Tindrem més jocs de taula o s'ha acabat aquí?
1: És que em retiro a un monestir budista.
0: Ah, vale. Aleshores, res.
1: Aleshores, el que faré, si voleu, és des d'allà us faig així també explicació de jocs de taula zen.
0: Home, doncs ho està la mar de bé, això.
1: No. Aquí em tindreu, si em voleu, cada setmana i ben content i ben feliç. M'ho passo molt bé explicant jocs, que és el meu destí. És a dir, jo sempre explico jocs a casa, al club, llavors juguem i perdo, però segueixo sent feliç.
0: Exacte. No, la veritat és que a més ho fas molt bé, Ricard.
1: Compteu amb mi, de debò t'ho dic, eh?
0: Que al final explicar un joc de taula parlant, no? Només amb àudio, home, al principi
1: sí,
0: penses i dius, ostres, això és una mica complicat, però ho fas fàcil, Ricard, ho fas fàcil.
1: Tant de bo sigui així, tant de bo la gent acabi dient, sí, m'he fet una bona idea de què és el joc.
0: Exacte, no, segur que sí. A més, també aquesta vessant, no?, teva docent que tenies en la teva carrera laboral, jo crec que també es nota. En aquest aspecte. Home, jo crec que tot
1: sí,
0: fa,
1: perquè si tu, per molt que sàpigues, si no saps transmetre, ja pots ser un bon químic o un bon filòleg,
0: sí,
1: que poca cosa faràs arribar, eh?
0: Exacte, no, totalment.
1: Al final és més important fer arribar un 60% del que saps que no saber un 100% i no fer arribar res.
0: Exacte, no, 100%, i mira, més en la comunicació i això, no?, que al final...
1: I tant.
0: Si no, no et menges... No fas res, si no comuniques bé.
1: Exacte.
0: Doncs, escolta, Ricard, ho deixem per aquí. Gràcies
1: molt
0: per
1: bé
0: aquesta temporada, per tots aquests programes de la vida joc. També enviem una abraçada amb Escalf, no?, al Jaume, que també ens va acompanyar fins a cert punt amb aquesta secció. Per coses de la vida no va poder continuar, però escolta, també ens en recordem d'ell. Gràcies a tots
1: molt
0: dos
1: bé
0: per apropar-nos als Jocs de Taula aquí a Sant Just. Moltes gràcies, Ricard.
1: I ho faré arribar. Molt bon estiu a tothom, Sant Just.
0: Que vagi molt i molt bé, gràcies.
1: I a tu, Jaume, també, evidentment.
0: I tant que sí. Que vagi molt bé.
1: Vinga, adéu. Una abraçada. Adéu-siau. Adéu.

0: Bona tarda, Carles. Bona tarda, Javi. Què tal? Com esteu?
1: Bona tarda! Últim programa.
0: Exacte, t'anava a dir. Estic content, però també estic una mica trist.
2: Ai, no, jo estic...
1: Que ràpid ha passat, no?
2: Sí, jo estic trist, he de dir.
0: Sí. Perquè veu venir des de la primera setmana, no? O sí?
1: Sí, primera o segona, jo crec.
2: Sí.
1: Sí, és que... vam venir bastant ràpid. Perquè jo recordo que et vam contactar. Va ser com, va, què us molaria fer tal, no sé què. Va ser com, vale, dimarts podeu venir.
2: Nosaltres,
1: ah, vale, okay.
2: Sí.
0: Home, clar, en els primers dies hi havia una mica d'urgència.
2: Ostres, sí, però... sí.
0: No, però escolta, ha passat molt ràpid. 42 programes, no veus?
2: 43. Ah, no, 42.
1: No, 42.
0: O 43.
1: Bueno, jo tinc 42 aquí.
2: Sí, no, si és 42, potser no...
1: Mira, el primer programa va ser...
0: Són moltes setmanes.
1: El 23 de setembre.
0: Doncs jo diria que és segona setmana, eh?
1: Ah, doncs segona.
0: Primera no, segona.
1: Pot ser.
2: Bueno, però portem molt de temps, eh?
0: No, moltíssim. Sí, moltíssim.
1: 42 programes, o sigui, locura.
2: Sí.
0: Poca gent ha estat més setmanes que vosaltres aquí al peu del canó. A més, heu fallat molt poc.
2: Els dos poquíssim. Només hem fallat una vegada. Els dos, eh?
1: Junts, és veritat.
2: Junts hem fallat.
1: Junts hem fallat quan el concert de Lady Gaga, que va venir la Daniela i la Eli.
2: Correcte.
1: Però la secció sempre s'ha fet.
0: Exacte.
1: Mai hem anul·lat la secció.
0: Sempre he buscat alternativa.
1: Exacte.
2: Sí.
0: No.
1: I si no, a vegades s'ha hagut de gravar i posar... Però això el públic mai ho sabrà.
0: Mai ho sabrà.
2: No sabreu.
0: Mai sabreu quin és gravat.
2: No sabreu mai.
0: Escolta, l'estiu va bé, no? Perquè, escolta, Carles, et veig una mica...
2: Si no, el Carles està...
0: Cremadet.
2: Gamba, gambita.
1: És que avui he tingut un petit problema amb la crema solar i m'he oblidat de posar-me'n i ara de sobte he sortit de casa i dic, ostres!
0: Se'm nota una mica, no?
1: Sí, estic rotllo guiri.
0: Sí.
2: No, una tia xula.
0: Bueno, aquí a Sant Just dissimules prou, eh?
1: Ah, clar.
0: El tema d'expats.
1: Aquí estic camuflat.
0: Exacte. Molt bé, escolta, vau fer feina, eh? Perquè
2: sí que hem fet.
0: Vau anar a veure una obra... que avui venim a comentar-me, no?
2: Correcte. Vam anar dimarts passat, dia... No me'n recordo. Bueno, vam anar dimarts passat, la setmana passada, a veure La truita al Teatre Poliorama.
0: 21.
2: Que vam parlar-ne, sí. De fet, l'anterior programa, la setmana passada.
1: Fa dos o fa tres?
2: No, l'últim. Si no m'equivoco.
1: Bueno, l'últim ho vam comentar de passada, però vam parlar de l'obra abans perquè l'havíem de veure.
2: Ah, sí, fa tres setmanes, si no m'equivoco.
1: Però l'hem acabat veient.
2: Sí.
1: Sala molt plena.
2: Molt plena.
1: Molt plena.
0: Això sempre són bones notícies.
1: Potser sí. També pel fet de que com que van cancel·lar dues funcions, van haver de rejant de gent, no ho sé.
0: Home, però un dimarts, a quina hora veu anar?
1: A les 8.
2: Sí.
0: Dimarts a les 8, sí. Ple absolut.
2: Va ser un dimarts a les 8, estava molt ple.
1: A la nostra fila va faltar una persona, ens vam moure una mica més cap al centre. I alguna butaca així buida que hi havia, però molt ple.
2: Però molt ple.
0: On us van posar? Ben col·locats o no?
2: Fila 8 a la dreta.
1: Sí, normalment ens posen bastant bé.
2: Sí.
1: Menys quan anem una mica tard demanant les entrades, que potser a vegades llavors ens posen una mica cuenca, però inclús a vegades ens han posat a primeres files i
2: sí,
1: tal.
2: Sí.
0: Que guai.
1: Llavors dius, uau, que VIP.
2: Hem estat molt bé. Jo crec que no era el centre, però tampoc no era desagradable on estàvem.
1: Però jo crec que és una obra que es veu bé des de més o menys qualsevol banda.
2: Totalment.
1: És una sonografia molt oberta.
2: Sí.
1: Sempre és com una paret al fons i una taula i tal. I...
2: Sí, no hi ha res al mig que molesti.
1: Sí. Teatre, sí, que si aneu, la
0: teatre Poliorama, eh?
2: Sí.
1: Un teatre, el Javi va dir quan va arribar, que no és un teatre molt maco.
2: No és un teatre molt maco
1: com
2: a dins. Sí, ja, és que en teatres molt macos a Barcelona tenim...
1: Per fora és maco, eh?
2: Per fora sí, però per dins, per exemple, el Romea és un edifici molt maco per dins, perquè també és molt històric, bla, bla, bla, bla. Aquest edifici, o sigui, aquest teatre, per tot el que és el hall, l'entrada i tal, és molt maco.
1: Però la sala en si és molt...
2: Sí, bueno, sí, com molt edifici.
1: Sí.
2: I és molt, com es veu, que és sala de teatre.
0: Sí,
2: sala de teatre, que no és...
0: És funcional.
2: És funcional, i crec que està molt bé, i això no té aquest aspecte històric, però sí que té un aspecte molt funcional i que està pel que és. I realment tampoc és una cosa que miris molt la sala durant l'espectacle.
0: És gran, no, el Polio?
2: Sí.
0: Clar, sí.
1: I les butaques per això són una miqueta incòmodes, he de dir.
2: Ui, se'ns va quedar
1: una mica el cul quadrat. Bueno,
2: també perquè l'obra durava... Vaja, tot el que et trigues a menjar-te una truita sol.
0: Sí? Com va durar?
2: Sí, dues hores i pico. Dues hores i pico.
0: Clar, la dada de seients la tenim o no?
1: Aquí em diu 600, però em semblen poques.
0: Teatre Poliorama.
1: Potser sí, potser són 600.
2: Però,
1: a dalt té com un amfiteatre, però tampoc és molt gran, crec.
2: Està bé.

0: que recordar.
1: Bueno,
2: no sé.
0: Sí, a mi 600 em sona molt poc, la veritat.
1: Mm. Jo pensava que tenia més. On està ubicat?
0: Al costat de
2: la Rambla.
0: Sí, entre línia 3, Liceu i Plaça Catalunya.
2: Sí. Tal qual.
1: Molt bé. Doncs molt bé.
2: Sí, no, pot ser que siguin 600, sí. Pel plànol que estic veient, 600 sí. Pot ser. Sí. Sí, és un teatre que tampoc és el més gran, però sí, quan entres sembla més gran.
0: Sí.
2: Jo, per sort, que em dius 600,
0: per això m'ha sobtat, sí, sí.
2: Però bueno, molt bé.
1: Escolta, va, doncs fem-nos...
2: Què tal l'obra?
1: 5 cèntims, primer de l'obra.
0: Ah, sí.
2: A veure, l'obra, com vam comentar, és una trobada familiar d'uns pares amb les seves dues filles i accés a una tercera filla, però al principi no està a l'obra.
0: Sí, apareix bastant.
2: I les respectives parelles de les filles... en la qual estan celebrant el 65è aniversari del pare.
1: Vale.
2: I per celebrar-ho, doncs, fan com un dinar i tal.
0: Sí.
2: I aquí, doncs, durant aquest dinar, no, comencen a sorgir conflictes entre els diferents membres de la família, sobretot entre filles i pares, no,
0: sí.
2: Diguéssim.
0: Sí, sí, sí.
2: I la sinopsi et dirà que és arrel d'un
0: malentès
2: amb el menú. Perquè hi ha una filla que és ovolactopescitariana.
0: És a dir, que no menja peix.
2: Que no menja carn.
0: Això.
2: I llavors decideix que, per no menjar l'estofat, compra una truita de riu.
0: Sí,
2: perquè la facin. I llavors, la sinopsi et dirà que això és el conflicte, però realment jo crec que el conflicte va molt més enllà. O sigui, la truita és una de les coses que surten allà, però realment...
0: Però realment tampoc és el que...
2: És l'excusa, potser, per començar a obrir calaixos de merda.
0: Sí.
2: Diguéssim.
1: És el detonant.
2: Llavors, comença... Sí, comença així bastant còmica... I acaba bastant tràgica.
0: Sí, té un final, o sigui, té un punt culment de drama, però després, o sigui, sap com trobar-se la comèdia dins del drama, la sap trobar.
1: És la típica comèdia catalana o no?
2: Al principi jo diria que sí.
0: Al principi sí. Després...
2: Però crec que va més enllà. I intenten diferenciar-se, jo crec, d'aquesta comèdia típica catalana amb propostes artístiques...
0: Més modernes, més...
2: Més, modernes, intel·lectuals.
0: Sí, teatre... Sí, tot,
1: què vol dir teatre intel·lectual?
0: O sigui... Teatre més contemporani, alguna una proposta més de...
2: O sigui, joc de...
0: Programàtic, crec que és.
2: De llums, de sonografia, de vídeos projectats, d'aigua que cau, de monòlegs interminables que no estan dient res, però només per la pura estètica de la poesia, del moment, de tal, de moments superíntims entre personatges, amb no sé, saps com? Intenta trencar amb aquesta típica comèdia catalana vaudeville, no?
0: Sí.
2: Que tenim molt vista, però que funciona molt bé. I jo crec que el fet de que intenti trencar amb això no els ha acabat de sortir del tot bé. Ha intentat abarcar moltes coses i s'han quedat curts amb altres que per mi eren més importants.
0: No sé si és una proposta des de direcció o des de text, ara no ho sé.
2: Sí, el text és una obra que existeix francesa i l'han adaptat. Llavors, clar, aquí no hi poden fer gaire cosa, no?
0: Sí.
2: Le truit. Però...
1: Per tant, en l'escenari sí que ho veiem tot molt treballat. Decorar,
2: sí,
1: que tu deies de l'aigua...
2: Intenten fer moltes coses amb l'escenografia i amb l'escenari, i amb la visió que tens de l'obra.
0: Exacte, perquè l'escenografia és una paret plana, diguem-ne, amb dues portes als costats i un petit com a la cena, d'on treuen plats i treuen coses.
1: Vale.
0: Més una taula on dinen i cadires. I això és tot.
2: Però
0: hi ha cadires, hi ha coses més atrets, o d'ara una cuneta, perquè tot, les dues filles que entren al principi... Una cuneta no, un portabebés.
2: Ah, una cuna,
0: una cuneta és una altra cosa.
1: És una cosa una mica tràgica.
0: Bueno, ha sigut un diminutiu, un apel·latiu carinyós a la cuna. Bueno, això,
2: sí, la cosa és que amb la paret aquesta sosa que hi ha, perquè jo quan vaig entrar vaig pensar quina sonografia més sosa, intenten projectar coses.
0: Bueno, intenten, no, projecten coses.
2: Sí, bueno, projecten coses, però a mi em sobraven una mica algunes coses que projectaven.
0: Intenten
2: fer com close-ups dels actors, en plan, la cara d'un actor així, pam, que t'està mirant, o dos actors parlant entre ells, o una galàxia, hi ha un moment que hi ha una galàxia que no sé què estava passant allà.
0: Sí.
2: Un vídeo fet a mia, descarat, per si sol, que estan cuinant una truita i la sal surt per darrere del saler, o sigui, una cosa tràgica.
0: Ara obrirem aquest meló que una vam obrir després, que era com el punt... Per mi el major punt feble és que s'hagi fet servir intel·ligència artificial. A sobre, quan, en un moment que estan cuinant la truita, però en l'obra realment no l'estan cuinant, la cuinen després. Llavors per què em poses un vídeo de cuinar una...
2: I
0: dius que estàs fent la truita a la sartén i fas una truita al forn. No té sentit, és un moment que per mi
2: despistava. O sigui, és un vídeo que no feia falta allà,
0: no feia falta,
2: i que cutrejava i quedava llest de collons.
0: I pum, tota la guia, i sí, no, a mi això la veritat és que ens va mirar i va ser com... Bah, bueno, desagradable.
2: Pues que a més, pues paga una IA bona, tio, jo què sé.
1: Sí,
2: vull dir, jo he vist programes editats a Mia i queden millor que això, sí, perquè paguen una IA bona, però aquí què ho has fet amb el
0: que segueix queden cutres, sí, però bueno.
1: I a part de lo de la IA, també hi havia close-ups de la cara dels actors mentre actuaven en directe? O...
0: Sí.
2: O sigui, per exemple, potser un actor li estava dient alguna cosa a un altre o referint-se a un altre i llavors... De sobte et posaven un vídeo de la cara de l'actor, òbviament no era en directe, era gravat,
1: no era gravat,
0: no,
2: vestit igual,
0: gravat.
2: No, però gravat, de qui li anava apropant la cara, sí, que posava de fons com si
0: un
2: fos
0: primer plano total.
2: El sol dels Teletubbies, és una cosa
1: rara, no?
2: Rara. Rara, el moment que també comença a ploure dins de casa.
0: Perquè és una gotera, o sigui, aquell moment...
2: És una gotera, però acaba sent...
0: És una gotera i suposadament, bueno, aquell moment, a mi, és que el moment pluja a mi, com certament em vaig dir, ai, és maco.
2: O sigui, és maco, però és maco. Jo sento que és com, anem a posar això perquè quedarà maco, però no, per mi, no té un sentit argumental, o no, és simplement com el fet de posar coses, saps?
1: Sí,
2: anem a posar coses, anem a omplir,
1: no?
2: Anem a...
1: Sí.
2: Que mira, quedi ara... que ens la pela que es mullin els actors, que no sé
0: ara...
2: què.
1: Però realment que hi ha aigua, o era...
0: Sí, sí, era aigua. En aquest cas era l'Aima Vilarasau, estava xopa.
1: Vale.
0: Va haver-hi, jo ara pensant en fred penso que és com un moment que dos personatges com exploten l'un contra l'altre, justament parlant de gotera tal, no sé què, per mi és com la gota que colma el vaso, és el vaso colmant-se. Jo saps el que et vull dir?
2: Jo vaig desconnectar.
0: Sí, jo en aquell moment és el que penso i dic, bueno, és una si és així és aquesta metàfora, és una cosa xula tal, no sé.
1: Clar, potser és la metàfora, sí.
2: Perquè de sobte jo m'hi passava, es posa a fer un monòleg d'això, de paraules que no estan dient res en veritat.
0: Sobre l'amor, sobre...
2: I llavors li va caient l'aigua... O sigui, sí, estèticament dius, uala.
0: És molt maco.
2: Però dins del codi de l'obra, que estàvem en una comèdia, que estàvem fa un segon, estàvem fent un karaoke i no sé què, de sobte... O sigui, sí, com que moltes coses en una batidora.
1: Ja t'entenc, sí, que és xulo, no, però no t'aporta gaire.
2: I, o sigui, també és veritat que, vale, estem filant prim i venim aquí a fer crítica i a fer...
0: Sí.
2: A posar sobre la taula les coses bones i les coses dolentes de l'obra... Òbviament, hi ha un curro darrere de l'hòstia de muntar aquesta escenografia, de muntar tot això de l'aigua. Vull dir que en cap moment volem desmereixer la feina de ningú.
0: No.
2: Però jo crec que hi ha eleccions que potser s'haguessin pogut fer diferents per ressaltar més. I també a nivell de trama, per exemple, hi ha coses, hi ha jocs, hi ha bromes que no es van explotar prou, que no es van...
0: No.
2: Trames entre personatges que no s'han explorat realment, que no me les has explicat. Altres que me les expliques massa.
0: Sí.
2: Masses trames en paral·lel, masses trames en paral·lel.
0: Sí.
2: Buf,
1: ja no sé. Escolta, anem amb els punts forts, va.
0: Mira,
1: hi ha alguna cosa bona o no?
0: Sí, hi ha coses bones. Ara està amb coses així, però per exemple, crec que la interpretació de tots i cadascun de les persones que estan allà, des de, mira, les esmentaré a totes: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Sara Espigul, Miranda Gas, Júlia Bonjoc, Arnau Puig, el Marc Bosch i la Tai Fati. O sigui, crec que tots estan molt bé a nivell actoral. Sí, crec que l'Emma Vilarasau és l'Emma Vilarasau, és una icona, estava estupenda. Jo, realment, flipava, dic, és que sembla, en molts moments era una família de veritat i era molt guai veure-ho.
2: Jo m'ho vaig creure, també. O sigui, tot i que els personatges, alguns els havia vist en altres sèries, pel·lis, obres i tal, en aquell moment jo em vaig creure que eren la família.
0: Era molt versemblant, tot l'univers, totes les relacions entre ells eren molt maques, sense dir gaire res, s'entenia molt els vincles que tenien tots. Era, no sé, per mi, he de dir que els he de resaltar com a intèrprets a tots i cada un d'ells, la veritat.
1: Bé,
0: molt divertits. Bé. Tenien punts de comèdia molt divertits.
2: Sí, al principi he de dir que vaig pensar, uau, ja veuràs.
0: No, al principi jo vaig dir...
2: Però quan l'obra s'anima, tenen moments bastant bons.
0: I he de dir, que jo li vaig dir al Carles, per mi el meu moment preferit de l'obra, que més gràcia em va fer, és el moment més dramàtic de tota l'obra.
2: Ai, sí.
0: És el que més gràcia em va fer. O sigui, vaig riure molt. O sigui, i encara d'avui penso, ai, és que estava molt bé aquella broma.
2: No, i tothom va riure.
0: No
2: és una... A vegades passa que quan estàs fent drama, si de sobte fots una broma pel mig, la gent ja està massa en el drama.
0: No.
2: I llavors ja no riuran. Però en aquell moment tothom va riure. O sigui, ai, seguia havent un fil.
0: És que ho vull dir, però...
2: No pots dir perquè no és spoiler.
0: No puc dir, perquè no vull fer spoilers.
2: Ja hem fet massa spoilers.
0: És que era molt bo.
1: Normalment us porteu molt bé amb tema spoiler.
0: Sí, no, intentem no fer spoiler. Per si algú vol venir per anar a veure-la...
2: A mi, si jo veig una review on m'expliquen tot, ja no vaig, saps?
1: No,
2: ja.
1: Vale. Evidentment.
0: Que vas una mica sesgat, no? Sí, però bueno, com a mínim d'això.
1: Escolta, a banda d'actuació, del repartiment, que ho va fer molt bé, alguna altra cosa més a destacar?
2: Jo crec que van connectar molt bé amb el públic. El públic està com molt... molt enxitxat.
0: Sí.
2: El moment karaoke, quan la gent cantava.
1: Mira.
2: Del públic. Sí. Tenen com moments de... que el públic estava molt entregat a l'obra.
0: Sí.
2: Potser el Javi i jo estava una mica més out, però miraves a la gent i pensaves, hosti, la gent realment ha connectat molt. Potser realment aneu a veure-la i penseu que és una obra d'art.
1: Sí.
2: Per nosaltres no ho és, però l'art és subjectiu al final.
0: Sí, clar que sí. Exacte, exacte.
2: Això sí. I jo crec que van tenir com aquests moments així també de distensió i de connectar amb el públic i fer-te com partícip de que realment estàs... O sigui, com si estiguis mirant per un foradet de la casa, no?
0: Sí, era molt guai, això sí.
2: I estava guai.
1: Clar, això és cert, que al final... Aquesta és la vostra opinió, potser sí, una altra persona, no ho sé, habituada a un altre tipus de teatre, li encanta.
0: Sí, sí, també,
2: podria ser, podria ser.
1: També canvia molt, depèn de la persona. Amb tot això que hem dit, amb aquests punts febles, punts forts, si anem a la valoració final, recomaneu o no recomaneu anar a la truita i a quin perfil de gent li recomaneu?
0: Jo... Crec que sí que la recomanaria. Sí, crec que... Sí, sí, jo, per exemple, no la tornaria a anar a veure. No és un nombre que diria no. que tornaria a veure. Però crec que està bé. Sí,
2: jo crec que potser...
0: No està suspesa, no és un suspès.
2: No, potser per un perfil més gran que nosaltres.
0: Sí, més gran d'edat.
2: Pot ser que connectin més. També amb el drama familiar i amb això. Sí. Al final, per mi era com otro drama familiar más. No m'estava explicant res novedós de... O sigui, els drames que esteu tenint aquí ja els he vist en altres llocs. Mm. Ja els he vist en... Però potser si interpel·les des de... Clar, nosaltres no teníem l'edat de cap dels personatges. No, o sigui, no estàvem representats. Bueno, potser com a molt de les filles.
0: De la filla petita.
2: Però, yeah, jo què sé, jo no tinc una família així de gran, per tant, tampoc no acabo de connectar amb això, no? Però potser si ets més gran i interpel·les més amb els pares o potser amb les filles més grans i tal, potser sí que connectes més i ho disfrutes més. Per mi és... un 7.5.
0: Sí, jo anava, anava a dir exactament un 7.5.
2: Està bé, és un notable.
0: Sí, és un notable, està molt bé.
2: Sí, està bé, és veritat que també pues, per això venim aquí a rascar i treure una mica les coses que...
1: Pot ser que les expectatives...
2: Jo crec que sí.
0: Sí, jo crec que ha sigut expectativa total.
2: Podria ser. Sí. Perquè veus un repartiment molt totxo, perquè veus una sessió de fotos, una promo i un tal molt guai, i després... Bueno.
0: I que també, quan tu vas de públic, tota l'estona et diuen una cosa i tu ja l'estàs pensant, a veure, com la podran jugar? I és una tonteria, però hi ha un moment que amb els aparells aquests per sentir el bebè des d'una habitació des d'una altra, fan un joc amb això i tota l'estona, el Carles i jo, ara jugaran amb això,
2: I
0: no van jugar-hi?
2: Escriptors i directors també nosaltres com a... Sí. Saps, d'obres? Llavors, si voleu, analitzes des d'aquest punt de jo hagués fet això diferent, o jo hagués fet no sé què. Que potser és
0: que
2: molt
0: no
2: agosarat,
0: millor,
2: eh?
0: Que no vol ser que sigui
2: perquè
0: millor,
2: dius, qui som nosaltres? Però és la meva opinió, i jo vinc aquí a dir la meva opinió.
0: Sí,
2: I aquesta és la meva opinió.
1: No, però 100%. Si jo vaig a veure aquesta obra i aneu vosaltres, és una... Bueno, és una visió completament...
2: Suposo, clar. Sí,
1: perquè vosaltres heu vist molt més teatre que jo. Yeah. Però bueno, escolta...
2: Llavors...
1: Aquesta és l'opinió del Carles i el Javi, que escolta... Han fet molt teatre i encara han de fer molt teatre.
2: Home. Si voleu contrastar la nostra opinió, pues teniu fins al 8 d'agost, si no m'equivoco.
0: Sí.
2: I després, del 9 de setembre al 18 d'octubre, torna a estar al Poliorama. Per tant, si ara l'estiu us la perdeu perquè esteu de vacances o perquè el que sigui, pues al setembre podeu tornar.
0: A partir de 26 euros?
2: Sí, vull dir que tampoc és molt cara.
0: No, està bé. I són 2 hores. I està...
2: Sí, sí, 2 hores ben bones.
1: I moltíssimes dates.
0: Sí,
1: o sigui,
2: sí, sí, sí.
1: Escolta, va, doncs anem a una recomanació, una última recomanació de mare meva.
2: Per als dies que ens queden, fins al setembre.
0: Doncs jo...
2: A part de Cop de Rock, al setembre,
0: tota la raó, seguint la línia del Festival Grec, volia portar una proposta que és Després de nosaltres, a l'Espai Texas, que és un musical de petit format dirigit i... escrit i dirigit per Jumon R, amb música de Miquel Tejada, i tenim al piano en directe a l'Andrea Mir i interpretat per...
2: Ai, l'Andrea Mir
0: és una... Bueno, va fer una classe a aules.
2: I era la pianista de
0: Un amor particular.
2: Que també era el Jumon R.
0: Amb Xavi Navarro i Júlia Jové.
2: Xavi Navarro també estava en Un amor particular.
0: Correcte. Per mi és una... Abans d'explicar-vos, fer-vos 5 cèntims de l'obra, per mi és una recepta d'èxit. Jumon R és un director i un dramaturg excel·lent, meravellós. Ell és meravellós.
2: Mm-hmm. Bueno, Jaio Daniel Plaeda, que va... li dirigís la seva tesi de final de carrera.
0: No. Ah, bueno, la meva tesi, vols dir el meu TFG?
2: Sí.
0: No, el TFG no, em va dirigir les pràctiques.
2: Ah, les pràctiques, això.
0: Va dirigir unes pràctiques i, bueno, per mi ell és quasi com un tiet. És meravellós. I ja no és sesgo propi, no, sí, és que per mi és un referent.
2: Jo
0: referent.
2: No coneixia i he anat a veure coses seves.
0: Per mi és un referent a nivell teatral i porten un musical de petit format que ens planteja, és possible continuar estimant-se després de l'amor? És a dir, una parella la qual han trencat i han decidit mantenir el vincle d'amistat, es veuen interpel·lats per una situació que han de treballar junts, i és on està el límit de l'amor, on està el límit de...
2: Del que som o ja no som, no? O
0: sigui, exacte.
2: No som parella, però ens estimem, ens hem estimat.
0: És amistat, què queda quan una relació s'ha acabat?
1: No, doncs és molt interessant.
2: Està molt interessant això, sí. És un debat.
1: Ens interpel·la una mica a tots, perquè tots hem tingut alguna parella o alguna, alguna aventura.
0: I cada cop,
2: una
0: saps?
2: Aventura.
0: Afronten tots aquests canvis a nivell de professional, de decisions, de vital, i es troben aquí. I a sobre és, també és molt guai perquè el Xavi Navarro i la Júlia Jové són parella en la vida real.
1: Mira.
0: Estan casats.
2: Ah, no ho sabia. O sigui, crec que sí que ho sabia, però no me n'acordava.
0: Jo crec que t'ho he dit.
2: Sí,
0: estan casats i realment... És com aquella obra que vam parlar, que era una obra de germans, i eren germans de veritat. És guai. Aquí no són una exparella, perquè estan casats, però crec que...
2: Però bueno, ja tens la complicitat de saber com ja ets com a parella, no?
0: Exacte.
2: Persona, sí, ja tens aquí... una part de teatre interpretatiu fet.
1: Això juga un paper clau, evidentment.
0: Sí, no, la veritat és que
1: no has d'actuar l'amor que li tens a l'altra persona.
2: Exacte. A vegades és molt difícil, actuar l'amor que li tens a una persona a la qual no li sents absolutament res.
1: Clar. No, m'ho crec.
2: O sigui, passa.
0: Sí.
1: Us ha passat... Una pregunta.
0: Digues.
1: Us ha passat fora d'un escenari, això?
2: Haver de fingir l'amor. Home, sí, a vegades al final de les relacions, quan una veus mica. Que ja s'està anant d'esto, però tampoc et planteges si deixar-ho o no, has de fingir una mica fins que dius...
1: O mentre tu estàs plantejant, no?
2: Sí, fins que dius, vale, ja està, o sigui, perquè estic aquí forçant-me, no, a fer alguna cosa.
0: També és un moment que estàs un poc en modo avión, quasi, inclús.
1: Sí, com pilot automàtic.
0: Sàpiguen com surfejar l'ola. Doncs, si voleu anar a veure després de nosaltres...
2: Només teniu aquesta setmana.
0: Correu. Perquè han començat dijous i teniu fins al diumenge. Punt.
2: Per tant, ja, no sabem si hi haurà
0: 30 de juliol, 2 d'agost.
2: Jo crec
0: que serà com la presentació en
2: del grec.
0: La presentaran en presentació en societat al grec i després faran temporada.
2: Pot ser, perquè tot el curro per fer 4 dies.
0: Sí.
1: És raro.
0: Però bueno.
2: Sí, a veure, que nosaltres fem això, no? Però la gent professional...
0: Exacte.
2: Suposo que no.
0: Exacte. I ho teniu des de 24 euros, són 90 minuts, una horeta i mitja. Jo crec que pot prometre, la veritat. Que,
1: el que dèieu, sí. No? Petit format, oi?
0: Petit format, musical de petit format.
2: El text és petitet, és de dues bandes, és un escenari no gaire gran.
0: Sí, és un com la Versus, una mica més gran que la Versus, més petit que la Villa de Roel. Diria
2: bastant jo. Més petit que la Villarroel.
0: Bastant més petit que la Villarroel.
2: La meitat de la Villarroel,
0: una mica més gran que la Versus.
2: Sí.
1: Vale. Molt bé. Doncs escolta, és una bona proposta per aquest cap de setmana, del 30 al 2 d'agost. Per tant,
0: per mi és una recepta d'èxit, la veritat.
1: Sí. Que segur que està la mar de bé.
0: Selló Javi.
2: A veure si podem anar, que amb la festa major de Sant Just ens complica.
1: Ens veurem per les festes o no?
0: Oi, tant que sí. Al sopar popular, a les barraques, a tot arreu, fins al final.
1: Al Correbar, sí o no?
0: Home, i tant que sí. Quina barra? Allà estarem.
1: Al Quina Barra, això, al Quina Barra. Molt bé, doncs escolta, ens veurem per aquí, clar que sí. Per acabar, m'heu de recomanar una cançó.
0: Ah, doncs...
2: Cançó de l'estiu.
0: Cançó de l'estiu. Divendres tenim... passat, sí. Les nostres amigues...
2: Wineta i Julieta, sí. Que rima. S'han ajuntat per fi dues divas catalanes que necessitaven veure juntes.
0: Icones.
2: I ho han fet sense que els demanem. Amb una cançó que es diu Bota Bota.
0: Bota Bota.
1: De la pega.
2: I temazo, és un temazo de l'estiu.
0: Sí, sí que ho és.
2: I les estimem, i pa'lante con todo.
0: I visca el talent català.
1: Clar que sí.
2: I visca el refugi.
0: I visca el refugi.
2: I ens veiem al setembre.
1: I visca Mare Meva, també.
2: I visca Mare Meva. Sí.
0: I ja està, i moltes gràcies, Jaume, per aquesta temporada, per acollir-nos, per donar-nos l'espai.
2: No. Per criticar.
0: I per criticar.
2: Per tenir l'espai per criticar, per rajar.
0: Tant que sí, no, però sí, no, de veritat, gràcies.
1: No, la veritat que gràcies a vosaltres per acompanyar-me durant gairebé totes les setmanes aquí al refugi de Ràdio d'Esberna, en la meva primera temporada, i de veritat que us ho agraeixo molt i ens ho hem passat molt bé
0: sí.
1: I espero que ens ho seguim passant
2: i lo que viene,
1: així que gràcies Carles i Javi,
0: gràcies,
1: i ens retrobem al setembre.
2: Adeu, bon estiu!
0: Visca la festa major de Sant Just!
2: Visca!

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per la vostra confiança, gràcies per ser-hi i ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda. Com sempre, aquí, a 98.1 FM a Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Consulta la programació de les barraques de la Festa Major de Sant Just. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 30 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. La piscina interior de la Bonaigua tancarà tot l'agost per obres de millora. El dibuix creatiu protagonitzarà una nova proposta formativa a l'Ateneu de Sant Just. Les sessions, obertes a persones sense experiència prèvia, es faran cada dijous durant el curs escolar sota la direcció d'Imma Boronat. El Gran Joc de Sant Just, una gimcana familiar per descobrir el municipi durant la Festa Major. Les barraques de la Festa Major de Sant Just se celebraran els dies 31 de juliol i 1 d'agost amb una programació que inclourà concerts, sopar popular, espectacles i activitats festives repartides entre l'esplanada de la Bonaigua i la pista de l'Institut de Sant Just. El 31 de juliol, les barraques obriran a les 9 de la nit a l'esplanada de la Bonaigua, amb la participació dels dimonis a pagar llums de Cama Blanca, Bandandarà, el CUP, la secció jove de les CEAS, la coordinadora de festes i el casal de joves. A partir de les 11 de la nit començarà la programació musical amb els concerts del Poni Pissador, Bandandarà, la Noche Quilombera i les Gamberres. L'1 d'agost, les barraques avançaran l'obertura a les 8 del vespre i la jornada continuarà amb el sopar de la Festa Major, a les 9 de la nit a la pista de l'Institut de Sant Just, seguit de l'espectacle Improside Story a 11:15 de la nit. A 11:45 s'anunciarà la barraca guanyadora, el guanyador del concurs de balcons i el color guanyador de la Festa Major, mentre que a les 12 començarà el concert de Festa Major amb l'Orquestra del Futuro a l'esplanada de la Bonaigua. Durant les dues jornades, l'Ajuntament recorda que no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. A més, la Festa Major comptarà amb punts segurs dins del protocol contra les violències sexuals en entorns d'oci i es recomana portar el got reutilitzable per contribuir a la reducció de residus. La piscina interior del complex esportiu municipal La Bonaigua romandrà tancada entre l'1 i el 31 d'agost amb motiu de les obres de millora que es duran a terme a les instal·lacions. El complex ha informat d'aquesta afectació a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials. Durant aquest període, la piscina interior no estarà disponible per a les persones usuàries mentre s'executen els treballs previstos. El complex ha indicat que les actuacions tenen com a objectiu adequar i renovar l'espai. Des de La Bonaigua han agraït la comprensió dels usuaris i usuàries per les molèsties que pugui ocasionar aquest tancament temporal. L'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del 3 de setembre un nou taller de dibuix creatiu, una proposta oberta a persones de totes les edats i sense necessitat d'experiència prèvia. L'activitat, que compta amb la col·laboració d'Ateneu, es desenvoluparà cada dijous a 6:15 de la tarda durant tot el curs escolar. El taller estarà conduït per Imma Boronat, artista i professora de dibuix, i planteja una aproximació al dibuix a través del gest, l'observació i la creativitat. Les sessions treballaran aspectes com l'essència de les formes, el moviment i l'expressivitat, amb l'objectiu de fomentar una mirada més lliure i personal. L'activitat es farà a l'Ateneu de Sant Just, tindrà una durada d'una hora i mitja per sessió i s'allargarà durant tot el curs. L'entitat esportiva Trail Barcelona ha organitzat una nova proposta per a la Festa Major d'aquest any, el Gran Joc de Sant Just. Aquesta activitat, que tindrà lloc avui dijous 30 de juliol a partir de les 6 de la tarda, consisteix en una gincama familiar pels carrers del municipi amb la voluntat de descobrir el patrimoni local d'una manera lúdica i diferent. El punt de sortida de l'activitat serà la plaça Jacint Verdaguer. Des d'allà, els grups participants, que han de ser d'un mínim de dues persones, rebran un mapa amb diversos punts marcats pel poble. Cada grup podrà dissenyar la seva pròpia estratègia i decidir l'ordre del recorregut. A cada localització, els participants hauran de superar diferents reptes d'enginy, habilitat i proves divertides relacionades amb històries i curiositats de Sant Just, que sovint passen desapercebudes en el dia a dia.
1: Comença la plaça Verdaguer a partir de les 6 de la tarda. Durarà fins a les 9, llavors aniran els grups, es participarà en grup. Uh-huh. No és una prova individual perquè... Bueno, un grup pot ser de dues persones, òbviament, és per a diferents edats, la gent anirà sortint i anirà fent aquestes proves. Cadascú, els donarà un mapa i a través d'aquest mapa hi haurà punts, ells mateixos decidiran on anar i quin ordre, i llavors, quan vagin arribant, es registrarà el temps i es mirarà qui ha fet millor temps i qui ha fet més proves i més proves correctes.
2: Mm-hmm.
1: I els guanyadors, guanyadores, rebran un obsequi. I a part, els guanyadors i guanyadores el que decidiran és a qui donen el punt, si els blaus o els grocs.
0: Tot i que l'entitat organitzadora està molt vinculada a la pràctica de l'esport i a les curses de muntanya, des del Trail Barcelona destaquen que no es tracta d'una competició purament atlètica. L'activitat està pensada per a tots els públics, incloent-hi nens, famílies i gent gran, i es pot realitzar tant caminant com corrent. L'important és el treball en equip i la voluntat de passar una estona divertida. Els aspectes clau de la participació són el de 6 a 9 de la nit el dijous 30 de juliol, avui, exclusivament en grups d'un mínim de dues persones, i hi haurà obsequis pels grups que completin correctament les proves en el menor temps possible. Els guanyadors podran decidir si el seu punt va per la colla dels blaus o dels grocs.
1: He de dir que és una activitat que pot fer tothom, des de petits a grans, grups d'amics, parelles, famílies amb infants, gent gran, és per tots els públics. O sigui, és apte per tothom. Les proves són aptes per tothom. Són molt divertides i que no cal córrer. Vull dir que Trail Barcelona, que tothom associa amb córrer, que es pot fer caminant, es pot fer corrents, es pot fer de manera que... L'important és passar-s'ho molt bé.
0: Aquesta iniciativa segueix la línia de la filosofia de Trail Barcelona de promoure no només l'esport, sinó també la descoberta i el respecte pel patrimoni històric i natural de Sant Just. Després d'haver col·laborat en altres esdeveniments municipals com la Just Urban Trail, l'entitat aposta ara per aquest format de gimcana urbana que ja s'havia tastat amb èxit en l'àmbit de la seva escola esportiva i el casal d'estiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el dimarts 28 de juliol, va aprovar els dos únics punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió ordinària. El primer va ser la desestimació de la sol·licitud de resolució del conveni de col·laboració per la transformació de la carretera reial, rebutjant la declaració presentada per la Junta de Compensació de la Vall i de Fatxó. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú, Esquerra, PP, CUP i Vox, mentre que endavant Sant Just i Junts hi van votar en contra. El segon punt va ser l'aprovació de la modificació del lot 2 del contracte de la unitat d'intervenció ràpida, corresponent al manteniment i treballs en equipaments i edificis municipals. La proposta va obtenir el suport del PSC, Sant Just en Comú, Junts, Esquerra, PP i Vox, l'abstenció d'endavant Sant Just i el vot contrari de la CUP. La sessió ja es pot recuperar íntegrament al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just. La música de cinema serà la gran protagonista de la Festa Major de Sant Just el proper dissabte 1 d'agost. Les escoles acolliran de les 7 a 2 quarts de 9 de la nit el concert de presentació de la Camerata Sant Just, una nova formació musical professional que neix amb la voluntat de dinamitzar l'oferta cultural del municipi. Sota la direcció d'Adolf Gasol, l'orquestra debutarà amb un repertori dedicat àmpliament a les bandes sonores més conegudes del compositor alemany Hans Zimmer. El projecte de la Camerata Sant Just sorgeix d'una iniciativa impulsada conjuntament amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro, i té com a objectiu principal apropar la música clàssica, de cinema i popular, als veïns i veïnes, evitant que s'hagin de desplaçar fora del municipi per gaudir de propostes de gran nivell. A més, la formació neix amb un fort caràcter pedagògic i de col·laboració amb el teixit associatiu local.
2: Doncs mira, l'objectiu d'aquesta formació és apropar la gent de la ciutat a la cultura, a la música clàssica, a la música de cinema, a la música pop, per què no? És a dir, és una formació que pot acabar estant doncs, música doncs, des del principi del barroc, doncs, com farem el dia 1, doncs, música de pel·lícules, en aquest cas dedicat al gran compositor Hans Zimmer. No? La idea és aquesta, doncs, que la cultura estigui ja dintre de la ciutat, que la gent que li agrada la música no hagi de desplaçar-se a la ciutat de Barcelona o a la ciutat del costat de la vila doncs, per poder escoltar bona música. No? És una formació integrada per músics professionals, evidentment, amb la idea també pedagògica de col·laborar amb les entitats de la ciutat, és a dir, col·laborar amb l'Orfeó de la ciutat, amb l'Escola de Música, evidentment, poder integrar també músics estudiants de l'Escola de Música que al seu nivell els hi permeti doncs, col·laborar amb l'orquestra. Això és un dels grans objectius que tenim també amb l'orquestra, és a dir, donar veu, donar suport i obrir portes als futurs músics doncs, de la ciutat que puguin sortir a través de l'Escola de Música.
0: Interpretar l'obra de Hans Zimmer amb una formació de cambra ha requerit un treball intens d'adaptació. El mateix Gasol s'ha encarregat dels arranjaments per ajustar les grans composicions simfòniques originals al format d'aquesta nova orquestra. Durant el concert, el director oferirà explicacions de les obres per mantenir una estreta proximitat amb el públic.
2: Bueno, significa molta felicitat perquè, com deia, serà el tret de sortida doncs, aquest concert inaugural i més siguem formant part d'aquesta festa major de la ciutat. No? I el concert doncs, el agafem amb molta il·lusió, amb molta valentia i, a més, amb moltes ganes perquè el repertori que oferim, que és aquest repertori dedicat al gran compositor de música de cinema, el mestre Hans Zimmer, doncs, ens fa especialment il·lusió perquè és una música fresca, coneguda, que agradarà a tots els públics. Pot agradar tant a gent que li agrada la música clàssica com a gent que li agrada només la música de cinema o a gent que no ha escoltat mai música de cinema en directe, no? I la formació amb els arranjaments que hem fet especialment per aquest concert, doncs, els hem adaptat per la Camerata de Sant Just, perquè hem de pensar que la música de cinema està composada per grans orquestres sinfòniques. Nosaltres, en aquest cop ens presentem amb la Camerata de Sant Just en formació de cambra, i som menys músics que una orquestra sinfònica. Per tant, hem hagut d'adaptar aquests arranjaments que els he fet jo mateix, i, bueno, doncs amb molta il·lusió. I jo crec que la gent agradarà el concert, així que convidem a tothom a que no falti.
0: Aquest concert de Festa Major serà el primer dels tres previstos per aquest any, que inclouran una actuació a l'octubre i un concert de Nadal en col·laboració amb l'Orfe Enric Morera. De cara al futur i amb la inauguració del nou Teatre Auditori, la Camerata Sant Just preveu consolidar una temporada estable de 6 concerts amb solistes de renom. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La programació de la Festa del CUP de la Festa Major de Sant Just, prevista pel dilluns 3 d'agost, ja té cartell complet. Els Jardins de Can Ginestà acolliran una jornada de música electrònica de 7 a 3 de la matinada amb les actuacions de Inextable, DJ Nicolò d'Enjoy, DJ Ruiex, DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz. L'organització també oferirà servei de barra amb sopar i ha anunciat alguna sorpresa durant la nit. La festa es repetirà per segon any consecutiu als Jardins de Can Ginestà i mantindrà l'aposta per una proposta centrada en la música electrònica, amb un cartell que combina diferents estils, des del house fins a sons més avantguardistes, a càrrec de DJs residents i de proximitat. Sant Just d'Esvern es prepara per acollir la segona edició del torneig amateur Let's Women Paddle, més 40, que tindrà lloc el pròxim 19 de setembre a les instal·lacions del Sant Just Paddle Club al barri de Masllui. Després de l'èxit de l'any passat, on es van aplegar 88 participants, l'organització busca consolidar aquesta cita esportiva adreçada exclusivament a dones de més de 40 anys.
3: L'any passat vam fer aquest torneig per dones de més 40 anys i volíem repetir perquè penso que va ser un èxit. Vam tenir moltes dones molt potents i estem molt contentes i volem repetir.
4: Correcte, ho vam celebrar el setembre de l'any passat i aquest any tornem a celebrar-ho el 19 de setembre al Sant Just Padel Club, que ara actualment es diu Bambolea, i van inscriure's 88 dones de més de 40 anys. Llavors el que volíem fer una miqueta era tornar a fer aquesta festa, que va ser molt, aquest torneig que va ser molt divertit.
0: Una de les principals novetats d'aquesta edició és la reestructuració de les categories per garantir una competició més equilibrada. Enguany es comptarà amb 4 categories diferents. El format de la competició assegura un mínim de 3 partits per parella, disputats en 9 jocs en una fase de grups inicial que donarà pas a les eliminatòries. El torneig neix de la iniciativa de 4 amigues i jugadores amateurs de Sant Just, amb l'objectiu de crear un espai de trobada on gaudir de l'esport i fer comunitat.
4: Bueno, som jugadores de pàdel, de fet és un torneig amateur, ho fem perquè ens agrada i no ho fem perquè ens hi dediquem, no? Però com que fa molts anys que hi juguem, hem jugat molts tornejos durant molts anys i aleshores el que vèiem és que hi havia una variació de nenes, noies des de 16 anys fins a 60, 70 anys que jugava. Aleshores vam dir, ostres, doncs per què no organitzem un torneig que sigui a partir d'una edat per poder doncs, equiparar una mica doncs, el que són les edats, una miqueta, no? I bueno, doncs ho vam provar i va tenir molt d'èxit. Que tinguin el nivell que tinguin, és igual, que s'apuntin, que s'ho passaran molt bé i que coneixeran moltes dones que els agrada el mateix esport i que, bueno, el que ens vam trobar l'any passat és que tothom ens va dir que s'ho havien passat molt bé, que es respirava un ambient molt xulo i molt adient a, bueno, els valors que tenim, no?, de dones esportistes, però que ens agrada el pàdel i que compartir això doncs, també doncs, ens, va, ens uneix a totes. No?
3: És una manera fàcil de fomentar l'esport, sí. La veritat.
0: Les inscripcions estaran obertes fins al 16 de setembre i es poden formalitzar a través de l'enllaç disponible al perfil d'Instagram oficial del torneig. La inscripció inclou un complet welcome pack, servei de fisioteràpia durant la jornada, fruita seca i la fruita fresca i la participació en diversos sortejos gràcies a la col·laboració de patrocinadors locals com Dona i Empresa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La votació dels projectes de cooperació internacional impulsada per l'Ajuntament de Sant Just entrarà en la recta final el 31 de juliol, data en què es tancarà el procés participatiu. La ciutadania encara és a temps d'escollir a quins projectes es destinaran 10.000 euros del pressupost municipal, que es repartiran entre les tres iniciatives més votades, amb una aportació de 3.333 euros per cadascuna. En aquesta edició es pot triar entre sis projectes de cooperació internacional vinculats a àmbits com la igualtat de gènere, l'accés a l'aigua, el suport a famílies desplaçades, la sanitat, la inclusió laboral i l'educació especial, desenvolupats al Senegal, Gaza, el Líban, Cuba, Kènia i el Nepal. Cada persona pot votar fins a tres projectes a través del formulari habilitat per l'Ajuntament, on també es pot consultar la informació de totes les propostes abans d'emetre el vot. La tradicional passejada de Festa Major de Sant Just, organitzada pel Centre d'Estudis Sant Justencs, canvia de format i de nom enguany per centrar-se en la descoberta de nou places emblemàtiques del municipi. L'activitat tindrà lloc el pròxim dilluns 3 d'agost a partir de 7:45 del vespre amb inici al Parc Joan Maragall i convida la ciutadania a conèixer la història, anècdotes i patrimoni local d'una manera molt propera.
5: Aquest any participem en una passejada per algunes de les places de Sant Just i començarem a la plaça Maragall i farem tot un recorregut fins a acabar a la plaça Verdaguer. Això es fa doncs, cap al vespre, quan comença a baixar una mica el sol, no? Perquè el dia 3 encara farà sol, no? I llavors a cada plaça doncs, hem demanat amb algunes persones del centre i de fora del centre que escriguin quatre trets que recorden que havien tingut relació amb aquella plaça. I llavors a cada plaça, doncs, el que ha escrit ho comenta, o si més no, si aquell dia no hi és, perquè lògicament també a vegades són unes dates que hi ha persones que estan fora de vacances, llavors alguna altra persona doncs comenta algun tret o llegeix el text que s'ha fet o tal. I després, al final, doncs es regala un petit butlletí, no? Un petit dossier amb els textos i algunes fotografies de cada plaça i acabem amb una copa de cava i un tros de coca que acabarem a la plaça Verdaguer.
0: A diferència de l'edició anterior, que es va centrar en el barri sud i el 50è aniversari del Walden, enguany l'itinerari transcorrerà principalment pel barri nord i el nucli antic. Durant la passejada es visitaran un total de 9 espais públics. La plaça Maragall, la plaça del Sol, un espai poc conegut i amagat, la plaça de Sant Pastor, antigament anomenada plaça Soleta, la plaça Antoni Malaret, antic pati d'escoles i pista esportiva, plaça de la Raconada o del Gust, on hi havia hagut un històric quiosc, la plaça Can Preciós, la plaça dels Estudis Vells, la plaça de l'Església i acabant a la plaça Verdaguer. A cadascuna de les parades, veïns i col·laboradors del Centre d'Estudis explicaran vivències personals i fets històrics lligats a aquests espais. Com a novetat, l'organització lliurarà un llibret amb fotografies i textos compilats de cada plaça. L'acte claurà a la Verdaguer amb una copa de cava i coca per tots els assistents.
5: Però vull dir, no és que hi hagi una finalitat específica i hem combinat doncs, places que, per exemple, han canviat de nom, alguna plaça que no té nom encara, i al millor de la passejada sorgeix alguna idea, places que han remodelat 50.000 vegades, places doncs, que han estat molt estables, i llavors, clar, el fet de que també vagin acompanyat amb fotografies i anècdotes que expliquin persones, doncs fa que qualsevol persona que vulgui venir, és una activitat gratuïta, lògicament, i qualsevol persona que vulgui venir doncs, pot conèixer i implicar-se una miqueta amb aquestes places. Aquest any són 9 que fem, si més no, també el recorregut pot ajudar, perquè potser si algú té dificultats doncs, potser de mobilitat, es pot afegir a partir d'una plaça que pugui ser més propera a la seva.
0: L'activitat és completament gratuïta i no requereix inscripció prèvia. A més, s'està treballant conjuntament amb el col·lectiu de voluntaris de bici sense edat per facilitar la participació de persones amb mobilitat reduïda mitjançant bicicletes adaptades, garantint així una activitat totalment inclusiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Consulta la programació de les barraques de la Festa Major de Sant Just. La piscina interior de la Bonaigua tancarà tot l'agost per obres de millora. L'equipament no estarà disponible entre l'1 i el 31 d'agost mentre s'executen treballs de renovació de les instal·lacions. El dibuix creatiu protagonitzarà una nova proposta formativa a l'Ateneu de Sant Just. Les sessions, obertes a persones sense experiència prèvia, es faran cada dijous durant el curs escolar sota la direcció d'Imma Boronat. El gran joc de Sant Just, una gimcana familiar per descobrir el municipi durant la Festa Major.

Aquest ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 30 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
2: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Un estiu ben fresc. Consells per a la calor.
4: Fresca a casa.
5: Tanqueu les persianes quan hi toca el sol.
6: Obriu les finestres durant la nit.
7: Estigueu-vos a les zones més fresques.
5: Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat.
6: Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes.
5: Molta aigua.
7: Beveu aigua i sucs de fruita.
6: Refresqueu-vos sovint.
5: No prengueu begudes alcohòliques.
7: Eviteu els menjars molt calents.
5: Busqueu l'ombra al carrer.
7: Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
6: Poseu-vos una gorra o un barret.
5: Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada.
7: Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
6: Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa.
5: Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.
2: 012. La Generalitat al teu costat.

0: que també van aparèixer contra el Sabadell amb aquell gol en pròpia porteria, doncs sí que sembla que l'Espanyol necessita encara alguna peça més en aquest mercat de fitxatges.
1: Sí, sí. Un central com a mínim segur, perquè han marxat centrals i ara mateix només hi ha, com aquell que diu del primer equip, Cabrera i Riedel, i que Quique García hagi de continuar sent l'home gol de l'Espanyol, que de fet és el màxim golejador en aquesta pretemporada quan té ja 36 anys. Bé, és veritat que ha de tornar a Puado, però un Roberto li hem de demanar més a Roberto. Bé, aquest Espanyol que està en rodatge, Monchi té molta feina per fer encara, segurament sortirà algun jugador i n'hauran d'arribar uns quants encara, com a mínim un parell o tres segur que arribaran, i per tant veurem. L'Àlex Ávila ha entrevistat avui, has estat amb Jofre Carreras, oi que sí, Àlex?
0: Exacte, amb en Jofre, que ahir va ser titular, han fet un treball al marge, un treball de recuperació aquest matí, mentre que els que sí que han treballat més intensament han estat els que ahir van ser suplents. I en Jofre, doncs això, que ha repassat una mica el partit d'ahir, ha destacat una mica la intensitat que s'ha trobat amb un equip anglès com el Burnley, una intensitat que també es trobarà en el que queda de pretemporada, perquè l'Espanyol només a partir d'ara jugarà amb equips britànics, el Middlesbrough i el Coventry, abans de rebre el Llevant, i per tant, bé, aquest punt d'intensitat, el físic, i si bé és cert que tampoc s'ha mullat en aquest terreny del mercat de fitxatges, tampoc esperàvem una altra cosa, però sí que ha destacat que a nivell defensiu li falta un puntet a l'equip.
1: Mira, justament això.
2: Que igual que l'atac és de tot l'equip, la defensa també, al final el futbol és un esport col·lectiu, sí que és veritat que, bueno, que potser els errors d'ahir van ser una miqueta individualitzats, però ja et dic, al final és l'equip que defensa bé, si es porten jugadors o no, no és la meva feina, al final ja hi ha gent que treballa per això, nosaltres ens hem dedicat a fer la nostra feina al camp, llavors, bueno, crec que òbviament tot l'equip ha de millorar en defensa, ha de millorar en atac, estem a pretemporada, llavors crec que hi ha temps, que estem aquí per això, que l'equip s'ha de fer fora en defensa.
1: Doncs Jofre Carreras, en declaracions a TV3, entrevistat per l'Àlex Ávila avui, aquesta tarda, dissabte, Àlex, us podrem també veure a Esport 3 amb el partit de l'Espanyol contra el Middlesbrough, em recordes l'hora?
0: A partir de les 4 de la tarda.
1: Molt bé. Fantàstic, sí. Àlex, gràcies, bona tarda.
0: Perfecte, moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Avui amb una mica de retard i ja ens disculparà el Marc Güell.
3: No passa res.
1: Marc, ens reclamen des d'Anglaterra, noi.
3: No passa res, escolta.
1: No hi puc fer res.
3: No ho entenem perfectament.
1: Vinga, va, dos quarts us hi poseu. I avui, amb quins arguments?
3: Doncs mira, molt pendents d'aquesta situació a Ceuta, en aquestes últimes hores s'ha intensificat l'arribada de persones. Arriben des del Marroc i, sobretot, ho fan nedant. L'última hora és que el govern espanyol ha decidit enviar-hi l'exèrcit per fer front a aquesta crisi. Uns 60 efectius donaran suport als agents de la Guàrdia Civil que estan desbordats. També Brussel·les segueix amb lupa tota aquesta situació, acaba d'oferir suport al govern espanyol. El centre d'acolliment de Ceuta està col·lapsat. Miguel Ángel Morales, que és director de la Fundació Suracoge, que agrupa diverses ONGs, ens ha explicat que els falten recursos.
4: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: Avui al Catalunya Vespre també explicarem que el jutge ha enviat a presó un home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim el de Carme, a la comarca de l'Anoia, a principis de mes. I suposo que també esteu al cas de l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso.
1: Sí.
3: Avui hi ha hagut un gir en aquesta història perquè ahir vam saber que el govern de la Comunitat de Madrid li havia comprat aquest àtic de luxe. Avui, després de les crítiques, el govern madrileny ha decidit doncs, posar-lo a la venda amb altres immobles, a un total de 4 més. Calculen que amb aquesta operació ingressaran 20 milions d'euros i diuen que els destinaran a la lluita contra els incendis forestals que també estan afectant a aquella zona.
5: Molt bé. Quina jeta.
1: Vinga.
5: 200 metres de terraza tenia el pisito.
3: Exacte.
6: Un petitet.
1: Gràcies, Marc.
5: És que...
6: Bona tarda.
1: Després.
7: Nosaltres, a nivell polític...
8: Pop-up Vespre.
1: Oh, pop-up amb el Fitó, que destaquem d'aquesta primera hora.
6: Doncs mira, hem sentit Stensna, que sí, ha parlat des de l'estaix del Barça, el Salmo amb màniga llarga, bona temperatura a Birmingham. Demà el Barça juga el primer amistós, el farem en directe aquí a Catalunya Ràdio, 8:45 contra el Birmingham, i sobretot no marxeu perquè ara toca bàsquet, aquesta segona mitja hora toca bàsquet, perquè Ricky Rubio seguirà un any més a Badalona.
1: De seguida en parlem amb el Xavi Balleseros i amb l'Ernest Macià, que ja el tenim a l'estudi. Abans, però, tanquem la carpeta futbol, ho fem parlant dels partits que van jugar ahir i de la pretemporada del Girona i del Sabadell.
8: Tot costa, amb Sergi Andreu.
1: Són les 8:05 de la tarda. Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Dos equips catalans que tindrem aquest any a segona divisió, el Girona i el Sabadell, que han tingut partit aquestes últimes hores.
7: Sí, van jugar ahir tots dos. El Girona, per exemple, que va empatar a 3 contra el Castelló. Brian Hill va avançar els gironins amb un gol de falta als primers minuts. El Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona meitat, un doblet de Benat tornar a avançar el Girona, i a la recta final els visitants van acabar fent el gol de l'empat, un partit amb moltes baixes: Sigankov per un procés víric, Morata i Justin per molèsties musculars, i Porto, Gazzaniga i Esprilla encara en procés de recuperació de les seves lesions.
1: El Girona, que continua amb la planificació de la plantilla.
7: Sí, és cert que encara falten arribades, falten sortides, però un jugador amb qui sí que es compta és Alejandro Francés. El defensa està centrat a fer una bona temporada i vol tornar a primera amb el Girona. De fet, ho deia ell mateix ahir.
9: Bueno, yo estoy enfocado aquí, la verdad que es una ciudad que me han tratado siempre súper bien, me han acogido, al final es una ciudad muy bonita, y bueno, al final también el club, ¿no? La gente, cómo te trata, el trato que tenemos aquí es diferente a otros clubs, y bueno, la verdad que estoy muy contento, y ahora estoy focalizado sobre todo en hacer una buena pretemporada e intentar llegar lo mejor posible a la temporada, que es lo más importante.
7: El proper partit del Girona serà aquest dissabte a les 8 del vespre a Montilivi contra l'Arsenal. Les entrades estan exaurides, per tant, si algú tenia pensat en Montilivi,
1: no podrà ser-hi, però vaja,
10: tindrà... Mirin per la tele, que el farem per TV3.
7: Ara. T'ho he deixat molt bé.
1: Bé. Això és dissabte, dia 1. A quina hora ho feu, Autet?
10: A les 8.
7: 8 del vespre.
1: Ho he dit bé, no?
10: Sí, ho he dit bé.
1: Ho he pensat un moment. Ripoll, i el Sabadell què fa?
7: Mira, hi va guanyar per 2-1 el Manresa, gols d'Escudero i Miguelete. Primera victòria de l'equip de Ferran Costa aquesta pretemporada, i així valorava l'entrenador Ferran Costa el partit i també la pretemporada que està fent l'equip.
11: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona, i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
7: Per cert, que el Sabadell ha fet oficial avui un nou fitxatge. Davanter, Gaston Vallès, procedent del Tenerife.
1: Va estar a l'Espanyol,
7: sí, va a la temporada 23-24, l'any que l'Espanyol estava a segona.
1: És uruguaià, em sembla, oi?
7: Sí.
1: I... El tens vist, Autet, o què?
10: No, ara m'has fent recordar tu.
1: Sí, sí. L'any que l'Espanyol va estar a segona.
10: Me'n recordo, l'he vist.
1: El va fitxar aquell estiu l'Espanyol pel filial, va jugar la segona part de la temporada.
10: No va ser titular indiscutible, eh?
1: No, gens.
10: Va tenir aparicions, segones parts, etcètera.
7: Sí, de fet, aquest any ha jugat a Primera Federació amb el Tenerife, per tant, ara escala una categoria. Demà nou partit del Sabadell. Ell va jugar ahir, juga demà també, en aquest cas contra l'Inter Escaldes Andorra.
1: Molt bé, gràcies, Ripo.
7: Adéu.
1: Escolta, abans d'acomiadar-vos, Sabadell, Girona, Girona, Sabadell, entenc que són dos projectes diferents a segona, perquè un amb la permanència en tindrà prou, l'altre d'optar alguna cosa més, que és el Girona.
10: Exacte, sí, sí, amb l'energia i l'embranzida de l'equip de Ferran Costa, el Sabadell, per veure si pot tenir una temporada. Jo crec que encara falten jugadors, i també alguna sortida, per tant veurem com acaba el mercat. I el Girona, que sí que l'he pogut fer una mica més i he vist un parell de partits, doncs té bona pinta amb aquesta aparició també com a novetat d'aquí Calabres de la banqueta. Jugadors que també s'han d'aclarir moltes situacions, sobretot de sortida i evidentment d'entrada, perquè per exemple les centrals encara falten mínim, crec que un parell de centrals, per tant, però bé,
1: el Girona,
10: el Girona, això, sí, perdó, sí, amb l'equip d'aquí Calabres. Per tant, jo penso que sí, bona perspectiva dels dos equips, jo penso, aquesta temporada.
5: Són dos maneres de ser-hi. Un és la il·lusió d'estar a segona, i l'altre és lo de volent salir i sortir d'aquí quan abans,
1: sí,
5: millor.
1: Sí, exacte.
5: I són dos maneres de ser-hi. A veure si el Girona bueno, pues se rehace una miqueta i no...
10: Exacte.
5: I no es posen depressius.
10: I accepta bé aquesta exigència de tornar a pujar i d'estar dalt. És que el Girona ha d'estar dalt, per tant, això s'ha d'assumir.
1: Gemma Herrero, Gerard Tautet, moltíssimes gràcies.
5: Un plaer.
1: Si no ens veiem, que no ens veurem, perquè
10: un servidor
1: me'n vaig demà mateix.
10: Molt bé.
1: Molt bon estiu, bones vacances.
5: Bones vacances.
1: A la tornada segur que sí que ens veurem.
10: Exacte.
1: Vinga, va.
8: Tot costa.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: I'm liking this American boy, American boy.
17: Tot costa.
20: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
1: Voluntat de ser-hi, pertinença a una causa, compromís... D'aquesta manera, Ricky Rubio ha anunciat, podem dir-ho així, Ernest, la seva bona tarda.
21: Com estem?
1: La seva continuïtat amb el Joventut de Badalona per una temporada més. Era una qüestió que teníem allà, pendent, i que finalment, pel goig de tota la gent del món del bàsquet i especialment els aficionats de la penya, doncs tindrem Ricky Rubio per una temporada més.
21: Una temporada més vestint de curt. Quan va acabar la temporada passada, que entraves al vestidor i podies parlar amb els jugadors, amb el Ricky, ja li brillaven els ulls, però ell sempre ha intentat aguantar la resposta fins a finals de juliol l'any passat, 25, aquest any el 30, suposo que perquè, evidentment, ho havia de consultar amb la família, això és el que deia, i suposo també doncs, perquè volia negociar certes coses amb el club i això era una posició de força a la negociació. És la meva lectura, eh? No sé si només ha sigut un tema familiar, jo crec que no només. Però ja jugarà, ja tenim clar, i jugarà al costat de la Provítola, que a mi em sembla doncs, una parella explosiva.
1: Sí, mira, deixa'm saludar el Xavi Ballesteros, home de bàsquet, periodista a l'Esportiu, col·laborador del Tot Costa i amic del programa. Xavi, com estàs?
22: Bona tarda, Sergi.
1: Això que deia ara l'Ernest, què pot haver empès a Ricky Rubio, tu que el coneixes bé, a continuar un any més a la penya?
22: Aviam, jo aquí apuntaria dues coses. La primera, he parlat aquest matí amb ell i dic, hòstia, el Sergi Andreu demà comença sense Ricky, si pots, digue-ho ja, no? Que seria un detall, no?, per ell. Per tant, una bona forma d'agafar vacances.
1: T'envio una ampolleta de vi demà.
22: Sí, fora bromes, jo crec que hi ha una situació, i això és opinió personal, eh? Ricky Rubio ja sabia que continuaria jugant un any més, ja sabia que continuaria jugant a la penya, fins i tot quan van sortir especulacions sobre Panathinaikos, evidentment són clubs que tenen Eurolliga i són clubs que li poden pagar 3, 4, 5 vegades més del que cobrarà aquí, perquè Ricky, si es queda aquí, que és el mateix que va passar l'any passat quan va tornar, no és per una qüestió econòmica. Per tant, una miqueta en la línia del que està explicant l'Ernest, i estic molt d'acord, la continuïtat de Ricky no anava lligada en si volia jugar o no, si volia estar a la penya o no, que això podia haver estat un factor important, però tal i com va acabar, amb les sensacions, amb la felicitat d'haver recuperat aquell Ricky màgic, era una cosa de que Ricky, Sergi, va molt més enllà del que serà jugador. Per tant, el paper de Ricky en la penya no és simplement de a la pista jugo i ja està. No, la implicació va a tots nivells, va a implicació de club, vol implicar-se en moltes més coses i hi ha una cosa que està clara, que hi ha una propietat aquí, que són els de Grifols, els de Scranton, el grup inversor, que evidentment han posat uns diners i són els que manen, no? Però En tot això, en aquest període que s'ha anat allargant, com dèieu, del juliol, aquí hi ha una sèrie de ronça que durant la temporada també continuarà amb altres situacions, perquè jo crec que el futur de Riqui, quan deixi de jugar, també es continuarà vinculat a la penya, no? I per tant jo crec que ell està cimentant i posant doncs, pas a pas a situacions per aquest futur, no?
21: És a dir, una mica la línia, no?, d'anar a l'accionariat, no?, de poder, no sé si fer el que fa Marc Gasol a Girona en el mateix nivell, però sí involucrar-se en ser
22: part. Sí, seria un bon exemple, amb la diferència que Marc Gasol doncs, es va formar en el Barça, i és cert que en el Girona ha estat capdal per portar-lo a l'ACB i fer un club potent, no només masculí, sinó també femení, un referent, sinó que Riqui és que s'ha format aquí, no? S'ha format a Badalona, s'ha format en el club, té l'ADN format de planter, sap el que representa la penya, i té tots els condicionants, crec jo, tots, per poder fer molt bé les coses. Obrirà en breu la fundació de Riqui Rubio a Badalona en un lloc doncs, cèntric, amb molta capacitat i amb molt de futur. Per tant, el que dèiem, no només és bàsquet, sinó que va molt més enllà amb la implicació en Badalona, no? Sí, sí. I, per tant, crec que això és una cosa que, per la penya pot estar molt orgullosa de tenir la sort, en majúscules, perquè, si no fos així, doncs, Sergi, hauríem estat tot l'estiu amb l'Ernest dient, bueno, ostres, aquí té oferta, perquè en Riqui, en el fons, pot jugar on sigui, ara mateix. Podria jugar on vulgui pel nivell que està.
1: Us ho anava a preguntar.
22: I en canvi, la penya no ha patit, entre cometes, perquè ell vol estar aquí, no? Clar, que una persona vulgui estar amb tu i és el millor, i a sobre no condicionem els diners. Clar, a partir d'aquí jo crec que tot el que pugui venir és positiu.
1: Condemnats,
22: no?,
1: a posar-se d'acord. I ara anava a preguntar-vos, des d'un punt de vista estrictament esportiu, corregeix-me, Ernest, són 35 anys, crec.
6: 35, sí. En farà 36, sí. Ara a finals d'any.
1: Ah, és del 90, per tant, eh? Sí, és un jugador que encara li pot donar molt a la penya.
21: Home, a veure, sí. Ballesteros.
22: No, perdona, jo l'únic que deia és que la Provítola, que diria que també és del 90, diria. Sí. Per tant, l'únic condicionant és què passarà amb les lesions, no? Que a en Riqui li han respectat tot l'any, en el Lapro s'ha perdut un 53% de partits aquest any, per tant, són jugadors que han tingut lesions importants i que, evidentment, el fet de jugar una competició com la FIBA Champions League, que no és l'Eurolliga, l'exigència és menor, però les lesions no van lligades amb molts partits, o pocs, que també, sinó amb com estiguin, no? Per tant, jo crec que, ostres, ho deia l'Ernest, el Fitó, de fet, té la samarreta de Riqui i la continuarà tenint, no?
6: Sí,
22: perquè és que són dos jugadors que són màgia, vull dir, és que anar a veure el joventut, més enllà de que guanyin o perdin, saps que si es posen a jugar, hosti, et pots divertir molt, no?
1: Sí, sí, anaves a dir, Ernest?
21: Mira, jo l'altre dia a TV3, en un acte de la Fundació i el conseller d'Esports, el Riqui va dir que volia deixar un llegat a la penya. Bé, ser copropietari d'un club de bàsquet no és anar a guanyar diners, mai. El Marc Gasol...
1: Hi ha més sentiment que una altra cosa.
21: Sí, sí, sí. Jo crec que la majoria d'empreses de l'IBEX 35 guanyen més diners que o tenen més rendibilitat que qualsevol club de bàsquet. Tony Parker ho sap, Marc Gasol també ho sap, no és fàcil.
1: Sí.
21: Sol no podrà anar, necessitarà evidentment el grup inversor al costat si vol fer algú potent, però jo crec que ho fa per sentiment, perquè s'estima la penya i perquè sí que vol fer un projecte, i evidentment estem en un moment en què el bàsquet europeu, amb la possible arribada de l'NBA, almenys, jo no sé si bombolla, però sí que hi ha una mica de mar de fons de que hi haurà molta inversió de diners i que hi ha clubs que s'han d'anar posicionant en aquest ecosistema. Fons d'inversió americans, europeus, que volen invertir en els clubs. La penya i ha rebut alguna oferta d'algun fons d'inversió per créixer. Aleshores, en aquest context, si vas de la mà de Grífols, vas més tranquil, i el Riqui, insisteixo, si fa això no és per guanyar diners, perquè no els guanyarà, sinó perquè realment s'estima la penya, punt. Un club de bàsquet, i sobretot en un context de bombolla com el que estem, amb clubs que venen de països on hi fiquen calés a punta pala, evidentment, si vols competir, t'has de gastar tants diners, i és un casino, perquè no saps si gastant els diners guanyarà res. Sí, sí. I, per tant, és una cosa que s'ha de fer molt de seny. Marc Gasol ho està fent molt bé a Girona, no fa créixer més del que pot el club, de mica en mica. Aquest any ja entraran en competició europea, però per baix de tot. S'ha de fer així, però es fa per sentiment.
1: Vinga, Xavi, breument, per anar acabant, què et sembla que aquesta penya, aquesta propera temporada, amb el retorn també de la Provítola, el mateix Riqui, tot el que ha de venir?
22: Bé, aquí només queden dos moviments, que és el 2 i el 4, que a més, Sergi, estaven lligats. Per tant, aquests dos jugadors, allò d'efecte dominó, no? Si Ricky deia que sí, executats, per tant, el faran públics en breu, perquè eren dos jugadors, que un és un 2, que és extracomunitari, per tant, americà, i el 4, que pot ser comunitari, i això deixaria oberta la porta, per tant, deixaria una plaça d'extracomunitari lliure, perquè recordem que hi ha una situació de Jabari Parker que té contracte amb el Partizan, que Jabari ha dit que es vol quedar, que el problema dels diners no seria, i que està clar que si el Partizan li dona molts diners, doncs podria ser una opció complicada, perquè evidentment això no es desencallaria ara i podria ser d'aquí 3 mesos, però amb la possibilitat que hi pogués haver una plaça lliure d'extracomunitari. I l'última cosa que et dic, Sergi, és que molt important avui i demà, pendents de les proves que se li faran a Ante Tomic, per saber com va l'evolució de la lesió que va tenir, per saber si podrà començar la temporada o no, que això també condicionarà el joc interior.
1: Molt bé, Xavi. Perfecte. Xavi Ballesteros, gràcies.
22: Una vegada més
1: per ser-hi. Ernest, abans d'acomiadar-te, has explicat avui en aquesta casa que Xengeli abonava, no sé si ho ha fet ja, la clàusula per poder marxar a Dubai.
21: Sí, entre aquesta tarda i demà.
1: I demà, ara,
21: sí, no, no. Això s'abona i ja ho té firmat amb Dubai, i ja té l'acord amb el Barça. Hi havia un tema, que és que el Barça, em sembla que li volia carregar l'IPC, vull dir que, evidentment, com Ter Stegen, cadascú intenta tirar cap a la seva banda perquè ja que s'han de separar, doncs, la veritat és que doncs, cadascú ja perd els sentiments aquests que deia en Rubio. Sobre el tema Panther, que aquesta tarda ha sonat per tot arreu.
1: Sí, què passa amb Panther?
21: De moment, tranquil·litat, de moment.
1: No marxa, vols dir? No.
21: No hi ha cap notificació ni del jugador ni de la gent, per tant, de moment tranquil·litat, però clar, és tot tan volàtil que no sé què dir-te, però de moment no.
1: Gràcies, Ernest.
21: Vagi bé.
0: Tot costa, amb Sergi Andreu.
1: Demà comencen els europeus de natació a París. La primera disciplina que veurem serà la natació artística, on participarà la selecció espanyola amb un equip carregat de catalans i catalanes. Els millors especialistes del continent s'enfronten al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, a París, en un campionat, el de la natació artística, que durarà 6 dies, des de demà i fins al dia 31, des de demà, dia 31, fins al dimecres que ve, que serà 5 d'agost. Durant el campionat es faran diferents proves masculines, femenines i mixtes, individuals, duets. Ho podreu seguir tot, com sempre, a l'antena de Catalunya Ràdio. Aquesta setmana hem anat a veure a Andrea Fuentes, la líder d'aquest equip espanyol. Amb ella hem parlat de tot plegat. Som al costat de l'entrenadora i la seleccionadora de l'equip espanyol de natació sincronitzada, l'Andrea Fuentes. Hola, Andrea, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Ens heu ensenyat bona part de l'entrenament i la sensació és que hi arribeu molt bé. No sé, t'hem vist valorant amb un 10 la major part de les proves que heu fet. Bon nivell, no?
2: Sí, arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tots, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no? Poc a poc, perquè és un equip que amb acrobàcia no estava bé fa un any i mig. O sigui que estem millorant moltíssim. Gràcies al Víctor Cano, no?
1: Andrea, com gestioneu el favoritisme que té l'equip espanyol i tot l'impacte mediàtic que heu generat en aquests últims anys?
2: Sí, la veritat és que a vegades ens diuen no sortiu tant com al futbol, però jo estic i tot l'equip estem superagraïts del tracte que tenim per ser un esport en el que realment no és el futbol, no ens enganyem, ni el bàsquet, i que estem tinguent molta atenció, estem creant... Quan vaig arribar aquí amb el Víctor vam dir, no anem només a treure bons resultats, o sigui, anem a crear una marca especial de valors, d'inspirar una mica més enllà, perquè això t'omple molt més i et dona gasolina per molts més anys. I és molt més important, perquè l'altre molt bé, sí, per tu, però anem a fer alguna cosa més, no? I crec que ho estan aconseguint com a equip i que per això està creant tanta tensió, no? Perquè hi ha alguna cosa més enllà dels resultats. Sí.
1: Parla'm una mica de l'aposta en el duet de l'Iris Tió i de la Lilú Lluís, que l'any passat van fer or en el duet lliure en els campionats del món. És una aposta guanyadora, eh?
2: és una aposta brutal com a duo. Fa molts anys que Espanya no té un duo tan potent i la veritat és que estem en plan molt orgullosos de portar aquest duo. És un duo que també ha tingut les seves crisis internes al principi d'any després de Singapur i que ara s'han unit d'una manera increïblement, saps, en plan puzzle perfecte, perquè són molt diferents entre elles i han sabut trobar com alimentar-se una de l'altra de la millor manera, com per créixer en els ambients en què l'altra no és tan bona, no? I ara estan mega motivades i tenen una coreografia que només elles poden fer. La veritat és que estem com molt orgullosos de portar això a l'europeu, a veure com va. És la possibilitat d'or més gran que tenim, així que ja por ello.
1: I escolta'm, com gestioneu el físic de l'Iris Tió perquè faci totes les coreografies?
2: Clar, la Iris fa més coreografies que mai i l'hem preparat moltíssim. L'altre dia vam fer la setmana de màxim volum, ella va arribar a fer 7 sencers, que és una borrada, en un dia. I el dia més difícil que té l'europeu farà 3 proves, que són les més dures juntes, que sincerament han fet l'horari fatal, però bueno, que l'hem hagut de preparar i l'altre dia em va dir: ostres, estic tranquil·la perquè sé que avui he fet el triple del que em toca un dia allà i ho he aguantat, no? Llavors, si tu fas l'entrenament molt més dur del que serà la competició, saps, vas amb la calma interna de que et prepares, no? Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé, perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
1: On sí que hi ha canvis és en el duet mix, que queda aquesta vegada més repartit, em sembla, oi?
2: Un cadascun, sí, perquè el Jordi també és important que participi i que tots els nois del país vegin que hi ha lloc per tothom i que el Denis també necessita recuperar-se i repartir, perquè el Denis ha tingut el seu repte personal amb la seva operació d'ombro i el Jordi amb la de cadera, doble cadera. Llavors ens hem repartit els duos entre els dos, així és que el lliure, com que va ser medalla d'or al Mundial, sí que m'ha apretat una mica el Denis en aquest sentit perquè pugui arribar a temps de fer-ho amb la Iris, que també és potencial or, sabien que el Denis no està al 100% de recuperat, però que està molt bé per lo que ha viscut aquest any i que no tenim pressa perquè ell té plans molt més enllà de fer un duo mixta o un solo masculí, que és ser el primer home que entri als Jocs Olímpics. Així que hem volgut fer l'operació ara per no retrasar-la més i poder estar preparat per l'any que ve, que és quan toca.
1: Acabo. Una cosa que pot passar desapercebuda des de fora és el mèrit col·lectiu de l'equip, no? Com és d'important per tu que l'equip doncs vegi que els premis són col·lectius i no individuals, com podria passar?
2: Bueno, jo és que he disfrutat moltíssim veient la selecció espanyola de futbol, amb com cada vegada deien, no, és que som els 26, no? De que els altres em fan bo a mi perquè estic entrenant amb ells, i si ells estan al nivell, jo milloro, no? Doncs aquí està passant el mateix des de fa temps, no? De que potser no nedaràs aquells 3 minuts, però estàs fent que tot l'equip, amb la competència interna sana, no d'enveja, que això ha sigut difícil al principi d'any també, aconseguir, és el que més m'ha costat amb aquest equip i encara hi ha problemes, en què admirem el company, no ens frustrem perquè jo no tinc el que ella té o el que ell té, sinó que quina sort que tinc que tu tinguis això que jo no tinc, que pugui aprendre directament de tu aquí al costat, perquè altres països no tenen aquesta persona, no? I també el bo que ha sigut de veure que cada una dels membres tenia alguna cosa que aportar que els altres no tant, i com deixem de comparar-nos i tenir egocentrisme, perquè al final és ego, al servei de l'equip. I això és el que més he treballat aquest any, que crec que és el més important de fer en un equip, no? Que puguem aprendre un dels altres i arribar a admirar-nos d'uns als altres.
1: Andrea Fuentes, molta sort i gràcies.
2: Gràcies.
3: Tot costa, amb Sergi Andreu.
1: Gran discurs el de l'Andrea Fuentes, la seleccionadora entrenadora de l'equip espanyol de natació sincronitzada, que demà entrarà en acció els europeus que es faran a París. Arribem a 2:15. Fito, amb alguna cosa que t'hagi...
6: Slamko Bicic, te'n recordes, Bicic?
1: L'àrbitre de la final del Mundial.
6: L'àrbitre de la final, sí. Es retira. Avui s'ha pronunciat després d'aquesta final. Ha dit que Messi, Leo Messi, va tenir un comportament adequat en aquella final, després de tot el rebombori de la polèmica amb els argentins, de la intenció de Messi amb Cucurella, doncs que va tenir un comportament adequat.
1: Molt bé. Doncs molta sort en aquesta nova etapa de la seva vida a l'àrbitre l'eslové Slavko Bincic. Res, 30 segons i ho deixem aquí. Arribem a 2:15. Gràcies a tots, gràcies al central, i tenim la Conchi Vecino. Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el gran Sam Silva, producció per la Rita Pinyol i l'Alba Monclús, tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, també agraïment infinit a tots els companys d'Esport 3. A través del canal podeu veure'ns cada dia de dilluns a divendres a partir de les 7. Demà hi tornem, demà és divendres, ja acabem la setmana i acabem el mes de juliol. Més esports demà a partir de les 7. Adéu-siau.
4: Vale, molt bé, gràcies a tots. Adéu-siau.
9: Màxima alerta a Ceuta. El govern espanyol hi envia l'exèrcit per fer front a l'arribada de milers de persones. Bona tarda, són 9:15.
11: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
23: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
24: Más de cuatro horas.
23: ¿Cómo estás?
24: Muy mal. Yo, dos.
23: ¿Dos horas?
24: Sí.
9: És el testimoni d'alguns dels joves que en aquestes últimes hores han arribat a Ceuta, sobretot nedant. La imatge d'una crisi migratòria que s'agreuja encara més. Per això una seixantena de soldats donaran suport a la Guàrdia Civil, que està desbordada. Tot i la mobilització de l'exèrcit, de moment el govern espanyol descarta declarar l'emergència nacional, com demana el govern saudí. Sí que hauria acordat amb el Marroc retornar el més aviat possible els migrants que han entrat il·legalment. Brussel·les també s'ho mira amb lupa i ja ha ofert ajuda a l'executiu espanyol. De seguida ho ampliem i posem context. A les portes del mes d'agost i, per tant, de molta mobilitat per les vacances d'estiu, el risc d'incendi a Catalunya continua sent molt alt. Protecció Civil reclama prudència i recorda que la majoria de focs són provocats. Precisament avui el jutge ha enviat a presó un home de 58 anys acusat de provocar 3 incendis a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees. L'alcalde, Marc Sánchez, no s'ho explica.
25: També ens ha de fer reflexionar com a societat, com hi ha persones que són capaces de cometre aquests actes i trinxar, per dir-ho així, o perpetrar aquestes accions sobre un territori que inicialment tothom s'ha d'estimar, no?
9: En aquest Catalunya Vespre també passarem per Madrid, on les crítiques han fet el seu efecte i el govern de la Comunitat de Madrid ha posat a la venda l'àtic de luxe que havia comprat per a Isabel Díaz Ayuso en una de les zones més cares de la capital espanyola. Ara diu que destinarà els diners de l'operació a la lluita contra els incendis. I d'aquí una estona també explicarem com Barcelona es vol convertir en el referent del videojoc al sud d'Europa i a la vegada promoure l'ús del català en aquest sector. És el repte majúscul de la fusió de diverses fires en una sola que es farà a l'octubre. I quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Bona tarda.
9: Avui esports marcats pel boicot d'Europa al Mundial.
7: Sí, la UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals

0: d'Aran, on avui han arribat a 37 a Viella, i és probable que no baixin de 19 o 20 de mínima. Per tant, en molts sectors a l'interior, aquesta nit tropical per sobre dels 20 graus, i a la costa o al sud, cap al delta de l'Ebre, nit tòrrida per sobre dels 25 o fins i tot 27 de mínima, que és el que pot passar a la ciutat de Barcelona. Calor nocturna i de dia també, comarques de Ponent, de Lleida, valls del Pirineu, Prepirineu, per sobre d'aquests llindars de calor extrema. Per tant, es repetiran aquests valors que hem tingut avui, o fins i tot una mica més altes. Avui hem arribat a 41 graus a Lleida, a Tremp, a la Pobla de Segur, a Solsona, i també a Calldetenes i a Massalió, Matarranya. 40, per exemple, a Organyà, 33 a Barcelona, 37 a Girona, 31 a Tarragona. Demà sol i a la tarda una tempesta. El Pirineu, punts de Ponent, també cap als ports, Terra Alta, i localment poden ser intenses amb una mica de pedra.
1: Doncs demà, d'aquí 24 hores, n'estarem pendents d'aquestes pluges. Dani, bona tarda.
0: Bona tarda, vagi bé.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 4 minuts de 9:15. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria a Ceuta i la Unió Europea diu que segueix de prop la situació i ofereix ajuda a Espanya. Els últims dies, milers de persones han entrat a la ciutat autònoma des del Marroc. Aquesta és l'última hora, aquesta mobilització de l'exèrcit, perquè el govern espanyol sí que ha denegat la petició de les autoritats de Ceuta que demanaven activar l'emergència nacional. Clàudia Serra, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I la majoria de totes aquestes persones han arribat a Ceuta nedant.
2: Sí, moltes persones ho han fet nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors. Molts són joves, tot i que també hi arriben famílies senceres. D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
3: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Tant els centres d'acollida d'adults com els de menors estan col·lapsats i centenars de migrants esperen als voltants en campaments improvisats. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
4: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: Ara posarem context a tota aquesta crisi migratòria. De moment, el govern de Ceuta ha vinculat aquesta situació a una sentència del Suprem.
2: Sí, una sentència recent que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, Gemma Pinyol, experta en migració de la UPF, ho matisa.
5: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i de seguiment.
2: El maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada d'uns 10.000 migrants.
1: Com dèiem, fins ara la Moncloa no ha declarat l'emergència nacional. Joan Vilaplana, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Però des de l'oposició ho han sol·licitat a l'executiu.
6: Sí, la Moncloa argumentava la seva negativa al·legant que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les possibles causes per activar aquesta emergència nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho ha demanat en un vídeo a les xarxes. Ha demanat aplicar aquesta emergència nacional i també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit i que es tanquin les fronteres. El cap de l'oposició també ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
7: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello tenemos que recuperar el control ya.
6: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, aposta per reforçar l'acollida a Ceuta i rebutja les devolucions de migrants. Fons del Ministeri de l'Interior asseguren que Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
1: Gràcies, Joan. I ho acabem de saber. Demà Pedro Sánchez viatjarà a Ceuta per abordar aquesta crisi migratòria. Ho farà acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Dèiem que hi posaríem context perquè aquesta situació a Ceuta coincideix amb un moment especial al Marroc. És la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. És una celebració que

0: monarca ha aprofitat en un discurs retransmès pels mitjans per lloar la situació del país.
1: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
0: El cas és que el Marroc rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera, però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica, Ignasi Abad.
2: Sí, de fet, el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol ha sortit al pas per negar que el que està passant a Ceuta tingui res a veure amb la visita que Pedro Sánchez va fer el 20 de juliol, fa poc, per tant, a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat per la qüestió del Sàhara Occidental. El Ministeri assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Tot i així, el règim alauita ha convertit la migració en una eina de pressió, com ha explicat a Catalunya Ràdio José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge.
3: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
2: Segons Morales, al marge de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, com ara la regularització migratòria recent a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
0: Cinc minuts i arribarem a 9:15. El jutge ha enviat a la presó, sense fiança, l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a la comarca de l'Anoia, és l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, Maria Costa, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Aquest és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest any.
4: Sí, tot i que l'home ha negat els fets, la policia havia identificat el seu vehicle al voral de la carretera on es va originar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3cat Info els alcaldes de la Pobla, Antoni Mabres, i el de Carme, Marc Sánchez.
5: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
6: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències de cobrar la magnitud dels actes.
4: A més, també relaciona aquest individu amb un incendi anterior, el del 29 de juny d'aquest any, i un altre que va produir-se el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia.
0: Ens ho deia fa un moment en Dani Ramírez. Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor amb temperatures superiors als 40 graus i amb el risc d'incendi encara molt elevat. La temperatura màxima registrada avui l'han patit sobretot a Lleida i malgrat que a partir de demà els termòmetres no pujaran tant, el risc de foc al bosc es manté molt alt a un terç del país. Oriol Pujada, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
0: On ha fet més calor avui?
7: Doncs, com deies, Lleida, Lleida Ciutat. Els termòmetres han arribat aquí 41,3 graus, però s'han superat els 40 a d'altres ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur o Alcarràs. Pel que fa al risc d'incendi, de cara a demà, en el nivell màxim del Pla Alfa hi haurà 95 municipis i en el nivell 3, que suposa un risc molt alt, n'hi haurà 248. Globalment, són una quarantena menys amb risc molt alt respecte al que hi havia avui. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho han estat avui. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet una nova crida a la prudència i demana informar-se abans de fer activitats a l'aire lliure. Són declaracions de 3cat Info.
8: Molta vigilància amb qualsevol qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació o de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
7: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana.
0: I si ens fixem en el País Valencià, els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena, des que va començar aquest incendi. El foc ha cremat ja pràcticament 9.600 hectàrees. Avui ja han pogut tornar cap a casa 1.800 veïns més.
4: La bona evolució del foc ha permès aixecar l'ordre d'evacuació dels pobles d'Alfondeguilla, Xóvar i Suera. Els veïns fa 5 dies que van haver de marxar de casa, malgrat que aquest matí encara hi havia zones de l'incendi. Amb molts punts calents, els bombers han aconseguit neutralitzar-les per evitar revifades importants. Ho ha explicat el cap de l'operatiu, Fernando Quindelán.
9: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
10: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
0: Més coses. Un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona morta aquest dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar una ordre de protecció que el jutge va denegar, Oriol.
7: Sí, la Fiscalia demanava separar els fills de la mare i buscar un allotjament per aquesta dona. El magistrat va rebutjar-ho i la Fiscalia va presentar un recurs que, per cert, encara no s'ha resolt. Dimarts, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on també hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest migdia s'ha fet a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menó, ha condemnat el feminicidi.
11: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge també davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
7: En casos de violència masclista, cal trucar al telèfon 900 900 120.
0: I el Tribunal Superior de Justícia avala el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i desestima, per tant, el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats.
4: El Tribunal considera que el procediment es va ajustar a la normativa i que l'Ajuntament va activar les actuacions necessàries per atendre les persones en situació de vulnerabilitat. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
12: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
4: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem.
13: Catalunya Vespre.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
16: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
15: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
0: A Madrid, la polèmica per l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso s'ha tancat ràpid. L'endemà que es fes pública la compra d'un pis de luxe per part del govern autonòmic, el mateix executiu ha decidit posar-lo a la venda, un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta madrilenya. El Consell de Govern assegura que destinarà els diners de la venda a pal·liar els danys provocats pels incendis. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Ni oficina ni habitatge. L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
18: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
17: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació. Uns diners que es destinaran, diuen, a la recuperació de la serralada oest de Madrid.
0: Avui també hem sentit l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, que nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
19: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política, el que és un alleugiment personal.
0: I els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat avui en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. El grup municipal del PSC a Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
20: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Crònica del món. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna. Però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Moscou, que no ha valorat l'incident, ha matat una desena de persones amb els bombardejos a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
21: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodymyr Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
22: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis.
21: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
0: La pàgina econòmica l'encapçalem avui amb una xifra. Cada català va gastar l'any passat 2.131 euros de mitjana per comprar menjar per omplir la nevera de casa. Ho diuen les dades de l'informe sobre el consum alimentari que publica el Ministeri d'Agricultura, Roger Santaló.
23: Sí, exacte. Aquesta xifra representa que són 66 euros més que el que hi havia l'any anterior, que el que havien gastat els catalans l'any anterior. Catalunya, de fet, és la segona comunitat que fa més despesa per habitant, només per darrere de Navarra. I s'ha de dir que, però, que malgrat que vàrem consumir més, vàrem fer més despesa, també vam comprar menys, uns 620 quilos per càpita d'aliments i begudes, 7 menys que el 2024. L'estudi del Ministeri també diu que en l'últim any els barcelonins han consumit menys en bars i restaurants. El mateix passa a tot Espanya, on el consum de menjar i beure ha caigut un 2,5%. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ho justifica així.
24: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
0: Doncs bé, parlant de preus, segueixen pujant. De mitjana, són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El que no recent de la guerra és el creixement de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I a aquesta hora també us expliquem que els Mossos investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava, entre Palamós i Mont-ras, i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. Girona, Fèlix Martín.
1: Aquesta setmana han vandalitzat una quinzena de boies, les van foradar i enfonsar de forma intencionada. Els Mossos d'Esquadra tenen clar qui hi ha al darrere. Ha concretat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
2: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia.
1: Ja fa 2 estius que alerten d'accions similars. Saltar-se la senyalització de les boies i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
14: Catalunya Vespre.
3: Trop blanc, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 ans, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans.
0: El Festival Grec ha tancat l'edició del 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Repassem les dades amb la Marta Vives.
5: 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents a la ciutat. Un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
6: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
5: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hovech Schechter i Wagner Moura, que aquesta nit presenta la seva versió d'Ibsen al Lliure. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
25: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar amb el futur sobre la calor.
5: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
0: Ser el referent dels videojocs al sud d'Europa i promoure el català al mateix temps. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat al Saga Barcelona Game Fest. És la nova fira que es farà del 9 a l'11 d'octubre a Montjuïc, Marc Ruiz.
26: El nou esdeveniment neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BCN Game Fest i Retro Barcelona. La primera edició preveu més de 80 activitats que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats. La comissionada d'ús social del català a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicru, remarca la importància del sector dels videojocs jocs per promoure la llengua.
27: Perquè només podrem viure en català als carrers de Barcelona si podem viure també a l'àmbit digital i només revertirem el descens de l'ús de la llengua entre la gent més jove si ens en sortim fomentant la presència en els seus àmbits de socialització.
26: La mostra ocuparà un espai de 14.000 metres quadrats i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. Comptarà amb la participació de delegacions del Japó, Portugal i la Xina, així com centres universitaris i escoles especialitzades en videojocs. Més enllà dels desenvolupadors de jocs indie, dels quals Barcelona és un centre important a nivell europeu, els organitzadors volen atraure gegants com Sony o Nintendo en les pròximes edicions. El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Rosset, dissenyador de videojocs d'èxit internacional de l'estudi Nòmada, com Gris o aquest que sona Neva.
0: Esports fins a les 9 amb en Francesc Ripoll i avui uns esports que estan marcats per aquest boicot d'Europa al Mundial.
28: Sí, la UEFA ha anunciat en un comunicat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Les properes competicions FIFA, el Mundialet de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030. veurem si...
0: Hi ha temps, eh?
28: Sí, són molts anys i a mi se'm faria estrany veure, no veure en aquest cas, equips i seleccions europees no participant en aquestes competicions.
0: Però de moment és aviat encara, sí, no?, per parlar-ne i a veure què acaba passant.
28: Queden uns quants anys. Hem tingut ja les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió.
0: Més coses, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
28: El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Giro, no?, la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes i està previst que aquesta tarda s'acomiadi dels companys per abandonar aquest vespre la concentració de l'equip, la seva sortida ben marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Avui Ter Stegen no s'ha entrenat. Novetats, Rafinha i Alejandro Valde, i qui ha entrenat és Stensne, un dels porters blaugranes que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
4: I don't think it's the main one. I think...
7: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
4: There's a lot of teams that are favorites to win the Champions League. I think we are amongst them, but it's a very long journey.
28: Demà amistós del Barça contra el Birmingham, equip de la segona divisió anglesa, en directe a Catalunya Ràdio. I la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera.
0: I fem un apunt més de futbol francès.
28: El Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Vallès, ve del Tenerife.
0: I bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per continuar un any més a la penya.
28: Sí, Ricky Rubio complirà 6 temporades a l'equip de Badalona, repartides en dues etapes. Més bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Toko Shangelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i marxar al Dubai Bàsquet, equip entrenat per Xavi Pasqual. I a més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich. I un últim apunt, des de demà i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París, on participarà Rússia 4 anys després, perquè els World Aquatics han decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i belorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna.
0: Bona nit, són les 9. Principals arguments informatius. A aquesta hora, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional, com havia demanat el govern de la ciutat autònoma, la Comissió Europea, a oferir suport al govern espanyol tant financer com operatiu. Roger Santaló.
8: Avui centenars de persones han entrat a la ciutat autònoma des del Marroc i se sumen a les més de 1.500 que ja han arribat en els últims dies. El centre d'acolliment de Ceuta està col·lapsat. Miguel Ángel Morales, director de la Fundació Sur Acoge, que agrupa 11 ONGs, demana més recursos.
9: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
8: Fins ara, la Moncloa no ha declarat l'emergència nacional perquè, segons expliquen, la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Però demà, Pedro Sánchez viatjarà a Ceuta per abordar aquesta crisi migratòria.
0: Més coses, els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, afectats per l'incendi de principis de juliol, es plantegen presentar-se com a acusació particular en la causa contra el presumpte autor del foc.
8: Avui al migdia, el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim al de Carme. Ho han dit a 3CatInfo els alcaldes de la Pobla, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord amb la magnitud dels actes.
23: El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona.
0: En surt aquesta tarda al centre comercial Mataró Park. Segons informen els Mossos d'Esquadra, a quarts de set de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria del centre comercial.
23: Diversos testimonis expliquen que un grup d'homes encaputxats han trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre comercial, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a Trescat Info.
12: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
0: Demà és divendres, és 31 de juliol, per tant és operació sortida de les vacances d'estiu i demà serà el dia de més afluència d'aquesta operació sortida a l'aeroport del Prat.
23: Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè està convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines, entre d'altres.
0: Per tant, demà operació sortida i coincidint amb aquesta operació sortida, també hi ha vaga a Renfe.
23: L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical i vol denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe Viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla.
13: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
0: La presentació de Mala Bèstia ha estat un èxit a l'Atlàntida Film Fest que es fa a Palma. En participació de 3CAT s'ha catalogat com una revistició dels contes clàssics en clau feminista. Anem cap a Palma, Caterina Carman Jaume.
15: Explica la història d'una nina d'acollida que ho farà tot perquè l'estimin. Per la seva directora, Bàrbara Ferrer, ha estat un exercici de trobar-se amb les parts fosques que té tothom.
16: Les bèsties normalment són dolentes, no? Quan crec que al final la pel·lícula parla d'acceptar aquesta bèstia que tenim totes a dintre i de poder-la mirar, no? De cara i poder ser conscient també d'aquestes parts obscures que tots tenim.
15: I també ha arribat Memòria de Chica, una adaptació de la novel·la d'Annie Ernaux que destapa les ferides d'una agressió sexual dècades després.
0: Revisitació, volíem dir abans, i ara ho diem bé. En fi, anem pels esports. Francesc Ripoll.
28: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran a les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Més coses, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. La Federació Espanyola ha obert un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el club blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Toko Shangelia pagarà la seva clàusula de rescisió per cada lliure i marxar al Dubai Bàsquet.
0: I atenció, perquè la calor es mantindrà forta fins a la mitjanit, encara en moltes zones per sobre dels 30 graus. S'ha activat, de fet, un avís de calor nocturna a tot el Pla de Lleida, el Baix Camp, les Terres de l'Ebre i la Vall d'Aran. En fi, demà hi tornem a partir de 8:45 al Catalunya Vespre. Bona nit.
14: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
1: els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
2: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
3: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
1: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
17: Hi ha persones que habiten més un món...
1: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3Cat. Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
20: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
21: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
1: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
19: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
1: Tot es pot parlar.
19: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Els Mossos d'Esquadra han trobat morta dins del maleter del seu propi cotxe la Isabel Bascuñana, una estudiant de Lleida de 21 anys. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre del 2004. L'última vegada que la van veure en vida va ser el dia abans, el dimarts 23 de novembre a les 10 de la nit, quan després de plegar de la universitat van a comprar un entrepà a la cafeteria Gambrinus. El Gambrinus està situat a l'illa de l'Oci, un lloc que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren ara tancats i que està al costat del campus de Cap Pont. Però el cotxe de la Isabel, amb el seu cos al maleter, no s'ha trobat a la zona universitària, sinó a uns 2 o 3 quilòmetres de distància al barri de la Bordeta. La Isabel estava coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. A sobre de la bossa s'hi van trobar 11 fragments d'empremtes, com si algú hi hagués posat les mans per aplanar el plàstic i deixar el cadàver ben tapat. Portava la roba posada al revés i al coll hi tenia un drap nuat que va servir per estrangular-la. L'autòpsia també ha determinat que hi havia semen a la vagina de la Isabel. Els investigadors han interrogat més de 100 persones i una setmana després han detingut Gilberto Antonio Chamba Jaramillo com a principal sospitós del cas. Chamba Jaramillo és el vigilant del pàrquing on la Isabel aparcava normalment el cotxe al costat del campus universitari. 3 dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa li corresponen a ell, però ell nega tenir res a veure amb el crim. El jutge n'ha decretat presó provisional. Les empremtes són un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre després que ell la toqués. S'ha de continuar investigant la bossa i seguir altres pistes. Falta el resultat de l'anàlisi i de la pols que es van trobar als pantalons de la Isabel, el registre de trucades que es van fer des del seu mòbil i l'anàlisi de les mostres d'ADN que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia.
3: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les persones són el que semblen? Un encarregat de pàrquing amable pot violar i assassinar una noia de 21 anys? Per què un home tracta així una dona? Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
5: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo ha declarat davant el jutge que no coneixia la Isabel Bascuñana, que mai ha estat amb ella i que no l'ha vista mai. Però el jutge en decreta presó provisional i Chamba Jaramillo ingressa al centre penitenciari de Ponent enmig d'un ampli desplegament mediàtic.
6: Gilberto Antonio, veí de Lleida, de 43 anys i nacionalitat equatoriana, ha passat a disposició judicial aquest matí. La jutge de guàrdia ha decretat la presó provisional sense fiança. L'únic detingut per la mort de Maria Isabel Bascuñana ha declarat durant 4 hores. S'ha declarat innocent i ha dit que no coneixia la noia. Segons l'advocada del presumpte assassí, la jutge no els ha fet saber els motius que l'han dut a decretar presó, a banda de l'alarma social i el perill d'evasió de l'acusat.
7: Hi ha secret sumari, no coneixem cap de les proves que l'han imputat. hem tingut que fer una defensa sense proves. Ells han escoltat la seva declaració, ell s'ha declarat innocent, no coneix a la noia.
6: Segons l'advocada, l'acusat ha esgrimit una coartada, ja que ha dit que es trobava amb companys de feina i ja ha avançat que demanaran les diligències corresponents davant del...
3: La por s'havia estès per Lleida. Un estudiant de 21 anys assassinada de forma brutal era un crim terrible com per passar-ne pàgina de seguida. Però que una setmana després hi hagi un detingut a la presó no vol dir que estigui tot resolt i que la investigació s'aturi. Cal demostrar l'acusació amb proves irrefutables, proves que de moment no es tenen, i cal seguir estirant tots els fils possibles. A hores d'ara, la policia només té com a prova indiciària la coincidència de les empremtes de Chamba Jaramillo amb algunes de les empremtes que hi havia a la bossa industrial que cobria el cos de la Isabel. Els investigadors continuen endavant amb les indagacions i el dimecres 8 de desembre del 2012, festa de la Immaculada, passarà una cosa sorprenent. Just una setmana després de la detenció del vigilant del pàrquing dels cinemes Lauren, a la comissaria de Ponent reben una notificació que fa saltar totes les alarmes.
8: I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge.
3: Que algú s'aixequi a les 3:40 del matí per fer un informe i enviar-lo al cos de Mossos d'Esquadra vol dir que era una cosa que no podia esperar i que alguna cosa grossa passava. Una cosa que pot donar un gir inesperat a la nostra història, però ja hi tornarem. Teníem pendent l'anàlisi de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel. El dijous 16 de desembre del 2004, la policia agafa una mostra de la pols que hi ha al pàrquing del cinemes Lauren i, juntament amb els pantalons de la Isabel, ho porten a analitzar. El 4 de maig del 2005, els investigadors lliuraran el resultat al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, el que porta el cas.
8: El que vam fer és que vam sol·licitar als forenses que ens tornessin la roba de la víctima per establir la viabilitat que les restes de pols i de terra que havien trobat en la roba eren restes de similars característiques a la pols que es localitzava en una zona concreta del pàrquing. ¿Vale? I la pericial va sortir bona, és a dir, que eren compatibles amb dues. El que passa és que, el que diem sempre, no? Quan tens una prova molt potent, molt d'una prova de càrrec que és indubtable, totes aquestes esdevenen proves perifèriques. Però aquestes proves perifèriques són a vegades molt importants quan no tens una prova principal de càrrec, no?
3: Atenció al que diu el sotsinspector Mesalles. L'anàlisi de les mostres de pols havia donat un resultat positiu, és a dir, hi havia una compatibilitat clara entre la pols trobada als pantalons de la Isabel i la pols del pàrquing del cinemes Lauren. Fixeu-vos que diu que les dues eren compatibles, però en cap cas conclou que la coincidència era plena. O sigui, que tampoc estem davant d'una prova de càrrec indubtable que pugui incriminar sense dubtes Chamba. Estem davant d'una d'aquestes proves que se'n diuen perifèriques, com ens explica el sotsinspector. Però seguim endavant amb la investigació. Recordeu que 3 dies després de la mort de la Isabel, els Mossos ja havien demanat amb caràcter urgent el registre de trucades del telèfon mòbil de la Isabel, que, per cert, encara no s'ha trobat? Doncs 27 dies després, i això que era urgent, la companyia facilita les dades a la policia.
8: Hi ha dos aspectes aquí que són curiosos. Un és que ella ens arriba un registre de trucades que ens facilita la companyia telefònica d'ella, on ens dona un règim de trucades que no té res d'anormal. D'entrada no té res d'anormal, sinó que parla amb persones que ja ens havien dit abans en aquestes entrevistes o declaracions que havien parlat amb ella per telèfon, i més o menys ja havien dit l'hora. Per tant, s'adequa. I aquí no trobaven res estrany.
3: Els investigadors no troben res estrany en el telèfon de la Isabel. Però recordeu que el nòvio, a qui hem anomenat Ivan, però que no es diu Ivan, havia dit que la Isabel tenia trucades estranyes? Trucades que a vegades es mantenien en línia i d'altres que es penjaven? Els Mossos, doncs, comencen l'anàlisi exhaustiu de totes les trucades i, posteriorment, demanen dades d'alguns telèfons que apareixen als registres. Però no és fins al 12 de gener del 2005, 19 dies després que la companyia hagi facilitat el registre de trucades, que hi ha un element que els crida l'atenció.
8: Va venir un dia el Vicenç i ens va portar la factura d'aquesta... I això va ser al gener, si no recordo malament. I ens va portar la factura del telèfon d'ella. I aquí hi havia, sí que era important, perquè hi havia un número de telèfon d'aquests de pagament suplementari, un 807, i clar, això no ens havia sortit, la companyia no ens havia facilitat aquest número de telèfon conforme s'havia trucat des del telèfon de la Isabel. I era molt important, perquè la trucada era, si no recordo malament, a les 23:27, 23:28 de la nit. Clar, aquella trucada és important, perquè aquella trucada és en el moment en el que nosaltres cataloguem quan es va produir l'abandonament del cos en allà. A més, en una de les múltiples entrevistes i dels portafredes que es fan a la zona del crim, hi va haver un testimoni que es diu: jo recordo haver vist aquest cotxe a tal hora que estava allí aparcat. Però tant, ja tenim una persona que no té res a veure amb el cas que ens va dir que en aquella hora el cotxe estava allà aturat. Val? Vam estirar la informació i efectivament ens confirmen que és un tipus de servei, doncs, de plaer sexual per telèfon. Tornem a la component sexual un altre cop, i estava clar que per l'estona que truca aquesta trucada era una trucada per confondre la policia, era una trucada per desviar l'atenció policial, perquè era una trucada d'un minut, dues trucades d'un minut. D'acord? Vam contactar amb l'empresa propietària d'aquest servei, que la veritat és que molt bé, van funcionar molt bé, ens van donar tota la informació, ens van dir inclús qui va ser l'operadora que va atendre aquesta trucada, ens va reconèixer que va parlar amb un tio que li va dir que trucava des de Lérida.
3: Una trucada a un 807, un servei de plaer sexual per telèfon que s'havia fet quan la Isabel ja era morta. Per dificultar la tasca policial, diu el sotsinspector Mesalles. Veurem com acaba aquesta trucada. Però tornem al Gilberto Chamba. La policia havia comprovat que era factible cometre el crim al pàrquing de l'Illa de l'Oci, conduir fins al barri de la Bordeta i tornar als cinemes Lauren a peu o en taxi abans d'acabar el torn i d'haver de passar per l'oficina a deixar les claus a mitjanit. L'assassí de la Isabel va tenir sort perquè les càmeres de gravació que hi havia en aquest recorregut no van mostrar cap imatge del cotxe Nissan Sunny en el seu desplaçament des de la zona universitària fins al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta, on es va trobar aparcat el vehicle. Però Chamba no va tenir tanta sort. Ara veureu per què.
8: Quan ingressa a presó, clar, com et pots arribar a imaginar, els mitjans de comunicació, era un cas força mediàtic, i van cobrir, doncs, l'entrada i sortida del detingut al jutjat, no? I va passar a disposició el dia 4 de desembre, i jo diria que va ser el mateix dia 4 a la tarda que un periodista de Madrid va trucar aquí a la comissaria i va dir, es va identificar i va dir que era el monstruo de Machala, que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. A partir d'aquí contactem amb aquest senyor, amb aquest periodista, ens informa, i el que fem és, doncs, informar el jutge.
3: Un periodista ha reconegut Chamba com el monstre de Machala. Però qui és aquest monstre de Machala? Això de monstre no augura res de bo. Primer, situem-nos a Machala. Lídia Oriols, bona nit.
9: Bona nit, Carles.
3: Què és Machala i què hi té a veure amb Chamba?
9: Machala és una ciutat portuària de l'Equador. És coneguda com la capital mundial de la banana. Viu essencialment de l'exportació d'aquesta fruita arreu del món. Chamba va arribar a Machala quan era un adolescent, després que la família decidís marxar de la ciutat equatoriana de Loja, on va néixer. A Machala, Chamba va fer estudis mitjans i va anar a la mili a fer de soldat. Va viure la guerra de Paquixa, un breu conflicte entre el Perú i l'Equador. Passada aquesta etapa i després d'un breu temps fent de camioner, Chamba farà de taxista.
3: Chamba Jaramillo ha viscut molts anys a la capital mundial bananera, doncs. Un periodista l'ha reconegut a la televisió i assegura que és el monstre de Machala. I recordeu que quan els Mossos li van preguntar pels tatuatges que duia a la mà, uns tatuatges típics de presó, de molt baixa qualitat, Chamba es va mostrar incòmode i no en va voler parlar. Què hi ha darrere aquells tatuatges? Ja abans que el periodista truqués a la comissaria de Ponent, als investigadors els havia arribat una altra informació.
8: A través d'una dona que ens ve a dir que una persona que treballa en la seva empresa en la neteja, que resulta que és que era l'actual companya sentimental d'ell, li havia reconegut que ell havia estat a la presó a Equador per haver matat noies. I això, aquesta dona, quan encara no l'havien passat a disposició, el teníem aquí detingut, ens ho va explicar.
3: Noies assassinades. Què amagava Chamba Jaramillo? Era cert que havia matat dones a l'Equador? Si us recordeu, havíem explicat que el 8 de desembre del 2012, Festa de la Immaculada, a la comissaria de Ponent reben una notificació important. Una notificació que deixarà tothom glaçat.
8: Nosaltres ja havíem sol·licitat a Interpol la informació, però això és lent. En aquest cas, jo me'n recordo de... crec que és el dia 8 de desembre, que és festiu, d'estar aquí al despatx, i vam rebre la informació d'Interpol. I a més, estava assignada a les 3:40 de la matinada, a Quito, per part de la Interpol Quito. I l'explicació era senzilla, i és que per part del conseller d'Interior nostre es va posar en contacte amb el Ministeri d'Interior espanyol i es van activar els recursos internacionals per confirmar això. I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge. Confirmant que, si més no, havia matat a 8 dones i una en grau de tentativa. Acompanyades, algunes d'elles, no sé si totes, amb agressió sexual. Només va complir 8 anys de presó.
3: 8 dones violades i mortes, i només 8 anys de presó. Era de la manada d'Equador? Fetes totes les comprovacions i després d'haver arribat la confirmació de la Interpol Quito, no hi ha cap dubte. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo és el monstre de Machala. En la seva etapa com a taxista a Machala va matar 8 dones. Lídia.
9: 8 dones entre el maig de 1988 i el març de 1993. Les va assassinar al seu vehicle. Totes van ser estrangulades i violades. Eren majoritàriament estudiants i universitàries. La més petita de totes només tenia 14 anys. A la ciutat de Machala encara ressonen les seves paraules quan va ser detingut. Va dir textualment: quan elles agonitzaven, els feia l'amor dins el cotxe. Esgarrifós, es va guanyar a pols el sobrenom del monstre de Machala.
3: Però que hagi matat 8 dones a l'Equador no vol dir que s'hagi demostrat també que ha matat la Isabel Bascuñana. Per la manera com les va matar i per la manera com va ser assassinada la Isabel, amb un modus operandi molt similar, tot fa pensar que sí. Però encara no hi ha cap prova concloent. Els investigadors no volen que se n'escapi i necessiten una prova que l'incrimini definitivament, una prova que encara no ha arribat. Com és possible que un assassí de 8 dones hagi arribat a Lleida tan tranquil? S'escaparà també ara del suposat assassinat de la Isabel?
5: Crims amb Carles Porta.
3: Els investigadors han confirmat que Gilberto Chamba Jaramillo és el monstre de Machala. Com hem arribat fins aquí i què vindrà a partir d'ara? Repassem-ho, Lídia, i continuem.
9: El jutge decreta presó provisional per a Gilberto Chamba Jaramillo el 4 de desembre de 2004, després d'haver passat 72 hores detingut a la comissaria de Ponent. L'atestat policial és molt extens. S'han de reflectir totes les diligències practicades i els Mossos esgoten el termini legal abans que el detingut passi a disposició judicial. Mentre Chamba Jaramillo està empresonat de manera preventiva al centre penitenciari de Ponent, la investigació continua. L'anàlisi de les mostres de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel i les mostres de pols recollides al pàrquing dels cinemes Lauren, on treballa Chamba, és positiu. Però atenció, aquest positiu és una compatibilitat clara, però no conclou en cap cas que la coincidència sigui plena. Més elements. Un mes després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos d'Esquadra reben el registre de trucades que es va fer amb el telèfon de la Isabel. Els investigadors no hi veuen res de normal, però el 12 de gener del 2005, el germà de la Isabel, el Vicenç, els facilita la factura de Telefònica i hi ha un element que els crida l'atenció. S'ha fet una trucada a les 23 i 28 minuts, el dia 23 de novembre, el dia de l'assassinat de la Isabel, a un número eròtic de tarifació addicional, 1-807. La trucada té una durada de 6 minuts. Mentre continuen les diligències, als Mossos també els arriben diferents informacions. Una dona els va veure i els explica que una companya de feina li ha dit que la seva parella sentimental li havia reconegut que havia estat a la presó a l'Equador per haver matat noies. El company sentimental d'aquesta dona és Chamba Jaramillo. I el dia que el vigilant del pàrquing passa a disposició judicial, el 4 de desembre de 2004, un periodista de Madrid el veu per la tele i el reconeix. El periodista truca a la comissaria i l'identifica com el monstre de Machala. Explica als Mossos que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. Els Mossos d'Esquadra ja havien demanat informació a la Interpol i el 8 de desembre, a les 3:40 de la matinada, a la comissaria de Ponent, reben la confirmació que Chamba Jaramillo és el monstre de Machala i que havia matat 8 dones a l'Equador entre el maig del 1988 i el març del 1993, estrangulades i violades.
3: A principis de gener, la policia rep una altra visita inesperada a la comissaria.
8: Ens apareix una altra noia, que és una noia que me'n recordo que quan vam estar parlant amb ella tremolava perquè havia tornat a néixer aquesta noia, perquè jo crec que ella va ser la candidata inicial a això, ¿vale? Ella el que explica és que queda un dilluns al vespre i queda per anar al cinema amb un amic i queda a la darrera sessió, però ella entra sola al pàrquing i entra amb el seu cotxe. És un pàrquing que és gratuït per a la gent que va al cinema, i quan entra ja manté un contacte amb el Chamba, és a dir, Chamba la veu com és, i ell li pregunta, li fa alguna pregunta en què anava, no sé si era que a quina sessió anava o a quina hora acabava o alguna cosa així.
3: L'Anna ha anat a veure la policia quan ha llegit tota la informació a la premsa. Mentre va estar a l'exèrcit equatorià i com a xòfer, Chamba havia adquirit certs coneixements bàsics de mecànica i tenia especial interès per ajudar persones amb problemes a l'aparcament, persones que no podien arrencar el cotxe. És per això que s'havia comprat un miniquit de mecànica, amb un cable d'arrencada i altres eines per poder socórrer els clients del pàrquing que s'hi trobaven. Homes i dones. Sembla que tenia voluntat d'ajudar. I que preguntés a la noia a quina sessió anava i a quina hora acabava, podia respondre ben bé només a la seva manera de ser amable i educat. Després veurem què passa amb l'Anna i per què tremolava. Però fixem-nos ara en l'atestat policial del 10 de gener del 2005, el mateix que inclou la declaració d'aquesta noia. També s'hi recull un episodi amb una prostituta. La policia ha reconstruït la vida de Chamba i observa una denúncia per un afer amb una prostituta a la zona del Dalmau de Lleida. El Dalmau és el nom d'una gasolinera i, a la vegada, d'una zona de la sortida de la ciutat per la Nacional 2, direcció Saragossa, on s'hi trobaven prostitutes. En aquesta zona també hi ha un antic hostal anomenat Jamaica. Els agents localitzen la prostituta perquè els expliqui què havia passat un any abans. La sentència ho recull així.
2: En día y hora no determinados del verano de 2003, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo se dirigió con su vehículo Ford Escort blanco a los alrededores del Hostal Jamaica, sito en la salida de Lleida por la Nacional 2, con el propósito inicial de contratar los servicios de una prostituta. Allí contactó con Juliana Madalina Onel, de nacionalidad rumana y en situación de irregularidad en España, con la que, previo pago de una cantidad convenida, concretó el mantener relaciones sexuales. Así logró que Juliana Madalina subiera al vehículo, lo condujo a un lugar próximo, oscuro y solitario, apartado de la carretera, y lo estacionó. Con las ventanillas subidas, se situaron en la parte de atrás del automóvil y Gilberto Antonio Chamba solicitó a Juliana que se despojara de la ropa y se desnudó por completo, a excepción de un cordón blanco que llevaba atado a la cintura, y se situó encima de Juliana, agarrándola por el cuello. Como no consiguiera una erección, pidió un cambio de postura. Agarró nuevamente a Juliana por el cuello, situando el dedo pulgar bajo la nuez. Oprimía tan fuertemente que Juliana comenzó a tener dificultades para respirar, y le decía: «¿Te pasa algo? Me estás asfixiando». El acusado le dijo que no pasaba nada y continuó con su acción. Ante ello, Juliana, muy asustada por lo que sucedía y tratando de escapar, asió los testículos de Gilberto Antonio, logrando que este disminuyera la presión que ejercía sobre el cuello, al tiempo que logró abrir la puerta del vehículo con intención de huir.

0: agafat mostres d'ADN. El resultat arriba a principis d'abril.
1: La saliva del acusado, que se obtuvo con su consentimiento, manifiesta coincidencia de perfil genético con el semen que se encontró en el cuerpo de la víctima. Ello fue acreditado con el informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona.
0: La prova definitiva i concloent ha arribat. Els investigadors no en tenen cap dubte. Chamba Jaramillo pot ser acusat formalment de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. L'ADN és irrefutable, però no tot s'acaba aquí. Encara tenim moltes coses per explicar, i algunes de molt sorprenents. En el capítol anterior havíem sentit la seva advocada, Teresa Collado. La lletrada confiava que les proves d'ADN confirmessin allò que deia el seu client, que no coneixia la Isabel Bascuñana, que no havia estat mai amb ella, ni l'havia tocada, ni l'havia vista mai. Però els resultats confirmen tot el contrari. Poc abans de començar el judici, la lletrada renuncia a defensar el monstre de Machala per motius personals. L'audiència de Lleida es veu obligada a designar un nou advocat. El judici contra Chamba se celebrarà enmig d'una gran expectació mediàtica, gairebé 2 anys després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana.
2: Com el senteu, no, el judici?
3: Doncs amb ganes de que acabi, perquè han passat gairebé 2 anys... i és un plaç molt llarg per un fet tan terrible.
2: Què és el que espereu d'aquest judici? Quina seria la sentència?
3: Doncs, com diu les pancartes que hem ficat aquí, una condemna exemplar, i sobretot que la gent prengui consciència del fet horrorós que ha passat amb aquest cas, que li ha passat a ma germana com li pogués hagués passat a qualsevol altra noia de la nostra ciutat o del nostre país. Vull dir, ens preguntem com pot ser que un assassí en sèrie d'aquest tipus estigui convivint entre nosaltres i pugui fer el que ha fet.
0: Gilberto Antonio Chamba s'asseu al banc dels acusats el 19 d'octubre de 2006 enmig de la indignació de la família i dels ciutadans de Lleida i de tot el país. Una pregunta flota a l'ambient. Com va poder entrar el monstre de Machala a Espanya? Com va poder amagar el seu historial? Com va aconseguir permís de residència i autorització de treball? You want
1: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
0: Centrem-nos ara en el judici contra Chamba. Teresa Collado, la seva advocada, ha renunciat a defensar-lo. La defensa recau en un advocat del torn d'ofici, Lluís Aldomà, designat per l'Audiència Provincial de Lleida. El lletrat Aldomà, veient què li queia a sobre, fa mans i mànigues per no haver de defensar el monstre de Machala, i l'endemà mateix de ser designat per l'Audiència, fa un escrit en què intenta deslliurar-se'n a partir de les seues conviccions ètiques, morals i de consciència. La resposta que rep és curta i clara. L'Audiència diu que les seues raons no són causa justificada. Sense cap més tipus d'explicació. Però l'advocat Aldomà no es dona per vençut i 15 dies després presenta un recurs d'alçada i insisteix en els seus arguments.
4: Les inicials conviccions ètiques i morals de l'advocat assignat a l'escrit de data 26 d'abril de 2006 pel caràcter afrontós i violent dels fets delictius objecte d'acusació, unides a les proves que consten a l'expedient, examinades per aquest lletrat el dia 16 de maig de 2006, antecedents penals, reportatge fotogràfic, declaracions, testimonis, proves ADN, fluïts de l'acusat al cos de la víctima, han fet que el propi lletrat recurrent tingui la plena creença de la culpabilitat de l'acusat, circumstància que fa que li sigui impossible d'assumir una defensa amb un mínim de correcció sense produir indefensió al justiciable.
0: Aldomà no rep cap resposta i es veu abocat a defensar, sí o sí, el monstre de Machala. Molt a contracor, el lletrat visita a la presó el seu client imposat per preparar la defensa i decideix utilitzar els arguments del mateix Chamba. 120 periodistes de 28 mitjans diferents van escoltar aquell dijous 19 d'octubre del 2006 com Chamba explicava al jutge que ell no havia violat ni matat la Isabel Bascuñana.
5: No l'agredió usted sexualmente.
6: No la conocía, señorita.
5: No l'agredió sexualmente. No la estranguló luego. Sí. No es verdad. Usted niega totalmente.
6: Niego totalmente.
5: los hechos. Vamos a ver.

0: mujer, ¿cómo explica que su semen aparezca en la vagina de Isabel Bascuñana? ¿Se ratifica ya en sus declaraciones?
1: Me rectifico, todo lo que está adentro, hay muchas cosas. Mi abogada me abandonó, no sé por qué, por muchas cosas, pues una mujer, vea, yo he pasado muchas cosas, no, aunque no lo quieran creer, mi señoría, pero hay personas atrás de esto, me amenazaron a mi familia, hubo dinero en intermedio, incluso la policía encontró unos libros, que incluso había una nota, no, nunca lo investigó, había cerveza marca colombiana en mi coche, como unas 10, que la recogí la última vez, la policía abandonó todo eso por una falsa llamada que hicieron por mis delitos que yo he cometido, pero no fue que lo he cometido, sino la policía negoció conmigo para que yo me haga cargo, señor. Mi delito aquí a España es estar aquí y venir a trabajar y debo abandonar a mi familia, a mis hijos. Ese es mi delito, señor. No por lo que me acusan en este momento.
0: Vamos a ver, entonces, la explicación que usted da ahora, ya la dio en la última declaración, de por qué su semen aparece en la vagina de Isabel Bascuñana, es porque hay unas personas que le quieren mal.
1: Sí, mi señoría.
2: Chamba va explicar que el dia abans de l'assassinat de la Isabel Bascuñana va tenir una relació amb una noia colombiana que va guardar el preservatiu amb el seu semen i que tot plegat era un muntatge. Va dir que algú havia agafat el preservatiu amb el seu esperma i l'havia introduït a la vagina de la Isabel. En el seu informe final, la defensa insisteix. Diu que les proves practicades en el judici oral no poden descartar l'existència d'un muntatge fet per terceres persones. És a dir, Chamba seria un cap de turc. Segons la defensa, l'anàlisi de la pols recollida al pantaló de la víctima només llença probabilitats i tampoc es pot demostrar que la trucada final del telèfon de la Isabel a un 807 l'hagi fet l'acusat. A més, nega que Chamba tingués la intenció real de marxar de l'Estat, ja que si hagués volgut ho hauria pogut fer, i en canvi no ho va fer. Aquí, la defensa no se'n recorda del mal de panxa. La sentencia es rotunda pel que fa a la versión de Chamba.
3: Las explicaciones dadas por el procesado y la argumentación defensiva son legítimas, por cuanto tratan de exculpar los hechos que se imputan al procesado, pese a lo cual no merecen la más mínima credibilidad a la sala, no solo por la absoluta orfandad de datos o indicios en que puedan sustentarse, sino porque intrínsecamente las manifestaciones realizadas en el plenario ya adolecen de falta de verosimilitud, por cuanto en sí mismas consideradas resultan insostenibles. Parte el procesado, que ya en Ecuador fue objeto de una conspiración y se le condenó injustamente por hechos que no había cometido, y asegura que en España le ha ocurrido lo mismo con personas que no conoce ni puede aportar datos, y por hechos a los que realiza vagas referencias. Y usando su derecho de última palabra, negando nuevamente que fuera el autor de la violación y del crimen, llegó a comparar la actuación policial ecuatoriana y la española, afirmando que si la policía de su país hubiera investigado como la de aquí, no hubiera sido acusado falsamente. En definitiva, tanto las divagantes explicaciones que trató de ofrecer el procesado como los alegatos defensivos no pueden ser acogidos por la sala, dadas las pruebas concluyentes que se practicaron en el plenario y que, únicas entre sí, conducen de forma patente y segura a afirmar la autoría del procesado.
2: Quin llenguatge fan servir de tant en tant? El judici, que en principi es preveia que duraria dies, només en va durar un. El tribunal en va tenir més que prou per escoltar els arguments de les parts i condemnar Gilberto Antonio Chamba Jaramillo a 45 anys de presó. 45 anys. La defensa tampoc va poder jugar la carta psicològica per rebaixar la condemna. Els informes deien que sabia perfectament què feia i què feia mal. La Lídia ha parlat amb el Vicente Garrido, criminòleg forense i psicòleg de la Universitat de València. Garrido, contractat per l'acusació particular, va visitar el monstre de Machal a la presó per fer el seu informe psicològic. I pareu bé l'orella, perquè ara sabrem què és la erotofonofilia.
4: Una cuestión importante era valorar en qué medida este hombre pues presentaba rasgos o características que pudieran ayudar a entender lo que hizo y, por supuesto, valorar si existía algún tipo de patología. Entonces estuvimos con él un par de semanas, lo visitamos dos veces y en las entrevistas vimos ideas fundamentales. La primera es que no tenía ninguna enfermedad mental, pero sí presentaba una personalidad psicopática. La diferencia entre la psicopatía y una enfermedad mental, como por ejemplo una esquizofrenia o una depresión muy grave, es que en el caso de la psicopatía, el entendimiento, es decir, el conocimiento de lo que se está haciendo, es bueno, es racional, y al mismo tiempo no se ve impulsado por algo que supera su posibilidad de autocontrol, sino que el sujeto maneja los tiempos y con todo conocimiento hace aquellas cosas que la van a conseguir lograr sus propósitos. Es decir, como le gusta plantear a los juristas, ni su facultad intelectiva ni volitiva estaba alterada.
5: Profesor Garrido, ¿qué es la erotofonfilia?
4: Es la unión de la violación con el asesinato, y implica pues que el deseo sexual se multiplica por el acto de dar muerte al mismo tiempo que se produce la violación, y es un sello distintivo de algunos psicópatas sexuales, y este hombre efectivamente lo hacía de esta manera.
5: O sea, la necesidad de sentir placer sexual uniendo violación y muerte.
4: Eso es. El placer sexual aumenta al mismo tiempo que estás violando a la mujer si la estás matando.
5: Y esto es lo que se le diagnostica a Chamba.
4: Así es, sí. Lo han tenido otros asesinos en serie. Ted Bundy, un asesino de los años 70, lo tenía. Tony King, quizá, porque él hizo una primera confesión, pero luego no ha querido hablar. Quizá también. No es muy habitual, però sí que hi ha precedents.
2: A Ted Bundy, de l'estat nord-americà de Vermont, se li atribueixen 36 víctimes. Va matar quasi tota la dècada dels 70, tot dones. Va ser executat el 24 de gener de 1989. Tony King és el britànic condemnat per l'assassinat de Sonia Caravantes al 2003 i Rocío Baninkoff al 1999. Els primers delictes els va cometre el 1986, quan amb 21 anys va estrangular i agredir sexualment diverses joves. Se'l coneixia com l'estrangulador de Holloway, on van passar els fets. Però deixem Ted Bundy i Tony King tranquils i anem al Chamba. Chamba compleix la seva pena a la presó de Quatre Camins. El van posar en un mòdul aïllat per protegir-lo de la resta de presoners, que el van amenaçar després de saber el que havia fet. Disposa del segon grau penitenciari, el més comú entre els presos, i de moment no ha gaudit de cap permís. Quan surti, no podrà acostar-se a Lleida en un radi de 100 quilòmetres en 10 anys. La seva llibertat està prevista per al 2029. Llavors tindrà 66 anys.
4: ¿Cuándo va a salir? Porque, claro, no es lo mismo salir con 50 años que con 70. Los estudios sobre psicópatas, sobre todo psicópatas asesinos en serie, porque hemos de recordar que Chamba había matado 8 chicas en Ecuador. Por consiguiente, por desgracia, Isabel fue la novena. Pues está claro que tienen una adicción a matar, y esto complica mucho el pronóstico de reinserción. Y luego la segunda cuestión tiene que ver con la inteligencia y grado de capacidad que tengan para madurar en el tiempo. La investigación dice que aquellas personas que tienen una mejor capacidad intelectual son capaces de llegar a una especie de acuerdo consigo mismos y, en cierto sentido, darse cuenta que su exposición a un nuevo crimen prácticamente implicaría una nueva condena. Entonces, en general, estos son los dos factores que están más asociados con el peligro de reincidencia. Si eres un asesino en serie, tienes una adicción al crimen, y luego la inteligencia y la capacidad que tienes de maduración de acuerdo con el tiempo que sales en la cárcel. Si sales con 70 años, pues las probabilidades son menores que si sales con 50. En el caso de Chamba, era un hombre relativamente joven y probablemente saldrá con cerca de 60 años. Considerando que había matado en Ecuador y luego lo hizo en España, pues el pronóstico no es muy bueno. Yo, desde luego, no me fiaría. Esa es la verdad.
2: Chamba acabará la seva condemna el 2029, d'aquí poc més de 10 anys. 45 anys per la violació i assassinat d'una noia i per haver-ho intentat amb una altra dona. El tribunal va considerar provat que Chamba, que llavors tenia justament 45 anys, va abordar la Isabel cap a 11:15 de la nit el 23 de novembre de 2004, quan anava a recollir el cotxe al pàrquing del cinema Slauren. Li va tapar la boca i la va traslladar a la força al subterrani i allà, amb la intenció de satisfer els seus instints libidinosos, va col·locar un drap blanc lligat amb un nus al voltant del coll de la noia per evitar que es pogués defensar o demanar auxili mentre la violava. Va utilitzar tanta força que va acabar amb la vida de la Isabel per asfíxia. Després va introduir el cadàver al maleter del vehicle, el va cobrir amb bosses de plàstic i el va abandonar al barri de la Bordeta. Abans us he parlat de l'Anna, la noia que podia estar la primera víctima i que va explicar als Mossos que va aparcar el seu cotxe al pàrquing perquè anava al cinema. Quan va entrar al pàrquing anava sola i Chamba li va preguntar a quina hora acabava la sessió. Doncs bé, la seva declaració va servir als Mossos per fer la reconstrucció dels fets.
6: Quan torna aquesta noia, què passa? Que ella torna amb un noi, perquè ella s'ofereix a portar-lo a casa. I quan se fiquen al cotxe, ells no veuen a ningú, se fiquen al cotxe i quan intenta arrencar, el cotxe no arrenca. I el cotxe no arrenca, era molt estrany, no? I als instants senten un soroll d'una porta i apareix ell, apareix el Chamba, no?, amb el seu cotxe, dins el pàrquing. I clar, i es troba els dos. I llavors ell li pregunta què passa, si no s'encén el cotxe, llavors ell li diu que obri el capó, i a l'obrir el capó ell fa un canvi d'una peça elèctrica del cotxe i ja engega, no? Què passa? Que dins de totes aquestes circumstàncies resulta que l'amic d'aquesta noia, doncs, era estudiant d'enginyeria i ell observa una cosa estranya i diu, aquest canvi que ha fet, si el cotxe no hagués pogut entrar amb el cotxe amb aquest canvi, vull dir, hauria estat impossible, no? Que no hagués funcionat, no? El que passa que no li donen més importància fins que detona tot en premsa, llavors se n'adonen i llavors venen explicant-se-ho. Nosaltres vam imputar per aquest fet a Chamba per una tentativa d'homicidi, perquè creiem o creiem, estem convençuts que es van donar totes les premisses perquè ell va intentar això amb aquesta noia.
2: Un mes i mig després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana, quan es van començar a saber els detalls, l'Anna va anar a explicar la seva experiència als Mossos i tremolava perquè era conscient que amb ella li va anar d'un pèl. El crim està resolt, però es podia haver evitat la mort de la Isabel? A l'Equador, a Chamba li van caure 16 anys de presó per haver violat i matat 8 dones, però només en va complir 7 i mig. Va estar a la presó del 16 d'abril del 93 al 18 d'octubre del 2000. Si fem comptes, no arriben a 2 anys per cada dona violada i assassinada. No sembla una condemna dura, a fe de Déu que no. Com va poder passar que només complís la meitat de la condemna? El sotsinspector Mesalles ens ho explica.
6: És perquè es veu que va haver... Bueno, hi havia un col·lapse d'institucions penitenciàries i es va aprofitar una mena, doncs, de petició catòlica de l'Església d'allà, de que hi hagués una mena d'indult generalitzat a totes aquelles persones que haguessin complert més del 50% de la seva condemna. I ell va sortir beneficiat d'això. Després, quan va arribar aquí, va arribar via Amsterdam a l'any 2000 i d'Amsterdam aquí, a Lleida, on tenia part de la seva família, que ja estava aquí.
2: Però encara hi ha més fets incomprensibles, estiguem atents. En un temps rècord va aconseguir netejar el seu expedient criminal i va obtenir un passaport legal que li va permetre aterrar a Espanya. I així són les coses, per difícil que costi de creure-les. Com va poder el monstre de Machala arribar a Lleida sense que ningú s'adonés que era un assassí en sèrie? L'advocat Paco Sapena, que va defensar els interessos de la família Bascuñana, no va parar de preguntar-se com va aconseguir passaport a l'Equador i va poder arribar a Espanya l'any 2000, poc després de sortir a la presó. La llei diu que has d'estar net d'antecedents penals per obtenir passaport i permís de residència a Espanya. I ell, de net, res, tot el contrari. Duia a sobre un historial de crims abominables. El nostre amic Ferran Grau, periodista que ha investigat a fons el cas, apunta dues possibilitats.
7: A l'Equador, en aquell moment, sols podia complir 16 anys màxims de presó. Matessis a qui matessis. Ell tenia 8 víctimes, però va complir 16 anys. En lloc de 16 anys, com que li van fer una amnistia anomenada 2x1, amb, diguem-ne, abraçada també per l'Església Catòlica de la zona, compleix 8 anys. I aquí hi ha un punt fosc en tota la història, perquè aquest home surt de la presó i aquest home surt sense antecedents d'aquesta presó. Hi ha diferents teories al respecte. Una és que hagués pogut netejar el seu expedient a través d'una màfia. Resulta que hi ha evidències de màfies equatorianes del moment que en netejaven els expedients per una quantitat tan senzilla com 300 euros. I d'altres és que simplement la pròpia justícia i la pròpia policia de la zona ja els hi anés bé fer fora, d'alguna manera senzilla, a tota aquesta gent que tampoc no sabien massa bé com mantenir-lo al país. Per tant, surt de l'Equador amb els papers absolutament nets.
2: Han passat 14 anys i la família, amb el Vicenç Bascuñán al capdavant, continua demanant el mateix.
8: Si sou capaços de crear l'alarma social que penso que ha de tindre aquest cas, jo penso que fareu no un favor a nosaltres, a la família, perquè la família és difícil que torni a patir per això, sinó a la societat en general, no? I és un tema ja de, no d'anar de venjança, perquè al final la venjança no serveix de res, eh? Nosaltres no tenim necessitat de venjança, el que tenim és necessitat de protecció, no nosaltres, sinó la societat en general. I si no es fa alguna cosa, per desgràcia, d'aquí un temps potser tornem a parlar d'algun altre mort. És difícil de dir, no? Però com a mínim aquesta persona hauria de tornar al lloc d'on no tenia que haver sortit mai, que és el seu país.
5: Per què matem per tenir plaer sexual? Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera. Bona nit.
9: Bona nit. Quin tema, eh? Quina entrada de tema. Jo me n'aniria, així, per fer-ho una mica fàcil, me n'aniria el senyor Sigmund Freud i aquelles dues pulsions que ell especifica, que és la pulsió de vida, o eros, de vegades també n'ha dit, i la pulsió de mort o destrucció. Dues pulsions que conviuen, que són antitètiques, i que com a bon binomi ens van molt bé per entendre les coses complexes, perquè els simplifiquem. Antitètiques, deia, i que al mateix temps l'una no existeix sense l'altra. Són dues pulsions, la de la destrucció, la de la mort, la de caminar cap a la cosa inorgànica, i la de viure, procrear i seguir endavant, que s'ajunten o es manifesten en aquests casos de violació amb mort de per mig. Que això porti a tenir plaer o no? Freud diria que sí.
5: Dues pulsions, una que no existeix sense l'altra, però sobta que siguin alhora, no? Què li ha de passar a la ment humana perquè per tenir plaer hagi de provocar el dolor dels altres, i un dolor, en aquest cas, irreversible, com és la mort, no?
9: Sí, el que passa és que en aquests casos d'assassinats amb sexe pel mig i sexe alhora que maten, no està clar que sigui la ment qui governa en aquell moment l'acte. Ni un ni l'altre, ni l'acte sexual ni l'acte de matar. Jo crec que la ment fins i tot es pot arribar a apagar. Això no justifica res ni ningú. Això és que se li va anar de les mans, no? Que se sol dir. No, escolti, ja sabia què feia aquest senyor. Però no crec que sigui un plaer entès així com l'entén tothom que ens està escoltant, que és algun altre tipus de cosa.
5: Què pot més, el plaer o la mort?
9: És que el fet de dominar l'altre, no només sexualment, sinó que perquè el pots matar, et dona el plaer de la superioritat. Però no tinc clar que sigui un plaer sexual. Sí que, una vegada més, molta escola psicoanalista diria que aquí hi ha coses de líbido, etcètera, però és una cosa de superioritat, bàsicament.
5: I la superioritat també té a veure amb la repetició? És a dir, tenim un cas d'un assassí en sèrie que mata 8 dones a l'Equador amb el mateix procediment i arriba a Lleida i mata una altra. Repetició i superioritat.
9: Home, jo no conec la fitxa psicològica d'aquest senyor, però el perfil exterior, que és el de la pulsió de la mort, una vegada més, indica que si una cosa t'ha sortit bé i tu has passat bé, la repeteixes. Que aquesta cosa sigui un assassinat i una violació és abjecte. Però si a tu t'ha anat bé i t'ha agradat, doncs és clar que repeteix.
5: Adrià Pujol, gràcies.
9: Que vagi bé.
2: Quan expliquem crims, sempre es fa molt difícil de respondre la pregunta de per què matem. Hi ha mil respostes i cada cas és diferent. Continuarem explicant casos i buscant respostes, encara que ens costi molt d'entendre com és que un home, autor de la violació i assassinat de 8 dones, pugui continuar matant impunement. En fi, encara hi ha massa foscor a la nostra societat i, sobretot, per a les dones. Tornem tan aviat com puguem.
3: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Itàlia es planteja suspendre l'espai Schengen amb Espanya després que s'hagi agreujat la crisi migratòria a Ceuta. En un missatge a la xarxa X, el ministre Antonio Tajani ha dit que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Per això l'executiu d'extrema dreta italià vol aturar la lliure circulació de persones amb Espanya. Als Estats Units, la Casa Blanca també acaba de reaccionar a aquesta arribada de milers de persones des del Marroc. El govern nord-americà l'atribueix a les polítiques, diu, globalistes d'extrema esquerra d'Espanya. Sobre el terreny, la situació també es complica. Segons informa l'agència EFE, les autoritats marroquines han llançat gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar la multitud que es concentra al voltant de la frontera amb Ceuta. Demà Pedro Sánchez viatjarà a la ciutat autònoma per abordar aquesta crisi. Aquest vespre ha autoritzat la mobilització de l'exèrcit per donar suport a la Guàrdia Civil, que està desbordada. La majoria de migrants estan arribant a Ceuta nedant. Més notícies amb en Joan Vilaplana.
2: El jutge va rebutjar una ordre de protecció per als dos fills de la dona assassinada a Barcelona dimarts a mans de la seva parella. L'agressor va denunciar ara fa 15 dies la víctima davant dels Mossos per maltractar-lo a ell i a les criatures. La fiscalia va sol·licitar al jutge que separessin els fills de la mare i del marit, però el magistrat ho va rebutjar.
1: Vox recorre al Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura perquè també condemni per tràfic d'influències David Sánchez, el germà del president espanyol, per la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz, que li van fer a mida. L'audiència provincial el va condemnar per prevaricació a 9 anys d'inhabilitació per a feines al sector públic, però el va absoldre de tràfic d'influències perquè no es va poder provar si l'ordre de contractar-lo venia de dalt.
2: Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
3: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
1: I la Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després de l'atac amb un dron ahir contra un port egipci a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat el dron que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. Segons l'agència EFE, fonts de seguretat d'Egipte descarten que el dron el llancessin Israel, l'Iran o els Houthis. De fet, els rebels del Iemen s'han desmarcat avui de l'atac contra el port de Damietta. La circulació per la carretera del port de la Bonaigua no es normalitzarà com a mínim fins d'aquí un any. Territori ja ha començat les obres d'emergència per estabilitzar aquesta via afectada per moviments de terres. Al maig es va obrir un esvoranc al ferm. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Les obres força complexes consisteixen en la inserció al subsol de pilons encastats. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
5: Hi ha el que es diu una paleosia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo.
4: La primera fase de les obres s'executarà este estiu i la segona l'estiu que ve. Durant tot este temps es mantindrà el pas alternatiu a la carretera.
1: Els esports, Francesc Ripoll, bona nit.
6: Bona nit. La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà demà al matí l'estatge de pretemporada del Barça a Anglaterra per marxar, com ha cedit, a l'Ajax d'Amsterdam. La Federació Espanyola ha obert avui un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el club blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. A segona, el Sabadell ha fitxat el davanter uruguaià Gastón Valles, arriba procedent del Tenerife. I en bàsquet, Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base del Masnou, de 35 anys, renova amb el club badaloní i, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el jugador del Barça de bàsquet, Shane Gelia, pagarà la seva clàusula per cada lliure i fitxarà pel Dubai.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Al búnker.

0: 1880, Brussel·les, Bèlgica. En Carles somia que un dia serà president.
1: Tranquils, no es parla de política en aquest programa. No s'ha fet mai. I per la música jo diria que no parlarem ni d'un Carlos ni de cap homeless.
0: No, bueno, sí.
1: Sí?
0: Sí, sí. Us podeu engalanar fort, perquè avui ens endinsarem en l'aristocràcia belga més selecta.
1: L'aristocràcia belga?
0: És que no sé si m'estaves dient, pobre, no entes la pregunta que em feies.
1: No, que dic que per la música no crec que apareguin molts de homeless en la biografia d'avui.
0: No.
1: O sigui, són rics.
0: Algun... aviam...
1: Bueno, és igual, no me'n facis spoiler.
0: Ell està al cantó dels rics, diguéssim. Ja està. Que pot aparèixer un homeless... Sí, pot aparèixer.
1: Sempre pot aparèixer un homeless.
0: Sí, sí, sí. Som a la mansió dels Carton de Vuillard.
1: Carton?
0: Carton. Carton de Vuillard. Una família noble que dona la benvinguda a un nou membre de la dinastia, l'Adrian. O l'Adrian.
1: Adrian!
2: Adrian!
0: El nostre protagonista d'avui. Coita'l.
1: Aquest nen és... Aquest plor és nou, no?
0: Sí, és un...
1: És com més de...
0: Més de ric.
1: Més de ric.
0: Sí, és el...
1: Més de ric.
0: El ric plora diferent.
1: El pobre és aquell... Calla, nen,
0: calla.
1: Hòstia, tio, acabes d'arribar, nano.
0: Hòstia, el naixement de l'Adrian és l'esdeveniment més comentat del moment. Des de la seva arribada al món que la gent no parla d'una altra cosa.
1: Ai, ha sortit raro.
0: No.
1: El niño langosta.
0: No.
1: El niño gato.
0: No, el nano ha nascut bé, és del tot normal. Però hi ha una cosa d'ell que grinyola una mica. Resulta que l'Adrian ni s'assembla al seu pare, ni tampoc a la seva mare.
1: Home, tot fos això. Perquè de vegades veus els pares i dius, tant de bo no s'hi sembli.
0: Una mica greu sí que ho és,
1: Jair.
0: Perquè, bueno, és que el tema és més complicat del que sembla.
1: Aviam.
0: Resulta que l'Adrian ha sortit clavat a un amic íntim de la parella.
1: Ostres, ostres.
0: Fet que ha disparat els rumors d'infidelitats dins del matrimoni. Hi ha qui diu que l'Adrian és fruit d'un adulteri.
1: A qui s'assembla? En Toni Cruz?
0: Cuidado que ara ve lo gros, eh?
1: Ah!
0: L'amic de qui sospita no és un home qualsevol. L'amic i possible pare de l'Adrian és en Leopold II, el rei de Bèlgica.
1: Hòstia! No.
0: Ara
1: no,
0: què?
1: Bueno,
0: ara què?
1: Bueno, susto primer i després et diré, també, que un rei no ho faria mai, això.
0: Ah.
1: Un rei no t'ho faria mai, això.
0: En principi, bueno, no ho sé, en Leopold II, recordeu, programa 114 de la segona temporada, escolteu-lo per saber que no convé tenir-lo d'enemic.
1: Leopold II, que era un tio que feia anar amputant braços de nens petits.
0: Correcte, sí, negres, concretament.
1: Sí, negres, això sí. Negres.
0: Els rumors que l'Adrian és fill del rei estan prou fonamentats.
1: Aviam.
0: En Leopold és un faldiller que feia temps que rondava la mare de l'Adrian, i la semblança entre ell i el nen és tan gran que tothom dona per fet que el rei n'és el pare.
1: Ostres, tu.
0: Malgrat els rumors, qui s'encarrega de criar l'Adrian és precisament el pare no biològic. És el primer que dubta que aquell nen l'hagi engendrat ell, però tot i així se'n fa càrrec igualment. El cuida com si realment fos fill seu.
1: Doncs ben fet, perquè l'Adrian no en té cap culpa.
0: Ah, exacte.
1: Que el pare sigui un penques.
0: L'any 1886, l'hipotètic pare de l'Adrian se separa de la dona i se'n va viure a Egipte, on aconsegueix una feina com a director dels ferrocarrils del Caire.
1: Uf, ja t'ho regalo, eh?
0: Sí. Sí, perquè si aquí a l'R3 ja és complicat...
1: L'R3 del Caire...
0: L'R3 del Caire... Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és que no sé què dir-te, jo no he estat al Caire. Però tu creus que ha d'anar molt pitjor que els rodalies d'aquí?
0: Jo he vist algunes imatges de l'R3 últimament amb gent ficada allà dintre.
1: Sí.
0: Que no es poden tancar les portes de gent que hi ha.
1: És que som a un telenotícies de que la gent vagi asseguda al sostre del tren.
0: Sí.
1: És que falta ben poc. I no toqueu els cables de dalt.
0: I això és... Tot això és des de que ens ho estan transferint, des de Madrid.
1: És que no ens haurien d'haver transferit mai.
0: No, és que em dóna la sensació que no sabem portar-ho, Anava molt més bé abans.
1: Perdona, és que, clar, a Catalunya no hi ha ningú que sàpiga com funciona.
0: No.
1: Sempre ho han fet a Madrid.
0: Ah, això ho han fet sempre des de Madrid.
1: Això ho portarem nosaltres.
0: Sí.
1: Bueno, i qui?
0: Qui? Els dels ferrocarrils de la Generalitat. No és el mateix.
1: No pots portar el tio que porta el cremallera de Montserrat, no te pot portar...
0: L'R3.
1: No, és molt diferent.
0: D'entrada no entendrà ningú. L'any 1886, l'hipotètic pare de l'Adrian... Ah, ja ho he dit, això, perdoneu, que m'he despistat amb l'R3.
1: Som al Caire.
0: Estem amb el Caire, que al tio li han donat feina...
1: I que ha marxat i ha deixat el fill tirat, aquí.
0: Exacte. No, no l'ha deixat triat.
1: Com que no?
0: No, se l'emporta.
1: Al Caire.
0: L'Adrian se'n va amb ell que no és el seu pare, però se'n va amb ell. El nostre amic comença una nova vida a l'Àfrica.
1: Uf.
0: L'Adrián arriba al Caire amb 6 anys. El seu hipotètic pare guanya molts diners i els inverteix a donar el millor ensenyament pel seu hipotètic fill.
1: Hipotètic queda molt lleig.
0: Sí, és veritat.
1: Prou.
0: Li direm
1: és
0: pare
1: el meu hipotètic pare. Escolti. No, escolti.
0: Li direm pare, de pare i fill.
1: Digui pare i fill, ja està.
0: Tots sabem que és fill del rei, però és igual. El petit Adrián estudia a les millors escoles d'Egipte i durant l'adolescència estudia als internats més prestigiosos d'Anglaterra. El seu pare vol que sigui un advocat d'èxit, però el nano sembla poc entusiasmat amb la idea. Ell té altres intencions. A ell li agradaria ser soldat.
1: Com que vol ser soldat?
0: Sí.
1: Però, Adrián, tens la vida solucionada. Deixa de fer el quillo, fes cas al teu pare,
0: bueno,
1: que el senyor que et fa de pare, el teu hipotètic pare.
0: Sí. Però què diu el gen? El gen...
1: Clar.
0: És fill d'un rei.
1: És fill d'un rei, sí.
0: Et queda alguna cosa, llavors dius, vull ser soldat. Ara no me recordo si vull ser...
1: Soldat
0: o idiota.
1: O idiota. Idiota. Una de les dues coses. Pot ser les dues coses.
0: També, i tant, home. I tant, i tant. De fet, crec que és un requisit. El pare també va boig per treure-li la idea del cap, però no hi ha manera. L'Adrián s'ha capficat que vol ser soldat i té decidit ser-ho peti qui peti.
1: Vinga.
0: Amb 19 anys, l'Adrián abandona els estudis i s'allista a l'exèrcit britànic.
1: Però com que... Però no era belga? Però què estic llegint jo fa rato?
0: No, no, sí, era belga. L'exèrcit belga, però mai hauria acceptat a files un aristòcrata com ell. I menys encara havent-hi rumors que és el fill del rei Leopold. Per aquest motiu, l'Adrián s'allista a l'exèrcit britànic per assegurar-se que l'accepten. Quan ho fan, la mirada se li torna més pura i brillant que mai. Som al 1900. Després d'uns mesos d'entrenament, l'exèrcit destina l'Adrián a la guerra de Sud-àfrica, on l'imperi britànic intenta resistir l'embestida de les milícies Boers, els fills dels colonialistes instal·lats a Sud-àfrica.
1: Oh, quin merder, tu.
0: És una guerra dura, i entre els soldats que combaten al front hi ha l'Adrián.
2: Que hi ha nens!
0: Doncs no hi han de fer res. Com una guerra. L'Adrián no pateix gens. Té l'adrenalina pels núvols i s'ho està passant d'allò més bé.
1: Què dius?
0: És feliç com un anís. Li encanta la guerra i no li té por. El nostre amic és el primer a saltar les línies enemigues amb el fusell a la mà.
1: Què fa? És
3: boig. Cap allà!
1: Tira, veniu! I et gires i no hi ha ningú.
3: Per què no veniu?
1: Home, el maco que vagi sol.
0: Està boig, aquest tio. Està ben grillat. I com era d'esperar, tarda ben poc a llepar fort.
2: L'ha matat, José Lama, ya te lo he dicho que estaba loco.
3: Matar l'Adrián.
1: Genial, l'exèrcit britànic, si us plau. Com és que hi ha tants andalusos? Que són gent de Gibraltar, que no t'han portat allà.
0: Suposo, clar, deu ser això. No l'han matat, eh? Però ha quedat molt mal ferit. L'Adrián rep un tret a l'estómac i un altre a l'engonal.
1: Oh.
0: No semblen els millors llocs per rebre un tret.
1: És que ha de fer molt de mal, eh?
0: Que a l'engonal hi passa alguna canonada ben parida, eh?
1: L'engonal no et fa molta cosa? Quan estàs en una baralla i estan a punt d'apunyalar-te, no et fa molta angúnia? No et fa molt que et clavin el ganivet a l'engonal? Jo és el que em tapo primer.
0: És com on vulguis menys l'engonal,
1: sí, Si jo sé una discussió, em tapo l'engonal directament.
0: Els metges li salven la vida de miracle, però queda mig invàlid.
1: Aquest susto et fa perdre les ganes d'anar a la guerra.
0: Doncs mira, t'equivoques de ple.
1: Hòstia,
0: quan l'Adrián recupera la mobilitat a les cames, es fot a entrenar com un boig per poder tornar a l'exèrcit com més aviat millor.
1: No forcis, que tens els punts frescos encara.
0: La valentia de l'Adrián li val uns quants ascensos. L'any 1902 el destinen a l'Índia com a tinent i en torna 6 anys després com un dels homes de més rang de l'exèrcit. Tan bon punt arriba a casa, després del trasllat ja prepara el casament.
1: Yep.
0: L'Adrián es casa amb una comtessa austríaca, la Friedrich Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Francisca Fugger von Babenhausen.
1: Com has dit que es diu?
0: Friedrich Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Francisca Fugger von Babenhausen. La Rosa, vaja, si
1: Rosa.
0: Li diem Rosa, la Rosa.
1: Sí, perquè és el que s'entén millor
0: d'aquí
1: al mig.
0: Rosa Sabina, la Rosa Sabina,
1: Francisca.
0: La mossa no és pas conscient del que acaba de fer. S'ha casat amb un boig enamorat de la guerra. Tan bon punt l'Adrián té l'oportunitat de tornar al camp de batalla, fa les maletes i se n'hi torna. L'any 1913 se'n va a la guerra de Somalilàndia britànica, el que seria l'actual Somàlia.
1: Somalilàndia?
0: Sí.
1: Fa molt de riure. Sí,
0: és
1: el país de 10 més 2.
0: Sí. A Somalilàndia.
1: Somalilàndia.
0: Bueno, l'Adrián entra a la guerra per donar-ho tot. És l'home més valent del batalló. No té por de res. Les bales enemigues li passen pel costat i ell ni parpelleja. Això sí, la seva manera de fer li torna a sortir un pèl cara. Primer li foten un tret al braç.
1: Noi.
0: I també rep un tret a la cara que li fa perdre un tros d'orella i un ull.
1: Noi.
0: És que no vigila. És que no vigila, vigila.
1: No, vagi, no fiquis la cara davant.
3: Està loco, l'Adrià.
1: Està loco.
0: El nostre protagonista torna a arribar al campament militar amb un peu a l'altre barri. Després de quedar-se borni, quan li donen l'alta, el primer que fa és demanar reincorporar-se a files. Vol tornar a primera línia.
3: Nano, nano.
1: Un altre cop, aquest tio.
0: Carregós, aquest paio.
1: És que hi ha gent que no té aturador.
0: No ho veuen, eh? I estàs allà, a primera fila, allà apuntat.
1: Sí, sí, sí.
0: Oye,
1: sí, sí,
0: a tu no t'havien matat?
1: Sí, bueno, sí, cada cop té menys parts de cos.
0: Com encara no s'hi veu d'un ull, això va molt bé per apuntar amb la pistola.
1: Sí que va molt bé.
0: Ja no has de picar l'ullet.
1: No.
0: Eh?
1: Ai, és que em fa mandra picar l'ullet. Doncs mira, ja està.
0: El tio, per això, amb l'ull malament, no pot afinar bé la punteria. La profunditat li falla.
1: És veritat.
0: Que és veritat, això. Si us tapeu un ull i piques aigua amb un got, cuidado.
1: És molt, sí, és molt problemàtic.
0: Ara prefereix la lluita cos a cos. L'Adrián és un espadatxí excel·lent. Sempre que entra en combat, ho fa amb un pegat a l'ull, a l'estil pirata. Un dia li donen un ull de vidre per veure si li va millor, però el fot al riu perquè diu que li fa nosa.
1: Fora. No m'agrada, això.
0: L'Adrián vol que les cicatrius es vegin. Diu que les ferides de guerra no són cap vergonya. I compte, perquè ara tindrà l'oportunitat de demostrar de quina pasta està fet. Fins ara ha lluitat en guerres de segona divisió, però ara ha esclatat la Gran Guerra.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta ara deu estar content, eh?
3: Què, Rosa, me n'hi vaig o què?
1: Sí, diuen que ha esclatat la Gran Guerra.
3: Ah,
1: ja li diuen així des del primer dia, sí. Eh? La Gran Guerra.
0: El 1915 l'Adrián s'embarca en un vaixell amb destinació a França per combatre el front occidental. Poc després d'arribar al front, els alemanys bombardegen la trinxera on s'amaga i un dels projectils li deixa la mà feta un xafastre.
3: Vigila,
1: vigila. I és que aquest és el tio...
2: Ei! Ei! Ei! Que estàvem dormint, eh?
1: Aquest tio, allà on va, és el tio que no has de tenir mai al costat.
3: No!
1: Hi ha gent desgraciada.
0: Sí que
1: a la
0: veritat.
1: Feina, ja veus,
0: ja
1: un tio que sempre té mala sort.
0: Sí.
1: Canvia la cadira.
0: Aparteu-vos. Els que tenen mala sort, se'ls ha d'ajudar?
1: No, se'ls ha
0: d'ajudar. D'apartar.
1: No, perquè, a més, hi ha gent que la busca.
0: Hi ha gent que
1: se'l... El tio que té mala sort a la feina, que, a més, el que te la lia a l'hora de dinar, que sí. Es porta bacallà en xamfaina i l'escalfa al microones...
0: Aquest és un desgraciat.
1: Què estàs fent?
0: Què estàs fent?
1: Què estàs fent? Hi ha coses que pots evitar a la vida.
0: I tant. Una és venir.
1: Demana la baixa.
0: Demana la
1: baixa. La baixa. Hi ha gent que és experta a demanar la baixa.
0: Doncs ja està.
1: Demanaré la baixa. Per què? Perquè fa temps que no la demano. Escolta.
0: Ah, no sabia que es pogués fer.
1: Sí, això que... Nosaltres no sempre som autònoms,
0: som
1: però
0: autònoms.
1: Es veu que hi ha gent...
0: Hi ha gent
3: que en sap, eh?
0: L'Adrián perd 3 dits i n'hi queden un parell penjant de la... Bueno,
1: O sigui...
0: Molt lleig. Li queda molt malament la mà.
1: N'ha perdut 3 i
0: sí.
1: dos
0: queden
1: penjant,
0: de mala manera. Molt mal penjats. Ell demana als metges que li amputin els dits que li queden, però els doctors s'hi neguen. Com que no li fan cas, l'Adrián s'amputa ell mateix els dits amb les dents.
1: Per favor!
0: Quin mal! M'estic mereixant.
1: Quin mal! és que... Mira que hem explicat bestieses aquí en aquest programa, però aquesta és d'aquelles que...
0: És de sensació.
1: Sí.
0: Arrencar-te els dits amb les dents...
1: No.
0: Ah.
1: Tu fer-te mal a tu mateix amb la boca és molt...
0: Cuidado.
1: Cuidado.
0: Tot el que us estem explicant està documentat,
1: sí?
0: Eh? No estem exagerant res. L'Adrián és un salvatge i s'amputa els dits a mossegades. I tot perquè es nega a abandonar la guerra.
1: Gangrena. Això és gangrena. Si no t'has rentat les dents abans, gangrena.
0: Doncs efectivament.
1: Què?
0: Que sí, que sí,
1: sí?
0: Que l'Adrián es deixa la mà feta un cristo i la gangrena acaba apareixent. Ara sí que els metges han d'amputar-li...
1: Però si els dits se'ls ha amputat ell.
0: Sí. Els metges li han d'amputar ara tota la mà.
1: Aquest tio tornarà a casa que semblarà Mr. Potato. A mig muntar.
0: La seva dona,
1: què et
0: no.
1: Què falta? No, no sé, Josep, has tornat...
0: T'has fet alguna cosa els cabells.
1: T'has fet... El color és nou. T'has fet un bany de color?
0: Sí, sí, sí, sí. Encara li falten unes quantes ferides més, eh? No hem acabat. Quan torna a casa, la marquesa austríaca se'l troba sense una mà, borni d'un ull i amb uns quants forats al cos, a més dels que ja duia. Entre el 1915 i el 1918, l'Adrián rep 5 trets més. Procedim a relatar per ordre cronològic els nous trets que porta el cos. Té bales incrustades al turmell, que això per caminar va fatal.
1: Fatal.
0: El maluc.
1: Sí.
0: A la cama.
1: Sí.
0: I a l'orella que tenia sencera. Perquè recordeu que ja va rebre un tret que se li va carregar l'orella i l'ull.
1: Sí, és veritat, com en Donald Trump, sí.
0: Doncs ara a l'altra banda, l'altra orella. Això sense comptar tot el que ja portava de la Gran Guerra, abans, d'abans. Bueno, vull dir que déu-n'hi-do.
1: Aquest tio, si passa per sota el detector de metalls aquell de l'aeroport...
0: Bueno, se torna boig.
1: Quítese el cinturón. No, sí.
0: Si me quito todo el hierro que llevo, me muero. La Primera Guerra Mundial acaba quan l'Adrián té 38 anys. Ah. És jove, però es mou com un vell. L'envien a recuperar-se de les ferides a una residència d'avis. És el pacient més jove, però el que està més cascat.
1: Ostres, et guanyes el respecte dels avis d'allà, que això és gros, eh? Perquè l'avi no et respecta mai, eh?
0: Allà l'Adrián aprofita per redactar les seves memòries, on escriu.
1: Aviam.
0: Sincerament, he gaudit de la guerra. Per què la gent vol pau, si la guerra és molt més divertida?
1: No està bé, el nano no està
0: bé. Però està bé perquè ho explica obertament i públicament, no? Que a vegades hi ha gent que potser és d'aquest tarannà i van amb un altre missatge per davant.
1: Sí, és veritat, t'explica una altra cosa. La guerra...
0: Al senyor li agrada, doncs, evita. Com us podeu imaginar, tan bon punt li és possible, l'Adrián abandona la residència i se'n torna a les files de l'exèrcit. A mitjans dels anys 20 el destinen a Polònia, on li donen una feina menys perillosa que de costum.
1: Ara, a fer informes i lluny del camp de batalla.
0: Va, penseu que el seu historial mèdic l'ha fet mereixedor de les condecoracions més altes de l'exèrcit. Té reservats els llocs de feina més privilegiats. Això fa que Polònia s'hi estigui 15 anys vivint una vida pràcticament de prejubilat. Qualsevol estaria content, però què li passa al nostre amic?
1: Ai, que se'ns avorreix.
0: S'avorreix. Per sort seva, el 1939 se li acaba la calma.
1: Home.
0: Hitler envaeix Polònia i l'Adrián torna a primera línia de foc.
3: Bravo!
0: Molt bé. A davant de tot, el que li falta l'ull i la mà, davant. A hores d'ara, el nostre protagonista frega els 60 anys i està fet caldo. Però, com sempre que hi ha una guerra, se'n va content cap al camp de batalla. Ara és un militar de rang superior. S'encarrega de coordinar la defensa de les tropes poloneses contra els nazis.
1: El paio que coordina va de plom fins aquí.
0: Sí.
1: Eh? No, o sigui, no en quedarà cap de viu.
0: No dona molta confiança.
1: No.
0: Quan t'està donant les ordres un tio que li falten la meitat de les extremitats...
1: Aneu al tanto. Home, sí.
0: No, perquè, no, què ho diu? Per experiència, tinent.
1: Com s'ha fet això amb una grapadora al despatx o què?
0: Per primer cop, l'Adrián pren una decisió sensata. Plegar quan toca.
1: Bé.
0: Tan bon punt veu que Polònia està perduda, ordena la retirada dels seus homes.
1: Bé, home.
0: Però la guerra no ha fet més que començar. Se'n va cap a Noruega, el següent front que cal defensar.
1: Però...
0: Plega ja.
1: Jubila't.
0: Plega ja.
1: Ostres, és que hi ha gent que no ho veu, eh? Gent que no sap quan ha de plegar.
0: Te'n diria una bona llista.
1: Sí. Sí, però... No.
0: A Noruega continuen els maldecaps. Resulta que l'abril del 1940 l'avió en què viatja rep l'impacte d'un antiaeri enemic.
1: Hòstia, noi.
0: L'Adrián s'acaba estavellant contra el terra.
1: Per la fressa, jo no sóc enginyer.
0: No.
1: Però per la fressa
0: ni metge.
1: Ni metge. Jo crec que ara sí que l'han rebentat.
0: Doncs no.
1: Què?
0: L'avió s'estavella enmig d'un camp, però la destresa del pilot fa que tota la tripulació sobrevisqui.
1: Lo d'aquest tio es comença a ser molt gros.
0: És curiós, eh? No, ha estat a punt de morir moltes vegades.
1: Moltes vegades.
0: Mig any després d'estavellar-se en un avió, la història es repeteix. A principis del 1941, mentre sobrevola Líbia, l'avió pateix una fallada de motors i acaba al mig del mar.
1: Ofegat.
0: L'Adrián torna a sortir viu de l'accident.
1: Prou.
0: Ojo, eh?
1: Prou.
0: Sobreviure a dos accidents d'avió. Hòstia, nano. Home, has de perdre la por a volar, suposo.
1: Suposo que sí.
0: Perquè ja t'ho agafes com... No passa res, si cau, tranquils.
1: No, sí, tranquils, que a mi ja m'ha passat. Això ja m'ha passat.
0: T'imagines que hi ha turbulències i vas al costat d'un tio. Hòstia, tranquil. Jo he caigut dues vegades i no m'ha passat res.
1: És només...
0: És el susto.
1: És el susto. Aquell, sí que... i a més, sí que ja me l'ego. Home, sí que ja me l'ego. Vostè li falta una mà.
0: Sí.
1: I nedar amb un braç és molt complicat, eh?
0: Va donant voltes
1: tot el
0: rato, eh? Si ho heu
1: provat, vas fent així.
0: El nostre protagonista acaba al mig del mar. Neda amb... Bueno, té un braç, li falta només la mà, pobra. Fins a la costa libanesa i arriba nedant. I un cop a terra ferma, acaba detingut pels soldats feixistes italians que controlen Líbia. El detenen i l'envien a un camp de presoners d'Itàlia.
1: Jo em sap greu dir el que diré, però a hores d'ara, respecte... Però l'Adrián fa que en Salvador Fàbrega em sembli un merdes.
0: Bueno, sí, cuidado.
1: Si el recordeu...
0: Respecte a Salvador Fàbrega, sí. Capítol 144 de la quarta temporada, sí. Un heroi català i soldat de les forces especials dels Estats Units.
1: Sí, però no han caigut de dos avions.
0: No. L'Adrian és encara més bèstia que la història del nostre Salvador. L'Adrian està a l'altura dels militars anglesos que lluiten contra els nazis amb una espasa i un arc o que neutralitzen un tanc amb un paraigua. Seguim amb el nostre amic. Dos anys després de ser al camp de concentració, el 1943, es fuga a través d'un túnel subterrani. És que no s'està quiet, és que...
2: No pot parar! Aquest sí que té TDA.
0: T'ha de quedar nerviós, molt, eh? Molt, encara molt. Que sigui dels teus, eh? Vols estar de quiet un rato?
2: L'acaben de tancar. Hòstia. I no fa ni allò de la primera nit. No,
1: fa un túnel, tu. Què has de fer, tu, amb una mà?
0: Un cop fora de la presó, el nostre amic s'amaga a les muntanyes durant una setmana, fent-se passar per un pagès italià.
1: És que... No, o sigui, si els drets per fer aquesta pel·lícula els podem comprar...
0: Sí, home.
1: Fem-ho.
0: Perquè, a més, la cosa continua. Després d'una setmana fugat, els soldats feixistes el descobreixen i el tornen a detenir. L'Adrian ha intentat dissimular, però no se n'han sortit. És una mica estrany que algú a qui li falta una mà, sí, un ull i una orella, que sí, té forats de bala per tot el cos i que sí, no parla ni una paraula d'italià, sigui precisament un pagès italià. És estrany.
2: Soy italiano, eh?
0: Señor.
2: No, señor, no.
0: Sono il contadino.
2: L'uniforme de prestato.
0: Per sort seva, poques setmanes després de ser detingut per segon cop, el govern britànic negocia el seu alliberament i l'Adrian torna a ser lliure.
1: Home, per aquest tio has de lluitar.
0: Sí. Sí, sí.
1: L'has de recuperar, aquest home.
0: Aquella és l'última batalleta del nostre amic, però no l'últim servei militar. Un cop acabades les guerres, la seva col·lecció de condecoracions i la seva valentia el converteixen en l'home de màxima confiança de Winston Churchill.
1: Carai!
0: El nomena Sir i el converteix en la seva mà dreta. Treballa per ell fins...
1: Si us plau, home, és que... Estem anant a buscar l'acudit tota l'estona. Va, si us plau.
0: Treballa per ell fins que a mitjans dels 50 l'Adrian es jubila d'una santíssima vegada.
1: Ara, collons, va!
0: Ha costat, eh?
1: Collons, tu.
0: Vols estar un rato al sofà,
1: sisplau,
0: avi?
1: No pot, és aquell avi que
0: aquell
1: no
0: avi
1: pot.
0: Aquell avi que no para. Segui, li ha dit al metge que segui. Que el metge li recomana a l'avi que segui,
1: que
0: eh?
1: Que segui, sí. Que no normalment... Vostè no faci exercici, no, ja mai més.
0: Prou de caminar, ja, sisplau. Encara ens queda una altra dada interessant. Resulta que amb 70 anys,
1: sí,
0: l'Adrian torna a vorejar la mort, i de la manera més simple possible. Després d'haver sobreviscut a un bombardeig, a 9 trets de bala i a 2 accidents d'avió, el nostre amic està a punt de matar-se perquè, sortint de la dutxa, rellisca amb la catifa del lavabo i s'esberla al cap.
1: És que el món és així de cruel.
0: Canvieu.
1: I trist.
0: Heu de canviar la banyera per plat de dutxa.
1: Sempre.
0: A partir dels 60 anys.
1: Sempre. A més, que t'ho fan molt barat, ara.
0: Sí. Sí. La caiguda fa que l'Adrian es rebenti 3 vèrtebres i perdi la mobilitat. Tot i així, encara tarda una bona pila d'anys a dinyar-la. El nostre protagonista viu fins al 1963, quan acaba morint plàcidament a casa seva amb 83 anys.
1: Bon avi per tenir. Home. I per arribar tu del col·le i dir-li: s'han ficat amb mi perquè m'he tanyit el cabell blau. Sí?
0: Ves a cardar-los-hi una hòstia. Ja vinc jo.
1: Amb l'escopeta.
0: Tu queda't aquí. Vaya, quin avi, tu.
1: Aviam.
0: El voleu veure, l'Adrian Carton?
1: Com està de sencer?
0: Bueno,
1: de sencer com està? Digue'm un percentatge. Què li queda de cos?
0: Home, no, es veu bé, eh?
1: Sí?
0: Sí, sí que és veritat que la mà dolenta la té amagada dins l'abric.
1: Ah!
0: Guaita'l, aquí el teniu.
1: Eh? Bueno. Fins i tot aplaudiments abans de... No sé si demanar el vot ja o què... Però...
0: Li falta un ull, va amb el pegat aquest al ull, com si fos un pirata, i la mà dolenta la té amagada dins l'abric.
1: La cara sí que és de tio amb el que no deu ser fàcil negociar una cosa.
0: No. És tio,
1: el que sigui.
0: Se'l veu un tio valent.
1: Un tio ferm, eh? En fi, anem a veure si serà Adrian Carton de Biart, que té nom de vi barato. És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
0: Hi ha 4 vots negatius, però s'imposa la majoria, sí, a favor d'aquest senyor. Sí que és veritat que va fer aquelles declaracions un pèl polèmiques de perquè el món vol la pau si és més divertida la guerra. És veritat, és veritat.
1: Sí, no s'avorriria ara.
0: Malgrat això, se li ha premiat la bestiesa i la bogeria.
1: Aquí premiem la bestiesa sempre. Sí.
0: Fort aplaudiment per l'Adrian Carton, que entra al búnquer!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Adrián Carton de Biart?
1: Bé, a veure, no m'agrada... És el mateix que ha dit en Peyu.
2: Sí.
1: La frase no m'agrada, però...
2: La seva vida... Ostres, emocionant.
1: Jo crec que es mereix entrar perquè... Bueno, tinc molts accidents, però...
0: Sí, molts accidents. Tenen molts accidents, a sobre sí. Ens interessen, sí.
1: Ja està. Va, doncs, comencem... On és això?
2: Que t'has perdut el paper.
1: Sí.
0: Què passa?
1: Sí.
0: Ara, pla. Té, ja te'n deixo un, jo.
1: Sí. Carai, no hi és el meu.
0: No hi és
1: el
0: bueno.
1: Teu. Dóna'm el teu,
0: bueno,
1: no si us plau.
0: Sí. Agafa't aquest.
1: Més, encara.
2: Aquest. No t'ho saps tot de memòria? No,
1: no ho sé de memòria. A veure, aquí, em sembla que...
0: Aquí.
1: A veure, en el seu dia es va fer un búnquer d'en Leopold II.
0: Sí,
1: però de tant en tant cal refrescar una mica la memòria d'aquest personatge. No volia oblidar les bestieses que van fer. Sempre parlem dels colonitzadors espanyols, anglesos i francesos, sí. Però belgues no tenen ni un pam de nen.
0: No.
1: Des de ben petit, en Leopold somiava en un imperi belga amb Brussel·les com a capital i també en formaria en part les illes de l'oceà Pacífic, també parts de l'Àfrica, Amèrica, sí. La Xina és i el que, Japó. Això és el que somiava.
0: Oh, és que el belga ara el tenim una mica menys tingut, però érem putes, eh?
1: Sí, però sí. Ara la gent somia amb un patinet elèctric.
0: Home,
1: aquest,
0: molt.
1: Aquest noi somiava amb moltes coses, trobo.
2: Sí. Home, d'aquest imperi el que els hi ha quedat.
1: Sí.
0: Sí, a veure, no. Sí, Bèlgica.
2: Bueno, té petit, és macos. Petit, però és petit, sí, vull dir que és petit.
1: Sí,
0: és bufó.
1: Sí, sí, sí. També us diré que va arribar a ser molt i molt ric gràcies a una associació que va fundar, l'Associació Internacional Africana.
2: Oh, que bé que sona.
1: Ostres, que sí?
0: No sona gens imperialista. Aviam què tal.
1: Va, doncs comencem. Gent de Vilanova i la Geltrú, atents a la pregunta. De què s'encarregava aquesta associació? Opció A, explotar tot el territori del Congo a benefici personal d'ell. Opció B, edificar escoles i hospitals a diferents territoris africans.
0: Segur.
1: I va guanyar diners gràcies a aquest premi.
0: Sí, sí, sí.
1: I opció C, construir un aeroport al Congo per fer el país més internacional, com diu el nom de l'associació.
3: Jo crec que la A, no?
2: La A.
0: La A? Serà la A?
2: Serà la A.
3: Jo crec que la A.
2: La A.
1: Anem a veure si és la A, va, som-hi.
0: Correcte! Molt bé, molt bé, molt bé. Era la A, no? Vaja sorpresa.
1: Sí. A veure, va explotar el territori d'una manera ferotge, com fan tots els colons, vaja.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Sense haver-hi estat mai, eh?
0: Ah.
1: No, Leopold II governava
0: per
1: a distància. Sí, a distància. Tenia el seu estat lliure del Congo, a l'actual República Democràtica del Congo.
0: Molt lliure,
1: i
0: sí.
1: I van esclavitzar i assassinar tots els habitants nadius mitjançant
0: sí,
1: una
0: sí.
1: Política opressiva.
2: Bueno, era el que els hi tallava les mans si no treballaven prou,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
0: Si arribava a estar a la feina, tallaven un peu.
2: No,
0: llavors,
2: sí.
0: Pla, arribava a estar.
2: Home.
1: Esclar, va morir 10 milions de nadius, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Són molts.
2: Sou així, és més de la gent que viu a Catalunya.
1: Sí. Sí, sí. Tenia una estàtua a Anvers, que bueno, va estar-hi 150 anys, però el 2020 la van retirar.
2: Oh, van tardar poc, eh?
1: Sí.
0: El 2020.

0: evidentment, com que és una joguina tan antiga, ha passat per diverses etapes, no? L'han fet més gran, hi han afegit accessoris...
1: Ah, sí, sempre el recordo igual, senyor Patata. I van fer la senyora Patata.
0: Oh, sí. I tant, també, també. I fills també tenia.
1: També tenia fills? Patatetes?
0: Sí, sí. Ai, patatetes. Són les de picar, és per picar, són el vermut.
1: Les patatones.
0: Doncs a veure, gent de Barcelona...
1: Aviam.
0: Us preguntaré sobre Mr. Potato. Aviam com aneu. Quina era la primera idea abans de ser el Mr. Potato que tots coneixem? Tenien una idea? Anem a veure quina era. Opció A. Havia de ser un kit de llavors amb un rasclet i unes pales de coloraines per poder plantar les patates de manera divertida.
1: Val. Sí, divertidíssim. Plantar patates.
0: És d'aquella època, també.
1: Sí, també és veritat.
0: Opció B. Eren només accessoris i complements per poder-los clavar a les hortalisses reals que tenies per casa.
2: Ah, com uns llavis i fiques tots llavis al
1: col·legi. I li agafes un carbassó als teus pares.
2: Sí. Pues això, si ho comercialitzen, jo ho compro.
0: Ah, mira. I opció C, una joguina per acompanyar el calendari del pagès i entretenir la canalla mentre els pagesos treballaven al camp. És per una joguina per fills de pagesos.
2: Està bé.
3: No tinc ni idea.
4: Quina...
3: Però em sembla que aquesta pregunta en algun moment havia sortit.
4: No sé
5: si era... Sí?
4: Doncs amb el cor, quina ens agradaria?
5: No ho sé, què us agradaria?
3: La clàssica
5: la primera,
3: hauria de ser.
5: No?
3: La
5: jo crec que la primera, no?
3: La.
0: El kit de llavors amb rasclet. Anem a veure si és la A.
1: Oh, no!
0: És la més divertida. És la idea que compraria en Peyu. Vendre només braços, cames, llavis, nassos...
2: Però això és molt divertit.
0: Eh que sí?
2: Vas a l'hort i vas ficant el tomàquet, uns braços i uns ulls.
0: Vas punxant i col·locar les hortalisses que tens per casa. És joguina de pobre.
2: Hi havia una variant molt bèstia del Mr. Potato, no sé si l'havíeu vist a la vostra infància.
1: A la vida real?
2: Era com una... Tenia la forma de Mr. Potato i a la zona del cap, a dintre... i duia com llavors de gespa, i llavors li regaves el cap i li creixia...
0: I sortien cabells!
2: Li creixien els cabells que no deixaven de ser gespa, diguéssim. I llavors tu anaves tallant els cabells a mesura que creixia la gespa.
1: Està molt bé, això.
0: Sí que és bé. Quan hi havia cabells arrissats.
2: Això no sé si encara es comercialitza. Era ben maco, això.
0: Ja, això és maco.
1: Ho deuen haver prohibit, això, perquè la gent no es mengi la sorra.

0: música actual per una persona que està sempre al cas de totes les músiques, de totes les notícies del cor, i cada dimecres passa pel quiosc a comprar aquestes revistes.
1: Oh, quioscos, eh? Us en recordeu?
2: I tant, sí. Existeixen ja.
0: Avui ens acompanya una noia capaç de parlar-te tant de Laura Escanes com de Mercè Rodoreda. De fet, n'és una gran fan, de les dues. Al seu Instagram t'hi pots trobar des de recomanacions de llibres fins a consells per vestir-te.
3: De vestir-te cada dia com si et poguessis trobar en qualsevol moment el noi que més mal t'ha fet de la història, aquell professor que et va posar un zero i que va pensar que tu no eres prou bona per seguir estudiant. Has de vestir-te cada dia com si t'haguessis de creuar amb el teu pitjor enemic, perquè si no, el que et passa és que vas amb aquella samarreta d'una festa major de fa 50 anys i et creues la persona que més odies.
0: O simplement explicar què té ganes, de què té ganes ella de vestir-se.
4: També per un diumenge per Barcelona. Tinc clar que vull anar una mica de la callo. Per tant, tirarem amb aquestes bermudes.
3: És que... Vas a l'Andre, aquest top preciós.
2: La callo.
0: La callo, una mica de la callo. I posa la imatge després de la callo, és meravellós.
1: Qui s'aixeca al matí i diu, vull vestir-me de la callo?
0: És magnífic.
1: Però què és això?
0: També parla dels problemes reals de la gent.
3: M'ha sortit aquest granet a la barbeta i me l'he tocat, me l'he petat. Què passarà? Que estaré tota la setmana amb la marca, amb una crosta... Després em quedarà també la marca, un cop s'hagi curat. A part que em fa un mal horrorós. Què hagués passat si no l'hagués tocat?
0: Sol explicar els seus problemes sense embuts, un dels quals la fragilitat que pot tenir davant de persones com Gerard Piqué, a qui té bloquejat perquè sap que si li demana alguna cosa li dirà que sí a l'acte. També té vídeos que parla de l'amor per la llengua, ja que és filòloga catalana.
3: L'acte d'amor més romàntic que poden fer per tu és aprendre la teva llengua materna. Les llengües no són només un instrument per comunicar-se, sinó que també expliquen moltíssimes coses sobre qui som, què sentim, com expliquem el món. Tenen molt a veure amb la nostra personalitat, amb com ens construïm, no? En com construïm la nostra identitat.
0: I també fa sentències que fan enfadar la gent, perquè les diu amb el tot d'una veritat absoluta que no t'atreveixes a desmentir. Aquests vídeos solen ser acompanyats per la Berta Roca o Roger Carandell, que va perfecte, perquè es donen la raó absoluta i tu, quan acabes de veure el vídeo, te'n vas convençudíssima del que s'ha dit.
5: Noms de buenorro o de buenorra. Noms que automàticament et converteixen en un pibón. Carla.

0: ho hem comentat d'altres vegades.
1: Però és que estan boníssimes les Carles.
0: Carla, un tipus de noia que porta cua sempre que pot, sí, i li queda fantàstic.
1: I pell finíssima, vull dir, no sé si va amb el nom o què, però les Carles és...
0: Una pell...
1: Una delícia.
0: Sí. Una delícia. Sí, pell finíssima.
2: Tenim entre nosaltres una persona espontània que se l'ha vist riure moltes vegades i que té certs problemes en controlar la veu quan s'enfada, i això fa que el seu company Roger Carandell es posi molt nerviós. Rebem amb un fort aplaudiment a la Juliana Canet.
3: Juliana, Juliana, Juliana, Juliana.
4: Juliana, què tal?
0: Que malament sonen, no, els meus vídeos?
2: Què dius?
4: No, però això és un cop de després els descarreguem i tot plegat.
0: Sí. No és que estiguin mal sonoritzats.
2: No. Recull maco, aquí.
4: Has invertit en tecnologia en aquest sentit? No.
0: Molt poc, la molt veritat, poc. Molt poc. Però això ja ho té, la feina d'internet. Ja. Que la gràcia és que tota la, que sigui amateur sempre.
4: Sempre.
0: Mai et professionalitzes.
2: Ja.
4: Sí, després quan a la tele volem imitar-lo d'internet i fem el que fem a vegades.
2: Sí.
4: No, però fem-ho amb el mòbil, que quedarà com més...
1: No,
4: fem-ho bé, com
1: si tens,
4: ho hem fet sempre.
1: Si tens una càmera, tens una càmera de 50.000 euros, fes-ho amb la càmera.
4: Ja veuràs, ja veuràs que quedarà més bé. Ja veuràs.
2: Ja veieu que la Juliana té les coses molt clares, però que també fa evidents els seus dubtes i els seus problemes. Un dels seus problemes va ser a l'autoescola.
1: Ai, ai, ai.
2: La pregunta va per la gent de Matadepera. Quin problema va tenir quan es preparava per treure's el carnet de conduir? Opció A, que el dia de l'examen va trobar-se amb una amiga i va començar a tocar el clàxon molta estona i molt fort.
4: Home, això descompta punts, eh?
2: Ah. Opció B, que el primer dia que va veure cons a la carretera va fer slàlom. I opció C, que no se'n sortia gens i es va treure el carnet a la vuitena.
5: A mi m'hagués agradat que em toquessin les altres dues, però me la sabia. Però...
1: Jo diria, ens estem queixant, eh?
0: Em sembla bé, la B la descarto bastant.
5: És que lo de l'alum és bastant... I lo del pito també podia ser, però jo...
0: Ai, la A o la C, perdona.
5: És que la C és tan òbvia...
0: Sembla A, sí.
5: Us deixo...
0: Va, digues tu.
6: No sé, la C.
0: Que difícil, no?
6: La C.
4: La C, eh?
2: Sí? Vinga, anem a si és la C.
5: És la...
4: Correcte! A la vuitena, Juliana.
0: A la vuitena.
2: Què passa? Va ser la pràctica o la teòrica?
0: No, la pràctica. La teòrica m'ho vaig treure fàcil i després ja la pràctica se'm va encallar.
4: On vas fer l'examen?
0: A Granollers.
4: Sobre, que jo no també a Granollers.
0: Sí?
4: Sí, els de Vic va haver una època quan aquí encara no es feia que baixàvem a Granollers a fer l'examen.
0: I Déu sap que difícil no és.
4: Granollers? No.
0: Al principi no. És bastant fàcil. No hi ha una plaça a Espanya, no?
4: No.
1: Ostres, però, a veure, l'examen te l'han de fer...
4: A la primera me'l vaig treure, Granollers.
1: L'examen te l'han de fer d'on tu ets.
4: D'on ets? És els carrers.
1: Vostè d'on ets? Jo... A Cardedeu? Doncs a
2: Cardedeu, clar.
1: Ja està.
0: Jo vaig tenir molt mala sort, m'agrada dir.
2: Però,
1: vuit vegades
2: és molt
1: mal.
0: Ja no recordo ni... Una vegada em vaig posar en un carrer que estava prohibit. Les feia grosses, jo provocava.
4: Bueno, sí. I inversió econòmica importantíssima.
0: Importantíssima.
4: Perquè s'havia de pagar cada vegada,
0: sí,
4: això.
0: Sí, clar. No, això va ser la gran moneda, eh? Aquí ens ho vam deixar tots, sí. Però va valdre la pena, ara sóc una gran conductora.
2: Bé.
4: L'han encertat, la primera, no recordo ara, no m'ho he apuntat, ostres. La primera l'heu encertat?
2: Sí, la primera
4: o sigui,
2: i la segona.
0: S'endú el premi?
2: No,
4: la tercera. Tots?
2: La segona no.
4: La tercera sí. La primera fila i la tercera han encertat les seves preguntes. Per tant, excepte la gent de la segona fila, podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer.
2: Olé!
4: Vinga, aquest pack de salses que se l'emportarà...
1: I encerti la cançó de la Neus.

0: fàcil, aquesta.
1: Aquesta és molt fàcil, és un gran tamarracle.
0: És un clàssic.
2: Em sona un huevo, però... És
1: un clàssic.
3: Té a veure amb el cotxe i tal, que hem parlat.
1: Tant com a clàssic.
0: No, un clàssic.
1: Ja és clàssic, és clàssic.
2: No la pots repetir?
0: Sí.
1: Sí, sí, home.
0: Tot i que, bueno, no sé si...
1: Teniu una idea, la Juliana se la sap.
4: Vaig a instaurar una nova normativa. Si el públic no la sap, sí, si el convidat l'encerta, s'emporta el pack de conserves.
0: Quins nervis, per fi! Per fi!
1: Molt bé.
4: Tens a les teves mans, Juliana, una mica de ximixurri, salsa brava, allioli i romesco, que poden ser teus.
0: És el... No, seran meus, perquè aquesta cançó és de Triquell i és un clàssic, es diu Road Trip.
3: Molt bé!
2: No l'havia sentit en meu.
4: La Juliana Canet, la primera convidada del búnquer que s'emporta el pack de conserves històric. Ferrer.
0: Estic molt il·lusionada, de veritat.
4: Fort aplaudiment per ella i per la Neus.
2: Bravo.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
4: Hola, sóc en Roger. M'agradaria preguntar-li a la Juliana si seria capaç de fer un top 3 de les persones més guapes de Catalunya.
5: Roger.
6: Roger Granell sempre està conduint.
5: Sí.
6: Sempre que parlo amb ell està conduint.
7: Sempre. I aquest és un tema que nosaltres toquem molt. Ens hem discutit fins a arribar a crits.
5: Ah, sí? Ah, sí?
7: Lo dels tops ens tira moltíssim. I top gent guapa també. Vale, top 3. Ell diu que jo sóc top 2.
5: Sí? Que estàs en segona posició.
7: Jo era top 3, però aquest estiu m'ha sentat molt bé, diu que estic radiant, i que estic al top 2.
6: Estàs molt estupenda, molt
5: ets bé. La, o sigui, la segona persona més guapa de Catalunya ara
7: això
5: mateix.
7: Això és l'opinió del Roger, jo et faré un top diferent.
5: Aviam,
7: el meu top és top 1, Úrsula Corberó.
5: Sí?
6: Sí?
5: Sí.
7: Mira, això,
5: va a gustos, això va a gustos.
7: La meva besàvia andalusa deia que el libro de gustos està en blanco.
6: Vale.
5: Ah,
7: és així. Top 1, Úrsula Corberó. Top 2, Anna Castillo.
5: No sé qui
6: és Anna Castillo.
5: És el cuento perfecto.
6: No esteu al cas, eh?
7: És una noia perfecta perquè, a més a més, té aquest tipus de bellesa que sembla que no s'hi esforça.
5: Sí.
7: Ella es lleva així, amb una samarreta de publicitat.
6: Vale.
5: És guapa.
7: És molt mona, és molt mona. Té aquest somriure, té aquesta veu així un punt trencada, però al mateix temps dolça, fantàstica.
5: Molt bé.
7: I el top 3, potser també podem dir un noi.
5: Home, estaria bé,
7: eh? Podem dir un noi, va, un noi. Home, Ramon Pellicer ha de ser-hi, no?
5: Home, Ramon Pellicer, sí, posar, estem no? d'acord.
8: Ramon Pellicer va venir fa poc al programa.
5: Sí, el primer capítol no d'aquesta temporada.
8: Guanya.
5: Guapíssim.
6: Fa bon olor, molt bé, tot.
7: Escolta,
6: i la Diana, per què no me l'has posada, la
7: Hòstia,
6: Diana?
7: Hòstia, tens raó, traiem. No, eliminem l'Anna.
6: D'acord.
7: L'Anna Castillo és molt mona, però...
6: És que m'ha sobtat, he pensat, li diràs, però... La Diana, com es diu?
7: La Diana Gómez,
5: la nòvia de Roger Escapa.
6: Aquí també estic amb tu.
7: És la nostra Scarlett Johansson. És molt bèstia.
5: És més guapa que la Scarlett Johansson.
7: Molt més. I quan la veus a la vida real, a més té alguna cosa angelical. Sembla, és d'aquesta gent que sembla que no trepitja el terra. És com si voleia una mica.
6: I millor, perquè ell anava al seu xicot que...
7: Sí, ja li va veure un cap d'alçada.
5: És molt alt, Roger Escapa.
6: És molt alt. I ella és molt baixeta.
5: Ella és baixeta.
7: Llavors ja, clar, es compensa.
5: Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
6: La Laura de Barcelona ens porta una cosa.
5: Un regal. La Laura, hem de dir que porta tot el programa fent ganxet.
6: Sí. Que ja és una ho feia cosa...
5: ahir.
8: Ahir la vam fer fora, va voler marxar.
5: No,
8: va fer resistència, no violenta.
5: Per què feies ganxet, Laura, mentre escoltaves el programa?
9: Jo a casa sempre, quan us escolto, faig ganxet o faig fent coses. I doncs he pensat, m'endú.
5: I això és una cosa que portes habitualment a sobre i quan t'avorreixes vas fent ganxet.
9: Sí, normalment sí.
6: I què serà? Què serà?
5: El que estàs fent ara? Amb què estàs treballant?
6: Serà una bufanda?
9: És un barret.
5: Un barret estàs fent?
6: Per qui? Per tu? Per algú?
9: Per mi.
5: Per tu, eh? Un barret per tu, eh?
6: Ostres, això és meravellós, eh?
8: Aviam, perdoneu, perquè ha portat una manualitat que estic a punt de desmaiar-me. Aviam, Neus.
6: Escolta, aquestes lletres...
5: Espera, que ha fet uns posagots, també.
6: Sí.
8: Oh, no!
6: Ah, és per menjar, això.
5: Això
6: ja
5: són uns...
6: Uns estalvis.
5: Ah, això són uns estalvis.
6: No sé com es diuen.
5: És un mantell individual, no?
6: És individual.
8: Bueno, o sigui, ja per començar, el que hi havia a la bossa ja ens ha fet una xapa del búnquer en feltre.
5: Ets aficionada a cosir, diguéssim, eh? Es nota.
6: És que se'n surt, eh? Quina passada.
8: És que se'n surt de veritat. No és per... És que ho fa bé, eh?
5: Jo no m'estic en sortint de desfer aquest nus, eh? Això sí que és veritat.
8: Sí, aquest nus, perdona,
6: i ella ha fet tot això.
7: És un... Tu no pots dir el nus. Cadascú és bo amb el que és, eh?
5: Exacte.
6: I aquestes lletres... Ostres, quina passada, eh?
8: És que vam dir que aquest any no agafaríem coses de la gent, perquè no ens fiquem res més. Però ens han fet una cosa tan ben parida que ara ho hem de penjar per força.
5: Bueno, jo no puc desfer això,
6: eh?
5: Desfés aquest nus perquè volia posar els posagots a sota les tasses.
6: Ah, clar.
5: Laura, estàs estudiant. Què estudies?
9: No, jo vaig a l'institut.
5: Ah, l'institut. Ah, que ets molt jove. Ets jove. Quants anys tens?
9: 13.
5: 13?
6: 13 anys. Em
5: pensava que tenia 18 anys.
7: Ara és català.
6: Bueno, escolta...
5: Ja està. Mira quins posagots.
8: Posagots personalitzats.
6: Ah, que bé. Té música. Oh! Això, a escolta, les velles se suposa que eren paulles de cabra, però no sé
5: sí,
6: què.
5: Sí, no, semblen paulles de cabra, està molt bé.
6: Home, els
5: dos unglots de les cabres, està molt bé.
8: Això
5: està
8: és sensacional. Posa mira, goig, que és una cosa que...
5: Escolta, però ens està quedant un búnquer apanyadíssim
6: sí,
5: aquest
6: sí,
5: any.
6: Sí.
8: Escolta, no podrem marxar mai d'aquí, no, ara.
5: Aquí amb els seus posagots, les tassetes... Oh. Molt bé.
6: Sí,
5: escolta, volies fer alguna pregunta,
6: Laura? Bueno, jo vull fer una correcció.
8: Una correcció? Ostres.
5: Endavant.
8: Merda.
5: Si és el fuera-fuera, que hem de dir fora-fora, no, som molt conscients. Val.
6: Del programa que vau fer del nen superdotat a Sud-Corea.
5: Sí.
6: Que no es diu Kim.
5: No es diu Kim?
6: Kim és el cognom.
5: Ah.
6: A Corea va primer el cognom.
5: Va!
8: Ens passa molt, això.
5: Ja ens passa molt. Amb els coreans, això.
8: Ens passa amb els coreans. Per això no fem gaire especials
5: coreans. I com es diu?
6: No me'n recordo.
5: Ah, perfecte.
6: És igual.
8: Vale, però...
6: La dada és la important.
8: Kim és el cognom, eh? Què passa? T'interessa molt Corea?
6: Sí.
8: Sí?
6: M'agrada molt el K-pop.
5: Ah, el K-pop. K-pop,
7: la Rosalía ara ha fet una cançó amb una K-pop.
6: Sí, la Lisa, és la meva cantant favorita.
7: Ara,
6: la Lisa, sí. La
7: New Woman.
6: New Woman, ja l'hem sentida.
8: Bon,
6: ja està,
8: m'agrada. Bon tema, eh?
5: Ganchet i K-pop casen?
6: Sí, és qüestió d'anar tenint diferents hobbies.
5: Val.
8: Ganchet sí, i K-pop, el nou programa de TV3. Oh. Ja ho vendrem, això, ja ho vendrem, això. Home, Laura, ja t'agafarem d'assessora.
5: Ho vendríem abans que altres coses, segurament. Endavant.
1: Els del búnquer potser no som líders a l'EGM, però a nosaltres ens escolta Kilian Jornet.
10: La meva carrera m'ha portat cap aquí. Per cert, sóc el Kilian Jornet, que...
5: Aquest programa acaba aquí.
6: Ostres!
5: La trajectòria del búnquer ha sigut preciosa. Companys, hem compartit moments inoblidables, però crec que ja no es pot anar més amunt.
1: Només per això val la pena llevar-se cada matí. El búnquer, de dilluns a divendres d'una a dues a l'FM. I en podcast, perquè en Kilian ens escolti quan li vingui de gust.
11: Hola, búnquaires, què tal? Mira, que acabo de sortir de la perruqueria i no sé per què, a mi sempre em passa que els perruquers tenen aquella mania de fer-te l'orella quan t'estan així rasurant per darrere l'orella, per les patilles i tot allò al darrere, que te la xafen completament... que la poden apartar, però no, ells te la xafen i surto amb les orelles vermelles com un tomàquet i quasi he d'anar al quiropràctic perquè fot un mal de collons. I no sé si sóc l'únic que em passa o he anat a diferents perruqueries, però tots m'ho fan. Però, bueno, o sigui, els perruquers, que els sindicats s'ho diuen que han de fer això als clients o què? Perquè sóc l'únic que li passa això. Bueno, expliqueu-m'ho si a vosaltres també us passa i res, una abraçada i moltes felicitats pel programa.
5: Aquí la Juliana i la Neus són les que tenen més cabells.
6: No, però és que ens hem acopatiu vosaltres perquè us han de fer coses per aquí. Jo, com que són llargs...
8: Quin perruquer va, aquest home?
6: Ja
8: no m'ho sé mai, això.
6: Està molt fort, aquest perruquer.
5: Jo he de dir que algun perruquer sí que m'havia apretat, però jo també tinc l'orella grossa.
8: Sí, ets d'orella grossa?
5: Sí, mira.
7: Sí que és veritat.
5: És veritat
7: sí,
5: que...
7: Jo no m'hi havia fixat, però sí que tires d'orella grossa.
8: Però estan ben posades. Però, no estan
5: sí,
8: pas...
5: estan correctes. Sí. Però m'ha anat... El de petit es veia més, perquè tenia el cap més petit clar, i l'orella ja era així, quasi bé com ara.
6: Juliana, tu et fas rossa, eh? O sigui, ets rossa, però te fas més rossa encara?
7: Jo encara em faria més rossa. I a més, a mi m'encanta anar a la perruqueria perquè té aquest punt de cita, gairebé.
5: Sí.
7: A més, et fan aquell massatge que de vegades fins i tot és massa, no? És com
8: bueno,
7: guarro.
8: Bueno, coneixem algú que...
7: Coneixem algú que es va enamorar, jo no m'estranya.
8: Coneixem algú que si li toques massa el cap...
5: Ah, perd el cap.
8: Perd el cap, literalment, eh?
7: Jo tinc un amic que li estaven fent... que crec que és el mateix amic. Pot ser que sigui el mateix amic.
5: Aviam.
7: Li estaven fent una mica de massatge, aquest massatge guarro que et fan a la perruqueria, que sí, et toquen una mica l'orella, una mica
8: guarro,
7: coll,
8: sí, sí,
7: que dius, bueno,
8: que el cap acaba aquí, eh?
7: Clar, que no tinc cabells aquí, tio.
5: A quina perruqueria aneu, per això?
7: I el col·lega, clar, allà amb el cap tombat cap enrere, obre al final, diu, mira, obro els ulls i li dic, estic enamorat de tu. Clar, m'he enamorat, t'han tocat.
5: És que el cap...
6: Sí que és el mateix.
5: Bueno, és en Roger Grandell, entenc.
7: No, què ha de ser? És l'Ernest Codina.
5: Ah, l'Ernest Codina.
6: Ja està.
5: A veure, coneixent-los, l'Ernest Codina també s'enamora molt fàcilment.
6: Molt. És aquesta cosa que m'explica sí, sovint.
7: Crec que... A la que hi ha una mica de contacte físic o fins i tot hi ha només una mica de xerrera, ell es pot enamorar.
5: Jo l'Ernest Codina l'he sentit 7 o 8 vegades dir que aquesta serà la mare dels meus fills.
7: Sí. Bueno, aquest any pedrusco.
8: Doncs a veure, endavant, que endavant. La sort l'acompanyi i ara anirà més a la perruqueria.
7: Perquè
5: sí,
7: té més cabells.
6: Sí,
5: sí.
7: És molt de nínxol, però sí, s'ha posat cabells.
6: No estem al cas.
5: S'ha posat cabells Ernest Codina.
7: Ho hem seguit.
5: Podeu seguir les seves xarxes socials.
8: Sí. No ho amaga gens.
6: Sí. No, té per què amagar-ho.
5: Neus.
6: Pol de Masnou té una pregunta.
8: Pol, què passa?
12: Bueno, pregunta i regal.
5: A veure, què ens portes, Pol? Mira, estava aquí, Neus.
12: Sí, jo sóc director comercial d'aquesta marca.
5: Ah, a veure.
12: I és l'única crema solar del món que protegeix de la picada de medusa.
5: Ostres!
13: Home!
5: Sí. Però quin nínxol de
12: mercat. Hi ha una cosa... Hi ha una bossa que és Pompeyo que té kids, perquè jo sé que ets l'únic que té fills petits.
5: Mira, doncs l'he encertat a la primera, no? Ah, no, això és adults.
12: Ha de posar kids.
13: Adults.
6: Bueno, quants, no?
12: Aquesta que hi ha tants deu ser del Pompeyo, que posa kids. Hi ha una que posa kids.
8: Ah, mira, aquí hi ha kids. Aquí hi ha kids.
12: Doncs aquesta bossa és Pompeyo.
5: Doncs la kids és meva, que els teus ja són uns hambus.
12: I les altres després us ho dic.
8: Els meus ja els considerem adults.
5: Sí, home. I això és crema solar.
12: És crema solar de qualitat absoluta, no contamina el mar, etc.
5: I te pots trobar una medusa al costat i la repela.
12: I no et detecta.
5: Ostres,
12: és com
5: escolta.
12: Que no s'activa el seu mecanisme de defensa.
6: Fortíssim, em sembla. Vas com transparent.
7: Quines oh, ganes de provar-ho, eh?
5: Sí.
6: Que sí.
7: Provar que és real.
8: Però, Pol, ens has portat molta crema. Això val 300.000 euros.
7: Sí, que val molta pena la crema.
12: La veritat és que val bastant de pasta, però feia il·lusió, us escolto molt i...
6: Que bé.
5: Gràcies, Pol.
13: Que bé, Pol.
6: Que bé, Pol.
13: Ostres, tu.
5: Ho provarem.
8: Oh,
5: bueno.
8: Oh.
5: No. Jo ho provaré primer amb els meus fills, per si de cas.
6: Aviam.
8: Ha arribat el moment.
5: Últim minut de programa. Quatre preguntes per la Juliana, abans no marxi.
8: Aviam, Juliana, ens escriuen. És més fàcil lligar en un bar o a través d'Instagram? Temps.
7: En un bar.
5: En un bar, va.
6: Més fàcil, eh? Quins són els teus vídeos preferits?
7: Del món o meus?
6: De teus, però bé.
7: De meus?
6: Sí. Sí. Perquè a tu t'agrada veure't a tu mateixa?
7: A mi m'encanta, jo em miro sempre.
6: I més quan eres petita, no?
7: Ah, sí, doncs els vídeos de quan era petita.
6: Aquest
7: va, fem
6: agrada,
7: això,
6: eh?
7: És un gran hobby meu, això és cert, sí, eh? Tardes senceres mirant vídeos meus de jo amb 2 anys.
6: Molt bé!
8: Oh, que bé tenir vídeos teus amb 2 anys.
5: Hòstia,
6: ja, jo tampoc en tinc.
5: Jo en tenia uns amb el meu germà que eren meravellosos i els hem perdut, tio.
8: No! Sí.
7: Pèrdua.
5: No. Ens fèiem desaparèixer fent com màgia allò de...
7: Genial.
5: Era meravellós. Que imitant programes de tele.
7: Fins i tot tu et devies posar tendre veient
5: sí,
7: aquests vídeos.
5: Sí, sí, sí. Oh. Jo sóc una persona molt sentimental,
7: bueno,
5: Juliana.
7: No ho sembla, malgrat, així de
5: cara malgrat...
8: La imatge que saben...
5: Aquest aspecte. Bé, Juliana, gràcies per acompanyar-nos al búnquer aquests 2 dies. Nosaltres hi tornem, com sempre, a 1 del migdia. Al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
6: Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha convocat per demà l'ambaixador Itàlia a Espanya després que el govern italià hagi proposat tancar l'espai Schengen amb l'estat espanyol per la crisi migratòria a Ceuta. En un missatge a la xarxa X, el ministre del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ha escrit que la immigració irregular i descontrolada és un perill per a la seguretat nacional. Álvarez ho troba impropi d'un soci europeu i retreu que faci demagògia partidista. Mentrestant, a Ceuta continuen arribant persones des del Marroc i la situació és de desbordament. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, demana més recursos en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: Demà Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma acompanyat del ministre Grande Marlaska, avui ha autoritzat mobilitzar l'exèrcit per donar suport a la Guàrdia Civil. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Catalunya ha superat el pic d'aquest nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta per risc d'incendi. La temperatura màxima del dia s'ha registrat a Lleida. Els termòmetres han arribat als 41,3 graus. Les temperatures continuaran sent altes, però els pròxims dies, i és per això que la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions als espais naturals. Són declaracions de 3CAT Info.
4: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
1: El govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis.
3: Demà serà el dia de més afluència a l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen unes 1.150 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una mica més que l'any passat. Aena assegura que les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic més segur. A partir del 4 d'agost, dimarts que ve, hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei i aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France o Qatar Airways.
1: Cada català va gastar l'any passat més de 2.100 euros de mitjana per comprar menjar per omplir la nevera. Ho diu un informe sobre consum alimentari del Ministeri d'Agricultura. Catalunya és el segon territori que fa més despesa per habitant, només darrere de Navarra. L'estudi també assegura que en l'últim any els barcelonins han consumit menys en bars i restaurants. El mateix passa a tot Espanya, on el consum de menjar i beure ha caigut un 2,5%. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ho justifica així.
5: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
6: ¡Alegría verte, gordito! ¿Cómo estás?
7: Bien, bien.
1: El cinema espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya com a millor actor de repartiment per la pel·lícula Tarde para la ira.
3: Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules, també al teatre i a la televisió. Se'l recorda en el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia de un instante. El van nominar a 4 Goyas més per El bon patró i una Quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetze. Així en parlava Catalunya Ràdio.
8: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
3: La desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
1: I als esports, la UEFA anuncia que les seves federacions estatals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i altres competicions a inversors privats.
3: El Barça en marca en De Ter Stegen. Deixarà demà al matí l'estatge de pretemporada que està fent el Barça a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: La Federació Espanyola ha obert avui un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el grup blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. Els dos clubs han de presentar la seva versió dels fets als organismes competents.
3: I el Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros que tenia llevant.
1: I Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base de Masnou, de 35 anys, renova amb el club badaloní després de signar 14 punts i 5 rebots aquesta temporada.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
10: 15 de gener del 2013.
9: I el número de la sort...
10: L'1.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
1: People that will change the Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
2: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: Avui, de la sèrie Revolució Silicon Valley, que us oferim des de fa unes setmanes, entrevistarem a Joan Morales, el president del Casal Català de Silicon Valley, l'home que ho sap tot dels catalans i catalanes que viuen i treballen a l'epicentre tecnològic mundial. I atenció, perquè avui al Revolució coneixerem un crac mundial dels efectes especials, Fèlix Balbas, que ha treballat en pel·lícules com El Senyor dels Anells o Harry Potter. També parlarem d'una nova edició del Tech Spirit, que ja és aquí, i acabarem conversant amb la Cristina Amon, que farem un experiment per saber si la veu que escoltarem és real o intel·ligència artificial. No us ho perdeu. Com sempre, ens trobareu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: Quan preparàvem el viatge a Silicon Valley vam comptar amb el suport d'un català que fa força temps que és allà, el Joan Morales, que és el president del Casal Català de l'Abadia de San Francisco. Aquesta entitat té uns 600 socis que mantenen vives moltes tradicions catalanes i que es reuneixen sovint. La majoria dels seus membres treballen a les grans empreses tecnològiques de la zona. Aquesta és la conversa que vam tenir amb ell a San Francisco.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: El tòpic diu que vagis on vagis del món hi haurà algun català, però en el cas de Silicon Valley això és ben cert. Aquí, al centre neuràlgic de la tecnologia mundial, n'hi ha molts. I per això hem vingut a parlar amb alguns d'ells que treballen en algunes de les empreses tecnològiques més importants per celebrar la desena temporada del Revolució 4.0.

0: havia quedat amb el president del casal català de Silicon Valley, Joan Morales. Som a la torre més alta de San Francisco, la Salesforce Tower, al pis 37. Tinc unes vistes fantàstiques al meu davant. Joan Morales, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Escolta, explica'm als oients que veig un pont aquí fantàstic i aquí hi ha les oficines tecnològiques més importants del món. Tenen la seu aquí.
1: Exacte. San Francisco, una ciutat de prop d'un milió de persones, és el centre neuràlgic del nord de Califòrnia i de Silicon Valley. I és un motor econòmic increïble. Potser en els últims 50 anys aquesta zona és la zona del món que més riquesa ha creat de tota la història de la humanitat. Silicon Valley, si ho pensem, en els últims 50 anys. I San Francisco n'és la seva capital.
0: Quin titular? Això és un titular. En 50 anys, aquesta riquesa, quines empreses han creat? Les empreses tecnològiques, diries?
1: Moltes d'elles, exacte. I amb les diferents onades de desenvolupament tecnològic que hem tingut, des dels ordenadors personals, amb la instrumentació, l'internet 2.0 i ara amb la intel·ligència artificial, és a dir, una rere l'altra. Cadascuna ha durat uns 10, 15 anys i quan ja es començava a extingir el creixement d'una, n'arribava una altra i així ja portem doncs, més de 50 anys.
0: Quants anys fa que vius aquí, Joan?
1: 2010, 15 anys ja. Passen ràpid.
0: Has agafat un accent tremendament americà. Yes. Suposo que quan vas o parles amb gent de Catalunya t'ho diuen, no?
1: Molt, exacte. Fins i tot els que viuen aquí m'ho diuen, o sigui que sí.
0: Ara on treballes?
1: Ara treballo en una empresa que es diu Clevium. És una empresa que cotitza al Nasdaq, uns 2.000 empleats, i ajudem empreses que venen per internet a poder doncs, crear tota la base de dades, poder mantenir totes les seves relacions, les comunicacions amb els seus clients.
0: Tens un currículum espectacular, perquè el 2010 vas treballar a HP, després a Startups, a Zoom. Déu-n'hi-do, no?
1: Sí.
0: Tots els catalans que veniu aquí teniu un bon currículum, teniu talent.
1: El talent que ens arriba aquí és molt potent i sobretot la onada de catalans que ens ha arribat potser en els últims 15 anys, 10 anys, en moltes de les empreses de les que parlaven doncs, creixent tant que han portat i han tingut la capacitat de portar el millor talent de la resta del món i entre ells els catalans. I aquí és difícil dir no a Califòrnia, no només per les oportunitats econòmiques, sinó també per la qualitat de la vida, la qualitat del mitjà, del medi ambient que tenim aquí, el mitjà natural, la qualitat de les persones. És difícil dir que no a Califòrnia.
0: És difícil dir que no a Califòrnia. Per això crec que sou 600 catalans, socis d'aquest casal de la comunitat de catalana de San Francisco. Sé que sou joves, no? Qui forma part d'aquest casal? 600 catalans?
1: Exacte, tenim gent de totes les edats, petits, mainada, i normalment ens trobem unes 6 vegades a l'any, cada dos mesos fem una trobada. La setmana passada estàvem fent una trobada per celebrar la castanyada, Sant Jordi, amb calçotades, i és l'oportunitat de tenir un tros de Catalunya a Califòrnia. I cada dos mesos ho fem possible. Fins i tot en el 2017 vam fer la trobada, jo crec, més gran que s'ha fet de catalans mai als Estats Units, on vam tenir 500 catalans aquí a Palo Alto, molt a prop d'on som, a San Francisco. Vam portar castellers de Catalunya i vam fer una trobada amb gairebé 500 catalans en un parc fent castells.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, la gran majoria de catalans que treballen i viuen a la zona de San Francisco, Silicon Valley, es dediquen al món tecnològic,
1: la
0: no?
1: La majoria sí. I sobretot en els últims anys s'ha accelerat molt més. En el principi, en els anys 90, eren catalans en diferents sectors econòmics, des de les vinyes, l'educació, distribució, bioquímica, però en els últims anys la concentració de tecnologia en els últims 20 anys ha sigut molt potent.
0: Clar, avui ens escolten oients de Catalunya Ràdio Revolució, molts d'ells es dediquen a la tecnologia i explica'm una mica, després parlarem de la història de Silicon Valley, de San Francisco, perquè té aquest poder tecnològic, però com s'hi viu aquí? És a dir, la qualitat de vida, el que ens ha sorprès és una mica el nivell de salaris, no? Perquè dieu que es treballen moltes hores aquí, però, a més, no, hi ha un nivell de vida molt alt.
1: Sí. Els salaris són altíssims, però sobretot dins de la compensació de les persones aquí, l'element més important són les accions de les empreses. És a dir, normalment més del 50 o fins i tot del 70% de la compensació d'una persona són accions de les empreses. I si aquestes empreses van bé, aquestes accions es revaloritzen, les compensacions encara són més importants. I els últims anys per una raó o l'altra, les cotitzacions de moltes de les empreses han sigut molt forta i ha portat unes cotitzacions molt altes. També
0: posem exemple de preus, sí. És a dir, un directiu mitjà que cobra de 100.000 a 300.000 dòlars a l'any o pot arribar a 1 milió d'euros, és cert això?
1: Un directiu mig estaria més proper, quan poses tot plegat, salari i accions, passant del mig milió de dòlars, 600.000-700.000 dòlars. Una, l'executiu ja passaria segur del milió i mig, del 2 milions, quan és un executiu doncs, que reporta el director general de l'empresa. Exacte. Salaris entrants, per l'altre cantó, estaríem parlant de, com a mínim, sortit de la universitat, 100.000-150.000 dòlars de salaris inicials.
0: Déu-n'hi-do. I es treballa més hores aquí que a Catalunya?
1: Jo sempre... La resposta no és tan directa. Es treballa durant més dies i més hores al llarg de tot l'any perquè fem menys vacances. Això s'ha de tenir molt en compte. Jo crec que aquí el número de vacances i entre festius que hi ha i vacances personals són menors. De totes maneres, per dia treballat, jo crec que aquí les jornades laborals són més equilibrades del que tenim allà. A Catalunya crec que moltes vegades les jornades laborals són massa intenses, es fan pauses per dinar o pauses per esmorzar massa extenses i acabes tenint un dia que, on els surts de la tarda de la feina, que és gairebé el vespre. Aquí comencem més aviat, les pauses per esmorzar o dinar són mínimes, però normalment cap a les 5 o les 6 de la tarda estem acabant. I això ens permet tenir més temps per la família en el dia a dia. Jo crec que això és un gran avantatge. Quan venen l'hora de vacances i dies de vacances en tenim menys, però amb el dia a dia jo crec que un té més capacitat per estar més temps amb la família, que és una de les raons també que per mi em va ajudar a decidir aquí. Quan havia treballat a Catalunya i a Madrid o altres llocs, a les 8 acabava i sense parar. Aquí, moltes vegades a les 6 ja puc estar amb la família.
0: Si et dic, la gent té aquí una mentalitat capitalista, molt, o també existeix espai per l'espiritualitat i pel pensament de l'individu?
1: Aquí tenim gent de totes les... de tots els orígens i, per tant, tu hi trobes tot. Aquest és un melting pot, que diem aquí, de gent de tot el món, potser dels llocs dels Estats Units amb més, societats o grups de persones en més països del món i més cultures. I, per tant, tu trobes tot. I pots trobar gent que només viuen per la feina i gent que viuen doncs, amb una altra mentalitat, gent que viuen amb vocacions acadèmiques a Stanford, a Berkeley, molt importants, i gent que no. És a dir, te'ls trobes tots els extrems. És una de les coses que pot resumir els Estats Units és que tenim tots els extrems, els més positius i els no tan positius.
0: Molt bé. Si et sembla, avui parlant amb el Joan Morales, el president del Casal Català, d'aquí, de Califòrnia, de molts catalans. Tu coneixes molt bé la història de Silicon Valley. Com la podem explicar fàcil? És a dir, per què San Francisco i aquesta part de Silicon Valley hi ha tantes empreses punteres en tecnologia? On diries que va començar aquesta història?
1: Potser de la forma més fàcil d'entendre seria els elements d'èxit d'aquesta zona, quin han estat, que han permès aquest cultiu de tant èxit. I són diversos. Un és el clima. Si tens un clima que no és bo, la gent arriba i pot estar, però amb el temps se'n va. Aquí la gent que arriba i el talent que arriba s'hi queda, perquè és tan...
0: Molt bon temps.
1: Molt bon temps.
0: Hem estat al mes de novembre, he de dir, a 24 graus de temperatura.
1: Ni a l'hivern fa massa fred, ni a l'estiu fa massa calor. És a dir, molt ben mesurat. I tenim les quatre estacions. A més, com a Catalunya, tenim muntanyes, tenim la neu, tenim la costa, ho tenim tot, i molt a prop. Aquest és un element. El número dos és la bona qualitat de les institucions educatives, que han permès doncs, que sortís amb els anys molt talent de Stanford, de Berkeley, que ha sigut motor de molta de la innovació. I després el tercer que diria, i n'hi ha un quart que el segueix, el tercer seria, que és més històric, els Estats Units va ser el govern federal gran responsable de que aquí, en aquest sector, part dels Estats Units hi hagués aquest desenvolupament. I és que quan va haver-hi la Guerra Freda amb la Unió Soviètica, doncs molta de la innovació i de la recerca militar en tecnologies, les radars, d'aviació, es va dur en terme aquí. I aquesta inversió en tecnologia per poder guanyar la Guerra Freda va tenir lloc aquí i va donar, doncs, va ser un pol d'atracció de talent. Talent que es va quedar aquí, talent que podia sortir de les universitats, universitats que podien créixer, i va ser un cicle que es anava retroalimentant. I per últim, l'últim factor que diria és que portem tants anys amb acumulació tecnològica que no només hi ha el capital humà, sinó també el capital econòmic. Les empreses que després han triomfat o els partits inversors que han triomfat amb les seves empreses es queden aquí, no gestionen empreses, però el que es dediquen és a invertir amb altres creadors, amb altres emprenedors que creen empreses aquí, que troben el bon temps, que troben l'educació, que troben un bon cultiu humà, però també poden trobar capital que financia els seus projectes i que sap com financiar projectes del risc. Clar. I els sap entendre.
0: I quins noms en destacaries de la història de Silicon Valley? Bill Gates ha tingut a veure molt en aquesta part. Steve Jobs, quins noms destacaries?
1: Steve Jobs d'aquí seria el número 1, però també, si recolem una mica abans, HP, Hewlett-Packard, Bill Hewlett, Dave Packard, potser són vistos com els grans creadors del Silicon Valley, però a partir d'allà, doncs Steve Jobs treballa a HP, de fet, és empleat i crea Apple, no? Però clar, té l'oportunitat de crear una empresa gràcies a les experiències, a les connexions i tot el cultiu que ja hi havia. I aquest cultiu, any rere any, dècada després de cada desani d'any, doncs només va creixent. Però tindríem Apple, tindríem Google, tindríem LinkedIn, tindríem Facebook, tindríem Intel, molt abans també, amb tot el desenvolupament dels microprocessadors. És a dir, tot. La veritat és que si obres el teu telèfon i mires les aplicacions, totes aquelles aplicacions que veus pel telèfon, te les trobes quan vas conduint per aquí.

0: I ara que des de Catalunya es parla molt de la intel·ligència artificial, suposo igual que aquí, d'OpenAI, ChatGPT, com ho veieu, aquesta innovació tan forta amb la intel·ligència artificial generativa que està canviant, no?, moltes professions? Com ho veieu des d'aquí?
1: Positiu, perquè ha ajudat a recuperar San Francisco, sobretot, i la zona de la Bahia, de forma molt important. Després de la pandèmia, crec que més del 30% de les oficines de San Francisco estaven buides. Aquí el treball remot havia triomfat i havia sigut exitós. I San Francisco estava patint un declivi econòmic. Doncs, gràcies a les empreses d'intel·ligència artificial, des d'Anthropic fins a OpenAI, han permès captar molt talent i s'han instal·lat aquí a San Francisco. Per què? Perquè tenien aquest espai que quedava disponible de la pandèmia i han pogut portar una nova onada de creixement a tota aquesta zona. Per tant, ha sigut molt positiu econòmicament i que dona una altra vegada una onada de creixement nou per a aquesta zona dels Estats Units.
0: I des de Califòrnia, San Francisco, nosaltres ja sabeu que a Barcelona, a Catalunya, tenim el Mobile World Congress,
1: sí.
0: Està creixent també cada vegada més el talent digital a Catalunya. Des de Califòrnia són conscients del que passa tecnològicament a Barcelona, sí?
1: Sí, Barcelona és coneguda. És a dir, és difícil que tu interactuïs amb algú d'aquí i que no coneixi Barcelona. I això ha millorat molt en els últims anys. A més, ha sigut increïble. I la percepció que hi ha de Barcelona i per extensió de la nostra part del món és molt positiva. És a dir, no només la coneixen, sinó el més important és que l'estimen i diuen, a vegades et pregunten, què fas tu visquint aquí? Tu hauries de viure allà. És a dir, és de les poques zones al món que coneixen i que els agrada més fins i tot que aquí. I el Mobile World Congress ha sigut molt positiu perquè molts professionals que viuen aquí han anat any rere any cap a Barcelona i han anat coneixent Barcelona. O sigui que visió molt important, molt positiva i molt influenciada pels grans events de fires i grans events empresarials que no només són de conferències industrials, sinó events privats que han tingut lloc a Barcelona gràcies a la potent infraestructura que tenim per events i per grans trobades internacionals.
0: Joan Morales, també sabem que molts catalans en la història de Califòrnia han tingut que veure.
1: Sí, molts.
0: Explica'm aquests catalans que han
1: des dels primers exploradors que van venir, Gaspar de Portolà, tenim franciscans, molts noms catalans que estan vinculats amb aquesta zona del món. És una de les coses que és molt maca i molta gent que ha arribat aquí de Catalunya i també de fora de Catalunya, d'Espanya, de totes parts. Ens trobem moltíssima gent, una gran història, una gran connexió que ha tingut Catalunya amb Califòrnia i també molta proximitat, no només històrica, sinó amb el present. Venir de Catalunya a estar a Califòrnia és molt senzill, perquè molts aspectes de Califòrnia recorden Catalunya. La qualitat de les persones, la diversitat de la societat, la qualitat de les institucions educatives, la qualitat del clima que tenim, el que dèiem abans, no? Muntanya, mar, no? Moltes d'aquestes coses ens recorden i ens les trobem aquí.
0: I fins i tot tu em deies en alguna ocasió, parlàvem de tecnologia, però fins i tot a Califòrnia hi ha una part de vins, no?
1: Sí,
0: que recorda Catalunya,
1: exacte.
0: Que tu coneixes, perquè
1: exacte,
0: és la zona que vius tu, oi?
1: Exacte, vaig arribar aquí, vaig estar visquent a Mountain View, a Palo Alto, però ja quan ens estàvem esperant la segona criatura necessitàvem més espai i volíem un ritme més tranquil per les nostres filles, la Laia i l'Ela. I ens vam traslladar al nord de San Francisco, on hi tenim una zona de vinyes, molt semblant a les que trobaríem a Catalunya, que queda com a 45 minuts a una hora d'aquí, que és Sonoma i Napa. I és entorns naturals com els que tenim a Catalunya preciosos i on el gran motor econòmic és la vinya, és la restauració i que dona un contrast molt important a Silicon Valley.
0: Molt bé, per tant, escolta, hem d'anar a veure un dia també aquestes vinyes, no? Que em recorda
1: catalanes.
0: El Penedès, no?
1: Exacte,
0: sí, Penedès
1: i algunes
0: català.
1: Vinyes catalanes, Marimar Torres i altres vinyes que tenim aquí que són de catalans que s'han instal·lat aquí amb els anys.
0: Clar, ens queden uns minuts de l'entrevista. M'agradaria també que em diguessis des de Catalunya, clar, es parla de Donald Trump, arancels, la política de nord-americana, com ho esteu vivint, com ho veieu? És a dir, ara mateix el poder tecnològic del teu país, Estats Units, és molt important. També teniu la competència de la Xina, no? I aquesta
1: exacte.
0: Guerra geopolítica tecnològica, no?
1: Exacte.
0: Com ho veus tot plegat?
1: la confluència de desenvolupament tecnologia, desenvolupament tecnològic i la geopolítica mai ha estat tan important com ara. Sembla que la cursa per la intel·ligència artificial és més una cursa de país i de cursa de supremacisme de poder geopolític que no només tecnològica. És un moment molt important. També el moment que estem vivint és de bifurcació en molts dels aspectes. Vivíem en un moment, en un món on estava tot connectat. Sembla que cada cop tenim més dos sistemes. Un és el món occidental, liderat pels Estats Units, i l'altre és el món de la Xina. I després també tenim un moment on algunes d'aquestes tendències estan posant sobre la taula altres aspectes socioeconòmics, com per exemple la desigualtat econòmica, que de cop en tenim més, on alguns guanyadors estan guanyant molt amb el desenvolupament econòmic, però aquest guany s'ha de repartir millor entre la societat i és una de les coses que haurem de tenir en compte pels pròxims anys, i sobretot amb l'intel·ligència artificial. Si la intel·ligència artificial genera una disrupció tecnològica tan important que perdem molts llocs de feina, com ajudem aquestes persones a que puguin tenir participació en altres sectors de l'economia? Totes aquestes són preguntes que necessitem des de l'empresa i des de la política poder resoldre.
0: Molt bé, doncs ha estat un plaer, Joan Morales. Gràcies per fer aquesta entrevista des de la Torre Més Alta de San Francisco, on som avui en oients, a la Salesforce Tower. Veureu les imatges a través també de les xarxes socials, a LinkedIn, a Instagram. Veureu també el Joan, un lloc fantàstic, preciós, i som aquí, amb Catalunya Ràdio, al Revolució 4.0, on la tecnologia ara és el lloc més important del món, San Francisco. Gràcies, Joan, per aquesta xerrada tan fantàstica. Moltes gràcies.
1: Un plaer. Tech Talks.
2: Segur que molts teniu clar a quina pel·lícula pertany aquest fragment.
3: Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas.
2: El Senyor dels Anells, un clàssic de la ciència-ficció, i per què l'hem posat? Perquè de seguida conversarem, atenció, amb una persona que coneix molt i molt bé aquesta pel·lícula, tant que va formar part de l'equip que la va fer. I és que el currículum del nostre convidat és dels que et deixa bocabadat. Fèlix Balbas, què tal, com estàs?
4: Molt bé, gràcies.
2: A veure, El Senyor dels Anells, Harry Potter, Avatar, X-Men i moltes més, el Fèlix és un referent a la indústria de l'animació, els efectes visuals, el cinema. Fa uns 30 anys que estàs en aquesta indústria.
4: Sí.
2: Escolta, has estat a quines pel·lis has estat? Explica'm.
4: Bueno, ja has dit més o menys tu, no? Les primeres dues de Senyor dels Anells, abans havia fet unes quantes, però menys famoses, com el Flapper o Small Soldiers, no sé com es diu en castellà, perquè sempre parlàvem anglès en aquells moments, però sí, després he començat amb les sagues, no? les primeres dues pel·lis de Senyor dels Anells, la segona, tercera, quarta i quinta de Harry Potter, allà era a Londres, El Senyor dels Anells era a New Zealand, Nova Zelanda.
2: Sí. Sí.
4: I després uns anys vaig tornar a Nova Zelanda per Avatar, un any, i després tornar a Londres per John Carter, mainly, i després vaig venir aquí en el 2012.
2: Molt bé, fa uns 30 anys que estàs en aquesta indústria i suposo que quan entres en una gran superproducció canvien els mitjans, no? Hi ha espai a la creativitat, però explica'm una mica, tu ets director del grau d'animació d'efectes especials de la SAIE Campus Barcelona, què és el que fas? Quins efectes? Després entrarem, que me'ls expliquis tots. Quins efectes fas i com els fas?
4: Bueno, la meva especialització és al voltant dels personatges i dels monstres. Creatures. Els anglesos li diuen, o sigui que estava cada vegada que hi havia un monstre o la necessitat d'algun personatge virtual digital que s'havia de crear per una pel·li, pues jo era un especialista d'això.
2: Ah, sí. I llavors, per exemple, anem a escoltar Harry Potter.
5: Tres escuelas tendrán que competir.
6: Me encanta cuando hacen eso.
5: En una serie de pruebas mágicas.
6: ¿Qué?
7: quería proponerte que fueras mi pareja para el baile de esta noche.
2: Félix Balbas, a veure, Harry Potter, que la meva filla ho mira molt, jo també. Quins són els personatges que has fet?
4: Bueno, jo vaig a començar amb el Basilisco, de la segona pel·li, que és una serp gegant, sí, mitològica. I després, la tercera pel·li, pues, el meu breakthrough, no? El que m'ha fet guanyar premis, que és el Hipogrifo, no? Hipogrif, no?
2: I recordem als oients que no l'han vist, que com és?
4: És un animal mitològic que és mig cavall, mig àguila. O sigui, un cavall amb ales i el pico. I res, va guanyar molts premis i va ser bastant famós, diguéssim, no? I va ser, pues, una mica un altre punt important de la meva carrera. I després altres dos Harry Potters després, una per una seqüència responsable de tota una seqüència sota el llac, un llac de Escòcia, on hi havia diversos monstres mitològics també, i després la quinta amb uns centauros en un bosc i res, i diverses coses més després.
2: Com són? Com es fa? Amb intel·ligència artificial, com es fan aquests efectes? Es pot explicar?
4: No, la intel·ligència artificial és algo que ha viscut molt de la narrativa dels que intenten guanyar-hi diners, no? Amb la intel·ligència artificial són una sèrie, el que ens esperem en el nostre sector específic és una nova generació de programes, de softwares que tindran, pues, aquest copilot, no? Aquesta pre-trained part del software que ens ajudarà a ser més ràpids, etc, etc. Però en realitat és viu més de memes que de res.
2: Clar. Però els teus alumnes...

0: No sé, com ho fas? Primer el dibuixes, després dic vull un monstre, i però després com fas aquest monstre? Perquè és el que no entenc.
1: Faig un exemple, ara, quan el hipogrifo, no? Per parlar d'algú concret.
0: Sí.
1: Vam rebre una sèrie de dibuixos de l'hipogrifo quan volava, quan estava sentat, quan estava de peu, quan estava més cavall que àguila i viceversa. I després nosaltres el que fem és modelar aquest objecte en 3D, en el món 3D, no? I en començar a posar-li ossos perquè es pugui moure, una mica com el titellaire quan agafa l'escultura de fusta i li trenca, li talla els braços, els dits, i després passa el fil perquè es pugui moure, doncs més o menys igual, però en 3D. I després et dones compte, per exemple, que els dibuixos, quan vola, té unes ales que tenen una llargada de no sé quants metres, i quan està tancat és molt més petita. Llavors tens complicacions tècniques que has de replicar en el món, etcètera, etcètera. Llavors vas afegint capes.
0: I quan es tria en fer un monstre que surt a una pel·lícula de Harry Potter feta avui, per aquest català que visita el Revolució 4.0, quan es triga? Es triga 15 dies, un mes, 6 mesos?
1: Mesos, sí, mesos.
0: Mesos, en perquè l'altre dia nosaltres vam visitar Pixar l'altre dia amb el Lluís Llobera,
1: sí,
0: que suposo que coneixes.
1: Coneixo, sí.
0: Em va dir que ells no feien servir la IA, però clar, em explicava que estava 3 segons treballant una setmana, 3 segons, que se'm va fer etern a mi.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: vosaltres
1: sí.
0: També, quan trigueu?
1: Bueno, pues jo, sempre per ser específic, imagina't, quan vaig anar al Senyor dels Anells, la primera peli, hi havia un cave troll, no? El troll de la cava, aquest que mata el Frodo, en la primera pel·lícula, que estava mig fet. Vam fer un screening, no li va agradar a ningú, i vam tornar a fer-ho de zero. I això eren ja un resultat de mesos. I jo vaig estar uns quants mesos més per tornar a fer-ho. O sigui que calcula com a mínim 6 mesos per fer el cave troll, que és un monstre. I després s'ha d'animar, moure, s'ha d'il·luminar, etcètera, etcètera. Hi ha diverses fases. És un recorregut molt llarg del que passa des del dibuix fins a la imatge final. Hi ha molta gent involucrada.
0: Els alumnes que tens, què els dius? Aquí hi ha indústria o tots, si volen treballar d'això, han de marxar fora?
1: El que fem, no, aquí hi ha molta indústria en Espanya, tinc que dir, i és el país europeu que està creixent molt més que altres des de fa anys, ja, o sigui, això és bastant clar. Hi ha molta indústria més independent, més projectes mitjanament petits o mitjans, la gran indústria de Hollywood, etcètera, etcètera, el model econòmic ja és una mica, està tornant una mica vell, no? I llavors les coses estan modernitzant, i amb el fet de que el treball en remot ja és oficialment acceptat per tot arreu, inclòs en nostra, doncs podem treballar tranquil·lament des de casa qualsevol projecte.
0: I us he de felicitar perquè un curtmetratge, Baile con la Muerte, està preseleccionat als Premis Goya. Sí, explica'm la història.
1: Sí, sí, sí. Pues, tenim una iniciativa que es diu Brother Lab, que és una entitat independent del campus, que el que fa és promocionar, cedir els drets d'explotació als estudiants que ho han creat, no? El curtmetratge o el que sigui, i després els ajudem a moure'l a través de festivals i fires, etcètera, etcètera. I en aquest cas, pues mira, hem tingut la sort de que un dels nostres projectes, Baile con la Muerte, ha estat preseleccionat pels Goya, i estem esperant així, finger crossed, a veure què passa. Crec que és el 8 de gener, que diuen quins són els 5 finalistes, però bueno, allà estem.
0: No, estàs orgullós, no?, de la teva trajectòria. A qui li diries ara? Algú que es vulgui dedicar a aquest sector? I que arribi a fer, doncs, això, no? Personatges pel Senyor dels Anells, Harry Potter, Avatar, no?, que són pel·lícules mundialment conegudes.
1: Bueno, jo aniré una mica contracorrent. En lloc d'apuntar a treballar per algú altre, invertir en la creativitat pròpia. Nosaltres, de fet, en el grau, el que fem és apostem molt a crear contingut, no? O sigui, tota la part de preproducció, que és la part inicial, la part on comencem a desenvolupar idees i visualitzar-les de cara a possibles inversors o col·laboradors, també, pues inventar-se personatges, històries, mons, i visualitzar-los i intentar crear aquests mons de zero, no? Aprendre a crear-los és una altra història, això està clar, i és el que ensenyem. Però també apuntem molt a la creativitat singular.
0: Molt bé. Per tant, Fèlix Balbas, escolta, t'hem conegut, aquest director de grau d'animació i efectes de la Salle, que ha fet, per exemple, els monstres del Senyor dels Anells, no? Alguns de Harry Potter, d'Avatar. Mm-hmm. Per acabar el teu somni, quin és? Fer algun monstre especial d'alguna pel·lícula?
1: No, m'agradaria participar una idea meva també i veure els projectes dels estudiants.

0: gratuïts. Això sí que m'agradaria molt.
1: Molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats. Ara quan ve, no?, vegi Harry Potter i els monstres pensarem tu, no, Fèlix?
0: Bueno, sí.
1: T'ho diuen això els amics, els fills, o no?
0: Quan vegis monstres, la meva filla ja sap que jo faig monstres i sempre em prenen pèls.
1: No? I què diu, això. Papa, fas monstres, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però potser no li fan por els monstres a la teva filla.
0: No, que va. No? De fet, és un més crítica que jo. Quan mirem algú que tingui monstres a dintre, ja em poso, això no està animat gaire bé, o el compositing no és adequat, i té 15 anys.
1: Ah, sí, que bo, que bo. Molt bé, doncs m'ha agradat molt aquesta història, perquè no la coneixia. Felicitats i gràcies per venir al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, perquè el talent a vegades no es veu amb cares, no? Però quan veiem una pel·lícula mundial, doncs aquesta tecnologia s'ha fet per un català que viu aquí a Barcelona i treballa, i per tant ens ha fet molta il·lusió descobrir-te.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Segons un estudi de la Universitat Nord-Americana de Dartmouth, la IA pot respondre a enquestes simulant que és un humà qui ho fa. Per tant, a partir d'ara, les enquestes polítiques, comercials o de qualsevol altre tipus, veurem quina validesa tenen perquè poder haver estat respostes per chatbots més que per ésser humans. Estem entrant en terrenys molt i molt complexos. Ens preguntarem, és real o és IA, oients? Aquesta pregunta ens la farem molt i molts cops a partir d'ara, i que sí, Cristina Mont, directora de la Vínia. Ai, benvinguda al Revolució.
1: Hola, què tal? I tant, si ens la farem, sí, constantment.
0: Clar, no, és que no sabrem si és veritat o ho ha fet una intel·ligència artificial, no? És possible descobrir com a mínim o sospitar si un text o una veu o una imatge poden haver estat fetes, Cristina Mia, o no? Saps?
1: Aviam, cap pista és infal·lible, realment. Es tracta d'anar subant senyals i decidir si ens ho creiem o no o què en pensem. Per tant, hauríem de revisar també segons cada tipus de contingut que anem a buscar.
0: Clar, però jo crec que, clar, ens poden colar moltes coses. Anem a fer un exemple, no? Anem a llegir o anem a jugar una mica, Cristina, a veure com ho fem. Comences tu a llegir un text?
1: Vinga, fem dos textos. En llegeixo jo un,
0: sí?
1: I tu llegeixes l'altre. I a partir d'aquí decidim.
0: Val, comences, sí? Tu?
1: Doncs mira, avui aprenem amb exemples molt simples com sospitar si text, veu o imatge poden estar generats en via i què podem fer per verificar-ho abans de compartir res.
0: Val, ja llegeixo el text bé. La secció d'avui es focalitza en estratègies per detectar contingut escrit per intel·ligència artificial i la fiabilitat dels recursos d'avaluació que tenim actualment a disposició. Clar, ara què
1: m'he de dir? Què opines? M'has de dir quin dels dos l'ha fet la IA i quin dels dos és real.
0: La Cristina ha fet aquest guió, val? I un text l'has fet tu i l'altre la IA.
1: Exactament.
0: M'ho has posat una mica complicat,
1: tu
0: no?
1: T'ho has complicat, però també és una mica la gràcia perquè a més té truco, ara en parlarem.
0: Doncs escolta...
1: Si vols els podem tornar a llegir.
0: A veure, anem, perquè també l'oient opini. Torna, a veure.
1: Vinga, llegeixo el text A. Avui aprenem amb exemples molt simples com sospitar si text, veu o imatge poden estar generats en via i què podem fer per verificar-ho abans de compartir res.
0: Ja veure el B, llegeix el B ara tu.
1: La secció d'avui es focalitza en estratègies per detectar contingut escrit per la IA i la fiabilitat dels recursos d'avaluació que tenim actualment a disposició.
0: No ho sé,
1: difícil,
0: no ho sé,
1: eh?
0: Què dic?
1: Va, aposta.
0: A veure, doncs, què dic? És que no ho sé. Què dic, el primer per tu o el segon per IA?
1: Al revés.
0: El primer IA?
1: El primer IA, però com et comentava...
0: Però és que és impossible.
1: És impossible. I té molt de truc, perquè, clar, amb textos tan curts encara és més difícil, a vegades podem veure algunes tendències, ara parlarem què podem buscar, però sobretot un tema important que hem anat repetint en aquesta secció és que, al final, nosaltres som qui li demanem a la IA que faci alguna cosa. Per tant, amb això influïm molt en la resposta. Com més treballem el prompt o més exemples li posem, per exemple, de com escrivim nosaltres, més difícil és detectar si el resultat final és IA o no. Clar, en aquest cas jo l'he induït a dir certes coses, no? Llavors, en canvi, després jo m'he esforçat a fer un text doncs més tècnic, si vols, o que quedés una mica més elaborat. Al final, algunes claus quan analitzem text és, d'entrada, si queda molt bonic però no concreta, no? A vegades fonts o noms que dius és sospitós, m'està dient coses però no... Està molt bé la idea, però és molt general. Després, utilitzar connectors així en cadena, posar-ne molts, que quedi com una redacció massa perfecta, no? A més, d'altra banda, en conclusió... Clar, tu com a humà pots imitar això, per això et deia que al final tenia truc una mica aquest apartat, eh? Però sobretot, en aquest cas també, la part important seria veure doncs, aquestes afirmacions sense data, sense font, no? Un estudi professional, aquest tipus de coses. És bastant exagerat.
0: Déu-n'hi-do. Anem a veure, ara prenem nota i passem a la veu, sentim els talls que ens proposa la Cristina, a veure si els ha fet una veu real o una intel·ligència artificial.
2: El Japó ha intensificat la seva ofensiva legal contra OpenAI. El detonant ha estat Sora 2, l'eina d'intel·ligència artificial generativa de vídeo de la companyia, que ha començat a produir clips animats amb un estil inconfusible.
0: A veure,
2: de sèries cerebres de l'anime...
0: És l'Eduard que treballa amb tu a la línia. Salutacions, Eduard, jo també el conec. I ara, clar, hem de saber...
1: Ara hem sentit un tall, ara hauríem de sentir l'altre tall.
0: No sabem si la veu és la veu d'ell o de la IA fent d'Eduard, seria?
1: Exactament. Val. Si és l'Eduard clonat el qui jo li he fet dir alguna cosa... Sí, sí, avui t'estic posant difícil.
0: A veure,
1: avui.
0: I ara tornem a escoltar l'Eduard. A veure, Eduard,
2: segon tall. A veure, ha intensificat la seva ofensiva legal contra OpenAI.
3: Sola 2 va ser presentada a finals de setembre de 2025. La seva premissa és simple, bé la ve màgica. A partir d'un text, prompt, genera vídeos de fins a 20 segons, a 1080p, amb so i una estètica que recorda l'anime. Aquesta capacitat
0: de traduir... Jo crec que ara l'encertaré. La segona és intel·ligència artificial i la primera era Eduard.
1: Correcte.
0: Ah! He guanyat, per tant, aquí... No, però saps per què? Perquè es nota una mica més metàl·lic. A veure si podem, amb la Gisela. Tornem a tirar un moment, 3 segons de la primer.
2: El Japó ha intensificat la seva ofensiva legal contra OpenAI.
0: Aquest és l'Eduard.
2: El detonant ha estat...
0: I ara mireu la diferència, una mica més robòtica.
3: Sola 2 va ser presentada a finals de setembre de 2025. La seva premissa és simple, bé la ve màgica. A partir d'un text...
0: Jo ho he detectat perquè se sentia una mica més robòtica, no, Cristina? Tu com ho haguessis detectat, per exemple...
1: Aquesta és una. També hem de destacar, aquí vaig tenir una mica de dubte, eh? En aquest cas, per fer la comparativa, vaig agafar una persona real i li he clonat la veu, l'Eduard, que comentàvem ara, no? Perquè fos com més evident la comparativa, perquè si llegia jo alguna cosa o algú conegut contra una veu totalment sintètica, doncs, clar, potser era més evident. Però en el cas de l'Eduard, clar, ho he fet amb una clonació amb molt poc material de l'Eduard, i aquí és on vull arribar. Al final, nosaltres podem sospitar, no? Com parlàvem amb el text, perquè hi ha alguna cosa que delata. A vegades, quan, per exemple, en català canvia d'accent de sobte enmig de la frase o diu algunes coses amb, no? Que seria d'una variant dialectal diferent, veuries diferents varietats, doncs aquí són coses que podem detectar. Però és cert que, en general, en temes d'IA, doncs busquem quan hi ha sempre un to molt igual, quan les S són molt perfectes o molt netes, també entonacions que no acaben d'encaixar amb el contingut. Això ens pot passar com a humans, també, al final, però bueno, són aquest tipus de coses que poden delatar. I un altre tema és també fixar-nos en respiracions, aturades, dubtes a la veu. Clar, aquí també ho he passat, la veu de l'Eduard estava gravada en la redacció i després al clonar la veu és molt neta. Llavors, això també, no? Si veus respiracions, si veus aquest tipus de coses, però és veritat que cada vegada la IA és més bona imitant tot això. Per tant, és molt important entendre que cada vegada hi ha més ens intenten enganyar més sovint, no? I si ho volen intentar, és relativament fàcil que ens enganyin.
0: Com has clonat la veu? Podríem saber, l'aplicació és secret o ens ho pots dir?
1: No, és secret,
0: com...
1: no és secret. Com ho has fet? Amb Eleven Labs, però...
0: Amb Eleven Labs.
1: Sí que és la part de pagament, però la més simple, diguem-ne. O sigui, hem clonat la veu de l'Eduard amb un paràgraf ben bé. Quan tu vols clonar una veu de forma professional, has de gravar molta estona d'aquella persona, moltes entonacions, llavors sí que seria bastant més difícil detectar la diferència.
0: Clar, el proper repte també et proposo que agafis un tros del Revolució i puguis clonar, no, la nostra veu.
1: Vaig estar a punt. Però pensar, ostres, no tinc el permís.
0: Clar.
1: Ho podria fer, i més entre tu i jo, diguem-ne, que t'escric un WhatsApp.
0: Jo donaré el permís. Clar.
1: Al final vaig pensar, mira, millor no fiquem de moment...
0: No, per veure si noten, no?
1: Ho farem.
0: Si és la Chantal Real, escolta...
1: O ja delegues el programa.
0: Delego el programa amb una intel·ligència artificial que no es noti,
1: Perfecte.
0: I jo...
1: Farem el test la propera vegada i a veure què.
0: Estic en un altre lloc i no cal que vingui a treballar.
1: Farem la intradeta. Per tant, molt atents tots i sobretot abans de compartir coses a xarxes o allò, xats del WhatsApp, no? Que comencem a viralitzar contingut, fixem-nos bé d'on ve, intentem investigar una miqueta abans de fer gran la bola d'alguna cosa que no sabem si és real.
0: Com sempre, Cristina Mon, aprenent amb tu sobre intel·ligència artificial cada vegada que vens al programa. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Aquesta setmana es farà una nova edició del Tech Spirit, un esdeveniment ja del tot consolidat a Barcelona, el món tecnològic que es concentrarà durant 2 dies en un sol espai, i això vol dir que hi haurà una concentració de talent i energia emprenedora espectacular. Contenta de saludar Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, que és qui organitza el Tech Spirit i ja és un vell conegut també del Revolució perquè hi ha vingut diverses vegades. Què tal, Miquel? Com estàs?
4: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per la invitació.
0: Molt bé. Miquel, a veure, què passarà important dimecres i dijous que ve a la Llotja de Mar de Barcelona, 10-11 de desembre. Explica'ns el Tech Spirit del 2025.
4: Doncs el que fem és celebrar la 6a edició d'un esdeveniment que va sorgir d'un moviment, podríem dir, d'una eclosió en un moment determinat fa ja 6 anys, i que en el fons és el que s'organitza, són 2 dies de contingut, molt enfocat a la tecnologia i al sector tecnològic, aquest cop amb una vessant una mica més especial, tenint en compte tota l'onada que estem vivint i l'impacte de la intel·ligència artificial, i que pretén obrir el que és l'ecosistema local i connectar-lo internacionalment i de manera global, també.
0: Clar. Deies, Miquel, recordem que va néixer, me'n recordo, de manera improvisada durant la pandèmia, el 2020, ara fa 6 anys ja d'aquesta pandèmia, i quanta gent en total, quanta gent lligada a l'ecosistema emprenedor tecnològic per a veieu reunir també?
4: Mira, ara mateix tenim registrats vora 7.000 persones, val? Per tant, calcula que en vindran 5.000. És un bon número de gent.
0: Molt bé. I a més, recordem també, Dual Work, One Tech Spirit, heu triat aquest lema perquè voleu posar el focus en...
4: No, bàsicament estem parlant ara mateix no només ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a l'Estat, ni és a Europa i és al món, s'està parlant molt de tecnologies duals, i malgrat no és un concepte nou el tema de la dualitat, sí que és veritat que les tecnologies duals responen a alguna cosa més dual, que és la societat és dual, estem vivint moments on l'ètica confronta la tecnologia, on la soledat confronta la societat com a conjunt. Evidentment,
0: això, sí.
4: Les tecnologies duals han de donar resposta a una necessitat creixent de, podríem dir, defensa, encara que sigui complicat dir-ho depèn en quin context, i també ha de tenir un servei civil, i per tant, el conglomerat de tot, hem pensat que aquest any pagava la pena confrontar-ho en un esdeveniment de 2 dies.
0: El Pierre, recordem que el Pierre n'hem parlat moltes vegades, startups, emprenedors, ara mateix quantes startups teniu amb vosaltres, el Pierre?
4: Ara mateix, el que és a l'associació en tenim vora 1.540.
0: Déu-n'hi-do.
4: I els espais físics que tenim, en tindríem vora 200. No tenim prou espai.
0: S'ha fet grans, no, també? Perquè jo me'n recordo que amb tu ja hem parlat al Revolució, va néixer el 2017, hem anat parlant de diferents startups i aquestes startups han anat creixent, no, Miquel? Què diries, no? Com han anat evolucionant? Algunes han durat, altres no? Algunes els han anat bé, altres no?
4: Doncs tal com ho descrius. Algunes han crescut molt, és a dir, tots han crescut, a nivell personal els emprenedors de fa 10 anys no són els mateixos emprenedors d'ara, els de fa 10 anys sortien molt de juerga, treballaven moltíssim, ara segueixen treballen moltíssim, però es dediquen més a la família, cosa que també reflecteix en com han evolucionat els seus projectes. Respecte als projectes, alguns han crescut, els altres han desaparegut, cosa que és absolutament normal i orgànic dintre del que és l'ecosistema, i a més aquests han reforçat nous projectes, cosa que és com l'evolució lògica de les coses.
0: Clar. A més, tinc entès, atenció, previstos 150 ponents, quins temes es parlaran? Perquè veig a la llista David Sant Martín de Nozin, Elsa Ponset, autora i filòsofa, també hi ha Rob Cassidy, Wallapop. Explica'm algunes d'aquests grans gurus, emprenedors que ho han fet bé. També hi ha l'Elisabet Bou, col·laboradora d'aquest programa.
4: Bueno,
0: digue'm qui hi haurà.
4: Doncs mira, hi haurà d'entrada hi haurà, has mencionat a la senyora Ponset, que ens parlarà d'ètica i intel·ligència artificial, com no pot ser d'una altra manera, i per tant ja començarem parlant de dualitat. Val? Parlarem de ciutats i marques, en aquest cas parlarem del cas de Barcelona i el cas de la ciutat d'Oporto. Tindrem, com bé has mencionat, tindrem a la Eli i el seu cosí, que és l'Andrés Bou.
0: El cosí no el conec, Miguel.
4: Els hauries de conèixer perquè és un dels... L'Andrés és un dels cofundadors de Social Point, que és un dels grans casos d'èxit de l'ecosistema, juntament amb l'Horacio Martos, i ara amb dos, després d'haver tingut èxit amb les seves companyies prèvies, en tenen nous projectes. La Eli Kala AI, intel·ligència artificial, i l'Andrés al Lab House. I, per tant, tindrem els dos cosins parlant dels nous projectes, és a dir, que bàsicament sembla que van néixer per crear coses noves. Aleshores, què més tindrem? Parlarem del futur de la medicina, on la robòtica, la genòmica, la medicina personalitzada i la tecnologia en general tindran un paper molt important. En aquest cas ho fem en col·laboració amb Biocat. Part de la vocació del Tech Spirit, quan es va crear, és col·laborar amb moltes entitats i és com està implementat. Tindrem herois locals com la Carla Gómez de Tecker, que és robòtica, o el Gerard Caelles de Splice Bio, que és més aviat temes de medicina personalitzada, disseny de medicaments amb teràpies avançades. Tindrem el Pep Martorell, tindrem uns clàssics, però que sense ells és molt difícil que, generar un esdeveniment que et parli de tecnologia d'una manera potent. Pues tindrem el Pep Martorell, ara In Vivo, abans el Barcelona Supercomputing Center, tindrem el nou codirector del BCC, que és el Christian Canton, que ens explicarà com està enfocant la nova etapa del BCC. Tindrem el Jorge Juan Fernández, que és el director d'innovació del Clínic, un dels responsables de l'ampliació del Clínic al començament de la Diagonal. Tindrem molts.
0: Una llista, molts d'ells han passat, també, pel Revolució 4.0. Dime qué haces este viernes y el resto de tu vida, porque yo no tengo planes, no vemos. També hi serà Israel Olaya de Google, veig aquesta llista. Miquel Martí, tu que també estàs a prop dels emprenedors, et diries que Barcelona i Catalunya està vivint un bon moment si pensem en emprenedoria? Hi ha talent, hi ha inversions, hi ha suport institucional. Què ha canviat del 2017 al 2026? Tu com veus l'emprenedoria en aquests moments?
4: Jo et diria que ara mateix el suport institucional és elevat, molt més elevat del que era inicialment, és a dir, s'ho han cregut. Aquestes, per la part més del sector públic, tant a nivell d'Ajuntament com de Generalitat com de l'Estat espanyol, i més en el context europeu, hi ha una nova realitat, que és, es vol sobirania tecnològica, això vol dir desenvolupar coses a Europa, no només fer-les servir. I, per tant, per aquí és un avantatge, crec que pot ser un avantatge competitiva per Barcelona, que és capaç de treure talent i companyies gràcies a la marca i a l'ecosistema que cada cop és més madur.
0: Clar. Gràcies, Miquel Martí. Felicitats també per la vostra feina i que vagi molt bé. Molta sort.
4: Moltes gràcies.
0: Ui, ens acabem el programa. Una frase de Marie Forleo, emprenedora digital nord-americana, i és aquesta. La clau de l'èxit és començar abans d'estar a punt. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Espanya tanca la frontera amb el Marroc a Melilla per intents d'entrada de forma irregular. La delegació del govern espanyol ha demanat a la ciutadania que no es desplaci al perímetre fronterer per no dificultar la feina de les forces de seguretat. La mesura es produeix en plena crisi migratòria a l'altra ciutat autònoma espanyola al continent africà, Ceuta, on s'ha mobilitzat l'exèrcit per contenir el flux de milers de persones que intenten creuar la frontera nedant. Almenys una quinzena han mort en els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa uns mesos. En un comunicat publicat aquesta mateixa nit, Alberto Núñez Feijóo reclama la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional. Abans, en un vídeo publicat a les xarxes hores abans, el líder del PP s'expressava en termes similars.
2: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
1: El ministre italià d'Exteriors, Antonio Tajani, ha proposat tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta, cosa que no ha agradat gens al seu homòleg espanyol, José Manuel Álvarez, que ja ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia a Espanya. Més notícies, Oriol Pujador.
3: El jutge envia a presó sense fiança l'individu acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim al municipi de Carme, a l'Anoia, un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles a principis de juliol i que va obligar a confinar 30.000 veïns. L'acusat nega els fets, però la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc i diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe. Diversos ajuntaments es plantegen presentar-se com a acusació particular. Ho han dit a 3 cadenes Info, els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i a la Carme, Marc Sánchez.
4: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
5: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper.
1: Un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la 9a víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
3: Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país sigui objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
6: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
1: L'Aràbia Saudita ha denunciat aquest dijous la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic després de dels recents atacs de rebels del Iemen contra vaixells saudites. A l'aliança hi participen una quinzena de països. D'altra banda, la Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci dimecres. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en 2 vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en el sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que se celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc.
3: La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BCN Game Fest i el Retro Barcelona, i té la intenció d'atreure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats que inclouen trobades de negoci, competicions d'e-sports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
7: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i al paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
1: I als esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de Futbol de transferir participacions de la propietat de la Copa del Món a inversors privats.
3: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaig del Barça a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant del Birmingham.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el dematent Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera.
0: Fins aquí les notícies.
8: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
9: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
0: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
10: Sí, sí. M'encanta.
9: Una tria musical de categoria.
11: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
9: Oh! Fixa't com sona.
0: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
9: sí.
0: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
8: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
12: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: Escolta'ls abans que ningú.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: M'he dedicat mitja vida al teatre, però la mare ens va pujar a base de pel·lícules. Pel·lícules a tota hora. Pel·lícules abans de res. Abans d'aprendre a llegir, abans d'aprendre a nedar, abans d'aprendre a anar en bicicleta. Pel·lícules abans d'aprendre com anava una mica al món. Pel·lícules com si fossin el món. Vaig agafar-li els auriculars i de tota l'àmplia oferta vaig triar... Déu meu, els anys que feia que no l'havia tornat a veure. Només la recordava com una al·lucinació. Marcello Mastroianni, Anita Ekberg i la Fontana di Trevi, clar. Vaig triar la Dolce Vita.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O el que és el mateix, un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Hi ha música després de la mort?
2: Home, seguríssim.
0: Seguríssim, eh? Un dia farem unes estadístiques de tota la gent que ha vingut aquí a l'altre barri, perquè hi ha gent que creu que sí, hi ha gent que creu que no, però ningú pot comprovar, eh? Però vaja, qui sap, potser algun dia sí que ho podrem fer. Com sempre, us saluda Blai Mercè, porter, DJ i Cas Cerver de l'altre barri. Avui, qui hem sentit fa un moment, ens visita una dona de la teva edat, o no, que fa una dècada que escriu històries de dones. En fa gairebé 30, que la vam veure per primer cop a Televisió de Catalunya. I, atenció, està a prop del mig segle de vida. La convidem amb el propòsit que aquesta trobada sigui just a la meitat de la seva vida, com la protagonista del seu llibre, i que quan torni a l'altre barri, l'any 2075, convertida en una àvia centenària entranyable, recordi amb un somriure aquesta entrevista. I com sempre, avui el repte és majúscul perquè entrevistar grans entrevistadors sempre és una mica més complicat.

I avui la nostra convidada ve amb el vestit d'escriptora, escriptora d'èxit, que ja sap el que és guanyar un premi com el Sant Jordi l'any 2022, també ser la més venuda un 23 d'abril l'any 23, i ara torna amb Una dona de la teva edat, on es posa la pell d'una dona que quan arriba a l'equador de la seva vida decideix fer un gir.

0: Gemma Ruiz Palà, benvinguda a l'altre barri.
1: Moltes gràcies, s'està prou bé, eh?
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Has notat alguna cosa diferent?
1: Una calma.
0: Calma, eh?
1: Sí.
0: És que jo crec que de tant en tant...
1: Va bé, eh?
0: Va bé anar-hi una estoneta.
1: Sí.
0: No,
1: sí.
0: No quedar-t'hi per sempre.
1: Jo de moment no, m'estic més tornant, però estic molt bé.
0: Bueno, anirem fent preguntes, al final la decisió serà teva.
1: D'acord.
0: Hi hauran unes opcions i tu decidiràs si et quedes aquí a l'altre barri a fer-nos companyia a la Gisela Cot, avui als Sons Celestials, i a qui et parla, el Blai Mercè, o tornes.
1: Ja
0: al món dels vius o reencarnada, no ho sé, ja ho veurem.
1: Ja veurem.
0: Comencem parlant d'aquest llibre, si et sembla, Editorial Proa, Una dona de la teva edat. Qui o què t'inspira per donar vida a la Kate, aquesta protagonista?
1: Doncs va ser allò una idea de gin tònic, que es diu, no?, que després has de desenvolupar, has de farcir i has de dotar d'una entitat. Però sí, un dia a la platja estava fent recerca per la pròxima novel·la que ja haig de començar a escriure. Una recerca bastant complicada, complexa. Venia de les nostres mares, que va anar tot molt bé, però també una gira molt exigent i 10 protagonistes... I de sobte vaig dir, mira, saps què? Em vaig escriure, m'escriuré la protagonista de Hollywood que no veig a les pantalles. M'avanço a quan en tingui 60 i pico, i 70 i pico, i trobi a faltar que què n'han fet de nosaltres, no? De les dones de la nostra edat, la ficció, què n'ha fet el contingut de nosaltres, perquè després sents, no?, que aquest neguit individual sempre té arrels en el neguit col·lectiu, i sents l'Emma Thompson, l'Emma Vilarassau, sents la Kate Winslet, les Emmes reclamant, no?, que no som, que arriba en un moment que només són les mares de la núvia, les tietes, usuàries del pipicant amb els gats, no, dones complexes, que tinguin vida, que tinguin activitat sexual, on són, no?, les pantalles, i vaig dir, doncs, allò de si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit, i me la vaig escriure.
0: Sembla que surti ara tot això, que dius, potser fa temps que haurien d'haver començat a sortir aquestes veus, no?
1: Clar, però té a veure amb la irrupció de moltes més autores els últims anys. Així com ha passat amb les maternitats, ja ho dic en plural, sí, expressament, segurament amb la maduresa, amb les meitats de la vida, que la maduresa s'ha tractat molt des del punt de vista de l'experiència masculina, però quan més autores vagin fent més anys, segurament tindrem ple de novel·les i de pel·lícules sobre la meitat de la vida i l'envelliment i la bellesa i la maduresa, seguríssim.
0: I deies que això se't va ocórrer pensant en la següent novel·la.
1: Clar, estava...
0: La que encara no ha sortit.
1: La que encara no he arrencat una miqueta.
0: Serà la novel·la. Serà la novel·la amb majúscula de la Gemma Ruiz Palà.
1: No ho sé, però és més complexa i de sobte vaig dir, ostres, i si faig aquest experiment? Ara tinc com aquesta intuïció que haig de fer una altra cosa. I a més me la vaig imaginar americana, que també era una cosa totalment contrapronòstic. Sempre he fet protagonistes catalanes. Aquesta deia fuck i fucking i holy shit a cada paraula, llavors ho vaig catalanitzar. Però me la vaig imaginar americana, perquè també, bueno, estem molt americanitzats, no, culturalment.
0: Cada vegada menys, potser, no?
1: No, jo crec que les sèries... Ho han incentivat. Sí. Crec que no. I la prova és que quan vaig al Regne Unit em costa molt d'entendre l'accent britànic, cosa que jo quan era petita vaig començar a aprendre anglès amb accents britànics, i en canvi l'accent nord-americà ha guanyat completament la batalla cultural, i quan vas al Regne Unit dius, ostres, entenc millor l'altre. Això és les sèries.
0: A mi m'ha passat molt això, entrevista amb músics.
1: Clar.
0: De Londres o d'altres llocs del Regne Unit, ja, de Manchester o així, encara res com menys vola, però sí. En canvi, parles amb un americà i, ei...
1: Doncs perquè és que, clar, conversa... aquest departament d'exteriors que és Hollywood i les sèries influeixen moltíssim.
0: Sí, sí, sí. La Kate és una escenògrafa que es fa escultora. Tu n'has tractat moltes d'escenògrafes per la teva professió de periodista cultural especialitzada en teatre. Potser més que escultores, no?
1: Sí, és veritat. Aquí la Carolina Rosic, la meva companya, seria molt més, molt més experta en escultores, però sí que he tractat moltes escenògrafes. També el canvi, no? Aquí, no sé, veiem la Gisela, la tècnica, que feia molts anys que no veia... És la primera vegada que veig una tècnica jove i una dona, i amb escenografia jo també vaig assistir al canvi. De sobte, tot eren homes, sempre, en aquesta professió molt masculinitzada, i vaig assistir al moment en què començaven a haver escenògrafes dones. Però amb escultura, tot i que no n'he tractades tant... Fa molts anys que estudio els biaixos de gènere en literatura i en art. I les biografies de moltes de les grans artistes contemporànies, començant per la Louise Bourgeois i moltes altres, sempre hi ha una cosa reincident i recurrent i repetida, que és que les seves carreres artístiques no tenen el reconeixement i l'honor que es mereixen fins molt enllà de la seva vida. Llavors, com que és un tema que passa molt, aquí volia encarar això, aquesta invisibilització, aquesta apagada de les nostres vides quan anem fent anys, volia que fos artista justament per això.
0: Tu tens escultures a casa?
1: Mira, no.
0: No.
1: Espera. No, no.
0: Pongos? Aquells que dius...
1: No, jo un pongo va directament al contenidor. No tinc compassió.
0: No ets d'acumular coses, eh?
1: No, què va. Ja acumulo prou llibres.
0: Ja.
1: Llavors, és l'escultura que tenim a casa, els llibres.

0: Hem començat escoltant Simon & Garfunkel perquè Mr. Robinson és una dona de la teva edat que la cançó i la pel·lícula del graduat surt a al llibre. I ara Madonna, que també ha trencat molts tabús i molts clichés, no?
1: I també ha estat molt criminalitzada i molt assenyalada, sí. Però ella li rellisca tot i com sempre ha estat pionera i trencadora i continua sent ara, no?
0: Sí, sí.
1: Amb 70 anys o més.
0: No, i és allò que els periodistes culturals portem com 30 anys buscant-li una successora, no? Una nova reina del pop.
1: Sempre és ella la reina.
0: Perquè sembla que ella, quan en va fer 50, ja ho havia de deixar de ser, no?
1: I com s'ha reinventat i com...
0: Sí, sí. Uah,
1: és que és,
0: I encara...
1: És bestial, sí.
0: I es fan de Rosalía, també.
1: I tant, vaig veure l'Instagram que ella li deia visionària, o així la Rosalía feia el ninotet de plorar d'emoció. Home, imagina't que la Madonna et fa aquest endorsement, no?
0: No,
1: ja dius allò, ja, ara sí que puc morir.
0: Sí. Doncs amb la Madonna parlem també de la menopausa, que és un tema d'aquest llibre i que a la vegada, ja que aquí a l'altre barri parlem molt de la mort i de la vida, clar, sembla que les dones hagueu de néixer, créixer, reproduir-se i morir.
1: Exacte,
0: i
1: això
0: ja està, no?
1: És una absoluta mentida, és una aixecada de camisa descomunal. Hi ha la teoria aquella evolutiva de les àvies, que està pràcticament consensuada, no? Que la prova que les dones, quan no tenen la menstruació, continuen sent útils socialment i de quina manera, és que... S'han trobat moltes tombes al Neolític amb molt reconeixement social, que això vol dir amb molts objectes d'honor, no?, al voltant d'elles, amb dones grans. Llavors, s'ha vist que tenien una funció molt important, que era transmissió de sabers, transmissió d'informació, cura de la tribu i experiència en anar més enllà perquè eren les més coneixedores del terreny. Llavors, segurament, sense les àvies, sense les dones que ja a una certa edat ja no tenien la menstruació i podien dedicar-se a altres coses en el clan, la humanitat va poder evolucionar. Imagina't tu si som importants, però ens han fet creure que no, que ja només ens mereixem el cubell de les escombraries, no?
0: I aquesta paraula menopausa, que ja de per si...
1: Tremenda,
0: no?
1: I la perimenopausa, que és la primera vegada que tu t'hi apropes i et diuen aquesta, i dius, aquesta no me la sabia, i que carai és això, no? Sí, clar, s'ha tabuïtzat, s'ha negativitzat moltíssim, se'ns ha intoxicat, no culturalment i socialment, en aquesta idea falsa que quan resulta que perdem el capital sexual segons el patriarcat, que és l'esveltesa, no? la bellesa en B alta i la joventut, ja no servim per res. I, clar, és mentida. La prova és totes les dones de 60, 70 i 80 anys, fins i tot, que coneixem i que tenen unes belleses que jo sempre dic que no només són dignes, sinó que són envejables. Doncs està bé que les honorem i que les veiem, perquè més que res, quan llavors ens hi anem acostant, veurem que allò no s'acaba i que no cal que t'espantis, no? Però, clar, si no hi ha miralls, no hi ha referents, t'acabes espantant, realment.
0: S'ha de posar en valor. Som aquí a l'altre barri amb la Gemma Ruiz Palà. Sempre ens passa que quan ens visita algú, abans de pujar aquí a l'altre barri, li han passat una sèrie de flaixos per la seva ment abans d'ascendir. Tu creus que passen aquestes coses o no?
1: Jo crec que sí que passen perquè em vaig llegir un cop un llibre de la... que es diu... Ostres, no m'agrada el nom, però Kubler-Ross segur, el cognom. Era una infermera austríaca que va treballar en pal·liatius molts anys de la seva vida i es va trobar parlant i agafant testimonis de molta gent que havia tornat a la vida. I, per tant, d'aquests que clínicament morts i de sobte tornen, no? I llavors ells els explicaven que quan, en el moment en què estaven morts, per exemple, si hi havia hagut un accident de cotxe, eren capaços de recordar la matrícula del cotxe que s'havia tirat a la fuga, per exemple, perquè s'elevaven, tenien un pla zenital de tota l'escena, podien volar, podien anar amunt, avall... És a dir, a través dels records de les persones que havien estat tècnicament mortes una estona, s'ha vist que sí, que realment no, l'altre barri no és un lloc tampoc fosc i desconegut, sinó que hi ha la seva teca i la gent sent què parlen els familiars, està present la seva ànima allà i, per tant, deia, no, jo recordo quan estaven tots al vol del llit, que estaven comentant això, parlant d'allò altre, i això, si no estàs allà realment de cos present, és impossible de falsificar. Llavors, aquest llibre, que ara no recordo el nom, però és de la Kubler-Ross, una infermera, a mi em va obrir molt la ment de dir, ostres, doncs aquestes coses passen.
0: Doncs un llibre que apuntarem perquè realment...
1: Ara em sap greu no recordar el títol, ja ho buscarem.
0: Ja ho buscarem. Fa posar la pell de gallina, sí. Això que expliques.
1: Sí.
0: Doncs en tot cas, abans de venir aquí, han sonat aquestes coses.
2: El 1958 es donava el primer premi Biblioteca Breve a Luis Goytisolo per la seva novel·la Les Afueres, i va ser aquí a Sitges. 41 anys després s'ha volgut que el retorn d'aquest important guardó es fes a la mateixa ciutat on va néixer. Gemma Ruiz, TV3, Sitges.
3: En aquest programa, sovint, sempre que puguem, connectarem amb els espectacles que s'estrenen a Catalunya a la nit. Avui ho fem al Teatre Lliure, on Gemma Ruiz ha anat a veure l'espectacle de la Fura dels Baus XXX. Gemma Ruiz, bona nit.
4: Hola, bona nit des del Teatre Lliure, des del vestíbul. Nit d'estrena i nit de comentaris, nit d'espectacle de la Fura dels Baus.
5: I connectem amb Gemma Ruiz, que s'ha desplaçat fins al Centre Cultural La Magdalena de Proust, on cada dijous fan un minut de silenci per recordar l'eliminació de Vanessa Doté. Bona nit, Gemma.
6: Hola, bona nit.
5: Ens podries explicar el motiu d'aquesta drogada?
6: A veure, suposo que voldràs dir trobada, tot i que de drogades també n'hi ha unes quantes.
5: Sí, però anem per feina, que és tard i vol ploure.
6: Doncs la trobada d'avui ha congregat...
7: Sisplau, comencem amb... el minut de silenci.
5: Gemma? Gemma, no... Estaves dient alguna cosa, ens estaves explicant... No pots parlar, no pots parlar... Ah, el minut de silenci, és clar, estàs fent el minut de silenci. Per cert, per què no has anat al concert intimista que feia Gerard Quintana als Baus del Palau Sant Jordi? Per què t'has desplaçat fins aquí?
8: Gemma, un altre concert molt diferent per un altre tipus de públic. Coldplay, també gratuït, no?
1: També de franc a l'espai Movistar. A Coldplay han volgut fer un concert, una mica d'agraïment a la ciutat de Barcelona. Ells han estrenat nou disc, Viva la vida, or the death and all his friends.

honor per mi rebre el Premi Sant Jordi aquesta nit. Moltíssimes gràcies, i ser aquí a l'altra banda del Nacional, que és com a casa. I encara més, és un honor per mi, perquè aquesta nit el jurat ha guardonat una novel·la feminista. Feliçment feminista. Una novel·la que fa protagonistes 10 dones de la generació de les nostres mares i que celebra les seves experiències de vida com a extraordinàries i universals. Sí.

0: Gemma Ruiz, Palà, This Girl Is On Fire. Avui mare tenim meva. Una Girl On Fire.
1: Mare meva, he anat a buscar l'arxiu de l'altre barri ben bé.
0: Home, i tant. Aquí hem sentit la teva primera connexió.
1: Sí, sí, una veueta una mica així.
0: Des de Sitges.
1: Estava convençuda ja.
0: No, ho feies molt bé,
1: ja. Ja la veig convençuda, però estava una mica així, després ja.
0: I després, vaja, la primera connexió amb la Terribas a la nit al dia.
1: Clar, és que a més era la Fura dels Baus, un espectacle porno, que no ens deixaven ensenyar pràcticament cap imatge, i és en plan, a veure, la meva primera vegada a la vida que faig un directe amb aquest programa ha de ser l'espectacle més difícil d'explicar. Mira, ens en vam mig en sortir.
0: El Polònia.
1: El Polònia, sí. El primer cop que... Bueno, me'n recordo que el primer cop que ens van dir que avui sortirà el Polònia, tots els companys de la nit al dia supercontents. Jo els dic, bueno, ara tampoc cal tanta... surts el Polònia! I jo, bueno, tranquils, eh? Sí.
0: Home, és un club molt selecte, la de catalans que han sortit al Polònia.
1: Ja, això és veritat, sí. Vaig estar després així molt contenta,
0: potser
1: però...
0: Potser al moment no et feia... No et va fer massa gràcia, o sí? No ho sé.
1: No, feia una mica de vergonya, no? Sí. De dir, hòstia, com es passen... Més que són com companys, no? De dir, hòstia, com es passen... Però després em feia gràcia, sí, la veritat, sí.
0: I suposo que ara, vist en perspectiva, ja...
1: Sí, home, sí, no... La veritat és que em sento molt afortunada d'haver caigut en llocs tan bons, no? I tant que m'han deixat aprendre i m'han deixat aprendre l'ofici realment, no? Com és la secció de cultura de TV3, a la nit al dia amb la Mònica... Clar, llavors tens aquesta pedrera, no?, per tu, i és un privilegi haver caigut en altres companys que haurien fet periodisme cultural tan o millor que nosaltres, no? I no han tingut la sort de caure en aquests llocs on s'ha pogut treballar bé i t'han pogut formar, no?, els teus companys. Això sempre ho agraeixo i sóc conscient del privilegi.
0: Portes uns anys d'excel·lència. Trobes a faltar d'alguna manera o no?
1: No trobo a faltar el ritme aquest ferotge en què s'ha convertit la nostra feina, que és el 24 hores sobre 24 hores, que jo crec que acabarem molt a l'altre barri més d'hora del que hauríem d'acabar. Però sí que em passa una cosa molt curiosa, però és real 100%, que quan passa alguna cosa grossa a nivell informatiu, jo estigui on estigui, estic en una residència de Nova York, estic en una residència de Venècia, m'ha passat sempre, de sobte, el meu cap és a la redacció i estic pensant, ara trucarem aquest, ara farem allò, ara enviarem tal, ara farem una última hora, i llavors dic, no, si estàs aquí. Però se'm dispara l'entrenament, no?, de quan hi ha una última hora o alguna cosa grossa, quan aquell moment tan màgic que la redacció es posa tothom a treballar com un engranatge molt bèstia, surten les coses que sembla que no haurien de sortir, no? Això em passa encara ara.
0: I tens somnis? Allò, no sé, que et quedes en blanc o que has de fer un directe o
1: no
0: alguna cosa?
1: No m'ha passat mai. No m'ha passat mai, la veritat. Millor.
0: O que entrevistes algú.
1: No, ni quan ho feia cada dia,
0: Sí.
1: No. Jo crec que estava tan concentrada i tan, saps allò, tan pencaire perquè tot sortís bé, per no patinar en res, per preparar-me bé, sobretot quan tocava òpera al Liceu o música clàssica a l'Auditori al Palau de la Música, que el meu cervell estava molt enxufat en estudiar molt i en fer les coses bé, crec.
0: Seguim avançant aquí a l'altre barri. Ara anem a visitar les espècies dels nostres espais.
2: Espècies d'espais.

0: Tenim la Guillermina Mota, que sempre ens dona la benvinguda a aquest viatge que fem, que sempre dona molt de sí, des del lloc més gran fins al lloc més petit. I jo aniré dient llocs i tu m'has de dir el que et suggereix. Em pots contestar amb una paraula, amb una frase o més, si vols. Eh? Comencem per l'univers.
1: No el puc mirar, no el puc mirar, l'univers. Em passa que quan ja vaig al cine i es veuen imatges de l'univers, sobretot des de mirar, o mirar des de l'univers, mirar la Terra, o des de la Terra mirar l'univers, m'empetiteixo molt, molt, molt, molt, m'agafa com una mena d'angoixa i haig de tancar els ulls.
0: És que és angoixant, eh?
1: A mi em passa molt.
0: Sí, sí. La galàxia, una mica més petit.
1: Igual, igual, igual, igual. No, sé que hi són, que m'esperin, però de moment no els miro.
0: El món. També és angoixant.
1: El món ara necessita unes esporgades molt grosses de personal, eh? Per dir-ho eufemísticament.
0: Sí. Esporgades de personal, eh?
1: T'ha agradat?
0: M'ha agradat, m'ha agradat. Europa.
1: Europa, una vergonya. Jo em sento, estic avergonyida de ser ciutadana europea i d'estar assistint al genocidi de Gaza sense cap mena d'intervenció.
0: El Mediterrani.
1: Mediterrani et diria que una tomba, perquè hi ha molts cossos que han intentat arribar a casa nostra, però a la vegada també m'ho sento com la meva identitat.
0: Mm-hmm. Nova York.
1: Segona ciutat preferida.
0: La primera?
1: Venècia.

0: Gemma amb gòndola per Venècia.
1: Que ja tornant
0: al llibre,
1: Els gondolers ja no saben cantar,
0: No.
1: Ara fitxen cantants i els posen a la gòndola i canten.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè ells ja no saben cantar.
0: No, mira,

0: aquest home no, no era d'aquest món, eh?
1: No, no. Déu-n'hi-do, quina bestialitat. Buah. El que podríem fer els gondolers és posar hologrames de Pavarotti, eh, sí, a cada gòndola, i llavors ja tens l'experiència completa.
0: Immersiva, que diuen, sí, ara, no?
1: Per què Venècia és la teva ciutat favorita?
0: Mira, perquè jo hi anava des de feia bastants anys a la Bienal d'Art, llavors vaig pensar, com que tens tot aquest coneixement, no, també del món artístic, la protagonista, la Kate, era, la volia fer artista, em vaig demanar una beca, una residència literària d'una fundació nord-americana, de Nova York, justament, i me la van donar, i he estat aquest hivern gairebé 3 mesos allà, quan no hi ha turistes. He descobert la Venècia de veritat, i m'he fet amb molta gent d'allà, i clar, ara ja sóc mig veneciana, vull dir, estic a punt d'anar al Comune a apuntar-me, i realment, bueno, per les persones que he conegut i la família veneciana que jo ara tinc allà, per això dic que és el lloc favorit del món.
1: I la tercera ciutat?
0: Barcelona.
1: Ah, d'acord.
0: Nova York, Barcelona, Venècia serien els meus llocs bastant ideals, sí.
1: Sí, sí. I Barcelona, què? Com la veus?
0: Home, la veig que s'està convertint també en una ciutat invivible. Venècia és el canari de la mina en quant a gentrificació, i Venècia ha anat al capdavant de dir-nos què passa i com evitar-ho. Els venecians no els han fet cas, i els barcelonins i barcelonines tampoc ens estan fent cas, i estem anant una mica de cap al precipici. Llavors, Barcelona és una ciutat increïble, però amb dol al cor i l'ànima, i em provoca una ràbia molt profunda quan la gent és expulsada sistemàticament de Barcelona, i per trobar una habitació els hi demanen 900 euros i és un zulo que és invivible. O sigui, em sembla una vergonya tremenda.
1: Sabadell
0: intel·lectual, que cantava el Quimi Portet, és la meva ciutat. Sí. Jo ja la vaig conèixer de capa caiguda, no? Aquella esplendor del tèxtil ja no hi era, però quan vaig escriure Argelagues vaig fer les paus amb Sabadell, vaig conèixer el Sabadell bonic estèticament a nivell urbanístic, vaig tenir un dol també de veure com s'havia trinxat urbanísticament, però em vaig reconciliar amb Sabadell i ara me l'estimo més que no pas abans de fer Argelagues.
1: I no hem dit Espanya...
0: Espanya és problemàtica, aquesta paraula, i aquest país. Què vols que t'expliqui? Deixem-ho en problemàtic.
1: Problemàtic. Catalunya?
0: Catalunya...

0: Encara hi ha persones catalanes i diguéssim, d'aquí, locals, hi ha gent de Gràcia de tota la vida i encara no se sent a parlar anglès i alemany constantment.
1: Mm-hmm. Casa. On és casa? Mm, què és casa?
0: Casa,
1: és un concepte
0: casa,
1: abstracte o no?
0: No, casa són les nostres estanteries plenes de llibres.
1: Mm-hmm. Doncs acabem amb les teves mans, que és amb el que fa servir per escriure.
0: Les meves mans, sí, molt, molt, molt inquietes i belluguetes. Mai estan quietes.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.

0: Comencem l'apartat de preguntes d'aquelles que s'han de pensar una mica.
1: Ai, ai.
0: La que fem sempre, i sempre comencem amb aquesta, és si en una altra vida, si ara, des d'aquí a l'altre barri, se't donés la possibilitat de començar una altra birra... Una altra birra, perdó.
1: Mira, amb una altra birra també està bé.
0: També estaria bé una altra birra, però una altra vida. Voldries tornar a ser la mateixa o fer una altra cosa? Ser una altra persona.
1: És complicat,
0: persona.
1: Eh?
0: En plan, Gemma Ruiz, Palà, ja ho he fet, vaig a fer-ne una altra, vaig a ser una altra persona.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Ets arriscada, eh?
1: Sí.
0: La majoria de gent diu que no. Que,
1: no, doncs sí, és veritat.
0: Que voldria repetir exactament el mateix.
1: No, com m'has donat la clau on de ja ho he fet, és veritat, anem a aprendre altres coses. Sí, sí.
0: I que voldries ser la Kate, per exemple, o... Com
1: no.
0: T'imagines? Què et crida l'atenció?
1: No ho sé, em veig més aviat a l'edat mitjana, tu.
0: Sí?
1: Sí. Com una mica batallant allà... No sé, amb el que em trobés... Sí, m'he vist una regressió a l'edat mitjana.
0: Es crida l'atenció, aquella època?
1: Ara estic estudiant també per la pròxima novel·la, potser m'ha vingut al cap per això.
0: Ah, mira, estarà ambientada a l'edat mitjana.
1: Hi ha una part, hi ha una part.
0: Hi ha una part? No. Això serà... Hi ha flashbacks, això?
1: És més edat moderna, però m'ha vingut... Sí, és segle XVI, XVII, però m'ha vingut l'edat mitjana, ara, quan t'ho he dit. Ai, ai, ai.
0: Està bé, està bé, està bé. Ja t'imaginarem, la gent m'ha ruït a l'edat mitjana, a veure com seria. Parlant d'altres vides, si haguessis de triar un animal... Reencarnar-te i ser un animal.
1: Mira, diré una frase que diu sempre la meva mare, que diu, jo si torno a néixer vull ser gos de casa bona.
0: Ah.
1: Doncs crec que és una gran opció.
0: Sí, perquè els cuiden molt bé.
1: Per favor, massatges, bueno, sí, el seu llitet... Sí.
0: Al costat d'aquí, de l'altre barri, aquest barri aquí de la zona alta, Catalunya Ràdio...
1: Que hi ha molt
0: gos
1: de casa bona, no?
0: Sí, sí, sí, et vas creuant amb gossos que...
1: Imagina't, aquests no tenen problemes per trobar habitació.
0: No, no,
1: ni
0: que
1: pis.
0: Va, que va.
1: Tenen fins i tot més d'una casa.
0: Sí, tenen diverses residències, en fi, sí, sí. Me l'apunto també, aquesta, per si algun dia m'ho pregunten a mi, doncs... anava a preguntar el teu lloc preferit del món, però jo el sé. Canviem la cançó.
2: Jo em moriré un dia després d'haver esmorzat. Amb l'estómac trist, a mi que no m'hi busquin.

0: Ara intentarem parlar amb la Sílvia Pérez Cruz cantant de fons, que sempre és difícil.
1: Que és difícil, eh? Sí. Difícil interrompre-la, eh?
0: Sí. És veritat, morir sense esmorzar...
1: És molt trist.
0: És tristíssim, eh? Sí, sí, sí.
1: Sempre anem... S'ha d'anar una mica previst. Jo, quan treballava de nits, sempre portava menjar a la bossa o a la motxilla. Sempre, sempre, sempre. Jo m'he obert una... així com una mena de tàper de caldo enmig d'una platea. I me l'he begut.
0: És que això de treballar de nits és una mica també estar a l'altre barri, eh?
1: És limita amb sí. L'altre barri completament.
0: Perquè suposo que tu també has passat per tots els horaris possibles, no?
1: No, jo pràcticament, no sé, gairebé 10 anys de la meva vida vaig anar a dormir quasi cada dia a les 4 o les 5 del matí.
0: Ja.
1: Uf, això t'escurça la vida, eh? Aniré a l'altre barri abans.
0: Hi ha estudis, eh?
1: Sí, sí.
0: Hi ha estudis.
1: Sí, totalment. Sí,
0: ja pots començar, ja pots estar durant aquesta excedència que jo... Que duri el que duri, intenta dormir 9 hores cada dia seguides. Parlant de dormir hores seguides, una de les coses que diu la Kate al llibre, que també m'ha fet molta gràcia, diu no tenir fills, no agafar avions i no menjar carn. No a cap de les tres accions que deixen més petjades

0: De carboni que cap altra cosa. Si vius la justícia climàtica com una exigència absoluta, no? Quina compleixes? Quines compleixes d'aquestes tres coses?
1: Agafo avions i menjo carn. No tinc fills, però sí que menjo carn i agafo avions. Per tant, estic fatal a nivell de contribuir al canvi climàtic. Sí, fatal.
0: Però hi ha altres maneres, no, també? De...
1: Sí, home, reciclo, faig el que puc, però no faig prou, segur. Ja, ja. Segur que no faig prou, tio.
0: Perquè... una pregunta que també acostumo a fer i sempre em surten respostes molt interessants és, Gemma, tu què has fet per provocar que el món sigui pitjor? I què has fet per provocar que el món sigui millor?
1: Hòstia, nano, quina pregunta. A veure...
0: Sí que la resposta és difícil, perquè jo mateix tampoc no te la sabria contestar per
1: mi. A veure... Aniré una cosa una mica més col·lectiva que personal, però segurament per ser europea, el nostre benestar està basat en el malestar de la resta del món, sobretot del sud global. Per tant, com a ciutadana d'aquest continent blanc, segurament he contribuït a precaritzar, a extraure energia de persones i matèries primeres de la resta del món. Això segur, que ha fet que el món n'és pitjor. Què he fet que n'és una mica millor? Hòstia, no ho sé, jo crec que tampoc he fet tantes coses per millorar el món. Però, mira, d'una cosa que estic contenta és de l'última etapa a la tele, que vam treballar molt amb les companyes i els companys per canviar la manera d'explicar la violència masclista i no revictimitzar i tenir respecte a la intimitat de les assassinades. I vam fer una feina molt bonica amb totes les companyes i companys de conscienciació de quina importància tenen les paraules i les imatges quan parlem d'una cosa com aquesta. Llavors, això potser és l'única cosa que potser diria...
0: Home, única?
1: Que... Sí, no sé, no...
0: Home, des de que escrius també t'han passat coses molt maques de que t'han vingut dones i t'han donat les gràcies...
1: Sí, això també és veritat.
0: Per explicar que... històries sí. invisibilitzades
1: sí,
0: i...
1: Sí, també és veritat. I ha hagut un feedback molt bonic de les lectores. Sí, això també és veritat.
0: Hem aconseguit parlar amb la Sílvia Pérez Cruz de Fons... Deixem que soni una mica en primer pla.

0: Buf. Quina meravella, eh?
1: És que és... El primer cop que la vaig sentir, aquesta, a l'Immigrasons, la va cantar, al principi de col·laborar amb el Refri.
0: Sí, sí.
1: Ho vam... No sé si era el Barnassans, no sé si era Luz de Gas, i jo vaig dir, qui és aquesta noia i què és aquesta... aquesta cosa extraterrestre que sento, no? Va ser una meravella.
0: La Sílvia Pérez Cruz va obrir una porta i per aquesta porta, doncs, han anat passant... Judit Nederman, Rosalía Vila...
1: I tant, i tant.
0: Maria Arnal...
1: I tant.
0: I tantes altres.
1: I tant.
0: I gràcies, gràcies per obrir-la. Anem a posar una cançó que, segons tu, crec, i em diràs si m'equivoco, seria la cançó que ensenyaries a un extraterrestre, si es plantés aquí davant. Jo crec que tota la discografia serviria, eh?
1: Tota, no? Però aquesta cançó sí. És que la tornes a sentir i els hi va quedar... Discafo monoplaça. Esteu focus a l'abisme. És que és descomunal.
0: Buf. De ses aigües. Aquesta cançó, el petit de Calaril em va explicar que quan la va escoltar per primera vegada va fer tot un viatge a Barcelona, a Guissona, escoltant-la. En bucle.
1: Jo no vaig parar, també, me'n recordo perfectament. Era com aquest moment.

0: poesia pura, eh?
1: Sí, és que això, un extraterrestre, ens, jo li diria, mira, hem fet moltes coses fatal, però vinc d'una cultura que també és capaç de fer aquesta cançó. Llavors seria una mica el meu salconduit.
2: Quina meravella. Quin creus que ha estat el millor invent de la història de la humanitat?
1: Et diré el que deia la Montserrat Roig i me l'apunto perquè més hi crec fermament, que és la rentadora, de rentar roba. Perquè per les dones us imagineu què era anar a la bassa, al safareig, a rentar la roba, a rentar els llençols, no a rentar unes calcetes, a rentar llençols, mantes, cortines, a mà, escórrer-ho i després endur-t'ho a casa i estendre-ho? És que no ens ho podem imaginar. Això ho feia la meva besàvia. Jo, ja per sort, no, evidentment. Per tant, la rentadora, evidentment, la píldora anticonceptiva. Totalment. La pastilla antibaby és l'altre invent que estava adoptant, però volia parlar de la rentadora perquè no es dona prou importància mai.
2: Mm. Es parla potser més del rentaplats, no?
1: Clar, per mi, bueno, és que no té res a veure rentaplats. Si hi ha gent que es baralla, no, no, ja rento els plats jo, perquè té la seva cosa de l'aigua calentona... No, és molt descansat, rentaplats. Renteu roba a mà, renteu els llençols a mà. No, no, rentadora. No,
2: és rentar roba, estendre-la, plegar-la...
1: Escórrer, imagina't escórrer llençols. Va, no, a favor.
2: Superpoder. Quin superpoder voldries tenir?
1: Jo m'agradaria... A mi m'agradaria tenir un altre cervell.
2: O sigui, dos cervells, eh?
1: Sí. Això quan li dic al meu company s'esgarrifa i diu, Gemma, o sigui, no, ja en tenim prou. Però sí, perquè sobretot quan estic escrivint novel·la, quan estic en el moment aquell així tan enfervorit, m'agradaria tenir un cervell, com que va per un carril i pensa les coses pràctiques i tal, i l'altre que pogués tenir tota la novel·la al cap, i, bueno, jo li donaria molt partit, o sigui, li trauria partit i em serviria molt.
2: Cervell d'escriptora i cervell de persona...
1: Normal.
2: Normal.
1: A mi m'agradaria molt tenir un segon cervell.
2: Aquí ja t'hem d'imaginar allà els concerts aquells...
1: Donant-ho tot per sí. Carles Sabater. És que Carles Sabater en directe, no sé si el vas veure mai, era el rei de l'escenari.
2: El meu primer concert...
1: Era... Multitud,
2: va ser el concert d'homenatge a Carles Sabater.
1: Ostres, doncs Carles Sabater sobre un escenari... Clar, ell havia estat a l'Institut del Teatre, era actor. Mm-hmm. Bueno, és que feia una performance. Sí. Feia una performance d'ídol absolut i era increïble com performava el cantant, saps? Era increïble. O sigui, no li tiràvem els sostens i les cases perquè eren massa petites, però és que era una cosa... Ara, clar, llegeixes ara la lletra, és bastant lamentable, però...
2: Sí, home, aquesta lletra ara mateix estarien canceladíssims.
1: Totalment. No? Però aquella època, pobra de nosaltres, cantàvem allà amb un fervor, mare meva.
2: A les nits que estic calent, et necessito un oiet.
1: Un dia d'aquests et deixaré.
2: Va, home, per favor,
1: home.
2: M'has cregut.

0: Ara estava pensant si ara algun grup així de música urbana, o així la versioners, que ho estan fent bastant,
1: podria
0: això de versionar hits del rock català, tu creus que haurien de canviar la lletra
1: no.
0: i donar-li un tom perquè no fos masclista?
1: No, jo crec que...
0: Que això passa molt amb la literatura,
1: clar,
0: ara.
1: L'actitud de cantar-la, potser pots dir un dia d'aquests et deixaré com amb cara de que lamentable i no cal canviar-la.
0: Mm. O que la canti una noia.
1: També, també. Potser llavors, seria la manera llavors, de reapropiar-se
0: sí.
1: d'aquesta xuleria machita, no?, que tenia aquí en aquesta lletra. Potser sí, és la idea, sí.
0: sí.
1: Imagina't cantar-la la Musca.
0: La Musca. Estava pensant en la mateixa.
1: La mateix?
0: Sí, sí.
1: La canta ella i
0: Ah, sí. Ja li direm a la
1: Musca.
0: Sí, sí, li direm, a veure si s'anima. Potser ens el trobem ara, el Carles Sabater. Què li diries?
1: Hòstia, m'adria... Gràcies per aquells moments de descobrir la joventut a través de la música. Sí, li donaria les gràcies.
0: Mm-hmm.
1: Va, em va fer feliç amb el Carles Sabater, sí.
0: Doncs som-hi de festa.
2: La festa morts.
0: Som aquí amb la Gemma Ruiz Palà, de Festa amb Morts. Normalment, quan sortim de festa amb els difunts, se'ns apareix Carles Sabater, però qui més se'ns apareix és aquesta noia. La gran pèrdua del segle XXI, Amy Winehouse, amb el seu Back to Black.

0: la cua de palla que tenim els periodistes, sobretot els britànics, amb aquesta fi que no hauria d'haver estat mai d'Amy Winehouse. Mm-hmm. Tu mires després, a posteriori, el documental i tot, com la van assetjar, a part del marit, el nòvio, el pare, que eren unes sangoneres,
1: sí, sí.
0: Però el paper de la premsa és una mica el que va passar amb Britney Spears, però Britney Spears la van diguéssim, esclavitzar, però després se'n van sortir. A Amy Winehouse, el paper d'estrassa, el paper de criminal que van fer els nostres companys periodistes, i potser nosaltres també, com a corretja de transmissió,
1: segur.
0: Això és una de les coses que més, quan hi penso amb ella, em saben molt greu.
1: Mm-hmm. I van passant els anys i la seguim recordant.
0: I la seva qualitat encara és més descomunal.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És un mite, Amy Winehouse. I també són mites les dones que sonaran ara, perquè si tu has fet mai una banda de música?
0: No. Tinc respecte a l'audiència i al públic.
1: No. N'hi ha que no, eh?
0: No, jo sí, jo sí, jo sí, això no.
1: A l'altre barri, com que tot és possible, a qui fitxaries? Per fer un grup?
0: Per fer un grup?
1: O per tu ser mànager d'un grup, no sé, si no vols pujar a l'escenari.
0: No, jo fitxaria per fer qualsevol cosa la Montserrat Roig, la Nora Ephron i la Lucía Berlin, les tres escriptores. No sé si les enredaria per fer un grup de música, però per fer, no sé, trobades i que ens capitanegessin la revolta, seguríssim.
1: Mm-hmm. Creus que totes tres trobarien...
0: Sí, pel sentit de l'humor.
1: Sí, eh?
0: Totalment.
1: Això és el que...
0: S'entendrien moltíssim.
1: El punt en comú que...
0: Totalment, sí. Mm-hmm.
1: La Roig, l'has estudiat?
0: L'he estudiat, l'he llegida, i ara, mira, justament per la Fira de Guadalajara hi haurà una taula amb la Begoña Gómez Urzaiz, jo també en parlaré, hi haurà l'editora en castellà de Consoni, que ara l'han reeditat, i m'estic llegint els articles periodístics, i són boníssims. I l'estic redescobrint, perquè una altra d'aquelles coses que a posteriori voldries matar algú, però a la facultat no ens la feien llegir. Mm-hmm. Que dius, home, perdó. I ara, rellegint-la, dius, mare meva, quina... Sí, un talent descomunal, també, la Montserrat Roig.
1: Talent, el d'aquestes cantants. When I was a little girl, I had a rag. Tina Turner. Whitney Houston.

0: Sinéad O'Connor.
1: Són els meus tres Reis Mags. O sigui, que estan a l'altre barri, juntament amb l'Amy Winehouse, i imagina't elles tres fent una cosa juntes.
0: Mm-hmm. Està quedant aquí un combo femení.
1: Bestial,
0: potent,
1: eh?
0: Sí. Va, un sopar íntim, en qui el faries?
1: Mira, sopar íntim no el faria, però com que fa poc que s'ha mort i m'he recordat d'ell, al Robert Redford li demanaria que en el moment exacte d'edat que tenia durant el rodatge de Memòries d'Àfrica, que em rentés els cabells com li rentava a la Meryl Streep en aquella escena mítica.
0: Recordem aquell moment i ens imaginem el Robert Redford rentant els cabells
1: l'aigua
0: a la Gemma Ruiz.
1: Sí, jo demanaria això.
0: I si haguessis d'agafar aquí algú d'aquí, de l'altre barri, i dir, va, vine cap al món dels vius.
1: Algú d'aquí?
0: Només una persona. Qui volguessis tu?
1: Ara mateix?
0: Sí, si tinguessis l'oportunitat.
1: Mira, en la situació en què ens trobem, faria reviure Christine de Pizan, filòsofa nascuda... Bueno, va viure entre el segle XIV i XV. Filòsofa, una de les primeres escriptores, tenia tractats polítics per dir prou les guerres, no serveixen de res, i va ser una de les primeres que va plantejar utopies feministes i va portar la contrària amb el talent de les paraules i amb la força de la seva raó a tot el pensament misògin religiós de l'època. És una absoluta heroïna i molt poca gent la coneix. I ara la necessitaríem. Jo crec que ens podria recomanar el món i redireccionar-lo.
0: I fa 700 anys, d'això?
1: Sí, sí.
0: Uf.
1: Però era una tia superpionera en tot. Mm-hmm. Nascuda a Venècia, però es va criar a la cort de Carles V a França, i és d'aquelles figures de la història de la humanitat que, incomprensiblement i criminalment, no ens l'han explicada.
0: Tot ens porta a Venècia, eh?
1: És veritat, eh?
0: Aquestes campanes vol dir que hi hem arribat al final.
1: Ostres!
0: I que et donarem tres opcions i tu tries.
1: A veure.
0: El que vulguis fer. Opció, a quedar-te a l'altre barri i la feina que se t'assigna és ajudar a Louis Bourgeois a fer escultures amb els núvols. Perquè aquí es fan escultures amb els núvols.
1: Ostres, són molt boniques. Molt bé.
0: Opció B, com dèiem, reencarnar-te en gos de casa bona i a canvi fer realitat qualsevol desig col·lectiu. Que no sigui un desig personal, sinó una cosa col·lectiva. I la C, i és la més divertida, és tornar al món dels vius amb dos cervells, com tu havies demanat, però has de renunciar a algun dels cinc sentits per tenir dos cervells.
1: Ostres!
0: Aquí res és gratuït, Gemma.
1: Mira, torno al món dels vius amb dos cervells i m'estalvio l'olfacte, m'és igual.
0: L'olfacte t'és igual?
1: M'és igual. Si sí, tinc dos cervells, m'és igual l'olfacte.
0: Doncs olora fort. Donem 24 hores perquè...
1: Per ensumar-ho tot,
0: per ensumar,
1: no?
0: Què aniries a ensumar en aquestes últimes 24 hores? Allò, les teves olors preferides, no sé, d'alguna...
1: Farigola, romaní.
0: Sí.
1: Perquè no els tornaré a sentir més, no? Clar. Però tindré dos cervells, Blai.
0: Home, i tant. Jo crec que potser amb dos cervells pots, no sé, inventar-te una fragància que no passi pel nas
1: tot
0: o alguna cosa.
1: Tot pot tenir solució.
0: No? Potser amb el Covid ja vas tenir l'oportunitat de comprovar.
1: A mi no em va passar, però molta gent sí que perdia l'olfacte i deia, sí, mira, sí. Una amiga meva deia, escolta, m'estalvio d'ensumar el bolquer del meu fill, tu,
0: mira,
1: no està tan malament.
0: Veritat. Sí, sí, tant i tant. Et diem xin-xin i bai-bai.
1: Sí.
0: Aquesta cançó t'agrada especialment, no?
1: És que m'encanta la Maria Jaume i m'encanta aquest disc moltíssim. Quan li va posar l'electrònica a la música que ella feia, va ser com... Buah.
0: És meravellós.
1: És meravellós. És un d'aquests que m'he posat en bucle moltíssimes vegades. A casa ens hem posat. I aquesta, el xin-xin i bai-bai, crec que és un bon comiat, no? Sempre un bai-bai, però si abans hi ha un xin-xin, és molt millor, no, aquest comiat?
0: Els funerals haurien de ser així, xin-xin i bai-bai.
1: Jo crec que sí, hi ha moltes cultures que celebren amb menjar i amb beguda, perquè, escolta'm, s'han anat a l'altre barri, però els que quedem, doncs passem-nos-ho bé, sí. Mm-hmm.
0: Doncs amb tres dones meravelloses, tres dones de la teva edat, dic tres dones perquè una ets tu, Gemma Ruiz Palà, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per aquesta conversa. La Gisela Cot, dels Sons Celestials. Gràcies, Gisela. I la Maria Jaume, que és una artistassa. Amb ella ens acomiadem.
1: Moltíssimes gràcies. Ha estat un superplaer. Una mica més em quedo a l'altre barri.
0: No et quedis,
1: no,
0: que tens moltes coses per fer.
1: M'heu temptat, m'heu temptat.
0: Però pots tornar quan vulguis.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Des que aquesta setmana va començar el flux massiu de persones que intenten creuar la frontera nedant, ja n'hi ha una quinzena que han mort ofegades. Els últims 6 cadàvers els ha localitzat aquest dijous al vespre la Guàrdia Civil en un espigó prop de la frontera. Espanya, mentrestant, ha tancat la frontera amb el Marroc a Melilla per impedir que en aquesta altra ciutat autònoma hi hagi també intents d'entrada de forma irregular. La delegació del govern espanyol ha demanat a la ciutadania que no es desplaci al perímetre fronterer per no dificultar la feina de les forces de seguretat. El Partit Popular vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol fa uns mesos. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama al govern que prengui les mesures necessàries per recuperar el control de la frontera de Ceuta amb el Marroc.
3: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
2: Més notícies, Òscar Callau.
4: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, després d'una jornada prou positiva, la sisena des que va començar l'incendi. Aquest dijous ja han pogut tornar a casa 1.800 veïns més dels pobles del Font de Guilla, Xóvar i Suera, però encara n'hi ha 5.200 que no ho han pogut fer. El foc ja ha cremat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
2: Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta per risc d'incendi. La temperatura màxima registrada d'aquest dijous l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. Les temperatures continuaran sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc en nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven.
4: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i, a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics.
2: El govern madrileny ha decidit posar a la venda l'àtic de luxe que havia adquirit com a oficina temporal per a la presidenta Ayuso. Ho ha acordat després que es fes pública l'adquisició i enmig de les fortes crítiques de l'oposició. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya. La comunitat espera ingressar uns 20 milions d'euros de tota l'operació que destinarà, diu, a pal·liar els efectes dels incendis dels últims dies. El sindicat CGT denuncia que aquest estiu ja s'han hagut d'atendre dos treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona per cops de calor.
4: Es queixen de la falta de mesures de l'Ajuntament i de les empreses concessionàries davant l'exposició dels empleats a les altes temperatures. El delegat de prevenció de CGT a l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Sambles, ha explicat que cal refer el model per avaluar el risc d'exposició a les altes temperatures.
5: Per avaluar bé el que és el risc d'exposició extrema a la calor, hem de partir d'avaluar el que és el risc d'estrès tèrmic. En aquesta avaluació d'estrès tèrmic, el que es fa és triangular el que són les temperatures que hi ha amb la feina que fa la persona i amb les condicions de la persona, així com les necessitats i exigències calòriques de la feina que es realitza.
2: Esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats.
4: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera.
4: Encara en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí del Llevant i el Sabadell també ha incorporat un davanter, l'uruguaià Gastón Vallés, procedent del Tenerife.
1: Fins aquí les notícies.
6: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 10 del vespre.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Remolatxa i Umberto Eco.

0: Algú que menja remolatxa estima les paraules tant com el seu gos i odia la superioritat genètica de la gent que no porta ulleres, ens cau bé d'entrada. Aquesta és Oia Sherman, Maria Rovira, la nostra col·laboradora, humorista i sobretot persona intel·ligent que acaba de treure una novel·la, podem dir-li així, que es diu Garlanda i que ens ha omplert el cap de flors, de paraules i també de rialles.
1: Yeah,

0: Aquesta és una cançó d'omatopeies, funky. Com és una mica aquest llibre, que és una mica funky i és una mica onomatopeic. Ja us explicarem què estem dient. Amb l'esperit de Sant Jordi a les nostres entranyes, avui parlarem molt de llibres i parlarem d'aquest nou llibre, el nou llibre i el primer també, ho hem de dir, de Maria Rovira, que aquesta vegada no ve com a Oye Sherman, sinó com a Maria Rovira, com aquesta persona sensible i magnètica que hi ha sota de l'artilugi Oye Sherman. Això serà avui, ara mateix, perquè de fet està aquí, m'està mirant amb cara de què estàs dient, entre tanta remolatxa i tan Umberto Eco. Aquest llibre seu es diu Garlanda, està editat per Blacky Books i se'n parlarà molt i es comprarà molt aquest Sant Jordi. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I'm gonna scooby shooby doop all night. Maria Rovira, com estàs?
1: Què tal? Bona nit, Montse.
0: Què t'ha semblat aquesta entrada?
1: M'ha encantat.
0: Forteta.
1: M'ha encantat. Només, o sigui, que de tots els elements que hi ha en aquest llibre, que efectivament és una garlanda on hi ha de tot, allà penjant magistriat, remolatxa i Umberto Eco.
0: És la meva connexió que he fet.
1: Em garrapinya el cor.
0: Exacte, perquè són dues coses que són molt importants perquè, i que estan unides, en realitat. Perquè la remolatxa és allò que un dia vas prendre tu i pensaves que et mories. Mm. I Umberto Eco és un senyor que s'assembla al teu pare, que també és una persona que està molt present en aquest llibre i que ve d'un dol. És a dir, tu pensaves que et mories i el teu pare, que és mort... el recordes amb Umberto Eco. O sigui que... Em sembla que m'ha fallat el subconscient, però alguna cosa hi ha aquí.
1: No, realment és així. Jo des d'aquí aprofito per avisar la gent. És que, a més, Montse, la persona que em va dir... Sí? O sigui, el tema va ser que jo un dia vaig pixar vermell i era un vermell, o sigui, no era la regla, no, és a dir, no tenia res a veure amb això.
0: Passat,
1: jo pensava
0: passat,
1: que pixava sang.
0: Sí.
1: I dic, clarament se m'estan desfent les entranyes, m'estic morint. Total, què vaig fer? Doncs anar a la feina, no? Com totes les persones, perquè clar, no em feia mal res, era una mica estrany. I em vaig posar a demanar hora al CAP des d'aquí, des de Catalunya Ràdio. I li vaig dir a la companya del costat, escolta, crec que et demanaré al metge perquè crec que, vull dir, pixat vermell és estrany. I aquesta companya em va dir, no hauràs menjat remolatxa? I vaig dir, clar, vaig recordar el sopar de la nit anterior i vaig anul·lar cita. I aquesta companya eres tu, Montse, no sé si te'n recordes.
0: No me'n recordava d'això, però ara estic emocionada.
1: En aquest edifici
0: en
1: mateix.
0: En aquest moment. Com és que no surt el meu nom al llibre? A veure,
1: perquè...
0: aquí he de posar una denúncia.
1: a mi,
0: doncs,
1: suposo.
0: Doncs mira, no, la veritat no recordava, però sí, suposo que sí. Jo vaig ser la que et va dir això de remolatxa.
1: Em vaig sentir tan estúpida, vaig dir, uau, imagina't.
0: La Virgili Callesta, que és.
1: La Virgili Callesta, i com en sap...
0: Com en sap, que no se'n recorda.
1: De la vida.
0: I que no se'n recorda que en sap tant, perquè veus, ara no em venia això.
1: Mira, no recordem tantes coses.
0: Ai, sí. Tot i que aquest llibre va sobre recordar i sobre la memòria. Mm. Hi ha molt de memòria en aquest llibre.
1: Només hi ha memòria, et diria.
0: Només hi ha memòria.
1: És a dir, hi ha moltes coses...
0: Hi ha una mica d'ànima, també.
1: No, molta ànima, molta memòria, però vull dir que o sigui, hi ha molts records i també hi ha molt de les coses que m'agraden, no? Les meves passions, reflexions, etc. Però que, clar, que tot són coses que recordo, no? Que tot ho escric perquè ho puc recordar. I ho puc escriure. Llavors, hi ha aquesta visió com absoluta de... La memòria és tot el que tenim.
0: Diries que la memòria t'ha salvat la vida?
1: Me l'ha fet molt bonica. Me l'ha fet molt bonica i molt plena, perquè realment recordar les coses que t'han fet feliç és tornar-les a viure, diguem-ne, és felicitat afegida. I també recordar les coses que t'han fet mal permet aprendre'n, no? Perquè si te'n oblides... Llavors et permet seguir i créixer, és importantíssim.
0: I permet riure, també, perquè en aquest llibre riem d'aquelles desgràcies, entre cometes, que no són greus, però compartides, a vegades. T'assembla una mica que ets com un bolet radioactiu allà on estàs. És a dir, que aquí ens hem sentit totes una mica representades, o algunes. Deixem-ho aquí.
1: Jo crec que hi ha una cosa molt, molt universal, no?, en això de sentir-se fora de lloc. Vull dir que segur que si parlem amb qualsevol persona et dirà que sí, que s'ha sentit així. Vull dir que ens sentim sols, però alhora estem acompanyats en aquesta solitud, no?
0: No sé si li passa a tothom, però sí que els hi passa molt, per exemple, a les persones creatives. I aquí demostres molt que hi ha una persona molt creativa i una persona que estima les paraules. Tu sempre, en el teu paper com a humorista, com a monologuista, com a persona del món, o sigui, com a còmica, t'has fet dir Oye Sherman, però aquí has volgut treure la curassa, perquè de fet en aquest llibre te la treus, i aquí ets Maria Rovira. Aquest detall no és menor.
1: No, no és menor, però alhora és com ha de ser, no? Vull dir, vist el llibre, em sembla l'única opció possible, perquè realment, vull dir, sí que parlo amb humor, perquè és el meu codi, perquè és la meva manera també de, no, de viure moltes coses, però sí que parlo també de la meva vida i de temes més sensibles, no? Vull dir, hi ha una escletxa aquí en aquest personatge còmic, de fet, vull dir, està arraconat, parlo molt més des del lloc, sí que sí. Maria Rovira ha escrit un llibre.
0: Paraules, pèrdues i altres celebracions. Les paraules estan aquí com tangencialment, o sigui, ho envaeixen tot en aquest llibre i volen dir moltes coses. És la manera amb la que tu et relaciones amb el món, és a dir, comences per una paraula. Jo crec que, no ho sé, aquí potser m'estic aventurant, però primer t'agrada un nom i després t'agrada la persona. Pràcticament. O t'agrada una paraula, no, o tens assimilada una paraula amb una persona, perquè no sé si, per exemple, aquesta conversa que estem tenint tu i jo ara, que tu dius que és sinestèsica però amb qüestions de menjar, no sé si estem tenint un pa de pessic o un pa de motlla farcit d'escalivada.
1: Clar, o sigui, hi ha això que em passa a mi, no, des que tinc ús de raó, que és que cada paraula té una textura, no? I a mi aquestes textures em recorden anar a menjar. I la paraula és una galeta petit écolier, la paraula vida és una llengua de llaminadura, la paraula frase és mig préssec amb almíbar, Montse és una palmera de xocolata, vull dir...
0: M'encanta ser una palmera de xocolata.
1: Anem així. Sí, sí, llavors, no és una cosa que jo pugui... O sigui, no ho tinc present tota l'estona, perquè seria com viure una mena de bufet giratori, i clar, no podria escoltar, però sí que van sortint.
0: El llibre està ple de paraules que tu anotes en llibretes, que més estimes més pràcticament que el teu braç dret, i ho expliques, que no és poca cosa. És a dir, tu, aquelles també, i aquelles construccions que fas amb les paraules, és una cosa que tu estimes molt.
1: Clar, o sigui, jo des de, no sé quan vaig començar, però ja fa anys, vaig anar quedant-me i apuntant-me les paraules que més m'agradaven, no? I anar fent créixer la meva col·lecció. Jo crec que hi ha una cosa també en això que dèiem de la memòria, no? I d'agafar-nos a les coses que ens agraden, no? Per mi aquesta col·lecció de paraules feta al llarg dels anys és com una mena de tresor. I llavors també és veritat que poder-la posar en un llibre i compartir-la...
0: I l'has volgut compartir o encara hi ha un punt de dir això és per mi, eh? Les bones me les he guardat pel segon llibre.
1: No, en absolut.
0: Home, ho has deixat tot aquí.
1: Ja que les trec, que surti a passejar la flor i nata.
0: I escolta, Maria... Com t'has sentit com a escriptora? Perquè algú que escriu guions que després acabarà explicant, parlant davant dels altres, com a monologuista, com a còmica, està basada a escriure i a fer connexions d'idees. Però com ha estat fer un llibre?
1: Clar, et diré que jo crec que un dels meus problemes com a guionista de televisió i com a monologuista també és que crec que sóc massa literària. És a dir, per mi la tendència natural... crec que és la literària, i llavors després em foto uns xurros que me'ls trobo allà dient-los en directe a la tele i és quan m'entrebanco, no? A mi és un registre on estic molt còmode realment, també pel fet que no hi ha una mena de delivery en directe, no? Jo no haig de recitar aquell text, no estic lligada a uns timings, puc tenir tot el temps del món per triar la paraula exacta.
0: I sobretot pots posar tots els peus de pàgina que vulguis.
1: Puc posar tots els peus de pàgina que vulguis.
0: Que a la teva vida real ho fas, però clar, quan has de sortir dalt d'un escenari, fer peus de pàgina no és gaire pràctic, no?
1: No, és impossible. Clar, llavors n'has de prescindir, i a mi això és el que em fa ràbia, no? Prescindir-ne. Per això, en aquest llibre em faig aquest banquet de peus de pàgina que n'hi ha 304, si no m'equivoco.
0: Déu-n'hi-do el que ha fet aquesta dona, Maria Rovira, amb Garland, aquest llibre editat per Blacky Books, Paraules, pèrdues i altres celebracions com a subtítol. Què cosa sei, què cosa
2: sei, què cosa sei. Non vorrei parlare. Cosa sei. Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Escolta-li.
1: Parole, parole, parole. Podria ser un altre subtítol per aquesta novel·la o aquest llibre que ha fet Maria Rovira amb aquest Garlanda. Les paraules, com dèiem, són importants. I és molt més important, perquè ho explica cada dos segons, que va fer l'Erasmus a Roma, per sí. Si no sabíeu. Això creus que imprimeix caràcter?
2: Trobo que sí, o si més no, imprimeix el caràcter de la gent que t'escolta, no? Al llarg dels anys, que acaba com fins al gorro que tu estiguis allà. També em feia gràcia aquest running gag com reproduint aquesta persona que està obsessionada i encallada en el temps amb l'Erasmus que va fer.
1: Va anar bé per això, perquè només dius que vas anar a Roma, ho expliques molt.
2: Va anar molt bé, va ser fantàstic.
1: Va ser fantàstic.
2: Dels millors anys de la meva vida,
1: diria. Vas poder menjar pizza sense remordiments.
2: Això, mira, això no ho he tingut mai. Això, per fortuna, abans, durant i després, tota la pizza, però clar, és que no és menjar sense remordiments, és aquella pizza.
1: Aquella pizza d'aquells moments.
2: I he tornat fa poc a Roma i m'hauria desitjat ser com les vaques i tenir set estómacs. Vull dir, tenia FOMO de tot el que no estava menjant. Quan estava menjant una cosa, volia dir que no podia estar menjant d'altres i a mi això no se'm posava bé.
1: Memòries, records que hi ha en aquest llibre i jo em plantejo, escrivint el llibre i viatjant a Roma, viatjant a casa de la teva família quan eres petita, viatjant als teus germans, a l'escola, perquè hi ha molt del que aprenem i del que no aprenem en aquest llibre i dels primers ensenyaments, de les cançons que t'ensenyen, del que t'ensenyen, fins i tot la llegenda de Sant Jordi, que no vull dir res, però d'Eduardo Mendoza crec que estaria en la teva línia, una mica...
2: Crec que he fet un apunt molt pertinent que Eduardo Mendoza no ha fet.
1: Exacte.
2: Perquè això que era un maltractador d'animals i
1: en alfabet...
2: No tenim dades, però crec que...
1: Tu tampoc l'has deixat bé, Sant Jordi, en aquest llibre?
2: No, tenim certs apunts a fer-li.
1: No passa res,
2: una lectura de classe.
1: Exacte. Escolta, però el que deia, memòria, aquest llibre, t'ha servit per descobrir com és la teva memòria? Perquè és selectiva, sens dubte.
2: Clar, evidentment, clar, i selectiu també és editar un llibre. No? Vull dir que també el viatge és tot el bolcat inicial i veure com aquestes peces es van disposant i què es queda fora, què se'n va, bueno, què es queda, com es queda, com... També ha estat una cosa interessantíssima perquè, clar, les peces eren totes dins del meu cap, però la conjunció entre elles és una cosa que ha passat al llibre. I jo hi ha hagut coses que les he entès millor escrivint aquest llibre, precisament.
1: Clar. El que veiem és que tens el cervell planet. O sigui, no sé si et va ràpid, però està ple de coses.
2: Està planíssim.
1: Està planíssim.
2: Hi ha un punt de traster d'aquells que
1: o sigui,
2: obres de porta i costa.
1: Altres drives o...
2: Mira,
1: altres...
2: doncs tant de bo.
1: Emmagatzematge extra.
2: Tant de bo, m'encantaria. Perquè hi ha una cosa que és que estic notant des de fa poc, que és que ja estan sortint coses. És a dir, la memòria va fent com una selecció no, natural, però sí que jo fins ara podia recordar moltíssimes coses i ara ja se m'estan... Ja no tinc aquest superpoder. Llavors tinc la sensació que tinc el disc ple.
1: Fora, eh?
2: Tinc el disc ple i m'aniria molt bé fer un buidat.
1: Expliques en el llibre que aquest primer amor per les paraules ve d'un dia el teu germà que per entretenir-te va dir llegeix-te això, sí. El gran diccionari de la llengua catalana, i tu vas arribar a Abadès.
2: Sí, allà em vaig quedar.
1: El fumut és que te'n recordes, això.
2: És fort.
1: Jo me'n recordo dels lloms de l'Enciclopèdia Catalana, per exemple.
2: Jo és que tinc... O sigui, em passa que crec que quan he llegit una cosa amb atenció queda fixat per sempre. I sí que me'n recordo de pensar, bueno, he arribat a Badesa, de dir, tampoc és que m'hagi rendit d'entrada. És a dir, jo ho he intentat, no? Jo tenia com les ganes de dir, doncs, intento i a veure fins on arribo, sense forçar-me. Però sí, vaig arribar a Badesa, vaig dir, bé, jo crec que aquesta no és el meu estil de lectura...
1: I escolta, i algú que estima tant les paraules i que ja ho veureu al llibre Garlanda que, vaja, hi ha pràcticament un vocabulari al final del llibre, però a més vas allò durant tota la novel·la anant explicant paraules, coses, fins i tot els tipus de colors per explicar gris. Tenim 1.000 paraules per dir gris, per exemple, que em va fer gràcia perquè... El gris sí, sí. Pot ser moltes coses.
2: Que sigui el tòrtora, que sigui el parlat, que sigui... Sí, sí, tot.
1: Exacte. I clar, amb tot això que has fet, jo em pregunto, com vius els mons actuals en els que vivim on tothom parla tan bé i té tant vocabulari?
2: Clar,
1: Si et sents una senyora antiga, en cert sentit? O una dona d'una altra època?
2: És que ja... Jo
1: vas
2: crec
1: néixer
2: que...
1: per ser abadesa, potser?
2: Per ser abadesa, doncs segurament, segurament. No, jo sí que me'n recordo que fa molt vaig tenir un xoc, perquè jo li feia classes particulars a un nen que feia quart d'ESO, crec, i típic text, comentari, i li havien posat a glossari, no, les típiques paraules difícils, no, glossari, li havien posat butxaca. Llavors jo aquí sí que vaig al·lucinar de dir, com li dius, no? És a dir, ja no és que sigui una paraula difícil,
1: forat
2: és que
1: dels pantalons.
2: No se m'acut una altra manera. I si la tendència ha continuat així, doncs jo crec que anem malament.
1: Clar.
2: Però sí, clar, perquè
1: però
2: el tema és que
1: com...
2: les paraules són un codi, ha de ser un codi compartit, no?
1: Yeah.
2: Llavors, en el moment en què no es comparteix aquest codi, perden la seva funció, que és comunicar-se amb precisió.
1: Clar, clar, a mi em fa la sensació que hi ha moments que tu estàs fent d'arqueòloga pràcticament o de senyora que busca fòssils al
2: sí,
1: mar,
2: també.
1: Perquè te'ls estàs enduent a casa com per aquest ànim de col·leccionisme, però que després aquest català al carrer no el sentim.
2: Clar, jo crec que hi ha una distinció entre el... Això, en voler trobar una paraula bonica, no? Descobrir una forma arcaica medieval, que em sembla especial, bonica, per dir alguna cosa, i l'altra, fer servir un català col·loquial, orgànic i actual, no? Crec que això és difícil.
1: On puguem dir atonyinar, per exemple.
2: Atonyinar, és que atonyinar és fantàstica.
1: És tan maca. Un cop d'atonyinar a la vida.
0: Un signore di Scandicci.
3: Un signore di Scandicci.
0: Buttava le castagne, buttava le castagne. E mangiava i ricci.
3: Quel signore di Scandicci. Un suo amico di Lastrasigna.
0: Un suo amico di Lastrasigna.
3: Buttava via pinoli, buttava via pinoli.
0: No.
3: E mangiava la pigna.
0: Quel suo amico di Lastrasigna.
3: Tanta gent
1: que ha dit qualque millor de l'Estrasinya? És que jo no vaig anar a Roma a fer l'Erasmus, no el vaig fer a cap lloc, a Gratallops Màxim. Digue'm,
2: va dient,
1: què
2: la
1: diu?
2: La cançó va dient un senyor di Scandicci. O sigui, van fent com rimes.
1: Sí, perquè aquesta cançó l'has triada tu, eh? Jo no, seria,
2: això,
1: jo no hauria proposat mai això.
2: Això, de fet, la vaig traduir a un programa de l'Irradiador en català. Aquesta. Bàsicament són jocs lingüístics que van dient, mira, jo tenia un amic de no sé on que es menjava per dir... De la xocolata es menjava el paper i llançava la resta, no? I això, llançava les roses i ensumava les espines, tot així, no?
1: I tu et vas enamorar, lògicament, d'aquesta cançó.
2: I jo em vaig enamorar, lògicament, d'aquesta cançó. I llavors aquí la tornada diu, molta gent no ho sap, no se n'adonen, però hi ha gent que llença la vida i menja només la closca, no?
1: Sí, que l'única manera de menjar la vida de veritat és amb les paraules.
2: No, i saber què és closca i què no. No? A mi és una cosa que crec que és una lucidesa molt, molt valuosa, no? En aquesta vida, de saber què és important i què no, perquè si dirigim els esforços a un lloc equivocat, estem perduts.
1: I què, per és, tant... què és la closca? I què és la...
2: Doncs allò no essencial.
1: No, no, per la Sherman, per la Maria Rovira. Tu has arribat a la conclusió o encara estàs aprenent-ho, això?
2: No, evidentment, estaré aprenent-ho tota la vida, però sí, però que és, doncs, certa idea d'èxit, potser és la closca, no? Persones a les que potser volem impressionar, però realment no ens tenen en compte o el que sigui. Però bé, és que al final sí, suposo que és
1: sí,
2: una certa
1: idea d'èxit. Sí, això dels llibres es mou molta cosa, d'això.
2: Sí.
1: I en parlarem un altre dia. Sentim un fragment d'un podcast que has fet per presentar aquest llibre, que és un fragment del llibre, perquè aquest Garlanda està ple de moltes coses.
4: El dia que em van dir que havia mort, vaig anar a llançar pedres al pantà. Havia vist en alguna pel·lícula que el dol furiós s'expressa així.
1: En aquest llibre, que jo crec que és un ode a l'alegria, també hi ha moments tristos o moments de dol, que és un dels temes importants d'aquest llibre. Aquest és el teu gos Rufus, quan es va morir, el teu amic d'infantesa, però vaja, és una qüestió que està allà i que també està com una estaca, la mort del teu pare, amb tot aquest llibre. Hi havia de ser.
2: Sí, jo crec que és aquesta part de la celebració, no? Que no és només l'alegria, sinó és la celebració sent conscient de tot. No? És amb alegries i penes igualment celebrar la vida, no? Que és complexa, que és diversa i que és bonica. tal com és.
1: De fet, dius una cosa molt bonica, que no solem... Jo crec que quan es parla del dol, a vegades es parla molt des del plor, però tu dius que plores a vegades per gratitud, si no recordo malament, no? I que per mi, dius, en fragment que tinc apuntat aquí, que ara el direm, per mi existeix una martellada dolça en el dol. Quan va fer un any que havia mort el meu pare, jo seguia plorant, però diferent. No eren brams ni sanglots desesperats, era simplement plor d'emoció i de gratitud. Ara em va tornant amb les coses que faig i les que no, en qualsevol context. Un paisatge, una cançó, quan es mor algú passa a ser enlloc i a tot arreu, dins teu i també fora. Em sembla una sort plorar així. Plorar-lo així.
2: Totalment. Em sento molt afortunada. És que hi ha vegades que és impossible, no?, que no t'envaeixi una mena de tsunami d'emoció de seguida. Vull dir, jo què sé, un dia passejant pel carrer i recordo que li agradava molt la cançó d'Abril del 74, del Lluís Llach, al meu pare, i començo a pensar en aquesta cançó i en ell, i en ell cantant-la, no? Mm-hmm. I és que és impossible que no em posi a plorar, però no és un plor dolorós i no és un plor que em vull estalviar, sinó al contrari, no és un plor que em connecta amb ell d'alguna manera. És connectar la meva vivència present a un record seu. I és una manera d'estar amb ell, al final.
1: Sí, en aquest llibre hi ha... Ara m'ho permets, potser, o no, o trencar la cara després quan acabem, però hi ha molt complex de l'Electra en el sentit de hi ha molt la relació de mare... de filla-pare. O sigui, és molt potent. És evident que ha passat això en els últims anys, però després de llegir el llibre has pensat, parlo menys de la meva mare, això com ho viuran a casa. És a dir, perquè les mares no s'enduen, jo crec que en general, i ho dic per quan jo he començat a escriure coses o el que sigui, també he pensat que deixo molt bé o poso en molt bon lloc el meu pare i la meva mare costa més. Com has viscut això?
2: Clar, jo crec que realment era un llibre on el meu pare tenia una centralitat molt forta, també perquè quan mor algú t'envaeixen els records d'aquella persona, no? I de sobte sí que era un llibre que girava entorn a ell en tant que peça important de la meva infància, i jo volia deixar com una mena de testament literari del que havia significat el meu pare per mi, no? Sobretot en tota aquesta infància, però sí, jo sóc molt conscient, és a dir, ara això que diré sonarà una mica bèstia, però vull dir, aquí... El meu pare ha estat una persona fantàstica, però la persona realment imprescindible perquè jo estigui aquí avui, si hagués de ser un dels dos, seria la meva mare. És a dir, ma mare, i no és una excepció, ma mare és la que ha sostingut, no?, tota la vida, i sovint sí que és veritat que anaven tan cansades i tan atrafegades i érem tres fills i tot, que potser no li quedava temps per venir-me a fer la reflexió de no sé què, no? Sí que és veritat que de vegades simplement doncs hi ha potser més complicitats, no?, o maneres de veure la vida, potser un sentit de l'humor semblant que fan que connectis de sobte molt amb, doncs mira, amb el teu pare.
1: De fet, hi ha un moment del llibre que em trenca el cor, perquè hi ha molt d'humor, però hi ha un moment en el que tu estàs esperant sempre que el teu pare t'expliqui un conte, i quan tu et poses amb ell al llitet, doncs el que passa és que el teu pare s'adorm sempre, i sempre comença amb el conte, i tu no saps mai com el conte acaba. Les dones potser són les que acaben els contes, o què? O no tenen temps d'explicar-se?
2: A casa meva no. A casa meva et dic que les dones són les que aprenen a llegir, s'agafen el llibre i s'ho llegeixen elles, perquè si no...
1: Perquè no hi ha ningú que els hi llegeixi.
2: Jo crec que hi ha alguna cosa de família, no? Érem tres fills, insisteixo, de dir, mira, ja està, ja saps llegir tu, ara no podem venir a fer el peripé, no? Jo sí que potser hi havia alguna cosa una mica de regressió infantil, de dir, ja ho sé.
1: I també
2: és
1: germana
2: que...
1: petita, no? Potser.
2: Sí. No, de dir, jo ja sé llegir, però vull que vingueu i que m'expliqueu un conte, no? Tenia com aquest desig com de rei medieval, de dir, no, és que ara vindreu i em recitareu. I em deia, mira, no, feia moltes coses per mi, aquesta no.
1: És curiós perquè hi ha un moment de desengany que quan dius, per exemple, que jo crec que això és un moment de memòria, que dius que te'n vas assabentar que la teva mare no tenia el nom que et pensaves que tenia.
2: Fort, fort.
1: I que d'això te'n recordes i creus que... clar, jo vaig llegir això i vaig pensar, uau, li guarda això.
2: No, va ser un xoc. Va ser un xoc perquè, clar, jo acabava d'aprendre a llegir. no? I diria que la meva nova capacitat, clar, la vaig estrenar i ho llegia, vull dir, evidentment, els nens quan comencen a llegir tots els cartells, i quan vaig llegir el DNI de la meva mare i vaig veure que no posava ni mama ni el nom que jo li tenia associat, clar, va ser un xoc molt fort, perquè va ser de sobte pensar, què més em pots amagar, no? Mm-hmm. Va ser com el...
1: Creus que els exigim per això més a les mares
2: I
1: que
2: tant,
1: ningú?
2: I tant. Sí, moltíssim més. I és injust. És així.
1: Posem-hi música, que estic a punt de tindre la crisi dels 30.

0: Les dones i els dies, si no existissin, ens haurien d'inventar.
1: I a la Nina Simone també, perquè si no existís l'hauríem d'inventar, aquesta meravella que ens ha fet tan bé a les nostres vides, que ens ha escalfat el cor, com aquest llibre de Garlanda de la Maria Rovira, que ens ha escalfat el cor, ens ha fet sentiments sols.

0: Poc penses tant. A l'adolescència tothom està fatal. La crisi dels 20, si dius que estàs malament als 20, et diuen, és normal, és el que toca, clar que sí, oh, si jo tingués 20. Però amb 30, no, la gent comença a casar-se, a tenir fills, a comprar pisos...
1: Això t'anava a dir que està relacionat amb el que se suposa que haurien de fer les dones.
0: Sí, sobretot. Sí, sí, i a forjar com unes trajectòries professionals, no, que semblen de formigó armat... I llavors és en aquest contrast, potser amb la gent amb la que havies compartit trajectòria i característiques, que comences a dir...
1: Clar, tu en aquest moment, justament, que la gent s'assenta, d'alguna manera, allò, tenen fills, es casen... Tu decideixes que, per exemple, tenies una feina de guionista aquí a Catalunya Ràdio, de Tranquil·litat, a l'Estat de Gràcia, a Roger de Gràcia, etc. I decideixes que ho deixes i et fas freelance.
0: Sí.
1: Pràcticament, no?
0: Sí, sí,
1: sí. O sigui,
0: sí.
1: Que tot i l'espòs... Vas saber que volies anar cap aquí?
0: Sí, també. És a dir, és una mica de decideixo que vaig cap allà i una mica m'hi porta, no? Perquè...
1: I una mica, si ho he decidit malament, mala sort.
0: No, també com aquesta mena de cost d'oportunitat, no? D'ostres, doncs jo sí que vull fer moltes coses, no? Jo sí que vull poder estar a mil llocs. També potser és una mica d'això de FOMO, no? De por de... no ser-hi, però sí, sí, però és des de la irreflexió força que ho vaig fer. Ara ho tornaré a fer? Sí.
1: Ho tornaries a fer, eh?
0: Sí.
1: Qualsevol lloc, menys Catalunya Ràdio.
0: No, home, no, no dic això. Tampoc és que m'haguessin ofert una plaça fixa a Catalunya Ràdio i jo digués, no, me'n vaig a córrer a les Amèriques. No, van així.
1: Escolta, encara per això et pressiona una mica el fet aquest d'haver fet un camí diferent? És alguna cosa que repeteix en el llibre, no? El fet de no fer la vida que potser hem fet altres, tenir fills, parles de parella fixa, parles de tot aquest món que se suposa que és el desitjable.
0: Sí, el tema és que tampoc ho he decidit, tot això. Més aviat m'ho he anat trobant. O sigui, jo no és que hagi decidit... no tenir fills, sinó que no hi ha hagut com un desig extrem, tampoc ja s'han donat com la situació, llavors jo sé que si jo volgués ser mare, clar que podria agafar i dir, doncs, i tirem, però una mica movent-me en aquest fluir no s'ha donat. Igual que les altres coses, no sé, a mi si m'hagués caigut un pis d'herència, doncs ja et dic que estaria, vull dir, sí que tindria una casa de propietat, no? Però tampoc s'ha donat. Vull dir que em sento una mica com que he triat un camí alternatiu i també no. Me l'he trobat, m'agrada.
1: T'agrada? Parles molt de teràpia, també.
0: Sí.
1: A vegades dius que vols que t'agradaria que tornessin els diners. És molt d'aquesta generació, això de la teràpia. Bàsicament perquè abans potser ni s'ho plantejava la gent o pensava que no era imprescindible. És important fer teràpia, però també sembla que en el llibre tens una sensació de que em tornin els diners. No sé si acaba de ser el meu.
0: No, realment és... O sigui, si en algun moment dono la sensació de que em tornin els diners, és més una broma de cara a la pròpia frustració de no estar sabent aplicar les coses que ja m'han dit moltes vegades. És a dir, que em tornin els diners de dir, escolta, en aquesta autoexigència, no, que marca aquest perfil de personalitat que jo crec que molta gent té, que em tornin els diners.
1: Quin és aquest perfil de personalitat?
0: Doncs un perfil autoexigent, no, que es jutja molt, que potser no veu les coses amb especial optimisme, o que té aquesta doble vara de mesurar, no? De cara enfora i de cara endins. Jo crec que això li passa a moltíssima gent.
1: Sí, tens una jueva de Brooklyn, d'una pel·lícula del
0: sí,
1: Woody Allen dins
0: sí,
1: teu.
0: Sí, del Woody Allen... Has de tenir el mínim de coses de Woody Allen dins teu, però sí.
1: Si vols et diré Nora Ephron, va. Que
0: mira, perfecte,
1: més.
0: Molt millor.
1: Però també... també
0: molt millor, sí. Sí, sí, però crec que és... Crec que és una cosa molt...
1: Molt catalana, també.
0: Molt comuna. Trobo. I que
1: aquesta
0: només amb aprendre a mirar-nos amb una mica d'amabilitat i parlar-nos bé a nosaltres mateixos...
1: I ja tindríem mig xal guanyat.
0: Totalment. Estaria molt millor. Per això dic, ostres, que em tornin els diners, perquè això no m'està acabant de sortir. Però, tot i així, miraré amb amabilitat el camí que he fet i et diré que he millorat molt i estic contenta.
1: La psicòloga té el llibre o què?
0: No, no el té. No el té, no el té.

0: Patti Smith sonant aquesta entrevista parlant de Garlanda amb Maria Rovira i aquest llibre que ha editat amb Blacky Books, que us el comprareu per Sant Jordi, que ja ho sé, que ja ho sé. Parlem de Garlanda i parlem també de... Ara parlem de psicòleg, de psicòlegs, de teràpies, etc, que és una de les coses que expliques en el llibre, però també t'has obert en canal explicant, parlant d'autoimatge i de com t'han vist els altres de vegades. Delirant aquesta frase de quan vaig créixer jo no em confonien per un nen sinó per lesbiana. Com ho portes, això?
1: Bé, és a dir, és una cosa que clau, i això també era, vull dir, tot el context de broma i etcètera, però sí que hi havia, crec, era una cosa que m'encuriosia bastant, i al final he arribat a la conclusió que era un estil de tipus de vestir amb una actitud concreta respecte a l'aprovació masculina, amb uns estereotips molt, molt tancats, no?, que té encara la societat sobre associar un tipus d'orientació sexual a una vestimenta o una actitud.
0: Clar, fins i tot d'Aden, que era com asexuada, crec que un amic que et diu, no?, que tens pinta de professora asexuada. Que...
1: No un amic, un idiota,
0: un idiota.
1: Amic d'un tio que a mi m'interessava, va venir a interrompre la situació, diguem-ne, nocturna pel carrer, vull dir, tot molt tranquil, però va dir una estupidesa, i jo que no sabia qui era, li vaig dir, escolta, bueno... Es va enfadar i llavors sí. Em va dir, tu, que tens aquesta aura de professora de primària asexuada, amb aquests cabells, que vas vestida així... O sigui, un tio que no em coneixia de res, era un pijo insuportable, es va considerar amb dret de tirar-me la cavalleria per sobre i jutjar el meu aspecte com si m'importés la seva opinió, i és això, i com si jo li volgués agradar a ell, no?
0: Però ho has volgut escriure aquí, hi ha alguna cosa que sí que rasca. És a dir, que no sé si és de gènere o què, però... És a dir, tu no tens cap problema en semblar lesbiana, perquè no, per tu no és un problema ser lesbiana, però sí que en aquesta frase hi ha una agressivitat, i en aquest dir-te que ets una professora asexuada, també hi ha una mala llet i un mira a les dones d'una manera, i això revela, això fa ràbia.
1: Clar, a mi el que em revela des que tinc ús de raó, diguem-ne, l'adolescència, suposo, és aquesta exigència estètica, no?, concreta i alta, molt superior que s'exigeix a les dones, no?, que sembla que per sortir al carrer, i ja no et dic a la tele, hagis de complir unes característiques, invertir uns temps, uns diners, una energia, un dolor, perquè sovint passa per depilar-se, vull dir, depilar-se les celles fa un mal terrorífic, jo ploro sempre que ho faig, no?
0: I perquè també hi ha un dolor en el dia que t'ho diuen, això. Clar. És a dir, hi ha un dolor, fa mal, no és una frase agradable, és a dir, tu per què m'estàs mirant així?
1: Aquests comentaris que disciplinen a les dones que se'n surten i t'intenten posar en aquesta situació d'inferioritat, perquè tu, pel simple fet d'aparèixer en públic o voler-te relacionar amb persones o ser una comunicadora que fa X, has de pagar un preu molt més alt que no pas que si fossis un home. I també se't mira diferent i es comenta el teu aspecte. I a mi això em revela precisament perquè jo, vull dir, tinc dos germans grans...
0: Perquè al motxi no li passa.
1: Al motxi no li passa, clar, però... Com tantes coses.
0: Ens cau molt bé el motxi, eh?
1: Ens cau fantàstic, sí. Si no és culpa del motxi.
0: Jo estimo el motxi.
1: És culpa del
0: patriarcat. El dia que ho sàpiga.
1: Jo també l'estimem. Però precisament, mira, un dia estàvem fent un show junts amb el motxi al soterrani fa mil anys, amb més gent, i el motxi, en un moment del monòleg, va fer un calvo. Estava parlant...
0: Jo hi era.
1: Tu hi eres, doncs mira. I després vaig anar jo, i em vaig quedar pensant, dic, clar, és que si jo fes un calvo en un monòleg, estaria llegit d'una manera tan diferent...
0: Calvo vol dir ensenyar el cul, ho dic,
1: sí,
0: passeu-ho, s'ha perdut.
1: Ensenyar el cul, fer un calvo. Un nom increïble, d'altra banda, ja que ens obsessionen les paraules. Doncs clar, i és dir, només el fet que una mateixa acció es llegeixi amb una òptica tan diferent, de dir, és molt difícil que a mi... O sigui, que
0: tot una dona pugui ensenyar el cul en un escenari i sigui una cosa divertida i fins i tot...
1: Sí, sigui una cosa divertida, no una cosa que...
0: Doncs
1: això, que escandalitzi excessivament o que es pregunti la gent, no, ai, aquesta per què ensenya el cul? Ah, en veritat, el que volia era ensenyar el cul, perquè vol provocar. No sé, és a dir, que no hi ha aquesta justícia en el sentit d'això de tractament igualitari, no?
0: No hi ha justícia poètica de culs.
1: No hi ha llibertat d'accions real en un patriarcat. Això és així.
0: Escolta'm, el que també passa, per exemple, és que encara que no vulguis, sempre amb les dones hi ha algú que està disposat a opinar. Fins i tot quan fas les ungles, que també és un moment que expliques, no? Que un dia et vas a fer les ungles i tu li expliques que et dediques al que et dediques, no? A fer humor, i et diu, tu no fas pinta de ser gens divertida, ho he de reconèixer. I dius, això em va fer mal.
1: Em va fer moltíssim
0: de mal. És a dir, això et va fer més mal que et diguessin que feies pinta de professora sexuada?
1: Absolutament,
0: o...
1: absolutament. Allò em va destruir. Allò em va destruir d'una manera... Vaig arribar a casa i vaig plorar una mica, crec, i tot. Perquè em va aparèixer al cap...
0: Et va tocar el més fons.
1: Em va aparèixer al cap una pregunta que em va fer molta por, que és que va ser, si no sóc divertida, què em queda?
0: Clar.
1: És a dir, va haver una part del meu cap que va dir això i l'altra
0: si
1: es va quedar horroritzada.
0: Si una senyora que sembla sexuada, professora de GB, si a més fas pinta de lesbiana, no, a sobre no tinc sentit de l'humor.
1: Home, no ets ni... Sí, no ets atractiva, no ets divertida, no sé.
0: Però clar, també
1: que
0: torna...
1: Que facin croquetes amb tu, no?, al final.
0: Clar, torna a reforçar la idea de que les dones o som maques o som divertides, no podem ser-ho tot.
1: Clar,
0: quan
1: no.
0: Tu ets tot, Sherman. Sí o no, Maria Rovira?
1: No, és a dir, no sé, a veure, és tot subjectiu, però sí que... Sí que, a veure, jo què sé. Però sí que el fet de l'aspecte físic, no?, és una cosa més que en l'adolescència tortura moltíssim, i de cara a l'exposició pública, doncs també hi ha hagut una entrevista que m'han fet a VilaWeb, que ha sortit al post a Instagram, i hi ha un comentari que diu el que t'hauria de preocupar... Bé, hi ha molta gent dient-me que m'he inventat la crisi dels 30, quan jo penso que és un cliché bastant establert.
0: És igual, cadascú pot tenir la crisi quan vulgui.
1: Un senyor, evidentment, ha dit el que t'hauria de preocupar és semblar-ne 50 tenint 30. És que em sembla que resumeix tantes coses,
0: sí,
1: no? El que t'hauria de preocupar...
0: Ens insulten cada dia, no preocupis.
1: I dic... I no em sembla... És a dir, evidentment, semblar de 50... Vull dir... No és dolent aparentar edats, però em fa gràcia aquest judici extra, no, que s'aplica damunt de les dones. És a dir, com et penses... O sigui, si així tinc 50, quin aspecte se suposa que haig de tenir quan en tinc 30? No? Que haig d'anar a primària. És a dir, és aquesta visió absolutament esbiaixada i cruel, no?, que tenen damunt de les dones, que per tant... El més útil és obviar-los directament, perquè no els canviarem.

0: les noies ho volen passar bé, deia la Cyndi Lauper. Nosaltres estem molt a favor d'aquesta cançó i d'aquest leitmotiv de la vida, però tu també parles en el llibre, i no et sap greu reconèixer, que hi ha moments en què hi ha insatisfacció i parles d'enveja primigènia, sí, quan veus els altres que estan xalant i tu dius, no ho sé si estic xalant tant com els altres. Això els hi passa només a les dones intel·ligents o tu creus que és un mal compartit?
1: Jo crec que és un mal absolutament compartit. Però sí, sí, ja m'ho hauria d'estar passant millor, no? Aquest FOMO de la vivència que no estàs tenint, veient els altres com s'ho estan passant millor i tu preguntant què tenen que jo no tinc, que els permet gaudir d'aquesta manera,
0: si
1: no?
0: Si soc d'Horta.
1: Quan n'han après?
0: Què em falta?
1: Exacte, què més? Què més vull?
0: Si soc d'Horta Guinardó, què es pot esperar més de la vida? Preparada per Sant Jordi?
1: Sí, sí, sí, sí. Estic
0: el canell,
1: provant,
0: bé?
1: Estic provant, més que el canell, la cal·ligrafia. És a dir,
0: ja, no,
1: em fa
0: no
1: una pena.
0: Jo faig traduccions a la gent, li explico...
1: Ah, molt bé.
0: Quan faig assignatura, dic, espera't un moment que tradueixo, que tinc lletra
1: et
0: de metge.
1: Et faig un àudio.
0: I tu pots dir que ets filla de metge.
1: Això
0: i
1: sí.
0: I queda superbé.
1: Així és que ho puc dir. Mira, no hi havia pensat.
0: Ja està, si això s'hereta també.
1: Gran excusa,
0: la
1: perfecta.
0: Mala lletra, el que sigui, el que faci falta. Oye, Sherman, Maria Rovira, Garlanda, és el llibre que us heu de regalar i llegir, editat per Blacky Books, Paraules, pèrdues i altres celebracions.
2: El jardí del món crearàs, oh Déu meu, i no és pecat que n'hagi pres la flor que a mi més m'agrada.
3: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
0: La Júlia Bacardit, que m'ha mirat amb cara de quines coses més rares que feu a la ràdio, és que encara no ha agafat sintonia aquí amb les dones i els dies.
4: Això de les
0: encara.
4: Cuixes fortes, no?
0: Home,
4: també les cuixes
0: sempre,
4: fortes,
0: cuixes fortes i pits amunt. Sí. Nosaltres som pobilles de cuixa forta.
4: Sí.
0: Tu que t'agrada ballar, hauries d'estar a favor d'això.
4: Montse, no rebel·lis l'oientat, això.
0: Exacte. No revelo res a l'oientat, el que sí que ho revelo és que la Júlia Bacardit escriu, és autora, és autònoma, tot terreny, per sobre de totes les coses, i ve a parlar-nos avui d'un tema que ens agrada molt, perquè jo tinc una tendència a posar-me en jardins,
4: ah, sí?
0: Així que avui
4: sí, clar,
0: ens parlaràs
4: feina,
0: de
4: no?
0: Jardins i de dones. A veure, com
4: jo
0: va
4: avui,
0: això?
4: M'ha vingut la idea aquesta de les dones i els jardins, perquè jo tinc un balconet a casa meva, molt discret, no? Però sempre la tapeixo.
0: Què hi tens plantat? Què hi tens plantat?
4: Tinc geranis, tinc una bugambília que m'agraden molt, però la bugambília és una miqueta més gran del que hi cap en el balcó, per tant és... I tinc altres flors que no sé què són, Montse, perquè estem tan desconnectades
0: creixen
4: de la naturalesa.
0: Creixen espontàniament?
4: No, no, no, no.
0: M'he
4: gastat molts diners. Tulipes...
0: 64.000, tenim aquí d'oientat.
4: Sexy.
0: Estan sentint ara,
4: Sexy, sexy, sexy. Doncs ha estat això, veient el meu balcó, veient els capolls d'aquests geranis, no? Que m'ha pensat... M'ha vingut aquesta idea, la relació entre les dones i els jardins, i a més ara és primavera, tenim Sant Jordi aquí, bueno... Penso
0: sí,
4: una
0: sí,
4: novel·la
0: sí.
4: Enguany, no? Aquí sí, han sortit sí, la Maria sí. Rovira, vull dir que és un dia molt important per tothom i és una època de flors, de flors, de flors.
0: I de capolls, també, o no?
4: Capolls sempre n'hi ha, n'hi ha tot l'any.
0: Va, és que em pensava que no faries aquesta...
4: Sí, aquesta broma, he pensat, no sé. Però sí, i el cas és que també he pensat molt en flors, perquè últimament he estat llegint El jardí adormit, de la Carla Gràcia, no? Que és una autora que ha estat bastant entre els més llegits.
0: I clar, què?
4: Bé, clar, la metàfora és una miqueta massa òbvia. Però,
0: De què va?
4: Però està
0: si
4: bé...
0: no l'he llegit jo, explica'm-ho des del principi.
4: Està bé perquè és una dona, la Iris, que està en un moment d'aquests a la teva vida en què estàs en un encreuament, no? Descobreix que la seva parella li fa el salt, ella viu a Londres... I clar, està molt deprimida.
0: Si dius a Londres, et sap menys greu que et fotin el salt.
4: Sí, dius, bueno,
0: és
4: mal que Amàlia ja no ve d'aquí, no? Tot és gris, bé, total. Però llavors li ofereixen l'oportunitat d'anar-se'n a l'Empordà a cuidar i a fer reviure un jardí adormit. No? I cada capítol comença amb una flor, amb una referència a aquest tipus de flor, les resistències que té o no, no? Ella és jardinera d'ofici i el que ha de fer és doncs, fer-les reviure, que no és fàcil, perquè les plantes es moren desesperadament.
0: Ja ho deia Masoni en aquella cançó.

0: pensant que les novel·les de flors es porten, perquè aquest de Com eras flores, de la...
1: Ah, sí?
0: Verónica Rallo,
1: sí,
0: ho dic bé?
1: Sí, sí, sí.
2: No ho sé, és terrible. Vaja, estic tan desinformada de literatura
0: igual,
2: espanyola.
0: No, però vull dir que ha estat un supervendes. De fet, a totes les llibreries hi ha uns munters llibre de Com eras flores.
2: Es vendrà aquest Sant Jordi seguríssim, se n'ha parlat molt.
0: Però tu vols parlar de l'Edna Miró, que tothom en parla d'aquest llibre, i t'he de dir que jo la volia portar al programa, però és que no he arribat
2: no
0: a poder-me'l llegir.
2: No, a més
0: és a dir,
2: llar,
0: quan s'acabi la temporada... Ai, quan s'acabi la temporada, sisplau.
2: Quan s'acabin les vacances.
0: No, quan s'acabi Sant Jordi...
2: Va, porta-la.
0: Me'l llegiré.
2: Porta-la aleshores.
0: I llavors la portaré, perquè és que és impossible, no arribo tot.
2: És comprensible. Amèlia de les Camèlies.
0: Però tu t'has llegit, Edna Miró?
2: Sí, i ella riu del rodura desianisme, no? D'aquesta... de tots els clichés de la cultura catalana a Barcelona. La protagonista, l'Amèlia, és una gran rodoradiana. Li agraden els vestits de flors, els clubs de lectura sobre la Mercè Rodoreda. I tota la novel·la és una paròdia d'això, no? I, clar, em feia gràcia, perquè és veritat que la Rodoreda ha arribat a uns nivells d'institucionalització que, de fet, fins i tot tenim un jardí de la Rodoreda a Barcelona.
0: També, en general, ens falta una mica de sentit de l'humor, et diré, però no tocarem aquest tema. Que em poso seriós.
2: Això és un altre llibre, Virgili.
0: No.
2: Però si tenim comedians per parar un tren, home.
0: No. Però en general hi ha poc sentit de l'humor, si no visita Twitter. Deixem-ho estar.
2: Clar, d'acord.
0: Però bé, que l'Edna Miró ho ha fet molt bé.
2: L'Edna Miró ho ha fet molt bé, rient-se del
0: Rodoreda. No anava per l'Edna Miró, que jo encara no me l'he llegida, no estic dient res del llibre,
2: No,
0: que crec que m'agradarà.
2: Jo crec que t'agradarà perquè, de fet, té molt sentit de l'humor. A més, és una primera novel·la publicada per Cap de Bro. També m'agrada reivindicar les editorials petites.
0: I aquesta és una editorial que fa coses molt maques.
2: I a més, aquest llibre és molt sorprenent. Vull dir, no... Ja, el que passa és que us sentireu identificats en el mal sentit.
0: Yeah.
2: Saps allò de dir, ostres, aquesta... No? I surt molta gent de la cultureta, tots canviats, però suficientment inalterats com perquè t'hi identifiquis. I aquesta
0: és una miqueta... T'has trobat o no?
2: Sí, m'hi he trobat una mica, tot i que no gaire, perquè jo aquesta cosa flonja de les flors... Vaig tenir una infantesa i una joventut molt punky, perquè, com tu, també sóc d'una altra època, perquè l'Edna Miró, no oblidem, que té 24 anys. I jo, clar, això de les generacions va de 10 en 10.
0: I es fan de Proust, que això és una cosa que m'encanta.
2: Sí, i es nota.
0: Que hi hagi gent de 24 anys que llegeix encara Proust.
2: Home, clar que han de llegir encara Proust.
0: No, ja, però...
2: Què llegiran? Com eras flores? No, home, no, han de llegir Com eras flores i Proust. I l'Edna Miró.
0: I la Rodoreda, també.
2: La Rodoreda, també. I d'això volia jo parlar, que fins i tot hi ha un jardí Rodoreda aquí a la Casa de la Convalescència de Barcelona, i surten totes les flors que surten a les novel·les de la Rodoreda. I dic, ostres, però què hi havia aquí abans, no? Què hi havia aquí abans de que algú de la institució cultural catalana se li acudés fer un jardí a Rodoreda? Doncs hi havia ja hi havia un jardí. Hi havia un jardí que havien tirat endavant unes senyores, justament. Unes...
0: Qui era?
2: Unes monges.
0: Sí.
2: Perquè això de les monges i els jardins ve de molt antic. Ve de molt, molt, molt antic.
0: Un altre llibre que es vendrà moltíssim aquests dies és el de les novícies, ho saps, això, no?
2: No,
0: aquest
2: quines
0: llibre
2: novícies?
0: De Blacky Books, de les Hijas de Felipe, aquest podcast que parla de les monges del barroc. És un llibre deliciós, eh?
2: Doncs mira, ve molt per aquí la cosa, perquè jo volia parlar justament d'això, d'aquesta relació entre la mística, la feminitat, i de com les dones místiques sempre han parlat molt de la seva relació amb Déu a través de les flors, d'aquesta idea fèrtil, no? L'ànima s'ha de regar, igual que es rega un jardí. I això és el que us volia explicar. Ai. Tu ja regues la teva ànima com si fos un jardí?
0: Jo sí. Tinc uns pistils que ni t'ho explico. Julia Bacardit. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies, aquest equip de Mireia Dalmau, Roser Perera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nílvia, Ferran Badia, com puja el fàdir aquest noi, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Time

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit que la Junta de Pau ha arribat a un acord pel desarmament total de Hamas i altres grups palestins a Gaza. Trump ho ha qualificat de pas històric cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no hi ha marcat cap calendari. El president ha explicat, això sí, que l'acord s'executarà en fases més estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas, l'exèrcit israelià retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització que treballarà al costat d'una nova força policial palestina. Trump assegura que l'acord de pau és un pas decisiu perquè Gaza pugui ser finalment governada per un nou executiu palestí que treballi estretament amb la Junta de Pau. Al mateix temps, dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser